0: a Punt Ràdio. A Elx, 98.4.
1: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
2: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
0: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire, en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps. La nostra gent. El sector primari.

0: el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
1: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
0: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
1: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Pren-te-ho com un regal per a tu.
0: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A València, 102.2.

0: Si bufa un vent molt fort, els pals de llum i les torres d'alta tensió són molt perillosos. També les tanques publicitàries. Allunya-te'n i, en cas de caiguda, avisa emergències. Si és possible, evita circular i, en cas d'haver d'eixir, utilitza preferentment el transport públic. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts, així que arriba l'hora de que parlem d'economia.
2: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i a aquest espai empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. El dimarts és 29 de setembre i per davant tenim al voltant d'una hora per parlar de l'augment de preus, d'aquest Consell de Ministres que tant ha donat que parlar en les últimes hores i que finalment ha aprovat les mesures en matèria de vivenda, i també parlarem sobre innovació. En primer lloc, la inflació s'ha tornat a disparar en el mes de setembre. L'IPC puja 6 dècimes fins a situar-se en el 4,9% interanual, el seu nivell més alt des de febrer de l'any 2023. Darrere d'aquestes xifres, com ja saben, com ja patixen, està l'encariment dels carburants principalment. Com pot condicionar aquesta escalada de preus la nostra economia domèstica d'ací a final d'any? La taxa d'inflació subjacent es dona ja una pista, perquè este mes puja al 3,1%, marcant el seu valor més alt des de fa 2 anys i mig. Portem 8 mesos consecutius de pujades de preus. Estem notant ja la inflació, per tant, de segona ronda? De seguida parlarem d'això. Per altra banda, l'altre gran focus del dia estava en aquest Consell de Ministres, que ha aprovat 2 reials decrets d'habitatge per ampliar la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030 i prohibir també la compra d'immobles per part de fons d'inversió fins a l'any 2028. A més, es regulen per primera vegada els lloguers de temporada i també els d'habitacions, i s'estableix una pròrroga obligatòria de 2 anys per als contractes d'arrendament en vigor. En uns instants veurem a més tots aquests decrets amb més detall, i també parlarem de les mesures anticrisi que s'han aprovat este mateix matí. Però a més, mentre tot es debatia en el Consell de Ministres, a la Comunitat Valenciana avui es parlava d'innovació. En uns instants parlarem amb el president de Reddit, la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, per saber com avancen les primes i les microempreses valencianes en la implantació de la intel·ligència artificial. I d'un sector tan innovador com este a un altre tradicional com és el dels trasters. Avui en dia, un traster pot oferir més rendibilitat que una plaça de garatge si ho mirem des del punt de vista de l'inversor. Però compte, perquè el sector es transforma, i avui vos contem cap a on va. Amb tot això, amb el repàs a l'actualitat internacional i també amb José Navas al control tècnic, arrenquem Cadena de Valor.
3: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i com cada dia m'acompanya Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
4: Molt bona vesprada, Javi, si estem un dia més i preparats, amb moltíssimes ganes, de compartir totes aquestes notícies que ja s'ha adelantat amb els oients del dia d'avui.
1: Comencem parlant dels preus, perquè la inflació s'ha tornat a disparar en el mes de setembre. L'IPC puja 6 dècimes fins a situar-se en el 4,9% interanual. És el seu nivell més alt des de febrer de l'any 2023. Este fort repunt s'explica principalment per l'encariment dels carburants, ja ho saben, derivat d'aquest impacte de la guerra de l'Iran, i pel temor també al descens del preu dels paquets turístics en comparació amb el mateix mes de l'any passat.
4: A més, la inflació subjacent, des d'aquella, recordem, que exclou l'energia i els aliments no elaborats, va augmentar 2 dècimes fins a situar-se en el 3,1%, marcant el seu valor més alt des de fa 2 anys i mig. En termes mensuals, els preus van pujar un 0,3% al mes de setembre.

0: desembre, acumulant 8 mesos consecutius de pujades, en el que suposa el major increment en un mes de setembre des de l'any 2021.
1: Per analitzar tot això, parlem amb l'economista i docent de SIC Marketing and Business School, Mabel Pisa. Mabel, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Mabel, una vegada més comentem amb tu les xifres de l'IPC. En este cas, l'encariment del combustible és el gran responsable d'esta pujada fins al 4,9%. De quina manera esta pèrdua de poder adquisitiu en el transport acabarà traslladant-se pròximament al preu final dels aliments?
2: Pues mira, lo que pasa en el transport yo diría que es como una cadena lógica, ¿vale? Si al final manejar qualsevol mercaderia pues costa més diners, ¿vale? Sobretot perquè ha pujat el preu del combustible i fer els trajectes costa més, pues tot això no n'hi ha més remei, va acabar reflejant-se un poc en els preus finals dels béns i serveis que consumim. Entonces, al final lo que va a pasar es que pues ho pagarem totes les famílies, ¿vale? Tindrem un tiquet de compra un poc més elevat degut a este increment que n'hi ha en el transport.
1: En este sentit, la inflació subjacent ja se situa en el 3,1%. És la seva taxa més alta en 2 anys i mig. Són 2 dècimes més que en el mes d'agost. Per què és tan preocupant este indicador per a la salut de les famílies valencianes a mig termini? I sobretot, això ens està deixant veure el que estaves comentant, que ja ens està tocant esta inflació de segona ronda?
2: Pues mira, la inflació subjacent, aunque siga un concepte tècnic, ¿vale?, és un constant molt important, ¿vale?, perquè al final, com tots sabem, aquesta inflació pues, elimina el que és l'energia o els preus d'aquells béns que varien més ràpidament. Entonces, si després d'eliminar aquests béns i serveis seguís pujant, el que m'estan dient és que aquesta pujada dels preus ja s'ha instal·lat en l'economia i en molts béns i serveis que estem consumint. Tot el que m'està indicant és que si seguís pujant, pues al final el cost de la vida s'està encarint i cada vegada ens va costar més mantindre un poc esta pujada de preus.
0: I Mabel, amb una inflació que està fregant ixe 5%, com queda la situació dels salaris i les pensions així a la Comunitat Valenciana? Estem, pot ser, tornant a una etapa de pèrdua real d'aquesta capacitat que tenim de despesa i estalvi?
2: Pues no volen ser molt negatius, però al final, si com bé has dit, els preus estan pujant en ronda del 5% i els salaris, les pensions, pues no pugen al mateix ritme, el que està passant és que cada vegada tenim menor poder adquisitiu i la nostra capacitat d'estalvi pues cada vegada és pitjor. ¿Vale? Per tant, pues, si tot segueix igual, ¿vale?, si els preus pugen, però salaris i pensions no pugen en la mateixa medida, pues cada vegada ens va costar un poc més arribar a final de mes i poder mantindre aquest poder adquisitiu que tenim ara.
1: Davant d'esta situació, Mabel, sí que hem vist com el Banc Central Europeu, també la resta de bancs principals, han pujat els tipus d'interès. Com pot condicionar este repunt generalitzat en els preus a Europa les pròximes decisions del Banc Central Europeu, precisament sobre els tipus i per tant, també, com serà l'evolució de les hipoteques variables?
2: Pues lo que no tenim que olvidar és que el principal objectiu que té el Banc Central és mantenir un poc la inflació. Entonces, si els preus no baixen, tampoc van a baixar els tipus. Entonces, el Banc Central no va tindre més remei si els preus segueixen pujant que mantindre els tipus alt o inclús pujar-los un poc més. Entonces, al final, això ens va condicionar sobretot a la gent que té hipoteca variable. Perquè al final, si els tipus no baixen, pues la quota, el que paguem al mes, tampoc va baixar. Entonces, és un poc la situació que tenim ara si els preus no baixen.
0: I Mabel, si esta tendència es consolida, perquè estem front a una tendència a l'alça que ja acumula 3 mesos viscuts de pujades, quines estratègies o quines recomanacions pràctiques podríem donar als nostres oients per a que puguem protegir la seva economia domèstica si mirem d'ací a final d'aquest any 2026?
2: Pues jo el que dic sempre que al final, ante esta situació, pues a curt plaç, l'únic que podem fer és tindre un poc de sentit comú, ¿vale?, en la nostra economia domèstica. Yo siempre digo que lo primero, lo más fácil, es repasar un poco las despeses fijas que tenemos, ¿vale? Ajustar un poco estas despeses, ¿vale?, todo lo que podamos. Y después también hay que ganar al súper, pues ni hay que planificar muy bien la compra, ¿vale? Yo siempre digo que en estos momentos pues, ni hay que apostar más por productos de temporada, ¿vale? Productos más de proximidad, donde ese cost de transporte no es vecha reflectir, ¿vale? Un poco para estalviar un poquet. i també pues, mirar un poc les marques blanques. Les un poc a curt plaça és el que dic, tindre un poc de sentit comú i intentar fer una planificació dia a dia.
1: Molt important, aquesta planificació financera. A banda de tot això, Mabel, com ja hem comentat altres vegades, també hi ha alguns tipus de comptes remunerats, per exemple, alguns depòsits que encara que estan oferint una rendibilitat al voltant del 3-3,5%, i com estem comentant, l'IPC ho supera, i de bon tros, sí, al voltant del 5%, però també poden ser, no?, una mesura.
2: També és una opció per a un poc que no perdeix el poder i sempre mantindre un poc el poder adquisitiu o el valor dels diners que tenim.
1: Sí. Solament mantindre, que avui en dia ja és un repte.
2: Sí, sí, mantindre, ja està bé.
1: Mabel Pisa, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més per parlar d'aquestes xifres de l'IPC.
2: Vale, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, bona vesprada. Adéu.
0: I davant d'aquest augment imparable dels preus, el govern ha aprovat avui en el Consell de Ministres la prolongació del decret de mesures anticrisi. En concret, la novetat d'aquest decret és que s'ha aprovat limitar la pujada de la tarifa regulada del gas i de la bombona de butà. Així ho ha explicat la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen.
3: Y en este caso lo que vamos a hacer es limitar el crecimiento de esa tarifa de último recurso. Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene. También vamos a limitar a un máximo de 19,55 la bombona de butano, algo también fundamental para los distintos consumidores.
1: Per tant, la tarifa TUR s'encarirà un 15% a partir de dijous. A més, la norma aprovada contempla mantindre en vigor els descomptes sobre l'impost d'hidrocarburs que graven el dièsel i la gasolina fins que acabi el 2026. La bonificació, així, se situarà en 20 cèntims per litre al mes d'octubre i anirà retallant-se en els mesos següents, el 13 cèntims al mes de novembre i 6 cèntims al mes de desembre. A més, la norma també inclou un mecanisme de salvaguarda lligat a la inflació que vincula la caiguda de les mesures a l'evolució de l'IPC.
0: Aquestes mesures arriben en l'antesala de l'hivern, època de l'any en què augmenta i se consum per la calefacció i en un context marcat per l'increment generalitzat dels preus del gas de referència a Europa, que ja dupliquen el cost previ a l'esclat de la guerra d'Iran.
1: Però si per alguna cosa el Consell de Ministres d'este matí dona que parlar era pels decrets de vivenda que estaven en xoc. En concret, el Consell de Ministres ha aprovat dos reials decrets en matèria d'habitatge que amplien la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030 i que també prohibixen la compra d'immobles per part de fons d'inversió o fons voltors fins a l'any 2028. A més, el paquet regulatori introduís per primera vegada, i això és important, la regulació dels lloguers de temporada i també els lloguers per habitació. Al mateix temps, s'establix la pròrroga obligatòria de 2 anys als contractes d'arrendament en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre de l'any 2028.
0: Finalment, la normativa contempla la renovació automàtica dels lloguers a través d'un segon decret. Totes dos mesures seran sotmeses de manera immediata a la votació de convalidació en un ple extraordinari del Congrés dels Diputats convocat per a este mateix divendres.
1: Esta aprovació arriba després de negociacions d'última hora en el si del govern de coalició per tancar el text definitiu. L'executiu busca ara recaptar els suports parlamentaris de la majoria d'investidura en el Congrés per evitar que els decrets siguin rebutjats durant la seva tramitació, com ja va ocórrer fa un semestre amb una iniciativa similar. Obrim ara una finestra al món. Arturo, parla'ns d'aixes notícies internacionals.
0: Anthropic ha dedicat quasi un terç del fullet de la seva eixida a borsa a advertir dels possibles riscos de la intel·ligència artificial, inclosos perills existencials per a la humanitat. La creadora de Cloud alerta que els models més avançats podrien manipular, fer xantatge o fins i tot mostrar comportaments imprevisibles. La companyia, que va multiplicar per 12 els ingressos, aspira a debutar a Wall Street amb una valoració d'almenys 2 bilions de dòlars. Mirem ara cap a Europa perquè Brussel·les ha demanat als països de la Unió Europea que estudien mesures per reduir el consum de gas i electricitat aquest hivern. Tot davant, unes reserves excepcionalment baixes i uns preus molt volàtils. Entre les opcions figuren limitar el consum en hores punta, moderar la temperatura als edificis públics i apagar l'enllumenament nocturn innecessari. La comissió descarta riscos immediats de subministrament, però això sí, adverteix que la situació continua sent difícil. I tanquem també en clau europea, perquè Christine Lagarde ha defensat l'última pujada dels tipus d'interès del Banc Central.

0: tiempo se ponía el foco en la tecnología, ¿no? Y en las infraestructuras, que son muy importantes. Pero realmente lo más importante es la transformación cultural, de mentalidad y de modelo. Uh-huh. Es decir, durante mucho tiempo se ha invertido cantidades ingentes en las grandes compañías, pero también en las pequeñas compañías, en apostar por sistemas y por infraestructuras, pero el gran reto que siempre ha estado ahí y está ahí es el tema cultural. Y empieza desde el management, desde la dirección, que esté convencido, que sea nativo realmente de esa necesidad de combinar con lo físico, pero también lo digital, que impregne tu modelo de negocio, y desde esa dirección que vaya también, de alguna manera, pues haciendo didáctica interna y poniendo las prioridades internas de la compañía en que esa digitalización, en que esa apuesta por la IA no sea una acción más, sino que sea una acción nuclear de la estrategia de la compañía. Entonces, esa transformación cultural con jornadas como la que estamos viendo, pues es muy importante porque se produce un proceso de didáctica, de inspiración, de casos de éxito, de casos de uso, que a los CEOs, pero también a los directivos y a las propias personas que gestionan estos sistemas, les permiten ver el potencial y las capacidades y vérselo reflejado, hacer un paralelismo con sus propias infraestructuras. Entonces, es muy importante, yo creo que es muy importante.
1: Un canvi cultural que poquet a poquet va donant-se, però com estaves comentant, Fernando, encara queda molt camí per fer. Fernando, saludes, president de la xarxa d'Instituts Tecnològics de València, de Reddit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
0: Gràcies a vosaltres per vostra labor i la divulgació d'eventos tan importants.
1: Gràcies, bona vesprada. Adéu, bona Fernando. Vesprada.
0: Ciao.
2: I no deixem la innovació perquè la plataforma TikTok Shop consolida la seva presència a Espanya en registrar un creixement al voltant del 150% en els últims 12 mesos durant el seu segon any d'activitat. Este model de comerç electrònic combina inspiració, descobriment i compra directa mitjançant formats dinàmics com els dels vídeos curts i les sessions de venda en directe.
1: Segons les dades publicades, el 70% dels ingressos dels venedors en la plataforma procedeix precisament dels vídeos curts i de les retransmissions en directe, un format que ha disparat les seues sessions, atenció, un 120% en l'últim any. Estes eines s'han convertit en el principal motor de vendes de la xarxa social, seguit pel contingut afiliat i la creació de vídeos promocionals.
2: L'impacte en el mercat espanyol ja és significatiu. Un estudi assenyala que la plataforma aconsegueix una penetració del 19% entre els compradors en línia de l'Estat. Per perfils d'edat, el 40% de la generació X, el 30% dels millennial i el 23% de la generació Z afirmen haver realitzat almenys una compra a través d'esta xarxa social. I tanquem avui este repàs puntualitzant que avui és una data important. I ho és perquè avui, 29 de setembre, és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. Espanya ha aconseguit reduir un 19,2% el desaprofitament d'aliments en els últims 5 anys, acumulant així un quinquenni consecutiu de caigudes. Així tot, les xifres continuen sent impactants. I és que els consumidors van llançar al fem més d'un 12 milions de tones de menjar sols en l'últim any, la qual cosa representa una mitjana de 23,52 quilos de menjar llançat a la brossa per persona.
1: La major part d'este malbaratament es produeix en les llars, que van tirar 1,1 milions de tones directament des de la nevera al fem per haver comprat en excés. Per contra, l'hostaleria només genera el 2,5% de residus totals, impulsada per la nova llei de desperdici alimentari que ha reduït el percentatge de clients que deixen menjar en els restaurants del 46% en 2022 al 41% a finals del 2025.
2: Pel que fa als productes més afectats, estem parlant de les fruites, verdures i hortalisses, encapçalen les pèrdues a les cases, on representen el 46% del total llençat. En els bars i restaurants, els plats que més acaben a la brossa són hortalisses i verdures en un 24,6% del total del sector, seguits de la carn fresca i del pa.
3: Demà serà notícia.
1: I abans d'acabar esta primera part del programa d'avui, com cada dia hem de mirar la nostra agenda, i això ens ho conta Pere Ferrer. Bona vesprada, Pere.
4: Bona vesprada, companys. Doncs si avui parlàveu de que és el Dia Internacional per a la conscienciació del malbaratament alimentari, demà tenim un altre dia, però més,

0: s'agraït, eh? Per exemple, sempre n'hi ha diverses coses que se celebren en el mateix dia.
1: Això és una cosa,
0: però jo
1: he
0: destacat
1: més.
0: Que ja, sí, n'hi ha de tot. Però en clau econòmica, o pel punter que té amb la clau econòmica, el 30 de setembre demà és el Dia Internacional del Podcast, que jo crec que per al nostre sector és un complement que jo crec que ha revitalitzat la ràdio i ha generat una indústria creixent que ofereix continguts especialitzats i personalitzats. I resulta que Espanya està en el top dels països que tenen més seguidors de podcast.
1: La veritat que, mira, digues, juntament amb qui?
0: Amb Suècia, Irlanda, Estats Units, però estem ahí en el top.
1: Per primera vegada, però unes xifres positives, no?, que ens alegra estar al capdavant, vaja, d'aquest rànquing mundial.
0: Estem connectats, que podríem dir-ho d'alguna manera, i ens agraden els continguts professionals.
1: I a la carta, com per exemple també este programa que recordem que se pot escoltar en Spotify i en totes les plataformes, així també com en el web i en l'aplicació d'Apunt.
0: Mira, que bé t'ha vingut, no?
1: De categoria.
0: Bueno, a banda, esta setmana també penseu que transcorren les fires d'Hàbitat, que en el cas d'Hàbitat ja va per la 60a edició, Textil Llar, que va per la 54, Espai Cuina, que és més jove, és la 7a edició, i arranca també una revisió del que coneixíem com Cebisama, i ara es diu 360 baix de Pai Cebisama. Però bueno, és una fira que acull més el sector del bany, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: També tindrem un nou dia de debat de política general, i demà ja de vesprada és la gala aniversari de Fotur i la quarta edició dels Premis de Turisme. Cal recordar que Fotur és la Federació d'Empreses d'Oci i de Turisme de la província de València. També un segment important que genera bons beneficis. També.
1: Importantíssim, sobretot també perquè estem ja quasi a les portes d'este pont del 9 d'octubre i de segur que és un sector que ajuda a impulsar-hi molt l'economia valenciana.
0: En clau global, diverses coses. Coneixerem l'IPC que publica l'Oficina Estadística d'Estadística d'Austràlia, l'índex PMI, que està vinculat a l'activitat del sector manufacturer de serveis i construcció a l'economia, en aquest cas a l'economia xinesa. Sabrem com van les vendes minoristes a un país com Alemanya. Avui hem conegut les d'Espanya, que caien un 1,1%. Tindrem el PIB, el Producte Interior Brut, una estimació final del segon trimestre, tant per al Regne Unit com per als Estats Units. I dels Estats Units coneixerem també la taxa d'ocupació al sector privat. En este país diferencien un poquet el que pot ser ocupació privada, ocupació pública, ja estem acostumats a comentar-ho. Però bueno, tindrem totes aquestes gràfiques que jo crec que ens donaran una visió prou generalista de lo que és l'economia global. L'IBEX arrencava este matí en 19.665 punts, ara el veia en 19.600, o sea, que està una miqueta estable, però sí que el deber és que el barril de Brent que iniciava el mercat este matí en 106 dòlars, pujava a 107, ha baixat una miqueta i està en 104. Ja qualsevol baixada ja és una bona notícia, podríem dir.
1: Sí, és una bona notícia, sobretot som optimistes en este context que, com estem veient, esta escalada de preus dels carburants al cap i a la fi comença a notar-se ja en la nostra cistella de la compra, com hem vist en l'inici del programa en aquestes xifres de l'IPC, però com dius, Pere,
0: de l'IPC.
1: Notícia positiva, aquesta xicoteta caiguda del preu de barril Brent. Moltes gràcies, Pere, demà parlem. Gràcies.
0: Vinga, bona entrada.
1: Adéu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa i de seguida tornem. Així, en cadena de valor.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
4: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
5: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
3: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
6: El futur de l'esport juga ací.
3: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. A Elda 96.2.

0: que en els últims anys ha crescut notablement, sobretot a les ciutats i a les localitats més grans, i que també va de la mà del creixement del sector de la vivenda. I és que, si cada vegada es construïssen els pisos més menuts, els inquilins tenen un problema d'espai. Per això, cada vegada més, es demanden trasters. Hi ha una gran demanda per a llogar o comprar aquests espais on podem aparcar allò que no necessitem en el dia a dia. El resultat, com sempre, acaba sent una demanda molt alta, una oferta molt limitada i, per tant, uns preus absolutament disparats. Estaves tu com tu xupa de cuero. Mireu, si parlem una miqueta del mercat, a la ciutat d'Alacant he trobat solament 17 trasters per a comprar i 49 per a llogar. En Castelló de la Plana, en venda, hi ha una miqueta més, en són 28 i 14 per a llogar. I, com sempre, el preu depèn una miqueta de la zona, però podem trobar-los a partir d'uns 1.000 euros el metre quadrat fins a 5.000 o 6.000 euros el metre quadrat. Per exemple, en el cas de la capital de la Plana, en la zona del Parc Ribalta, 3 metres quadrats i en 6 al voltant de 14.000 euros en total. Este, la realitat és que és dels més cars que he trobat. I clar, passa també en les vivendes. En València ciutat encara es complica més la cosa. De fet, poden ser més cars que una plaça d'aparcament en un garatge. La clau d'això és, com explica Ramon Ferrando, que és redactor de Levante, el mercantil valenciano, i que ha analitzat este tema, és que això és més rendible precisament que aquesta plaça de garatge.
1: Pues sí, sí que m'és rendible compartir. I també tornem al principi. Per què? Perquè hi ha molt menys oferta de trasters que de pàrquings. Per això una plaça d'aparcament en València de mitjana te pot costar 20.000 euros o 25.000, i un traster, estàvem parlant de 2 metres quadrats, 12.000, però realment estan costant 30.000 o 40.000 euros, que és una burrada. Jo crec que un traster ara mateix és un luxe, i els luxes es paguen. No? A la província de València hi ha 160, més o menys, 160 trasters a la venda, i en la ciutat de València 63. I en el cas de lloguer, en la província tenim més de 300, i a València uns 100, 99. No? És un producte molt escàs i la gent pues, paga perquè no hi ha més.
0: Ho ha dit Ramon, és un luxe i és un luxe escàs en aquest sentit. Des de l'any 2000, la major part de les noves vivendes ja compten amb aquests espais per al veïnat, però la bombolla immobiliària també afecta aquest mercat. De fet, el traster, a dia d'avui, s'ha convertit en el marge de benefici dels constructors quan realitzen una vivenda de protecció oficial.
1: Abans, als anys 50, sí que era normal que les cases tingueren traster. Després, en els 70, que ja començaven la precarietat, o sigui, a precaritzar, perquè que era vivenda més barata, perquè va ser el moment d'eclosió de la immigració interior, ja se van llevar els trasters. I a València, per exemple, pues, els pisos que s'han fet els anys 70 fins al 2000 no hi havia. A partir del 2000 comença a ser obligatori que les finques tinguin traster. Però el que passa que de 2000 sí, no se va fer res, i des del 16 pues, estan tornant ja a fer, i ja sí que venen en traster. En el cas de la VPO, la manera que és un preu molt ajustat per al promotor, o sigui que no guanya quasi diners, la manera que tenen ells de guanyar és en les places de garatge i en els trasters.
0: La realitat és que per a moltes famílies un traster s'ha convertit en algo absolutament necessari, i per això els preus dins de les ciutats són els que hem comentat. La banda sona, els últims anys també han proliferat un model de negoci que ens sona una miqueta més, tal vegada de pel·lícules i programes americans, com són eixes naus o eixos terrenys gegants fora de les ciutats amb centenars i centenars de trasters. Ara bé, què passa si no podem traslladar fins allà els nostres bàrtols? Perquè, clar, hem de portar allà tot el que volem deixar. Acaba d'arribar a València un model de negoci que va solucionar molts dels problemes que presenta el sector. Volem parlar de tot això amb el cofundador de Tus Coses Puntes, ell és Carlos Javier Romero. Bona vesprada, Carlos.
2: Què tal?
0: Carlos, per als oients que ens estan escoltant i per ubicar-nos una miqueta, explica'ns quins problemes pot presentar este sector dels trasters i que vosaltres ja vau detectar fa uns anys.
2: En primer lugar, quería agradeceros sobre todo la entrada que habéis hecho, un análisis muy bueno de la situación de los trasteros, porque evidentemente la situación actual es, como bien has mencionado, que cada vez el precio del metro cuadrado es más caro en las viviendas, cada vez proliferan también como una nueva fuente de negocio estos trasteros que son interurbanos, Y evidentemente, pues eso va también ocupando espacios de los bajos de muchos barrios
3: Sí.
2: y cada vez es un negocio más.

0: Nosaltres posem punt i final en este punt, a este cadena de valor d'avui dimarts, però com cada dia tornarem demà a partir de les 4 de la vesprada amb tota l'actualitat econòmica. Moltes gràcies per estar ahí. Bona vesprada. Adeu.
1: Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de valor. En la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio. Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
3: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
4: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
2: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
1: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
1: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
6: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb

0: rigor i des del lloc dels fets.
1: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

En cas de temporal de vent, assegura elements com tendals, persianes i antenes. Retira cossiols, gàbies i qualsevol objecte que puga caure al carrer. No isques si no és necessari i allunya't de les cases velles o en mal estat. Amb la col·laboració de Pont Ràdio. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 5 de la vesprada. Bueno, menys de 24 hores després que el president de la Generalitat anunciara el que ja s'havia presentat, però no ha anunciat oficialment, més ajudes a joves, tant a joves com a nous, agricultors i ramaders, pues ja és una ordre publicada, ja és negre sobre blanc. Són 9,8 milions d'euros per a esta convocatòria, en concret 8,27 milions d'euros per a incorporació de joves i 1,53 milions per a nous agricultors i ramaders. Bé, la convocatòria, que sé que interessa a molts forcaters, contempla ajudes que poden arribar als 80.000 euros per a joves agricultors i fes a 70.000 per a nous agricultors i ramaders, eh? Bé, el termini, la data, atenció, teniu 2 mesos, perquè estarà oberta fins el 5 d'octubre. Perdó, a partir, no així, perdó. 2 mesos a partir del 5 d'octubre, clar. Ja no quadrava el que estava dient. El termini s'obri el 5 d'octubre. Bé, l'anterior convocatòria va permetre la incorporació de 548 nous agricultors i ramaders, tant joves com nous professionals, a partir d'una certa edat, i van rebre una quantia mitjana prou interessant. Estic parlant-vos del voltant, cadascun una, però com a mitjana de 51.000 euros. Així que molt benvinguda, rebuda, no només l'anunci, no només el compromís en l'escorx, sinó l'ordre, perquè és una promesa complida. Anem a escoltar avui el que tenen que dir al respecte del sector. I si estem pendents d'això, i estàvem pendents d'això, també estem molt pendents del que té que arribar després d'aquest compromís fa una setmana per el part del ministre Planas, que se va reunir en totes les organitzacions, recordeu que van tindre un especial. Es va demanar una setmana de temps, però un paquet de mesures per donar suport al sector que està patint i s'augment de costos, especialment gasòlio agrícola. I bueno, el paquet no sé si ha arribat o no, estic jo molt pendent. Sí que sé que s'està parlant ja oficialment de que el descompte sobre l'impost d'hidrocarburs es situarà en 20 cèntims per litre a octubre, 13 cèntims per litre a novembre i 6 cèntims de litre al desembre. Parlem des del Ministeri d'un mecanisme de salvaguarda vinculat a la inflació. Vaig a parlar amb tot un expert en la matèria, una de les persones més informades del sector, a veure què me sap, què puc confirmar, què tenim de cert en aquestes dades i sobretot si això va servir per a frenar protestes, perquè tot l'interès d'aquest paquet partís d'aquesta trobada fa una setmana, perquè ja feia 3 o 4 abans s'havien convocat mobilitzacions entre UPA, COAG i ASACHA. Recordeu? Pues bé, també parlarem de seguida d'aquests temes. I ja la segona part més relaxada, una qüestió d'aire de vins, anem a tindre una convidada molt especial de l'ETSIAM, anem a tindre al telèfon algú del CERAI, perquè també al final d'esta setmana s'espera un fòrum que ja vos vas dir algo ahir, molt intens i en una quantitat de protagonistes importants, eh? De fet, torne a dir-ho, s'espera la presència del ministre. I tot el dia, que no m'oblide, del malbaratament d'aliments, que és avui, 29. No sé si em donarà per a tot, però com aquestes qüestions a mi m'interessen sempre, si no parlem d'això avui, parlarem demà. Així que anem allà, soc Sílvia Sòria, en producció Sílvia Alabort, i a la part tècnica donant-li ritme i sentit a tot, Tono Escribano. Comencem.
1: El Forcat, a punt ràdio.

0: Bé, el sector celebra, evidentment, les mesures plantejades ahir per el president Pérez Llorca i, sobretot, l'ordre publicat avui. Mentre que espera, com vos acaba d'explicar, a veure què diu Planas i si es confirma aquest paquet de mesures. Anem a recordar. Quines són les promeses d'ahir? Per damunt, les més directes són ajudes a la videovigilància en zones rurals. Més diners per a joves. Ja l'ha publicat, això era ahir, avui ja és un ordre publicat al DOC. Aprovació de l'Estatut de les Dones Rurals, Agricultores i de la Mar. M'interessa molt i entrarem al fons en aquest estatut a veure què vos puc anar contant. La nova llei forestal, que bueno, no és directament agrària, però sí que compensa o pretén compensar a propietaris que conserven la muntanya, simplifiquen les tasques de prevenció d'incendis i vos toca ja d'una manera directa o indirecta. I ja també, això ja afecta més a la societat en el seu conjunt, però la veritat és que és este sector és un dels que més patís a nivell econòmic el tema climàtic, i és que també hi ha un compromís de nou sistema de vigilància, satèl·lics i drons, per millorar la gestió d'emergències, fer obres i continuar fent-les contra les inundacions, crear el primer centre mediterrani d'intel·ligència climàtica, lo de la quota zero per als joves, a veure si això ajuda també. I parla d'autònoms, autònoms joves, perquè si tenen durant 2 anys els autònoms i sa quota zero, si són joves podrien inclús ampliar-la, a veure si algú d'estos joves també és agricultor, ramader o pescador. En fi, ja veurem. I lo de la fiscalitat, que sempre és important, noves rebaixes fiscals, deduccions, etc. D'això esteu totalment informats, els meus companys de Cadena Valor també vos donen com afecta en la part econòmica, però jo me centre en què diu el sector, sobretot d'aquestes mesures i sobretot de la publicació avui d'aquesta ordre. Ha basat ja, ha celebrat l'anunci. I com no, també ha parlat en el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana i el seu president, Vicent Faro, també està content. Així que aneu a escoltar després a Ava, perquè tinc que Pronte és la persona especialitzada, està vinculada a aquesta organització, però anem a veure què diu Vicent Faro de les mesures en la línia, perquè van molt en la línia, semblant, de les ajudes a joves.
1: Des del Comitè d'Agricultura Ecològica vemos favorablemente que esta incorporación de jóvenes agricultores o personas que quieran incorporarse también al sector agrario sea bienvenida, porque evidentemente que las personas que se inician o que quieran emprender este camino, que la valoración si se hace en ecológico sea bastante y que sea importante a la hora de valorar, creemos que es interesante, porque además pone en valor todos los productos y beneficios de la agricultura ecológica para la sociedad y para los consumidores, y además, pues bueno, hace posible que estas personas que inician el camino en agricultura ecológica tengan esa valoración positiva por parte de la Consellería. Vemos con buenos ojos que esta iniciativa se vuelva a producir y pensamos que debería de ser año a año una convocatoria que vuelva a refrendarse por parte de las instituciones públicas. Un saludo desde el Comité de Agricultura Ecológica.
0: Per la seva banda, la Unió Llauradores Ramadera sí que celebra, diu que és positiu, però té una certa cautela. Carles Peris és el seu secretari general.
2: Ahir les mesures agràries i ramaderes que se van anunciar per part del president Pérez Llorca pues van un poc en la línia de positivitat en aquelles que ja estaven consolidades en els pressupostos en anteriors anys, per tant això seria una fase positiva, el que és la sanitat vegetal, la competitivitat ramadera o en matèria d'assegurances. Algo positiu també és que se consolide aquesta ampliació de les ajudes a joves per a facilitar el relleu generacional, però com tot, pues, també el pressupost té carències, sobretot en matèria de promoció dels productes agroalimentaris i tampoc apareix ningú punt per a reforçar el control de males praxis en l'etiquetatge que tant de mal fa als productors i als consumidors. Seria un poc les carències més significatives que veuríem d'aquest pressupost a grans trets, a falta de visualitzar tot d'una forma més pròxima.
0: També hem parlat en UPA, també pensa algú semblant que en este cas la Unió, sí, està bé, però desconfien i consideren que no és suficient. Ricardo Bayo és el seu secretari general.
3: Desde UPA valoramos positivamente que se anuncien medidas para facilitar la incorporación de jóvenes impulsar el Estatut de las Mujeres Rurales y mejorar la seguridad de nuestros campos. También consideramos importante que se hable de reforzar el transporte, la atención sanitaria y otros servicios públicos, pero esas mejoras tienen que llegar de verdad a los pueblos y al medio rural, donde muchas veces las carencias son mayores. Dicho esto, creemos que las medidas anunciadas pues no abordan los problemas de fondo de la agricultura familiar, porque podemos ayudar a un joven a que se incorpore, pero si después no tiene precios justos, no tiene agua suficiente, no tiene un seguro agrario que responda, la burocracia aumenta y la competencia con países terceros se mantiene, pues difícilmente podrá mantenerse en la actividad. Tampoco abordan claramente la crisis energética y la subida de los precios del gasoil agrícola, a pesar de que más del 80% de los impuestos que pagamos al llenar el depósito van a parar a las arcas autonómicas. Por tanto, echamos en falta pues una apuesta mucho más clara.
0: I anem, per tant, a parlar d'aquestes mesures, d'aquests plantejaments, a valorar també què està passant o qui arriba respecte a aquest paquet de mesures per a fer front al gasoil agrícola. I ho fem amb una de les persones, us ho deia al principi, que més vinculat està al sector, ja és històric, i és el secretari general d'AVA, un home sempre pendent de l'última hora. Així que Juan Salvador Torres, Juansa per als amics. Juansa, que jo el considero amic. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Cíndia. Que alegria parlar amb tu.
0: Ah, que sí, en antena, eh? Ja me feia a mi també molta il·lusió tornar a estar així per a contar, analitzar, valorar, donar a conèixer, defensar lo nostre. I tu estàs en la mateixa, tu eres també molt forcater. Primera i principal, les valoracions d'aquestes mesures anunciades ahir pel president, què te semblen? Te van sorprendre? Te les esperaves? Home, lo dels joves sí, estava anunciat. Però t'agradaren les que escoltares?
4: Anem a veure. Mesures que favorisquen coses en el sector sempre són benvingudes. La legislatura està acabant. Queden mesos per a acabar la legislatura. És molt complicat en aquests moments introduir coses noves que canvien la dinàmica o la tendència del sector. Entonces, per final de legislatura, el que va anunciar el president pues mos pareix bé, perquè no es pot anar més lluny que els mesos que queden. Uh-huh. Nosaltres el que pensem és que de cara a la pròxima legislatura sí que n'hi hauria que mirar coses, preparar coses. La Conselleria d'Agricultura és una de les conselleries més pobres del Consell en pressupost, i en el pressupost que té difícilment es poden abordar coses diferents de les que està abordant, perquè no dona per més el pressupost que té. Entonces, nosaltres el que voldríem és plantejar un increment important del pressupost d'aquesta conselleria i abordar temes de molt de calat, molt profundos, estructurals, que realment sí que pogueren canviar la tendència i la dinàmica que té avui el sector, que és prou negativa.
0: A mi em dóna la impressió, Juansa, i si no sé si me corregixes, que són benvingudes, però és com un parche, com una tirita, lo de la videovigilància, la incorporació de joves, escolta, que són quasi 10 milions benvinguts, siguen, lo de l'estatut de les dones, no és suficient. No...
4: A veure, no un parche, diguem-ho d'una altra manera, diguem que és un préstamo pont.
0: Vale, m'ha quedat clar. Bueno, i lo de les ajudes de joves, quasi 10 milions benvinguts siga, eh? Perquè heu estat darrere demanant-ho. Vosaltres ho heu demanat.
4: Les ajudes de joves, quan es va publicar la resolució de la gent que havia sigut, que li havien aprovat l'ajuda,
0: sí, la
4: van veure que quedaven molts joves que complien els requisits, però per falta de pressupost no entraven.
0: Sí.
4: Nosaltres li vam enviar un escrit molt, molt rigorós i molt serio al conseller Barrachina i després me consta que el president d'AVA va parlar personalment amb ell. I el que li van dir és, mira, conseller, en la situació que tenim, l'agricultura, el sector agrari valencià, no ens podem permetir no instal·lar aquesta gent. És a dir, tenim alrededor de 80 i pico mil explotacions agràries de la Comunitat Valenciana.
0: Sí.
4: En la convocatòria van entrar, no sé, alrededor de 500, es van poder incorporar o eren nous agricultors.
0: 548, exactament.
4: Vale, perfecte. Però és un percentatge molt poquet de la necessitat de relevo que tenim. Entonces, clar, nosaltres el que li van dir és, conseller, mira a veure què pots fer, però estos 41 no poden quedar-se fora. Entonces, al final, el Consell de lo que ha optat és per fer una convocatòria nova que no sols donarà cobertura a estos 41, sinó que encara podran entrar en aquells hasta uns 150 més.
0: Sí, sí, sí. Han dit que, sí, que hasta 200 podrien atendre.
4: A veure, és que, a veure, si hi ha que parlar de coses bàsiques, de la mateixa manera

0: que hem de parlar d'estructures, de la mateixa manera que hem de parlar d'aigua, de la mateixa manera que hem de parlar de preus, hi ha que parlar de relevo. És a dir, és bàsic, és de les tres o quatre coses que n'hi ha que assegurar com siga. Entonces, ho agraïm molt i ho aplaudim molt el tema este de traure la convocatòria als joves.
1: Bueno, i què vos diuen els vostres? No sé si serà suficient la quantia, la mitjana està per damunt de 50.000, fluctua la quantia, però sé que ha treballat i col·labora i té molts joves, sempre he tingut joves molt actius. Què vos diuen és que s'han llançat almenys a intentar-ho, a emprendre?
0: És que ho han tingut aprovat en la convocatòria de fa uns mesos,
1: sí?
0: Se fa 6 mesos, més o menys, pues estan molt contents. Estan tramitant ja el rebre el primer pago, I estan contents i ho han fet a consciència i decidits i tenen clar que avui per instal·lar-se en el sector agrari tens que tindre molta formació i estar professionalitzat. És a dir, qualsevol no pot dir jo m'instal·le. Qualsevol que diga jo m'instal·le sense tindre certs coneixements, sense controlar això, se va estrellar. Però la gent que està instal·lant-se ja és un tipus de gent que té un cert nivell.
1: Sí, sí, sí.
0: I això és d'agrair, perquè si s'ha de fer un relevo generacional, que siga com toca.
1: Que siga com toca. De totes formes, si algun jove o alguna jove ens escolta, o nou, que no fa falta ser un xaval de 20 anys, que és nou també, que una persona de 40 anys
0: sí,
1: també té opcions.
0: 40 anys, sí, senyora.
1: Que no estem parlant d'escrios de 20. I en aquest sentit, vosaltres assessoreu, que se fiquen en contacte amb vosaltres i podeu assessorar-los, Veritat,
0: sí, sí, nosaltres, tota la gent que va vindre a buscar-nos per a tramitar-li-ho, vam atendre a tots i la veritat és que vam fer un munt d'experiències.
1: M'alegre molt. Bueno, a mi m'agrada i no pare de dir-ho a tots, és que vos cride o veniu, dugueu-me els joves, perquè és que jo necessite, vull veure aquestes cares de valents que diuen jo vull que estar així i vull ser el que vosaltres representeu, que no és únicament un sector econòmic. Juansa, jo t'ho he dit mil vegades.
0: Claro, i de fet, el conseller, els datos de la conselleria diuen que nosaltres van ser la primera organització en prou diferència en instal·lació de joves.
1: Sí, sí, ho sé, per això t'ho preguntava, perquè els joves ha vist i els llistats i els joves d'ABA s'han implicat molt directament. Bueno, i què te pareix?
0: És bàsic, això és bàsic.
1: Fonament, jo crec que és... Tu dius que és un dels pilars, fija't que per a mi crec que és el primer, perquè si no, pa que estem peleant.
0: Tot juntet, perquè si uno s'instal·la i no té preu, malament.
1: Malament, també.
0: Si uno s'instal·la i no pot modernitzar perquè l'estructura de la propietat que té no és bona, malament. Si uno s'instal·la i no té aigua, malament. Saps com dir-te que...
1: Sí, que tot és necessari, tot és necessari.
0: Això, n'hi ha 3, 4, 5 cosetes que n'hi ha que assegurar.
1: Prioritzar. Bueno, i què te sembla lo del tema del gasòleo? Perquè a mi lo que m'han dit és això que ha comentat al principi, descompte sobre l'impost d'hidrocarburs 20 cèntims per llitre a octubre, 13 novembre, 6 cèntims de llitre al desembre, mecanisme de salvaguarda vinculat a la inflació. Jo és el que m'arriba. Jo sé que tu estàs molt més implicat, teniu converses entre totes les organitzacions perquè esteu pendents d'este paquet, a veure si mobilitzem o no. Què saps d'este tema?
0: Mira, Sílvia, jo vaig a començar pel principi. I el principi és que em desagrada molt focalitzar unes possibles mobilitzacions en un futur immediat, focalitzar-les en el preu del gasoil. Per què? Perquè nosaltres tenim un munt més problemes per als que hi gira el carrer.
1: Ja ho crec.
0: Entonces, efectivament, el preu del gasoil és important i probablement siga el detonant de que totes les organitzacions agràries, bueno, ho decidiran demà, crec. Demà totes les organitzacions agràries tenen previst fer junta directiva
1: i
0: decidir si tiren a mà o no. Jo, a la vista de lo que ha aprovat el govern i a la vista de lo que demanaven les organitzacions, crec que la diferència és considerable. Entonces, jo entenc que el més normal serà que es mantinguin les mobilitzacions. Però no ho sé, demà cada organització decidirà el que vulgui fer i farem el que siga. Ara, si es mantenen les mobilitzacions, en la Comunitat Valenciana, nosaltres ara no anem a eixir soles pel gasoil. O sigui, quan la ceba de l'horta s'ha perdut, quan la carella de l'horta quasi que s'ha perdut, quan resulta que l'arròs té un preu que dona 15 cèntims

0: cèntims de pèrdua respecte al seu cost de producció, quan resulta que avui la taronja està més, prou més barata que estava l'any passat, etcètera. Pues, com tu comprendràs, nosaltres no anem a eixir per al gasoll a soles.
1: Lògicament.
0: Anem a eixir per tot.
1: Normal. O sigui, que demà tindrem notícies. No sé si pel matí, per la vespre, jo demà parlarem vosaltres, però de moment el que estan plantejant-vos...
0: Per lo menos en Asaja, que és demà per la vespre.
1: Estaré pendent, per tant, el dijous. Però, bueno, de moment, el que fiquen damunt la taula, poc. Vos sembla poc?
0: A mi, jo, per lo menos, comparant el que demanàvem amb el que ens donen, em sembla molt poc.
1: Bueno, pues el que hi haurà que fer és això, esperar aquestes reunions, esperar més notícies, i de moment és el que tenim damunt la taula. Juansa, jo estaré sempre així, ja ho saps.
0: Bé, tu ja saps que nosaltres estem encantats de parlar amb tu i d'estar amb tu.
1: Gràcies, cuideu-vos, de veres. Avant, sí. Sempre avant.
0: Gràcies per el teu interès.
1: Cuida't molt.
0: Adéu. Per el teu recolzament.
1: Adéu.

0: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
1: L'emoció no s'explica, es diu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
2: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
3: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
1: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
2: T'esperem.
3: No ens faltes.
1: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.

Bueno, bueno, bueno, i és moment, ja tinc així a la nostra convidada, que ganes tenia de veure-la en persona al nostre estudi, és forcatera, de més, de les grans. Ja, ara vos la presente. Ara ja vos avançava que València acollirà el dia 1 i 2 d'octubre, esta mateixa setmana, el Fòrum Internacional de Compra Pública Alimentària i Agricultura Camperola i Familiar.

0: Bé, és una trobada, me diuen que d'àmbit internacional, que organitza el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional, que coneguen FRAI, la Fundació Mundubat, i que va a reunir a governs, institucions, organitzacions, en fi, món acadèmic, societat civil. L'objectiu és avançar cap a sistemes alimentaris més justos, més sostenibles, basats en drets humans, etc. Van a fer-ho en la seu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural. I la seva directora és Constanza Rubio. Constanza, bienvenida.
1: Muchas gracias,
0: Silvia. Qué alegría verte, ¿cómo estás?
1: Hombre, muy bien. Y es un gusto estar aquí para compartir ese espacio que vamos a disfrutar en la escuela.
0: Así es. Bueno, y tenemos al teléfono a Beatriu Gascó, del CERAI, sí, que, claro, están darrere de la organización. Beatriu, hola, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada a totes i a tots.
0: ¿Cómo estás?
2: Molt bé, moltes gràcies, molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Bueno, ella és enginyera agrícola, crec, no, Bea?
2: Sí. Efectivament.
0: I polítiques agrícoles, està, bueno, una gran defensora
1: i tant
0: de la sobirania alimentària, l'agroecologia, la cooperació internacional, un poble que és l'espírit, no, del CERAI.
1: Sí, sí.
0: Bueno, anem per parts. Constanza, ara parlarem un poc con Beatriu del programa, però este foco, este foro en la compra pública de alimentos, què tiene de importància per a tu centre, per a tu escola, que està implicada en el debat? Per què?
1: Bueno, yo creo que una escuela como la nuestra debe estar aquí, porque aquí formamos profesionales que trabajan precisamente en todos los eslabones de la cadena y del sistema alimentario, desde la producción agroalimentaria o agraria hasta la industria, la distribución, la seguridad y la gestión del territorio. Además, creo que como universidad tenemos una gran responsabilidad, y no solo formar a grandes profesionales, sino también tenemos que ser capaces de poner conocimiento al servicio de problemas reales. La compra pública parece, pues a simple vista parece una cuestión administrativa, pero en realidad detrás de esto hay mucho más, porque ahí está en decidir qué agricultura queremos, qué alimentos queremos ofrecer a nuestros colegios, hospitales o universidad, qué impacto queremos generar en el territorio y cómo conseguimos que todo esto sea además viable económicamente y socialmente también. Y por eso me parece que es valioso que este debate o este foro se celebre en la CHEAM, en nuestra escuela, y que reúna a productores, administraciones, organizaciones sociales, investigadores y responsables públicos. Porque la universidad creo que debe ser también un lugar donde se permita dialogar a distintos sectores que ofrezcan distintos puntos de vista.
0: Casi está una obligación, ¿no?, de la universidad ser foco y zona de debate.
1: Yo creo que es una responsabilidad.
0: Exactamente. Y en ese sentido, Beatriu, ¿de qué aneu? Porque va un poco por ahí, ¿no? Es un espai de diàleg del papel que comentaba Constanza de compra pública, alimentaria. ¿Qué es el que aneu a tractar y qué va a participar? ¿Cómo va a ser el programa?
2: El programa es molt dens. Tenim dos dies realment completets. Comencem dijous a les 9:30 del matí amb l'apertura per part del rector magnífico José Padilla i la benvinguda de la directora i diverses institucions. I després obriran l'apertura institucional, està a càrrec del ministre Pablo Agustín Duil, ministre de Consum i Agenda 2030, i de la directora de la Divisió d'Aliments i Nutrició de la FAO, que participarà ella online. I després hi ha un debat polític. Aleshores, la idea, i el dia següent participa també el ministre Planas, Lluís Planas, al que ja hem convidat en apertura institucional, però per problemes d'agenda no es pot unir fins a divendres. L'objectiu era reunir a les organitzacions de productors i productores junt amb l'administració i tots els nivells de l'administració, perquè la qüestió és que nosaltres sabem, com m'ha dit la directora, la senyora Rubio, no és un mer tràmit burocràtic el de la compra pública. S'ha de plasmar en voluntat política per a que totes les traves burocràtiques desapareguen i posar en el centre de la restauració col·lectiva, és a dir, la dels menjadors escolars, les residències, els hospitals. Estem parlant de milers, milions de menjars que s'ofereixen a Espanya i al món. Aleshores, com les administracions entenen, i sobretot les persones que treballen en política entenen que aquesta ha de ser una prioritat,

0: sinó facilitar l'agricultura familiar, la de xicotets productors, perquè puguen accedir a la contractació pública. Quin model és?
1: Mira, és prou senzill. Jo vaig ser, com a mare, vaig estar en el Consell Escolar del col·le del meu fill i precisament un dels meus objectius era este, era aconseguir que el menjador escolar d'Ise Col·legi comprara als llauradors i llauradores de la zona. Doncs el gran problema és que tenim moltíssimes traves burocràtiques perquè has de poder posar en els plecs que esta és una voluntat. I clar, posar en Europa que vols local i vols agroecològic, doncs no es pot perquè estàs fent concurrència competitiva. Aleshores, s'ha de treballar des d'un punt de vista jurídic, però sobretot amb voluntat política, per a que aquestes traves desapareguen i que els llauradors i llauradores, els que representava Juan Sal, que salude des d'ací, i el Carles Peris també, pues que puguen ells i elles ser protagonistes d'aquests menjadors. Com es fa? Pues eliminant aquestes traves burocràtiques i acompanyant amb uns canvis jurídics, però no sols, tota la qüestió de la contractació i dels plecs. Però per això el primer que hem de tindre és la voluntat.
0: Sí.
1: Amb això, què s'aconseguís? Pues garantir preus justos i contractes estables a les persones llauradores. Recuperar i enfortir la infraestructura pública alimentària també és una de les qüestions molt importants. És que els menjadors escolars ja no estan fent menjar. Obrin bolses. Estem parlant de quarta gamma, de línia freda. I això és el que nosaltres trobem que és una bogeria. Estem donant l'esquena a la classe productora, als llauradors i als llauradores familiars, i estem obrint la porta a les grans multinacionals. Elles són les protagonistes del menjar dels nostres fills i filles. És realment el que volem? Jo crec que no.
0: I des del punt de vista

0: que no hi ha, perquè no hi ha més.
1: Ho ha dit Ramon, és un luxe i és un luxe escàs en este sentit. Des de l'any 2000, la major part de les noves vivendes ja compten amb estos espais per al veïnat, però la bombolla immobiliària també afecta este mercat. De fet, el traster, a dia d'avui, s'ha convertit en el marge de benefici dels constructors quan realitzen una vivenda de protecció oficial.
0: Abans, als anys 50, sí que era normal que les cases tingueren traster. Després, en els 70, que ja començant en la precarietat, o sigui, a precaritzar, perquè que era vivenda més, més barata, perquè va ser la, el moment d'eclosió de la immigració interior, ja se van llevar els traster. I a València, per exemple, pues, els pisos de, que s'han fet els anys 70 fins al 2000 no hi havia. A partir del 2000 comença a ser obligatori que les finques tinguin traster. Però el que passa que de 2000 sí, no se va fer res, i des del 16 pues, estem tornant ja a fer, i ja sí que venen en traster. En el cas de la VPO, la manera que està molt, que és un preu molt ajustat per al promotor, o sigui que no guanya quasi diners, la manera que tenen ells de guanyar és en les places de garatge i en els trasters.
1: La realitat és que per a moltes famílies un traster s'ha convertit en algo absolutament necessari, i per això els preus dins de les ciutats són els que hem comentat. Davant d'això, en els últims anys també han proliferat un model de negoci que ens sona una miqueta més, tal vegada de pel·lícules i programes americans, com són eixes naus o eixos terrenys gegants fora de les ciutats amb centenars i centenars de trasters. Ara bé, què passa si no podem traslladar fins allà els nostres bàrtols? Perquè, clar, hem de portar allà tot el que volem deixar. Acaba d'arribar a València un model de negoci que va solucionar molts dels problemes que presenta el sector. Volem parlar de tot això amb el cofundador de Tus Coses Puntes, ell és Carlos Javier Romero. Bona vesprada, Carlos.
2: Què tal?
1: Carlos, per als oients que ens estan escoltant i per ubicar-nos una miqueta, explica'ns quins problemes pot presentar este sector dels trasters i que vosaltres ja vau detectar fa uns anys.
2: En primer lugar, quería agradeceros sobre todo la entrada que habéis hecho, un análisis muy bueno de la situación de los trasteros, porque evidentemente la situación actual es, como bien has mencionado, que cada vez el precio del metro cuadrado es más caro en las viviendas, cada vez proliferan también como una nueva fuente de negocio estos trasteros que son interurbanos, y evidentemente pues eso va también ocupando espacios de los bajos de muchos barrios, sí. Y cada vez es un negocio más proliferante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nuestra perspectiva, o como vemos y cómo empezamos la problemática que vemos, es que todo el mundo tiene muchas cosas últimamente y que esos pisos son muy pequeños, que cada vez hay menos personas con vehículo propio, que cada vez hay menos personas con tiempo, desafortunadamente, para poder desplazarse, perder un sábado, alquilar un vehículo. Entonces, pues sí. Un poco surge esta idea, ¿no? De proporcionar un servicio que vaya puerta a puerta.
1: Claro, m'ha agradat el que acabes de destacar, que dius, todo el mundo tiene muchas cosas últimamente. És cert que cada vegada, bueno, és una sensació que tinc jo, no sé si vos passa, però és cert que cada vegada comprem amb major facilitat, però vaja. Clar, davant d'esta situació, quin és el plantejament que heu fet vosaltres des de Tus Coses?
2: Sí, pues bueno, nuestra empresa surge un poco como este modelo de negocio cada vez más popular también en otras áreas, ¿no? Que intentamos pues evitar esa fricción que hay entre lo que sería coger tus cosas de ese cuarto que tienes atestado de objetos que en realidad son tus cosas y les tienes mucho aprecio. Uh-huh. Pero claro, tampoco necesitas la tabla de snow o la tabla de surf si practicas deporte o la bicicleta todos los días, ¿no?
1: Exacto.
2: Entonces intentamos llevar la comodidad de pues ese Uber, ¿no? Pero dentro de los trasteros, donde nosotros nos vamos a tu domicilio con unos contenedores, que son dos tipos de contenedores, un tamaño de la mitad de un ascensor aproximadamente y un tamaño de un ascensor. De hecho, están diseñados adrede para que puedan caber en los ascensores.
1: Muy importante,
2: y te los dejamos.
1: Eso, Eso es fundamental.
2: Sí, desde luego, eso es muy importante para nuestra logística. Y los llevamos a casa del cliente y el cliente con comodidad, si quiere puede rellenarlo en un día o puede rellenarlo en el mismo momento. Nosotros ayudamos también incluso a que los contenedores sean llenos. Uh-huh. Y una vez esta persona ha terminado de almacenarlo todo, nosotros precintamos el contenedor y nos lo llevamos a nuestra base logística.
1: Clar, entenc que amb això esteu solucionant i ja a part d'haver de fer el trasllat de totes les pertinences, però a més també entenc que comenceu a aprofitar una miqueta més l'espai i també eviteu que els trasters es

0: en pressupost i en el pressupost que té difícilment es poden abordar coses diferents de les que està abordant, perquè no dona per més el pressupost que té. Llavors, nosaltres el que voldríem és plantejar un increment important del pressupost d'aquesta conselleria i abordar temes de molt de calat, de molt profundos, estructurals, que realment sí que poguessin canviar la tendència i la dinàmica que té avui el sector, que és prou negativa.
1: A mi em dona la impressió, Juanse, si no sé si me corregixes, que són benvingudes, però és com un parche, com una tirita, lo de la videovigilància, la incorporació de joves, escolta, que són quasi 10 milions benvinguts siguen, lo de l'estatut de les dones, no és suficient. No...
0: A veure, no un parche, diguem d'una altra manera, diguem que és un préstamo pont.
1: Vale, m'ha quedat clar. Bueno, i lo de les ajudes de joves, quasi 10 milions benvinguts siga, eh? Perquè heu estat darrere demanant-ho. Vosaltres ho heu demanat.
0: Les ajudes de joves, quan es va publicar la resolució de la gent que havia segut, que li havien aprovat l'ajuda,
1: sí, la
0: vam veure que quedaven molts joves que complien els requisits, però per falta de pressupost no entraven.
1: Sí.
0: Nosaltres li vam enviar un escrit molt, molt rigorós i molt serio al conseller Barrachina i després me consta que el president de AVA ho va parlar personalment amb ell. I el que li van dir és, mira, conseller, en la situació que tenim, l'agricultura, bueno, el sector agrari valencià, no ens podem permetir no instal·lar aquesta gent. És a dir, tenim alrededor de 80 i pico mil explotacions agràries de la Comunitat Valenciana.
1: Sí.
0: En la convocatòria van entrar, no sé, alrededor de 500, es van poder incorporar o eren nous agricultors.
1: 548, exactament.
0: Vale, perfecte. Però és un percentatge molt poquet de la necessitat de relevo que tenim. Entonces, clar, nosaltres el que li van dir és, conseller, mira a veure què pots fer, però estos 41 no poden quedar-se fora. Entonces, al final, el conseller que ha optat és per fer una convocatòria nova que no sols donarà cobertura a estos 41, sinó que encara podran entrar en aquests hasta uns 150 més.
1: Sí, sí, sí. Han dit que sí, que hasta 200 podrien atendre.
0: A veure, és que, si n'hi ha que parlar de coses bàsiques, de la mateixa manera que n'hi ha que parlar d'estructures, de la mateixa manera que n'hi ha que parlar d'aigua, de la mateixa manera que n'hi ha que parlar de preus, n'hi ha que parlar de relevo. És a dir, és bàsic, és de les tres o quatre coses que n'hi ha que assegurar com siga. Entonces, ho agraïm molt i ho aplaudim molt el tema este de treure la convocatòria dels joves.
1: Uh-huh. Bueno, i què vos diuen els vostres? No sé si serà suficient la quantia, la mitjana està per damunt de 50.000, fluctua la quantia, però sé que ha treballat i col·labora i té molts joves, sempre heu tingut joves molt actius. Què vos diuen és que s'han llançat almenys a intentar-ho, a emprendre?
0: És que ho han tingut aprovat en la convocatòria de fa uns mesos,
1: sí?
0: Se fa 6 mesos més o menys, pues estan molt contents. Estan tramitant ja el rebre el primer pago. Uh-huh. I estan contents i ho han fet a consciència i decidits i tenen clar que avui per instal·lar-se en el sector agrari tens que tindre molta formació i estar professionalitzat. És a dir, qualsevol no pot dir jo m'instal·le. Qualsevol que digui jo m'instal·le sense tindre certs coneixements, sense controlar això, se va estrellar. Entonces, la gent que està instal·lant-se ja és un tipus de gent que té un cert nivell.
1: Sí, sí, sí.
0: I això és d'agrair, perquè si s'ha de fer un relevo generacional, que siga com toca.
1: Que siga com toca. De totes formes, si algun jove o alguna jove ens escolta, o nou, que no fa falta ser un xaval de 20 anys, que és nou també, que una persona de 40 anys
0: sí,
1: també té opcions.
0: 40 anys, sí,
1: que no estem parlant d'escrios de 20. I en aquest sentit, vosaltres assessoreu, que se fiquen en contacte amb vosaltres i podeu assessorar-los. Veritat,
0: sí, sí. Nosaltres, tota la gent que va vindre a buscar-nos per a tramitar-li, vam atendre a tots i la veritat és que vam fer un munt d'experiències.
1: M'alegre molt. Bueno, a mi m'agrada i no pare de dir-ho a tots, és que vos cride o veniu, dugueu-me els joves, perquè és que jo necessite, vull veure aquestes cares de valents que diuen jo vull que estar així i vull ser el que vosaltres representeu, que no és únicament un sector econòmic. Juanse, jo t'ho he dit mil vegades.

0: queremos ofrecer a nuestros colegios, hospitales o universidad, qué impacto queremos generar en el territorio y cómo conseguimos que todo esto sea además viable económicamente y socialmente también. Y por eso me parece que es valioso que este debate o este foro se celebre en la CHEAM, en nuestra escuela, y que reúna a productores, administraciones, organizaciones sociales, investigadores y responsables públicos. Porque la universidad creo que debe ser también un lugar donde se permita dialogar a distintos sectores que ofrezcan uh-huh. distintos puntos de vista.
1: Casi hasta una obligación, ¿no? De sí, la universidad sí, vamos. Ser foco y zona de debate.
0: Yo creo que es una responsabilidad.
1: Exactamente. Y en ese sentido, Beatriu, ¿de qué aneu? Porque va un poco por ahí, ¿no? Es un espai de diàleg del papel que comentaba Constanza de compra pública, alimentaria. ¿Qué es el que aneu a tractar y qué va a participar? ¿Cómo va a ser el programa?
2: El programa es molt dens. Tenim dos dies realment completets. Comencem dijous a les 9:30 del matí amb l'apertura per part del rector magnífico José Padilla i la benvinguda de la directora i diverses institucions. I després obriran l'apertura institucional, està a càrrec del ministre Pablo Agustín Duy, el ministre de Consum i Agenda 2030, i de la directora de la Divisió d'Aliments i Nutrició de la FAO, que participarà ella online. I després hi ha un debat polític. Aleshores, la idea, i el dia següent participa uh-huh. també el ministre Planas, Lluís Planas, al que ja hem convidat en apertura institucional, però per problemes d'agenda no es pot unir fins a divendres. Uh-huh. L'objectiu era reunir a les organitzacions de productors i productores junt sí. amb l'administració i tots els nivells de l'administració, perquè la qüestió és que nosaltres sabem, com ha dit la directora, la senyora Rubio, no és un mer tràmit burocràtic el de la compra pública, s'ha de plasmar en voluntat política per a que totes les traves burocràtiques desapareguen i posar en el centre de la restauració col·lectiva, és a dir, la dels menjadors escolars, les residències, els hospitals, estem parlant de milers, milions de menjars que s'ofereixen a Espanya i al món. Aleshores, com les administracions entenen, i sobretot les persones que treballen en política entenen que aquesta ha de ser una prioritat per a poder salvaguardar el futur de l'agricultura campesina i familiar.
1: Però a veure, exactament, quan parleu de compra pública alimentària, després entrarem també en la part ja més de universitària, però quin és el model? O sigui, quins xicotets canvis o transformacions del sistema considereu que són imprescindibles per a que aquest model funcione i així a facilitar l'agricultura familiar, la de xicotets productors, perquè puguen accedir a la contractació pública? Quin model és?
2: Mira, és prou senzill. Jo vaig ser, com a mare, vaig estar en el Consell Escolar del col·le del meu fill i precisament un dels meus objectius era este, era aconseguir que el menjador escolar d'aquest col·legi comprara als llauradors i llauradores de la zona. Doncs el gran problema és que tenim moltíssimes traves burocràtiques perquè has de poder posar en els plecs que esta és una voluntat. I, clar, posar en Europa que vols local i vols agroecològic, pues no es pot perquè estàs fent concurrència competitiva. Aleshores, s'ha de treballar des d'un punt de vista jurídic, però sobretot amb voluntat política per a que aquestes traves desapareguin i que els llauradors i llauradores, els que representava Juan Sal, que salude des d'ací, i el Carles Peris també, pues que puguen ells i elles ser protagonistes d'aquests menjadors. Com es fa? Pues eliminant aquestes traves burocràtiques i acompanyant amb uns canvis jurídics, però no sols, tota la qüestió de la contractació i, uh-huh. i dels plecs. Però per això el primer que hem de tindre és la voluntat.
1: Sí, sí, sí.
2: Amb això, què s'aconseguís? Pues garantir preus justos i contractes estables a les persones llauradores. Recuperar i enfortir la infraestructura pública alimentària també és una de les qüestions molt importants. És que els menjadors escolars ja no estan fent menjar. Obrin bolses. Estem parlant de quarta gamma, de línia freda. I això és el que nosaltres trobem que és una bogeria. Estem donant l'esquena a la classe productora, als llauradors i als llauradores familiars, i estem obrint la porta a les grans multinacionals. Elles són els protagonistes del menjar dels nostres fills i filles. Mm. És realment el que volem? Jo crec que no.

0: avui el que tenen que dir al respecte el sector. I si estem pendents d'això, i estàvem pendents d'això, també estem molt pendents del que té que arribar després d'aquest compromís fa una setmana per el part del ministre Planas, que se va reunir en totes les organitzacions, recordeu que van tindre un especial. Es va demanar una setmana de temps per un paquet de mesures per donar suport al sector que està patint i s'augment de costos, especialment gasòlio agrícola. I bueno, el paquet no sé si ha arribat o no, estic jo molt pendent. Sí que sé que s'està parlant ja oficialment de que el descompte sobre l'impost d'hidrocarburs es situarà en 20 cèntims per litre a octubre, 13 cèntims per litre a novembre i 6 cèntims de litre al desembre. Parlem des del Ministeri d'un mecanisme de salvaguarda vinculat a la inflació. Vaig a parlar amb tot un expert en la matèria, una de les persones més informades del sector, a veure què més sap, què pot confirmar, què tenim de cert en aquestes dades i, sobretot, si això va servir per a frenar protestes. Perquè tot l'interès d'este paquet partís d'aquesta trobada fa una setmana, perquè ja feia 3 o 4 abans s'havien convocat mobilitzacions entre UPA, COAG i ASACHA. Recordeu? Pues bé, també parlarem de seguida d'estos temes. I ja en la segona part, més relaxada, una qüestió d'air de vins, anem a tindre una convidada molt especial de l'ETSIAM, anem a tindre al telèfon algú del CERAI, perquè també al final d'esta setmana s'espera un fòrum, que ja vos vaig dir alguna cosa ahir, molt intens i en una quantitat de protagonistes importants. De fet, torne a dir-ho, s'espera la presència del ministre. I tot el dia, que no m'oblide del malbaratament d'aliments, que és avui, 29. No sé si em donarà per a tot, però com aquestes qüestions a mi m'interessen sempre, si no parlem d'això avui, parlarem demà. Així que anem allà, soc Sílvia Soria, en producció Sílvia Alabort, i a la part tècnica donant-li ritme i sentit a tot, Tono Escribano. Comencem.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.

0: la inteligencia artificial que está aplicada también a previsiones, no solo de demanda, sino también de producción. Y tenemos la ciencia de alimentos, la seguridad alimentaria, la nutrición, la sostenibilidad ambiental y la economía agraria. O sea, yo creo que precisamente nuestra fortaleza como escuela es esta visión que es completa de la cadena.
1: O sea, que vosotros aportaríais a la visión que ha donado Beatriu la parte de todo eso, conocimiento, formación, digitalización, innovación. Esa sería la aportación de la parte universitaria, académica.
0: Sí, a ver.
1: Algo así, ¿no? Más o menos.
0: Yo creo que es convertir una buena idea
1: en algo,
0: en un sistema que realmente funcione. Porque para transformar el sistema alimentario no basta saber hacia dónde queremos ir,
1: sino
0: necesitamos saber
1: cómo
0: hacerlo técnicamente posible y económicamente sostenible.
1: La tribu, estás de acuerdo, ¿no? Supose, porque como a Centre de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, vosotros teníamos la filosofía, teníamos la idea, teníamos la gen, teníamos el foro y ahí tienen esa posibilidad de ampliar, ¿no? De colaborar. ¿Estás de acuerdo?
2: A ver, la colaboració amb la ciència és sempre fonamental, això és obvi, i de fet per això es fa a l'Escola d'Agrònoms i del Medi Natural, i també per això participen en la defensa de la compra pública moltes persones de l'acadèmia, entre les quals una experta en aquests temes, que és Katia Grisa, que vindrà a presentar, que farà una ponència magistral. Però crec que parlem un poc llengües diferents, perquè l'Escola d'Agrònoms, o almenys el que representava ara la directora, era parla de les tècniques. I així les organitzacions productores saben produir. El problema no és la producció. De fet, hi ha molta producció. El problema és la voluntat política, i per això nosaltres hem convidat experiències que ja estan funcionant. Això està ja demostrat, no és una teoria, sinó que venen de França, en la Dordogne, on ja s'està practicant, venen de l'Índia, venen de l'Indonèsia, venen de Brasil, venen de Colòmbia, a explicar el que ja s'està fent. I a València també s'està fent, perquè, de fet, els productors agroecològics s'han reunit a través d'una SAT que es diu Horta Cuina, que estan mercat de València, i que ja estan oferint els productes de qualitat local i agroecològica als menjadors escolars a través de les empreses. Clar, quin ha sigut el problema? Precisament, problema no, diguem-ne que és més una...
1: un obstacle o un...
2: Un challenge, com es diu, no? Un repte. Exacte, un desafiament.
1: El repte... No sé si en anglès, te dones compte, Beatriu.
2: És que ven molt de temps, sí. El desafiament és més parlar amb les empreses perquè entenguen i que elles puguen acoplar-se a la capacitat dels productors locals i agroecològics familiars de produir menjar, perquè moltes voltes les empreses volen pebrot en gener, i en gener pues, els nostres productors, les nostres llauradores claro. I llauradors valencians no entenen de pebrot. Aleshores, el gran repte és com les empreses s'adapten a la capacitat productiva dels xicotets i les xicotetes productors i productores.
1: Claro, temporalitat, proximitat, un poc tot això.
2: Exacte. Mm. I per això hem convidat experiències que estan demostrant que ja s'està fent, i productors valencians que també parlaran de com es pot fer i quines són les dificultats que estan tenint. Per això hi haurà unes taules paral·leles el divendres pel matí, en el que totes les persones participants, en tenim 220, crec que s'han inscrit al fòrum, i de fet hem hagut de trencar l'aforament perquè ja s'havia...
1: Sí, s'havia omplit.
2: Tancar les inscripcions, perdó, perquè l'aforament s'havia omplit.
1: De hecho, Constanza, creo que en Etxeam habéis llegado al 100% de las plazas del foro. Habéis tenido que aumentar también solicitudes. ¿Por qué crees, Porque está clarísimo que CERAI es una filosofía, va muy en su línea y los objetivos los está plasmando muy bien Beatriu. Uh-huh. ¿Pero qué crees que está haciendo que para vuestro colectivo, en el colegio, lo académico, la formación, también tenga ese interés?
0: Bien, la verdad es que este año, bueno, el año pasado también, se cubrieron todas las plazas, hay lista de espera, con lo cual eso para nosotros pues es una alegría enorme. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de agronomía o del sector agroalimentario, mucha parte de la sociedad lo veía como algo antiguo.
1: Uh-huh. Sí, como algo
0: un poco despectivo y desfasado.

0: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
1: L'emoció no s'explica, es diu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
2: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura. Des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
3: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
1: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
2: T'esperem. No ens faltes.
1: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.

En cas de temporal de vent, assegura elements com tendals, persianes i antenes. Retira cossiols, gàbies i qualsevol objecte que puga caure al carrer. No isques si no és necessari i allunya't de les cases velles o en mal estat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Bueno, bueno, bueno, i és moment, ja tinc així a la nostra convidada, que ganes tenia de veure-la en persona al nostre estudi, és forcatera, de més, de les grans. Ja, ara vos la presente. Ara ja vos avançava que València acollirà el dia 1 i 2 d'octubre, esta mateixa setmana, el Fòrum Internacional de Compra Pública Alimentària i Agricultura Camperolé Familiar. Bé, és una trobada, me diuen que d'àmbit internacional, que organitza el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional, que coneguen FRAI, la Fundació Mundubat, i que va a reunir a governs, institucions, organitzacions, en fi, món acadèmic, societat civil. L'objectiu és avançar cap a sistemes alimentaris més justos, més sostenibles, basats en drets humans, etc. Van a fer-ho en la seu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural. I la seva directora és Constanza Rubio. Constanza, bienvenida.
1: Muchas gracias, Silvia.
0: Qué alegría verte, ¿cómo estás?
1: Hombre, muy bien. Y es un gusto estar aquí para compartir ese espacio que vamos a disfrutar en la escuela.
0: Así es. Bueno, y tenemos al teléfono a Beatriu Gascó, del CERAI, sí, que, claro, están darrere de la organización. Beatriu, hola, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada a totes i a tots.
0: ¿Cómo estás?
2: Molt bé, moltes sí, gràcies, molt alegre. Contenta estar amb vosaltres.
0: Bueno, ella és enginyera agrícola, crec, no, Bea?
2: Sí. Efectivament.
0: I polítiques agrícoles, bueno, una gran defensora
1: i tant
0: de la sobirania alimentària, l'agroecologia, la cooperació internacional, un poble que és l'espiri, no, del CERAI.
1: Sí, sí.
0: Bueno, anem per parts. Constanza, ara parlarem un poc con Beatriu del programa, però este foco, este foro, en la compra pública de alimentos, què tiene de importància per a tu centre, per a tu escola, que està implicada en el debate? Per què?
1: Bueno, yo creo que una escuela como la nuestra debe estar aquí, porque aquí formamos profesionales que trabajan precisamente en todos los eslabones de la cadena y del sistema alimentario, desde la producción agroalimentaria o agraria hasta la industria, la distribución, la seguridad y la gestión del territorio. Además, creo que como universidad tenemos una gran responsabilidad, y no solo formar a grandes profesionales, sino también tenemos que ser capaces de poner conocimiento al servicio de problemas reales. La compra pública parece, pues a simple vista parece una cuestión administrativa, pero en realidad detrás de esto hay mucho más, porque ahí está en decidir qué agricultura queremos, qué alimentos

0: Bé, el sector celebra, evidentment, les mesures plantejades ahir per el president Pérez Llorca i, sobretot, l'ordre publicat avui. Mentre que espera, com vos acaba d'explicar, a veure què diu Planas i si es confirma aquest paquet de mesures. Anem a recordar. Quines són les promeses d'ahir? Per damunt, les més directes són ajudes a la videovigilància en zones rurals. Més diners per a joves, ja l'ha publicat, això era ahir, avui ja és un ordre publicat al DOC. Aprovació de l'Estatut de les Dones Rurals, Agricultores i de la Mar. M'interessa molt i entrarem al fons en aquest estatut a veure què vos puc anar contant. La nova llei forestal, que bueno, no és directament agrària, però sí que compensa o pretén compensar a propietaris que conserven la muntanya, simplifiquen les tasques de prevenció d'incendis i vos toca ja d'una manera directa o indirecta. I ja també, això ja afecta més a la societat en el seu conjunt, però la veritat és que és este sector és un dels que més patís a nivell econòmic el tema climàtic, i és que també hi ha un compromís de nou sistema de vigilància, satèl·lics i drons, per millorar la gestió d'emergències, fer obres i continuar fent-les contra les inundacions, crear el primer centre mediterrani d'intel·ligència climàtica, lo de la quota zero per als joves, a veure si això ajuda també. I parle d'autònoms, autònoms joves, perquè si tenen durant 2 anys els autònoms i sa quota zero, si són joves podrien inclús ampliar-la, a veure si algú d'estos joves també és agricultor, ramader o pescador. En fi, ja veurem, i lo de la fiscalitat, que sempre és important, noves rebaixes fiscals, deduccions, etc. D'això esteu totalment informats, els meus companys de Cadena Valor també vos donen com afecta en la part econòmica, però jo me centre en què diu el sector, sobretot d'aquestes mesures i sobretot de la publicació avui d'eixa ordre. Ha basat ja a celebrat l'anunci. I com no, també ha parlat en el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana i el seu president, Vicent Faro, també està content. Així que aneu a escoltar després a Ava, perquè tinc que Pronte és la persona especialitzada, està vinculada a aquesta organització, però anem a veure què diu Vicent Faro de les mesures en la línia, perquè van molt en la línia, semblant, de les ajudes a joves.
1: Des del Comitè d'Agricultura Ecològica vemos favorablemente que esta incorporación de jóvenes agricultores o personas que quieran incorporarse también al sector agrario sea bienvenida, porque evidentemente que las personas que se inician

Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 5 de la vesprada. Bueno, menys de 24 hores després que el president de la Generalitat anunciara el que ja s'havia presentat, però no anunciat oficialment, més ajudes a joves, tant a joves com a nous, agricultors i ramaders, pues ja és una ordre publicada. Ja és negre sobre blanc. Són 9,8 milions d'euros per a esta convocatòria, en concret 8,27 milions d'euros per a incorporació de joves i 1,53 milions per a nous agricultors i ramaders. Bé, la convocatòria, que sé que interessa a molts forcaters, contempla ajudes que poden arribar als 80.000 euros per a joves agricultors i fes a 70.000 per a nous agricultors i ramaders, eh? Bé, el termini, la data, atenció, teniu 2 mesos, perquè estarà oberta fins el 5 d'octubre. Perdó, a partir, no així, perdó. 2 mesos a partir del 5 d'octubre, clar. Ja no quadrava el que estava dient. El termini s'obri el 5 d'octubre. Bé, l'anterior convocatòria va permetre la incorporació de 548 nous agricultors i ramaders, tant joves com nous professionals, a partir d'una certa edat, i van rebre una quantia mitjana prou interessant. Estic parlant-vos del voltant, cadascun una, però com a mitjana de 51.000 euros. Així que molt benvinguda, rebuda, no només l'anunci, no només el compromís en l'escorx, sinó l'ordre, perquè és una promesa complida. Anem a escoltar...

0: Nosaltres posem punt i final en este punt a este cadena de valor de Vuit Dimarts, però com cada dia tornarem demà a partir de les 4 de la vesprada amb tota l'actualitat econòmica. Moltes gràcies per estar ahí. Bona vesprada. Adeu.
1: Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa.

0: Y yo creo que precisamente los jóvenes están descubriendo que esto no es así. Estamos hablando de producir alimentos con menos agua, adaptarnos al cambio climático, utilizar tecnología, que no es que el foco tenga que estar puesto en la tecnología, el foco hay que ponerlo en el campo y utilizar la tecnología para resolver los problemas del campo, uh-huh. O sea, del sí, campo sí. Volver al campo. Pero el utilizar esas herramientas que ahora pues se ven como novedosas y demás, yo creo que es atractivo también
1: para los jóvenes.
0: Y las profesiones que se estudian en la escuela, muchas de las profesiones, van a tener que resolver los problemas que van a surgir en las próximas décadas.
1: Y en ese sentido, Beatriu, yo creo que está clarísimo que tienen que trabajar de la mano, pero per tant, ¿quin profesional se podria adaptar o necessita avui el camp? Però és que també me planteja la indústria, perquè Beatriu, si també la indústria té alguna cosa que dir, no sé si li afecta, no li afecta, creus que entrarà en la filosofia, esta banda no té res a veure en això de la compra pública, perquè clar, això també està en simple. Quin paper té la indústria, si l'agroalimentària, estic parlant?
2: Més que... Jo tornaria la teua pregunta d'una altra manera, i és quin paper volem com a societat que jugue l'agricultura familiar, si volem que continue o volem acabar amb ella. Perquè les reclamacions de l'agricultura familiar dels llauradors i llauradores dels últims anys en els carrers han estat fent tractorades i estan dient-nos que estan ofegats i que no poden sobreviure. Com a societat, volem ajudar-los o no? Si volem de veres ajudar-los, cal gestos polítics acompanyats de realitat per a que les traves que els impedissin estar avui en dia nutrint els nostres fills i filles, els nostres malalts en els hospitals i les nostres persones majors en les residències, és a dir, com deia abans, milers, milions de menjars cada dia, que els protagonistes d'aquest menjar siguin els llauradors i les llauradores. La indústria està disposada a fer aquest canvi que demana la societat? Sí o no? L'Escola d'Agrònoms està disposada a acompanyar a les organitzacions productores de xicotets productors i productores per a que aquest canvi siga real? Jo estic segura de que sí, i per això ens conviden, i per això ens accepten, i estem molt agraïts a l'Escola d'Agrònoms i a la Universitat Politècnica d'haver acollit aquest fòrum internacional. Però és una qüestió de societat, va molt més enllà de quins tècnics i quins treballadors poden estar ahí, perquè en realitat és un canvi molt complet, molt complex, que demana canvis jurídics, canvis polítics, canvis societals i canvis d'infraestructures. Com deia abans, les escoles tenen menjadors que avui en dia s'estan utilitzant poc, els hospitals ja no en tenen, i estem permetent que siguin sols corporacions i grans multinacionals les que nutrixen a la nostra gent.
1: Sí, sí, està claríssim. I
2: volem un canvi, aleshores per això...
1: I una cosa, Beatriu, m'has dit que ja les places estan obertes, ja està tancat.
2: Ja
1: no se pot inscriure.
2: Les inscripcions, sí, estan tancades.
1: Streaming o alguna cosa d'això n'hi haurà? Ho dic per si algú vol estar seguint d'alguna manera el foro, n'hi ha alguna manera?
2: En principi no està previst el streaming, però sí que es gravarà totes les ponències i nosaltres les posarem després online, sí, però una vegada ja estiguen...
1: Sí, sí, per veure un poc... I sobretot vos cridaré, Beatriu, per a les conclusions, sobretot per a veure que caixi de bo d'esta trobada de l'1 i el 2 i estarem molt pendents.
2: Encantats. Bueno, la idea és que aprovem un manifest en la vesprada del divendres en el que ens acordem totes les persones participants, l'acadèmia, les administracions públiques, les persones polítiques que vinguin i sobretot les persones llauradores i el sector productiu, que ens acordem en un text, un manifest de València sobre el Foro Internacional de Compra Pública Alimentària.
1: Beatriu, pues moltes gràcies. Insistim.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: La setmana que ve vos cride i me conteu, ¿vale?
2: Clar.
0: Gràcies. Ens veiem el dia 1, Beatriu.
1: Sí,
2: ens veiem, Constanza.
1: Adéu, adéu. Gràcies. Muy interesante lo que hacéis en la universidad, pero yo quería aprovechar, aunque fueran unos minutillos, para que me cuentes cómo va todo un poco y sobre todo hables un poco de tu enfoque de futuro, tu cambio climático, el agua, el suelo, la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, todo lo que estamos hablando hoy de nuevos modelos. ¿Tú cómo lo ves?
0: A ver, yo creo que esos son uno de los grandes retos de la universidad. Es cierto lo que dice Beatriz, que hay que cuidar al agricultor, pero también hay que utilizar

0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

11 de la nit i un minut. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. De 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. També hi ha 90 en xifra, també en número. I Instagram, 90 minuts ràdio. I si 90, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: quins jugadors dels que no estan jugant habitualment penseu que poden revaloritzar-se amb Javier Aguirre? Ixa és la pregunta que avui vos fem. Quins jugadors dels que habitualment no estan actuant penseu que poden revaloritzar-se amb Javier Aguirre? 11-2, grans i menors, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Se lo deia Sara Folgado, perquè avui és que tenim molta planxa, que diria aquell. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal, com estem?
0: Folgado, ve també ja...
1: No, avui qui va planxar és Miqui.
0: Folgado, ve també de molta planxa en un punt a punt on València Basquera ha passat per damunt a Baskonia i on Espanya ha passat per damunt a Croàcia en futbol.
1: Sí, la veritat és que mirares on mirares te diverties, tant en el bàsquet, Manolo, on, bueno, pues, València Basquera està recordat el de la temporada passada, segona victòria en l'Eurolliga, avui ha granat Kosner Baskonia, però és que si li pegaves, si giraves el coll i miraves el futbol, pues Espanya també ha granat a la selecció de Croàcia. Per tant, bueno, pues celebrem, no?, esta nit amb dos victòries, la de la selecció espanyola en futbol i de la de València Bàsquet en Eurolliga.
0: Tenim avui catedres també aquí per així, i després també li preguntaré per la selecció espanyola. No puc resistir-me a preguntar-li per la selecció espanyola. 11 i 3, quan tenim molta planxa, que deia jo, Folgado, com venen avui les fotos?
1: Fotos venen avui, estan contentes.
0: Tira-li.
1: Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, fills adoptius de València, el de Foios i el de la Pobla de Vallbona, han sigut campions de la Copa del Món 2026 amb la selecció espanyola i l'Ajuntament de València ha decidit obsequiar-los amb este guardó. A més, també s'ha aprovat per unanimitat concedir la distinció de fills predilectes de la ciutat de València a José Ballester, fundador del Llevant, i a l'atleta Fàtima Diamé. Braulio tira de vella guàrdia i ha escollit el doctor Antonio Giner per a que siga el nou cap dels serveis mèdics del València Club de Futbol després d'anunciar el canvi en l'apartat mèdic del club. Giner va ser acomiadat precisament per Pedro López Mateu en 2020 després d'un periple de 23 anys en l'entitat, en la qual va començar a treballar l'any 1997. D'esta manera, inicia una nova etapa en el club com a màxim responsable de la parcel·la mèdica. Torna Juan Foiz, el defensa argentí, s'ha reincorporat al treball amb el grup en els entrenaments del Villarreal durant la parada de seleccions, mentre que el migcampista Santi Comesaña continua al marge per la lesió que patís en el turmell esquerre. Amb la tornada de l'argentí i a expenses de la resta d'internacionals, només el migcampista gallec és l'únic futbolista amb el qual encara no pot treballar Íñigo Pérez. Amistós per a tancar el paró. L'Elx disputarà divendres que ve un partit amistós davant la selecció de Mèxic sub-20 en les instal·lacions esportives del Pinatar Arena a partir de les 10 del matí. El partit davant el combinat mexicà posarà fi a la concentració que està realitzant l'Elx en la localitat murciana durant la present setmana. Espanya no té rival. Els de Luis de la Fuente han guanyat Croàcia per 4-1 amb una altra exhibició de superioritat grupal, tot i que el seleccionador ha començat amb un 11 que registrava 5 canvis sobre l'equip que va actuar d'inici a Wembley. Al primer minut, els campions del món ja manaven al marcador amb Diana de la Minjamal. Amb la victòria d'avui, el combinat espanyol continua com a líder de grup i ja li trau 3 punts a Croàcia i Anglaterra, que avui ha vençut a la República Txeca. Una versió molt millorada. València Bàsquet ha oferit una cara molt diferent en Eurolliga i ha derrotat el Baskonia per 111-88. Els de Xavi Albert han dominat totes les facetes d'un partit en el que han sigut molt superiors a l'equip vitorià. En un gran rendiment coral, l'equip taronja s'ha recolzat en individualitats destacades, com ara Tigi Shorts o Harmony Brooks.
0: Les 11 de la nit i 6 minuts, vos recorde, arriba 90 minuts per a XO, Twitter, 90 en xifra, en número, també en xifra o en número per a TikTok. 90 minuts ràdio. És per a TikTok el nostre perfil. Per a Instagram també és 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio, ho feu al 6 de 9 42 18 01. La pregunta que estem fent vos és: quins jugadors dels que no estaven actuant fins ara penseu que es poden revaloritzar amb Javier Aguirre? 11 i 6, pausa per a la publicitat i en tornada de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalti i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 8 minuts, en el dia d'avui hem tingut dos nous propis en el València. Un d'ells, el doctor Giner, Salva, que torna al club i que, bueno, 23 anys va estar en la primera etapa. El va fer fora per López Mateu, fan fora per López Mateu i torna Antonio Giner.
2: Sí, diríem que és un València que torna rere en el temps amb Braulio Vázquez i ara també amb Antonio Giner. No sé si serà l'última novetat, però que forma part també d'un passat recent que es produirà en les pròximes hores en el València. Però després de l'eixida de Pedro López Mateu, per a mi sorprenentment, jo esperava altre metge, pues Braulio ha escollit Antonio Giner, serà la seva segona etapa en el club. Va començar a treballar en el 1997 i en 2020 va fer-lo fora precisament Pedro López Mateu, a qui acaba de substituir Antonio Giner. El València havia buscat pareixer i ja va ser de ser rebombori en la parcel·la mèdica de la ciutat, en els mentideros de la ciutat mèdics, perquè tot el món buscava conèixer qui anava a ser el loca dels serveis mèdics del València, però a la fi, torna a dir, per a mi sorprenentment, Braulio, pues ha decidit per Antonio Giner. Jo crec que va ser una fórmula mixta la que va portar endavant el València en la seva parcel·la mèdica. El València continua tenint un conveni amb IMED, la majoria de visites mèdiques a especialistes, la majoria d'operacions, si els futbolistes estan d'acord, se faran en IMED. I Antonio Giner jo crec que serà, diríem, bueno, pues, la cara que li posarà nom a aquest títol de cap dels serveis mèdics del València, el que d'alguna manera, bueno, pues, indicarà als futbolistes a quin responsable pues, han d'anar de l'IMED sempre que tinguin algun tipus de problema. Recordem que Toni Giner no és traumatòleg i que, per tant, Manolo, jo crec que totes aquestes operacions, si el futbolista no busca un metge, diríem, personal o de confiança, les faran en l'IMED.
1: Bueno, pues esa es la situación del tema mèdic. Entrem en altre dels temes. Avui el València ha anunciat ja que comença el procés de trasllat i selecció del nou seient al nou Mestalla.
2: Sí, avui ho ha anunciat el València en les seues xarxes socials. Hi ha tres fases. La primera fase es diu creació de grup, se farà en línia des del 14 d'octubre al 30 d'octubre de 2026. L'objectiu, com recorda el club, és permetre que els aficionats que vulguin viure els partits junts en el nou Mestalla s'organitzen prèviament. És el moment d'unir-te, diu el club, amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que poden assegurar-se els seients junts, no? Contigus. La fase 2 de selecció de seients serà ja presencial des del 10 de novembre fins a finals de maig de 2027. Objectiu, acudir a la cita en la sala 1923 del Camp de Mestalla per a seleccionar els seients en el nou Mestalla. I fase 3 serà la de formalització i pagament, és a dir, que s'ha de confirmar administrativament la reserva del seient i formalitzar el pagament del abonament.
1: Volem parlar amb un soci del València. S'ha arribat a aquesta història i creiem que és bo que la conegueu. José Miguel Calab és un dels homes que avui ha estat parlant amb gent del club i sembla que l'experiència no ha sigut massa positiva. José Miguel, què tal? Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
1: Bueno, José, el primer, soci des de quan?
3: Pues desde que baixarem a segon, desde que baixarem a
1: 86.
3: Segon. 86? Sí, 85-86, correcte.
1: On tens tu l'abonament actualment?
3: Pues jo tinc en el sector D7 de la grada central, just en front de lo que és el palco de Mestalla.
1: Uh-huh. Si no és massa demanar-te, perquè això li pot donar context a la gent, quant ha costat enguany l'abonament?
3: Pues tinc dos abonaments i m'han costat els dos 1.400 i pico euros. Ara mateix la quantitat exacta.
1: 700 no la... i pico per abonament, vamos.
3: Sí, uno com és juvenil encara, pues crec que uno són 790 o aixina i l'altre 690, vale. O 680, una coseta aixina. Sí.
1: Perfecte. T'apuntaré, espera que el club te tocarà donar-te informació i avui te'n toquen, no?
3: Sí, m'han tocat. En principi, clar, per Facebook m'inicia constantment lo del tema de l'hospitality, el tema dels VIP, uh-huh. i avui m'han tocat perquè vaig donar el nom de l'empresa i m'han tocat. I, bueno, la veritat és que jo el que volia saber és com anava a estar el tema. I, clar, qui m'ha atès, pues, és ell, el que vol vendre com preus normals són els VIP, no? Els hospitality. Però, bueno, m'han donat algo d'informació de com va funcionar el tema de lo que va ser el tema este dels VIP i el resto de gent o del resto de socis.
1: Tu li has dit que hi ha varios amics que voleu juntar-vos en el nom Mestalla.
3: Correcte, som vora 20 o 22, sí. que pues, estem tots en Mestalla. Bueno, alguno ha sigut soci temps arrere, però avui en dia no ho és, però vol aprofitar i fer-se de nou soci. I clar, pues, cada uno pues, està en tres en una banda, dos en una altra...

0: Sí, bueno, però al fi volem a veure si era la possibilitat d'ajuntar-nos tots i estar junts per disfrutar els diumenges del futbol, no?
1: L'hospitalitat que vos estaven oferint, a quin preu estava?
0: 2.300, des de 2.300 euros.
1: Des de 2.300 euros. 1.400 són els dos abonaments en la grada de la Mar que té ara mateix José Miguel. Val. La teua resposta, pel que he vist, tu li has dit al València que no esteu en condicions de fer esa despesa econòmica els 20 amics, no?
0: Correcte, correcte, que no dubte que a lo millor alguno sí que tindria capacitat de fer-ho, uh-huh. Però vamos, que no és la nostra idea ni molt menys, perquè clar, cada gent pues té la seva economia en casa i destina al seu abonament pues lo que pot, clarament, no? És lo que n'hi ha. Entonces, clar, jo lo que sí que li ha dit a este home, que clar, que lo que sí que volia jo era una entrada pareguda a la que...
1: Algo semblant, no?
0: Exacte. Uh-huh. I bueno, pues pareix ser que l'entrada que jo tinc avui en dia pues va ser VIP i pues de què va ser el primer anell i el segon anell de lo que va ser el nou Mestalla i te deriven bé cap a un costat o bé al tercer anell. Entonces, clar, jo li ha demanat o li ha mostrat el meu desagrado, no? De que,
1: és a dir, que o tu abones un hospitality o les oportunitats que te donarà el club al soci de tota la vida serà anar o cap als costats o als cantons, per millor dir, o cap correcte. Al tercer anell.
0: Correcte, correcte. Això és el que m'ha dit. Això és el que m'ha dit. Jo li ha dit que vamos, que me pareixia una barbaritat que en aquestes condicions que anaren en cuidado, perquè clar, ja sabem doncs, com és la situació de l'equip avui en dia, esportivament, i que
1: sí,
0: clar,
1: no és molt atractiu l'equip.
0: Exacte, que l'any que ve, pues, depèn com va baixar la temporada, pues, veurem a veure que la gent com respon, perquè clar, si jo també tinc por de a veure, encara que me diguen ara el que han dit, al tercer anell o a pagar un costat? Pagar un costat en el segon anell al costat del VIP, va costar-me... No dic que el 790, 850, va, per dir una putxeta. O me va costar 1.400 cada uno, o me va costar 1.200. És que això no ho vam saber hasta, pues no sé, hasta, crec que hasta novembre, o aixina, que ja l'eixixes el seient, pues ja és quan ho sabrem.
1: O sea, que en teoria hauràs d'escollir seient a cegues, vull dir, sense saber els preus.
0: Exacte. En principi pareix això. També te tinc que dir que jo en la persona que ha parlat és el que està encomanat a això dels VIPs i dels hospitality. Uh-huh. A lo millor del resto té poca idea de com va anar, no? Però vamos, jo el que li ha dit és que vaig tenir cuidado i que transmitirà al club el sentir de meu, d'un soci, i que porta darrere més gent, no? Que és el soci... Pues que no se'l cuide i que si estan en el vell Mestalla i sofrint aquests últims anys com estem sofrint i que no se li tinga gens de consideració, no? Jo entenc que se tinguin que fer els bills i que se tinguin que treure diners del nou camp, però vamos, jo crec que tenen que comptar molt en el soci que ha estat ahí tota la vida, com aquell que diu, i no sé, jo pensava que anava a anar d'una altra cosa, això dels VIPs, i que anaven a ser paquets, o com estan avui en dia en Mestalla, alrededor de Mestalla, del nou Mestalla, però vamos.
1: Imagina que la teua que no. Queixa l'hauran rebut de bona gana, i hauran pres nota, i t'hauran dit que te prendran en compte, no?
0: Espere que sí, encara que quan jo li ha dit que com no vaig tenir molt de cuidado i tratem bé al soci, jo no sé si se van a tornar a fer els 40 i pico mil que som a Mestalla. Uh-huh. I si el d'endamunt l'equip no és atractiu,
1: pues
0: ho dubte molt. Pues, se m'ha rigut un poquet, però
1: com,
0: bueno.
1: Com?
0: Que s'ha rigut.
1: Se t'ha rigut. O sigui, una persona que quirda en nom del València per a oferir un servici acaba riguent-se de la persona que té una queixa.
0: Bueno, sí, perquè jo vaig dir que si pensàvem fer 60.000 socis, que en aquestes condicions jo que ho dubtava molt. Uh-huh. Però, en fi, la veritat és que molt disgustat en lo que en principi és la primera toma de contacte en lo que va ser este tema del nou Mestalla i del d'eixir del puesto, i no sé si això variarà o va continuar igual o... A veure, no ho sé. La veritat és que no...
1: Molt edificant, la primera,
0: El primer tema de contacte, la veritat és que no me dona molt bones expectatives, però no. Ja veurem.
1: Ara segur que ho neguen tot, que és el que fan sempre. José Miguel, continuem en contacte per a seguir aquesta història, d'acord?
0: Quan vulguis, Manolo.
1: Gràcies.

0: Tato, un abraç.
1: Vinga, José Miguel, que la pulso sí que s'ha queixat, Salva, i el que ha trobat és que se li han ris de la cara.
2: Me sembla molt lamentable que al final una empleada del club que el que està tractant és
1: de l'empresa que gestiona...
2: L'empresa que gestiona, m'està igual, que està tractant de vendre, no?, a un aficionat soci des de l'any en el que el València va baixar a segona divisió, pues un nou seient, un nou abonament, el que siga, del nou estadi, que acabi riquen-se d'ell. Me sembla una falta de respecte. Però...
1: Diran que és mentira, ja saps.
2: Però al final, bueno, si en el cim de Meriton tots sabem ja qui està, que riu de l'afició, pues qualsevol empleat diu, pues mira, jo també vaig a riure.
1: Sembla que l'estadi està molt...
2: Ara, lo de que els preus anaven a ser...
1: brutalment més cars.
2: Efectivament, cars o caríssims, tots ho tenim clar, eh?
1: Bueno, això encara va donar que parlar. Ja veureu com si... Per cert, València Bàsquet, quan va crear el Roig Arena, va crear un director del Roig, la figura d'un director per al Roig Arena, en este cas Víctor Sendra, que és un tipus ja amb una trajectòria, de fet, ahí està el Roig Arena. El València no para de dir que amb el nou estadi llegarà els gossos amb llonganisses. A veure qui és el director del nou Mestalla. Perquè, clar, segons qui posen, igual la gestió d'un club, de moment no ha sabut fer-la en 15 anys, en 13 anys, igual la del nou estadi... A veure per on peguen. 11:20. Se n'anem a la catedra?
2: Sí, sí, sí. Vinga, va.
1: Va.

0: Les 11:39, com és altres de debat de tertúlia i d'anàlisi, Miqui està tenint el debat fins i tot en la pugui, és una cosa terrible. Hacem els nostres convidats que ara els presente. Vos recordo la pregunta que estem fent, vos arraba 90 minuts, X o Twitter, arraba 90 minuts, si 90 en xifra, en número. També el 90 de TikTok, 90 minuts, ràdio, va en xifra o en número. No va ni en xifra ni en número, i sols en paraula o en lletra, el d'Instagram, 90 minuts ràdio. I ja sabeu que podeu enviar àudios al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que estem fent avui: quin futbolista dels que estan en la plantilla de capa caiguda, que pràcticament són tots, creu que se va a revaloritzar o a revitalitzar el seu joc amb l'arribada d'Aguirre? Heu escoltat a Miqui, que és a fer avui una càtedra express, però com sempre jo crec que molt interessant. Tenim també Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, Manolo.
0: I també tenim recent aplegat, recent aterrat pràcticament del Roig Arena. És més, jo diria que s'ha teletransportat des del Roig. El Roig Arena també té un cilindre de teletransportació com el de Star Trek i ha vingut directament teletransportat Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
2: Hola, què tal? Bona nit. És que no sabeu encara coses que amaga el Roig Arena. Quan s'acaba s'obri una cúpula central...
0: Estic esperant que me convides, perquè jo encara no he
2: volgut. A la cúpula no té... Perquè anem soles, entrem soles sus quants, des d'ahí s'eleva i te transporta hacia...
0: Això és fantàstic.
3: La del nom està ja serà millor.
0: La del nom està ja...
2: No tindrà cúpula, serà...
1: En el preu que val, segur que serà millor.
0: No hi haurà VIP. No hi haurà ni cúpula de res. No hi haurà VIP perquè és el que volem. VIPs, VIPs i VIPs. Pareixen Miliquito quan estava en Telecinco.
1: Una cúpula no hospitalitzi.
0: 11:40. Vull preguntar a cadascú per lo seu. Santi Marín, lo de la selecció espanyola me li ho dia jo a Miqui. És com l'Indurain dels 90. Vull dir, és que te sentes i dius, bueno...
1: Sí, la veritat...
0: Traga vostè la partitura, senyor artista.
1: És un espectacle, però més de lo que se sentem ja i ens agrada voler-los jugar, hi ha que destacar que més que una selecció, jo lo que veig és un equip. Un equip que té molt clar jugue qui jugue. Avui hem vist, per exemple, el motor del mig del camp ha jugat

0: a Zubimendi en Fabián, que jo crec que pràcticament no s'han arribat a juntar ni en ningú partit mundial i en fase de classificació, la veritat que no sé si han arribat. La línia defensiva, que és una línia que molt poques voltes solem tocar els entrenadors, sempre busquem en algun amistós o en algun partit ja més rodat, però en una fase de classificació o en partits importants, pues avui n'hi havia canvi en el central esquerre, en el lateral dret. Ahir ha fet dos canvis, també. I sobretot en la dansa d'atac ha ficat a Fermín de mitja punta, va en un altre extrem, però que se'n ve a caure per dins. La veritat que, jugue qui jugue, l'equip no perd la forma de jugar, té uns automatismes ben agafats, donant-li el mèrit que n'hi ha que donar-li l'entrenador, perquè no pot entrenar. Són dies pràcticament de partit, recuperació, prepartit i a jugar. Per tant, se treballa molt en el vídeo, però són jugadors de molta tècnica individual que al juntar-los tots, pues, i ja meravella, que sí que s'estan encaixant ara gols, jo crec que també un poc per relaxació. Es veuen tan superiors que sí, potser que potser baixa un poquet.
1: Però mira que és per treure-li algun pero, vull dir. Ara el pero ja no és que guanyes i li paguen per l'altre. No, és que ara encaixen gols.
0: Sí, clar.
1: Però ja volem l'excel·lència.
0: Però perquè s'havíem acostumbrat en el Mundial a que no havíem encaixat.
1: No s'encaixava ni un.
0: Per tant, també hi ha que destacar això. Però sí que és de veres que, clar, a encaixar amb gols, què és? El Ferne, l'altre dia li va fer 3 en Wembley, cosa que és de mostrar un colp en la taula. Ara avui ha fet 4 en Croàcia i veurem el dissabte que li fas a la República Txeca.
1: Correcte. El dissabte tornen a jugar, no?
0: Sí.
1: És Espanya...
0: El dia 3 tornen a jugar Espanya-República Txeca.
1: Sí, en Espanya?
0: En Oviedo.
1: En Oviedo. Pues... Jo de la República Txeca no sé si vindria.
0: I després tornaran a jugar contra Croàcia, però fora.
1: Després jo de la República Txeca no sé si vindria. Nacho Rodríguez, i els teus què? Perquè jo no sé què quedar-me. L'altre dia el Lleida te guanya. I a més, amb un, no sé si xicotet avís de Xavi Albert, de dir, este no és el modus en el que tenim que jugar. I avui, és que han tret pràcticament de la canxa Baskonia.
2: Sí, diguem, jo crec que ha jugat el millor partit fins ara, perquè el dia de Besiktas guanyes, però no tens este nivell de continuïtat en el xoc. I un València Bàsquet molt coral, perquè han sumat molts en la faceta ofensiva, inclús en el començament de partit, i això és que és un poc el que comanda en quant a capacitat ofensiva. No necessita d'aparèixer en aquesta vertient, i poquet a poquet han anat apareguent un Brooks, per exemple, que en altres enfrontaments jo li remarcava que estava buscant sempre situacions forçades, sempre des de l'1 contra 1, de tirar el baló a terra, i avui ha esperat moltes vegades aquestes situacions que l'equip elaborara i l'ha trobat. Quan el troba a peus parats, és un tio letal, és un tio molt fiable, i a partir d'ahir se suma, diguem, atrevint-se a fer més coses. Què vull dir? Que avui València Bàsquet ha sigut algo més equip de conjunt, més girar la pilota de costat, no tant incidir sobre l'1 contra 1 que... l'altre dia va ser algo excessiu del bo de baló, el parar la pilota, bueno, un poquet una línia més positiva, també xoc també més elaborat, és a dir, velocitat, però quan toca elaborar València Bàsquet és capaç de girar el baló i donar 3, 4, 5 passades extres, i ahir torna a aparèixer Mirotic, el mateix Osekoski que estava desaparegut se suma en la faceta d'atac. Molt de jugador, molt de talent, que sense mirar tan sols aquesta línia que Xavi Albert tantes vegades ha dit que ell vol mantindre un poc la filosofia i la idea de xoc de Pedro Martínez, Pedro és Pedro i ho implantar d'una manera excel·lent, és molt difícil trobar aquesta inèrcia de xoc, i ara tens altres jugadors, per tant, jugar també un altre bàsquet, saber jugar un poquet en xoc posicional, que li dona a València Bàsquet la capacitat de penalitzar a qualsevol rival.
1: Bueno, 11:45, Pedro Martínez, que a més en el Madrid, bueno, la cosa no ha començat bé, ja veurem com acaba, sí, però bé, no ha començat. Vos vull preguntar, Miqui ja s'ha fet... Sí.
3: No, jo una cosa de la selecció. Y hoy estoy a favor, no en contra, siempre. una cosa de la selección es que De La Fuente, yo creo que lo más importante de qué jugadores, de qué tal, es la identidad que ha creado la selección.
1: Yo creo que sé yo, estoy de acuerdo.
3: Creo que está por encima de todo lo que puedas hablar. Es que quiere ganar mediante el juego. no mediante lo mal que no puede jugar el choc, contrario.
1: Mediante el seu choc.
3: Claro, claro.
1: Mediante la seua idea.
3: Porque fíjate que ha entablado el modelo y el sistema. Una cosa es que juega 4-3-3 o 4-2-1-3, porque juega
1: sí,
3: muchas
1: veces. Elastic, según. Es que en esos jugadores. Toda la medius. ¿Qué, por ejemplo, un jugador que a mí me enchisa y que no era el mundial, que es Fermín, porque se va a lesionar? ¿Qué Fermín? És un mig, és un davanter, no, és un mig a punta, és un banda, va perdint, va per fora.
3: I és innegociable.
0: Avui Fermín està de fals nou, moltes voltes orjazava el call a la mitja punta, però és que veiem una que mobilitat de jugadors totalment
3: és un
0: que ells mateixos saben assumir-ho.
3: És un 4-2-1-3. O sea, és un sistema...
0: Però és que a voltes és... Un 4-1, se queda Rodri o Zubimendi i Fabián agafa més altura, passa a dos mitges puntes per davant. O sigui, que és una mobilitat la que tenen els jugadors.
3: No és negociable ni aun yendo ganando.
1: No.
3: O sea, hay equipos que se echan atrás cuando van ganando y tal. Y él, ese es mi modelo de juego, que modelo siempre vamos, es buscar las ventajas y ir a aprovecharlas. No especular.
1: No, el Dibuix. El Dibuix es una otra cosa.
3: Que a mí eso me parece que es... Se lo tenemos que agradecer a De La Fuente.
0: El Eixample, el test avui, la treta inicial, has fet 26 tocs i gol. Croàcia no ha arribat a tocar la pilota. Jo ho dic perquè...
1: Ser mig centre de l'equip rival que jugué contra Espanya és patir molt, eh? Sí. Perquè és evident que els davanters no la veuen, que els defenses, però ser mig centre de jugar contra Espanya és estar condemnat a morir en l'intent.
0: Sí, vosaltres sabeu que a mi m'agrada molt Luis Enrique i el meu amic Luis Enrique la treta inicial la fa pegar al cantó i es comença la pressió, un equip pressionant. Espanya no, Espanya des de la treta inicial no renuncia a la pilota i va a jugar a futbol i així l'ha tingut. 26 tocs, gol.
2: Sí. Lo d'Espanya és que avorrix perquè al final acaba, no, acaba avorrint, no, avorrint, no, l'espectacle, avorrint al rival.
1: Mira, qualsevol... jo això ho he sentit d'Indurain, d'Ivan Lendel, de... És que avorrix...
0: De Rafa Nadal, de Rafa Nadal.
1: És que són tan superiors.
2: Són tan superiors.
1: I l'únic que li pots traure de Roin és que és dir que no és cert que avorrixen.
2: No.
1: Avorrix molt més el que perd que el que guanya.
2: I després, a una selecció com Croàcia, la fas menuda, és a dir, que al final tot mos pareix ai, tan fàcil, tu estàs atropellant el que se fique per davant, i són seleccions d'un nivell, diguem, mig alt. Croàcia, fins fa res, en el futbol europeu, ha estat ratllant entre els millors.
0: És que se crea esta UEFA Nations League per evitar aquests amistosos, en teoria, contra Macedònia, Irlanda del Nord, de Xipre i tal, i és que tens bones seleccions, però l'altre dia li guanyes a Anglaterra, en casa d'ells, ho guanyes en Croàcia...
1: Vull voler el nou format, el format de la pròxima Nations League, que va ser estil Champions. Un grup gran i
2: començarà... I després a eliminatòries.
1: Sí.
2: Jo lo que sí que... Ara pensant, després de guanyar el Mundial, ostres, com és capaç el seleccionador de fer comprar als jugadors que estiguen tots superenxufats tot, i en la màxima ambició, perquè és que al final... Ho ha dit molt bé, Vicky, és que no deixa passar ni un segon d'un partit. Vull dir, l'aspiració seua és que cada moment siga dominador. Cada moment imposa lo seu. Ostres, ves de ser campió del món, tio. Xato, que estàs per damunt de la resta, ja te ho diguem tots. I agarra i avui apareix i mostra esta contundència.
0: Sí, en la roda de premsa de la renovació de La Fuente, li preguntaven a De La Fuente...
1: No, en la roda de premsa de només haver guanyat el Mundial, ja va dir, què és lo pròxim que anem a guanyar? El míster diu, el pròxim partit.
2: Sí, però això és un tòpic. Dir això és un tòpic.
1: No, dir-ho és un tòpic. Demostrar-ho...
2: És lo difícil.
1: És el que te dona les raons.
2: Sí, però dir-ho de primeres és lo que te ve, no, Miqui? Te sale de... vamos a...
1: Miqui és d'allà. Colmenant diu que contra la cantera. Jo no ho veig. Dir-ho és fàcil.
2: Dir és molt
1: fàcil. En esta vida no eres el que dius que fas. Eres el que fas.
2: És fero. La veritat és que és una superioritat bestial i que menchen tots de la mà de La Fuente tots, eh? Màxim nivell de cada jugador, que estan... avui no ha sigut titular, res, dona igual, al partit següent eres i mossegues com el que més.
3: I hi ha altra cosa que no nos damos cuenta, que és que tots els entrenadors, quan su selecció, su equip gana, la renovació paulatina és molt difícil hacerla ganando.
2: Molt difícil, sí.
3: Muy difícil. La empiezas a hacer cuando empiezas a perder. Entonces dices, ya se me han hecho veteranos, no sé quién, sí, no sé cuándo.
2: Y ya vas tarde.
3: Y ya vas atrás.
1: De no se confía en ells perquè estos són els que els donen el triomf.
3: Sí,
1: ja, però ja no te donen més.
3: Però ell les està haciendo,
1: Ell està fent. Ell està fent.
3: Poquito a poquito, però va quitando jugadores, va quitando...
1: Sobretot va donant entrada a joves cada volta més, no de colp. Va, ja veureu com Víctor Muñoz, com Pubill, com conforme... Claro, lògicament tenen que jugar en esos clubs, però si mantenen el nivell en esos clubs, poquet a poquet veureu com

0: van entrant, ¿no? Y mejorando.
1: Y probablemente la portería es uno de los cambios que tiene que hacer, no sé si hoy, mañana o pasado.
0: La Laporte
1: es otro cambio que tiene que hacer hoy, mañana o pasado, pero lo hará sin traumas.
2: Yo pensaba que en el tema de la portería, después del Mundial...
0: Cuando acabara el Mundial, anava...
2: Sí que anava, pero de momento es que anava...
1: Está lesionado.
2: Es de ver, es que Joan está lesionado. Pero claro, pero es que Raya no está coixo.
1: ¿Y el otro? ¿Cómo se llama el otro?
2: José Martínez, el del Sira.
1: Ese es bueno también.
2: Molvo.
0: Bueno, a tot això arribarà Javier Aguirre, vull dir, a este nivell d'exigència, no ho sabem. Sí que sabem que... començar a recordar Miqui i posar la damunt de la taula és el que l'ha posat en escena. És un tio que... altra cosa no, però comunicar i dominar... com deia... Luis Aragonés tenia una frase... El teatrillo. El teatrillo que deia Luis Aragonés el domina, però vamos, avui està en catch, eh? És una evidència.
2: Sí, això és el jugar cap a la galeria, que també sabem que n'hi ha molts jugadors que juguen cap a la galeria, i això Aguirre ho ha dominat molt bé. És començant per... Miqui ho deia la setmana passada, ho tenia clar, que quan només baixa l'avió s'anaven a entrenar. Per això ell també ho fa, perquè sap que
0: és un missatge, clar, que va dir, el teatrillo d'aquestes coses.
2: I després, sí, també parlarem, jo sí que vas dir, donarà un dia de festa, els dos donarà uno. Però si es fixeu, ha donat dia i mig, perquè aprofitar que la seva presentació era dilluns per el matí per entrenar dilluns per la vespre. Per tant... tampoc ha quedat tan mal en els jugadors.
0: Sí,
2: ha sabut ells gestionar
0: bé. Però ja no dones dos dies lliures que el que la gent i estan el dinero en la lliga te fa que vagin al camp i estiguen en el ganivet separat.
1: La discussió era dos dies i medio.
2: No,
1: entrenaven viernes por la mañana i tenien vacaciones hasta el lunes.
2: Clar, però ells entrenaren dissabte per el matí, al millor dissabte a migdia, que ja que si tenien anar, sempre podia anar, però tornava dilluns a migdia, que en veritat són dos dies. Però s'ha fet d'una forma que és dia i mig dissimulat i no ha passat absolutament res.
1: S'ha fet d'una forma que el que hubiera puesto carita se ha retratado delante de toda la afición.
0: También. No, y del entrenador.
1: Claro, por eso te digo, te lo he dicho, los intangibles.
2: Pero tenéis los billetes
1: de avión con la mujer, con el amigo, con no sé dónde. Pues mira, os lo he quitado. A ver qué caritas. No. A ver, ¿hay alguna carita?
2: Ninguna, porque sabe que el primer que la fa, pues se traguen y a entrenar como el que més y el dilluns a continuar. Pero sí que es deber es que se ha posado de escena, después cara a la prensa también. Moltes preguntes que li feien ahir, com contestava, com dominava... La veritat que...
1: Sí, però en equipos que ha estado, eso también ha causado conflicto. Porque esto es muy bonito ahora cuando ha llegado para sacar el eso y cuando vas ganando. Si vas ganando, esas contestaciones y esas bromas están muy bien. Pero si empiezas a... Tú imagínate que Corberán, que no tiene gracia, hubiera sido gracioso y hubiera... No, pero hubiera hecho unas contestaciones así. Hubiera dicho, encima te ríes. Encima que pierdes, te ríes.
3: No. Sí, lo que pasa es que al final, Miqui, la presa de decisions dels entrenadors, parlem de la presa de decisions dels jugadors que determinen coses, lo que decideixen dir i fer els entrenadors també marquen.
1: Claro.
3: Per tant, tot el que ha fet, tota la ficada en escena és tan perfecta que pot permetre's, o tot el que fa en plan graciós, causa un bon efecte respecte al jugador, perquè el jugador de primeres ja s'ha ficat una tessitura de dir que este tio ha aterrat així i així tots firmes i a entrenar. La primera ja t'ha marcat la pauta. Després hi ha la roda de premsa i veu que vacila i queda... tot el que ell està fent, tots els missatges que ell està enviant, són coherents perquè està predicant un poc en la realitat d'un entrenador.
1: És molt gracioso, però m'ha quitat el fin de setmana.
3: Sí. M'ha fotut. I després també arriba i fa l'exposició esta de jugadors, dels jovens, i el que està escoltant, el jugador, pensa, és que este s'ha ficat les piles antes també de vindre.
1: Claro.
3: Este ve preparat de veritat. Són xorrades? No. Són missatges que li estàs enviant indirectament o directament al jugador i el jugador te compra perquè veu que ahir n'hi ha un treball i una base per a poder agafar-ho.
2: Inclús arriba a parlar ell de que havia vist el partit tant a l'Alavés com davant de la Real Societat, que li havia agradat un espai de partit, que alguns jugadors havia vist bona actitud, que el de la Real Societat s'escapava per poc, tal. O sigui, ell ha mostrat que venia informat, sap on ve, i que ixe domini cara als jugadors i cara a la premsa el va fer molt bé. Vosaltres, els periodistes, ho sabreu. Abans aneu a escoltar una roda de premsa a Corberán i anàveu per l'obligació de tindre que anar sabent quin era a ser el discurs. Ara en Aguirre va ser tota una incògnita de com van a ser les rodes de premsa.
0: Ara que diu, sobretot, com ho diu.

0: Exactament, perquè ell, a lo millor, el toc directe o cap als jugadors el va fer en una gràcia, d'una forma que li arribarà al jugador, però sense fer el mal que a lo millor podia ser l'assenyalament que farà a lo millor Corberán.
1: És evident, Salva, que els periodistes anem a divertir-nos molt en este home.
2: Ellos que creen, Manolo, que todo lo que estén comentando en esta taula era lo que todos preveían.
1: De momento,
2: la arribada de Javier Aguirre no va a ser esta, no puede ser una otra. A partir de ahí, yo torne a decir, has de guanyar el Sardinero, le has de guanyar el Racing de Santander,
1: si no...
2: y has de redresar esportivamente esta situación, pero lo que acaba de hacer Aguirre es que es de manual, pero no del manual de un entrenador tecnócrata como es Corberán. Eso Corberán no va a quedar fet. Corberà quan va arribar va implementar altres mètodes que no tenen res a veure amb els d'Aguirre. Però jo crec que en este moment en el que ell arriba, després de com ha deixat el vestidor de danyat, com va admetre també en diferents moments de la seva roda de premsa Javier Aguirre, la seva arribada, la d'Aguirre, tenia que ser d'esta manera.
1: Bueno,
2: és de manual, eh? Ara bé, després... Vosaltres se divertirem, jijijaja...
0: Però lo que és la normalitat, vore coses normals, ens crida l'atenció.
1: No, vull dir, és tan cert com la una cosa com la que diu Salva i com la que diu Miqui. Si no guanyes, este gràcies deixaran de fer gràcia. I això és una màxima...
2: Però tots tenien clar
3: que... Però si tu arribes a un equip que està tan Mortimer com estava...
1: I damunt arribes encara...
3: És que li està donant la vidilla que li faltava.
1: I damunt arribes en la cara de
3: l'Otina... Venies d'estar en un muermo que al final t'enfonsava més. Cada vegada que l'escoltaria un jugador estaria més enfonsat.
1: Abans parlava a Miqui de la gestió dels intangibles i jo li he contat una de les coses que a mi sí m'ha cridat l'atenció de l'escut d'ahir, que és quan diu... Me tinc ocupat de parlar molt en els lesionats per a dibuixar-los una sonrisa. Vull dir, perquè ell sap, i a més ell va posar l'exemple del porter, que era Greif en el Mallorca, que estigui en el titular, que no recordo qui era el titular, però que també era molt bo.
0: En el Mallorca, el Leo Román.
1: No. Jo crec que jugava...
4: Greif estava en el Mallorca.
0: Sí. La temporada passada...
1: En la temporada estava Greif, estava el Servi. Se'n recordeu? Que era el titularíssim, i Greif estava, que havia arribat allí... Pues en una operació un tant estranya i entre que arribava, se lesionava, no jugava, tal, no sé què, i ell explica, sent entrenador del Mallorca, a la sala de premsa de Mestalla, quan li diuen, escolta, dona tret este porter, perquè Mestalla va salvar els mobles abans de la final de la Copa del Rei. I havia sigut, venia de ser protagonista en el penal, i deia, no, és que aquest tio estava, andava medio encorbado, va dir. I, bueno, a base d'estar molt damunt d'ell i tal, està en una manera... Una altra manera no sols està la recuperació terapèutica dels metges, està la recuperació amb altres tipus de teràpies, en este cas d'intangibles, de intentar lesionar el dibuixer una sonrisa per a que no decaiga, per a que sàpiga que pot tornar...
3: I que algun dia, Manolo, el vas a necessitar.
1: Que és lo que
3: digui. O sigui, són jugadors que al final te poden traure de
0: moment de vida. Però n'hi ha que tindre en compte una cosa, que independentment d'aquesta posta en escena i aquest canvi o ja va de cara a cafè cara a l'exterior... Quina posició està ocupant el València en aquestes setmanes de paró? En Lliga. Com estem classificats realment?
1: Continua el que... baix d'ell només n'hi ha uno.
0: Per tant, estem en descens.
1: Sí, sí. Però això s'han recordat molt... Això
0: s'ha
1: encarregat, perdona la paraula, de recordar-ho molt, Braulio, eh? No, sí, que tal, que és tot el que vull dir, però estem el que fa d'ell, eh? Que a ningú se li oblide. Que ara estem tots... Els canvis, i a més els canvis tenint en compte sobretot el que t'has llevat de damunt donen molta alegria, però estàs al d'aneu, eh?
4: Però jo te digo una cosa. Esto está muy bien, y ha venido muy bien, y Aguirre ha venido
1: Segur
4: muy
1: que
4: bien,
1: sí.
4: Y todo lo que Pero ahora imagínate que en vez de Aguirre hubiera venido Valverde, que no hace gracias, que no hace tal...
1: Es una muy buena pregunta.
4: También te hubiera encantado, porque lo que querías es que se fuera el que estaba y que viniera un entrenador que fuera entrenador.
0: Efectivamente.
4: O sea, no es la gestión de este. Porque la gestión de otro, si hubiera sido bueno, también te hubiera gustado.
2: Tenim la ment, diríem, oberta a que hagués arribat que venga. Qualsevol entrenador.
4: Cualquier cosa que digas, yo te la compro, porque tenim lo que quiero es que se vaya aquel.
2: Predisposició a aceptar a qualsevol entrenador.
3: Es que, no, es que però qualsevol... arriba un entrenador y no uno que está en prácticas, a veure què passa.
1: En primera volta, des de Bordalàs, a este club ha arribat un senyor que s'ha sentat, perdó, que té el cul pelat de sentar-se en les banquetes.
0: No, és que ha entrat un entrenador que ho feu, perquè és ell, que anava hola, soy Javier, però no feia falta que deia hola, soy Javier, perquè sabien que era Javier.
1: Però ell ho volia fer.
0: Sí, però clar, però si entra Corberán, hola, soy Corberán, vale, encantat, jo soc Santi, saps?
4: Però quan llegó Corberán, no. No. Eso se lo ha ganado con el tiempo. No, no, cuando llegó Corberán,
0: yo digo, en el momento que entra, es honestidad,
1: en el momento que entra Corberán y quieres.

0: Pero Óscar también llegó haciendo eso, bajando, hola, soy Óscar, y todos los jugadores lo conocían porque lo veían entrenar antes.
1: Está claro. La pregunta que vos hem fet, partís d'una aseveració d'ahir de Fernando i de moltes setmanes de Miqui. Miqui ha parlat moltes voltes de les milongues del futbol. ¿Vale? Això són milongues que contem els entrenadors o milongues que se conten en el futbol.
0: Somos muy mentirosos. ¿Eh?
1: Tots, tots, hasta periodistes també. Ahir jo diria lo de que els jugadors partixen de zero amb un nou entrenador i Fernando va dir, això és una milonga. Cap jugador partix de zero i tu també... Ja ho sé. Per això, perquè coincidiu els dos. Per tant, no vas a tirar-la per ahir. Vas a tirar-la a modus de pregunta. No vaig a dir que tots els jugadors comencen de zero perquè sabem que no. Sabem que, a més, un entrenador quan arriba ja hi ha jugadors que són del seu agrado i que no. I altres que se guanyen zero i altres que se guanyen no zero. La pregunta és, de tots els jugadors que sobretot estan, no vaig a dir en l'ostracisme, perquè jo crec que estan del que fa 10 ja ven guanyant un partit de 7, en l'ostracisme estan tots. A quins futbolistes penseu que li pot vindre millor este cap? Vull dir, quins jugadors penseu que per la manera de ser d'Aguirre van a poder millorar la versió que estàvem veient en els últims temps d'ells?
0: Fíjate, Manolo, jo lo de que se junte a Guido y Gallá, me parece que explica, y la frase que hace después explica completamente lo que acabas de decir. Es, yo, estos jugadores tienen un rol por encima de los demás, porque lo tienen, y, pero, ojo, no tienen ganado nada. Después se lo tienen que ganar. Porque los roles sirven, porque es que es... Vamos a ver, tú eres entrenador y fichas a... Fíjate, te voy a poner uno fuerte. A Haaland. Y dices, no, todos empezáis de cero. Y una mierda.
1: Lo que os diga.
0: ¿Me entienden o no? No empezamos todos de cero. Tú
1: si
0: tienes que demostrarme... Tú tienes que demostrarme que no te tengo que poner. Los demás me tenéis que demostrar que os tengo que poner. O sea, totalmente. Fíjate si cambia la cosa. Pero lo que sí que es verdad que yo quieres que te diga quién es el jugador que va a explotar.
1: Dime.
0: Otorbi.
1: I s'ha apostat bona. Santi vol dir algo.
2: Jo pense que de fet tots els entrenadors, quan vas a un lloc ja t'has informat, has estudiat i vas en el teu 11 en el cap o els teus jugadors aprofitables, per tant, això que tots partits de zero sí i no. Sí, perquè potser vas a alguno que no coneix i vas en expectatives de a veure què me pot oferir.
0: De cero parte alguno que dices, ese no me gusta.
1: Sempre vas... I si més que de cero partís ja del sòtano.
2: Sempre vas un poc en l'expectativa d'un jugador que no coneixes o pots esperar a treure alguna cosa d'ell, però sí que és de veres que l'altre ja van dos o tres passes per davant perquè és el que tu vols treure. Mirant això i també un poc observant el que ha estat entrenant estos dies i tal, jo crec que... Tinc esperança d'un jugador que així l'hem vist poc i sí que pot explotar, que és Dani Raba. Jo crec que Dani Raba el pot reconduir, el pot dur al grup. També pense que és un jugador, al millor, que a Braulio sempre li ha agradat.
3: No lo veo.
0: Vamos, yo te voy a decir.
1: Otorbi
0: tiene...
1: Otorbi
0: tiene una cosa muy importante. ¿Qué interior derecha que pueda capacitar de extremo, de desborde, tiene el Valencia? No. Porque Rioja es zurdo, ¿eh?
1: En teoría, si lo pone... ahora Madrid, Danjuma.
0: Pero Danjuma también juega por la izquierda,
3: sí,
0: para romper hacia adentro.
3: Sí.
0: No tiene ninguno. O sea, lo tiene todo para seguir apostando por un buen jugador.
2: Y Aguirre y Agra en la cama natural.
0: Y Raba...
1: Si es que suelen centrar.
0: Raba, yo sí que creo que va a contar con él. Ahora, que vaya a ser importante... Es que juega en el sitio de guerra.
2: No, yo importante di que va a ser un jugador. No, pero espera. Pero va a ser un jugador que va a oferir una mejor versión que del que no había, que es lo que pregunta Manolo.
1: ¿Qué es el que yo pregunto?
2: Que es la pregunta
1: que no,
2: Manolo.
1: No, que iba a ser titular indiscutible.
3: Que no. 4-2-3-1 en Javier Aguirre, que ya están comentándose que puede utilizar ese sistema.
1: Ajá.
3: Darrere del punta, ¿qué iba a jugar?
0: Guerra,
3: perfecto. ¿Cuáles altres futbolistas esté para jugar darrere del punta? Sato, Harvey Elliott i Dani Raba. Tants minuts va tindre Raba, jo no ho veig.
2: Ah, bueno.
3: Per la competència.
0: Santi, que va a contar con él seguro, porque además Raba es buen jugador.
3: Però hi ha molta competència, Miqui. Si és 4-2-3-1, eh? Altra cosa que diga,
1: que igual la competència fa millor a Raba. si l'apliques, si apliques la meritocràcia en la competència.
0: Sí, però és que ahí el puesto, por no, mucho que digan de roles...
1: No, per a ser titular.
0: Lo sí. tiene Guerra, pero
1: no,
0: bueno...
1: No, no, pero Miquel, que diem abans, no per a ser titular.
3: Però que n'hi ha quatre per a un puesto.
2: Elliot, te pregunte,
1: pues
2: Elliot...
1: a pelear, per si no pot ser el 1 o el 2.
3: ¿Pelear? ¿Raba?
2: Elliot, ¿es mitja punta o estrella?
3: ¿Contra quatre?
1: Pues no... no
3: ¿contra quatre?
1: No le
4: en la paraula que acaba de dir pelear... ¿Contra quatre? És on està el secreto. El secreto no està en la massa, està en la paraula que acaba de dir.
3: ¿Pelear
4: perquè,
3: contra
4: no, quatre? Perquè, vull dir-te, tu quan... vols ficar en certes posicions, en este cas, està marcada per a Javi Guerra, i vols ficar a uno de relleu, o que vull que se entre, una de dos, o mossega o és un fenómeno. Per a ficar a una mitja cosa, no canvies sí. el plan. No sé si m'explique.
1: Sí, sí,
4: i
1: sí,
4: jo
1: sí,
4: que
1: sí,
4: Guerra va sí. estar un poc en ese terme mig, que és un tío de talentillo, però tampoc és diferencial. I en el esfuerzo, en la pelea,
0: en eso
4: no va a ir,
2: pero,
4: no va a ir.
2: Pero yo en baches
3: o el cambia de joc, vull dir,
4: Elliot, inventarse algo, claro,
2: Elliot. No, yo en baches, Elliot es mitja punta o es extrem.
1: I yo no sé encara lo que es Elliot.
2: Partint d'ahí, i crec que encara no s'ha
4: acoplat. Jo t'he complicat.
2: Jo el veig més per fora.
0: Un alma libre.
2: Però és sí. que...
4: o en pena.
3: No és extrem en absolut, eh? Alhora, en tot cas és interior, però és mitja punta.
2: A l'hora de lluitar i d'intensitat i de més, a Sato i Raba es veig més o menys a la part.
4: A l'hora
2: d'intensitat i lluitar.
4: Sato...
0: Sato... Jo crec que Sato pone mucha más intensitat.
2: Sí. Sato no Oscar no ha jugat.
0: Sí, però Sato... hace esfuerzos físicos para hacer situaciones de ventaja. Raba quiere jugar con el balón en el pie.
4: Al balón pau sempre. I Otorbi, jo estic ahí un poquet en Miqui, Otorbi sí que crec que van perquè en esa situació de a l'esquena de la defensa en la transició contra és un tio que pot aportar moltíssim i al que li va donar els galons és evident que és a Gallà. O sigui, Gallà va per a mi li va donar. És que li té...
1: Tu creus?
4: Jo crec que li va donar. Perquè també necessita alguna figura, diguem, de...
3: Jo crec que també.
4: És que...
0: Jo quiero verlo.
3: Jo crec que sí.
4: Jo crec que en l'arrencada de Aguirre quasi està... Me dona la sensació que quasi està obligat a agarrar-se a la figura de... Perquè també necessita aquestes peces. És a dir, és que segurament el pensament d'ell és vaig a combinar, és a dir, vaig a ficar frescura, vaig a ficar cames, però tinc que tindre gent que tinga un poquet de poso. I més ara al principi. Jo sí que penso
3: que este debat mola perquè no saben què va fer Aguirre. Jo considero que Guerra estarà darrere del punta, però igual de repente Aguirre diu no en la base de la jugada i al costat li posa un altre mig centre i ell vol que Guerra siga el buit, no? Per dir-ho d'alguna manera. I ahí davant sí que té cap Guerra, igual que te pot caber Elliot o te pot caber Raba. Jo crec que Guerra va estar en la mitja punta, però si de repente Aguirre diu no, de 8 no. Guerra, li posa un 6... I ahí tinc lliure el 10, que pot ser Elliot.
0: Lo criticarem.
3: El criticarem, però no, és que no sabem què va fer. No tenim ni idea.
2: Salva,
3: però això este debat mola, perquè estem especulant hasta que el València jugui en el Sardinero o en eixa setmana algú dels paterneros diga, mira, és que va jugar així.
0: Si lo pone de lateral derecho a Guerra.
3: No, lateral derecho no.
0: Pero déjame, lo pone de lateral derecho y ganan, tendrá un acierto espectacular.
2: No.
1: Qué bo que és Aguirre, qué estratega que és Aguirre.
2: Tot està en saber com va anar d'efectius. Perquè, clar, perquè comencem en l'equip de darrere cap avant, de centrals, com vas a tindre? Perquè, clar, està el tema de si tu a Guerra el retrases al costat de Guido, per exemple, significa que a lo millor el Pepelu no el fiques o el vas a ficar de central. Mm. Per tant, i si a lo millor el que vols jugar és en Pepelu i Guido i ficar a Guerra on tu dius de 10... Per tant, de central ja tens a De Haas, vas a recuperar Iacabí, tens a Tàrrega, Arnau, perquè Arnau ha passat de jugar en Corberán a desaparèixer en aquests dos partits en Òscar, que també hi ha que tindre que és un fitxatge...
0: Con Corberán tampoc ha jugat tot,
2: eh? Arriba tard, però després sí que l'ha ficat en aquesta línia de 5.
3: Però acaba jugant més feo, també.
2: I clar, ahí ja tens... Segons com vagis construint la defensa vas a tenir eliminant efectius i te van a quedant jugadors i sobretot també en la punta d'atac si vas a apostar per Hugo Duro o per Dan Juma.
0: Pero por eso te digo yo que Braulio tiene un marrón gordo no solo en los fichajes. Tú imagínate que no le gusta Arnau, que juega con cuatro y prefiere a Mafeo de lateral. ¿Cómo te sacas tú del Valencia a Arnau?
1: Que te ha costat 5 y pico.
0: Y que cobra una millonada para lo que es.
4: Però tu tens dubtes de que no va comptar en Mafeo de primeres?
1: No, no. Però, no. Però
3: dirà, en Arnau.
4: Sí, però és que jo crec que la posició espera a Mafeo.
1: No, no, dentro sí,
0: claro, digo yo, si
2: es que
0: no
2: son dos laterals totalment diferents.
3: Claro, pero está diciendo,
4: son diferents.
3: ¿Qué fas en Arnau?
4: Res, menjártelo. No,
2: pero el problema...
0: Entonces Braulio, su trabajo será sacarlo.
2: Miki, es que el problema te ve de deixar que siga l'entrenador el que fitxe i no siga un fitxatge del
1: club. Ahí veurem la injerència de ara que tornen a dir que Kiet és molt cercano i tot això. Si Braulio diu Arnau, anem a intentar treure-lo i que el club diga, un moment, així se va fer una aposta per este senyor, se l'han pagat 5 i pico, este no és.
0: Tu has visto les declaracions de Braulio que dice, que dice una de les coses que és que dice, vamos a ver, en Osasuna, el año pasado necesitábamos tal jugador, un extremo o un tal. Y de repente se pone a tiro Javi Galán. Digo, pues lo fichamos. No necesitamos lateral izquierdo. No. ¿Pero es mejor lateral izquierdo que el que tengo?
1: Sí.
0: Sí, pues no ficho. O sea, que muchas veces los gestores también tienen que mover las oportunidades que hay.
2: Miki, pero tú en Guany has fichat a dos laterales derechos que han segut la séptima o octava elecció y de un perfil molt diferent. Mafeo i Arnau no són iguals. Uno dona més profunditat, més arribada, l'altre és un poc més defensiu.
0: Però
2: i això
0: és malo?
2: Pregunto. Per a mi és roïn perquè no demostra l'estil o el model de xoc que vol l'entrenador del...
0: Hombre, yo soy de los que cree que debes de compensar. O sea, si tengo un lateral defensivamente fuerte y tal, cuando quiero pasar a defensa de 5 con laterales que lleguen, tengo otro lateral con esas características. O sea... Depende de cada entrenador, tiene su librillo. Hay entrenadores que prefieren dos diferentes y otros que preferían no. Es que yo juego inamovible. Bueno, pues yo creo que tener de diferentes cualidades tampoco está mal. Tener dos delanteros centros, uno estático, rematador para los balones por arriba y otro que cae a las bandas, que se deja caer. O sea que depende. Ahora, ¿qué es lo que sí que tienes que buscar? Que sean buenos. Eso es lo importante.
3: Yo no veo problema en Arnau, ¿eh? Encara que no
1: tu no veus
3: acabes d'incorporar-lo, jo crec que aquest futbolista esteu en propietat. Hauràs de podràs aprofitar-lo guai la temporada que ve, o sigui, Mafeo no va continuar, està cedit, ell té contracte més anys, va arribar un altre entrenador, li podràs treure profit, entenc. No, el veig un...
1: I si l'entrenador acaba d'arribar i continua l'any que ve, diu, hi ha una possibilitat de quedar-se a Mafeo, me'l vull quedar.
0: No, però és verdad que Arnau...
3: Pues en estiu, però en estiu sí, però a curt termini sí. No, Manolo. Pero
4: ara no és un problema.
3: No, no,
4: no és un problema.
3: No és un problema.
4: El problema per a mi estarà en que este València, un central, és el que va buscar de primeres, entenc jo.
3: Y si no, igual la guerra...
4: A mí que me fa, o dos. Es que yo de primeres también me pues, lamentan a la pera ahí, pero evidentemente la obligación es uno que tenga un poquete de jerarquía.
1: Tampoc sabem si el València va a tindre armes per a pelear en el mercat del gener. I és l'altra història que no sabem. Sabem que hi ha hagut una reunió entre la part econòmica del club i Braulio Vázquez, i Braulio l'altre dia va despatxar amb molta intel·ligència la pregunta més que la
3: de Lugo,
1: que de Lugo Cortés.
3: I el fair play, quan de fair play ja per a firmar?
1: Ja per a fitxar, i ell va fer un acudit en lo de Gira i el enemigo, però no va dir podem, no podem, tindrem que veure... va rebutjar contestar aquesta pregunta. Entenc que una part és estratègia, no vaig a dir que tenim pasta perquè si no me van a estar esperant en el trabuco, val?
3: Però o tant. Encara no ho sé perquè ho tinc que negociar i no sé Singapur què me va autoritzar a gastar.
0: I no sé los tiros que voy a tener.
3: Claro, claro.
0: Porque a lo mejor tengo un sub-20 que me viene de Croacia y me viene prácticamente gratis. O me viene de Ucrania. Porque Braulio gestiona muy bien todas esas cosas.
1: Sí.
0: Que no ha de ser la inversión fuerte para traer un buen central. Hay muchos centrales buenos. Central es la posición, para mi gusto, complicada, pero hay muchísimos. Un central con que vaya bien de cabeza, más o menos juegue.
1: Bueno, 12 y cuart de la nit... Ja he dit, Salva, mola perquè este debat, perquè estem especulant sobre el que va fer. Home, la veritat és que ganes de parlar de futbol ja teníem.
3: És un debat de futbol, és evident.
1: És un debat de futbol, ja està bé. Això no vol dir que, per exemple, en este programa no se ocupi d'altres coses, com el testimoni que avui hem tingut d'este oient que sembla que pràcticament se li han rigut en la cara quan han anat a fer una queixa sobre com pensa la València distribuir a la gent que no siga VIP, que sembla que la du als cantons o al tercer anell. No sé, igual també duen alguns socis al pàrquing. però també diu Salva, mola perquè no sabem el que va fer Aguirre. Penseu que Aguirre sí té clara la idea al respecte de, i la pregunta és molt específica, perquè va sortir ahir tot

0: deien que sí, i jo vull escoltar el vostre mensatge contestius d'avui. Creieu que Aguirre ja té clar l'11 de Santander?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Tu creus que sí?
1: Jo crec que sí. Jo crec que anirà amagant-lo a poc a poc. Té pràcticament 2 setmanes més per anar...
0: Sí, té quasi 2 setmanes per a
1: pràctica, continuar. Anirà alternant, avui fica aquesta sí, anirà alternant-los, però ell sí que ja va un poc en... Ho he dit abans, tu quan has vingut, firmes en un club, ja has estudiat, ja tens els teus jugadors un poc més o menys, i ahí aquí
0: sí,
1: pot canviar, aquí pot ficar...
0: Sí, però també saps una cosa, vore-los fora, una cosa vore-los dins,
1: Clar, ja quan arribes ja veus, però vas més a comprovar l'estat físic, el rendiment que te puguen donar en algun entrenament en concret, o com solventen algunes situacions d'1 contra 1 o situacions que li plantegis en el xoc, però jo pense que ahí sí que tu i
0: se on se... Tu creus que l'on se ni se cap ja està?
1: Sí.
2: Por eso, lo tiene, por eso ha dicho un comentario que para mí es súper importante. Sí, tenemos 3 semanas para entrenar, pero yo quiero jugar un partido, porque el partido marca todas las opciones que a mí me dan en un entrenamiento, me lo tienen que demostrar en el partido. Claro. Hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partido, hay jugadores... Y al revés. Entonces yo a mí no me cuentes, pero yo quiero un partido. Sí, porque quiero ver a este, porque tengo una duda con este y este. Quiero ver cómo compiten. Si la calidad de este es mejor que la competitividad de este o al revés para el equipo. Porque muchas veces yo soy peor que tú, pero compito mejor. Y al revés. Totalmente. Y quiero verlo.
3: Efectivamente.
2: Y después hay otra cosa. Yo claro que tengo menos 2 o 3 duditas que puede tener. Yo creo que tiene el esqueleto del equipo. Y después hay otra cosa. ¿Quiénes se van a recuperar?
3: ¿Per al partit? Pues Tàrrega.
2: Si Tàrrega se recupera, es titular.
3: Sadik no. Rioja, ja veurem.
0: Diacabí deien que estava entrenant bé i que s'esperava que poguera estar per a Santander. Altra cosa és que pugui ser titular.
2: Però Tàrrega és titular si se recupera.
1: És que en aquesta situació jo crec que l'11 el té Aguirre i el tenim nosaltres ja, també.
3: Sí. Dimitrievski, Mafeo...
0: A veure, anem
2: no,
0: a jugar.
2: Segunda, mira, segunda opció.
0: Ben, Santi, ben
2: tirat. Va traer algun jugador?
0: Ben tirat. Anem a veure l'11. Vinga, per a Santander.
3: Jo crec que Dimitrievski, Mafeo, Gallà, Tàrrega, De Haas, Guido, Pepelu, Guerra per davant, Otorbi en una banda, Danjuma en l'altra, i del punta no està Sadik, no crec que... Hugo Duro, perquè amb Aibar Blázquez no crec que el posi.
4: Jo crec que la clava Salva.
1: Jo l'únic... Jo crec que Salva certa i l'únic dubte que tinc és si no està Tàrrega o no...
3: Pepelu, Raere i Mayol en companyia.
1: Pepelu i Mayol.
3: I Mayol, sí.
2: Jo és
4: Va, que... el té clar. I nosaltres.
0: Salva, Aguirre, té clar.
4: Salva, Aguirre.
1: Otro Salva, otro Salva. Otro Salva.
2: Quiero pensar que el partido que va a hacer no es el nivel del equipo que van a traer.
0: Jo no crec que sigui un partit vistós. Va ser un partit per a tres punts a la saca i ja parla...
2: No, digo, el partit era amistoso.
0: Ah, era amistós.
2: Rioja se juega mucho, ¿eh?
3: Rioja no está en cara de Miki para jugar.
2: Pero si está bien, Rioja es titular. Igual que digo lo de Tàrrega.
4: Utec, sí, pero el tema de Rioja es que está agafat en pinche...
3: Claro,
4: en,
3: se carrega el Torbi, ¿eh?
2: No. Juega de interior izquierda.
3: ¿Qui?
2: Rioja, si juega de interior izquierda.
3: ¿Danjuma fer punyetes? Yo... ¿No t'agrada Danjuma estos partits?
2: No.
3: Te pregunto.
2: No. Danjuma tiene
0: no
2: picos,
0: estaba tan claro, sí.
2: Picos.
3: No estaba sí, ya, no lo ya
2: que
3: está claro.
2: No, que sí, que no. Y si juegan un partido amistoso él teniendo alguna duda y Danjuma no rinde,
3: Danjuma
2: porque es abúlico,
3: Danjuma ese no amistoso se me encha la brosa, Miki, que no conoces. Primer partido amistoso.
2: Pero,
3: ah, Miki.
2: Però empaquetat o no?
3: Danjuma comença tot i se partim, Miki, te convença tu i convença Aguirre.
2: Ja veremos.
1: Una cosa que se'ns olvida, també.
3: Partit amistós, el primer per agradar l'entrenador, la qualitat que té ese futbolista, clar.
4: Jo també penso que de primer és Danjuma convenç.
3: Segur.
0: No caben tots, eh?
1: No,
4: però és que el tema de Rioja, en la disposició física en la que està, dona més per a pensar
2: que
4: està paixós mitja hora com a molt. I Danjuma és que realment és... dels pocs jugadors que té el València en la capacitat per a inventar-se o generar-se coses. Mm. És que en estos partits la presa de decisions, Miki, és horrorosa. En ese és a dir, quan t'encara sempre un toc de més de valor, una passada ja tard, vull dir, ahir ja que madurar-se les coses, però l'arrencada de Danjuma...
2: I anem a ficar-se... Quitamos que juegan en Santander. Que no juegan en...

0: Baixa. Dan Jum és important de fora de casa?
1: Sí, sí, i te vaig
2: a... jo crec que sí.
1: Jo sí, i te vaig a dir per què. Miqui, te vaig a dir
3: per
1: què.
3: Tens que fer mal, Miqui.
2: Vas a jugar a la contra o vas a jugar... No. Com vas a jugar?
0: O va a jugar Dan Jum en punta.
2: Però vas a jugar a la contra?
0: Però va a jugar Dan Jum en punta.
1: Va a jugar a la contra.
2: No, jo crec que no.
1: Salva.
2: Però vas a jugar a la contra? Miqui, vas a jugar a la contra o com vas a jugar?
0: Seguro.
4: Anem a ver la cara.
2: A la contra?
0: Seguro.
2: Dan Jum.
1: Dan Jum. No, i una...
0: Por eso te digo, que puede jugar en punta.
2: Sí, també, si jugues a la contra també puc jugar en punta.
1: I també,
2: sí, també.
1: També per una altra cosa...
2: Que tu olvides en Juma i te fumes algú duro, sí?
1: Salva, una altra cosa que tenia que tindre en compte. Tu, si Rioja arriba en algun dubte a Santander, després jugues en casa contra l'Atleti Club de Bilbao. A lo mejor fa més falta en ese partido que jugues en casa, que a lo mejor vas a tindre que defendre més o més esforços a l'hora de Rioja, a l'hora de defendre, que Dan Juma. Per lo tant, i fora de casa és una oportunitat per a Dan Juma de dir-li o t'apuches al carro contra el Racing de Santander, que és un equip que conforme vaig a plantejar el partit te vas a tindre situacions d'arribar igual com el dia de l'Alavés, que i era un altre Dan Juma el que havíem vist i no era el que havíem vist
3: abans. És que és el que ha dit Miqui, vas a una, lo que ha dit de, el partit és el que dicta. Ja vull enfrontar-me perquè això me va dictaminar moltes coses.
4: Sí, te va marcar.
3: O sea, el tinc el 11 més o menys en el cap, però després la realitat de competir...
4: Per cert, es descarta que hi hagi una clàusula per obligar al Racing de Santander a alinear a Almeida contra el València. No, no existeix aquesta clàusula.
1: I després juguem una... en ventatge.
0: Però fíjate, lo que tu has dicho, Santi, que és verdad. Després hi ha una cosa. Dices... ¿Tiene que reservar por si se puede lesionar algún jugador porque es más importante el Bilbao?
1: En el caso de Rioja, sí.
0: Sí, vale. Yo te digo, o no.
1: Pero
0: porque,
1: que
0: porque si va a Santander
5: ¿y Palma?
0: Y pierde, ya cuéntame la milonga que quieras, que si es reservado a este, que si es reservado al otro,
2: sí, es igual.
0: Que si tal... Yo tengo que poner los mejores que estén para jugar ese
1: pero,
0: partido.
1: Pero es que... Anem a veure, estem parlant de Rioja Dan Juma, no estem parlant a lo millor de entre no, Dan Juma o Rioja i un altre que no estigui.
0: Però en el València no hay descomposiciones. Si estás hablando en punta, Hugo Duro, Dan Juma. Estás hablando Tàrrega o Haas o Pepelu. Estás todo, hay jugadores muy nivelados.
1: Clar, però això mateix que ni a ningú nivell, tu sí que te pots reservar a lo millor a Rioja, perquè tampoc va ser tanta la diferència de línia Rioja
0: te
1: Dan
0: va
1: Juma.
0: A someter?
1: No.
0: No?
1: Tú vas a deixar que te someta i tu sorprendre-lo a la contra.
0: Entonces sí que vas a, si te vas a someter.
4: I 24, que tenen canal al Opino de que, vinga.
6: I Opino de que, Opino de que, Opino de que.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.
6: Opino de que.
4: Vinga, 12:24. Qui se pot revitalitzar amb Javier Aguirre? En el nostre Instagram, Maria Teresa va a la sortir, diu Ryunosuke Sato. Aguirre coneix perfectament el futbol asiàtic i la mentalitat nipona. Ja va ser seleccionador absolut del Japó, sap com es preme la seva estricta disciplina i, de fet, té l'aval d'haver tret el màxim rendiment de perfils inclinats contra que Kubo Kang Yin Lee en el passat. La millor prova de la importància que tindrà Sato en aquest nou projecte la tenim en el que ha passat en les últimes hores. Després de ser titular i l'amistós contra Venezuela, Aguirre ha mogut fils de manera immediata per a demanar el seu retorn anticipat. La Federació Japonesa l'ha alliberat per als pròxims compromisos per a que es posi a les ordres del Vasco a Paterna. Sato, esta és la declaració d'intenció definitiva, Sato serà una peça clau en la reconstrucció d'este València, diu esta oient. Més, per exemple, en X Mosqui diu... Elliot lo pondrá en peso y lo reactivará. No creo que cuente con Raba porque no defiende, pero es de los pocos que puede crear fútbol. Tiene que revitalizar a un delantero, a Sadik y a un central. Espero que mejore a Tàrrega y tiene que contar con Otorbi que despunta. Rob Diu tal volta, Hugo Duro recupera el gol y Bellama al mayor Javi Guerra o Tàrrega. Pero tal volta, tornem a veure con Raba como jugador en cara que siga algunos minutos, pero de la resta no espere massa, un poco. Tavo Benimodo, per als que hem viscut l'època seca de la selecció espanyola amb Kubala, Santa Maria, Muñoz, Saez, ara és un goig total, increïble, ja que disfrutar-lo i saborejar-ho. Eterno se les junta a ti, diu que ell pensa que seran Raba i Hugo Duro els que millors parats hi seran. Javier diu Tàrrega i Copete. Javi JB diu gràcies per vostres respostes, veu que estaves ben informats. Mandaloriano diu me quedo con dos, Raba supongo que jugará porque es de los pocos que tiene algo de calidad. Y aunque venía jugando, creo que vamos a ver una mejor versión de Rioja porque va a jugar en su sitio por la izquierda. Rob Diu no di que sea titular, pero tal volta al que mejor le podría venir el cambio será Dani Raba. Potser que pase de no contar a 10 minutos. Y Arnau però veient com Canós no crec que una volta recuperat hagi de contenir ell. El Carlos Pérez Sanz diu que cap ni un. Bueno, pues això és el que ens diuen els nostres oients en el dia d'avui, en el 90 minuts, i tenim un audio, no, Salva?
2: Dispáralo, Juan, dispáralo.
5: Buenas noches. Yo creo que Arnau puede hacerlo bien, o sea, revalorizarse con Aguirre, Arnau y luego Sato. Sato puede ser el Cangelí del Mallorca. Yo le quiero que Aguirre pueda revalorizar a Arnau y a Sato.
4: 12 y 27. Ya algunos que están diciendo, hay muchísimos, sobre todo en X, el nombre de Raba y el nombre de Sato también. Ya mucha gente que le te molta fe, encara que veía que Folgado me echaba el cabello.
1: Salva no te fe.
2: No, a mí lo que me sorprende es que la Federación Japonesa sí convoque a un jugador y él dice tornar al club solamente porque ve un entrenador nuevo. No sé la raó veritable per la que la selecció l'ha soltat, Manolo, però a mi me sorprèn. Jo això no, a mi, jo això no ho he vist.
4: Molt normal no és.
2: No ho he vist,
1: No és normal, però a mi van de cara. Altres, al millor, fingixen el que parlàvem altres de molèsties o coses i se'n tornen a meitat convocatòria.
2: Però tu te convoca la teua selecció i demanes anar-te'n a jugar al teu club perquè ha vingut un entrenador nou, o la teua selecció te fa, mira, que ha llegat un entrenador nou, vete allí perquè te ve i juegues allí.
1: O a lo millor no conta ahí, molt.
0: Vamos a ver, però hay que meterse en cómo es el japonés. Yo he tenido japoneses jugando en Vijusa, trajimos un japonés. Y los japoneses...
2: ¿Pues sabes?
0: No. Vino con una mochila llena de dinero para jugar. No,
4: claro,
0: es verdad.
4: ¿Quién puede resistirse?
0: Pero me refiero que Japón es una mentalidad diferente. Él probablemente jugar un amistoso o la posición donde está Sato la tiene cubierta y dice, yo quiero que vuelva a España porque si estas tres semanas no está, no va a jugar. Por lo menos que se juegue el puesto con las mismas condiciones que los demás. Y entonces lo deja venir tranquilamente porque prefiere que juegue en Europa para hacerlo mayor y más jugador.
4: Está claro. Bueno, pues anem a deixar-ho así porque sense esgotar el
2: temps. Parece que la raó es esa, que el seleccionador el solta para que venga así a formarse y evolucione. Pero a mí me sorprèn. Pero igual es la cultura japonesa.
3: Son los únicos que lo harían, ¿no? Los japonesos.
4: Tienes que hacer un curso de cultura japonesa.
2: Allí me Moriyasu, que es el seleccionador del Japón.
3: Ah. Parlant
2: estar allí, chiquet, que igual millor és més allí que así.
4: Moriyasu, guixo,
0: y allí a lo mejor no juegas. Juegas un partido y aquí entrenas tres semanas.
2: Pues no el convoques, Miki. Vull dir, no el convoco, no, transportes.
4: No, senyors, que se s'ha esgotat el temps. Miki, moltes gràcies.
0: A vosotros.
4: Nacho, moltes gràcies.
3: Vinga, adeu.
4: Santi, moltes gràcies.
1: Adeu.
4: Saba.
2: No entenc els japonesos.
4: No entenc els japonesos. Tampoc estan entrenant. Senyores, senyors, ho deixem així a la hora de la cultura amb Arturo Rico, a les 4 i mitja de la maquinada de la matinada, la remissió del programa. Més esports d'aquesta sintonia demà a la 1 amb Nacho Sánchez i el partit de la 1. De seguida tindreu el podcast. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
8: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
9: Bon dia. Dimecres 30 de setembre. Un dia marcat novament per la crisi de la vivenda i per aquests dos reials decrets sobre habitatge aprovats per un govern espanyol que fins al començament del Consell de Ministres d'este dimarts estava completament dividit. Per un costat, es pretén aturar els desnonaments i posar fre als fons voltor i gravar els pisos turístics. En l'altre costat, en l'altre reial decret, el gran obstacle és en la negociació, prorrogar els contractes de lloguer de vivenda habitual, és a dir, que siguin contractes indefinits. En un vídeo publicat en les xarxes socials, Pedro Sánchez ha dit que amb els decrets de vivenda el govern espanyol ja ha fet el seu treball i que ara confia a tindre el suport dels grups parlamentaris, excepte del PP i Vox, dels quals ha dit no espera res.
10: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El Gobierno, por tanto, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado.

0: Y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
1: Els dos decrets de vivenda es debatran divendres al Congrés i el govern central no té encara tots els suports assegurats. Amb el no habitual de Partit Popular i Vox, cal convèncer Podem i els nacionalistes catalans i bascos, a qui escoltarem totes aquestes veus després. Mentrestant, l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid de moment es manté. Així ho van decidir ahir de vesprada en l'assemblea a la mateixa cèntrica plaça de la capital espanyola. I a casa nostra, les Corts no deixaran passar avui l'ocasió de debatre al voltant dels decrets de la vivenda, uns per a defensar-los, els altres per a atacar-los, en el debat de política general que este dimecres continua al Parlament Valencià. De seguida repassem les principals claus del dia. Ara, el sumari. Este matí passen a disposició judicial els tres detinguts per l'assassinat masclista de Benidorm. Sofia Riego, bon dia.
2: Bon dia. Són el presumpte autor i els dos amics que l'haurien ajudat a ocultar el cos i van acabar denunciant els fets a la Policia Nacional. Els van detindre com a col·laboradors del crim. La víctima, de 33 anys, i el presumpte autor eren parella. Després de l'assassinat, el presumpte autor hauria esquarterat el cos i l'hauria amagat en dos maletes que després va cremar.
1: Els combustibles amb l'estret d'Hormuz tancat són els responsables que la inflació es dispari al setembre a Espanya al nivell més alt des de febrer del 2023 i ja frega, Sofia, el 5%.
2: Sí, amb esta situació el govern espanyol ha aprovat la pròrroga d'ajudes al transport i al camp. Descomptes en els carburants de 20 cèntims per litre a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Julián Tió és portaveu de l'Associació Valenciana de Consumidors ABACU.
3: Sube el transporte, cuando sube el transporte, detrás de esa subida, como decía, lleva aparejada principalmente subida de alimentos y de otros bienes y servicios. Estamos hablando de medidas que tienen que ser inmediatas y luego tiene que haber un control sobre las mismas.
1: I en els esports, victòries contundents. La selecció espanyola de futbol va guanyar 4-1 a Croàcia i és líder de grup en la Lliga de Nacions. En l'Eurolliga, el València Bàsquet va apallissar el Baskonia 111-88 amb rècord de punts en la màxima competició europea. I en l'oratge, avui dimecres serà un dia bastant tranquil. Boires i núvols baixos presents en moltes comarques, amb núvols mitjans i alts generals que taparan pràcticament el cel a totes les comarques valencianes durant bona part de la jornada. De vesprada, creixeran les nuvolades cap a l'interior central, amb possibilitat de registrar ruixats acompanyats de tempesta a comarques com la Plana d'Utiel, Requena, els Serrans, el Racó d'Ademús i avançaran cap a l'Alt Palància. Seran més locals i no tan abundants com els que vam registrar dilluns i ahir dimarts. Les temperatures tendiran a pujar una mica amb termòmetres que encara passaran dels 30 graus a bona part de la meitat sud del territori valencià, sobretot en punts de les comarques centrals i l'interior de les comarques del sud. Després, a partir de les 6:30, els ampliem aquesta informació amb el nostre meteoròleg. Així es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyarem fins a les 7 del matí, així, en la ràdio pública. Anem amb tot, després d'una xicoteta pausa.
4: Les notícies del matí, a Punt Ràdio. Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
5: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
4: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres, de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Això són les notícies del matí. Les coses són com passen. A Punt Ràdio.
1: Com més hem contat en la nostra portada, l'actualitat passa i passarà el que resta de setmana per eixos dos reials decrets sobre vivenda aprovats per un govern espanyol que fins al començament del Consell de Ministres d'este dimarts estava completament dividit. Per un costat, es pretén aturar els desnonaments i posar fre als fons voltor i gravar els pisos turístics. En l'altre costat, en l'altre reial decret, que era el gran obstacle en la negociació, prorrogar els contractes de lloguer de vivenda habitual, és a dir,

0: de tindre fins al 31 de desembre del 2030 els desnonaments de persones o famílies vulnerables sense alternativa habitacional i, en tercer lloc i no menys important, topar el 2% la pujada d'actualització de rendes. A més, contempla paralitzar la compra especulativa de vivenda per part de fons voltor, regular el lloguer de temporada d'habitacions per equiparar-lo al lloguer residencial. Per això s'aplicarà l'IVA del 10% als pisos turístics. Bonificacions fiscals segons la renda per a propietaris que rebaixen el lloguer, també per als inquilins amb ingressos per davall de 33.000 euros. IVA superreduït del 4%, però només per a la construcció de vivendes protegides, i ajudes a la compra de la primera vivenda, préstecs a interès zero fins a un màxim de 50.000 euros. El segon reial decret que governa la part socialista ha volgut trossejar i inclou el gran cavall de batalla, la renovació automàtica de tots els lloguers de vivenda habitual. És el que més difícil té la convalidació express o no per part del Congrés divendres que ve, encara que falta el més important, la lletra menuda, i així pot estar la pedra angular.
1: Estos dos decrets de vivenda es debaten divendres al Congrés i el Govern central no té encara tots els suports assegurats. Amb el no habitual de Partit Popular i Vox, cal convèncer Podem i també els nacionalistes catalans i bascos. Magda Nicolau.
2: A la pressió del carrer, el govern respon amb dos decrets i dos escenaris diferents que mostren la tensió interna. La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, en la compareixença als mitjans a la Moncloa.
3: El reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
2: I el Ministeri de Treball i els ministres de Sumar contraprogramen altra roda de premsa. Pablo Bustinduy, ministre d'Afers Socials.
4: El punto de partida para que lo que está reclamando el pueblo en las calles se convierta en realidad, que es garantizar el derecho a la vivienda por encima del derecho a especular y a forrarse.
2: Però per a Podem i Esquerra Republicana, els dos decrets del govern són insuficients. Jone Belarra i Gabriel Rufián.
5: És una trampa i que l'objetivo és desmobilizar i que l'objetivo és lavarle la cara a un gobierno que no ha hecho absolutamente nada.
6: Unos para aprobar y otros para frustrar. Unos para sumar, si me apuras para nosotros, y el segundo es para que lo tumbe Junts.
2: I encara sense desvelar el vot, el PNV i Junts tornen a tindre la clau. Míriam Nogueras explica què falta.
7: Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario. Si no lo defendemos nosotros, el problema no se va a solucionar.
2: En el PP, Núñez Feijóo creu que els decrets destruiran encara més el mercat de la vivenda.
8: El gobierno lleva 8 años trabajando en el ámbito de la vivienda, ha creado un problema que no existía cuando llegó. Yo pido mi turno.
2: I Pepa Millán, de Vox, assenyala al govern.
9: Los únicos culpables de esta situación están en el gobierno de España.
2: I recorda l'executiu que el 30% del preu vinculat a la vivenda són impostos, sobre els quals el govern pot actuar per a rebaixar els costos.
1: Per la seva banda, en un vídeo publicat en les xarxes socials, Pedro Sánchez ha dit que, a més de decrets de vivenda, el govern espanyol ja ha fet el seu treball i que ara confia a tindre el suport dels grups parlamentaris, excepte de PP i Vox, dels quals ha dit no esperar res.
10: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos, a quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno, por tanto, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
1: Més coses sobre la vivenda. El govern d'Espanya ha aprovat també un IVA superreduït del 4% per a la construcció d'habitatges de promoció pública i protegida dins d'un d'aquests dos reials decrets. També s'hi contempla, entre altres mesures, un nou mecanisme per a finançar el préstec per a l'accés al primer habitatge a interès zero. Sofia.
11: La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, ha explicat que es donarà cobertura amb estos préstecs fins al 20% del valor corresponent de l'habitatge, el percentatge al qual els bancs no donen cobertura en les hipoteques i que contempla un màxim de 50.000 euros.
3: El gobierno activa un nuevo mecanismo que hemos llamado Tu Casa, que será un mecanismo de financiación de préstamo para acceso a la vivienda, a la primera vivienda, con un interés tipo cero. Es decir, el gobierno va a adelantar el préstamo a las familias para asumir esa primera vivienda a través del crédito hipotecario.
1: Mentrestant, l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, de moment, es manté.
12: Ese lema del no nos vamos, nos quedamos, ha sido un lema.
1: Així ho van decidir ahir de vesprada en l'assemblea.

0: La mateixa cèntrica plaça de Madrid. El Pilla Bellver, bon dia.
1: Bon dia.
0: On estan? La disconformitat amb el text aprovat pel govern.
1: Doncs el sindicat d'inquilines de Madrid encara no ha llegit el decret. De fet, se publicarà avui en el BOE i, per tant, són reticents a fer valoracions. Però, sens dubte, ahir ja ho van manifestar, alguna cosa no els agrada. Escoltem Alicia del Río i Valeria Racu, que són les portaveus.
2: Hasta que no se lea la última coma de este texto, no habrá una valoración específica sobre ese texto. Hasta entonces, lo que seguimos diciendo es que tiene que ser el Real Decreto Mari Carmen sin una coma cambiada.
3: O Decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, donde se incluya todo lo que necesitamos como primer paso para avanzar hacia sacar la vivienda del mercado y que la vivienda sea de verdad un derecho, como dice nuestra Constitución, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
1: En aquesta assemblea de vesprada es parla d'un pols al govern i que ha saltat una espurna per a canviar el model de rendistes, diuen. El sindicat ha convocat a la resta d'agrupacions similars de l'estat a manifestacions este cap de setmana a totes les ciutats i, de fet, a Sol hi ha ara un miler de persones acampades. També han acampat a Barcelona i a Màlaga.
0: Per cert, el Pídia també es cridaren contra els moviments feixistes i l'extrema dreta.
1: Sí, respon als missatges en xarxes en què estos col·lectius haurien fet crides a desallotjar amb violència la Puerta del Sol. En este sentit, l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid han amenaçat amb denúncies contra el delegat del govern si en 48 hores, com a un ultimàtum, no s'aixeca l'acampada. José Luis Martínez Almeida és l'alcalde de Madrid. Ahir, durant la roda de premsa en què presentava l'acord entre Mari Carmen Abascal, la dona desnonada avui fa una setmana exactament, i l'empresa Urba Gestión.
4: El delegado del gobierno está haciendo dejación de funciones, que el delegado del gobierno no está ejerciendo las competencias que le corresponde, que el delegado del gobierno en estos momentos, si esta acampada fuera en el Palacio de la Moncloa, la hubiera levantado. Y yo animo a todos los que se manifiestan en Sol a que se manifiesten delante del Palacio de la Moncloa.
0: Més coses. A casa nostra, a Alacant, anit va acollir una protesta pels problemes també d'accés a l'habitatge. La plaça de la Muntanyeta va ser l'escenari d'una nova concentració convocada pels sindicats de vivenda que també han criticat els dos decrets aprovats pel govern d'Espanya. Ens informa Dani Ortega.
5: Nit de protesta a Alacant contra les polítiques de vivenda.
6: ¡Venga a llamarnos! ¡Ni a convocarnos! ¡Porque sabéis, estamos aquí! Porque el gobierno es impotente.
5: Els convocants consideren que els dos decrets anunciats ahir no resolen els problemes actuals i que deixen algunes mesures per al futur. Ho explica Carlos Pastor, representant del Sindicat de Vivenda de Carolines.
7: La barbaritat que s'està donant a diari en la ciutat d'Alacant, que són 3 desnonaments diaris, sabem que tenim la força per a pressionar les institucions per a aconseguir un parc de vivenda públic, el dret a la vivenda universal, regular els preus de l'alquiler.
5: La concentració també va servir per reclamar justícia pel cas de Mari Carmen. És la segona mobilització en suport de la família en este punt, després de la que es va fer dijous passat. I els sindicats estudien ara fer una acampada a la plaça de la Muntanyeta a partir del pròxim cap de setmana.
0: Mentrestant, les Corts no deixaran passar avui l'ocasió de debatre al voltant d'estos decrets de la vivenda, uns per a defensar-los, els altres per a atacar-los, en el debat de política general que este dimecres continua al Parlament Valencià. Àlex Sanjaime.
8: Els quatre grups parlamentaris han inclòs la vivenda en les seues propostes de resolució. Vox insisteix en el concepte de prioritat nacional a l'hora d'accedir a un habitatge públic. El síndic José María Llanos explica per on van els postulats de la seva formació.
9: Liberalització de suelo, de reducción drástica de los impuestos referidos a bienes inmuebles y de protección de la propiedad privada.
8: Diametralment oposada és l'aposta de Compromís amb algunes mesures que s'inclouen en els decrets aprovats pel Consell de Ministres. Joan Baldoví.
10: Limitar el preu del lloguer de les vivendes protegides, prohibir la compra especulativa per fons buitre, no 2 anys, sinó per a sempre.
8: I des del PSPB, el síndic José Muñoz demana al PP que accepte el límit dels preus del lloguer o que es tornen les vivendes protegides de les naus de Sant Joan d'Alacant i que els diputats populars s'aproven els decrets que divendres arribaran al Congrés.
11: Bàsicament, lo que vamos a pedir en la Comunitat Valenciana és que el Partit Popular haga fuerza para que este decreto salga hacia adelante.
8: Els populars treuen pit de la nova llei del sòl que permetrà, segons asseguren, traure el 50% dels terrenys per a vivenda protegida. El síndic Nando Pastor acusa els socialistes de fer política de pancarta amb l'habitatge.
12: Para el Partido Socialista siempre, y cuando digo siempre es siempre, la vivienda ha sido un eslogan y estar detrás de una pancarta.
8: La reforma del finançament, la immigració o la continuïtat de Carlos Mazón com a diputat són altres dels assumptes que es debatran avui.
0: I atenció, si vostè es troba en alguna d'aquestes situacions, perquè el govern central condonarà les quantitats que va anticipar als afectats per la dana si tenen una renda de menys de 42.000 euros anuals o un patrimoni per baix dels 300.000 euros.
13: Sí, segons el ministre de Política Territorial, és una mesura inèdita. El govern no recuperarà 44 milions d'euros i els afectats i afectades no els hauran de tornar. Ángel Víctor Torres.
14: Es decir, quienes cumplan con estas condiciones no tendrán que devolver el anticipo solicitado. Respondemos así, repito, a una situación de emergencia y de necesidad social ante una situación de fenómeno natural adverso que tuvo estas graves consecuencias.
15: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
0: Són les 6 i 18 minuts del matí. Era un dels nostres titulars. Avui dimecres passarà a disposició judicial els tres detinguts per l'assassinat masclista d'una dona de 33 anys en una vivenda de Benidorm a la Marina Baixa. La investigació es manté oberta. La víctima i el presumpte autor, tots dos d'origen brasiler, eren parella i ja convivien al Brasil.
13: Després de l'assassinat, el presumpte autor hauria esquarterat el cos i l'hauria amagat en dos maletes que després va cremar. Els dos amics que l'haurien ajudat a ocultar el cos van acabar denunciant els fets a la Policia Nacional. Benidorm ha guardat este dimarts un minut de silenci en condemna pel crim. Està previst que tots tres passen a disposició judicial en les pròximes hores. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol, fa recompte de les víctimes mortals per masclisme.
16: Una larga y trágica lista que llega a 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que llevamos de 2026. 6 en la Comunidad Valenciana, 4 en la provincia de Alicante y 2 en la provincia de Castellón. Y 2 criaturas que también han sido asesinadas este año en la Comunidad Valenciana a manos de las parejas o exparejas de su madre.
0: Canviem d'assumpte, però no deixem de parlar de tribunals. El robatori del tresor de Villena, a l'Alt Vinalopó, arriba a la justícia. Un jutjat ha obert diligències prèvies per investigar si les instal·lacions del museu estaven prou protegides quan es va cometre el robatori d'una de les col·leccions europees d'or més grans, Sofia, de l'edat del bronze.
13: La causa afecta l'alcalde de Villena, la tercera tinent d'alcalde, la directora del museu i la persona responsable de la seguretat del centre. La investigació naix d'una denúncia de l'Associació per a la Defensa de l'Estat de Dret i la Lluita contra la Corrupció per un possible delicte de danys per imprudència. I també s'ha constituït a Villena la comissió d'investigació d'este robatori, una comissió que cridarà a declarar un total de 17 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat o la consellera de Cultura.
0: Parlem ara d'economia i del cost de la vida. Els combustibles, amb l'estret d'Hormuz tancat, són els responsables que la inflació es dispare al setembre al nivell més alt des de febrer del 2023 i ja frega el 5%.
13: I amb aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat la pròrroga d'ajudes al transport i al camp. Descomptes en els carburants de 20 cèntims per litre a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. L'electricitat i el gas també estan afectats per la crisi energètica. Brussel·les ha demanat als 27 que preparen mesures per a reduir el seu consum ara a l'hivern. I les associacions de consumidors també demanen agilitat. Julián Tió és portaveu de Bacu.
17: Cuando sube el combustible, sube el transporte. Cuando sube el transporte, detrás de esa subida, como decía, lleva aparejada principalmente subida de alimentos y de otros bienes y servicios. Estamos hablando de medidas que tienen que ser inmediatas y luego tiene que haber un control sobre las mismas.
0: I pel que fa a les infraestructures, este dimarts s'ha celebrat a Terol, a l'Aragó, una cimera política i empresarial per a reivindicar l'eix ferroviari entre el Mediterrani i el nord d'Espanya i el corredor cantàbric de mercaderies. Han participat els presidents de Castella i Lleó, d'Aragó i també el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
13: Tots reclamen una millor connexió des dels ports valencians amb Bilbao i Santander i volen que es descarte l'opció de la via única. Esta és la reivindicació de Pérez Llorca.
18: Se trabaja sobre un proyecto que se anunció hace muchos años, yo creo que en el 2011. Muchísimas decisiones que se han tomado en la comunidad se han tomado ya pensando en que llegaría este eje que conecta mercancías, que conecta personas. Nosotros hemos desarrollado un parque industrial muy, muy importante en la zona de Sagunto, Parsagunt, que además hemos hecho una inversión pública millonaria para estar preparados para estas infraestructuras que deben y que tienen que llegar.
15: Les dos són les notícies del matí. Les coses són com passen. A Punt Ràdio.
0: La Generalitat ha ordenat el tancament del Centre de Reeducació per a Menors Neerlandesos d'ASP al Vinalopó Mitjà per no comptar, Sofia, amb l'autorització de funcionament.
13: Sí, era una notícia que coneixíem fa no res. La falta d'autorització vulnera la llei de servicis socials inclusius i la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància ha concretat que s'ha exigit el cessament immediat de l'activitat. A més, el síndic de Greuges ja ha obert una queixa d'ofici per a esclarir les condicions d'atenció i tracte als menors que formen part del programa del centre. Recordem que es tracta d'un internat de reeducació de la conducta on diversos menors neerlandesos reben encara, suposadament, teràpia per a corregir problemes de comportament. El 14 de setembre, un programa d'investigació de la televisió dels Països Baixos va emetre un reportatge en el qual exusuaris del centre relataven suposades pràctiques repressives i possibles incompliments de normativa europea quant al tracte a menors. Segons aquestes informacions, ja hi hauria informes i actuacions prèvies sobre incompliments en la protecció a la infància en esta institució. La conselleria ja ha dit que de no dur-se a terme el tancament s'obrirà un expedient sancionador al centre i es podrien adoptar mesures legals.
0: Es complixen dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i la crisi continua oberta. El govern espanyol calcula que unes 3.000 persones continuen fora dels recursos d'acollida i ahir la policia va desallotjar un assentament a la platja de Benítez. Al Senat, el Partit Popular ha centrat bona part de les seues crítiques en la gestió de l'executiu central. Víctor Vidal.
19: La situació migratòria de la ciutat autònoma ha sigut l'objectiu de les crítiques dels senadors populars a la sessió de control al govern. Sentim Javier Campoy, senador del grup popular, i Elma Saiz, ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
20: ¿Por qué están maltratando al pueblo ceutí con tanto abandono y tanto desdén?
21: Quienes están utilizando Ceuta para alimentar el odio, el racismo y el malestar social debieran dejar sus responsabilidades públiques.
19: La bancada popular insisteix que els efectius policials són insuficients i ha denunciat en fotografies les suposades condicions en què estan a Ceuta. El govern les considera falses.
22: Raquel González Benito és senadora del Grup Popular i Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior.
23: Estos son los colchones sucios y deteriorados en los que están durmiendo nuestros policías nacionales desde que llegaron a Ceuta para controlar la invasión.
24: Bulos, mentiras y utilización indebida. Reciben respaldo, medios y el reconocimiento de este gobierno.
19: El debat s'ha traslladat també al paper del Marroc en l'entrada massiva del 30 de juliol. El ministre Torres ha defès la cooperació amb el país veí.
22: Fernando Adolfo Gutiérrez és senador del Grup Popular i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
25: ¿Hasta cuándo cree usted que va a estar el gobierno agradecido a Marruecos por la invasión de Ceuta?
26: Si queremos que realmente los menores sean reagrupados con sus familias en Marruecos, ¿necesitamos o no necesitamos la colaboración de Marruecos? Indudablemente la necesitamos.
19: A Ceuta, este dimarts, la policia ha desallotjat l'assentament de la platja de Benítez per traslladar els migrants als recursos d'acollida. Unes 200 persones han optat per tornar voluntàriament al Marroc.
0: Per cert, a les 10, d'ací a menys de 4 hores, a Madrid, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declararà com a testimoni davant de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, que investiga l'entrada massiva a la ciutat autònoma de persones procedents del Marroc a la fi del juliol. I un apunt cultural. Es contem que ha mort Gonzalo Suárez, als 92 anys. El coneixien sobretot per la trajectòria com a director de cinema, però també era guionista, productor, escriptor i fins i tot Sofia, periodista esportiu.
13: Sí, la llista dels guardons que ha rebut és quasi tan llarga com la seva vida. Diversos premis Goya, la Conxa de Plata a Sant Sebastià, la medalla d'or de les Belles Arts, se'n va a Gonzalo Suárez, rematant al vent com Lord Byron en la pel·lícula que va dirigir i per la qual va guanyar 6 premis Goya.
0: I d'internacional, s'hem d'informar de la segona jornada, avui, de Emmanuel Macron a Espanya. Avui es veurà amb Pedro Sánchez, a nit, al Palau Reial. El president francès i la seva dona van assistir a un sopar de gala amb els reis d'anfitrions. És la primera visita d'estat de Macron a Espanya després d'una dècada en el poder.
13: Probablement siga un dels últims viatges oficials, ja que es troba en la recta final del seu mandat. En el pròxim any, França serà...

0: Celebra eleccions a la presidència de la República i ja no pot presentar-se a la reelecció. Durant el discurs, el rei Felip ha dit que, davant de Macron, que els estats de la Unió Europea han de col·laborar davant una situació com la de Ceuta, on milers de persones han fet una intrusió massiva violant una frontera que és espanyola i, per tant, europea. Això ha dit Emmanuel Macron, s'ha referit al tractat d'amistat Espanya-França, que ahir va ser rebutjat al Senat per la majoria del PP, que considera intrusiu en política espanyola. El president francès ha dit que està segur que finalment arribaran a un acord.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat este dimarts una ordre executiva perquè els membres del seu govern deixen d'utilitzar el terme intel·ligència artificial en detriment de superintel·ligència.
0: És l'última ocurrència del president dels Estats Units, que en esta ocasió busca millorar la imatge de la IA en un moment en què les crítiques contra esta tecnologia i la indústria que té al darrere van en augment. La decisió arriba també com una cortina de fum a 6 setmanes d'unes eleccions legislatives en les quals Trump i els republicans es juguen la seva escassa majoria en el Congrés amb molts temes problemàtics per a l'actual govern, com és la guerra a l'Orient, el suport a Israel o problemes interns com el dret a l'avortament, i enmig d'un creixement del debat sobre l'impacte de les centres de dades en les comunitats i els riscos dels sistemes d'IA més avançats. Trump, que ha rebutjat controls estrictes a la intel·ligència artificial, manté una relació estreta amb els magnats de les principals tecnològiques. Forçant este canvi de nomenclatura, repetís l'estratègia amb la que ja ha intentat imposar noms com el Golf d'Amèrica, renomenant el Golf de Mèxic, o el Llac d'Amèrica, en el cas del Llac Ontario.
1: I per acabar esta secció d'internacional, els informem que al Marroc el rei Mohamed VI nomena Fàtima Mansouri la primera dona al capdavant del govern. Fins ara era l'alcaldessa de Marràqueix. Pertany al partit de centre-dreta que va guanyar les eleccions legislatives el passat 23 de setembre i la previsió és que ostente el càrrec durant tota la legislatura fins a l'any 2031. És moment ara de fer una pausa publicitària i de seguida repassarem els titulars de la jornada.
2: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio. Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
1: Són, ja passem de les 6:30 del matí, dia marcat este dimecres, novament per la crisi de la vivenda i per aquests dos reials decrets sobre habitatge aprovats per un govern espanyol que fins al començament de Consell de Ministres d'este dimarts estava encara completament dividit. Per un costat, en un reial decret es pretén aturar els desnonaments i posar fre als fons voltor i gravar els pisos turístics. En l'altre costat, el gran obstacle en la negociació és prorrogar, en l'altre reial decret, els contractes de lloguer de vivenda habitual, és a dir, que siguin contractes indefinits, Sofia.
0: En un vídeo publicat a les xarxes socials, Pedro Sánchez ha dit que amb els decrets de vivenda el govern espanyol ja ha fet el seu treball i que ara confia a tindre el suport dels grups parlamentaris, excepte del PP i Vox, dels quals ha dit no espera res.
3: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El Gobierno, por tanto, ha hecho su parte. Os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
0: Els dos decrets de vivenda es debatran divendres al Congrés i el govern central no té encara tots els suports assegurats. Amb el no habitual de PP i Vox, cal convèncer Podem i els nacionalistes catalans i bascos. Mentrestant, l'acampada a la Puerta del Sol...

0: Madrid de moment es manté. Així ho van decidir de vesprada en l'assemblea a la mateixa cèntrica plaça de la capital espanyola.
1: Este matí passen a disposició judicial els tres detinguts per l'assassinat masclista de Benidorm.
0: Són el presumpte autor i els dos amics que l'haurien ajudat a ocultar el cos i van acabar denunciant els fets a la Policia Nacional. Els van detindre com a col·laboradors del crim. La víctima, de 33 anys, i el presumpte autor eren parella. Després de l'assassinat, el presumpte autor hauria esquarterat el cos i l'hauria amagat en dos maletes que després va cremar.
1: Els combustibles, amb l'estret d'Hormuz tancat, són els responsables que la inflació es dispare al setembre al nivell més alt des de febrer del 2023 i ja frega el 5%.
0: I amb aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat la pròrroga d'ajudes al transport i al camp. Descomptes en els carburants de 20 cèntims per litre a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Julián Tío és el portaveu de l'Associació Valenciana de Consumidors, ABACU.
2: Cuando sube el combustible, sube el transporte. Cuando sube el transporte, detrás de esa subida, como decía, lleva aparejada principalmente subida de alimentos y de otros bienes y servicios. Estamos hablando de medidas que tienen que ser inmediatas y luego tiene que haber un control sobre las mismas.
1: Continuem amb algunes previsions del dia. Comencem la secció Avui serà notícia amb l'agenda del cap del Consell. A les 9:30, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, visitarà la 60a edició de la Fira Habitat València. Més tard, a les 11:30 del matí, el president, Pérez Llorca, visitarà les actuacions de renaturalització de llits de rius i barrancs i eliminació de canyes al terme de Xiva, a la Folla de Bunyol. Al migdia, a les 12:30, el president de la Generalitat es reunirà amb el Gremi de Mestres Confiters de València. Per la seva banda, abans, a les 10 del matí, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, visitaran la residència de majors de Benetússer amb motiu de l'inici de la campanya de vacunació enfront de les malalties respiratòries. Això serà, com diem, a la residència de persones majors de Benetússer, al carrer Major, en esta població de l'Horta Sud. I pel que fa a l'oratge, volem saber quina és la previsió per a avui dimecres i el que resta de setmana. Antoni Sánchez, bon dia.
3: Bon dia, Toni. Avui estem molt pendents de la inestabilitat que ja va vindre ahir i sobretot després ahir i que encara es quedarà amb nosaltres fins al diumenge, almenys. Avui tornaran les tempestes, però serà més cap a l'interior. Comarques com l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports i també cap a la Vall de Cofrensallora és on sorgiran aquestes tempestes. No descartem que es desplacen, perquè fa, per exemple, a la Vall de Cofrensallora, altres comarques com la Ribera Alta o com la Costera. En tot cas, el que sí que veurem avui serà una jornada amb més núvols de matí, després els núvols se n'aniran un poquet, es quedarà més ancorats cap a l'interior i a la resta, al litoral i peritoral, tindrem més estones de sol, però clar, després, amb l'augment de la nuvolositat de vesprada, tornarà a tapar-se el sol pràcticament. Dijous, ja tenim a vista l'onja. És cap a l'extrem nord on tenim aquest avís per pluja molt forta i és que demà, dijous, és quan començarà de nou un nou episodi de pluja. Així que precaució, en tot cas, perquè este pot ser molt fort i més de com el que estem acostumats en la tardor, no? A vista l'onja, per pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora, més de 100 litres registrats en 12 hores i es manté també l'avís groc en la meitat nord, en la resta de comarques de la meitat nord. Esperem que aquestes tempestes arriben, com estem comentant, dijous, però serà de vesprada, a partir de les 2 de la vesprada més o menys. Es formaran cap a l'interior i també sorgiran giran en altres punts del litoral tant centre com del nord. Volem com a poc, aquestes tempestes es quedaran fins divendres de matí, així que almenys dijous de vesprada, divendres de matí ja seran unes 24 hores marcades per la pluja i per la possibilitat de tempestes fortes. No descartem granís i ratxes molt fortes, sobretot acompanyant les tempestes que poden sorgir dijous de vesprada. Així que cal estar pendents de l'oratge perquè sembla que esta primera, bueno, estos primers dies del mes d'octubre seran amb molta pluja.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Antonio. Hem d'estar pendents, per tant, d'aquests pròxims dies de pluja.
4: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: Són les 6:36. Hem de repassar ara les principals notícies del dia que s'han destacat en la nostra portada a les 6:30 i en la primera part d'aquest informatiu. L'actualitat passa, ja ho saben, per la vivenda. i passarà el que resta de setmana. Per això, dos reial decrets sobre habitatge aprovats per un govern espanyol que fins al començament del Consell de Ministres d'este dimarts estava completament dividit. Per un costat, es pretén aturar els desnonaments i posar fre als fons voltor i gravar els pisos turístics. En l'altre costat, el gran obstacle en la negociació, l'altre reial decret, prorrogar els contractes de lloguer de vivenda habitual, és a dir, que siguin contractes indefinits. Repassem amb Carles González les principals mesures que arrepleguen estos reials decrets.
5: Un executiu partit per la meitat dona llum dos reials decrets en què entra de ple a intervindre el mercat de la vivenda i de lloguer. Tres aspectes centrals del primer reial decret. En primer lloc, prorrogar automàticament durant dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028. Podria beneficiar 4 milions de persones. En segon lloc, el més mediàtic ara en el moment post-Mari Carmen, de tindre fins al 31 de desembre del 2030 els desnonaments de persones o famílies vulnerables sense alternativa habitacional. I en tercer lloc, i no menys important, topar el 2% la pujada d'actualització de rendes. A més, contempla paralitzar la compra especulativa de vivenda per part de fons voltor, regular el lloguer de temporada d'habitacions per equiparar-lo al lloguer residencial. Per això s'aplicarà l'IVA del 10% als pisos turístics. Bonificacions fiscals segons la renda per a propietaris que rebaixen el lloguer, també per als inquilins amb ingressos per davall de 33.000 euros. IVA superreduït del 4%, però només per a la construcció de vivendes protegides, i ajudes a la compra de la primera vivenda, préstecs a interès zero fins a un màxim de 50.000 euros. El segon reial decret que el govern, la part socialista, ha volgut trossejar inclou el gran cavall de batalla, la renovació automàtica de tots els lloguers de vivenda habitual. És el que més difícil té la convalidació express o no per part del Congrés divendres que ve. Encara que falta el més important, la lletra menuda, i així pot estar la pedra angular.
1: Els dos decrets de vivenda es debaten divendres al Congrés i el govern central no té encara tots els suports assegurats. Amb el no habitual de PP i Vox, cal convèncer Podem i també els grups nacionalistes catalans i bascos. Magda Nicolau.
6: A la pressió del carrer, el govern respon amb dos decrets i dos escenaris diferents que mostren la tensió interna. La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, en la compareixença als mitjans a la Moncloa.
7: El reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
6: I el Ministeri de Treball i els ministres de Sumar contraprogramen altra roda de premsa. Pablo Bustinduy, ministre d'Afers Socials.
8: El punto de partida para que lo que está reclamando el pueblo en las calles se convierta en realidad, que es garantizar el derecho a la vivienda por encima del derecho a especular y a forrarse.
6: Però per a Podem i Esquerra Republicana, els dos decrets del govern són insuficients. Jone Belarra i Gabriel Rufián.
9: És una trampa i que l'objectiu és desmobilitzar i que l'objectiu és lavar-li la cara a un govern que no ha hecho absolutamente nada.
10: Unos para aprobar y otros para frustrar. Unos para sumar, si m'apures para nosotros, y el segundo es para que lo tumbe Junts.
6: I encara sense desvelar el vot, el PNV i Junts tornen a tindre la clau. Míriam Nogueras explica què falta.
11: Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario. Si no lo defendemos nosotros, el problema no se va a solucionar.
6: En el PP, Núñez Feijóo creu que els decrets destruiran encara més el mercat de la vivenda.
12: El gobierno lleva 8 años trabajando en el ámbito de la vivienda, ha creado un problema que no existía cuando llegó. Yo pido mi turno.
6: I Pepa Millán, de Vox, assenyala al govern.
13: Los únicos culpables de esta situación están en el gobierno de España.
6: I recorda l'executiu que el 30% del preu vinculat a la vivenda són impostos, sobre els quals el govern pot actuar per a rebaixar els costos.
1: En un vídeo publicat en les xarxes socials, Pedro Sánchez ha dit que amb els decrets de vivenda el govern espanyol ja ha fet el seu treball i que ara confia a tindre el suport dels grups parlamentaris, excepte del PP i Vox, dels quals ha dit no espera res.
14: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos, a quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno, por tanto, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
1: I com els hem avançat en la crònica del nostre company Carlos González, el govern d'Espanya ha aprovat també un IVA superreduït del 4% per a la construcció d'habitatges de promoció pública i protegida dins d'un d'eixos dos reial decrets. També s'hi contempla, entre altres mesures, un nou mecanisme per a finançar el préstec per a l'accés al primer habitatge a interès zero. La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, ho ha explicat.
7: El Gobierno activa un nuevo mecanismo que hemos llamado Tu Casa, que será un mecanismo de financiación de préstamo para acceso a la vivienda, a la primera vivienda, con un interés tipo cero. Es decir, el Gobierno va a adelantar el préstamo a las familias para asumir esa primera vivienda a través del crédito hipotecario.
1: Mentrestant, l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, de moment, es manté. Així ho van decidir ahir de vesprada en l'assemblea a la mateixa cèntrica plaça de Madrid. El sindicat d'inquilines de Madrid, això sí, encara no ha llegit els decrets i, per tant, són reticents a fer valoracions, però, sense dubte, alguna cosa no els agrada. Escoltem Alicia del Río i Valeria Racu, que són les portaveus.
15: Hasta que no se lea la última coma de este texto, no habrá una valoración específica sobre ese texto. Hasta entonces, lo que seguimos diciendo es que tiene que ser el real decreto Mari Carmen sin una coma cambiada.
16: O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, donde se incluya todo lo que necesitamos como primer paso para avanzar hacia sacar la vivienda del mercado y que la vivienda sea de verdad un derecho, como dice nuestra Constitución, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
1: En aquesta assemblea es parla de pols al govern central i també que ha saltat una espurna per a canviar el model de rendistes, diuen. El sindicat de llogateres ha convocat també a la resta d'agrupacions similars de l'Estat a manifestacions este cap de setmana a totes les ciutats espanyoles. També es van fer crides contra els moviments feixistes i d'extrema dreta en esta acampada de Puerta del Sol. Responen així als missatges en xarxes en què estos col·lectius haurien fet crides a desallotjar-los amb violència de la plaça de la Puerta del Sol. En este sentit, l'Ajuntament de Madrid i la comunitat autònoma han amenaçat amb denúncies contra el delegat del govern espanyol si en 48 hores, com a ultimàtum, no alcen l'acampada. José Luis Martínez Almeida és l'alcalde de Madrid i ho ha dit durant la roda de premsa en què presentava este dimarts l'acord entre Mari Carmen Abascal, la dona desnonada ara fa una setmana, i l'empresa Urbagestión.
17: El delegado del gobierno está haciendo dejación de funciones, que el delegado del gobierno no está ejerciendo las competencias que le corresponde, que el delegado del gobierno en estos momentos, si esta acampada fuera en el Palacio de la Moncloa, la hubiera levantado. Y yo animo a todos los que se manifiestan en Sol a que se manifiesten delante del Palacio de la Moncloa.
1: Mentrestant, les Corts no deixaran passar avui l'ocasió de debatre al voltant dels decrets de la vivenda, uns per a defensar-los, els altres per a atacar-los, en el debat de política general que este dimecres continuarà al Parlament Valencià. Àlex Sant Jaime.
18: Els quatre grups parlamentaris han inclòs la vivenda en les seues propostes de resolució. Vox insisteix en el concepte de prioritat nacional a l'hora d'accedir a un habitatge públic. El síndic José María Llanos explica per on van els postulats de la seva formació.
19: Liberalització de suelo, de reducció dràstica de los impuestos referidos a bienes inmuebles y de protección de la propiedad privada.
18: Diametralment oposada és l'aposta de Compromís amb algunes mesures que s'inclouen en els decrets aprovats pel Consell de Ministres. Joan Baldoví.
20: Limitar el preu del lloguer de les vivendes protegides, prohibir la compra especulativa per fons buitre, no dos anys, sinó per a sempre.
18: I des del PSPB, el síndic José Muñoz demana al PP que accepte el límit dels preus del lloguer o que es tornen les vivendes protegides de les naus de Sant Joan d'Alacant i que els diputats populars s'aproven els decrets que divendres arribaran al Congrés.
21: Básicamente lo que vamos a pedir en la Comunitat Valenciana es que el Partido Popular haga fuerza para que este decreto salga hacia adelante.
18: Els populars treuen pit de la nova llei del sòl que permetrà, segons asseguren, traure el 50% dels terrenys per a vivenda protegida. El síndic Nando Pastor acusa els socialistes de fer política de pancarta amb l'habitatge.
22: Para el Partido Socialista siempre, y cuando digo siempre es siempre, la vivienda ha sido un eslògan i estar detrás de una pancarta.
18: La reforma del finançament, la immigració o la continuïtat de Carlos Mazón com a diputat són altres dels assumptes que es debatran avui.
1: Quan són les 6 i 46 minuts, es contem que avui dimecres passaran a disposició judicial els tres detinguts per l'assassinat masclista d'una dona de 33 anys en una vivenda de Benidorm, a la Marina Baixa. La investigació es manté oberta. La víctima i el presumpte autor, tots dos d'origen brasiler, eren parella i ja convivien al Brasil. Després de l'assassinat, el presumpte autor hauria esquarterat el cos i l'hauria amagat en dos maletes que després va cremar. Els dos amics que l'haurien ajudat a ocultar el cos van acabar denunciant els fets a la Policia Nacional. Benidorm ha guardat este dimarts un minut de silenci en condemna pel crim. Està previst, com diem, que tots tres passen a disposició judicial en les pròximes hores. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol, fa recompte de les víctimes mortals

0: pel masclisme.
1: Una larga y trágica lista que llega a 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que llevamos de 2026. 6 en la Comunidad Valenciana, 4 en la provincia de Alicante y 2 en la provincia de Castellón. Y 2 criaturas que también han sido asesinadas este año en la Comunidad Valenciana a manos de las parejas o exparejas de su madre.
2: Apunt Radio, les notícies del matí.
0: Parlem ara d'economia i del cost de la vida. Els combustibles amb l'estret d'Hormuz tancat són els responsables que la inflació es dispara al setembre al nivell més alt des de febrer del 2023 i ja frega el 5%. Amb aquesta situació i amb la guerra de l'Iran, el govern espanyol ha aprovat la pròrroga d'ajudes al transport i al camp. Descomptes en els carburants de 20 cèntims per litre a l'octubre, 13 cèntims al novembre i un poc menys, 6 cèntims al mes de desembre. L'electricitat i el gas també estan afectats, això sí, per la crisi energètica. Brussel·les, per la seva part, ha demanat als 27 que preparen mesures per a reduir el seu consum a l'hivern. Les associacions de consumidors també demanen agilitat en les mesures. Julián Tío és portaveu de Bacu.
3: Cuando sube el combustible, sube el transporte. Cuando sube el transporte, detrás de esa subida, como decía, lleva aparejada principalmente subida de alimentos y de otros bienes y servicios. Estamos hablando de medidas que tienen que ser inmediatas y luego tiene que haber un control sobre las mismas.
0: Canviant d'assumpte, si no tenim prou recursos alimentaris, caldrà imaginació, innovació i tecnologia. Molta proteïna i probiòtics són alguns dels ingredients dels que més s'ha parlat en una jornada sobre l'alimentació del futur, sobre l'alimentació del futur, volem dir, que s'ha fet a Paterna. Es donem ara algunes claus d'esta cuina que vindrà. Es tracta que la tecnologia ens ajuda a aconseguir aliments sostenibles i també saludables. Si no tenim carn, fem hamburgueses de llentilles.
4: Esto sería una lenteja fermentada con un hongo comestible que gracias a la fermentación da sabor umami típico de la carne y más proteína. Entonces, este ingrediente lo utilizamos para hacer esta hamburguesa plant-based o vegana con notas a carne, con mayor contenido proteico y mayor cohesividad gracias a la fermentación de la lenteja.
0: En esta jornada d'alimentació del futur també es comparteixen casos d'èxit. Amb el cereal que sobra de la fermentació de la cervesa es pot fer un xocolata meravellós si li posem pols de garrofa.
5: Un paladar, un gust a xocolata. Per això la farina de garrofa, que té la seva importància, perquè abans pues, era el xocolata que els nostres avantpassats no podien consumir.
0: També han parlat sobre la intel·ligència artificial i com influirà la manera d'alimentar-se en el futur, que esperem que siga almenys tan bo com ho era en el passat. I en els esports hem de parlar-los de futbol, amb la selecció i l'Eurolliga, amb el València Bàsquet. Josep Carbonell, bon dia.
6: Bon dia. La Roja no baixa el ritme. A nit s'imposaven a Croàcia per 4-1 i es consoliden com a líders del seu grup en la Lliga de Nacions. Els autors dels gols, un Lamine Yamal especialment motivat, que en va fer 2, i també van marcar Marc Pubill i Nico Williams. L'altre punt d'atenció va estar en l'Eurolliga. El València Bàsquet va passar per damunt del Baskonia en la segona jornada de la competició. Els taronges van imposar per 111 a 88 i gràcies a la diferència de punts se situen com a segons classificats. Els 111 punts són la major anotació dels valencians en la competició. L'entrenador Xavi Albert valorava la fita.
7: Dóna valor perquè, bueno, jo prefereixo fer uns 111 que fer 70. M'agrada més aquest estil i quan responen, pues, i entre les coses com avui, pues, encantat.
6: Pitjor es van anar les coses als altres dos representants de la CB, el Real Madrid, de Pedro Martínez, va caure en la pista de l'Efes d'Istanbul. Tampoc el Barça va poder imposar-se en la seva visita a Dubai. Pel que fa al València, l'activitat continua sent frenètica als despatxos. Ahir el club va fer oficial el recanvi en els servicis mèdics. El doctor Toni Giner, vinculat en anteriors etapes al club de Mestalla, es farà càrrec d'un departament que en els últims anys ha generat molta controvèrsia pel descontent de la plantilla i per les nombroses recaigudes dels futbolistes lesionats. En estos moments, només hi ha Cabí i Tàrrega, podrien arribar a temps per a reincorporar-se al grup després de la parada de seleccions. En l'altre vessant, l'institucional, ahir es va fer públic els terminis per executar el canvi d'estadi. La data més pròxima a tindre en compte pels socis del València és el pròxim 14 d'octubre. Des d'aquest instant, fins al mes de juliol, s'aniran complint fases per agrupar passes, triar seients i confirmar el canvi de localitats. L'Elx continua concentrat a Sant Pedro de Pinatar, preparant la tornada de la Lliga en dobles sessions d'entrenament. Els franjavers tancaran esta mini pretemporada

0: amb un amistós contra la selecció de Mèxic sub-20, que es jugarà el divendres a les 10 del matí. Escoltem Neto, que analitzava la situació de l'equip.
1: Los ojos están en Celta, pero también en esa semana que, como he dicho, que para trabajar algunos, los que han venido más tarde para trabajar lo que no han trabajado en la pretemporada. Bueno, creo que esta victoria sirve también para demostrar también que estamos haciendo un buen trabajo y ahora hay que ganar también en casa.
0: L'Hèrcules va presentar ahir l'avantprojecte per a construir la desitjada ciutat esportiva que posa solució a la falta d'infraestructures pròpies. L'ubicació triada per al projecte és la zona de Torres de l'Horta de l'Albufereta. La inversió total és de 35 milions d'euros i es preveu construir 10 camps de futbol, un ministadi, un hotel i una residència per a 150 jugadors. I tanquem amb pilota perquè ahir al Trinquer d'Oliva es va viure una jornada emotiva amb el comiat de Néstor. El mitjar de Pego posa fi a 15 temporades com a professional del raspall. L'escoltem.
2: No és fàcil deixar el que ha sigut la teva vida, deixar el que és al final una part de la teva feina, però sí que és veritat que veure que el teu esforç no és recompensat, però sí que costa de gas. Si algo puc dir de la meva carrera esportiva és que sempre he donat tot el que he pogut i me quedé molt tranquil, me'n vaig amb la consciència molt tranquil·la d'haver donat el que puc i amb l'alegria d'haver conegut molta gent en el Trinquet.
0: A continuació s'anunciava partida de la Copa de Raspall, un enfrontament que es va resoldre de manera sabatera. Marraí, Lorja i Bosio s'imposaven per 25 per cap contra Bonillo, substitut de lesionat Ian, Murcianet i Alejandro. Marraí, Lorja i Bosio són líders de la Copa de Raspall.
3: I a les 6 i pràcticament 54 minuts del matí ens interessem per la situació en les principals carreteres del territori valencià i també del ferrocarril. Sònia López, bon dia.
4: Bon dia, Toni. A hores d'ara només destacaríem certa congestió del trànsit que comença llavors en els accessos a València, en concret en la circunvalació, la B30, des de Mislata cap a la 7. En aquest sentit, i també la incorporació a Paterna de la Ronda Nord, la CB30, en direcció al port. Pel que fa als trens, també els diem que Renfe acaba d'informar que s'ha restablit la circulació entre Villena i Caudete. Es trobava interrompuda des d'ahir a les 8:30 entre Villena i Caudete degut a un arrollament en un punt de pas no autoritzat. Això va tenir una afectació a trens de llarga i mitjana distància que circulaven entre Villena, Xàtiva i Almansa. Com diem, ja està restablida la circulació.
3: Paren atenció, per tant, a esta zona a Capdet. Moltes gràcies, Sònia, i anem amb la recta final de l'informatiu.

0: I esta reta final de l'informatiu és per a les notícies d'àmbit cultural i per a la música. Es parlem de teatre. La mateixa setmana que tanca el teatre principal, ja ho saben, la setmana passada es va anunciar el tancament d'esta sala, un altre espai teatral estrena a casa, el Micalet. Després de 31 anys en la històrica seu de Guillem de Castro, inicia nova etapa en l'antiga sala d'assajos. Una aposta per recuperar l'essència del teatre de proximitat i per a inaugurar-la, recuperar una obra sobre Joan Fuster i l'atemptat que va patir el 1981.
1: Preus i carregades d'obra. I en la llengua, un adàmic pregust d'algues salvatges.
0: Aquesta obra de Fuster estarà en cartell fins al 4 d'octubre.
1: I enmig de la memòria, una font es concentra i us coronen campanes i hi ha un saber d'orígens tàcit en vostres gestos. Els camins que hi posen.
2: El públic a escassos centímetres dels actors. Així es viu l'experiència en el nou espai Teatre Micalet. La relació molt més directa amb el públic. Per a Joan Peris, fundador de la companyia Teatre en Estat Pur.
3: Jo sempre pensàvem, quan assajàvem, perquè són a la sala d'assajos, que fer coses més íntimes així que estaria molt bé. I és un teatre al mateix temps que tu vius en l'espectador, és molt familiar.
2: Per inaugurar la nova vida han triat precisament Bomba va, Bomba ve, Joan Fuster, una obra que recupera, vista a través de la mirada de dos joves, l'atemptat a l'escriptor en 1981. Laura Sanchis és l'autora de l'obra.
4: Comencen a investigar i veuen que el cas està tancat i no s'ha esclarit i comencen un poc a tirar dels fils i investigar qui era, què havia fet, d'on vivia, tota la vida de Joan Fuster, no? I volem representar aquesta mirada més jove per a conèixer la vida de Joan Fuster, que no es coneix el suficient.
0: Era la crònica de la nostra companya Maje Jorge sobre la reapertura de la sala El Micalet. I la revista National Geographic destaca la cova Dones de Millares a la Canal de Navarrés com un referent mundial després que s'hagin descobert 120 inscripcions de l'època romana, la major quantitat detectada mai en una cova. I no és l'únic tresor que amaga este jaciment excepcional, refugi també d'un gran conjunt d'art rupestre paleolític. En su compte, Sonia Silvestre.
5: La cova avança 500 metres davall de terra i a cada pas es necessita una mirada experta que traga la llum testimonis del passat. Aitor Ruiz, professor de prehistòria de la Universitat de Saragossa.
6: El que tengamos restos tan importantes, no solo de una época, sino de varias épocas distintas y tan diferentes como puede ser el mundo romano y el mundo paleolítico, la convierte en un testimonio verdaderamente único.
5: Alguns gravats passen desapercebuts entre pintades de fa pocs anys. Altres no es poden mostrar fins que no avance la investigació, com les inscripcions romanes de la sala santuari, que parlen d'un culte organitzat a una deessa en un lloc sagrat i amb presència femenina.
6: Les mujeres tenien un rol, i un rol protagonista. Ellas mismas escribían en la pared y eso es absolutamente excepcional dentro de estos santuarios en cuevas romanos que están dominados por epigrafía i nombres masculinos.
5: Així perdura un patrimoni que cal preservar. Ricardo Pérez, alcalde de Millares, i Trini Martínez, arqueòloga.
7: Todavía queda mucho por investigar. Son tesoros que tenemos dentro y, por lo tanto, tenemos que evitar que sea visitada.
8: Tancar-la, protegir-la, però després posar-la en valor i difondre-la.
5: La investigació no descarta que este jaciment excepcional puga amagar més sorpreses.
0: I en l'apartat d'efemèrides musical, avui, David Bowie, tal dia com avui, llançava l'àlbum i també esta cançó, Heroes. Gravada a Berlín, Alemanya, a l'ombra del mur, la peça es va convertir en un himne atemporal a la supervivència, a la mort contra tota esperança i a la grandesa de ser herois, ni que siga per un sol dia. Un crit de llibertat que avui, quasi mig segle després, continua erissant-nos la pell. Just for one day. Fins així, tot el que volien contar-los. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació. Es queden ara amb el matí directe. Tornem demà a partir de les 6 del matí i fins les 7. Que tinguem, amb David Bowie, molt bon dia.

0: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Ara, en una horeta, ens tornarem a trobar amb Toni Cano, que ens refrescarà tota la informació del dia en el pròxim butlletí de notícies. La veritat mai canvia, la veritat, però una mentida pot canviar-ho tot. Amb esta potent reflexió del filòsof Arthur Schopenhauer, vos donem la benvinguda a Matí Directe i a la vostra ràdio autonòmica, la que és també la veu de tota la gent. Bon dia a tots. Avui s'encenen les llums de l'estudi, posant el focus sobre una realitat que ens envolta i ens bombardeja a diari, el fenomen de la mentida indiscriminada. Vivim en una època on pareix ser que faltar a la veritat s'ha convertit en una eina gratuïta, un soroll constant on es llança qualsevol falsetat a qui siga, quan sigui. I el que és més perillós, sense mesurar cap de les conseqüències. Des de les xarxes socials fins a l'esfera pública i política, la desinformació corre més ràpida que mai, desgastant la confiança, però també distorsionant la nostra convivència. Precisament per això estem cada dia així. Davant de moltes mentides que destruïxen, la ràdio pública intenta mantindre's com un refugi d'algunes certeses, també. El nostre compromís en este matí no és altre que el d'intentar buscar veritats, contrastar dades, donar opinions i oferir-vos actualitat, sinceritat, però també transparència, la transparència que mereixeu amb el respecte i la responsabilitat també, com a senya d'identitat. Tenim per davant hores de ràdio en directe, anàlisi i actualitat, la millor música, convidats, humor i, sobretot, moltes veritats. Encara que, de vegades, les veritats fan mal, les veritats dolen. Així que quedeu-vos sintonitzant a Punt Ràdio en les vostres aplicacions o webs de la comunitat en la que estigueu, que és esta, la nostra, perquè comencem.

0: Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: De setembre de 2026, Maria José Collada s'encarrega tècnicament d'este programa, com tots els dies, en la seua integritat fins les 12 del migdia. S'acaba el mes, avui, precisament, també. I esta és l'actualitat de la jornada. Anem a intentar desgranar absolutament tots els blocs que marquen l'agenda global, però també de la nostra terra. Obrim les portades, podríem dir, amb la pressió social i institucional que sacsa el país. Després de diverses nits ja, d'intenses manifestacions i una acampada creixent, deixant a estes hores a la Puerta del Sol, el PSOE i Sumar han tancat in extremis, de moment, un pacte de coalició amb l'aprovació de dos reials decrets llei de vivenda. El focus estava en el conegut com a decret Mari Carmen, que amplia la protecció contra els desnonaments i regula els lloguers de temporada davant dels recels de socis com Junts o Podemos. Mentrestant, la distància política és més que evident. La fredora absoluta i l'absència de salutació entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó durant aquesta coincidència en un acte a Barcelona, que significa l'abisme que separa al govern i a la principal oposició, però també, atenció, la distància abismal que està produint-se en els socis de govern que li han fet plantó a Sánchez. La vivenda obre absolutament tots els titulars del país i queda opacat Ceuta, del que es complixen avui dos mesos d'ocupació, les joies inexplicables de ZP, les llistes de periodistes assenyalats, els encàrrecs per donar sustitos a les jutgesses, l'operació Plus Ultra, les leires i la llei de Neig, entre altres. Tot el ventall de possibilitats que podrien revertir, i Sánchez ho sap, unes eleccions. El Consell de Ministres aprovava finalment aquests dos reials decrets d'urgència per ampliar la prohibició de desnonaments fins a 2030 i regular els lloguers de temporada. Allò del 2030 és com si anàrem a canviar de mil·lenni, tot està centrat en el 2030. De totes formes, este acord, in extremis, com vos diem, entre el PSOE i Sumar, naix fracturat ja. Els ministres de Sumar compareixien de manera paral·lela per admetre la duresa de la negociació davant d'un PSOE que força a separar les mesures, mentre la patronal avisa que destrossarà el mercat del lloguer. I la Puerta del Sol de Madrid pues, continua acampada. Els comerciants estan encantats de que estiguen enfonsant-los els negocis. El cas de Mari Carmen, la dona de 87 anys desallotjada, que tornarà a casa, es tanca precisament això amb un acord per a que puga tornar, atenció, amb un lloguer pràcticament com el que tenia, 500 euros. Però el col·lectiu decideix mantindre els tallers de defensa i la resistència a la plaça i també a altres capitals i ciutats d'Espanya. En l'àmbit judicial i autonòmic, València, el cas de la Dana de 2024, torna també a la primera línia perquè la titular del jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja eleva oficialment a 233 la xifra de víctimes mortals danyades per la tragèdia, després d'incloure el cas també d'un home que va patir un infart de miocardi el mateix dia dels fets a Benetússer. És una actualització judicial que arriba també a les portes de complir-se el segon aniversari d'aquella catàstrofe. Pràcticament un mes queda. I en la crònica municipal de la ciutat de València, el ple de l'Ajuntament aprova de manera unànime la concessió dels honors i distincions de la ciutat 2026. Serà el proper 5 d'octubre. La principal novetat, el reconeixement amb caràcter excepcional de la medalla d'honor de la ciutat a la ciutat autònoma de Ceuta, per la seva capacitat de resiliència, serenitat i multiculturalitat davant la crisi migratòria patida en els últims mesos. També reben la medalla d'or entitats històriques com la Coral Juan Bautista Comes o la Real Hermandat de Sant Antonio Abat, amb els quals vam parlar ja precisament pel cas de la cria de dofí morta en Ceuta, recordeu? I l'atenció militar, pues, què vaig a contar-vos, assolix el seu sostre històric a Kiev. Rússia llança un atac massiu de míssils i drons a un ritme sense precedents contra la capital ucraïnesa i ho fa sobre llocs completament civils, d'innocents. La destrucció de la major institució cultural de la ciutat i les imatges de treballadors intentant salvar la vida penjats de les façanes provoquen una forta indignació internacional. Mentre el president francès Emmanuel Macron condemna durament l'ofensiva de Putin en la seva primera visita oficial, elevant el to de la resposta de la Unió Europea. També podem parlar de la crisi alimentària global. La diplomàcia econòmica està en alerta màxima. Ucraïna demana mantindre la pressió internacional i alerta que el bloqueig crític de les seues rutes de distribució de gra en el Mar Negre poden provocar un impacte econòmic immediat que ja situa en els 60.000 milions d'euros en el preu dels aliments mundials. I una última coseta. En l'àmbit de la salut i l'economia corporativa n'hi ha un moviment històric. La multinacional Novo Nordisk ha comprat els drets globals d'una nova píndola contra l'obesitat a la firma xinesa Hengrui per un

valor de, i atenció com es compren les coses, 2.260 milions de dòlars, cosa que sacseja els mercats farmacèutics mundials, mentre les coses continuen al seu ritme.

0: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
1: Antonio Sánchez, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
1: Què anem a fer? Anem a posar-nos més morenos, anem a remullar-nos, tenim que agafar el paraigües, mos tenim que agafar dels fanals perquè farà molt de vent. Ja visquen una incertesa total estos dies.
2: A presa tardor, eh?
1: Excepte la calor està infernal que fa que estem tots Bob Esponja.
2: Este matí no baixa molt el termòmetre,
1: no,
2: eh?
1: No, ni la humitat, ja... hermano, la humitat tampoc.
2: Sí, ja feia calor i encara tenim temperatures molt altes, sobretot al litoral, entre els 22 i 24 graus. A l'interior també, entre els 16 i els 20-22, així que, com podem veure, no ha refredat molt esta nit.
1: Per contar-nos això no fa falta ni que matines.
2: Però tinc altres notícies, perquè avui sí que serà una jornada un poc més càlida que la d'ahir, màximes que es quedaran entre els 27 i els 31-32 graus. On es pujarà el termòmetre avui? Sembla que serà cap a la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria, també al Baix Vinalopó, Baix Segura i l'Alt Vinalopó, així com la Vall de Cofrents a Llora. Però, clar, no hem de parlar de la calor. Hem de parlar de la inestabilitat, que ja vam tindre un episodi de pluja fa no molt, és a dir, dilluns de vesprada, dimarts de matí.
1: Bueno, i als catalans els ha caigut també
2: moltíssima
1: una bona.
2: Moltíssima pluja. Per això tenien l'avís roig ahí activat, perquè s'esperaven ahí inundacions molt fortes, no només perquè va caure ahir, sinó també per tota la pluja que ja s'ha recollit i ja s'ha registrat en el mes de setembre, no?, que va ploure moltíssim a Catalunya. Però encara està més per ploure, no només a Catalunya, sinó sobretot al nostre territori, perquè a partir de dijous de vesprada esperem un nou episodi de pluja. Però parlem primer del que passarà avui. Avui ens alcem amb el cel pràcticament tapat en moltes comarques, que això també és el que ha produït que el termòmetre no hagi baixat molt. Després els núvols aniran un poquet, però de vesprada tornaran. I veurem sobretot com cap a l'interior taparan pràcticament el cel i deixaran tempestes. Tempestes cap al Baix Maestrat, l'Alt Maestrat, els ports i també cap a la Vall de Cofrents a Llora. Les de la Vall de Cofrents a Llora, com vam comentar ahir, que no es van produir al final, però que les d'avui sí que sembla que són un poquet més probables, poden despassar-se altres comarques del voltant, és a dir, a la Ribera Alta, també cap a la Costera. En principi, d'això, pel que fa avui, demà ens ensarem amb el cel també ben carregat de núvols, però tindrem estones de sol de matí, ja serà de vesprada quan tornen les precipitacions. Ja tenim avisos activats. Avís taronja cap a l'extrem nord per pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora, de més de 100 en 12 hores, que poden caure en cosa de 3-4 hores, això sí. I a la resta de tota la província de Castelló i tota la de València, avís groc per pluja de més de 30 litres en una hora, 80 en 12 hores. Estes tempestes, que es produiran dijous de vesprada, poden anar acompanyades de granís i també de ratxes molt fortes de vent. I no només tindrem aquestes tempestes dijous de vesprada, sinó també divendres de matí. Divendres de matí fins migdia tenim avisos activats en tota la província de Castelló, ara per ara, avís groc. Així que hem d'estar ja pendents de l'horatge, perquè sembla que aquest episodi de pluja, relacionat amb un front fred i també amb el vent de llevant i vent de gregal que bufarà els pròxims dies, deixarà molta pluja.
1: Bueno, doncs mos quedem en això i ho refresquem en qüestió d'una hora, val?
2: Molt bé.
1: Vinga, benvingut al món.
2: Igualment.
0: Els primers del matí cada vegada en som més.
1: 7 i 11, no tots els problemes es queden en els assumptes de la vivenda. Veïnat i diverses institucions valencianes guardaven este dimarts uns minuts de silenci en condemna per l'últim assassinat masclista ocorregut a Benidorm el cap de setmana. La víctima, a qui es volia recordar en aquestes concentracions, és una dona de 33 anys, anomenada Marianne, a qui la parella, recordem, va matar amb una arma blanca i va esquarterar per a desfer-se del cadàver. El crim eleva a 6 ja la xifra de dones assassinades per parelles o exparelles a la nostra comunitat autònoma este 2026, a les quals s'ha de sumar dos de les seues filles.
3: Eren ja pareja quan convivien en Brasil i que, bueno, o sea, és un caso de violència de género nuestro que convive.
4: Esto es un crimen brutal, un asesinato, que tiene además ese componente de violencia machista.
1: Marta Ramada, bon dia. Com van ser aquestes manifestacions?
5: Què tal, Sergi? Bon dia. Pues una de les protestes mudes s'ha celebrat a les portes de l'Ajuntament de Benidorm, on residia, com deies, la víctima. A les 11 del matí es congregaven residents de la localitat, treballadors municipals i altres representants de la corporació. El consistori decretava ahir un dia de dol oficial i convocava la concentració en senyal de rebuig i suport a la família de l'assassinada. També s'ha guardat silenci en desenes d'ajuntaments valencians, així com a la delegació del govern a València en una convocatòria front a l'Ajuntament de la mà de la Federació.

0: Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Es llegia també un comunicat de condemna a la subdelegació del govern d'Alacant. A les portes de les Corts ha repetit la mateixa protesta silenciosa, però de nou amb polèmica entre els partits de la dreta i l'esquerra, perquè han tret dos pancartes diferents per la inclusió o no del terme masclista. Com ocorre des de setembre del 2023, després del canvi de govern, diputats del PP i Vox s'han col·locat darrere d'un cartell amb la frase «No a la violència contra les dones». Per contra, els parlamentaris del PSPB i Compromís han guardat silenci amb una altra pancarta sota el lema «Les Corts contra la violència masclista».
1: El detingut com a suposat autor de l'assassinat masclista passarà este dimecres a disposició judicial, és a dir, avui, segons informava el subdelegat del govern a la província d'Alacant, Manuel Pineda, després d'eixe minut de silenci celebrat a la capital alacantina. A preguntes dels periodistes explicava que feia 2 mesos que la parella de nacionalitat brasilera vivia a Espanya i que van ser altres 2 homes detinguts per encobriment en el mar d'este cas, els que van anar a comissaria a denunciar els fets. Però els resultats a nivell més generalitzat són els que són, segons Pilar Bernabé.
2: Una larga i tràgica lista que llega a 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que llevamos de 2026.
1: Lucía Nadal, bon dia. La cosa no quedava ahí.
3: Què tal? Bon dia. Segons confirmaven a EFE, fonts coneixedores de la investigació, l'arrestat va matar a ganivetades la companya sentimental després d'una discussió en un pis situat en el número 3 del carrer Juan Fuster, Zaragoza, i posteriorment va traslladar les restes mortals repartides en diverses maletes a un descampat entre els municipis de Benidorm i Finestrat, on els va cremar. Per a el trasllat del cos esquarterat, el presumpte autor va forçar la cooperació d'altres 2 individus que van ser arrestats també per l'encobriment després d'acudir a la comissaria a revelar el que havia succeït. Esta confessió va propiciar la troballa tant del cadàver com del parador de l'autor del crim. La víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista contra el nòvio i presumpte assassí, de manera que no hi contestaven, no tenia antecedents en el sistema Biogen.
1: A banda de tot el que tenim que contar-vos, ja sóc i ja vos posem damunt de la taula, anem a desgranar alguns altres titulars de la jornada. El govern espanyol portarà al Congrés el divendres 2 decrets, llei d'urgència, com vos anem avançant ja des d'ahir, per a regular l'habitatge.
3: Una mesura que establirà la renovació automàtica dels contractes de lloguer i inclourà la major protecció ciutadana contra els desnonaments.
1: Hi ha alarma en l'economia familiar perquè l'índex de preus del consum es torna a desbocar a les acaballes d'este estiu.
3: Les dades d'este setembre confirmen que la inflació es dispara al 4,9% per l'encariment dels combustibles i dels paquets turístics.
1: I aquesta acampada per la vivenda a la Puerta del Sol de Madrid, que continua i amenaça amb ampliar-se, obre una guerra oberta entre les administracions.
3: El govern d'Ayuso amenaça amb la via penal el delegat del govern si no intervé immediatament i ordena el desmantellament de la protesta social al centre de la capital.
1: Amb tot el que està passant i que es reflecteix en les nostres butxaques, diu l'executiu central que van a reactivar l'escut social contra la crisi de preus i volen fer-ho de cara a esta tardor en la que ja estem.
3: Moncloa confirma que el govern espanyol prorroga les rebaixes fiscals als carburants fins a final d'any i limita el preu del gas per a contindre el rebut de la llum.
1: Una pressió de preus, sobretot del lloguer, que s'agreuja a la ciutat de València i fa que s'encenguin les alarmes veïnals en barris de la perifèria.
3: Col·lectius socials dels barris com Oriols i Campanar exigeixen mesures dràstiques contra l'especulació immobiliària i també exigeixen una millora urgent de les freqüències de l'MT contra la turistificació.
1: I l'amenaça del bloqueig naval al Mar Negre, ara així fora, fa temer una nova crisi de desabastiment a escala planetària.
3: Ucraïna alerta d'un impacte global de 60.000 milions d'euros pel fre en la distribució de les seues rutes de gra, un escenari que podria disparar els preus dels aliments bàsics.
1: Vos hem fet un apunt al principi. Hi ha un moviment històric en el mercat farmacèutic mundial per aconseguir el control dels tractaments contra el sobrepès.
3: La multinacional Novo Nord Nordisk compra els drets d'una píndola contra l'obesitat a la firma xinesa Hengrui per total de 2.260 milions de dòlars per a liderar el sector sanitari.
1: També parlem d'una polèmica en les Corts Valencianes per la intenció de fiscalitzar el treball dels docents a les aules.
3: El grup parlamentari de Vox pressiona la Generalitat per a activar un canal de denúncies confidencial als col·legis, orientat a vigilar la neutralitat ideològica del professorat valencià.
1: Els criteris per accedir a les prestacions de vivenda pública també entren de ple en el debat parlamentari. parlamentari autonòmic.
3: Es presenta una proposta formal per a exigir la prioritat nacional en les ajudes d'habitatge de la Generalitat, vinculant-les directament als anys de cotització efectius en el territori.
1: I acabem amb una alerta climàtica ja a nivell global, que és extrema i obliga a activar protocols d'evacuació massiva, en este cas a la costa americana.
3: Mèxic comença a evacuar zones de risc davant l'arribada de l'huracà Polo, un fenomen d'extrema gravetat que manté en alerta màxima els serveis d'emergències internacionals.
4: Matí directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: A estes hores no, però més avant la cosa no està molt tranquil·la estos dies en les carreteres. Anem a veure com es troba la situació en estos moments, com sempre, connectant amb la DGT, donant una ullada a les principals vies de la nostra comunitat autònoma. Daniel González, bon dia.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos tan solo encontrarán algo de tráfico en aumento ya en Valencia, en la carretera V30 y también CV30 en esos entornos de Paterna, donde encontrarán alrededor de un kilómetro de retenciones en sentido al puerto. Mucha prudencia en este punto, aunque el resto de vías de toda la comunidad valenciana se encuentran bastante despejadas.
1: No deixem de referir-nos al poliesportiu valencià. Es reactiva l'activitat conforme va avançant la setmana en la majoria dels clubs, també els entrenaments. I anem a veure què és el que ens porta la crònica esportiva amb Josep Carbonell. Josep, bon dia.
6: Bon dia. La Roja no baixa el ritme. A nit s'imposaven a Croàcia per 4-1 i es consoliden com a líders del seu grup en la Lliga de Nacions. Els autors dels gols, un Lamine Yamal especialment motivat, que en va fer dos, i també va marcar Marc Pubill i Nico Williams. L'altre punt d'atenció va estar en l'Eurolliga. El València Bàsquet va passar per damunt del Baskonia en la segona jornada de la competició. Els taronges van imposar per 111 a 88 i gràcies a la diferència de punts se situen com a segons classificats. Els 111 punts són la major anotació dels valencians en la competició. L'entrenador Xavi Albert valorava la fita.
7: Dóna valor perquè, bueno, jo prefereixo fer uns 111 que fer 70. M'agrada més aquest estil i quan responen, pues, i entre les coses com avui, pues, encantat.
6: Pitjor es van anar les coses als altres dos representants de la CB, el Real Madrid, de Pedro Martínez, va caure en la pista de l'Efes d'Istanbul. Tampoc el Barça va poder imposar-se en la seva visita a Dubai. Pel que fa al València, l'activitat continua sent frenètica als despatxos. Ahir el club va fer oficial el recanvi en els servicis mèdics. El doctor Toni Giner, vinculat en anteriors etapes al club de Mestalla, es farà càrrec d'un departament que en els últims anys ha generat molta controvèrsia pel descontent de la plantilla i per les nombroses recaigudes dels futbolistes lesionats. En estos moments, només hi ha Cabí i Tàrrega podrien arribar a temps per a reincorporar-se al grup després de la parada de seleccions. En l'altre vessant, l'institucional, ahir es va fer públic els terminis per executar el canvi d'estadi. La data més pròxima a tindre en compte pels socis del València és el pròxim 14 d'octubre. Des d'ixe instant, fins al mes de juliol, s'aniran complint fases per agrupar passes, triar seients i confirmar el canvi de localitats. L'Elx continua concentrat a Sant Pedro de Pinatar, preparant la tornada de la Lliga en dobles sessions d'entrenament. Els franjaverds tancaran esta mini pretemporada amb un amistós contra la selecció de Mèxic Sub-20, que es jugarà el divendres a les 10 del matí. Escoltem Neto, que analitzava la situació de l'equip.
8: Los ojos están en Celta, pero también en esa semana que, como he dicho, que para trabajar algunos, los que han venido más tarde para trabajar lo que no han trabajado en la pretemporada. Bueno, creo que esta victoria sirve también para demostrar también que estamos haciendo un buen trabajo y ahora hay que ganar también en casa.
6: L'Hèrcules va presentar ahir l'avantprojecte per a construir la desitjada ciutat esportiva que posa solució a la falta d'infraestructures pròpies. L'ubicació triada per al projecte és la zona de Torres de l'Horta de l'Albufereta. La inversió total és de 35 milions d'euros i es preveu construir 10 cases de futbol, un ministadi, un hotel i una residència per a 150 jugadors. I tanquem amb pilota perquè ahir al Trinquet d'Oliva es va viure una jornada emotiva amb el comiat de Néstor. El mitjer de Pego posa fi a 15 temporades com a professional del raspall. L'escoltem.
9: No és fàcil deixar el que ha sigut la teva vida, deixar el que és al final una part de la teva feina, però sí que és veritat que veure que el teu esforç no és recompensat, doncs sí que costa de gas. Si algo puc dir de la meva carrera esportiva és que sempre he donat tot el que he pogut i me quedé molt tranquil, me'n vaig amb la consciència molt tranquil·la d'haver donat el que puc i amb l'alegria d'haver conegut molta gent en el Trinquet.
6: A continuació s'anunciava partida de la Copa de Raspa i un enfrontament que es va resoldre de manera sabatera. Marraí, Lorja i Bosio s'imposaven per 25 per cap contra Bonillo, substitut de lesionat Ian, Murcianet i Alejandro. Marraí, Lorja i Bosio són líders de la Copa de Raspa.

0: escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
1: Això va portar més cua de la que tots vos pugueu imaginar. El govern de coalició, vos estem contant, aprovava dos reials decrets llei sobre l'habitatge, la vivenda, i els intentarà convalidar al Congrés este divendres en un ple extraordinari que es celebrarà a les 11 del matí. Ja veureu la de discussions que es produeixen i sorgeixen arran això. L'executiu ha rebut el vistiplau de la Junta de la Mesa per a convocar la sessió en què sometrà les propostes normatives al suport de la cambra, tot mentre continua la pressió al carrer en forma d'acampar de ciutadanes i també mentre perdiu la indignació pel desnonament de Mari Carmen.
2: Le pedimos al Partido Socialista que sea valiente.
3: Després d'una intensa negociació que s'estirava fins al Consell de Ministres i obligava a retardar-lo una hora, els socis de coalició acordaven dividir les mesures en dos decrets. Un sobre la renovació automàtica dels lloguers, que reclamava el sindicat de llogateres i que no compta amb el suport de Junts ni del PNB, i l'altre amb una bateria de mesures sobre vivenda, que l'executiu feia mesos que ja treballava amb els grups i les associacions. Entre les novetats hi ha l'ampliació fins al 2030 de la protecció contra els desnonaments per a persones vulnerables. També la regulació del lloguer de temporada i habitacions, la prohibició per a la compra d'immobles per part de fons voltor fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que finalicen abans del 31 de desembre del 2028, entre altres.
4: Opciones las hay. Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario.
1: L'executiu ha decidit dividir en dos la proposta normativa a fi d'assegurar el suport al paquet de mesures per a mitigar la crisi sobre la vivenda. Hi ha més incertesa sobre la renovació automàtica dels lloguers a causa de la disparitat de sensibilitats en el bloc d'investidura, però Feijóo, líder de l'oposició, també té la seva fórmula.
5: Mire, el gobierno lleva 8 años trabajando en el ámbito de la vivienda, ha creado un problema que no existía cuando llegó, yo pido mi turno.
6: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat este dimarts que Sumar no avalarà res que es quede a mig camí del que reclamen els ciutadans. Quan va enviar el primer esborrany, dilluns, la formació va amenaçar d'absentar-se del Consell de Ministres si el decret no integrava totes les propostes.
1: Bueno, almenys ho té més clar que la seva companya, la ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que va protagonitzar un moment de tensió durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'ahir dimarts 29 de setembre. Es va quedar en blanc davant de les preguntes dels periodistes sobre el contingut exacte dels dos reials decrets d'habitatge que el govern acabava d'aprovar, és a dir, que estava un poc més ni menys que firmant algo que ni acabava de llegir.
7: La congelació, creo que tengo que recurrir al texto porque ahora ya tengo un cacao. Tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí, ¿vale? Esto se lo aclaro después, inmediatamente.
1: Pues sí. Quan una periodista li va demanar que aclarira com havia quedat finalment la regulació del lloguer d'habitacions, un dels punts calents del paquet, pues Rodríguez va haver de rebuscar entre els seus papers i va admetre, com haveu escoltat, que portava un cacau.
3: La divisió en dos decrets no ha agradat a l'acampada de Madrid. Des del sindicat de llogateres es considera una vergonya la decisió i advertia a punt que qualsevol altra cosa diferent del decret, Mari Carmen, és una farsa. Per a Vox, els culpables d'esta qüestió només tenen un nom.
8: El gobierno se ha sacado de la manga la penúltima estafa, que es presentarse como solución al problema de la vivienda cuando ellos mismos son los causantes de que hoy haya gente desahuciada y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda ni pueden emanciparse. Ahora pretenden arreglar con un decreto en media hora lo que no han hecho en 8 años y no lo han hecho sencillamente porque no han querido hacerlo. El gobierno ha estado callado por los miles de desahucios que tuvieron lugar el año pasado y está callado con los miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda.
3: Un miler de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per a reclamar mesures contundents que frenen la crisi de la vivenda, i l'exemple ja s'ha traslladat a Sevilla, Màlaga i Palma, en què s'han instal·lat també assentaments. I no tenen previst dissoldre's. En paral·lel, activistes pel dret a l'habitatge de Saragossa han aconseguit frenar el desnonament d'Esmeralda, víctima de violència de gènere, i de la filla d'11 anys. S'ha acordat que continuen fins que se'ls trobe una alternativa residencial.
1: Casos, evidentment, molt més raonables. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, també avançava fa dies que treballava en contrarrellotge per a portar al Consell de Ministres un decret ambiciós i transversal que inclogui una bateria de mesures urgents per a defendre el dret a la vivenda en 10 àmbits. Unes mesures que allunyen el necessari suport de Junts al Congrés si s'inclou

0: Com heu escoltat, totes les propostes que proposa l'ala a l'esquerra del PSOE.
1: Sí, i el nou reial decret és la revàlida del primer intent normatiu del govern de coalició per a mitigar la crisi de la vivenda i que va tombar al Congrés a l'abril. En aquell moment, recordem, la normativa, impulsada per Sumar enmig de tensions amb el PSOE, decretava la pròrroga extraordinària en els lloguers de vivenda habitual i limitava al 2% la renovació en cas de desacord entre les parts. La iniciativa va xocar amb la falta de majoria en el Parlament i els recels de la dreta a protegir els inquilins en detriment dels llogaters. El PP, Vox, Junts i UPN van votar en contra de la proposta i el PNB s'hi va abstindre.
0: Però el premi gros de tot això se l'emporta la fins fa no res desapareguda vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, que si fan un nou càsting per a un remake de la pel·li La tonta del bote, que al seu moment va protagonitzar Lina Morgan, el paper principal ara li el donarien a Díaz, per anar inclús en contra del seu propi executiu.
2: Esto es la clave de lo que tenemos que hacer. Y como podemos ganar, empecemos a movilizarnos. Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos, porque estos 10 mandamientos que yo de manera atrevida me he escrito aquí en un momento, creo que valen la pena.
0: ¿Y tan atrevida? Se us ha escrit en un plis-plas. Bé, després d'assegurar que el Partit Popular i Vox no poden esperar més, com si d'ell es poguera esperar molt, que no està de vacances perquè igual no li queden dies, demanava a la resta de grups que facin la seua i donen suport a aquestes mesures. Estem parlant de Sánchez, que en un vídeo difós en les xarxes socials recalcava que el govern sempre escolta ciutadans i que l'executiu sempre ha tingut clar que la vivenda és un dret i no deixarà que es convertisca en un producte per a l'especulació. El problema és que s'ha d'anar a compte 8 anys després. Bueno, ara només li queda recomanar-nos unes quantes cançons de Spotify.
3: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
0: El que està clar és que arran del desnonament de Mari Carmen la setmana passada, queda clar, com us dic, que la dificultat per a accedir a una vivenda és un dels problemes que més preocupa a la societat actualment. Però aquest problema té més complexitat del que pareix i també hi ha propietaris que denuncien situacions injustes.
1: Sí, per exemple, és el cas d'Eva Maria Ortiz, és propietària d'un pis al Dall, a l'Horta Sud, i que té llogat. Una ruptura sentimental al gener l'obliga a tornar a casa, però la seva llogatera, avisada dins del termini i en la forma escaient, com marca el contracte, es nega a abandonar-la i a més ha deixat de pagar-li. S'inicia ara un llarg procés judicial on el temps juga en contra de la propietària.
4: Es una situación que tiene que solventar ella, no yo. Porque ¿qué hago? Me voy a la calle yo, teniendo una hipoteca que pagar. Y no veo solución, porque de aquí a 4 días me veo en la calle teniendo hipoteca.
0: Pues ja ho comentàvem ahir, ixe és el problema i ixe és la realitat de milers i milers de xicotets propietaris, Lucía.
5: A Sant Antonio de Benaixeve, al Camp de Túria, han viscut un cap de setmana tens. Una família ocupava un adossat que pertanyia a un banc. La pressió del veïnat va obligar a intervindre el mateix alcalde, Enrique Santafosta, que afirma que es veia clarament una professionalitat per part de les parts que ocupaven la casa. I ha recordat també que hi ha moltes màfies que es dediquen a ocupar vivendes sense tindre una necessitat social.
6: Jo crec que se veia clarament a les clares una professionalitat. També tenim que tindre en compte que en aquestes qüestions n'hi ha moltes màfies que no tenen una necessitat social realment.
5: A més, sembla que és una situació que es repetís sovint a la localitat, per això l'Ajuntament i la policia local han activat un protocol per a evitar-les. A banda, parlaran amb els propietaris de les cases buides, tot amb l'objectiu que això no passe més.
6: Estic establint en policia local ja un protocol perquè aquestes coses no arriben a estar. Parlarem també amb propietaris de vivendes que tenen vivendes buides.
5: Finalment, durant el cap de setmana, els ocupants van decidir abandonar la vivenda abans de traslladar les seues pertinences.
0: Però el degoteig de manifestacions públiques i opinions no cessa al respecte d'este tema. La portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, ha criticat durament els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres, assegurant que les mesures pretenen destruir encara més el mercat.
1: Així mateix, Muñoz ha retret al govern de Pedro Sánchez que pretén solucionar en un dia allò que ha deteriorat durant 8 anys. A la lamentar també la manca de diàleg i negociació prèvia amb el Partit Popular.
7: I ara, de repente, en 24 hores,

0: El gobierno quiere arreglar lo que no ha arreglado en 8 años. Es más, lo que ha destruido en 8 años. Y las medidas que propone van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda. Ayer decía el presidente Sánchez, en un gesto de un cinismo absoluto, que él pedía altura de miras a los grupos parlamentarios para acordar por mayoría medidas. Al partido que ganó las elecciones y que tiene más diputados en esta Cámara ni siquiera le llamó. Es decir, partía de una mentira. Él no quiere encontrar ningún consenso. Desde luego no con el principal partido de España. A nosotros ni nos llamó.
1: I en el capítol de reaccions a estos decrets de vivenda, el focus també es trasllada de ple a l'àmbit autonòmic. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, també es mostrava contundent a les seues xarxes socials llançant una advertència rotunda, un decret unilateral aprovat des de la celeritat electoral, que no resoldrà el problema d'habitatge a Espanya, segons Moreno Bonilla.
2: Cuando uno hace un decreto unilateral, sin negociar con el resto de fuerzas políticas, desde planteamientos claramente ideológicos, y desde la celeridad electoral, nada bueno puede salir de ahí. Y desde luego el intervencionismo y la falta de seguridad jurídica ya se ha demostrado que no funciona. No funciona. Ojalá funcionara, si funcionara yo lo aplaudiría, pero se ha puesto en práctica y no funciona. Tenemos ahora mismo en zonas de Andalucía un 30% del mercado del alquiler retenido. Retenido. Significa que los propietarios no ponen su vivienda en alquiler. ¿Por qué? Por miedos. Miedo a que no te ocupen tu vivienda y que te tires un año, año y medio en litigio judicial para que la abandones, con los costes judiciales, con el desecho. Miedo a que mañana te impongan un precio. Miedo a que digan, no, oye, mire usted, usted ya de por vida se prorroga al alquiler. ¿Cómo que se por vida? A solo 5 años. Todo ese tipo de cosas está generando una enorme inquietud y esa enorme inquietud al final hay una contracción de el alquiler, ¿no?
3: El líder andalús reclama un canvi de rumb immediat. En lloc de prohibicions, la proposta que defensen des d'Andalusia passa per un front comú de totes les administracions per a augmentar l'oferta, aportant més sòl al mercat, oferint més seguretat jurídica, donant més facilitats i, sobretot, eliminant traves burocràtiques i rebaixant impostos. Moreno Bonilla conclou la seva reflexió amb un missatge molt clar cap a la Moncloa. Assegura que no hi ha varetes màgiques, però que és possible fer-ho si s'aparta d'una vegada per totes la ideologia de la política d'habitatge.
4: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: 7:35, mirem cap a València. Es nota que ja estem pràcticament en plena batalla preelectoral. La gestió de l'empresa municipal de transports de València torna al centre del debat polític amb les propostes electorals quan se'ns calfa un poquet l'ànim prometent. Davant eixes promeses de compromís de refundar l'entitat, l'hemeroteca recorda també els 8 anys de l'era de Giuseppe Grezzi al capdavant de la companyia.
5: Farc de patir retards en el transport públic. Tenim solucions. Més puntualitat, més freqüències, noves línies. Pega una ullada a les nostres propostes per a millorar el transport públic en esta web, quepasse.com. Si governem en uns mesos, farem que passe.
1: Home, passar ja va passar mentre van governar, deixant un llegat marcat per les greus crisis econòmiques i administratives, que pareix Baldó no recorda. La polèmica més gran va saltar el 2019 amb la coneguda estafa dels 4 milions d'euros desviats a Hong Kong, que és un frau que va destapar una alarmant falta de control intern i que va provocar constants peticions de dimissió per part de l'oposició. Aquella crisi va acabar provocant també un any sencer després de cometre's l'estafa, en el setembre de 2020, la destitució de manera fulminant per part de Grezzi d'aquest moment gerent de l'MT, Josep Enric García Alemany. Este comiat, sumat a un deute creixent, pues va obligar a l'Ajuntament de València a injectar de forma extraordinària fins a 30 milions d'euros de diners públics en l'últim tram de la legislatura per evitar la fallida de l'empresa maquillada de forma recurrent pels fons públics de l'Ajuntament. Els deutes acumulats per l'entitat van llastrar de manera contínua la capacitat operativa i d'inversió real de la EMT. Una situació que fins i tot va ocasionar que el PSPB a l'Ajuntament de València s'alineara amb l'oposició inèdicament per a apartar a Grezzi en la investigació de l'empresa municipal de transports. Un balanç de pèrdues milionàries, destitucions i tensió financera que actualment encara pesa com una llosa sobre els nous plans de transport de la ciutat, però que entre les propostes de govern per a Compromís està igual, mai millor dit, fer que passe o que no passe.
4: Matí directe. Sergi Olcina.
1: Ens quedem així perquè obrin diligències contra l'alcalde de Villena i la directora del Museu per Robatori del Tresor. També han iniciat diligències contra la tercera tinenta d'alcalde i la persona responsable de seguretat del centre expositiu per la possible falta de protecció de les instal·lacions.
3: Efectivament, un jutge de Villena ha obert 6 diligències prèvies pel robatori del Tresor de la ciutat contra l'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, la directora del Museu de la ciutat on es va produir aquest colp, Laura Hernández. Es tracta del furt d'unes peces de 3.000 anys i considerades una de les millors col·leccions d'or europees de l'edat de bronze. La interlocutòria de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Villena, amb data d'este dimarts i a la qual ha tingut accés EFE, es produeix per una denúncia de l'Associació per la Defensa de l'Estat de Dret i la Lluita contra la Corrupció per un possible delicte de danys per imprudència.
1: Vos hem fet un avanç al començar. València aprova en el ple municipal els honors i distincions de la ciutat amb motiu del 9 d'octubre.
3: L'Ajuntament de València ha aprovat este dimarts en el ple ordinari de setembre aquests honors i distincions de la ciutat que atorga per a reconèixer a persones i entitats vinculades a la capital valenciana per les seues trajectòries personals i professionals, coincidint cada any amb la festivitat del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Estos premis s'han votat en la sessió plenària després d'haver sigut proposats pels grups polítics. Entre la majoria d'ells, 13 de 15 han sigut aprovats en el ple per unanimitat amb el sí de tots els grups, Partit Popular i Vox en el govern i Compromís i PSPB en l'oposició. Entre les distincions està la creació i concessió de la Medalla d'Or de València a Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants a la fi del passat mes de juliol i en solidaritat amb este territori per la situació que viu des d'aquest moment. A més, s'ha decidit donar el títol de fills adoptius als futbolistes valencians de la selecció espanyola de futbol, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, després del triomf d'este equip en el Mundial d'enguany.
1: Més coses. De moment, la Guàrdia Civil té identificades diverses persones per les agressions a tavernes.
3: Sí, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana i candidata socialista a l'alcaldia, Pilar Bernabé, ha assegurat que la Guàrdia Civil té identificades diverses persones per aquestes agressions patides per dos joves d'origen magrebí i senegalès ocorregudes a tavernes de la Vall Digna que s'investiguen com a delictes d'odi.
4: 660 78 39 80.
1: Mentre Mari Carmen retorna a sa casa amb un contracte de 8 anys i eixe lloguer de 500 euros, avui es complixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
3: Han passat, efectivament, ja eixos 2 mesos des de l'entrada massiva de més de 70.000 immigrants a Ceuta, però la ciutat autònoma continua sense recuperar la normalitat que va perdre el passat 30 de juliol. Des de Moncloa mantenen el mateix discurs que des del principi. Cap alerta podia anticipar la magnitud de l'allau. Des del 10 d'agost han tornat al Marroc un total de 8.243 persones, de les quals la majoria, uns 7.700, van ser retornats voluntàriament i els altres 449 van ser expulsions. Tot i això, l'executiu estima que queden encara uns 3.500 immigrants vivint als carrers o als assentaments improvisats.
1: Continuem parlant de Ceuta, perquè la policia intervé a la platja de Benítez i ho fa per a continuar amb el desallotjament de persones migrants a Ceuta.
3: En l'operatiu policial han intervingut desenes d'efectius del cos policial per a continuar amb l'actuació que es va iniciar el cap de setmana passat contra este assentament situat al costat de la platja del Trampolín. Els migrants han sigut traslladats al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers situat al voltant de la frontera del Tarajal per a filiar-los. La intenció és continuar accelerant els tràmits d'identificació de les persones que encara estan a la platja des dels dies 30 i 31 de juliol.
4: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
7: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capicasal en colaboración con la Universidad de Valencia.
6: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
8: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
9: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
8: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena, 95.0.
1: Són les 7:43 d'este últim dia de setembre de 2026. D'ací no res, les clarors començaran a despuntar i ja fa prou de temps que els quioscos han rebut la premsa i estan oberts, i aixòs diaris que han rebut porten diferents portades, tant a nivell físic, imprès. Abril Peidro, bon dia. Com en digital?
10: Bon dia. Sí, comencem per Levante, el Mercantil Valenciano, que titula que Sánchez blinda els lloguers, però sense assegurar una majoria al Congrés. Les províncies destaca que el govern es blinda davant inundacions i limita encara més el paper de les seues confederacions. En el diari Informació llegim que el Sabadell planeja vendre les seues seus de San Fernando i Aigua Amarga, i destaca també la imatge de portada, la del projecte de ciutat esportiva de l'Hèrcules. El periòdic Mediterrani apunta que Sánchez blinda el lloguer entre crítiques perquè reduirà l'oferta, i en clau nacional, el País obri amb el govern que prohibís els desnonaments fins a 2030 i prorroga els lloguers, i en El Mundo escriuen que Sánchez contenta el carrer i castiga el xicote propietari.
1: Últimament, Abril, la inflació no deixa de ser notícia.
10: No deixa de ser notícia ara, altra vegada, perquè s'ha disparat fins al 4,9% este mes de setembre i ha tancat el mes en la taxa interanual més elevada des de febrer de 2023. Segons mostren les dades provisionals de l'índex de preus al consum avançades este dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. L'increment del paràmetre és de 6 dècimes des del mes d'agost, degut principalment a l'encariment dels combustibles i lubrificants per a vehicles personals i dels paquets turístics. Amb la dada de setembre, la inflació interanual encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa per damunt del 4% per segona vegada des d'abril de 2023. I pel que fa a la inflació subjacent, que permet fer una radiografia una miqueta més estable dels preus perquè exclou el càlcul dels productes més volàtils de la cistella de la compra, com són els aliments frescos o l'energia, la variació interanual estimada creix 2 dècimes fins al 3,1%. L'augment de l'IPC també influeixen, encara que amb menys intensitat, això que comentaven anteriorment, els preus dels paquets turístics, que s'han abaratit menys enguany que el que ho va fer en setembre de 2025. Tot i això, aquestes, com diem, són només les dades provisionals de l'IPC corresponents a setembre, i haurem d'esperar fins al 14 d'octubre per a conèixer les definitives.
1: Mentre, pues, podem pegar una volteta per ahí, around the world.
10: Sí, perquè si l'altre dia vos proposava viure a l'Antàrtida, avui vos porte una altra destinació, a veure què vos sembla. Perquè es busquen voluntaris per a viure a una illa paradisíaca de Madagascar i preservar l'ecosistema.
1: La Ramada i jo mos apuntem.
10: Ja vos apunteu? Doncs pues sí, vos sí, contem més cosetes. Sí. Es tracta de la xicoteta illa volcànica de Nosicomba, que és coneguda també com l'illa dels lèmurs, on no hi ha ni carreteres ni cotxes. Durant l'estada, els participants reben formació i col·laboren en investigacions sobre l'estat dels esculls de coral, l'emblanquiment, els peixos i altres organismes marins. El programa dura entre 4 i 12 setmanes, és a dir, que tampoc es penseu que això serà definitiu, i ofereix allotjament i 3 menjars al dia. Tot això queda inclòs. I quins són els requisits per aconseguir una d'aquestes places? Primer de tot, tindre més de 18 anys i, a més, un cert nivell intermedi d'inglès. Però per a poder participar en el programa de conservació marina també és necessari comptar amb certificacions de busseig. No passa res, perquè si no les teniu, el centre ofereix també cursos per a qui necessiten obtindre-les.
1: Si n'anem, Ramada i jo, però mos emportem a Marina Perelló, que ens falta algú que ens arregle i que ens alegre els matins quan despertem. Ara xerrarem tu i jo. Bueno, anem a per més cosetes.
8: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
1: Fem una ullada ara a l'actualitat de la resta del món perquè el Tribunal Suprem dels Estats Units autoritza el govern de Donald Trump a deportar els migrants a tercers països.
3: Amb els vots en contra dels 13 magistrats liberals davant dels 6 més moderats, la Cort Suprema ha acceptat una sol·licitud d'emergència

0: presentada pel govern. Es reprèn així una mesura que ja s'aplicava fa 3 anys suspenent l'ordre d'un jutge federal que exigia notificar els deportats al seu país.
1: El rei Mohamed VI encarrega per primera vegada a una dona formar govern. L'elegida és Fàtima El Mansouri, del partit Autenticitat i Modernitat, el guanyador de les passades eleccions legislatives.
0: Sí, i ella no és la dirigent d'este partit, el PAN, però el rei del Marroc ha decidit posar-la en primera línia. Nascuda a Marrakech, d'on és alcaldessa, Mansouri ha ocupat també el càrrec de ministra d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Vivenda durant els últims 5 anys.
2: Matí directe. Sergi Olcina.
1: Si s'acabeu d'incorporar a la nostra emissió, tant a través dels receptors habituals, les apps o la web, vos desitgem bon dia i vos saludem. Però és moment de viatjar en el temps. Avui és 30 de setembre, s'acaba el mes i els calendaris de la història ens deixen una empremta inesborrable. Obrim el nostre diari de records amb un esdeveniment que va canviar la música universal per a sempre. Marina, se n'anem a la Viena de finals del segle XVIII. Veritat, bon dia.
3: Veritat, bon dia. Tant dia com avui, de 1791, el Theater of der Wieden de Viena acollia l'estrena absoluta de La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart. Va ser l'última òpera estrenada en vida pel geni austríac just 2 mesos abans de la seva mort. Una obra mestra que fusiona la fantasia, la comèdia i el pensament il·lustrat de l'època.
1: I de la partitura musical passem a les lletres, a la literatura més crua, en este cas del segle XX.
3: Un 30 de setembre de 1924 naixia a Nova Orleans un dels escriptors i periodistes més influents dels Estats Units, Truman Capote, autor de novel·les emblemàtiques com Desayuno en Tiffany's i, sobretot, pare del true crime modern gràcies a la seva obra mestra periodística A sangre fría.
1: Però la història també es construeix amb tragèdia i mites de la cultura popular. Si vos pareix, viatgem ara fins a una carretera de Califòrnia, i a l'any 1955.
3: El món del cinema va quedar en xoc el 30 de setembre de 1955. Amb només 24 anys, moria en un accident de cotxe l'actor James Dean. La icona de la rebel·lia juvenil, protagonista de Rebeldes sin causa, es convertia instantàniament en un mite etern del setè art amb només 3 pel·lícules filmades.
4: Sí. Quizá sí. ¿Sabes una cosa? Eres un gran chico. De veras.
5: ¿Y por qué hacemos esto?
4: Algo tenemos que hacer.
1: No. I si parlem de la nostra memòria col·lectiva en l'àmbit polític nacional d'este segle, quina data podríem recordar, Marina?
3: Recordem el 30 de setembre de 2005, quan el ple del Parlament de Catalunya feia un pas transcendental en la seva història recent en aprovar el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya amb un ampli suport de 120 vots a favor i 15 en contra, enviant el text directament a les Corts Generals per a la seva posterior tramitació.
1: Però d'allí, finalment, aterrem per la nostra terra, a la Comunitat Valenciana, on este dia està gravat també, com altres tants, en la memòria de milers de veïns per culpa de les inclemències meteorològiques del tancament del segle XX.
3: Ens traslladem a la tardor de 1997. El 30 de setembre d'aquell any, unes inundacions històriques van colpejar amb extrema duresa la ciutat d'Alacant i diverses comarques del sud. Una brutal tempesta de gota freda va deixar fins a 270 litres per metre quadrat en poques hores, provocant el desbordament del barranc de les Ovelles, nombroses destrosses materials en la xarxa urbana i la tràgica pèrdua de 4 vides humanes. Una lliçó de la natura que va obligar a transformar per complet les infraestructures pluvials de la província.
1: I no ens podíem oblidar de la música també, com heu comprovat en un dia com avui. De fet, el 30 de setembre és una data daurada per a la història del rock, del pop i dels grans llançaments discogràfics mundials.
3: Comencem l'any 1985 perquè tal dia com avui el polifacètic Tom Waits publicava el seu aclamat àlbum Rain Dogs, un disc imprescindible on el californià va experimentar de valent combinant el blues més estripat, el jazz de carrer i instruments d'allò més inusuals per a crear una obra mestra de la música independent.
1: També seguim repassant vinils històrics perquè 12 anys més tard, un dels grans poetes de la música mundial signava el seu gran retorn artístic.
3: Mm. Parlem de Bob Dylan. El 30 de setembre de 1997 es publicava Time Out of Mind, el seu 30è àlbum d'estudi. Coproduït per Daniel Lanois, la crítica internacional el va aplaudir unànimement com la gran resurrecció creativa de Dylan després d'una època comercialment més fluixa. Es va emportar 3 premis Grammy, inclús el d'àlbum de l'any.
1: I si parlem de directes televisius legendaris que han marcat generacions, se n'anem a la televisió nord-americana i ho fem a finals dels 80.
3: Un 30 de setembre de 1989, Neil Young interpretava per primera vegada en directe Rockin' in the Free World al mític programa Saturday Night Live. Una actuació enèrgica, salvatge i icònica que posteriorment seria triada com una de les millors actuacions musicals de tota la història del show televisiu.
1: Són records que formen part del nostre passat i que ens ajuden a entendre, pues, també el nostre present. Este és el repàs de les efemèrides d'este 30 de setembre.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660-78-39-80.
1: Hi ha 7 minuts perquè siguin les 8 del matí d'este últim dia de setembre. Una ulleta també a l'àmbit cultureta. El documental El abrazo del Cabañal, amb la participació d'esta casa d'apunt, entrarà a les aules del pròxim curs.
5: Quan vaig veure l'abrazo, vaig sentir una cosa que no havia sentit mai. No podia limitar-me a mirar-lo i prou. Volia reviure'l. I així són entra Cachetellac. Els vaig contar l'amor.
1: David González, bon dia.
6: Sergi, bon dia. Sí, la producció està dirigida i escrita pel valencià César Sabater, aprofundeix en l'icònic quadre de Juan Genovés, l'abraçada, i s'estudiarà en els llibres de text d'història de quart d'ESO. Esta fita educativa es materialitzarà a partir del curs acadèmic 27-28, portant la memòria històrica i l'art contemporani directament a les aules, segons informa la productora PT Media, que signa esta obra audiovisual. La inclusió d'este documental en els manuals oficials d'història permetrà als docents comptar amb una eina visual i narrativa de primer nivell i els estudiants podran aprofundir durant la unitat de transició i democràcia en els valors de convivència, el paper de l'art com a motor del canvi social i la memòria col·lectiva. És un llargmetratge documental que ha rebut el suport de l'Institut Valencià de Cultura i d'Apunt i ara tindrà l'estrena en cinemes el pròxim mes de novembre.
1: Més coses. L'escriptor, guionista i director de cinema espanyol Gonzalo Suárez moria este dimarts al seu domicili de Madrid. Ho feia als 92 anys. Va rebre innombrables guardons durant la seva carrera, com el Premi Nacional de Cinematografia i el Goya a millor direcció per exemple, Remando al Viento de 1988.
6: Va ser director d'obres com El detectiu i la muerte del 94, va apostar sempre per la imaginació i la fantasia i per un cinema inspirat en la literatura. També va portar la xicoteta a la xicoteta pantalla grans obres com Los Pazos de Ulloa en el 85 o La Regenta en l'any 74.
7: La heroica ciudad dormía la siesta. Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte el lejano siglo.
6: Nascut a Oviedo, 2 anys després, la seva família es va traslladar a Madrid per a la faena de son pare, catedràtic de francès. A la capital espanyola passarien la guerra civil i una dura postguerra, en ser represaliat el seu progenitor per ser republicà.
8: ¿Y tú eres Leo?
9: Sí.
8: Pensé que eras Piscis.
9: ¿Por qué?
8: Por decir algo.
6: Després d'una curta estada a París, va tornar a Espanya i va treballar en el periodisme esportiu amb el pseudònim de Martín Girard. Va ser un dels impulsors de l'anomenada Escola de Barcelona i a finals dels 60 va començar a adaptar al cinema els seus relats propis.
1: En l'àmbit festiu, les 26 candidates a Fallera Major de València per a l'any 2027 han tingut la primera trobada amb la premsa. Va ser ahir dimarts. Durant l'acte es van fer la tradicional foto de família.
6: Recordem que venint d'un cap de setmana en el que el Roig Arena va acollir la gala d'elecció de les candidates a Fallera Major de València per a l'any 2027, en què es van seleccionar eixes 13 candidates i 13 falleres infantils per a formar part de les seus corts d'honor. És el pas previ a la telefonada que anunciarà els noms de les dos màximes representants de les falles. De moment, les 13 xiquetes i 13 senyoretes continuen sometent-se a eixes proves del jurat a l'espera de la telefonada de l'alcaldessa que proclame a dos d'elles com a màximes representants de la festa.
1: Parlant de la festa, si mirem un poquet el calendari festiu, també de finals de setembre, avui és jornada de celebració en diversos municipis.
6: Com per exemple, ací a Burjassot, on estan celebrant el Dia de la Mare de Déu de la Cabeza.

0: també en Énguera, on és la jornada en honor a la Mare de Déu de Fàtima. I si recorrem tot el territori, ens trobem que són festes patronals en la localitat de Tous i en la comarca del Baix Segura n'hi ha dos localitats en festiu local. Són Benferri i la Daia Nueva, on es celebra el curiós Dia de la Morera.
1: N'hi ha festes interessantíssimes al llarg i ample de tota la Comunitat Valenciana, eh, David? I això vas descobrint tu quan vas fent el repàs de totes aquestes festes.
0: Fem el repàs tots els matins i també, això és divendres a última hora, pràcticament última hora de programa, que ens endinsem en matèria festiva.
1: En el Terra de Festes de la Ràdio, ara xerrem, d'acord?
0: Fins ara.
1: Bueno, com vos deia, el sol relativament vol començar a traure el cap i nosaltres tanquem esta primera hora de ràdio viatjant en el temps i fent memòria, primer parlant d'un llançament en 1967 per part de la BBC Radio One, la primera emissora nacional de pop de la cadena. També el 1969, on John Lennon gravava el tema Cold Turkey junt a la Plastic Ono Band i també que va rebre en 1988 a títol pòstum la seva estrella de Hollywood en el Wall of Fame. I és que John Lennon queda i quedarà per a sempre.

Pràcticament són les 8 del matí. Els nostres companys de servicis informatius, en este cas Toni Cano i també Òscar Pellicer a la tècnica, avui s'encarreguen d'apropar-nos tota la informació, com vos dic, de primera hora en el que és el butlletí de notícies que correspon a esta hora puntual. Estem en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Ara continuem. Fins d'ací un moment.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Butlletí Oficial de l'Estat acaba de publicar un dels reials decrets de vivenda que va aprovar ahir el Consell de Ministres. Mentrestant, avui hi haurà sessió de control al govern, al Congrés. D'ací a una hora començarà la sessió en què no estarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En l'ordre del dia, diverses proposicions de llei i proposicions no de llei, però serà una jornada parlamentària marcada novament per la crisi de la vivenda i per aquests dos reials decrets sobre vivenda aprovats per un govern, per un executiu central que fins al començament del Consell de Ministres d'este dimarts estava completament dividit. Com diem, un d'aquests dos reials decrets acaba de ser publicat en el BOE. En un vídeo publicat en les xarxes socials, Pedro Sánchez ha dit que amb els decrets de vivenda el govern espanyol ja ha fet el seu treball i que ara confia a tindre el suport dels grups parlamentaris, excepte del PP i Vox, dels quals ha dit no espera res. Els dos decrets de vivenda es debatran divendres al Congrés i el govern central no té encara tots els suports assegurats. Amb el no habitual de PP i Vox, cal convèncer Podem i els nacionalistes catalans i bascos. Mentrestant, l'acampada a la Porta del Sol de Madrid, de moment, es manté. Així ho van decidir ahir de vesprada en l'assemblea, en la mateixa cèntrica plaça de la capital espanyola. Escoltem les portaveus del sindicat de llogateres, Alicia del Río i Valeria Racu.
2: Hasta que no se lea la última coma de este texto, no habrá una valoración específica sobre ese texto. Hasta entonces, lo que seguimos diciendo es que tiene que ser el real decreto Mari Carmen sin una coma cambiada.
3: O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, donde se incluya todo lo que necesitamos como primer paso para avanzar hacia sacar la vivienda del mercado y que la vivienda sea de verdad un derecho, como dice nuestra Constitución, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
1: Les Corts no deixaran passar avui l'ocasió de debatre al voltant dels decrets de la vivenda, uns per a defensar-los, els altres per a atacar-los. En el debat de política general, que este dimecres a les 10 es reprendrà al Parlament Valencià, d'ací a 2 hores. Els 4 grups parlamentaris han inclòs la vivenda en les seues propostes de resolució. Vox insistís en el concepte de prioritat nacional a l'hora d'accedir a un habitatge públic. I també a casa nostra, a la Marina Baixa, este matí passaran a disposició judicial els 3 detinguts per l'assassinat masclista de Benidorm.

0: Dona i presumpte autor i els dos amics que l'haurien ajudat a ocultar el cos i van acabar denunciant els fets a la Policia Nacional. Es van detindre com a col·laboradors del crim. La víctima, de 33 anys, i el presumpte autor eren parella. Després de l'assassinat, el presumpte autor hauria desquarterat el cos i l'hauria amagat en dos maletes que després va cremar. Parlem ara de gestió cultural i de teatre. La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha reorganitzat, en col·laboració amb el Palau de les Arts i l'Ajuntament de València, la programació prevista per l'Institut Valencià de Cultura al Teatre Principal de València per al pròxim trimestre. Es mantindrà la major part de la programació en les dates inicials, reubicades al Teatre Martín i Soler i el Rialto. Segons ha explicat la Conselleria en un comunicat, la temporada començarà este cap de setmana i les propostes programades fins al gener s'han reubicat en el Palau de les Arts i en el Teatre Rialto. En concret, 9 obres han sigut reprogramades en el Teatre Martín i Soler de les Arts, mentre que altres 3 s'exhibiran en el Rialto, i l'obra La nit del Circ Valencià tindrà lloc al Teatre Musical de l'Ajuntament de València. I en els esports, en bàsquet, rècord d'anotació del València Bàsquet en Eurolliga. Isabel Adam, bon dia.
1: Bon dia. L'equip d'Aranja va apallissar a nit al Baskonia al Roig Arena, 111-88, rècord de punts en la màxima competició europea. L'anterior estava en 108 punts també contra l'equip basc. Els taronja deixen a rivals sense triomfs en el caseller. Estan invictes en Eurolliga i se situen en la segona posició de la classificació, solament per darrere del Fenerbahçe. L'entrenador d'Aranja, Xavi Albert, valorava el rècord d'anotació aconseguit.
2: Dóna valor perquè, bueno, jo prefereixo fer un 112 que fer 70. Bueno, m'agrada més aquest estil i quan responen, pues, i entren les coses com avui, pues, encantat.
1: Per contra, el Real Madrid i Barça van perdre els seus partits contra l'Efes i el Dubai, respectivament.
0: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Ens deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
3: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO BirdLife.
5: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es. Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria EMDANA per a pimes i autònoms. Ajudes que cobrixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
3: Un indici. Una telefonada anònima. Una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
6: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
3: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En cas de temporal a la comunitat, viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho sol. Utilitza, si és possible, transports públics. En tot cas, si has de viatjar, ompli el dipòsit de combustible, porta ràdio, pala, corda cadenes i roba d'abric. I si pots, també algun aliment ric en calories. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Els nostres camps. La nostra gent. El sector primari. El que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
7: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
3: El Forcat. Molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor

0: la idea i no vos agafeu massa disgustos quan aneu a agafar el vostre vehicle de transport personal, en este cas, siga la moto, siga el cotxe, però atenció a voltes també que no deveu de fer els que no esteu bé i agafeu el batinet per les carreteres o les autovies, que a ver-los com les meigas ailos. Una altra cosa és el que mos puguem trobar en els deberes. Jo he vist cada cosa, Antonio Sánchez, per ahir que...
1: Sí.
0: I no t'envia aixòs vídeos perquè no vull, igual que t'envia els de gatets.
1: Però, pots enviar-me els dos.
0: Però n'ha vist cadascun de percances patinetísticos que clamen al cel, entre altres coses. La gent som torpona per naturalesa. Bé, en matèria meteorològica, què mos espera?
1: El que ens espera són precipitacions. Avui no, avui encara tindrem una jornada de treva, podem dir, pel que fa a la pluja un poc més generalitzada, que sí que pot arribar amb alguna tempesteta. Ara comentarem que sí que serà més cap a la vall de Cofrents Allora i l'Alt Maestrat, els ports, el Baix Maestrat, on sí que esta vesprada no descartem ruixats puntuals i també acompanyats de tronades. No tenim cap avís pel que fa a les tronades d'avui. A la resta no veurem pluja. Veurem com estem veient en este moment el cel ben carregat de núvols. Estos núvols se n'aniran en aquestes pròximes hores, però després amb aquesta nuvolositat d'evolució, que és el que portarà les tempestes, també tindrem en general una vesprada carregada de núvols. Pel que fa a la temperatura, avui esperem temperatures més altes. Ja no ho hem notat de matí, que de fet el termòmetre ara estem entre els 22-24 graus al litoral, al prelitoral entre els 20 i els 22, a l'interior entre els 17 i els 20, és a dir, temperatures molt més altes del que hauríem de tindre en finals de mes de setembre, i de màxima també avui puja la temperatura, estarem entre els 28 i els 32 graus. Veurem com ja serà a partir de demà de vesprada quan torna la precipitació. Què tenim? Per una banda, un front fred que ve des de l'oceà Atlàntic, que travessarà tota la península i que es quedarà un poquet penjat al nostre territori. Amb això, masses d'aire un poquet més fredes encapçalades a l'atmosfera, també el vent de llevant i de gregal que bufarà cap al nostre territori. Tot això ens portarà molta energia d'una mar que està molt calenta ara mateix i deixarà tempestes i tronades. A partir de les 4, perdó, de les 2 de la vesprada, ja és quan tindrem els avisos activats. Avís groc, tota la província de València i tota la de Castelló, exceptuant l'extrem nord, on tindrem avís taronja, és a dir, pluja molt intensa, demà de vesprada i fins a la mitjanit. Però no només en aquest moment del dia, sinó també divendres de matí. Ens ensenarem amb possibilitat de pluja i tronades, sobretot més fortes cap al litoral, i en principi ara mateix és tota la província de Castelló la que està divendres de matí amb avís groc per pluja també forta. Estem parlant de pluges on tenim l'avís taronja dijous de vesprada de més de 40 litres per metre quadrat en una hora, més de 100 en 12 hores, avís groc, més de 30 en una hora, més de 80 en 12 hores, i totes les tronades poden anar acompanyades de ratxes molt fortes de vent i de granís. No només es quedarem en divendres de matí, sinó que també de vesprada no descartem que encara la inestabilitat torni, i dissabte també serà una jornada marcada per la precipitació. Així que des d'ací, o des de demà de vesprada fins a diumenge, tindrem un nou episodi de pluja.
0: Bueno, estarem una miqueta més humits i espero que fresqueig, tot i que la humitat, evidentment, no desapareixerà. Gràcies, Antonio, fins ara, que
1: gràcies
0: tinguis un bon dia. Són les 8 i 11, mentre alguns estem preparant el 9 d'octubre, que és el dia gran dels valencians, i tenim programació especial, amb un programa de més de 7 hores de durada, on estarem presents la gent d'este programa, la part tècnica, també els nostres companys tècnics, i també alguns dels membres dels altres programes que s'incorporaran, com Sílvia Sòria, Nacho Sánchez, o, per exemple, el nostre company de Tastem la Comunitat, pues, home, ahir farem un programa considerable. A més, que estarem en la processó cívica, com tots els anys i com toca, en la catedral, en el parterre i en tots els llocs. A més, al costat de la gent que participa i la gent que sempre està, diguem, celebrant ixe dia que ens identifica com a comunitat. Leopoldo López, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues escuchando atentamente el tiempo, ¿eh?
0: Está la cosita...
2: Sí, tengo bueno. Que viajar a Morella el jueves y viernes y...
0: Pues ya ves lo que
2: vas a
0: toparte.
2: Atento, sí, por eso.
0: Morella siempre es bé anar a Morella y sí. Además agrairás la frescoreta.
2: Sí, la verdad que sí, es una ciudad muy bonita.
0: Sí.
2: Muchas veces desde aquí no sabemos lo que tenemos. Es una ciudad preciosa y con una gente magnífica.
0: Cert, es. Bé, José Luis Valencia, el pilla relativamente propete. Ya está en Burriana, que ¿qué tal, José Luis? Buen día.
3: Muy bien, buen día, Sergi, ¿cómo estáis?
0: Bé, ¿qué dir de Morella, veritat?
3: A ver, Morella es una ciudad preciosa.
0: El Torremolinos del interior, de sí.
3: Efectivamente. Para ir cualquier fecha del año, tanto cuando hace calor, cuando hace frío, y ahora en otoño estará espectacular, porque todavía no hace los fríos del invierno y se puede pasear

0: por aquella zona, y de verdad, un paseo por Morella es indescriptible.
1: I a més que purifica prou els pulmons per la pressió i la temperatura. Vos ho dic jo, que he estat allí 4 anys i pico vivint al costat mateix. I Vicent Climent, com està?
2: Jo estic estupendament. Home, encantat de saludar-vos i de destripar l'actualitat, que m'imagino que és el que hem vingut, no?
1: L'actualitat, si no es destripa sola, que a voltes és com si implosionara, no?
2: L'actualitat és que és frenètica, la successió d'esdeveniments i de notícies és... És un allau perpetu que no deixa reposar les coses. És molt difícil tancar un tema perquè de seguida s'obri un altre. Bueno, pues ja sabem com és l'actualitat des de fa alguns anys a esta part, perquè jo no recordo una allau tal de coses comentables en un programa com este, com les que tenim ara des de fa moltíssims anys, vamos.
1: No sé si caldria ara posar la frase aquella de...
2: Respecte de Morella, me pareix una ciutat magnífica.
1: és que ho és. I en París...
2: Sempre està entre els pobles més bonicos d'Espanya,
1: sí, sí.
2: Hi han sempre dos de la comunitat, que a més els dos són de Castelló, sí. Peníscola i Morella.
1: I Mirambell, que també està dels sí. pobles més bonics d'Espanya. Bueno, sí. És que l'interior de Castelló, a més de ser la segona província més muntanyosa de tot el tot el territori nacional, és un lloc en uns pobles que s'ha dut a terme en la majoria d'ells, la restauració dels pobles d'una forma exquisita, jo ho dic sempre, gràcies a patrimoni, sí. hagi estat qui hagi estat, cosa que no ha passat en les lleis d'educació i altres qüestions, que això ho han sabut conversar. Vos dia que no sé si seria el cas de posar la famosa aquella frase de hasta luego Mari Carmen, perquè sí...
2: O la cançó del Duodinàmico Mari Carmen.
1: També, i n'hi ha algunes en unes altres lletres que no mencionaré, però... tota la calidad, la senyora, per acabar pràcticament en les mateixes condicions o millor. Cosa que no tindran és que continuen manifestant-se en la Puerta del Sol, però que en dos eixos, en eixe decret, diria jo, bífit, podríem dir, no? Que no sabem tampoc com acabarà, perquè favor, per exemple, als xicotets propietaris, en això tenen raó els de Junts, no els en fa cap, però continua equiparant-se a la gent que té molt de poder, molts diners, als apartaments i pisos turístics... Bueno, a veure, que el fregao, parlant d'una forma clara i rasa, és considerable.
3: Sí. No, totalmente de acuerdo, es decir... Cuando se incrementa la población de una forma un poco natural, en el sentido de nacimiento de hijos, sino porque hay una apertura de migrantes y llegan un montón de personas, claro, te llegan un montón de personas a una ciudad a vivir legalmente y necesitan una vivienda. Mm. Y eso que hace encarecer la vivienda y lo que hace es la necesidad de construir vivienda para dar habitación a las personas que han venido, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde se produce ese cuello de botella, ¿eh? Y la Mari Carmen, pues oye, ha vuelto gracias a la generosidad de la empresa, que solo teniendo ese bien le permite volver a la casa. Sí. Ni más ni menos que la generosidad de la empresa, tiene la ley en su mano, no tendría por qué hacerlo, y gracias a esa generosidad ha podido volver. Lo que no va a poder pasar a muchas otras personas.
1: Digas, José Luis, digas.
0: Ahí ha ido el alcalde de Madrid, les ha dicho, sí, vamos a ver, negociar lo que sea, sí, salvar el culo, con perdón, porque si no vais a salir escopeteados de Madrid y de cualquier sitio. Porque claro, es una empresa inmobiliaria pyme que iba a hacer su faena y con sus viviendas y con sus alquileres, etcétera, etcétera. Y al final el Almeida le ha dicho, vamos a ver, pasar lo que sea, que se acabe este tsunami. Cuestión que no va a acabar, porque el decreto que se acaba el gobierno es no hay por dónde cogerlo, porque no pretende, con eso no se va a solucionar el problema de la vivienda, ni mucho menos, es un parche mínimo, y bueno, según todos los expertos con los que he hablado, es que va a ser hasta contraproducente a la hora de
1: la gente, definitivamente, claro, José Luis va a decir que no lloga ni una vivienda, claro. ni farts de ron. Mireu si es fregao, perdoneu-me, que ni la propia ministra s'aclaria a ir per a donar explicacions. No sé si habeu escoltat el tall la ministra. Sí. La del cacao, ¿no? Sí, maravillao.
3: Es que además, ¿sabes por qué? Porque aún se está negociando el decreto. Aún no ha sido publicado en el boletín del Estado.
2: Sí, el primer de ahí sí, el otro no. Este matías se ha publicado en el boletín oficial del Estado, pero claro, es que lo primero de todo eso hizo que la ministra no sabía ir a hacer la rueda de prensa sin saber de qué va el decreto, que me dien que en aquel momento, cap al migdia de ayer, pues encara no estaba escrito.
3: Así es.
2: No estaba escrito. Hombre, ahora sí, porque si está publicado ha de estar escrito, pero seguramente la acaba de refer durante esta nit.
1: Esta nit.
2: Si la ministra no sabe responder en una rueda de prensa, primero, no la dones en ese momento, pero claro, es que en paralelo se estaba donando una segunda rueda de prensa.

0: cosas. Lo que pasa es que va tan lento todo, va tan lento que yo creo... Yo voy
1: que al mateix temps tan ràpid, José Luis.
0: ¿Eh?
1: Que va tan lento todo y al mateix temps tan ràpid, amb una data de caducitat impressionant.
2: En el tema del rei, el problema, trobo jo, que
0: el tema de Ceuta és gravíssim. No me digáis que un país del primer mundo como es España no tiene capacidad funcionarial y material para filiar a todos los menores e identificar a todos los que han entrado en un mes. En un mes, solo te digo un mes, fíjate. És impossible que sigui el procés tan lent.
1: Inocencio Arias diu que, així hi ha diversos mitjans de comunicació, diu que Marroc el té totalment condicionat i extorsionat a Pedro Sánchez. Per cert, el que l'altre dia Borja Semper qualificava d'estar parasitant la Moncloa.
3: A mi me sorprende una cosa. En cuanto a las fuerzas de seguridad levantan campamentos, la gente se marcha voluntariamente. Y yo me pregunto si no estará la clave en ir desmontando campamentos si efectivamente los marroquíes vuelven a su país. Es una pregunta que me hago en voz alta.
1: Leopoldo, esos campamentos en las playas, ahí lo comentaba Boro Lara, que es el degà del Col·legi
3: d'Arquitectes
1: de la Comunitat Valenciana. Algunes d'aquestes construccions precàries, d'algunes de les xaboles, ja tenen dos plantes, eh? Sí, está en contando ahí en las playas.
2: Un gerani y un...
1: No, dos plantes d'altura.
2: Y un rosal.
1: Sí. O sigui que, clar, és que aquestes persones intentaran anar adaptant-se i viure en les mínimes condicions que puguen ser, clar. És de caixó i, a més, ho faria qualsevol.
2: En el cas del rei, per tornar un poc enrere, clar, els partits d'esquerra s'omplin la boca, se farten de dir que són republicans. Entonces, si tú tienes un rey, el rey no puede ser un rey de dretes. Y ha de manejarse en ese marche tan estret que no parega de dretes, a pesar de que los únicos que al final le defensen son los partidos de dretes, y cuidar les formes en els d'esquerres. Bueno, és un equilibri molt
1: complicat. De totes formes, Vicent, parlàvem de l'informe PISA que no saben llegir.
2: Però que estan fent bé els dos reis que han tingut.
1: Vos dic que si m'hi fem, a mi m'agrada això molt de fer estudis i preguntar-li a la gent, sobretot la gent jove, a la qual també apuntava fa no res el govern, que estarien plantejant-se que votaren a partir del 16, que això és un altre amago que es va deixar caure. Si tu a la majoria els preguntes o els deixes caure la diferència, o si pensen que n'hi ha diferència entre una república i una dictadura, ni ho sabrien.
3: No lo saben.
1: Estic, però vamos, enjugue la barba.
3: No lo saben.
2: No, segur.
1: Riu-te, València, però tu saps que és de veres.
0: Però estoy de acuerdo totalmente contigo. Sobre todo en materia de historia política, nuestros jóvenes están en la inopia.
1: Y no saben quién era la ETA.
3: Y de geografía. Y bueno, de geografía. Sí. Y de muchísimas materias.
2: Ni saben antes... quién era Dalí, saben...
3: Ahí voy. O sea, ahí yo creo que falta, y eso es meternos en otro jardín, esa cultura general que nuestra generación, con poquitos libros, pues todos sabemos el río donde nace, donde desemboca,
1: no es de carques ni de boomers. No. Els programes avui dia encara, els concursos de la televisió que més audiència tenen, la majoria tots d'ells presumixen d'això, de que el seu contingut és cultura general, és a dir, que no és de gent passada de voltes, per si algú està pensant-ho. No, és que la cultura general és necessària i, a més, atemporal i intergeneracional.
0: Sí, estamos creando jóvenes que no tienen la capacidad de aprender. Eso es lo más grave. Es decir, si no tienen comprensión lectora, por mucho que lean,
3: no van a entender.
0: Ni les va a gustar y lo van a rechazar.
2: No, pero el joves y los no joves también, ¿eh? Yo el otro día vais publicar un comentari sobre l'actualitat política en el meu xarxes socials i de sobte me hizo...
1: Soc testic d'això.
2: I de sobte me hizo un senyor que té una empresa de venda de cotxes i jo estava escrivint contra la violència i contra els insults en política, cosa que defensa també en este programa. Bueno, pues este senyor ho havia interpretat exactament al revés, i me dia que estava jo, que era un comentari bazofia, perquè estava incitant a la violència. I diu, però este senyor? I dic, mira, jo no sé...
1: Però dir-te que és un comentari bazofia no és violència verbal, ni
2: bueno,
1: és...
2: Ja, però a lo que vull anar és a que o no sap llegir, o té problemes, o és una víctima de la LOCSE, que diria Jiménez Los Santos, o és una víctima de PISA, i ja, és un senyor talludet. Entonces jo dic, mira, fulanito... Torna a llegir-te el comentari o mira la versió en vídeo i després me dius el que vulguis. Jo, de moment, a tu no te compraré
1: bueno,
2: un cotxe.
1: Bueno, és que n'hi ha senyors
2: perquè
1: i senyores...
2: Perquè no me refie de tu, clar.
1: Perdona'm, Vicent, però n'hi ha senyors i senyores talludetes que igual li ho expliques tu o li ho explica Navarro de Luján, per exemple, i no ho entenen. Però li ho explica Belén Esteban i ho entenen.
2: Ja, però, xico, que digues una cosa blanc i t'interpreten que és negre, i ja me pareix d'Aurora Boreal. Altra cosa són els matisos. I dic, no, tu és que eres més de dretes o més d'esquerres o més de lo que sé. Ara que digues que tu estàs defensant la violència quan estàs escrivint justament en contra de la violència, bueno, me pareix una botxeria total.
3: Si preguntamos a los que están...
2: Y no es más que una anécdota, pero vamos que...
3: Si preguntamos a los que están acampados con qué provincia es linda Soria, creo que hasta ni los sorianos lo saben.
1: Bueno, si els preguntes en quin quilòmetre...
2: Correcte,
1: mira, vaig a apurar-te una miqueta més. Si els preguntes als que estan apostats en la Porta del Sol en quin quilòmetre de referència nacional estan, el 99,99% no ho saben. I en torne a apostar la barba, si voleu.
3: Muy buena la apreciación.
2: En la Porta del Sol està l'oso i el madroño. No fa molt de temps vaig dir en xarxes socials sí, que una xica diu, mira, te estoy esperando junto a la estatua del oso y el brócoli.
1: Bueno, a tot això, escoltem a José Luis y después que Leopoldo está treballant en el tema del Día de la Hispanidad, que mos lo conté también.
0: Solo voy a decir una cosa, que ya lo he dicho alguna vez, Hace hace 3 o 4 meses, antes del verano, sí, se publicaron los contenidos de una oposición a maestro, ¿vale? Recuerdo que el 80% suspendieron. Yo vi preguntas de esa oposición y dije, ¿cómo es posible que uno que quiere enseñar a mis hijos, a los hijos de mis amigos, a todo el mundo, sí, no tenga esos conocimientos básicos? Increíble. Con lo cual, si estamos hablando a gente, con gente que no sabe, es imposible que la juventud de este país salga más o menos bien formada. Nada más.
1: I callo. No, és que és la realitat, però es pensen que generalitzes, evidentment no es pot generalitzar, però a les proves me remito. És que només n'hi hauria que agarrar, i si m'apuren ho faré perquè no me puguen dir res, de treure un dels micros que traiem tots els dies i fer preguntes d'este tipus. Mos sorprendríem,
2: Posa
1: dir que mos sorprendríem. Sí. Lo que passa que enseguida les qualificacions ja saps. En el moment dius el que hi ha, bueno, i dius el que penses, perquè el que pensen només ho poden dir uns, altres no ho poden dir, perquè si no ja eres el que eres, ja tenim un problema. El dia 12, Leopoldo.
3: Sí, este año se va a celebrar en València el día 12, el Día de la Hispanidad por la tarde. Va a haber un desfile pues, de todas las nacionalidades que configuran los países hispanos, y que partirá de la Puerta de la Mar a las 5 de la tarde, por la calle de la Paz, calle San Vicente, y desembocará en la plaza del ayuntamiento. Ya creo que hay apuntadas, creo que son 30 grupos de baile folclórico de distintas nacionalidades, incluso de Guinea Ecuatorial. No hay que olvidar que Guinea Ecuatorial también era un país hispano, también se hablaba allí español. Y bueno, y culminará en un acto en la puerta del ayuntamiento, la banda municipal de la Ciudad Bella nos dará un mini concierto, todo con piezas de temas latinos, y además una marimba, que muchos no conocen ese instrumento, lo que es un instrumento que nació también en Guatemala, Honduras,
1: son súper guay, les marimbes son en molde.
3: Y también tocará ahí dos o tres, Pablo Mor, dos o tres piezas. Por lo tanto, yo desde aquí invito a todo el mundo que participe, que vaya, que lo vea, va a ser muy visual, muy bonito, muy, muy diverso.
1: Que aprofiten para que espegue el aire una miqueta que faltamos fa, ¿no?
3: Además, una cosa bonita, una cosa para que vean cuando se habla de la inmigración, eso también es inmigración de la buena. Gente que está aquí. En esos grupos de baile de cualquier país, no solo personas de la nacionalidad del país, bailan de otras nacionalidades, incluso de valencianos, que se han acercado a los grupos. Oye, yo quiero aprender a bailar, qué sé yo.
1: Perdona,
3: no viene de Brasil,
1: cosa,
3: pero samba, etcétera.
1: Parlant d'immigració, el any nou xinès és un dels actes, per no dir l'acte més multitudinari que hi ha, sí, no de participació, sinó d'afluència de públic. Claro. Pràcticament no pots anar a vore el de
2: l'expectació. Seria tant que en els bars, no?
1: Sí, bueno, no cregues, estos són molt currantes, Però si vos fijeu, que per cert enguany es va tindre que traslladar, entre altres coses, és un gran espectacle, o el Carnestoltes, parlem de València, en este cas, si mos ho permeteu, de Russafa, que és molt internacional, etcètera, o sigui, aquestes coses
3: bueno,
1: estan ahí.
3: Pues desde aquí invitamos a toda la ciudadanía, a todos los oyentes, nacionales y extranjeros, porque vaya lo presencia en que sea algo bonito y que participen en ese día festiva, la hispanidad, y también hay que reivindicar la hispanidad, claro. También.
1: Mos quedem en 2 minuts. José Luis, quina conclusió trauríem d'esta conversa?
0: De esta última, que la música siempre une.
1: Y de toda también podrías.
0: Y especialmente los latinos somos mucho mejor músicos que cualquier otra nacionalidad o raza del mundo.
1: Pensar que els llatins llevamos la música dentro. Que sí, són els que parlàvem llatins. Els llatins són nosaltres, no claro. els mals anomenats latinoamericans. Són hispanoamericans, però els llatins som nosaltres.
3: Hay mucha confusión. Claro. Hispanoamericanos son los de habla hispana, sí. Iberoamericanos, incluido Brasil, evidentemente Portugal, y luego están los latinoamericanos, que entonces ya metemos franceses, metemos parte de Estados Unidos, por lo tanto hay que tenerse también riguroso en el lenguaje cuando hablamos de hispano.
1: Esta sería una buena pregunta también para traure en el micro. Te,
2: no lo saben, te la fallen prácticamente todos, pero no choves, no machors.
1: Tot el món, sí. ¿Tú en qué el quedes?
2: Yo en que falta el Sahara. El Sahara también habría de estar.
3: Pero bueno, ya, pero aquí ya te digo, están Estados Unidos. O sea, hay una, digamos, un núcleo hispano-hispano, y luego muchas personas o se discute si Estados Unidos, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial y Filipinas deben incluirse o no. Y en este caso en Valencia sí, se han incluido. Va a haber
0: yo pienso que sí debería incluirse.
3: No, no, y en Valencia sí que, José Luis, sí que se incluye, va a haber un grupo filipino. Estados Unidos va a participar, no con un grupo, porque hasta no es tan variado, pero sí van a ir vestidos de una forma especial los que participan en Estados Unidos. Y bueno, iba a ser sobre todo muy colorista, muy bonito, y es una forma de decir a la población, esta és la migració que tenem aquí. També esta és la migració.
1: Bueno, perquè les realitats són molt palpables. Bé, companys, pues nos vegem la setmana que ve. José Luis València, gràcies. No, una salutació
2: burriana. José Luis, no mos veurem.
0: Bueno, los de Zoita poden ir també, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no pujaré esta setmana perquè si veig que va caure molta aigua allí quan plou en gana també, o sigui que ho deixarem ahí.
2: Bueno, zorrito.
1: Hasta más ver.
2: Cuida't.
1: Leopoldo, gràcies. Fins ara. Arriba el butlletí de notícies de les 9. Nosaltres tenim altres convidats que ara coneixem.
4: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Avui està previst que facin fora de la que ha sigut sa casa de Burjassot des de 2009, Daniel González. Una sentència judicial obliga a este investigador de física de la Universitat de València a pagar 36.000 euros o abandonar l'habitatge. González afirma que tot és una maniobra de la propietat per a fer-lo fora. D'ací a una hora, a les 10, el Sindicat d'Habitatge de València ha convocat una concentració per evitar este desnonament. Daniel, professor investigador de la Universitat de València, viu del lloguer en la mateixa vivenda des de 2009 i compta amb dues sentències favorables sobre el seu dret a comprar la casa i la vigència del seu contracte de lloguer. Malgrat el pagament continuat de la renda, una demanda de Coral Homes SL i l'actual propietària ha acabat amb una resolució que decreta la seva expulsió de casa d'aquest habitatge de Burjassot i, a més, li reclama 36.000 euros. El sindicat considera que aquesta resolució judicial obvia les sentències anteriors. Mentrestant, a Madrid està a punt de començar la sessió de control al govern al Congrés, en què no estarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En l'ordre del dia, diverses proposicions de llei i proposicions no de llei. Però serà una jornada parlamentària marcada novament per la crisi de la vivenda i per aquests dos reials decrets sobre vivenda aprovats pel govern espanyol. Escoltem Enrique Santiago de Sumar en Corredors abans d'esta sessió.
6: Nosotros estamos muy satisfechos porque creemos que la movilización ciudadana ha conseguido grandísimos avances que en enero no fueran posible por la oposición de los partidos de la derecha. Es imprescindible que el otro decreto, el de renovación automática de los arrendamientos, que es el que arregla realmente el problema de este país o lo hace que se avance mucho en el arreglo, también tiene que ser votado.
5: També poc abans d'entrar a l'hemicicle en Corredors, la portaveu Montse Mínguez, del PSOE, defensa el temps de la negociació.
7: Tengo el voto de Junts y la sección de Podemos.
8: Queda mucho para el viernes.
5: I d'ací a mitja hora, a les 9:30, està citat a Catarroja l'alcalde de Pedralba, Antoni León, declararà com a testimoni davant de la jutgessa que instruïs la causa penal per la gestió de la dana d'octubre del 2024. Un poc més tard, a les 10, a Madrid, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declararà com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, que investiga l'entrada massiva a la ciutat autònoma de persones procedents del Marroc del final de juliol. Parlem ara de salut. D'ací a una hora, a les 10, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, visitaran la residència de majors de Benetússer, a l'Horta Sud, amb motiu de l'inici de la campanya de vacunació contra les malalties respiratòries. La campanya de vacunació ha començat este dilluns i coincidís amb l'augment de contagis dels virus respiratoris. La incidència de la Covid ha passat de 52 a 117 casos per cada 100.000 habitants en només una setmana i de 1.000

0: 244 casos, a més de 2.300 en la xicalla de 0 a 4 anys. Sisme al sud de la Comunitat Valenciana. Segons informa d'emergències de la Generalitat, a les 6:31 del matí hi ha hagut un sisme al Pilar de la Foradada, de magnitud 2,9. S'ha sentit en les següents poblacions, totes del Baix Segura: el Pilar de la Foradada, Oriola, Callosa de Segura, Rafal, Benejússer i Bigastre. No han rebut telefonades a l'U2 relacionades amb este moviment sísmic. I si van al volant, paren atenció a la retenció que hi ha en estos moments al bypass de la A7 a València. Un camió avariat ocupa un carril a l'altura de Paterna en direcció a Castelló i genera uns 10 quilòmetres de circulació lenta. Congestió important també a la B30 i l'A3 a Mislata i Xirivella a hores d'ara. I a Metro València es reprèn la circulació de la línia 4 excepte entre les estacions d'Empalme i Pont de Fusta. A primera hora s'ha interromput la circulació en tota la línia per a facilitar el treball dels bombers en un incendi d'una vivenda al carrer Florista al barri de Benicalap. S'ha rescatat una persona del balcó i el foc ja està extingit. Esperen la retirada dels efectius. I en els esports, la selecció de futbol té jornada de descans després de la golejada a Croàcia en el segon partit de fase de grups de la Lliga de les Nacions. Isabel Adam.
1: 4-1 de la vigent campiona del món a l'estadi Sánchez Pizjuán, sumant així la Roja 40 partits seguits sense perdre. Yamal va obrir el marcador només arrencar el partit. Als dos minuts, l'empat balcànic arribaria a la vora de la mitja hora, però només dos minuts després, el gol de Pupi tornava a avançar als espanyols. Yamal feia doblet amb un altre tant al 63 i Nico Williams va posar el definitiu 4-1, a punt que es lliurarà al final. Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
2: Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado.
1: La Roja tornarà de mal treball per preparar el partit de dissabte contra la República Txeca a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo.
0: Es deixem de moment fins a les 10 en punt. Es deixem amb el programa Matí Directe.
3: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
5: La Llei d'Habitatge diu que quan acabe el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la Llei d'Habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
3: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
7: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
3: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Matí Directe, Sergi Olcina.
8: 9:08, és moment d'encetar un nou tram de programa, en este cas, com sempre, fent una sobrevolada sobre l'actualitat local i comarcal. Anem a repassar ràpidament, perquè tenim quatre companys esperant. La primera d'eixes mirades en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la FEM, de la mà de Toni Cuquerella, en Comarcal CB. Toni, bon dia.
9: Hola, bon dia. Des de Comarcal CB vos acostem l'actualitat de les nostres comarques en aquests dimecres.

comencem a l'Horta Sud, on l'Ajuntament d'Alaquàs ha iniciat la redacció del seu Pla Municipal d'Habitatge i Sòl. El consistori elaborarà una radiografia del mercat immobiliari local per a identificar

0: ajudes de la Generalitat i la Diputació. I a la Safor, bones notícies en matèria de seguretat. La criminalitat a Gandia s'ha reduït un 2% en l'últim any i l'eficàcia policial per a resoldre delictes ja supera el 50%. La Junta Local de Seguretat ha definit també el dispositiu especial de reforç per a la pròxima Fira i Festes. Fins així la informació comarcal d'avui. Des de Comarcal CB, vos desitgem que passeu un molt bon dimecres.
1: Igualment, Toni, a veure què ens desitja i ens conta Sílvia Tormo des del Meridiano L'Horta. Sílvia, bon dia.
2: Hola, bon dia. La notícia principal en el Meridiano.es és la recuperació per part de l'Ajuntament d'Albal de la seva carta de poblament original del segle XIII. També han recuperat les ordenances municipals de l'any 1600. Per primera vegada, la ciutadania podrà conèixer aquests documents històrics a una exposició que s'inaugurarà demà 1 d'octubre per la vesprada. L'acte s'emmarca dins de la programació del 9 d'octubre de la població. I també demà el Meridiano, el nostre diari, celebra a Xirivella un nou fòrum comarcal dedicat a analitzar les principals reptes i propostes de millora en l'educació pública. El fòrum reunirà diferents veus de l'àmbit educatiu i comptarà amb la participació de la consellera d'Educació. Parlarem d'educació davant el repte de les pantalles i la intel·ligència artificial, de què ha d'aprendre un jove per afrontar el seu futur, i també parlarem de salut emocional i convivència en les aules. L'acte és obert al públic i les conclusions del fòrum es podran consultar en la nostra web i en el nostre diari imprès. I acabem amb Massamagrell, on l'Ajuntament ha culminat el projecte de modernització digital Massamagrell Avança, una iniciativa que ha permès posar en marxa un nou portal de transparència intel·ligent.
1: I anem a saludar a José Miguel Hortolà, el company del 6-doble. José Miguel, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Estes són algunes de les notícies que trobareu esta setmana al diari digital El 6-doble, www.e6d.es. El Festival de Curtmetratges Calidoscopi de Cullera ha iniciat este dimarts la seva 15a edició amb un acte de presentació celebrat al vestíbul de l'Auditori Municipal de Cullera. La cita ha permès donar a conèixer la programació preparada per a esta edició i ha tingut com a un dels moments destacats el nomenament de Jesús Vidal com a padrí del festival. L'actor va aconseguir el Premi Goya a millor actor revelació pel seu treball en la pel·lícula Campeones. La Junta Local Fallera d'Alzira i altres juntes locals i federacions falleres de municipis de fora de la ciutat de València han reclamat una representació efectiva en la Comissió de Seguiment de les Falles com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat. Les entitats han expressat la seva preocupació per la recent reestructuració d'este òrgan impulsada per l'Ajuntament de València, perquè consideren que ha deixat fora col·lectius que van tindre un paper fonamental en l'obtenció i la preservació del reconeixement de la UNESCO. I ja per a finalitzar, l'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, s'ha reunit amb el teixit associatiu de la localitat per explicar la situació pressupostària i anunciar reunions individuals amb cada entitat per estudiar les seues necessitats dins del marc legal. L'Ajuntament de Carcaixent ha comunicat este 29 de setembre el seu compromís de continuar ajudant les associacions locals malgrat la impossibilitat legal de tramitar enguany les subvencions en els termes habituals. L'alcaldessa Carolina Almiñana va traslladar esta voluntat el dia anterior durant una trobada amb un gran nombre d'entitats del municipi. Segons el govern local, el fet que l'oposició hagi bloquejat per segona vegada el pressupost municipal impedís tramitar les subvencions d'enguany pels procediments habituals. I fins ací la informació al diari digital El 6-doble, www.e6d.es. Gràcies. Fins la pròxima setmana.
1: I ara saludem al final a Ricardo, José Ricardo Agulló, el nostre company que potser tinga la fortuna d'estar fresquet allà dalt, en Ràdio Bocairent. Què tal, José Ricardo? Bon dia.
4: Bon dia. El món esportiu de Bocairent va celebrar la cita anual amb la que s'oficialitza l'inici de la temporada. Es tracta de la Festa de l'Esport, que enguany arriba a l'edició número 21 i que va tindre lloc al Teatre Avenida. La gala va reconèixer a les persones nominades per a cada entitat, així com als clubs de futbol i de pesca. El Club Esportiu Futbol Bocairent va rebre el guardó al millor esportista. Es tracta d'una nominació aprovada per les entitats integrants del Consell Municipal de l'Esport. Aquest premi reconeix la temporada històrica durant el cicle 2025-2026, amb les victòries de la Lliga i els ascensos de categoria tant del primer equip com del juvenil. Igualment, el Club de Pesca Bocairent va replegar la distinció a la dedicació esportiva. Es tracta d'un trofeu també otorgat a la proposta del Consell els 35 anys d'història del club. Per a Joan Banyó, la Festa de l'Esport serveix per a unir-nos, per a donar-nos ànims, per a agrair la dedicació, per reconèixer trajectòries i per a celebrar les fites aconseguides. Igualment, l'edil destaca la bona salut que té l'esport al nostre poble

0: www.bea.es.
1: A punt ràdio. El racó d'Ademús 98.6.

0: Em fa molta gràcia perquè en cognoms així tan poc comuns com el d'un servidor i que estan tan localitzats i algunes persones arriben bueno, a conèixer tants, com per exemple Jorge Olcina, Carlota Olcina, l'actriu, Jorge el climatòleg, un servidor a nivells més inferiors, etcètera, etcètera, sempre acaben preguntant-te i tu no tindràs res que veure amb l'Olcina o el Olcina? No, estem, només tenim en comú la majoria el cognom, però estem molt dispersos per ahir i per això, a lo millor, pels llocs estratègics pues, tenim aquesta connotació, però que jo sàpia, la majoria no tenim res que veure. Igual, si mirem els arbres genealògics, igual, com dic, pues, la cosa seria diferent. Però, en fi, que n'hi ha que seguir avançant, per cert, en este matí, del qual encara ens queden molts minuts de ràdio, per a finiquitar este mes de setembre de 2026. I anem a parlar d'un estudi que demostra que hi ha una relació entre l'estat emocional de les persones que pateixen dolor crònic, atenció a això, que inclús hi ha qui els costa la vida. De fet, coneixíem, diguem, el desenllaç d'un actor esta setmana que no ho va poder suportar i va tindre que demanar un altre recurs per a, dir-ho d'una forma clara, acabar en la seva vida, com per a la resta de mesures que es puguen prendre. Bueno, estem parlant de la intensitat d'eixe dolor crònic, per exemple, i que puga durar associat, entre altres coses, un ús més elevat dels opioides. La salut i el dolor crònic que pateixen moltes persones ens ocupen este temps que tenim ara per davant en la ràdio. I aquest estudi que té segell valencià demostra que hi ha una relació entre l'estat emocional de les persones que pateixen aquest dolor i l'ús dels medicaments, els que vos acabo de comentar. Les dades també demostren que quan una persona té dolor crònic, pateix ansietat, pateix depressió i augmenta encara més aquest patiment del dolor, no? L'intensifica, podríem dir. Per això els professionals tracten de detectar aquests estats emocionals per a previndre l'ús dels medicaments. No de llevar-li-los, perquè òbviament són necessaris, i també controlar un poc més el seu consum. Eixe estudi està liderat per investigadors valencians com Miguel Ángel Serrano i Lucía Hipólito, que és professora i investigadora de la Facultat de Farmàcia i de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat de València. Si més pronte li dic al rector de la UPB que tirem mà de la gent de les universitats, més pronte ho fem. Lucía, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns a la gent de la ràdio. Tan important és aquesta relació, és a dir, influeix tant l'estat d'ànim o mental d'una persona amb dolor crònic a l'hora de patir més o menys dolor?
1: Doncs les dades així ho apunten. La veritat és que ens va sorprendre tindre no només una elevada prevalència, és a dir, una gran proporció de les persones que estan patint dolor crònic, que tenien i demostraven sintomatologia d'ansietat i depressió, sinó que també aquesta correlació, és a dir, el fet de que les persones que pateixen aquesta sintomatologia després reporten nivells de dolor molt més elevats i problemes en el consum dels medicaments, pues la veritat és que és prou significatiu.
0: Lucía, voldríem que quedara clar que vosaltres no partiu de la base de reduir el consum de fàrmacs, com comentava abans, d'aquestes persones que pateixen dolor crònic, sinó que es faça un estudi personalitzat de cada cas per a tractar-lo com toca, imagine.
1: Correcte, correcte. De fet, les persones que pateixen dolor moltes voltes estan molt oblidades. És a dir, en el nostre cas, l'estudi s'ha fet en persones que estan ja admeses a una unitat especialitzada de tractament del dolor, que creiem que això és bàsic. I malauradament, aquestes persones han hagut d'esperar una mena d'anys per tal de poder arribar al punt de que siguin tractats per medicina especialitzada del dolor. La veritat és que el dolor ha de ser tractat, no només per la qualitat de vida de les persones, sinó també per a tallar aquest cercle que cronifica la situació dolorosa.
0: És a dir,
1: lo que sí... Perdó.
0: No, acaba, per favor.
1: Lo que sí que apunta...

0: A vegades és molt important, és que el tractament ha de ser personalitzat i segur per a les persones que pateixen dolor. Aleshores, trobar com determinar quines característiques individuals poden donar-nos aquesta idea de quina persona li hem de fer un seguiment o hem de mirar quins tractaments són més adequats, pues incrementa d'una manera significativa la seguretat i, per tant, també l'efectivitat del tractament que està rebent.
1: No volia dir-te que, com en altres tants casos, la clau està en la prevenció. És a dir, no s'està dient que l'ansietat o la depressió causen un ús problemàtic d'opioides. El vostre estudi, que és transversal, permet identificar aquestes associacions, però no establir relacions casuals.
0: Exactament, exactament. I això és de veres que ara necessitem fer més estudis per a entendre de si existís causalitat o no, però la realitat és que ja sabent que esta sintomatologia, perquè moltes voltes no és patir ansietat clínica o depressió clínica, sinó ja mostrar certa sintomatologia està correlacionat. Aleshores, pot ser una bona mesura per als professionals de la salut per tal de detectar en quins casos han de fer un seguiment més concret.
1: Lucía, ara mateix, per exemple, com estan plantejades les unitats del dolor? Hi ha algun departament que s'encarregui, per exemple, de fer aquestes avaluacions psicològiques prèvies als pacients?
0: Doncs la unitat de dolor en la que hem treballat nosaltres, que és la de l'Hospital General Universitari de València, és una unitat molt avançada, perquè és un equip multidisciplinar en el que tenen atenció no només de metges i metgesses, sinó també, i òbviament d'infermeria, sinó també tenen una persona que es dedica a la psicologia clínica per tal de detectar precisament i ajudar en aquests processos emocionals que tant de roïn fan en la cronificació del dolor, i també compten en hores de la farmàcia d'atenció especialitzada de la farmàcia de l'hospital. Aleshores, aquesta unitat precisament està avançada als nostres temps, però malauradament moltes unitats del dolor de molts hospitals públics valencians i també espanyols no tenen aquest equip multidisciplinar.
1: Una cosa està clara, Lucía. De vegades el fet de tindre dolor crònic fa que, com a conseqüència, patisques precisament això, depressió, ansietat i altres efectes psicològics que fan que siga així i no a l'inrevés.
0: Clar, exactament. De fet, nosaltres aquesta relació de casualitat no l'hem pogut establir. Però sí que és de veres que, curiosament, en el cas dels estudis que fem, perquè nosaltres també treballem en estudis en animals d'experimentació per tal d'estudiar aquests mecanismes, sí que hem vist que el fet de patir dolor produeix canvis en el cervell. I aquests canvis en el cervell, en les àrees relacionades en la regulació emocional, precisament sí que ens estan dient que patir dolor pot dur directament a tindre una desregulació emocional que, si a més es prolonga en el temps, doncs pot ajudar a cronificar no només aquesta sensació negativa i angoniosa, sinó també la cronificació del dolor.
1: Lucía, una última coseta, ja que molts estudis a voltes i qüestions d'aquest tipus tenen cert sesgo de gènere. Heu trobat diferències entre homes i dones?
0: Aquesta pregunta m'agrada moltíssim, perquè en aquest estudi volíem precisament estudiar aquest biaix de sexe. El problema que hem tingut, i bàsicament, és que la prevalència de dolor crònic és molt més elevada en dones que en homes. I per la qual cosa, en la nostra població, de 97 pacients, pràcticament el 60%, o un poc més del 60%, eren dones. Això ha fet que, sí, la realitat és que, en general, les dades que hem vist en dones i en la suma de dones i homes és igual, és a dir, aquests estats emocionals tenen aquesta capacitat de mediar el dolor que es patís i com se prenen els medicaments, però aquesta relació no la varen veure en el cas dels homes. Però això sí que és molt important. Pot ser que puga ser diferent, però...

0: Només tenim 32 pacients homes i el nombre d'homes que tenim per assegurar estadísticament en potència que és diferent és un poc limitat. Continuar estudiant això.
1: Sí, sí, sí, com té que ser. Bueno, pues, Lucía Hipólito, moltíssimes gràcies per haver-nos atès des d'aquest Departament d'Investigació de la Facultat de Farmàcia i de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat de València. Ha sigut un plaer. Cuida't.
0: Moltes gràcies. Cuideu-vos tots molt. Tant de salut mental com de cos.
1: Sí, sí, sobretot perquè a determinades edats, encara que n'hi ha joves que també els passa, que comencem a patir ja els primers dolorets que van intensificant-se, és molt important tindre converses com aquestes que hem tingut en tu. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada. Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. 9 i 49? No, ja i 50.
2: Havia alterado su entorno natural de manera tan rápida y global. Y en ese proceso, patógenos, virus y bacterias que nunca antes habían tenido contacto con nosotros, encuentran en la humanidad un nuevo hospedador. ¿Estaríamos preparados para enfrentar algo así? ¿Sí? ¿Comenzara a propagarse sin control? ¿Cuánto tiempo podrían resistir los sistemas sanitarios antes de que fuera demasiado tarde? Tal vez esta historia les resulte familiar. ¿Cómo?

0: Avui parlem també de ciència, ho tornem a fer, no només amb la conversa que hem tingut amb el rector de la universitat i aquesta relació amb el campus de la Xina, però d'una manera poc habitual. El Teatre Musical de València acull Virart. Virart és un projecte que combina divulgació científica i arts escèniques per parlar-nos de les malalties infeccioses, de com es propaguen i també de la desinformació científica. Una proposta que està especialment pensada per a acostar la ciència als més joves, mitjançant la dansa contemporània, el circ i les acrobàcies, és a dir, les arts escèniques en un dels seus sectors. Fins al Teatre Musical, com no podia ser d'altra forma, perquè li agrada molt el business, s'ha traslladat Lucía Nadal. Lucía.
1: Què tal? Molt bon dia. M'escolteu bé perquè estic dins del teatre, ja m'he colat així.
0: Però com si estigués així en l'estudi en lloc del teatre.
1: Ah, perfecte. Pues jo m'he ficat en primera fila, encara no ha entrat ningú, però jo estic quasi la primera, sí. Veient com assagen. I estic quasi al Teatre Musical de València, com tu comentes, que fa molt de temps que no entrava, m'ha donat així com una miqueta de morrinya. Mm. I, com deies, va començar d'ací no res, a les 10:30, i sa proposta de Virart, que intenta explicar l'essència d'una manera diferent, en este cas, damunt de l'escenari i a través del moviment de la dansa i del circ. I qui millor que el meu convidat, que tinc ací al costat, per explicar-ho, és l'investigador de Fisabio i, a més, és coordinador de l'activitat, Álvaro Giner. Álvaro, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos, que sé que tens molta feina, has arribat i ara has de ficar-te a posar ordre, però per a que la gent que està escoltant-nos, esta és la segona edició de Virart. Exactament en què consistís?
2: Exactament, aquesta és la segona edició. Virart, el que és una proposta de divulgació científica, però barrejada amb artes escèniques. En realitat, el que hem fet és un espectacle d'una obra de dansa contemporània que té acrobàcies, té una part de circ i narra com una malaltia infecciosa arriba a la població humana, la desestabilitza, com col·lapsa els hospitals, no sé si vos sona algo.
1: Ens sona una miqueta, no, Sergi? Ell t'escolta, Álvaro.
0: Mare meva, ja ho crec que sí, sí.
2: I és tot molt simbòlic, al final, perquè la dansa contemporània és la que porta tota la narració. No hi ha text i tot és moviment corporal. I la idea era un poc fugir de la divulgació clàssica, que sempre és un científic o alguna persona que vol transmetre el missatge, pues, donant una xarra, no? Així volíem explorar altres formes de divulgació i, com ha dit Lucía, provarem en 2024, va funcionar prou bé i hem repetit ara en 2026.
1: I Álvaro, com es transmet a través de la dansa, per exemple, una malaltia infecciosa? No sé, en quins moviments ho feu?
2: Pues a veure, jo soc científic, jo no soc coreògraf ni res. Comptem amb la participació de Javi Samartín i de Dynamic Show, que són els que han muntat tota la part més de dansa i més corporal, sí. I, pues mira, és tot molt simbòlic. Per exemple, en l'escenari tenim efectes de llum, que són els que indiquen que s'està transmitint el virus, o tenim algunes persones que fan acrobàcies, que s'identifiquen amb un animal, i és tot com, amb aquesta expressió corporal i aquests elements tècnics, intentem que la història cobre sentit. De tota manera, com sabem que és molt simbòlic, tenim material que repartim en el teatre, un fullet on va explicant les diferents escenes per a la gent que no està tan habituada als espectacles de dansa, que puga continuar o entendre un poc el guió de lo que estem intentant explicar.
1: Però igual també utilitzar esta vessant, no?, de la dansa, com és la contemporània, que té aquests moviments, pues, no sé, més flow, podríem dir. Jo crec que també és una miqueta més fàcil que si utilitzarem, jo què sé, la dansa clàssica, per exemple, no?
2: A veure, sí, esa era un poc la idea, que la dansa contemporània és més flexible per a explicar coses que al final són molt abstractes. I explicar una història complexa com aquesta, sense parlar i sense el suport audiovisual d'un vídeo, pues era complicat.
1: Álvaro, tot un repte.
0: Dime, Sergi. No, que de totes formes, ahí està sempre la importància, bueno, de la frase que diem molt en la ràdio, de que la ciència és divertida i n'hi ha que fer-la arribar de la millor forma possible, però no només això, sinó que té que ser compresa, sobretot per a aquell que la rep, per a que no n'hi hagi com aquesta espècie de mur de dir, ostres, és com allò de la cultura, em provoca rebuig. No, té que resultar interessant, i aquestes són bones formes de fer-ho.
2: Sens dubte, i de fet el que volíem amb això també és arribar a aquest tipus de públic, perquè moltes vegades quan fem divulgació, el públic que ve és públic que està interessat en divulgació. Mm. I així el que volíem és, anem a provar si la gent que està interessada en temes més culturals, més de dansa, podem, no, de forma lateral, clar, posar-les un poc de divulgació científica, que se'n vagin, a més d'haver gaudit d'un espectacle de dansa, a casa amb un missatge un poc més científic. I després també tenim la part de... aquest any el dividim com en dos vessants. Tenim la part de públic general, que és dissabte, sí. I la part dels centres educatius, que venen ara entre setmana. I per a ells, després de l'obra, hem ampliat la proposta i tenim científics en escena que van explicar la seva experiència investigadora en relació als temes que es tracten en l'obra. Així que el tenim tot per a... Centres educatius, ho tenim tot, el plan complet.
1: I els primers arriben ara, a les 10:30, crec, si no m'enganyes. Sí, sí, són de secundària, no?
2: Secundària i batxiller, sí. En 2024 vingueren també grups de primària, però és massa simbòlic per a ells. Aquest any hem decidit que d'això endavant estan un poc més madurs per entendre certes coses.
1: Mira que sí que tenen imaginació, però clar, això ja és pues, més complicat per a que puguen entendre a través de la dansa, no? La Covid, per exemple.
2: Sí, sí, sí, a veure, l'espectacle és per a tots els públics. Vull dir, ells poden vindre i gaudiran de l'espectacle. Però els conceptes subjacents a cadascuna de les escenes són un poc més... han d'estar un poc més desenvolupats madurativament, creguem nosaltres, per a entendre-los.
1: Sergi, si pots fer-li la última pregunteta abans d'acomiadar-nos.
0: No, jo m'he quedat en l'aspecte que estava dient, allò de que normalment acudís gent que sí que està molt interessada, diguem, els coneguts com Sheldon Cooper, ja que des de que es va posar aquesta sèrie de moda, és el que considerem com a eminentment científics, però això d'obrir-ho a tot tipus d'edat i col·lectius socials és interessantíssim, sí. És l'única reflexió que i més bona que podem traure de tot això, també.
2: Pues sí, ja vos dic que dissabte tenim per a públic general, qui vulgui vindre, estem en el Teatre Musical, i abans que acabeu, volia agrair també a... Bueno, nosaltres l'hem organitzat des de la Fundació Fisavio, però aquest any hem tingut també la col·laboració de la Universitat de València, del CSIC, del Centre d'Investigació Príncep Felip, d'Incliva, que van aportar els seus investigadors per a fer divulgació. També l'Ajuntament de València ens ha cedit l'espai i Bionanofarma ens ha apoyat també, ens ha recolzat també per a poder, portar així aquesta proposta.
1: Mm-hmm. Pues, Álvaro, enhorabona per esta segona edició, que vaig a tot molt bé. Bueno, Sergi, jo me puc quedar una miqueta, no?
0: Sí,
1: perquè
0: estan
1: assajant els ballarins, però vull veure com acaba la cosa.
0: A tu això t'agrada molt.
1: Que només estic fent l'assaig. Clar que sí.
0: Pues te deixem que ho disfrutes. Gràcies, Lucy. Fins ara.
1: Gràcies, Álvaro.
2: Moltes gràcies.
0: Per cert, Álvaro, gràcies. Una abraçada. Volia comentar-vos una cosa. Saludem a Cristina Buendía, que està en els estudis d'Alacant. Ara reprendrem la connexió amb ella, perquè hi ha una cosa molt interessant que tenim que comentar. El fet de fer testament, que no és cosa exclusiva de persones majors ni de persones que tinguen un patrimoni consistent i significatiu per a poder deixar-li igual als demés, que això és una altra qüestió, que deixar o no deixar i si podem o no, i la obligatorietat d'allò de les famoses herències que s'han de deixar. Bueno, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergi.
0: Hoy vamos un poquito retrasados en el tiempo, pero es todo un universo los testamentos, ¿verdad?
3: Esto es un déjà vu. No, pero del testamento tenemos que hablar sí o sí.
0: Oye, una cosa, en las notarías, yo pregunto, aparte sí. de todas las gestiones que hacéis los notarios, sí. ¿En el top podían estar los testamentos y sus derivados?
3: Sí, sí, todo lo que tiene que ver con testamentos, y claro, y cuando la persona que hizo el testamento fallece con las herencias, sí. sin duda es top, top.
0: Bueno, luego están las famosas, que no me salía la palabra, legítimas, que son susceptibles de discusiones y que, esto ya te lo pregunto un poco más de chascarrillo, provocarán momentos de tensión en vuestros despachos o salas de reunión, ¿no?
3: Mira, tan momentos tan tensionados, eso sí que son zonas tensionadas en la notaría, sí. porque hay veces que tienen que firmar en salas separadas, en hermanos que tienen que firmar en salas separadas, y además muchas veces, bueno, incluso con la mediación de abogados, pero al menos evita la confrontación judicial, y a veces que sin ellos, y es el notario el que desarrolla esa labor de mediación. Sí, sí, hay situaciones muy delicadas o situaciones de gente que, bueno, es que daría para un programa.
0: Pero, pues lo hablamos ahora al volver, de familiares que se convierten en inmiscibles, como el agua sí. y el aceite, no se pueden
3: mezclar. Enemigos íntimos.
0: Bueno, pues te lo consultamos ahora en nombre de la notaría Buendía de Alicante. Hasta ahora mismo, Cristina.
3: Hasta ahora, sí.
0: Tornarem a la canda, sí, un moment, però abans estem esperant per al pròxim butlletí de notícies que comença ja mateix amb els nostres companys ja preparats. Fins ara.
4: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Avui està previst que facin fora del seu pis de lloguer de Burjassot, a l'Horta Nord, Daniel González. Una sentència judicial obliga a este investigador de física de la Universitat de València a pagar 36.000 euros o abandonar l'habitatge. A hores d'ara, a les 10, el Sindicat d'Habitatge de València ha convocat una concentració per evitar este desnonament. Allà està Teresa Pitarch.
6: Molt bon dia. Efectivament, la concentració, no sé si podeu escoltar-la. Ja està en marxa. Al voltant d'unes 40 persones s'han manifestat a la porta del pis de Daniel. A les 11 està prevista la comitiva. Les esperances estan intactes per a que ell pugui quedar-se en sa casa. Hem de recordar que, tot i el nou decret de vivenda aprovat pel govern d'Espanya, Daniel no podrà acollir-se a ell, així que asseguren que cal lluitar per cada una de les vivendes.
7: La justicia en mi caso no ha funcionado, además ha cometido muchos errores, ha habido muchas irregularidades, yo con el primer propietario nunca tuve ningún problema. En cuanto esto entró en concurso de acreedores y lo empezó a gestionarlo el juzgado, pues el administrador concursal, por ejemplo, cuando salió la subasta, no informó de que yo estaba aquí alquilado, a pesar de que estaba pagando los alquileres. Entonces a mí me tocó ir a juicio para demostrar eso, algo que si él hubiera hecho bien su trabajo no hubiera ocurrido.
5: Mentrestant, a Madrid fa una hora que ha començat la sessió de control al govern al Congrés, en què no està el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. És una jornada parlamentària marcada novament per la crisi de la vivenda i per aquests dos reials decrets sobre vivenda aprovats pel govern espanyol. Divendres es votaran i l'executiu central busca els suports necessaris per a convalidar-los.
8: Ampliando y construyendo el parque público de vivienda, porque vamos a bajar el 4% al IVA de la vivienda protegida.
5: Precisamente ahora está intervenint en l'hemicicle Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda. Fa pocs minuts hem pogut escoltar el debat entre el diputat del PP, Elías Bendodo, i el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
9: El vicepresidente de este barco en llamas tiene que dar explicaciones por la corrupción, por esta guerra interminable entre los socios de gobierno.
10: Real decreto ley ayer, dos de medidas urgentes en protección en materia de vivienda. El viernes se vota, señor Bendodo. ¿Qué van a votar ustedes?
9: Y ahora vemos que solo está publicado uno, que vamos a votar el viernes. Son una banda.
10: Estamos hablando de que un propietario que mantenga a su inquilino va a poder ahorrarse hasta 540 euros al año. Eso se votará el viernes. ¿Dónde estarán ustedes, señoría?
5: Les Corts no deixaran passar avui l'ocasió de debatre al voltant d'estos decrets de la vivenda. Uns per a defensar-los, els altres per a atacar-los en el debat de política general que ara, a les 10, es reprendrà al Parlament Valencià. Els quatre grups parlamentaris han inclòs la vivenda en les seues propostes de resolució. Vox insisteix en el concepte de prioritat nacional a l'hora d'accedir a un habitatge públic. I a l'Horta Sud, a Catarroja, els jutjats continuen la instrucció per la gestió veladana. Este matí hi ha acudit l'alcalde de Pedralba, Antoni León, que ja està dins de jutjats per a declarar com a testimoni. Això ha explicat als mitjans abans d'entrar-hi fa pocs minuts.
11: Desde Pedralba venimos a contribuir a la causa y a comentar y a poner encima de la mesa nuestra realidad, lo que vivimos el día 29 y los días que le sucedieron. Yo como alcalde, junto a concejales y la policía local, tocando puerta por puerta a los vecinos para que abandonaran sus viviendas. Nosotros podemos decir con orgullo que el día 29 estuvimos.
5: Més coses. El primer ministre del Regne Unit, el laborista Andy Burhan, posa damunt de la taula el retorn del seu país a la Unió Europea.
12: Brexit has caused more harm than good.
5: El Brexit ha causat més perjudicis que beneficis, ha reconegut en una entrevista a la BBC, el canal públic. Al voltant del 60% de la ciutadania britànica està d'acord amb això, diu, i per tant ara s'han de preguntar què fan. Hi ha diverses opcions, des d'una costa molt imparcial al bloc comunitari fins a la sol·licitud de reingrés. I en els esports, sense temps per al descans, el València Bàsquet prepara el partit d'Euroliga de divendres a la pista del Villeurbanne, després de fer ahir rècord d'anotació en la competició europea. Isabel Adam.
13: L'equip taronja va apallissar el Baskonia al Roig Arena 111-88 amb rècord de punts en Euroliga. L'anterior estava en 108 punts també contra l'equip basc. En dos dies, nova cita en Euroliga a la pista de l'Asvel Villeurbanne i després dos partits consecutius a casa contra dos rivals d'entitat de la competició europea, el Hapoel de Tel Aviv i l'Olympiacos, cridats a lluitar per la Final Four. Serà el 8 i el 13 d'octubre i abans, diumenge 4, partit de Lliga a casa del Saragossa. Un calendari en paraules del tècnic Xavi Albert.
14: La realitat, des de ja l'any passat, és que tenim un calendari molt saturat de partits. Llavors, el que li dona gran valor i encara que el partit de la tria fera mal, era inauguració en casa, Lliga CB, i no volíem perdre-lo, però li dona molta importància a mantindre aquest equilibratge en lo emocional.
5: Això és tot de moment. Et deixem ara amb el programa Matí Directe.
4: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
15: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
4: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
16: Però nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
4: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. A Punt Ràdio, Matí Directe, Sergi Olcina.
0: Bueno, tornem directament cap a Alacant, on tenim a Cristina Buendía, la nostra notària de capçalera, però també n'hi ha que saludar. És que l'estudi de Cristina està lleno i, además, algunos de ellos que tienen sus dudas, es que es mencionar la palabra testamento y enseguida saltan las alarmas de todos, independientemente de su edad. Bueno, te hago así como una pequeña intro, planteo al personal lo que tenemos y enseguida nos ponemos en marcha, ¿vale?
3: Vamos allá.
0: Bueno, pues volia dir yo, pensem en el futur i en allò que deixarem a les nostres persones estimades. Però això no és un, diguem, gest de tristesa ni d'egoisme i pot ser ni de generositat, però sí que a voltes ho és de responsabilitat. I m'imagino que Cristina, com a notària, estarà d'acord en això. Molt a menys pensem que el testament és només cosa d'edat avançada, com vos deia abans d'arribar al butlletí, o de gent en grans patrimonis que té que tindre clar a qui i com deixa tot això. Però en notaria Buendía m'imagino que defensen que fer testament a temps, entre altres coses, és el millor regal de tranquil·litat que es pot fer primer a la teva família i després a qui vagis a deixar-li o no torne a repetir allò que tens. Mos explicarà Cristina Clemente Buendía, per cert. El dret no s'ha d'entendre com un laberint jurídic que estiga a banda a les persones, sinó, i a més d'això ella sí que està d'acord, és una ferramenta d'acompanyament. A veure, sense un testament, al final, i ara ho corroborarà Cristina, la llei acaba decidint per tu si has deixat ixe buit. I això pot generar tràmits inacabables, costos innecessaris o situacions, també hi afegisca ahir de nou, entre altres, de desamparo per a persones clau, com ara, jo que sé, parelles de fet, i aixòs casos en coneixem molts, que són molt habituals, o familiars directes. Jo crec, Cristina, que el...

0: Eres l'excusa per a venir a atormentar-nos.
1: No, a vosaltres, perquè vos, jo no vos atormento en vida, no vos atormentaré en l'altre. És que és un dels meus plans de futur, que quan palme...
0: Entonces, tota la gent no te va dar la eternitat per a atormentar a tota...
1: Per a la gent que va putejat parlant clar i ras, em dedicaré a atormentar-la.
0: Pues la eternitat...
1: Com jo tinc plans a llarg plaç, bueno, a curt, no se sap mai.
0: La eternitat, ja te digo yo, que se te va a quedar corta.
1: Pel personal que tinc que atormentar,
0: que ahí
1: ¿no?
0: hay un listado de largo. Bueno, pues estaba viendo en el tema de testamento. Bueno, yo no sé si habéis hecho testamento.
2: Sí. Sí, sí, yo
0: también, yo hice un testamento y además me pasó, no sé dónde hice el testamento, fue un momento así como muy
1: rápido.
0: Cuando
1: tú has preguntado, es porque yo dije, ¿qué está ahí?
0: ¿Y dónde haría yo el testamento? Por circunstancias, nos íbamos de viaje, ese punto que te da...
1: A ver, si tú vas de rollo, me he casado en Las Vegas, has hecho testamento en Las Vegas, Margot.
0: Pues no, estuvimos a punto, nos casamos en Las Vegas porque no es tan fácil, tengo que deciros, es como, uy, no, tú llegas allí, entras por las capillitas estas y te casas, no. Tienes que haber hecho algún trámite previo. En las películas queda muy bien. Es que todo
1: en las películas queda bien,
0: pero luego la hora de la verdad...
2: Son películas.
0: Claro. A la hora de la verdad no es tan real. Bueno, pues casi 88.000 testamentos se hicieron en la Comunidad Valenciana en 2024. Cifras que tengo. Y es de los... de las gestiones que más se realizan en las gestorías, en las notarías, más que, por ejemplo, las donaciones o otros trámites. O sea, que el testamento lo tenemos bien presente.
2: Al final, tenim el testament, és per lo que comentàvem, no? O sigui, el tema de lo de les propietats i que
0: deixe claro, i tot això... Claro, perquè queremos dejar que otros decidan,
2: decidamos. Forma part de l'essència, inclús com a persones, no? I més encara, pues, lo que és el teu entorn familiar, no? I, bueno, al remat també, jo crec que és una part de la responsabilitat que tenim, no? A l'hora de inclús estàvem comentant-ho abans, no? D'així tot, intentar que després de tu, pues a lo millor les coses estiguen molt clares, molt nuaes, que no vagis a crear conflictes.
0: Claro, porque cuántos...
2: Volia dir-ho d'una manera molt així, però...
0: ¿Cuántos conflictos evitarían en las familias, no? Si se dejara claro en un testamento qué es lo que se quiere.
1: No sé què seria pitjor, Ferran, si... palmar-la i fer-ho sense testament i que es barallen, o la possibilitat
0: de
1: que...
0: També seria una manera d'atormentar.
1: D'atormentar, o n'en tinc una altra millor. Haver cancel·lat el segur de la mort, és a dir, el de decessos, en un moment determinat, no tindre-lo pagat, i tu palmar-la i que no sàpien què fer en tu. I vos diré una cosa, en les facultats de medicina ja no volen més personal perquè van sobrats. O sigui, que ahir es deixaries un mirlo considerable.
2: Bueno, però la teua perspectiva tota és deixar després molta feina, molta marrons, no? Jo pense que en general
1: el que
2: estàs pensant és dir, anem a deixar tot, pues bé, no només com t'agradaria
1: a tu. Jo soc que des d'abans de nàixer, no? Els meus pares ja em pagaven, ja estaven, ja que això és molt cool, ja estaven pagant... Bueno,
0: que al final acabes pagando 10 en tierra. O 25 en tierra.
1: Bueno, ara la cosa, excepte els que són de llarga inscripció, estos que estem comentant, en les noves modalitats d'ara, a més n'hi ha una edat en la que ja no t'asseguren, i si t'asseguren per un preu desorbitat. Ara va per trames d'edat i tot, és a dir, per les possibilitats que tens o no de fallecer.
0: Bueno, los seguros sanitarios también, dependiendo de la edad que tengas, te lo hacen por un precio o por otro, claro.
2: Una cosa que sí que al final pues estem fent un poquet inclús de broma, no?, de tot això, perquè igual n'hi ha que prendre-ho en humor, no? Però sí que pense que és molt bonic el que estiga cada vegada més damunt la taula, pues aquesta part dels testaments solidaris, això de dir, bé, vull deixar alguna cosa més enllà de lo que és no només lo material i el meu entorn familiar o el que considere, sinó que el meu llegat arribe a unes altres persones que ni siquiera conec. Me referís que en aquest sentit, no? Perquè sempre estem pensant, pues, els meus fills, els meus nebots, el que siga, no? Però deixar, d'alguna manera, coses positives en persones que ni siquiera coneixes, no? O no hi ha persones, sinó per exemple, pues, fundacions que tenen que veure en el medi ambient, etcètera, no? Dir, vaig a deixar més enllà d'això, no? Que abans només pensava, bueno, pensàvem en estos casos respecte, bueno, persones en molts diners, no?, que dient jo, pues, vaig a fer este parc natural i vaig a donar tots estos milions, però ara qualsevol persona, a vegades, encara que siga un poquet, diu, pues mira, jo, encara que siga este poquet, sí que vull que siga per això. Em sembla molt bonic, i dins de que sempre estem parlant de tot lo dolent, no?, de la societat, i de l'egoisme i demés, el veure que també s'obri cada vegada més la part no egoista egoista, sinó al contrari, més generosa, pues bé, n'hi ha que ficar-ho
1: en
2: valor.
1: No sé si estic enganyat o que no era el Bezos el que, bueno, com considera que té pa donar
0: no,
1: i pa vendre.
0: Microsoft...
1: En el futur deixava per a la humanitat o per a que, que es fera falta el que deixara?
0: No lo sé. Pensava que decías que Bill Gates... Bill Gates, por ejemplo, lo que dijo es que no... hay mucha gente, muchos súper ricos, que no van a dejar en herencia a sus hijos su riqueza. Prefieren que se busquen la vida y que no lo tengan tan regalado. Pero el hecho de que Bezos, no sé yo, tan
1: zona
0: altruista...
1: De Bezos, sí.
3: Si, si no hi ha testament, passa a l'administració i en concret a l'administració autonòmica.
1: Jo, en concret... Bueno, a l'agència tributària, entre altres coses, no? Encara que sigui l'autonòmica, crec.
3: Home,
1: que passa.
3: L'agència tributària no, no sé fins a quin punt s'emportarà, m'imagino que...
2: un percentatge.
1: Ferran, la banca que... sempre guanya.
3: Per supost.
2: Bueno,
3: i
2: en este cas guanyaria tots.
3: Que era una altra qüestió que li havia preguntat a Cristina, per a quan se informatitzaran, perquè deia el paper no l'aguanta tot, i dic, pues, a veure si es, es comenceu a informatitzar-vos, que consultar-vos ha dit de quina manera sí que se pot saber els actes notarials que han fet, però ja el contingut hi haurà que anar a buscar-lo, moure paper...
1: Però com els registres civils i tots aquests puestos, que tens que anar i demanar el tomo, carpeta, i tal, no sé què, i dius, mare meva, per favor... La digitalització és lenta.
3: L'Església ha informatitzat tots els registres parroquials que no van patir les conseqüències de la guerra, i s'està informatitzant molt d'arxiu concret, no? I, però és un càrrec de consciència que s'estigui movent papers d'aquesta magnitud i no s'estiguin fent ja introduint en un sistema doncs, que permeta consultar-los.
2: Sí, però a més, en el teu cas, disculpa, des del punt de vista periodístic, per exemple, seria molt interessant, no?, el poder accedir a aquests documents. Entenc també que pots comentar-ho en aquest sentit, no?
3: Clar. La Generalitat en aquest... de va treure, no farà, serà un parell d'anys no en farà més perquè estava en el poder Ximo Puig i va fer notícia perquè ho va difondre que havia tret a la venda un xalet i unes propietats que havia deixat una Alemanya que havia mort en la Costa Blanca, donava el nom i damunt deia que entre els béns, que també eixien a la venda, figuraven unes condecoracions nazis. Dius, home, jo no sé si la Generalitat hauria pogut tindre el detall a aquesta persona que li va acabar legant dels valencians, abstindre-la de senyalar-la i diu, estava casada amb un nazi criminal. Però això es va fer d'aquesta manera tan poc elegant, al meu entendre.
1: La sutilesa de la política i l'administració a voltes.
3: L'administració.
1: Sí, l'administració.
0: Sí, pues sí que Jeff Bezos fue quien en una entrevista planeó...
1: Veus, el Sergi no està bé, però després el Sergi i aquestes coses...
0: Estava planeando donar en vida la mayor parte de su fortuna a la caridad en lugar de dejarla en un testamento tradicional. Estava planeando. Lo que no sabemos es si el planeo... ja s'ha materialitzat.
1: Ho he dit més d'una ocasió. Este personal que no s'acabarà el que tenen ni el que puguen tindre en diverses generacions, el acumular i acumular i acumular, pues chico, pues un acte altruista tenint en compte que de veritat ni en 10 vides te ho gastaràs ni a tu tiplen, pues a mi em pareix bé, sí que podria fer-ho, entre altres coses, pues mira, seria algo ressenyable, i altres que prengueren exemple, però clar.
0: I estàvem parlant...
2: Perdona, en este cas, per exemple, que ho parlàvem també l'altre dia, que es ficara de moda això, no? Dius, mira, vaig a ficar de moda fer el bé, ho diem l'altre dia, pues vaig a ficar de moda, dic, pues com tinc tant, pues un percentatge, de, quan aquell any se parlava del 3%, de l'1%, del tal percent que n'hi havia que destinar a determinades coses, dir, pues mira, anem a ficar de moda que jo de la meva fortuna ja vaig deixant un X% per a aquestes bones causes.
1: Jo
2: no?
1: Dies, dos dies, jo al nostre senyor li demane, per favor, que em deixe de mostrar lo generós que puc ser fent que em toque la Bonoloto, no sé, 30 milions o alguna cosa, tampoc, i jo li demostraré de veritat...
3: La Bonoloto, no, ha de ser l'Euromillón.
1: De l'Euromillón, sí, la bona voluntat que puc arribar a tindre, però claro... Té que ser un poquet...
0: La demostració major. Claro. Bueno, en qualsevol cas, nos toque, bueno, loto, euromillón o lo que sea, realmente ser generoso ya tenemos una satisfacción y ya es muy bueno para nuestro cerebro. Con lo cual, o sea, que ya estamos haciendo algo bien, algo bueno para

0: nosotros. Y antes, cuando estábamos en estos minutitos de Publi, ha salido el tema del testamento vital, que es interesante porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, tengo datos de 2024, hicieron testamento vital y yo creo que todo lo que podamos hablar de esto es interesante porque también soluciona muchas posibles situaciones futuras, ¿no? En las que no pensamos que nos vayan a pasar, pero que luego van a resolver, ¿no? Esas situaciones. Pues hicieron testamento vital en 2024 en la comunidad casi 48.000 personas. O sea que somos una de las comunidades, la quinta, con más testamentos vitales.
1: És important donar facilitats per a tots aquests tràmits, no? En general. També moltíssimes persones no saben què és el testament vital, eh? Vull dir que això també n'hi ha que informar-ho, dir què és...
0: Claro, que seria què és el que te tiene o que puede pasar contigo, què debe pasar contigo en caso de que tu no estés en condiciones de decidir por ti.
2: És important el que
0: està
2: dient, Pepa, perquè atenent a lo de l'informe PISA i la comprensió lectora, si li dius a algú lo del testament vital, igual se pensa que és això, que és com una planta, que tens que tindre-lo ahí.
0: Tienes que explicar ahí qué es lo que tienen que hacer contigo en caso de que tú no puedas decidir. En caso de que sufras un accidente o lo que sea, en el que no te encuentres con tu capacidad de decidir.
1: Quan se diu la paraula testament, jo crec que la majoria de persones pensen en coses físiques, no? I me referís als teus béns. I no, en este cas és tu com a persona, què vols que passi amb tu en el moment, no pots prendre tu la decisió, no? Què vols per a tu? És a dir, que ho has decidit en les teues plenes facultats, prèviament has dit, mira, si arriba este moment, jo vull que en mi se faci això. I ho fiqui per escrit, no només confie i he dit, escolteu, si passa, per favor, no? Per exemple, en el cas, comentaves, de donació d'òrgans i tot això, no? Tu pots ser donant de tots els òrgans, en qualsevol cas, a més de ser-ho i haver signat tot i el testament vital i demés, també has de dir-ho a la família, no? O sigui, totes aquestes coses cal informar-les perquè en aquest moment totes les persones ho tinguin clar i sobretot es complisca la teua voluntat.
2: Quan més ho sàpiguen,
1: perquè el més important és que aquesta voluntat teua prèvia que has pres, insistís, d'una manera serena i en tot el que tens que pensar, pues que se complisca.
0: Claro.
1: Espera que no facis després com Sergi d'anar raere i atormentant-te.
2: Bueno, però això és independentment del testament vital o del testament. Sí. Això és una ocupació que jo m'ha buscat, pues, com quan el jubiles, per no avorrir-te, pues, jo, per el dia que la palme, pues, mira, tots estos que m'han fet, pues, tots estos, el meu treball a partir d'ara serà atormentar-los. Ja està, simple.
1: També és cert que moltes vegades...
0: Ahí se ve que no quieres descansar ni en la otra vida. O sea, no, tú,
2: el meu TDAH va més enllà.
0: No, el que es adicto al trabajo, hacer lo es con todas las
2: igual
0: en
2: donen un treball ahí com en Vitelchus que em posen en la recepció o qualsevol puesto d'estos del
1: el que volia comentar és que això és cert, que moltes vegades aquestes coses les persones les plantegen quan s'enfronten a elles, no?
2: Claro.
1: De cara a lo millor a algun familiar o alguna, quan t'ho veuen i són conscients.
0: Ahí es cuando te has dado cuenta
1: es quan
0: de que
1: ho valores, no? Per això és molt important, per exemple, des del punt de vista dels mitjans de comunicació, informar de totes aquestes coses que són desconegudes i que a dia d'avui, pues, bueno, tens més facilitats, no?
3: Ferran. Hi ha qui no... Hi ha qui fa testament vital i estava amb la sorpresa de que en la notaria no és que li diuen no arribei, però sí que li plantegen, diu, ah, però el vol també en eutanàsia? I en aquest moment dic, sí, jo el faig el testament vital perquè quede clar que ha arribat el moment, si de mi no se pot fer res més que anar-me mantenint de manera vegetativa o de manera tortuosa. O sigui, hi ha que dir-ho i tot.
1: Matisar-ho en aquest sentit.
2: Sí, que vols final feliç, vamos. Yeah. Exacte.
0: Claro.
1: Bueno, sí, que l'has decidit. O sigui, és que al final és una qüestió.
2: Per cert, n'hi ha una cosa que en medicina es diu encarnizamiento terapéutico, que té que veure precisament en això. És a dir, que te deixen tranquil. En animals també passa, en veterinària. Que no estigues ahí punxant, fent proves i això es diu això, encarnizamiento terapéutico, que no té el perquè, i això també és una de les qüestions que entra dins d'un testament vital.
3: I al fil de lo que comentava Pep abans del testament per la cura dels animals que deixes en herència, o sigui, jo recorde que fa moltíssim, quan es començava jo a treballar, vaig fer un reportatge per a Gaceta Il·lustrada de un gos que es va quedar damunt de la tomba del seu amo, anglès, crec recordar, en Benidorm. O sigui, jo vaig llegir en Levante, crec que era, o Les Províncies, no recordo ben bé, hi havia una noteta, i jo dic, xega, però si encara tinc sort i arribi a veure el gos.
1: El veres?
3: Jo vaig anar a Benidorm en un company fotògraf i li feren les fotos. O sigui, sí que era veritat que, sí, que la notícia. Sí que allà damunt de la tomba estava, que a més era tomba, estava el gos assegut.
2: Però bueno, això s'ha donat últimament també inclús en els hospitals, estar l'animal esperant que isca. Ara es diuen tutors. El tutor o la tutora de l'hospital, i potser no eixia. D'ahir la importància del que estava comentant, sí, Pep abans, que els animals, igual que les persones, però sobretot els animals, per ser, entre cometes, irracionals, encara que algunes persones ho són menys, tinga constància de que ha faltat ell o un altre animal de la casa.
1: Sí, per sort, ara cada vegada n'hi ha més consciència respecte a tot això. Per exemple, persones que estan malaltes en l'hospital, es permet que el teu animal pugui entrar. No només per l'animal, sinó és que per a la persona és absolutament beneficiós el que estan tu allí.
2: Si el dones compte de com arriben algunes persones als hospitals i si té que veure precisament en la salubritat o no de l'animal, n'hi ha molts animals que arriben molt més neig.
1: Sí, però bueno...
2: Com en les platges. No, és que sempre es posa el tema de la salubritat per davant. És a dir, un animal, els pèls, els no sé què... No, en les platges, és que els animals embruten, no? Els animals... Jo encara no he vist cap animal ni tan sols cagar-se en la platja, cosa que sí que he vist persones que ho han fet, o tirar les puntes de cigarrets, o els melons, o quan fan allí un domingueu, deixar-ho tot fer pols. Els animals no ho fan, els gossos no ho fan. I en este cas és igual.
1: Però bueno, en qualsevol cas, el que comentaves això, que s'estan obrint molt des d'aquest punt de vista les situacions, no? O sigui, deixar entrar els animals per a que tinguin eixa part, i després sí que és cert que cal tindre molt present que quan una persona es mor, l'animal que tu tens com part de la teua família, si no te veu directament, o sigui, si no sap, si no ha estat en tu, no sap que t'has mort. No ho sap, és que no pot saber-ho.
2: Sí, que t'ha de veure de cos present i
1: clar,
2: el patejar.
1: T'ha d'olorar i ha de saber que ja no estàs. I si no, si no corris aquestes coses, pues, òbviament pot sentir, pot estar, pues, bueno, que l'has abandonat.
0: Que l'has abandonat.
1: Tu ja no has tornat, aleshores ja tornaràs i de més, no? I a més, els casos com el que ha comentat Ferran, que a més n'hi ha alguns que, bueno, s'han fet pel·lícules i totes aquestes coses,
0: Hachiko,
1: llibres,
0: no?
1: Exacte,
0: Hachiko,
1: no?
0: El perro és japonès que esperava que su dueño volviera en tren, com cada tarde, pero bueno, a él le da un infarto, no llega, pasa años esperando.
1: Aleshores, n'hi ha que tindre això, consciència, n'hi ha que explicar-ho també en l'entorn familiar, igual que estàvem dient, mira, jo vull que sapiau que això és aixina, pues de cara als nostres animals, també explicar en als nostres familiars, mira, si ocorre això, per favor, tingueu en compte que m'agradaria que fora. I també en els altres animals que pugues tindre, o sigui, si tu tens dos gossos i un, pues bueno, te'n vas al veterinari per les circumstàncies l'has de dormir, l'altre gos és important que el portes al veterinari i que puga veure a el seu, pues, bueno, fins a aquest moment company, pues, que ja no està. Ells afronten la mort d'una altra manera. Això
2: sí,
1: ja podem
2: inclús
1: parlar...
2: la pròpia mort l'afronten d'una altra forma.
1: Podem parlar-ho ja en un altre programa, no? Però és molt... per a ells és el que ha passat. Ho assumixen, ho veuen, ho saben i ja està, no?
0: Clar. Pues aprovechando que ha salido el tema del testamento vital, por decir algunos datos que pueden ser interesantes para también nuestros oyentes, el nombre oficial es documento de voluntades anticipadas o de instrucciones previas, porque es un documento que dejas por escrito qué tratamiento médico quieres recibir o rechazar si algún día no puedes expresarlo tú, ¿no? Por ejemplo, si estás en un coma, una demencia avanzada o lo que sea. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es gratuita, en el servicio de atención paciente cualquier hospital, lo que comentabas, Pepa, ¿no? Con esos dos testigos.
1: Sí, això és important, que els testigos, pot ser un familiar, però l'altre no pot ser un familiar.
0: O sigui,
1: ha de ser una altra
0: persona,
1: però no pot estar beneficiada en aquest sentit. Això és important.
0: També se podria ante notario i demás, i bueno, pues que són coses que nunca las pensamos hasta que quizá, pues luego a lo mejor nos arrepentimos o nos alegramos de haber hecho esta gestión, ¿no? Que puede puede ser interesante, porque en cualquier caso es nuestra voluntad. Yo creo que tanto en la notaría, por ver quién se queda o quién se queda con ese animal.
1: No, pero fíjate, lo que comentes, que pot ser gratuït.
3: I que en aquest cas té faculta davant dels prejudicis i de les prevencions que puguen tindre els sanitaris.
1: Molt important, això. Que estiga la teua voluntat.
3: Que te toquen en sort.
0: Claro, o sea que en cualquier caso es tu voluntad y no estás a merced de unos o de otros. También puede ser familia, que también les pones
3: sí,
0: el nombrete.
3: Sí,
0: claro, porque...
3: El caso de la xicota aquesta que,
0: sí, claro.
3: Que volia l'eutanàsia i ja sa mare, tans. Per tot i per tot, va fer lo impossible.
1: Son pare.
3: Son pare, sí. Mm.
2: Vinga, anem a les 11. Fins ara.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Els grups de les Corts aprofiten avui l'ocasió de debatre al voltant dels decrets de la vivenda del govern espanyol en el debat de política general que s'ha reprès fa una hora al Parlament valencià. Els quatre grups parlamentaris han inclòs la vivenda en les seues propostes de resolució. Vox insisteix en el concepte de prioritat nacional a l'hora d'accedir a un habitatge públic i culpa la migració irregular. Escoltem, abans d'entrar a l'hemicicle, el síndic de Vox, José María Llanos.
6: Si se produce la reemigración de una vez de los ilegales, conseguiremos que las listas de espera bajen, el suministro en nuestros supermercados esté más disponible para los nacionales, bajen los precios tanto del alquiler como de la vivienda, como lo de los servicios de primera necesidad. Por tanto, es imprescindible tomar esas medidas en defensa de los nacionales, de ahí que la prioridad nacional es tema clave.
5: Per la seva banda, en l'oposició, el síndic del PSPB, José Muñoz, s'ha centrat en les investigacions sobre Pérez Llorca, suposadament encarregades pel Partit Popular, que ha publicat un diari digital.
7: Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Llorca. Aquí se dicen cosas muy graves, cosas que inhabilitan al presidente de la Generalitat para presentarse a la reelección.
5: I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha anunciat el vot favorable demà al Congrés, als dos decrets del govern central, ha posat el focus en la gestió del Consell i de l'alcaldessa de València, pel que fa a les zones tensionades que preveu la llei.
8: L'alcaldessa de València hauria pogut declarar ja fa anys València zona tensionada. I este Consell té la petició de molts municipis valencians, alguns fins i tot del Partit Popular, que demanen declarar els seus municipis zona tensionada. I el Consell no ho tramita.
5: Per la seva banda, el Congrés, els decrets de la vivenda, continua centrant la sessió de control, especialment en les interpel·lacions a la ministra de Vivenda. Escoltem Eduardo Carazo, diputat del PP, i la ministra Isabel Rodríguez.
9: A ustedes se les da mucho mejor construir relatos que viviendas, porque 9 de cada 10 pisos de alquiler son de particulares. Hace falta menos demagogia y más viviendas. Sánchez ha prometido 183.000 viviendas públicas. ¿Sabe cuántas ofrecía ayer su portal, Casa 47? 638.
10: Señorías del Partido Popular, hoy ustedes no lo quieren escuchar, pero hoy hay muchos votantes del Partido Popular que están más tranquilos porque hemos salido a protegerles de los buitres, porque pueden estar tranquilos en sus casas, porque saben que no les van a echar y no les van a rescindir sus contratos, porque van a tener bonificaciones fiscales.
11: Mire, de ahí a las insinuaciones y a las difamaciones que ustedes propagan cada día, pues hay un trecho. Entonces, yo les recuerdo...
5: A hores d'ara intervé en l'hemicicle Félix Bolaños, el ministre de la Presidència i també de Justícia. Pocs minuts abans, en el torn de paraula de Junts, la diputada Marta Madrenas ha criticat els decrets per improvisats i amb poca seriositat, diu. La ministra ha confiat que la formació catalanista doni el sí divendres al Congrés. Per la seva banda, en el PNB demanen seguretat jurídica per als propietaris i tarannà dialogant. La ministra ha demanat el vot dels bascos per a frenar, diu, els excessos del mercat. I fora de l'hemicicle, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmat que el seu partit votarà no als dos reials decrets sobre vivenda que aniran divendres al Congrés. Diu Feijóo que un decret contradiu l'altre, que per una banda està la pròrroga forçosa dels contractes fins a 2028 i per una altra una pròrroga indefinida. Diu també que no es protegirà les persones vulnerables i que en aquestes normes no hi ha res sobre la necessitat de construir Noves Vivendes.
12: Si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile. Por respecto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo.
5: En els esports, en futbol, avui es disputa la segona eliminatòria de la Copa de la Reina de futbol amb implicació de dos equips de la Comunitat Valenciana. Isabel Adam.
13: La primera cita a partir de les 6:30 de la vesprada a la Ciutat Esportiva de Bunyol. El Llevant s'enfronta a la Lama de Múrcia, el líder de primera ref femenina amb 9 punts. A més, Botxí del conjunt granota en la primera jornada de Lliga quan va perdre a terres murcianes per 4-0. Per la seva part, el Villarreal juga com a visitant al Camp de l'Europa. Les groguetes encara no coneixen la derrota en Lliga. El partit es juga a les 7:30 de la vesprada.
5: Així tornem a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe, amb Sergi Olsina.
4: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
15: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
16: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
17: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
16: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
18: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
16: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena, 95.0.
4: Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
2: Queden només 52 minuts de programa per davant i algunes qüestions que encara voldríem esbrinar. Parlant d'esbrinar, el xic de la lupa que va mirant totes aquestes coses i, a més, sempre arriba a sorprendre-nos, ja ho va fer, per exemple, en el piròman del Saler, i això només és la punta de l'iceberg del que serà la temporada en la pista amb Juan Nieto. Juan, què tal? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia. De la lupa, però no de la pipa, eh?
2: No.
19: Que no m'agrada la pipa per a res.
2: En canvi, a mi veus, l'olor sí que m'agrada.
19: De la pipa? Sí.
2: Quan
19: per l'ambient que genera, no?
2: Sí, els puros no. Els puros són un poquet més... un dia podíem parlar de les... aromatitzacions del que es fuma la gent,
19: sí,
2: i del que ens evoca o no.
19: I els aromes de les redaccions.
2: Els aromes, no? De les redaccions. Bueno, en el seu moment... mira, jo tinc un veí que fuma, fumen els dos com a carreters, i quan obrin el, quan obrin les finestres, dic, mare meva, és un olor a cabaret antic d'allí dins.
19: O a redacció antiga, perquè sí, jo sí, quan sí, sí. Vaig començar en els diaris a treballar, encara se fumava allí moltíssim, se bevia sí, d'una sí, manera sí. natural, i era, efectivament, olor a cabaret.
2: Era olor a cabaret d'este de piso de fusta i tal, de Moulin Rouge, de dir, bueno, lo que ha passat esta nit així, més val que es quede així. Bueno, pues això passa, i m'imagino que també depèn de l'olor, però l'olor de la pipa sí que m'agrada sempre. Sí.

fumar-lo, m'imagino que és diferent, però ixa arometa que queda... En fi. Bueno, no és detectiu de pipa ni de lupa tampoc, però, escolta, la vida no sé com te dona per totes les coses.

0: agafat ja el cos, bueno, les restes d'aquest cos, és agafar mostres i van a posar-les en les bases de dades de persones desaparegudes per si fa maig en algun moment, no? Mm-hmm. Perquè no, al estar...
1: Que forma més romàntica de dir-ho.
0: Sí, no, és així, ha de fer maig i el perquè l'estat en el que està este tros de cos humà impedeix una identificació a primera vista.
1: Jo crec que totes aquestes coses podrien lligar-se perfectament. Bueno, és realment insòlid quan apareix una part d'un cos o mig cos o torna a repetir determinades parts, sobretot normalment en la costa, però m'imagino de gent que l'han tirat al mar o ha succeït qualsevol cosa, en les desaparicions, i sobretot les desaparicions no resoltes, que n'hi ha al llarg i ample del món, veritat.
0: De llarga duració, sí, és important, aquests avanços científics que s'han fet per a poder comparar aquestes mostres d'ADN. En aquest cas, tampoc es descarta que fora, per exemple, una persona que estaria viatjant en pastera. Moltes vegades, aquestes persones que moren en alta mar apareixen després amb els cossos mutilats, no? pels peixos o perquè s'ha enganxat a la millor una part en una zona rocosa, no?
1: Però ara mateix en les hèlices d'una embarcació, en el mar passen moltes coses,
0: però ara mateix la prioritat és sobretot que aquestes mostres se puguen agafar i comparar amb l'arxiu que hi ha pendent de persones desaparegudes. Més de 17.000 persones desapareixen.
1: Sí, me recordo que vam estar parlant quan fèieu Apuntes Busca.
0: Sí, i afortunadament el 90% de les desaparicions es resolen en 2-3 dies i d'una manera positiva,
1: sí.
0: Però queda aquest 10%, no?, pendent. I ara mateix a Espanya, ara mateix hi ha 4.500 desaparicions de més de 30 anys.
1: Això anava a dir-te, perquè normalment eixes de llarga durada venen a ser ja d'una durada eterna, la majoria d'elles. El que apareguen... Saps què em va resultar molt interessant una volta? La gent que desapareix per voluntat pròpia.
0: Sí.
1: És a dir, tu, per exemple, com a expert en el tema, o els mitjans, o els investigadors, donen com ha desaparegut una persona que ha desaparegut, s'ha volatilitzat, l'han segrestat, etcètera, etcètera, però n'hi ha un percentatge d'eixe personal que desapareix voluntàriament.
0: I un percentatge important, eh?
1: Sí, sí.
0: Jo, a mi, guàrdies civils i policies nacionals que treballen en casos de desaparicions m'han contat com s'han trobat amb estos casos, no?, d'una família que presenta una denúncia per desaparició, ha localitzat a eixa persona i després eixa persona els ha dit que no volia saber res de la seva família. Això passa tan a sovint que fins i tot associacions com SOS Desaparecidos, no?, que és la més coneguda a Espanya, ha demanat que hi hagi un canvi en la llei per a que hi hagi un arxiu de persones desaparegudes i que no volen ser trobades. Val? Per què? Perquè quan passa això que t'acabo de comentar, que una persona no vol que li diguin al seu familiar que ha desaparegut de manera...
1: És un poc com la llei de protecció de dades.
0: Clar, que ha desaparegut de manera voluntària, la policia i la Guàrdia Civil no li poden traslladar a la família aquesta informació. Clar, doncs ens trobem ahí amb situacions que hi ha persones que podrien tancar el dol o dir, mira, simplement este tio o esta tia no vol saber res més de mi, m'ha deixat amb
1: els xiquets,
0: o este germà no vol saber res de mi, o este tal... I ara mateix aquestes famílies no tenen dret a tindre aquesta informació.
1: Yeah.
0: I el que demana Joaquín Amils, el president d'este col·lectiu, és, oiga, vamos a reformar la ley para que haya un registro de personas desaparecidas y que no quieren ser encontradas. És que també està el dret a una persona a desaparecer.
1: Sí. Bueno, està el dret a l'oblit en Google, per exemple, en internet, perquè no té que haver-ho en la vida real. No?
0: De tota manera, jo el que no puc entendre és com una persona vol desaparèixer i no dir-li a ta mare o a ton pare, mira, no vull desaparèixer.
1: Perquè igual eres un ser de pocs ressentiments.
0: No, però vull dir-te, jo voldria desaparèixer, no fer patir d'aquesta manera, no?, tan gratuïta, perquè jo l'experiència el que em diu és que una desaparició és pitjor que una mort.
1: Home, perquè no arribes a tancar mai
0: el
1: dol.
0: No tanques mai el dol, i he vist històries molt tràgiques i no m'entra al cap que una persona que vulgui desaparèixer no diga, escolta, vull desaparèixer, oblideu-se de mi.
1: Sí. De totes formes, ni tu ni jo som juristes.
0: No.
1: Tu eres un poquet més investigador que jo sóc més doctor que investigador.
0: Bueno, ahí estem.
1: Però m'imagino que això també obri una quantitat de possibilitats legals, alegals i il·legals que clar, no ens imaginem. És a dir,

0: fins a quin punt tu pots fingir una desaparició? Seria com... Jo pregunto des de la meva ignorància, sí. A fingir un segrest, però... i això no és legal del tot.
1: I ja no és això. Tu saps el que costa que l'Estat, la burocràcia, reconega que una persona està desapareguda?
0: Yeah.
1: Jo m'he trobat un cas...
0: Independentment de les tasques de recerca.
1: Jo tinc sempre... hi ha casos que se te queden més i hi ha casos que se te queden menys, no?
0: Sí.
1: Jo hi ha un cas que se me queda i sempre el tinc al cap, que és el de Paquita Estadelles, que és una dona major de Sollana, de 79 anys, que va desaparèixer quan anava al Mancala a agarrar fruita. I ja no la van trobar. El seu nebot en contava... que el dol, no?, i el mal que suposa, el dolor que suposa gestionar, no?, que no saps què li ha passat a ta tia, no?, perquè no la troben per cap de lloc, és impressionant, i han buscat moltíssim, i tot apuntava que es va despistar i que la dona pues, hauria faltat, no?, hauria mort, i volen trobar el seu cos, però no el troben. L'any següent de la desaparició els van sancionar per no presentar la declaració de la renda de Paquita, perquè l'Estat encara no havia reconegut a aquesta persona com persona desapareguda, no? O sigui, imagina't
0: legalment... Això, les paguetes i totes aquestes coses són un altre tema.
1: Això en seguida es va gestionar.
0: Això, en seguida la van fer desaparèixer, sí, la pagueta.
1: Sí, però el tema de donar de baixa el telèfon mòbil, donar de baixa la llum, l'aula de sa casa,
0: sí,
1: que no conste com a persona que ha de tributar, és impressionant totes les traves administratives que han de passar a aquestes famílies.
0: Tu saps què portaria jo fatal si fingira la meva pròpia desaparició?
1: Què?
0: El estar tan quietet i tan callat, perquè tu saps... mira, entrar al Facebook o entrar a l'Instagram...
1: No podries.
0: Ho portaria fatal.
1: No podries.
0: Les actualitzacions d'estat i tot això, clar, és que no podries fer-ho. I què el queda ja en la vida una volta has desaparegut voluntàriament?
1: Res.
0: Si no pots ni tan sols assomar-te a les xarxes. En fi, parlant de coses d'estes... que estan ahí encara en un buit. Com està el tema del antic?
1: Uau, està bueno, antic, i el tema...
0: Entre tanta història, entre tanta Mari Carmen i coses d'estes, sí, al final tot
1: sí,
0: això...
1: No, el tema d'antic ara està pendent de la reconstrucció que es tornarà a fer a la muntanya de Montserrat,
0: sí,
1: perquè és que hi ha hagut un nou testimoni que ha dit que... han dit que es va sometre...
0: Però no és el de la doctora, no?
1: No, és el de l'amiga de la...
0: El de la doctora, tela, eh?
1: El de l'amiga de la doctora, sí, que diu que volia una pràctica de risc, no? Que és,
0: sí,
1: anar allí a un barranc i simular que estàs tirant pel barranc a una persona de la teua família en la que tens mala relació. Això, coses de rics. No, perquè clar...
0: Ja, però igual la simulació se te n'anà de les mans.
1: Perquè, vamos, és que jo no sé a qui se li pot ocórrer o a quin expert en psiquiatria se li pot...
0: Sí, a quin terapeuta, no?
1: Se li pot ocórrer això.
0: Sí.
1: I, entonces, estem pendents d'aixa reconstrucció, però ara mateix ha eixit un altre cas, Ocina, que segur que saps quin és el que et conté, que és el de l'arquitecte este... l'arquitecte de Barcelona, que era amic d'Andic, no sé si saps de qui te parle.
0: No.
1: Un altre nou cas. Ara t'ho
0: sí, però quant de personal al final, Juan, n'hi ha clavat ahí enmig? Perquè, escolta...
1: És que jo no descarte que la terapeuta del cas Andic sí, acabi com a investigada.
0: O sigui, que estigui a clavar...
1: Clar, perquè
0: sèries,
1: al final,
0: no?
1: el paper que se li dona a la investigadora,
0: sí,
1: és de mediadora total en aquest presumpte homicidi, no? Mm. Per tant, mira, i estic parlant del cas que volia parlar-te era el de Josep Juan Pere, arquitecte de Barcelona, vale, molt amic d'Isaac Andic, que se'n va anar a Baqueira a veure l'any passat a passar el Nadal, i 9 mesos després ara mateixa ha sigut detès a la seva parella per presumptament assassinar-lo també. Com? Amb una espècie de pòssima o una espècie de jarabe que sembla que li va provocar un accident cardiovascular.
0: Rollo la enverinadora de l'Aquas. No, és que estem coneixent que s'ha paralitzat el desnonament de Daniel, l'investigador de física de la Universitat de València,
1: sí,
0: que vivia en Burjassot, en un pis de Burjassot des del 2009, que era un dels casos mediàtics dels últims temps i que, per cert, ara podem escoltar en directe les seues declaracions.
2: ...com unos fondos buitres i l'acaben echando de su casa. Cuando él tiene... se ha molestado en hacer todo de la forma desde el punto de vista legal, ha ido detrás de estas entidades para pagar el alquiler porque ellos se negaban, claro, la excusa para echarme. Al final, de una forma o de otra, han buscado la estratagema y, por desgracia, parece que lo van a conseguir dentro de 10 días.
3: Daniel, ahora 10 días, durante estos 10 días vais a seguir luchando.
2: Sí, sí, por supuesto. Perdona que me toque marchar, toque seguir las indicaciones que me...
3: Ha frenado la movilidad.
0: Els companys de la televisió, en este cas de tots els mitjans de comunicació, estan molt pendents de, del cas, no?, de Daniel, este xic al que anava a desnonar-se en Burjassot, molt proper d'ací, del nostre centre de producció de programes, amb tota l'expectació que està originant en el carrer i que després del cas de Mari Carmen, que tornem a dir, no és l'única, sinó que n'hi ha 27.000 més a l'any, pues estos dies està totalment d'actualitat i en la palestra. És el gran conflicte i discussió pública que fins i tot ha arribat al Congrés dels Diputats, on este divendres, teòricament, haurien d'aprovar-se aquests dos decrets de la vivenda. Un d'ells amb molt poques probabilitats de que siga aprovat, ja que entre altres qüestions, no només Junt, el PNB, sinó també el propi Feijó han dit que no van a donar suport. Les paraules textuals de Feijó, el líder de la posició i, perdó, president del Partit Popular, eren que no anava a donar suport, entre altres coses, a este tipus de govern, el que no està d'acord en apoyar-lo en mesures com aquestes. Teòricament, ha anunciat que no va a donar suport a un govern trampós. I són segur les paraules del propi líder del Partit Popular. Però, bueno, ahir escoltàvem a la Nogueras, que també deia que el que havia fet, el problema l'ha ocasionat el govern, fins ara no s'havia donat compte, i que, a criteri de Junts, això està perjudicant també els xicotets propietaris o unipropietaris d'una vivenda, que en la majoria dels casos estan hipotecats o són persones majors que han estalviat tota la vida, etcètera, etcètera, i que...
1: No, i que tenen en, jo que sóc de la Marina Alta, molta gent major, tots els estalvis de la vida han... de la seva vida els han invertit en una vivenda i la tenen llogada ara.
0: Claro.
1: Sí, de repente, si no tenen, si no els paguen o tenen aquests problemes, clar, és també un problema important que tenen. I si en qualsevol cas, jo crec que és que no aquests decrets no entren a resoldre el problema real que hi ha ahí. I al final els jutges i les jutgesses no tenen ferramentes per evitar que aquestes situacions passen. O sigui, quan un jutjat ordena el desnonament de Mari Carmen, no ho fa perquè vol, ho fa perquè no té un altre tipus de ferramenta que el legislador li doni per a poder paralitzar.
0: Saps quina és la conclusió de la majoria dels experts que s'han estat consultant estos dies? En que estos decrets, el que duran com a conseqüència, que és el que venim arrossegant ja des de fa molt de temps, és que la gent per por, directament, en el moment que puga desfer-se de l'inquilí, ja no tornaran a alquilar, sí. O es desfaran de la vivenda o la tancaran. Que només n'hi ha que donar una ullada a les xarxes socials quan parlen d'aquestes coses. La majoria del personal, i això no és qüestió d'ideologia, no vos enganyeu ningú, perquè no és qüestió d'ideologia, tots diuen que, pues mira, a partir d'ara no llogaré el meu pis, pues un pis menys en el mercat. Sí. Perquè, clar, el personal s'atemoreix.
1: El problema de la vivenda és molt greu a Espanya.
0: I jo sóc inquilí i al mateix temps persona que té un pis llogat.
1: El problema de la vivenda és molt, molt greu. Jo em considero un super mega afortunat perquè puc comprar-me una vivenda. Yeah. I me la compra en 42 anys.
0: Sí. Bueno, això és un altre, és com lo de anar-te'n de casa. Que n'hi ha en 60 que no se'n poden anar.
1: Efectivament.
0: Mentre altres fingixen la seva pròpia desaparició.
1: Així és.
0: Que no és l'antic, precisament, el pare, mare meua, el tema de les grans fortunes. Un dia podíem fer un monogràfic de gent amb
1: perquè
0: molta
1: mira
0: pasta.
1: Mira que el cas de la Camp, de la viuda de la Camp, sí. Sembla que podria reactivar-se també, Estrasburg.
0: Sí.
1: Admet a tràmit una demanda que han presentat els fills de Mari Carmen contra el seu gendre, que havia resultat absolt, i demanen que es torni a repetir el juí. O sigui, que Europa té ara mateix l'última paraula.
0: De totes formes,
1: ahir... I és un cas també on hi ha en joc una fortuna impressionant, clar.
0: I tant. Bueno, de totes formes, tu eres testic d'això, perquè ho has viscut en primera persona, però és que ahir estava l'opinió dels investigadors i la determinació o conclusió dels investigadors.
1: Però els investigadors...
0: La part judicial.
1: Els investigadors ho tenen clar. És crim resolt, eh?
0: Sí.
1: No tenen cap dubte que el gendre va ser qui va ordenar aquest assassinat. Però el jurat popular, en una controvertida decisió que també dona per a molt, va considerar finalment que no fora condemnat.
0: És que estava mirant això de la IA, té les seues coses que enseguida el poses a buscar. A mi, en aquestes qüestions, sempre em venen al cap el Urquijo, el famós crim del Urquijo, que tenien una banca i tot, bueno, que el gendre, al parer, era el culpable. També era molt paregut a això, eh? Sí. Inclús va pagar en presó i tot, després va acabar llevant-se la vida, el Rafi Escobedo, si no me'n recorde mal.
1: I el de l'arquitecte Joan Pere, que acabem de conèixer i que la parella ha quedat ara en llibertat provisional després d'abonar una fiança de 80.000 euros, es

0: És un cas que promet tindre un gran recorregut, eh? perquè hi ha moltíssimes incògnites i qüestions per a resoldre, i tot apunta a que el va assassinar el segon dia de Nadal.
1: Mira, si busques en internet i poses este tipus de crims, sobretot en Espanya, el primer que eix és l'assassinat dels marquesos d'Urquijo en 1980. Al·lucina, si fa temps d'això. Després, el crim de la viuda de la Cam en 2016. El cas d'Assumpta Basterra en 2013. Però este no té res que veure en qüestions econòmiques, realment, no?
0: No, en gent poderosa.
1: Estava com una moto, realment.
0: Gent poderosa, no? Gent amb recursos, famílies B, en este cas galegues, i...
1: No me'n recordava d'este, els crims de Jarabo, del 1958.
0: Ahí és que no havia nascut.
1: Els anys 50, José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo, que el coneixien com a Jarabo, que era un jove senyoret de l'altíssima societat madrilenya, nebot del que era president del Tribunal Suprem, que a més gastava molts diners, refinat i addicte a la vida nocturna, que es va quedar sense diners i va recórrer a uns prestamistes. I a partir d'ahir la cosa va acabar com el
0: malament.
1: Ball de Camot, mare meva. En fi, són els quatre primers que ixen quan fas una búsqueda d'estes en internet. Jo no vull confondre el teu afany d'investigació, sí, a voltes en el tema de la morbositat o el ser un poquet. Però és que l'altre dia els contava que estic veient l'última de les entregues de la sèrie esta de Ryan Murphy, que fa unes sèries brutals, la de Monster.
0: La de Monster, encara no l'ha començat.
1: La última no l'has vist,
0: no,
1: la de les astraletades.
0: Anava a començar-la este cada setmana, però no estava el meu home, i jo dic, va, vaig esperar-me, la tindré que veure dos vegades.
1: Jo ja l'he vist.
0: Ja l'has vista?
1: Ja l'he vist, sí, sí. No, no, a més està molt bé. Jo l'única que no he vist és la dels dos germans. Les altres les he vist.
0: És impressionant, la dels dos germans.
1: Però la dels dos germans jo no l'he vist.
0: Uau, impressionant.
1: En recomanes, però és que este cada setmana em posen.
0: Perquè, a més, era un cas que jo desconeixia, i el vaig conèixer a través d'aquesta sèrie, i vaig estar llegint després molt per a saber si estava ben feta la sèrie, i efectivament reflexa molt bé el cas, i uah, impressionant.
1: Sí, doncs esta... han dels actors que estan clavats, a més, el deixen que, bueno, les ambientacions de les sèries de Ryan Murphy són una passada, sí, t'agradarà, perquè a més té, sí, contrapunts, no d'actualitat, però sí de l'era contemporània, i... Però casqueria per un tubo, també t'ho dic.
0: Estem acostumats.
1: Què seria d'això sense la casqueria?
0: No has anat mai a una sala d'autòpsia, és veritat.
1: Pues, a veure, tinc que dir-te que no, però no, impressionar-me tampoc un dia ja no...
0: No és que t'impressione, però que vas per allí, no?, i de repente pues, te trobes uns ossos per un, sí, lloc.
1: Bueno, a veure, quan estava fent veterinària, que entràvem a la sala de necròpsies i tal, que estaven allí tots els animalets i tal, mentre els alumnes anaven aprenent, pues m'imagino que ser algo molt paregut. L'olor.
0: Els químics.
1: Sí, dels químics és l'únic que sí que em donava un poc de mal rotllo, però per la resta, doncs m'imagino que serà el mateix.
0: Sí, paregut.
1: T'he de dir una cosa, alçar-se per fer molt res no van alçar-se. No. Jo era molt fan de 3 metres bajo tierra, que per cert ara està d'aniversari, si no m'enganye. O sigui, que totes aquestes coses, al final...
0: Jo això, veus, no.
1: No? Aixes no te peguen? No. Són massa romàntiques, veritat.
0: Pues, però mira, ma mare, per exemple, vaig a contar-te una anècdota, ella és la que maquilla tots els morts de la família i tot això, perquè la quidre...
1: Però això ho feien antes les senyores.
0: Ma mare amb una cosina seua les quidren, les fiquen la llima, les tal... Cada vegada menys, perquè està més professionalitzat.
1: Es que ara...
0: Però les ties que encara han mort de majors i tal, han, sí, anat les nebodes i encara les
2: tanatopràctor.
0: Eso sí,
1: els tanatopràctors ara, però en els pobles antes eren les senyores que visten al mort, claro.
0: Sí. Ma mare era una d'elles.
1: Bueno, jo crec que hem avançat una miqueta en allò de no tindre-lo damunt del llit a l'entrada de casa.
0: En pobles això encara passa.
1: Encara es fa? Sí.
0: Pobles que no tenen tanatori, ni tenen...
1: I no se'ls escriu ningú de propet?
0: No, n'hi ha molts pobles que no. Calp, per exemple, que és un poble molt gran, no n'hi ha tanatori.
1: Com és possible? Si en el Forcall, per exemple, n'hi ha tanatori. Dos n'hi ha en Forcall.
0: Calp no té tanatori. Hi ha una saleta habilitada en el cementeri, però no és un tanatori. I allí la gent ho porta una saleta, però si se moren dos o tres el mateix dia...
1: S'amuntonen.
2: Pero también hemos perdido una cosa, que la muerte estuviera... O sea, que los niños, o sea, vivieran el proceso en el que un familiar se va de una manera natural... Porque ahora es como que están demasiado alejados.
0: Pues mira, te voy a dar la razón, porque claro, yo he visto a tíos de mi abuela o la gente más mayor, los he visto en casa. Yo estoy muy acostumbrado, yo no.
2: Y tú vas,
0: yo el tanatorio, como en Calpe no ha habido ni no había tanatorio, era siempre en casa y sí, es verdad, lo asumes de otra manera.
2: Yo creo que se ha perdido.
0: Recuerdo a mis bisabuelos, recuerdo a tíos, y yo ahora mi hija, por ejemplo, es como una sobreprotección,
2: claro,
0: que no sepa

0: se ha muerto. Y ella me da, y ella me da lecciones a mí de, pero papá, ¿se ha muerto o no se ha muerto?
1: ¿Sabe sí, eso, claro, eso no
2: claro, porque además si ellos lo van a asumir con mucho más naturalidad. Sí. De hecho, lo hemos, han sido generaciones y generaciones.
1: No, pero es que es sanísimo, porque es muy sano. En la mayoría de societats aixina, ¿no? De pobles o societats ancestrals, està molt normalitzat el que vegin que un animal claro. s'ha de matar per menjar-se'l, que una persona mor i n'hi ha que voler la morta, etc. Avui estem un poquet,
2: ja, però fíjate lo que comentava Pepa, hace un momento comentava Pepa eso, ¿no? De que incluso los animales se den cuenta de que alguien o que sus dueños, las personas con las que están, se ha ido. O sea, que tenemos que ver que hay que tener como esa conciencia para que...
0: Sí, estoy de acuerdo.
2: Para que vaya todo normal. Y la serie que decís, la de los hermanos...
1: Sabreu que si vos atormenten el mes enllà, será porque Maurís...
2: Habremos confirmado que sí, que eres tú, ¿no? Porque te hemos visto. Y la serie que comentáis creo que es la de los hermanos Menéndez.
0: Sí,
1: esa es la penúltima.
2: Maravillosa, que es Bardem el que hace del padre, del padre de ellos, y realmente está soberbio. Está muy bien, muy bien. Esa Monstruos, ¿no? Toda esa temporada
1: dedicada a los hermanos Menéndez.
0: Sé que és una dona, la protagonista, no?
1: Sí, però pobreta meua.
0: No,
1: només vos faré un spoiler. És que la tenen hasta el potorro i que jo no sé què haguera fet entonces, eh? Sí, sí, no se pot tratar les persones així. Yeah. Com a mínim t'acabem fent una sèrie. Manito, gràcies.
2: Corres ese riesgo.
1: Ens trobem a les 12, val?
0: Adeu.
1: Fins ara, cuida, com sempre. En fi. Bueno, les 11:31, voleu que fem un xicotet alto i ara mos agarrem ja la mirada enrere? Pues ho fem, vinga. Estem en directe.
3: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Emprende després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
3: Un indici. Una telefonada anònima. Una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
5: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
3: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres, de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Bon dia, són les 12 del migdia. L'investigador de la Universitat de València té 10 dies més i el seu desnonament previst per avui a la seva vivenda de Burjassot s'ha paralitzat temporalment.
2: En 10 dies, tots així i més. Tots els veïns. Tots els veïns.
1: Aplaudiments i consignes entre el veïnat i membres del sindicat d'habitatge que han donat suport a Daniel González. L'escoltem instants després de saber-se la notícia.
3: Pues lo hablaré con mi abogada a ver si se puede presentar algún recurso, hacer algo. Realmente no lo sé, estos temas de justicia se me escapan por completo, entonces me dejo asesorar por ella, también por la gente del sindicato y ahora pues veremos a ver si se puede hacer algo. Pero de momento son 10 días, hay esperar. Pues por una parte me he sentido muy apoyado, por otra yo pues esto me sobrepasa un poco porque es...
1: Seguint este cas, a Burjassot está Teresa Pitarca, bon dia.
4: Molt bon dia. Així, al voltant d'unes 130 persones han acompanyat a Daniel González en el dia que estava previst el seu desnonament, com molt bé has dit, i han donat 10 dies una suspensió temporal. Així que el cas continua en marxa i s'està previst que Daniel va activar tots els mecanismes judicials per a poder aconseguir paralitzar. Diu que té esperances i sobretot ha volgut també enviar un missatge. No es pot especular amb la vida de les persones.
1: Gràcies, Teresa Pitar, que escoltem a Esteban Arellano, que és el portaveu del sindicat d'habitatge.
5: Vale, 10 días en los que tenemos que ir a nivel sindical a tope para, bueno, acabar ya con todas las vías judiciales que nos queden posibles, montar una otra concentración de protesta, conseguir que este caso se conozca y pues idealmente, y es lo que vamos a hacer, parar otra vez este desahucio.
1: I parlant de vivendes, del cas de les BPP a la urbanització Les Naus de la platja de Sant Joan, Toni Gallego, el regidor d'Hisenda del PP a l'Ajuntament d'Alacant, ha declarat davant la jutgessa que sabia des de juliol del 2024 que la regidora d'Urbanisme tenia un dels pisos. S'investiga les possibles irregularitats en este cas en el jutjat d'Alacant. Gallego ha ratificat el testimoni que ja va donar en la Comissió d'Investigació de les Corts que minuts abans del ple que havia de tractar un punt sobre les naus li va demanar la regidora que la substituirà perquè era una de les beneficiàries. I en els corredors del Congrés, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha advertit que qui vota en contra dels decrets de la vivenda aprovats ahir per Consell de Ministres patirà un elevat cost polític i ha cridat a continuar amb les mobilitzacions socials al carrer.
6: Qui pretenda bloquear les solucions al problema de la vivenda va a sufrir un altísimo coste político, por ello les va a pasar por encima este problema. Con lo cual, yo quiero llamar a la movilización, a la presión social, para que el viernes salgan convalidados estos dos decretos leyes.
1: Més assumptes. El síndic del PP a les Corts, Nando Pastor, ha llevat tota la credibilitat a l'informe que ha presentat este matí el portaveu socialista a les Corts, suposadament encarregat pels propis populars i que està basat en informacions d'un diari digital que apunten a presumptes irregularitats en l'entorn del president Pérez Llorca. Diu Pastor que en el PP desconeixen aquestes informacions, que l'informe va sense firmar i que si tenen alguna informació denunciable el que han de fer és anar als tribunals.
7: Es una auténtica burla. Yo ahora puedo traer tres cajas con el nombre de Diana Morán, con el de Valdoví, con el de Muñoz y eso qué es. Si hay algo, ellos saben dónde tienen que ir. Yo doy credibilidad a los informes de la UCO, a los informes de la UDEF, a las decisiones de los tribunales que han metido en la cárcel a Ábalos. Un informe que desconec, que no está firmado por ningú, que podría haberlo firmat Mortadelo y Filemón.
1: I des d'Emergències acaben d'emetre una notificació de desembassament. El Centre de Coordinació informa que la Confederació procedirà a un desembassament de l'embass del pantà de Contreras que afectarà els cabals d'eixida i en conseqüència pot tindre efectes en els municipis situats aigües avall. S'està informant als municipis per on passa tot el recorregut d'aquest riu i que pot afectar, per exemple, el pas de camins rurals per damunt del llit del riu. No és cap fet important, ens diuen des de la Confederació, és un tema d'explotació de les aigües. No va suposar pràcticament res, asseguren, i s'incrementa a 7 metres cúbics per segon, que seria apenes una modificació. En els esports, en futbol, els equips valencians preparen la tornada a la Lliga després de la parada de seleccions. El Villarreal s'ha entrenat este matí de cara al partit contra el Real Madrid del proper 10 d'octubre. Juan Foiz, Isabel Adam, podria estar al duel.
8: Així és, l'equip groguet s'ha exercitat sense els internacionals. Sols han pres part de la sessió 11 jugadors, però amb bones notícies. Foiz, després d'un mes de baixa, treballa amb el grup i s'apunta que podria estar disponible per al partit al Santiago Bernabéu. Per contra, Comesaña continua al marge de l'equip per la lesió al turmell esquerre i la seva presència al partit del 10 d'octubre no està assegurada. No deixem l'equip groguet perquè les jugadores Luna Fígols i Montse Labart han sigut convocades per la selecció espanyola sub-19. Disputaran dos amistosos davant de Suècia els dies 10 i 13 d'octubre a la ciutat de futbol de les Rozas.
1: Gràcies, Isabel. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en ràdio, xarxes socials i el web. La pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Els deixem en la sintonia de la ràdio de Apunt.
0: Apunt Ràdio Notícies. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Són les 12:06 i comença l'hora dels successos.
0: La realitat supera la ficció. Llums i ombres de la nostra crònica negra. Comença La Pista. En Apunt Ràdio, amb Juan Nieto.
10: Agents de la Policia Nacional traslladen el detingut al domicili que compartien la víctima per a fer una reconstrucció dels fets. Volen saber què va passar la matinada de diumenge, quan després d'una discussió va apunyalar suposadament la parella.
11: Dije a ella que me estás bien porque se sentía un ruido fuerte, pero no sabíamos qué había pasado, pensamos que ella se había caído.
12: Ante algo que es una lacra, Benidorm siempre guarda un minuto de silencio con todas las víctimas de la violencia de género que se suceden en España. En esta ocasión nos ha tocado a nosotros, mañana al parecer, en la mañana de ayer. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
13: Llegamos aquí a las 11:30 de la mañana y subí las escaleras y encontré a mi madre encima de las escaleras con dos agujeros detrás de la espalda. Y tuve un fuerte shock y estuve temblando bastante tiempo y ya está. Y mi padre no lo he visto. Se vio a mi madre.
9: Benvingudes i benvinguts a La Pista, el programa de successos i tribunals d'Apunt Ràdio, l'emissora pública valenciana. Una dona ha sigut assassinada i esquarterada en les últimes hores a Benidorm, a la comarca de la Marina Baixa, en un cas que la Policia Nacional investiga com a un presumpte crim masclista. Per aquest assassinat els avancem que han sigut detinguts tres homes de 30, 40 i 45 anys. Un és parella de la víctima i el presumpte autor d'este homicidi terrible i els altres dos estan detinguts per encobriment. En cas de confirmar-se de manera definitiva l'assassinat per violència de gènere, ja saben que això porta un termini de temps, seria la quarta víctima enguany sols a la província d'Alacant, la número 40 en tot l'estat espanyol. La violència masclista continua sent una realitat que colpeja cada dia i en qualsevol lloc. Cada agressió és un avís. Les dones necessiten protecció efectiva i una resposta immediata per part dels poders de l'Estat. La lluita passa per actuar amb tolerància zero davant qualsevol senyal d'abús. I avui també parlem de parricidis, perquè ja saben que és un delicte considerat com un dels més greus dins de l'àmbit legal, caracteritzat per l'assassinat d'un o dos progenitors per part dels seus fills o filles. Terrible, també. Este acte comporta conseqüències legals severes i genera un profund impacte en la societat, però en realitat dona una sensació d'impunitat perquè moltes vegades els assassins són menors d'edat que no poden ser condemnats a presó. Avui recordarem un dels pitjors parricidis que es recorden a la història criminal valenciana. Va passar a Benijòfar, a la comarca del Baix Segura, l'any 1994. Durant el funeral dels seus pares, Ciril Jaquet tenia un somriure. La seva actitud en el sepeli va portar als investigadors

0: sempre va un pas per davant.
1: La pista. Amb Juan Nieto.
2: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
3: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en Apunt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació, des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació, Pilota Valenciana des del Trinquet Pelayo, el gran torneig de pretemporada de vòlei de València, el partit de València Bàsquet Femení a Mallorca i conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
1: Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell d'Apunt Ràdio. Evidències, testimonis, respostes. La pista.
0: És dimecres 30 de setembre i Àngela Mollà ja està ací per aportar-nos els titulars de la jornada. Àngela, bon dia.
5: Bon dia. Una dona de 82 anys ha mort a conseqüència de les greus ferides que va patir el divendres després de ser atropellada a l'avinguda de Ferran i Salvador del Grau de Castelló. El sinistre es va produir a l'altura d'un supermercat Mercadona, a l'entrada del districte marítim. La víctima, que caminava amb l'ajuda d'un caminador, va ser atropellada per un turisme i després de l'impacte arrossegada durant aproximadament 20 metres, segons la informació publicada per Mediterráneo.
0: I de Castelló ens n'anem a Torrent perquè detenen una dona per simular importants operacions en borsa.
5: Així és, Juan. La Policia Nacional ha detingut a Torrent, Horta Sud, una dona de 51 anys com a presumpta autora d'una estafa de més d'1,3 milions d'euros a 9 persones del seu cercle d'amistats, a les quals hauria oferit falses inversions en borsa, segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia. La investigació a càrrec del grup de ciberdelinqüència de la comissaria de Torrent va començar a mitjan juliol després que un home denunciara haver perdut 875.000 euros. Des del 2024 havia fet transferències de diners a una amiga a un compte bancari de Bèlgica per a invertir-los. Quan reclamava la devolució dels diners i els suposats beneficis, la dona responia amb excuses i evasives.
0: Seguirem atents a aquesta investigació per si hi ha més víctimes d'esta presumpta estafa destapada ara a Torrent. I hem de tornar a parlar del crim d'Àlex, el xiquet de 13 anys assassinat a Sueca pel pare d'un amic perquè han arribat al jutjat unes imatges molt importants del dia de l'assassinat, Belén Hernández.
6: Así es, Juan. Hemos podido hablar con Visi, la madre del niño de 13 años que fue asesinado en Sueca presuntamente por el padre de su mejor amigo. Sin embargo, la mujer nunca se ha creído esta versión, siempre ha pensado que algo había pasado más en el interior de esa vivienda y ahora hemos podido ver unas imágenes que contradicen la versión que el asesino confeso aportó a la Guardia Civil, donde se le ve a la abuela y al amigo de Alex saliendo de la vivienda después de que se cometiera el crimen, que ellos siempre han mantenido que se mantuvieron en el interior.

0: este diumenge des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hockey herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes. I el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
2: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
1: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Manté nets les baixants i els desaigües d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats. Tinc una reserva d'aigua potable. L'aigua de l'aixeta es pot contaminar durant una inundació. És un consell d'A Punt Ràdio. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La pista. Amb Juan Nieto.
3: Són les 12:54 i abans de continuar, un apunt que ens arriba del Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana. Set persones han resultat ferides per l'incendi d'un pis en la novena planta d'un edifici a l'Avinguda del Mediterrani a Benidorm este dimecres de matinada, tres de les quals han hagut de ser traslladades a l'Hospital de la Marina Baixa i una quarta a la Clínica Benidorm. Tindran més informació ampliada d'este succés que ens arriba des de Benidorm en pròxims bulletins informatius. I nosaltres estem a punt d'arribar ja a la una de la vesprada i, com sempre, volem aprofitar este temps que ens queda per repassar conceptes bàsics de la crònica negra. Arriba de nou la pista breu. I este dimecres parlem d'un concepte que dona noms a sèries, a pel·lícules, però que molta gent desconeix. Anem a parlar del habeas corpus, Àngela.
4: El habeas corpus és un mecanisme legal molt, molt antic. Antic, però absolutament vigent. Pensat per protegir-nos davant qualsevol detenció que siga il·legal, arbitrària o simplement injustificada. És, en essència, una ferramenta d'emergència per garantir

0: garantir que cap persona quede retinguda sense motiu, sense explicació o sense control judicial.
1: Clar, perquè la idea és simple, no?
0: Sí, si algú considera que està detingut de manera irregular, ja siga per la policia, per la Guàrdia Civil o qualsevol autoritat, pot demanar que un jutge revise immediatament la situació. I immediatament vol dir això. El jutge ha d'actuar amb urgència, sense esperar dies ni tràmits llargs. El habeas corpus és una via ràpida, directa i excepcional.
1: Vaja, i en concret com funciona?
0: La persona detinguda o algú en el seu nom comunica que vol activar el procediment. Pot fer-ho davant la policia, el jutjat o fins i tot el Ministeri Fiscal. En el moment que es demana, l'autoritat està obligada a informar el jutge de guàrdia i és el jutge qui decideix si s'admet o no. Si l'admet, ordena que la persona siga traslladada al jutjat o que se li facilite una compareixença immediata. Una volta davant del jutge es revisa tot, perquè s'ha produït la detenció, si hi ha motius suficients, si han respectat els drets de la persona, si ha tingut accés a advocat, si ha sigut informada de les raons de detenció o si ha complit els terminis legals. El jutge escolta la persona, escolta la policia i amb la informació que té decideix si la detenció és correcta o si s'ha de deixar en llibertat de manera immediata. És important remarcar que l'habeas corpus no és un recurs per discutir si la persona és culpable o innocent.
1: Ah, no entra en aquest fons de la qüestió.
0: No, Juan, no va d'això. Va de garantir que el procés és net, que ningú queda retingut sense justificació i que els drets fonamentals es respecten des del primer minut. En definitiva, l'habeas corpus és una protecció essencial en qualsevol estat democràtic. Un tallafoc, una alarma que qualsevol persona pot activar quan sent que la seva llibertat està en risc per una actuació irregular. I és una garantia que recorda que, fins i tot, en els moments més tensos, la llei i els drets estan per damunt de tot.
1: Doncs ja sabem que és l'habeas corpus, que per cert és el nom d'una nova sèrie que ha estrenat Netflix, no?, i que molta gent es preguntava quin era el sentit. Ara ja el coneixem. Gràcies, Àngela. Arribem ja quasi a la una de la vesprada, però abans recordar aquest succés que acaba de confirmar el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. 7 persones han resultat ferides per l'incendi d'un pis en la novena planta d'un edifici a l'Avinguda del Mediterrani a Benidorm. Este dimecres a la matinada, 3 d'aixòs ferits han sigut traslladats a l'Hospital de la Marina Baixa i una quarta persona ferida a la clínica Benidorm. Sembla que el succés s'ha produït sobre les 3 de la matinada. Els esforços dels bomberos s'han centrat tant a sufocar l'incendi com a evitar-ne, clar, la propagació per l'edifici. Trobaran més informació sobre aquest succés a Benidorm, a la comarca de la Marina Baixa, en els pròxims butlletins informatius. Nosaltres avui tanquem la pista així d'este dimecres 30 de setembre. Fins així ha arribat la crònica de successos i tribunals del dia a la Comunitat Valenciana. Sofia Álvarez i Òscar Pellicer han estat al control tècnic. Així, en la redacció m'han acompanyat Belén Hernández i Àngela Moya. La pista torna el pròxim dimecres. I recorden, totes les històries que han escoltat són reals, encara que no ho pareguen. La realitat sempre va un pas per davant.

0: L'investigació és de té, però els casos mai es tanquen. Fins la pròxima setmana en La Pista. Així, en Apunt Ràdio. És la una de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
1: Hola, com estan? El president de la Generalitat acaba de parlar sobre aquest dossier que ha presentat este matí a les Corts el síndic socialista, que replegaria irregularitats de l'entorn de Pérez Llorca i que hauria encarregat el propi partit. Un informe que publica un diari digital estos últims dies i que no va signat. Llorca diu que està absolutament tranquil, insta els socialistes a que vagin als jutjats i acusa a l'oposició de joc brut sobre falsedats per obtindre rèdit polític.
2: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no

0: lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leyes, de los dosieres sin firmar, de los anónimos, de las falsedades. Yo, fíjese, y lo voy a dejar bien claro, si a mí me dan el dosier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo. Yo lo que creo es que en la política todo no vale.
1: Novetats en la processó del 9 d'octubre d'enguany, l'espasa de Jaume I eixirà en la processó cívica a València amb motiu del 750 aniversari de la seva mort. Estarà custodiada per personal de l'Ajuntament de València, acompanyada per l'interventor. És una de les novetats de l'acte d'enguany que ha donat a conèixer fa uns minuts l'alcaldessa de València, que és Maria José Català.
2: Té novetats en la processó cívica, com per exemple que és que eix l'espasa de Jaume I. Només ha eixit en els aniversaris i és que fa 50 anys, en el 700 aniversari de la mort de Jaume I, i és que la primera vegada en 1666 i s'enguany una altra vegada de forma excepcional per el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
3: Català també ha explicat que per primera vegada s'exposarà durant 3 dies, seran els dies 6, 7 i 8 d'octubre, la Reial Senyera a l'Ajuntament, i ha confirmat que ja s'ha adjudicat l'elaboració d'una nova senyera, ja que l'actual presenta un delicat estat de conservació. Serà, per tant, l'últim any que l'actual senyera desfile pels carrers. El portador d'esta senyera per torn rotatori serà el portaveu de Vox, José González.
2: Fa uns dies ja vam adjudicar l'elaboració de la senyera, que serà una nova senyera que es lluirà l'any que ve. Esta serà l'últim any d'esta senyera tan històrica, que està, òbviament, en unes situacions de conservació delicades i que, òbviament, pues, hem fet una nova senyera que eixirà al carrer l'any que ve, no?
3: I pel que fa al dispositiu de seguretat, estarà integrat per 500 policies locals, 1.300 agents de la Policia Nacional per als diferents actes previstos, tant els institucionals com les manifestacions convocades.
1: I a partir d'esta campanya, la vacuna contra la meningitis B serà gratuïta per als xiquets i xiquetes menors de 12 anys. Ho ha avançat el president Llorca en el debat sobre política de la Comunitat Valenciana i ho ha confirmat avui el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
4: Tal com anunció el president Pérez Llorca antes de ayer en el estado del debate de la comunidad, este mismo año, los niños de 12 años de la Comunidad Valenciana tendrán gratuita la vacuna del meningococo B.
3: Fins ara, esta vacuna només s'administrava en el sistema públic als bebès. Fora d'això, pares i mares havien de pagar-la de la seva butxaca amb un cost d'entre 40 i 50 euros. Este tipus de meningitis, la tipus B, provoca una infecció greu d'origen bacterià. La que sí que estava inclosa en el calendari vacunal és la del meningococ trivalent.
1: I Emergències de la Generalitat ha informat este migdia que iniciarà el procés de desembassament de la presa de Contreras. Ha instat els ajuntaments dels municipis afectats que, davant del previsible increment del cabal del riu Cabriol, prenguen les mesures oportunes per a garantir la seguretat.
3: El desembassament de Contreras coincideix amb l'avís groc per pluges que ha decretat l'AEMET per a demà dijous a pràcticament tota la Comunitat Valenciana, i és un procés habitual d'ajust dels embassaments quan arriben les temporades de pluges.
1: I l'economia valenciana creixerà a l'entorn del 2,8% en 2026, per damunt de l'avanç previst per al conjunt d'Espanya, segons l'informe de conjuntura i perspectives econòmiques del segon trimestre del 26 que ha elaborat la Confederació Empresarial Valenciana.
3: Les perspectives per als pròxims mesos apunten a una prolongació del creixement, sustentant principalment en la fortalesa de la demanda interna i de l'ocupació, encara que en un escenari condicionat pel repunt de la inflació, les tensions geopolítiques i la debilitat d'alguns mercats europeus. En l'informe també s'adverteix que el creixement està basat fonamentalment en la creació d'ocupació i no va acompanyat d'avanços equivalents en el PIB, la qual cosa posa de manifest la necessitat d'impulsar guanys de productivitat. Ricardo Miralles és el director del Departament d'Economia i Anàlisi de la Confederació Empresarial Valenciana.
5: Entre los elementos que más preocupan están el repunte de la inflación, que alcanzó en agosto el 4,1%, impulsada especialmente por la energía, y a más largo plazo la falta de avances significativos en la productividad. Con todo, la inversión seguirá contando con el impulso de la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana y de la fase final de los proyectos Next Generation.
3: D'altra banda, segons el Banc d'Espanya, la Comunitat Valenciana continua sent la més endeutada d'Espanya, un 40% del PIB regional i pel deute de 64.000 milions d'euros.
1: En els esports, Isabel Adam, bona vesprada.
6: Bona vesprada.
1: Parlem de futbol, canvi a la concentració de la selecció espanyola després d'aquesta lesió del valencià Alex Grimaldo, que es perdrà, per tant, els pròxims dos partits de la Lliga de les Nacions.
6: Així és, el jugador del Betis, Fran García, substituís Grimaldo en la convocatòria. El valencià va notar unes molèsties a la cuixa esquerra a l'entrenament previ al partit contra Croàcia i ja no va prendre part del duel que va acabar amb golejada dels espanyols.

0: 4-1 al Sánchez-Pizjuán. Després de les proves que se li han fet avui, el jugador de l'Atlético de Madrid abandona la concentració per evitar qualsevol risc afegit i preservar la salut del jugador, segons assenyala la selecció en un comunicat. El valencià espera, per tant, el partit de dissabte contra la República Txeca al Carlos Tartiere d'Oviedo i el de dimarts que ve de nou contra Croàcia a Split.
1: Gràcies, Isabel. Ara continuo en els esports, en el partit de la una, amb Nacho Sánchez i el seu equip, i nosaltres actualitzem a les 2 de la vesprada i a les 2:30 tota la informació. Fins ara.
2: A Punt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa un dia més, benvinguts a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des d'ara fins a les 2:30 de la vesprada. Estem a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar al 102.2 de l'FM. Si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teva disposició el web on sonem en directe i també ho fem a TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho a la carta al propi web de Punt Ràdio, a iVoox, Spotify i Apple Podcast. Com sempre dic, perquè el que no ens escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. Per a estar connectat 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana, amb nosaltres, té les xarxes socials, @elpartitdelauna, @elpartitdelauna, tot escrit en lletra, res en número, tant a Twitter, X, TikTok com a Instagram. Avui és especial, no ho m'estalla. Tenim a Germán Muñoz visitant la que serà la nova casa del València Club de Futbol, perquè el València ha organitzat per a la premsa pues, un tour per a que els periodistes pues, puguen veure com serà el nou estadi valencianista. Connectarem amb ell quan siga possible, ens anirà demanant pas perquè estan ara mateix donant una volta a l'estadi. Si no m'enganyen, en principi escoltarem també Javier Solís, que sembla que parlarà als mitjans de comunicació després d'aquesta volta a Mestalla. I fins que això passe, volem fer un programa didàctic on expliquem com serà el nou Mestalla, què has de fer tu com a abonat, o si no eres abonat però vols fer-te abonat, què passos has de fer, què va passar en l'actual Mestalla, com va repercutir tot això en el pressupost, en el fair play del València Club de Futbol. Per això vull que dividam el programa en tres parts. La primera part, el nou Mestalla. Com serà el nou Mestalla? Bé, l'estadi tindrà 70.044 seients, una coberta per a tot l'estadi, 41 bars i 4 restaurants i 2 locals d'oci. Locals d'oci, una bolera, una discoteca, jo què sé, una biblioteca, m'ho estic inventant perquè encara no està confirmat què serà. Sí que hi ha possibilitats, sí que sembla que hi haurà un club d'oci estil discoteca, però no està confirmat encara. Per tant, encara no ho afirmen, però serà a soles. Hi ha 41 bars, 4 restaurants i 2 locals, pues a soles els 4 restaurants i els 2 locals romandran oberts els 365 dies de l'any. La resta, no. Altre detall, com es fa a Anglaterra, en els exteriors haurà una fan zone amb food trucks, concerts i música per als dies de partit en una plaça que hi ha que pertany al València, que és d'ús públic, és a dir, pertany al València, però tant tu com jo, com qualsevol, un dimarts podem estar en aquesta plaça. La inclinació, que s'ha parlat molt de la inclinació. Evidentment, malauradament, pues no serà aquesta inclinació 45 graus que té l'actual Mestalla que provoca una caldera brutal, serà de 36 graus, que és el màxim que permetís la FIFA. Així serà el nou Mestalla. No estem desvelant cap informació nova, però estem refrescant. Segona qüestió. Com estarà distribuït l'estadi? Pues comptarà amb

hospitalities, que hi ha quatre tipus d'hospitalities venudes de les nou que n'hi ha, quatre de nou, venudes per als pròxims 6 anys, el qual suposa ingressos per al València Club de Futbol. Un dels tipus d'hospitality, per exemple, és el que vos estem dient de que hi haurà un túnel acristalat per al túnel de vestidor, és a dir, que qui tinga aquest hospitality pues, podrà veure els futbolistes i eixir a la gespa en aquest túnel acristalat de vestidors que és habitual. Si no m'enganya, crec que l'estadi del Manchester City i l'Etihad el té. És una manera d'apropar a les persones que paguen més al que és la realitat del dia a dia un esportista. Quart anell, el de la grada alta. I per últim, el de la grada superior, on possiblement acabarem la majoria de gent en salaris estàndar. Tercera qüestió, ja més important per a tu, abonat. Com puc traure'm l'abonament de temporada per a l'any que ve si l'ordre de tria va ser per antigüetat, i clar, jo porte 10 anys, però el teu pare, que és amb qui vas a veure el futbol, porta 30 anys. Qui té la prioritat? Bé, heu de crear un grup entre el 14 i el 30 d'octubre i de manera online fer saber al València, facilitaran com fer-ho, explicar al València quins abonats entreu dins d'aquest grup. Es traurà la mitja aritmètica i pues, si jo porte... 40 anys i tu portes 10 anys, pues la mitja entre els dos, no? Pues 50 anys, pues 25 anys serà el temps d'antiguetat que comptabilitzarà, més o menys, d'acord? Una vegada facis això, de novembre a maig, vos cridaran per anar a l'actual Mestalla a una persona d'aquest grup i triar els jocs on vols tindre el teu seient. Esperem que per a aquest moment ja estiguen disponibles els preus. La idea és que sí, però tot i que estiguen disponibles quan tu vulguis triar el joc, no hauràs de pagar fins al mes de juny. D'acord? Per tant, fas un grup amb el teu pare, el teu cosí, les persones que vagis a Mestalla, traus la mitja del temps que entre tots porteu en un passe de temporada i aquesta mitja pues, s'ordena per antigüetat. Preus. Un tema sensible. Van a pujar. És que no hi ha que donar-li més voltes, no hi ha que tractar de dir una realitat que no és. Els preus del nou Mestalla seran més cars que el de l'actual Mestalla. És obvi, com va passar al Roig Arena, com va passar a qualsevol estadi, com va passar del Calderón al Wanda, com passen tots, perquè en teoria es pressuposa una millora de l'experiència. D'acord? Sí que és cert que el seient més barat del nou Mestalla costarà el mateix que el seient més barat de l'actual Mestalla. És a dir, si el seient més barat de l'actual Mestalla és de 360 euros, hi haurà possibilitat d'un abonament de temporada de 360 euros al nou Mestalla. Què passa? Que igual actualment la ubicació de ese seient més barat de Mestalla estàs més a prop de un seient al nou Mestalla que el preu siga 360 euros. Com es compensa això? En teoria, amb un millor espai, millor qualitat d'estadi, etc. Però, evidentment, els preus pujaran. Per al que estiga en tribuna, pujaran. Per al que estiga en anfiteatre, pujaran. I si vols mantindre un preu similar al que tens actualment, hauràs de canviar el lloc on estàs habitualment. És el que n'hi ha. És un dels peatges del canvi al nou estadi. Estem donant la informació i seguida donaré l'opinió a l'assumpte perquè en aquest aspecte concret tinc una opinió formada, però també per acabar aquest apartat, quant costarà el nou Mestalla? El preu que diu l'Ajuntament que costarà el nou Mestalla, l'Ajuntament, no el València, l'Ajuntament, que va ordenar una auditoria externa, és 341 milions d'euros. Però, a això hi ha que afegir els costos de cada seient. Posar cada seient, cada, entre cometes, cadira, cada butaca. La gespa. I una barbaritat de coses que no formen part per ser de l'estadi, però que formen part de l'estadi per a jugar al futbol. Això no estava comptabilitzat en l'auditoria que es va fer. Per tant, ens anirem a més dels 340 milions. Per altra banda, sobrecostos. Ha pujat tot.
ha pujat la gasolina, ha pujat...

0: vas a comprar a qualsevol supermercat, no dic noms perquè no ens patrocinen, i ha pujat tot. Els sobrecostos, de moment, no afecten al València. Per què? Perquè els contractes estaven tancats en la constructora. Per tant, si hi ha sobrecostos, en teoria els assumís en la constructora. Jo vull veure això. Però la informació és que, de moment, no afecten. Insistís, jo vull veure això. Perquè, per exemple, al Roig Arena es va anar de mal els sobrecostos i no passa res, el van pagar i perfecte. Però és que no vull caure en la comparativa Roig Arena Mestalla, però, evidentment, és l'últim... és el millor exemple que tenim perquè és l'última construcció que tenim recentment. Crec que tenim en un moment a Germán Muñoz connectat, ja des de Mestalla. Germán?
1: Què tal, Nacho? Bona vesprada. Sí, estem així dins del nou Mestalla. Estan ensenyant-nos ara mateix el que és la grada. Això que tu estàs explicant també de com seran els accessos a la grada. I podem dar alguna dada ja que ens han explicat així els membres del València, Nacho. Entre ells Bea Plaza, que és una de les arquitectes del nou Mestalla, i Franco Segarra, el director de l'àrea fisió. La setmana que ve, es contaran els preus. Els preus per a anar-se així al nou Mestalla, per a l'abonament i demés. A més, podem contar que les famoses dos torres del terciari que començaren les obres fa un par de mesos, a nosaltres es diuen que van en plaç. És a dir, que tot va en plaç i que fa dos mesos que començaren a construir-se i que podran construir-se, si tot va segons lo previst, en ese plaç. Més dades. El poliesportiu de Benicalap, ese famós poliesportiu de Benicalap, Nacho, encara no està adjudicat. Encara no està adjudicat i això fa que no n'hi hagi previsió de moment de començar les obres. Això és important. És important per a saber com està la situació del poliesportiu.
0: Però el València ha donat el diner i, en teoria, ja el València s'ha netejat les mans, no?, en aquest aspecte, entenc.
1: Sí, totalment, però de moment a nosaltres el que ens diguen és que no està adjudicat i que no poden començar les obres. I, a més, podem contar que la planta d'accés principal és des de Cortes Valencianes, com hauràs explicat tu també i va explicar ahir el València a les seues xarxes socials, que és la cota 0, i des de la cota 0, això és una dada molt interessant per a mi, Nacho, de l'estadi, el soterrani està a 9,20 metres. És a dir, des de baix fins a lo que és la vorera, l'accés pel carrer on entra la gent a l'estadi, la grada baixa, i ser accés des d'ahir fins a baix, on està la xespa de l'estadi, està sota 9,20 metres.
0: De profunditat, vols dir?
1: Clar, de profunditat. És a dir, a veure, igual no m'estic explicant bé. La xespa de l'estadi, des de baix fins amunt, n'hi ha 9,20 metres... fins al carrer, fins on la gent camina pel carrer pot entrar a l'estadi, a la grada.
0: Que la xespa no està al nivell de la terra, per dir-ho col·loquialment.
1: Això, que no està al nivell de la terra, que està per a baix, com pot estar, per exemple, el Camp Nou, per a que la gent es faci una idea d'això. I altra dada que a mi em sembla interessant, Nacho, és que els restes arqueològics de tot això que estan fent, les obres i demés, estaran exposats per a que la gent puga veure-los així al costat on anirà el poliesportiu. És a dir, quan el poliesportiu ja estiga fet i tot això, doncs els restos arqueològics d'esta obra que tant està tardant en fer-se, alguns d'ells estaran exposats per a que la gent puga veure-los. I ara deixe que continuem amb la visita i després tornem per a explicar més coses.
0: Línies obertes, Germán. Quan cada vegada que pugues tu, parla amb nosaltres. No fa falta que avises prèviament. Estàs obert.
1: Perfecte.
0: Vinga, disfruta, gaudix de la visita. Per tant, recapitulant, vos estaven dient, has de fer un equip, traus la mitjana d'antigüetat, això abans del 30 d'octubre, entre el 14 i el 30, i vas entre novembre, i crec que és el mes de... Sí, entre novembre i juny, t'anirà cridant el València, a triar lloc. Vos hem dit, quan estàvem començant el programa, ja estaran els preus quan hagis de triar el lloc, pues Germán Muñoz ho acaba de dir des del nou Mestalla, setmana que ve els preus hi seran a la venda dels seients del València Club de Futbol. Ja hem informat que pujaran, però que hi haurà possibilitats de seients econòmics. Evidentment, el seient més econòmic del nou Mestalla estarà més lluny que el seient més econòmic de l'actual Mestalla. Tornant a on estàvem. Preu del nou Mestalla. L'Ajuntament diu vora 341 milions d'euros, però hi ha que afegir el cost de cada seient, la gespa i un llarg, etc. I els sobrecostos que ja havíem informat. A veure, parlant un poc d'opinió, jo entenc que pugen els preus del nou Mestalla. És algo cap a on camina qualsevol entitat esportiva. Del Calderón al Wanda va pujar, de la Fonteta al Roig van pujar, del Sant Mamés al nou Sant Mamés van pujar, han pujat en tots. No hi ha problema. Ara bé, m'agradaria que per als 40.000 aficionats que han estat anant tota la temporada els últims anys en un València que ha lluitat per no baixar a segona divisió, de la mateixa manera que hi ha descompte per antiguitat, de la mateixa manera que hi ha descompte per assistència, de la mateixa manera que hi ha descompte per ser soci o no ser-lo, ser accionista, no soci, accionista. Espere que hi hagi un descompte a inauguració o fidelitat dels últims anys i canvi el nou Mestalla. De la mateixa manera que un periodista ha de vindre així i fer pedagogia i didàctica en la gent i explicar, oye, és normal que pugen els preus, no és una cosa del València, passa a tots els canvis d'estadi, també espere i desitge que siga normal i tracte de fer un poc de pedagogia cap a l'altre costat de, per favor, tinguem en compte a tota aquesta gent que ha estat anat aquests últims anys. Tota aquesta gent que ha estat anat a un estadi on no hi havia coberta i si estava ploguent a saco, acabaves banyat. On els seients estaven lletjos. On els seients estaven antics. On els seients estava jo pegat cap al del meu costat perquè no hi ha més espai. Espero que en tota aquesta gent el València tingui un gest. Un gest és econòmic. No és una abraçada, una piruleta, no. Un gest econòmic. Insistís, de la mateixa manera que entenc que pugen els preus, no entendria que això no passara. No entendria que això no passara. I per damunt de tot, escoltava ahir, com cada nit, als companys de 90 minuts, que parlava un abonat que va telefonar, i no sé si era una persona de Legends, de València, no sé qui era. Crec que tampoc era conscient de si era una persona més de Legends, més de l'estadi. Legends és l'empresa que explota el nou Mestalla. Per informar-se un poquet de com serà el canvi. I deia que l'experiència en aquesta conversa no va ser bona. Mal. Mal. Jo tinc l'obligació d'aprendre'm tot i explicar-ho, perquè és el meu treball. Com té aquesta obligació Manolo Montal, Germán, Salva Folgado, Hugo Ballester, Frank White, a tots els periodistes esportius de València. És la nostra obligació. Però un aficionat no. I pot tindre dubtes que per a nosaltres són una obvietat, però per a ell no. L'experiència ha de ser bona quan parle en ja sigui el València, Legends o qui siga, ha de ser bona. Si no, què fem? Si no, què fem? Per últim, en el que respecta al nou Mestalla. Hem parlat amb els veïns, hem tractat d'aconseguir una mostra de diferents personalitats. Un jubilat, una xiqueta jove, un hosteler i un treballador estàndard, per a veure què opinen ells del nou Mestalla. L'àudio és un poquet llarg, però vull que escoltem com respira cada tipus de persona. Escoltem.
2: Pues vamos a notar mucho el cambio. Sí que es cierto que tocaba ya que lo acabaran, porque llevamos 20 o 25 años con lo mismo. Entonces yo estoy a favor, porque va a subir el nivel de la zona. Van a haber inconvenientes cuando haya partido y todo eso, pero bueno, estoy a favor de que lo acaben.
1: Por eso le quería preguntar, igual hay inconvenientes, también es verdad que la restauración y demás se va a favorecer. Correcto. ¿Le hace más gracia, le hace menos gracia por el lío que puede haber?
2: A mí me hace más gracia, y eso que no me gusta el fútbol, pero me gusta que lo acaben, porque es que llevamos 25 años con eso, 20 o 25 años seguro. Entonces a mí me gusta que lo acaben porque va a reactivar un poco la zona.
3: La verdad es que con muchas ganas, y la verdad es que por fuera se está quedando hermoso. Y esperemos no poder estrenarlo en segunda, mejor en primera, pero la verdad es que a mí me parece perfecto. La ubicación también maravillosa, aquí como vecino de Benicalap, y a ver si hay suerte, lo acaban lo antes posible. y a ver si nos dan un orgullo en este estadio.
1: Hay vecinos que dicen, bueno, a mí me hace gracia, como dices tú, que lo acaben. Hay otros que dicen, a mí es que los días de partido no me gusta, no me va a gustar porque va a haber mucho lío, va a venir gente de fuera, se puede armar mucho follón. ¿Te hace gracia, no te hace gracia?
3: A ver, ahí estoy en un 50-50 porque sí que es cierto que los días de partido puede haber alboroto, pero eso también es bueno para el barrio, porque al fin y al cabo contribuye económicamente para el barrio y eso los locales de aquí del barrio saldrán beneficiados.
4: Hombre, si ya lo han empezado, pues lo que tienen que hacer es terminar ya esto de una vez. Y sino que como vecino, lo que de aquí de la zona, pues lo que deseamos es que esto se termine ya pronto. Y eso lo tenían que ver fuera de la ciudad.
1: A las afores de la ciudad.
4: A las afores. Y no así, que esto va a ser, ya veremos el día que empiece esto.
5: Pues como persona que desde que ha nacido ya estaba ahí la construcción, pues es algo que no me esperaba que fuese a pasar al final, que en plan, a lo mejor luego se iba a quedar en ruinas y ya. Y por una parte bien, porque pues es un proyecto que pues contribuye a la ciudad de cierta forma y al final al barrio también lo hace cambiar en aspectos, pues entre la vivienda, luego más negocios. Pero a ver, también es verdad que por lo menos a mí, por ejemplo, me afecta en lo de la vivienda a la hora de pues pagar y todo eso. Y que a ver, luego el alboroto se va a notar. Una vez esto se abra, no va a ser lo mismo el barrio, va a estar más ajetreado entonces. Pero a ver, por lo general bien, porque como es algo que ayuda para bien, o sea, tiene más cosas a favor, pues no sé, no me parece tan mala idea. O sea, a ver, yo soy una persona que no soy, que me moleste mucho el ruido, que lo pase muy mal. O sea, hay gente que, por ejemplo, pues con conciertos o gente que vive cerca del estadio, pues se queja y tal. O sea, yo en ese aspecto no, pero pues es verdad que también tiene bastantes contras, pero que no estoy tan, estoy más a favor.
6: Es una obra faraónica que nadie hubiera dicho que se iba a paralizar, pero mira, se paró.
1: Como miembro aquí del sector también de la hostelería, tienes un bar justo al lado del estadio. ¿Qué te parece la noticia?
6: Hombre, la noticia es muy buena, que se esté terminando ya, porque es lo que estábamos esperando. No, porque nosotros llevamos aquí, vamos a hacer 27 años ya, que llevamos aquí trabajando. Y nada, nosotros estábamos aquí trabajando y surgió el proyecto del Valencia, que lo acogimos muy favorablemente, pero luego, por desgracia, pues se paralizó lo que es la obra.
1: Hubo compañeros de la hostelería que sí que crearon, se sí, crearon
6: ya
1: bares.
6: Ya lo creo. Aquí han creado bares y se han arruinado y los han vuelto a abrir y se han vuelto a arruinar y así sucesivamente.
1: Ahora, por lo menos, esperemos que sea la definitiva, ¿no? Para todos esos compañeros de la hostelería y para vosotros también.
6: Sí, sí, por supuesto. Pero, hombre, la definitiva es.
0: Ha costado tiro, que es la definitiva. Mai podremos olvidar el que ha costado que puguem dir que és la definitiva. Tot això és el que respecta al nou Mestalla. Hem parlat preus, com canviar, què tindrà, què no tindrà. Anem a fer una pausa i vull que parlem de l'actual Mestalla. Pausa i ho fem.
7: Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2. En A Punt Ràdio, el partit de la una.
0: Bé, això pel que respecta al nou Mestalla. Anem ara amb l'actual, amb la venda de l'actual Mestalla. El club vol vendre-lo per la màxima quantitat possible, i tot i que no hi ha dades oficials, aquesta quantitat és de vora 170 milions d'euros si parlem del que seria el màxim possible. A més, en termes de cobrar aquests diners, el club no prioritza tant la liquidesa ja, és a dir, que et paguen al moment, perquè la idea és cobrar-ho en diferents exercicis i dosificar aquests ingressos de la venda de l'actual Mestalla. És una prioritat que ens han traslladat, que no necessàriament volen ja de ja tots els ingressos immediatament, volen dosificar-ho. Però per a parlar de tot l'assumpte de la venda tenim el delegat de l'Espanyol així a la Comunitat Valenciana, Dani Valero. Hola, Dani, què tal? Bona vesprada.
8: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com esteu?
0: Molt bé, te vaig llegir un article molt interessant i volia fer-te diferents qüestions. La primera, les quantitats de les quals es parla de la venda de l'actual Mestalla i el timing per al mateix.
8: Sí, això que dius tu del timing, si vols arrenquem per ahí. A veure, realment el València el que vull era és cobrar quan abans tot, no? L'ideal és tindre la pasta a la butxaca des del primer moment. Però és cert que, a més, en una venda tan complexa en la que tu ara compres un solar immens, caríssim, però no vas a rebre-lo fins que acabi la temporada, és lògic també que el comprador establisca aquests períodes de pagament en funció de que es complisquen o no determinades cites. També te dic que justet aquesta agilitat en el pagament pot ser determinant per a que se trie una oferta o una altra, perquè no és el mateix algú que et pague 150 milions d'euros ja que un altre que t'aplegui a pagar 170 però l'últim termini de pagament siga elevat i aplegui molt tard. M'explique.
0: Sí, o sigui, a mi
8: està pagant moltíssims interessos.
0: A mi, Daniel, el que m'havien traslladat és que el València no necessàriament vol que siga ja de ja el 100%, perquè en termes impositius i tal...
8: Clar, això. No pot ser d'una altra manera en aquest tipus d'operació. Seria un luxe per al València rebre-ho tot ja quan clar, encara no va entregar la parcel·la.
0: Clar.
8: I després, en quant a, bueno, a les ofertes, sí, la quantitat total, i això 170... Sembla que han hi hagut ofertes... molt per damunt d'aixòs 150, que és el que tasava el València les seues parcel·les. Uh-huh. Jo no he pogut averiguar els que estan darrere d'aixòs ofertes. Sí que m'aplega que són tapats, o sigui que són noms que encara no han eixit i que són fons estrangers. Això era també un poquet l'esperat, no? Que grans capitals pogueren desembarcar en Espanya en una operació. Quan tu ja estàs en una plaça fent una inversió important, és difícil assumir una altra d'aquest calibre. No és tan senzill traure 160, 170 milions més per a fer algo a la mateixa ciutat en la que ja estàs. Era una oportunitat de desembarcament per a nous inversors i veurem finalment qui és i si va acompanyat d'algun soci local o no.
0: Tu què penses al voltant d'això? És a dir, penses que hi haurà algun soci local? Perquè hem vist diferents possibilitats de compres que s'han filtrat, com és el cas de TM i Grup Immobiliari, com és el cas de l'associació d'Atitlán amb... Ai, ara no me'n recordo l'empresa en la que anava associada, però...
8: Tricomsa.
0: I Atitlán, però sembla que aquests noms estan lluny de les quantitats que ofereixen capitals estrangers i, per tant, ese solar on està Mestalla actualment pues passarà a mans estrangeres.
8: Sí, jo la de Priconsa i Atitlán no la donaria per morta ni molt menys, perquè sí que crec que no és la més quantiosa en quant a les que han empujat, però el que deia, imagina't que estos són els que amollen la mosca abans.
0: Al moment, no?
8: Això podria ser determinant també. El València paga moltíssims interessos anuals en la operació de finançament de Goldman Sachs i això implica que el que ha de fer és pagar aquest deute tan gran i que és amb interessos tan alts, alliberar-se d'aquests interessos també és una quantitat que s'ha de tindre en compte. Per això deia que a lo millor una oferta més baixa però amb pagament més prompte pot ser més interessant per al València que una més elevada però que es, diguéssim, desembolsa més tard.
0: Uh-huh. Te vaig llegir també que clar... com la venda de d'aquest solar previst en un inici, vora 140, 150, pot anar-se fins als 170, això provocarà pues, que els pisos que s'instal·len ahir, pues, evidentment, siguin més cars. No esperem que el solar de l'Homestalla siga precisament VPO, veritat, Dani?
8: Evidentment. I això és una història que jo crec que està per esclatar, ara que no hem sent ningú. Però jo me faig moltes preguntes, no? Estàs València preparada per a digerir 400, 450 pisos que freguen o alguns superen els més cars el milió d'euros de preu per unitat, és aixina, no crec que siguin els veïns els que els compren, no?
0: No, evidentment.
8: Llavors, jo augure una batalla inclús política, no? Encara no sé si és que no estan espavilats o que s'estan guardant munició per a més endavant, però ara venen unes eleccions municipals i jo no sé què pensarà Mònica Oltra d'aquest desenvolupament, no? Ja, mira, hi ha gent acampada en la plaça.
0: La
8: Puerta del Sol, en Madrid. Evidentment, així s'està fent una operació que jo crec que va més cap a inversors i grans capitals, sí, que per a donar solució de vivenda als veïns, irremediablement. Això és que no té remei. I clar, el València venent d'aquest preu i el que compra amb l'obligació de vendre arreglo al que ha pagat, ho fa irremediable.
0: Clar, perquè està xocant ara mateix els interessos d'una empresa privada, com és el València, que la seva legitimitat vol obtindre la màxima quantitat econòmica per un solar, com és lògic, perquè a fi de comptes és una empresa privada, però clar, l'interès de la ciutadania que està cada vegada més difícil accedir a la vivenda, en capitals estrangers, etc. Clar, és ahí un xoc entre el que necessita o ha de fer una empresa privada com és el València i el que li interessa a la ciutat, evidentment, clar, però són interessos diferents.
8: Sí, sí, sí. I evidentment, jo, a més és que per barat que el vengueren, tregaran els 900, 800.000 euros, són preus molt, molt cars. De normal, quan aquestes promocions se fan a València, tenen eixida. Però el que passa que, clar, que estem parlant de finques de 50, en el millor dels casos, o 20 pisos, així estem parlant de generar 400, 450 en funció del tamany que trie la promotora per preu. Bueno, també és cert que se poden fer coses més barates i fer coses de molt de luxe en els pisos més alts, que és el que s'acostuma a fer, però en qualsevol cas hi haurà una gran quantitat de vivenda cara que jo m'agradaria, i aquesta reflexió me faig, lo ideal seria que poguera anar per a veïns de la ciutat, estem en ixes, però difícilment hi haurà tants rics com per a fer-ho. Igual mos sorprèn, igual el capital valencià adinerat vol viure a Mestalla o tindre ahí i compra per a llogar i, bueno, qui sap, però no espere això, la veritat.
0: I per últim, Dani, s'esperen que les aquestes ofertes siguin vinculants més o menys en 2-3 setmanes i el València pues, trie, no? D'aquestes ofertes la que més li interessa. El termini més o menys és vora finals d'octubre, principis de novembre, és a dir, abans de 2027.
8: Exacte, el que ha passat fins ara és una declaració d'intencions de un tipus d'oferta no vinculant que, en la que trasllades al club quina quantitat estàs disposat a pagar, què fas, diguéssim, manifestacions d'intencions. Molts, per exemple, estan preguntant i proposant idees diverses amb el tema de l'enderrocament de Mestalla, que és una qüestió per un costat engorrosa, perquè tu de normal quan compres un solar està buit i ja construïses, així...
0: Ah, i això del el tirar a terra l'actual Mestalla, o assumís qui compre el solar, no assumís el València.
8: Era la intenció del València,
0: sí,
8: però
0: sí.
8: Jo vull veure la solució final, perquè... per a tots està sent una cosa estranya. És veritat que al final és una qüestió de subcontratar una empresa, ja s'han postulat diverses, algunes manifestant que cobrarien menys del que estava previst inicialment pel propi club, però, clar, també et dic que té un component sentimental fotut, és a dir, ningú vol ser el que entre en la bola, no? I... Yeah. Pues, per a les empreses seria millor que ho fera el club i per al club, òbviament, que és el menys interessat en ser el que isca la foto de l'enderrocament, lo ideal és que siguin les pròpies empreses les que ho tiren avall.
0: Pues ja abans d'acomiadar-te, vull fer-te una pregunta i esta no estava al guió, però mira, m'ha vingut ara al cap. Tu que estàs en la informació diària, política, societària, també toques un poquet, en este cas, algo que té que veure en el València. És possible mantindre aquest romanticisme de no, això serà el joc del nou de l'antic Mestalla, hauria de viure gent ahí, pues, veïns de la terreta, en el model, ja no sols esportiu al que anem, sinó de societat i de ciutats on anem, de capitals estrangers. És que jo, clar, a mi el cor em diu, joder, quina ràbia que on està la Mestalla no vagin a viure veïns valencians, ni es genera ahí una comunitat valenciana, però clar, per altra banda dius, és que el món de l'empresa privada va cap a les vendes a la major pasta, lògicament.
8: Malauradament, en este cas, jo crec que hi haurà un percentatge major d'inversors.
0: Clar.
8: Perquè el preu és molt alt i bueno, també hi ha opció de... També hi haurà opció de comprar en grans paquets i això que faça que t'abarati una miqueta el cost. I, bueno, també et dic que, siguent un esforç molt gran, hi haurà persones amb diners que estiguen ahí. Un exemple perfecte és el de la cooperativa de vivenda que es va muntar amb Badu, que no va eixir endavant. No va eixir endavant perquè no tenia... no va plegar al percentatge que s'havia marcat i va plegar la Covid i tal, però sí que és veritat que hi havia un grup d'empresaris que donaven la cara, persones que estaven disposades i volien comprar un pis en Mestalla, que són d'empreses molt conegudes. De fet, recorde que era de la família Burdeos, que és propietat de Mercadona, la presidenta d'aquella organització de la cooperativa quan ja se va muntar. O sigui, òbviament hi haurà empresaris que compren ahí i vulguin viure o que visquen els seus fills, però efectivament no serà popular. També t'he dit que és el normal, eh? Si mires el Calderón, el total desenvolupament immobiliari, no crec que te trobes ahí a gent en el carnet número 2 de l'Atleti de Madrid.
0: Total. Pues bé, gràcies, Dani, t'ho agraïs moltíssim. Nosaltres ja hem parlat del nou Mestalla, hem parlat ara de l'actual Mestalla i després d'esta xicoteta pausa parlarem com beneficia tot a l'equip, al futbol, que ja toca parlar de futbol.
7: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
10: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Això és el partit de la una, a Punt Ràdio.
0: 1:44 de la vesprada. Germán Muñoz, estàs per ahí?
1: Què tal, Nacho? Sí, així continuem la nostra visita al nou Mestalla. La veritat és que estem gaudint molt. Ho sent per tu, que sé que t'agradaria estar així, però ens estan explicant tot i podem contar més dades de les que hem contat ja abans, Nacho. Hem estat a la que serà, com has explicat abans, la grada alta i superior. Està aquesta grada alta, està la grada superior, que és sí. Les més altes del nou Mestalla, i després la grada mitja i la grada baixa. Bé, doncs en aquesta grada alta podem veure que les torres metàl·liques exteriors seran per on podran accedir, que també ho hauràs comentat, però on podran accedir els, en este cas, els membres, els aficionats, per a poder veure el seu equip i que tinguin el seient en ese joc, i que els nuclis que podem veure per el nou Mestalla seran a soles per a evacuació o per a algun PRM que necessitarà accés per a els ascensors i demés. Podem contar més dades xules, Nacho, més dades xules, perquè la coberta que està encara alçant-se, així en el nou Mestalla, que la podem veure, la tinc davant meua, li queden 10 o 15 metres d'alçada encara. Li queden encara 10 o 15 metres per a poder estar damunt del tot, i això serà la coberta que estiga, que cobra, valga la redundància, que cobra l'estadi. Podem dir que està feta de cables d'acero i també de membrana, són els 50 pilars, que això ja ho coneixem, 50 pilars de 36 metres d'altura i 39 tonelades, i tot es sustenta per aquests 50 pilars. A nosaltres el que estan dient, Nacho, el que ens estan dient, és que quedaria una volada de 70 metres. I la paraula exacta, en este cas, de Bea Lozano, que hem dit abans que és una de les arquitectes del Nou Mestalla, és que això és una barbaritat, que siga de 70 metres d'alt. A més, l'anell de compressió serà... L'anell de compressió és el que envolta, diguem, a tot l'estadi, envolta també a eixa coberta, serà de 800 metres de diàmetre. Podem dir també que l'estadi està fet en forma de bowl, Nacho, en forma de bowl, i que te permetís la visibilitat des de tots els jocs. I el que ens estan insistint molt, Nacho, és que per a que això jo crec que li interessarà a l'aficionat, és que en aquest estadi la visibilitat per a veure el partit, per a veure els jugadors, és bona des del lloc que tu te assentes. És a dir, ja no existeix el grada Xicotet Alto, el grada La Mar, no, si estàs... Òbviament, quan més a prop estés dels jugadors, més a prop els veuràs, però que veus el partit de bona manera des del lloc on estés.
0: Perfecte, Germán, pues te deixo les línies obertes i quan vulguis entres, val?
1: Perfecte.
0: Pues és la 1:47 de la vesprada, de seguida retomarem l'assumpte del Nou Mestalla, està Germán ahí, parlarà Javier Solís. Volia parlar també de com repercutirà els ingressos de la venda del Nou Mestalla, però ho farem després perquè vull que fem una xicoteta pausa per a parlar del bàsquet, perquè si no mai ho fem i l'actualitat ens atropella. I volia parlar de València Bàsquet, que ahir va guanyar. Va guanyar, porta dos victòries a Eurolliga, 2-0, però tinc ací a Miguel Domènech. Hola, Miguel.
12: Hola, què tal?
0: Que... Nye! No sé com explicar el sentiment. No sé si és onomatopeia i se nye. És va acorde.
12: Va tindre l'equip un batacazo ben gros el diumenge contra Lleida, que jo crec que és un avís que l'equip no va estar bé. En la Supercopa ja diguem que l'equip va competir però no va deixar bones sensacions. Jo crec que contra Besiktas vares guanyar, però tampoc vares fer un gran partit. Uh-huh. Tampoc espere molts grans partits ara. I sí que és veritat que ahir contra Baskonia ets molt solvent, perquè guanyes un partit des del principi, també en la meva opinió, i no és voler així donar el punt de vista negatiu, però crec que Baskonia pues, està en un moment ara mateix de construcció molt per de baix, ja no te dic de València, sinó de la majoria d'equips de l'Eurolliga, i anem a veure això com li pot repercutir en Lliga Endesa. I, bueno, al final, tu has de guanyar i has de construir ara. I jo crec que victòries com la d'ahir construeixen.
0: Tu hagueres signat estar on està València ara mateix, tenint en compte tots els canvis de l'estiu, el canvi d'entrenador, la pèrdua de jugadors claus, perquè per a mi el València Bàsquet, la Supercopa era un títol, val, és veritat, però jo, si em dius que ese colp dur siga a la Lliga Endesa, que sempre hi ha més marge d'errada,
12: sí,
0: i anar 2-0 en Eurolliga, tot i els rivals que ara parlarem de sop, jo haguera signat.
12: A veure, sí, no? Sempre, i sobretot perquè ara en Eurolliga tu has de començar guanyant partits, perquè ara és un moment on els equips, sobretot els grans, no? Els equips que estan fets per pelear la Final Four, fallen més i erren més que la resta, perquè se deixen partits, estan... Jo crec que se prenen les temporades amb més calma de la que se la pot prendre València. València, tot i que Xavi Albert diu molt bé moltes voltes, estem en construcció, els jugadors han d'anar millor, perfecte, però València ara té menys marge que el que pot tindre un Madrid, uns grecs, Dubai, Fenerbahçe i aquests equips que estan fets per arribar a la Final Four, perquè clar, aquestes victòries que se deixen els altres, que equips com València estiguen ara àgils, farà que igual València arribi a un play-in.
0: Clar, perquè moltes vegades el pensar de, bueno, a més ho havíem parlat fora de micros, que sí, València va 2-0, però davant quins rivals, ja, però si el inicio una temporada en tants de canvis, era més pressió, perquè no podia errar precisament davant d'aixos rivals.
12: I jo crec que
0: ha sigut Besiktas i Baskonia,
12: però València Bàsquet, al final, València Bàsquet és un projecte on hi ha confiança, però la confiança no és il·limitada.
0: No, clar.
12: Ni en cap estil ni en cap esport. I en València, que està en un moment de que ha tingut un estiu molt inestable, no? per totes les incidències que han hagut, per les figures que han entrat i tot el que vulguis, necessita construir, però necessita construir des de les victòries. Per què? Perquè guanyant... O sigui, si jo poso en la figura de Xavi Albert. Si Xavi Albert aconseguís convèncer als nous jugadors, als que igual no venen tan adaptats a l'estil de bàsquet, de que esta forma de jugar és la que fa millor a l'equip, i els jugadors ho compraran. Però sí, passa això en bàsquet, però segon, segur que Javier Aguirre, si en futbol si guanya els 5 primers partits o fa bons 5 primers partits, el vestidor li ho comprarà, perquè, però així no és bàsquet, és la vida. És general,
0: sí,
12: no?
0: Sí, tu identifiques en qui te fa guanyar. Mira, estem parlant de Xavi Albert i Estil, vull que li escoltem a Xavi Albert, l'entrenador de València Bàsquet.
13: Jo, per exemple, jo crec que contra Lleida i contra Besiktas i contra el Barça vam intentar córrer i se va córrer i s'han plantejat partits, bueno, ahí estan les dades, no entraré jo

0: S'han vist partits de moltes possessions, s'han vist partits d'un gran volumen de llançaments, partits d'una alta càrrega del rebot ofensiu. I me digo que Lleida va ser un partit que van perdre i no sé si van fer 15 tirs més que el rival. És... aquest plantejament el podrem portar sempre a la nostra banda i estar molt destacats dominant el rebot ofensiu, les possessions, és dir, no, no ho aconseguirem sempre, però sí que veig una intencionalitat tots els dies de fer-ho. I n'hi ha dies que evidentment les coses estiguin millor, tens millors cames, t'ha tot connectat, sumem un partit més d'experiència, és dir, les... tot se va engranant millor i llavors, bueno, pues avui és un partit molt destacat en tots els nivells, no? Per això també d'estos partits que quan tot va de cara, una cosa s'encadena rere l'altra, li dona importància a veure que ho fan en intenció tots els dies, i n'hi ha en veritat, n'hi ha vegades també que el rival li deixen millor les coses, n'hi ha altres que pitjor, però he vist una continuïtat en aquests partits, se guanyen o se perden.
1: Quin estil pot tindre València Bàsquet? Perquè la idea... Miguel? No. Perquè la idea de Xavi Albert i del club com a tal, per això tria Xavi Albert, és donar continuïtat a aquest estil de Pedro Martínez que li ha permès ser el millor València Bàsquet de la història. Mm-hmm. Després d'aquests primers 4 partits, és possible que estàs veient tu?
2: A veure, jo veig que la intenció de Xavi Albert, i parla d'intenció i ho diu en la roda de premsa, de ahir ens és molt bé, però ho hem intentat fer, sobretot en la Supercopa, continuar primer en el joc ràpid, no? I se València entén el bàsquet de si tinc el rebot, he recuperat una bola, o inclús si m'han fet cistella, quan més ràpid tinga un bon tir, més possibilitats tindré de que aquest tir sume els punts que jo vull, no? I jo crec que l'equip ho intenta en estàtic, no? Que igual és quan no tens aquesta defensa tan ben col·locada. Jo veig a l'equip que intenta moltíssim jugar a partir de que els exteriors generen a partir del seu bot, i ahí és on està la figura de TJ Shorts, com jo crec que és l'epicentre, no?, d'aquesta forma d'entendre el bàsquet, però també ahir no només és TJ Shorts, sinó que la resta d'exteriors puguen generar avantatges sobre bot, i ahir hem vist diferència entre Shorts i altres exteriors, i que els interiors que puguen pues, continuar, o quan tens interiors grans com Mirotic o Dylan Osetkoski, que poden clavar-te triples, pues, que tinguin sempre aquest llançament per a ser un equip que quizás no, pot ser no siga tan rígid en la tàctica de no, ara la passes així un indirecte, no, sinó bloqueig, ràpid...
1: Sí, però l'any passat València Bàsquet, a banda de Montero, evidentment, també estava de la Real... És que tenia molts jugadors que podien generar aquest estil. Mira, de bàsquet. I aquest any jo no veig a Mirotić o Osetkoski...
2: Jo crec que la plantilla, jo dic avui que vens un bon partit, no tens tantes peces per fora per a fer-ho, i jo crec que es veu moltíssim la diferència que n'hi ha entre quan està TJ Shorts i no, perquè TJ Shorts, a banda de ser molt bo i pujar-te moltíssim el nivell de la plantilla... genera avantatges com altre exterior no sap generar, perquè sap generar zero per a ell mateix, però també per als companys. I això et dona molta versatilitat. I després, per a mi, hi ha un punt molt important.
3: Va en directe ja és... Javier Solís, eh? Directe,
1: pues,
3: en directe Javier
1: Germán,
3: Solís.
1: Germán, pues fica Javier Solís i de seguida continuem en el bàsquet. Parla Javier Solís, director general del València Club de Futbol.
4: Por favor...
1: Vale, os atiende Javier Solís. Está Germán preparando el micro. Recordem que está visitante el Nou Mestalla, ya conclòs esa visita.
3: Javi, ¿qué tal? Germán Muñoz, en directe per al partit de la una. Primer, quina valoració fas des del València com a director general de com van les obres del Nou Mestalla? ¿Esteu contentos, no? ¿Com va tot?
5: Pues en primer lugar quería dar las gracias a todos los medios por cómo han estado tratando las píldoras informativas que desde el día de ayer estamos empezando a lanzar para ir explicando un poco cómo será el cambio de un estadio a otro. Y respecto a las obras, bueno, pues lo podéis ver con vuestros ojos hoy en día. Estamos muy contentos, muy satisfechos, van yendo según el calendario de obras. Y habéis podido comprobar pues que la verdad que no hay problemas.
6: ¿Alguna pregunta más?
7: Sí. No hay ninguna duda, ya va a ser una realidad, ya se está trabajando. A partir del verano que viene esta será la nueva casa y no sé si tú en el plano personal estás más tranquilo que hace 3 semanas, por ejemplo, con todos los cambios que ha habido en el club a nivel deportivo y también con cómo marcha esto a nivel arquitectónico.
5: Yo estoy muy tranquilo, sobre todo estoy muy tranquilo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club, y seguro que va a ser una casa en la que todos los valencianistas se van a sentir muy, muy orgullosos. Sí que me gustaría adelantar una serie de píldoras que iremos comentando más adelante. De rasgos generales, el abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades, y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.

0: la candidatura de Pérez Llorca. Aquí se dicen cosas muy graves, cosas que inhabilitan al presidente de la Generalitat para presentarse a la reelección.
1: Bé, això dia José Muñoz, però el president de la Generalitat preguntat per este dossier i diu que no sap absolutament res, que no té res que amagar, que està tranquil i que, en tot cas, si tenen algo els socialistes, que vagin als tribunals i ho denuncien.
2: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Yo a ese juego no voy a entrar. Si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo. Yo lo que creo es que en la política todo no vale.
1: I més coses en aquest temps de notícies. Hi ha novetats pel que fa a la processó cívica del 9 d'octubre, que ja li queda poc. Ja sabeu que és el 750 aniversari de la mort de Jaume I. I, per tant, enguany hi serà en la processó l'espasa del rei. Escoltem a l'alcaldessa.
3: Té novetats en la processó cívica, que és l'espasa de Jaume I. Només ha eixit en els aniversaris, i és que fa 50 anys, en el 700 aniversari de la mort, i és que la primera vegada en 1666... i s'enguanya una altra vegada de forma excepcional per el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
1: Doncs és una cosa que ja ho ha dit l'alcaldessa, que no passa molt sovint. Aquesta serà la tercera volta que es conega qui s'espassa, que la portarà l'interventor. També hi ha novetats pel que fa a l'exhibició de la Reial Senyera, que normalment és un dia, el dia abans de la processó. Enguany seran 3 dies, estarà exposada allí, i a més és l'última volta que se veu la Reial Senyera actual, perquè està ja velleta i la van a renovar. L'any que ve serà una de nova. I també parlarem del Brexit, perquè, atenció al que ha dit el primer ministre britànic, diu que ara, el laborista diu que està obert a estudiar una possible reentrada dels britànics en la Unió Europea. Anem a escoltar-lo.
4: Brexit has caused more harm than good. And I think around
1: 60%... Dia Barnum que el Brexit ha fet més mal que bé als britànics i que el debat està al carrer i que ell pensa moure-lo, amb la qual cosa ja no sabem què passarà. Si 10 anys després tornen o no tornen. Això i altres coses en l'informatiu de les 2:30.
5: Perfecte, Patri, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, fins ara.
5: Nosaltres de seguida anirem en la tertúlia, però abans vull recuperar i terminar el bàsquet perquè, a més, estava molt interessant. Estàvem parlant, recapitulant, disculpa, Miguel, coses del directe, entrar solís, tocava l'informatiu, coses del directe. Estàvem parlant, i a més hem escoltat Xavi Albert, si té els jugadors València Bàsquet per a jugar en aquest estil tan dinàmic, el qual jo dubte, perquè l'any passat, per exemple, estava Montero, però és que si no estava Montero estava Badío, però és que si no estava Badío estava De la Rea, si no estava... Tenies un roster que et permetia fer aquest estil, no? Un poquet, jo sempre ho exemplifico en el futbol, perquè entenc que la majoria de gens són de futbol, de... No, clar, és que l'estil de Guardiola sols els pot fer si estan els jugadors que tenia Guardiola. I que este any, a lo millor, hi ha un poquet de TJ Shorts dependència, perquè és ese primer espasa que el València l'any passat és que no sols tenia un primer espasa, tenia 2, 3 o 4 primers espases.
6: No, i el primer espasa era Jan Montero,
5: Sí.
6: Mira, jo sí crec que n'hi ha dos conceptes que la gent ha de tindre clara quan parla de bàsquet, però també qualsevol esport. L'esport que es juga, tot i que l'entrenador té una importància molt gran en com es juga i com s'entrena, l'esport és dels jugadors. I el bàsquet és dels jugadors. I tu pots dir, jo sóc el millor en això, però si tens jugadors que tens un estil que els hi ve millor, sempre has de jugar a lo que et puga permitir
5: optimitzar el teu equip.
6: Val. Per a mi pot començar com està començant ara, intentant i se senyes d'identitat, però per a mi n'hi ha dos jugadors que són de molta qualitat en atac, que són Mirotic i Harmony Brooks, que has d'integrar-los en el sentit de Harmony Brooks en Milà tenia moltes jugades de triple que igual són més elaborades que les jugades que fa València. Mirotic, jo crec que està el tema físic, que se va agarrant poc a poc, però a veure 80 partits de temporada, llarg serà el camí, com ens agradava dir l'any passat.
5: No tornes a dir esa frase així, per favor.
6: Sempre, sempre, Nacho, sempre. I, per últim, per a mi n'hi ha un dubte, que és, més enllà de TJ Shorts, quan vas a poder generar sobrevot, que per a mi és el primer gran dubte, i segon, el joc interior, per a mi necessita més peces que siguin més lleugeres, que puguen jugar més obert, que puguen emparellar-se en distintos jugadors, perquè crec que València té un joc interior on totes les peces són o 5 spurs com Nil Saco o 4 que poden jugar al 5 o 5 que pot jugar al 4. Però ese jugador, no?, que pot jugar que igual supera poc els 2 metres, que és més lleuger, València no el té. I per a mi necessita com a mínim un d'aquests perfils.
5: O siga que, a veure si m'ha quedat clar, està bé que estiga intentando, però que ha de, diguem-ne, continuar.

0: Durant l'estil en matisos.
1: Sí, per a mi sí. Per a mi sí, però està molt bé. A mi hi ha una cosa que li aprove ara mateix és que tu un equip, sobretot d'una temporada que tens un partit cada dos o tres dies, tu has de tindre un pla de joc. Perquè en dies com el d'ahir, que el rival pràcticament ni compareix, tu si fas les coses que has de fer i les fas bé, guanyaràs partits. I si vas guanyant partits, en la classificació estaran més damunt, la confiança pujarà i tot això serà positiu. Però jo crec que n'hi haurà un moment on n'hi haurà certes peces on jo crec que n'hi haurà matisos, com crec que n'hi hauria que desdramatitzar si n'hi han, perquè al final els jugadors són els que et faran millor o pitjor el teu estil.
0: Val, i abans de concloure, Papi Rivero, un jugador que quan va arribar així a sol espera entrenar perquè mentre que trobar equip, que tots sabíem el que es venia, després d'això va començar a tindre un contracte de prova, després, i ara sembla que li poden oferir... sembla que li poden oferir un contracte de tota la temporada. Que, bueno, com ho veus tu? Perquè a mi em sembla que si tu de veritat aspires almenys al play-in, Rivero no està un poquet guasset.
1: Per a mi, dos coses. La primera, per a mi que Jaciel Rivero hagi tornat a València després del seu epíleg en l'etapa de l'ex Mumburu, a mi és algo que no m'agrada com a club. Perquè jo crec que aquesta història que va pujar a Riguense un dia de partit de play-off me sembla una falta de respecte fer-ho públic, que això no hagi tingut conseqüències, a mi és algo que em preocupa. I després, Jaciel Rivero, per a mi, el tema no és que renove o no renove. N'hi ha una cosa, i és que ja ha jugat tres partits i dos partits ha jugat bé. Pensa que Jaciel Rivero, sobretot si juga al 4, és un perfil per a jugar al bàsquet de València Bàsquet? No. Si Jaciel Rivero només el renoves per un mes, guanyes temps, ho puc entendre dins del que t'acaba de dir, que jo això no el vaig a remoure mai. Però per a mi n'hi ha un problema, que és que un jugador que ha vingut a reforçar entrenaments, ara mateix ha passat en la rotació a Yankuba Sima, que anem a veure què passa en ell, i a Guelle. O sigui, per a mi, tot i a banda de tot això, si parlem en el bàsquet i en el present, que és el que jo crec que pot canviar i sobretot el que analitzarem, per a mi ahir n'hi ha un tema. Si un jugador que ha vingut per reforçar temporalment ara mateix és una opció més sòlida que dos jugadors que tenen contracte per a tota la temporada, jo crec que te diu algo d'on pots arribar. I tots tenim clar una cosa. Si pensem en el jugador pel que València està en el mercat, i si a l'air que t'estic parlant, i si 3-4, més versàtil, i si substitut de Braxton Key com a tal, Jaciel Rivero no ho és. Mai en la vida.
0: Ja, però és millor, o almenys ha demostrat millor ara mateix que el que tens en la rotació fins a final de temporada.
1: Val, perfecte. Pues si te quedes a Jaciel Rivero...
0: Talles a un dels altres.
1: A veure, ja en Cuba Sima li estan buscant una eixida, no ha jugat en els últims partits, no ha jugat cap partit d'Eurolliga.
0: Si Guelle... se va a Sima, es queda a Rivero i signen un Braxton Key, te donaries per satisfet?
1: Uf, jo és que saps com soc en el tema Rivero. Jo no el signaria més, però... com jo no són els meus diners ni sóc jo qui pren la decisió, puc entendre que facin això perquè ha estat millor que altres companys com el cas de Guelle, que jo crec que és un tema que és un jugador que necessita millorar imminentment.
0: Perfecte, Miguel, pues t'escoltaré la setmana que ve. I esta setmana, qual és la fulla de ruta de València Bàsquet?
1: N'hi ha primer el divendres partit divendres. En Asbel, que és altre partit. Jo crec que serà per a guanyar, però ojo, perquè Asbel no és un equip de molt de nivell de bàsquet, però físicament pot fer molt de mal. I serà bona pedra de toc en l'aspecte físic, perquè és un equip molt físic. Té a Jay Crowder, ex-NBA, que t'agradarà. I diumenge Saragossa, que després del revolcó que vas tindre contra Lleida, i si era Saragossa, bueno, la CB no perdona. I a Sogo jo crec que està bé tindre aquest toc.
0: Perfecte, Miguel, anem en la tertúlia.

0: Quan són les 2:10 de la vesprada, hola, Salva Folgado, de 90 minuts, de esta casa.
1: Què tal? Buenas.
0: I tenia ganes de saludar a Roberto Ferriol, de La Grada. Què tal?
2: ¿Cómo estamos, Nacho? Buenas tardes.
0: Bé, de seguida també afegirem algun company que ha estat en la visita. Mira, de fet, crec que està allà. Conrado Valle, estàs per ahí?
3: No, està per així. Mira, Conrado, el tinc al costat. Conrado, te vaig a ficar l'àudio. Espera un moment, Nacho. Ara sí que t'escolta ja.
0: Hola, Conrado.
4: Hola, què tal?
0: Què t'ha semblat la visita al Nou Mestalla?
4: Pues, a ver, creo que es un estadio que cumple las expectativas que genera...

0: y con capacidad para 70.000 espectadores, con la altura que tiene, creo que ese efecto presión lo va a tener seguro.
1: Sí, perquè passen, la informació que hem donat és que en comptes de 45 graus que té l'actual Mestalla, són 36, que és el màxim que permet la FIFA. Però mira, sense que te lo haya preguntat, m'agrada que ho digues perquè és esa sensació. I una pregunta més ràpida, Conrado, també. Tu confies, com també ha dit Javier Solís, en els plaços, no? Que estiga preparat per a juliol de 2027, que és la idea.
0: Vamos, sí, no, por hecho que van a estar, salvo que pasa algún contratiempo. Yo creo que todos los planes del Valencia de a corto plazo pasan por estar la temporada que viene ya en el Mestalla. De hecho, ya la campaña de abonos, como que ha empezado ya, o va a empezar dentro de poco, a empezar a los aficionados a informarles de cómo va a ser ese traslado. Y yo creo que se va a producir. No sé si estará acabado 100%. No suelen estas obras, no suelen estar acabadas al 100%. Suelen abrirse y luego se suelen... Sí. Y retocando, pero sí, no tengo ninguna duda de que la temporada que viene Valencia va a estar jugando aquí.
1: Perfecto, Conrado, muchísimas gracias.
0: Un saludo.
1: ¿Qué vos sembla? Roberto, Salva, primer, el que hem escoltat durant tot el dia, les imatges que heu vist a xarxes socials, també hi havia una persona a la grada allí, del estadi, com ho veieu?
2: Bueno, anem a veure com queda tot... Bueno, puedo sí, valenciano sí, claro también, sí. No tengo problema, pero bueno, vamos a ver cómo queda todo y yo entiendo que un estadio que es nuevo, un estadio que al final hay una gran inversión detrás, ¿no? Yo dejo de lado lo del tema de low cost y toda la historia. Yo creo que al final será un estadio moderno, que será un estadio que nos gustará menos que el actual Mestalla, creo que eso está claro, siempre te va a gustar menos que el actual Mestalla, solo por la forma del estadio, por la inclinación de la grada, por el recuerdo, por el cariño que le tenemos a Mestalla, siempre nos va a parecer peor, pero al final yo creo que no hay que olvidar que el Valencia tiene que dar un paso adelante, con todo el mundo del fútbol que hablamos siempre dice lo mismo, de hecho hemos hablado hace un rato con Jaime Gavilán, todo el mundo, ¿no? Es necesario cambiarse de estadio, ingresos, modernizar el club, yo creo que al final es un paso que hay que dar si tú quieres estar a la vanguardia, lógicamente eso tiene que ir de la mano con una mejoría deportiva, yo creo que todos lo tenemos claro, pero yo creo que el nuevo estadio de Mestalla será un buen estadio, estará bien y será algo muy parecido al Wanda.
1: Volía aportar Salva Folgado perquè crec que és un poc de vegades l'altra opinió,
3: no.
1: Per això volia creure l'opinió.
3: Jo de l'estadi sempre comento el mateix. Jo en el seu dia, quan Juan Soler va presentar aquell mega projecte d'estadi que va tombar finalment la crisi de la Rajola, si no haguera aparegut tan pront la crisi de la Rajola, la ciutat de València tindria un superestadi, però un superestadi. L'actual no va tindre res a veure amb aquell projecte. Jo en aquell moment no me vaig oposar, no? aquell estadi. Per tant, no participe de que el València tindria que quedar en l'actual Mestalla i trencar el projecte del nou Mestalla, perquè en aquell moment a mi me va semblar perfecte i ese nou projecte que va presentar Juan Soler, jo ara seria hipòcrita si estiguera defensant l'opció de quedar-se en Mestalla quan en aquell moment defensava el canvi. També vaig dir sempre el mateix, si Paco Roig haguera fet bé la remodelació de l'estadi de Mestalla, el València continuaria en Mestalla. No caldria un nou estadi.
1: Jo crec que la solució
3: seria com el Bernabéu, vull dir, podria estar sí, perfectament perquè no tindria problemes amb els veïns.
2: Salva, no n'hi ha més clubs en tota Europa que tinguin dos estadis i dos ciutats esportives. O sea, no n'hi ha dos centres d'entrenament i com va tindre el València i dos estadis, és impossible de mantenir.
3: No, és habitual. No, clar, és normal. Has de tenir un, o el vell o el nou, és evident.
2: Si dones el primer pas, sí.
1: Jo crec que estem tots d'acord que si poguérem tornar al passat tots diríem, oye, i si en comptes d'un nou estadi reformem l'actual, modernitzem l'actual Mestalla, però clar, és que
3: ja... L'haguera fet bé Paco Roig en aquell moment, jo crec que no estaríem en estes, estaríem encara en Mestalla. El debat del Mestalla s'haguera acabat.
1: Val. Després, hem estat contant diverses dades, també vaig escoltar ahir en el 90 el soci que va parlar, que va dir que l'experiència parlant, no sé si era una persona del València o de Legends, crec que ell tampoc
3: era de l'empresa que està oferint,
1: crec que és Legend, no?
3: Jo entenc que és Legends. Val, sí.
1: Però que l'experiència no va ser bona. A veure, hem contat que és cert, el València diu que tindrà 41 bars, però els locals que estaran 365 dies oberts són 4 restaurants i 2 locals. És a dir, no seran 50.000 coses.
2: Sí, no serà el Aqua.
1: Exacte. Mm. I després que pujaran els preus, però que el seient més barat serà el més barat del nou Mestalla, ja ho ha dit també Solís, Javier, serà el mateix preu que el més barat de l'actual Mestalla, el del nou. Com valoreu o com penseu que es va tomar la gent una pujada de preus que va a passar? O sigui, jo entenc que el València, sí, que Javier Solís diga... No, però... A veure, sí, el més barat de l'actual...

0: Mestalla, a lo millor estàs molt més a prop que en el nou Mestalla. Però com penseu que això va tomar la gent? Perquè jo el que he tractat de fer en la part informativa és pues, fer pedagogia a la gent de, oye, és normal que pugen, però també dirà el València, oye, la gent vol tant a Mestalla els últims anys en un València lamentable, sí. També un poquet, un premi per a ells.
1: Però jo crec que és inevitable una pujada de preus. Jo crec que és normal. Jo, fora de micros, off the record, si preguntes al club o gent, lo normal serà una pujada, no sé, però aproximadament del 15 o el 20%, sí. És lo que van a ser esa pujada en els abonos. I jo crec que la gent sí que ho sap i sí que sap que és impossible mantenir els preus de l'actual Mestalla, que la visibilitat serà pitjor, segurament, en ese tercer anell del nou Mestalla que en la grada la mar de l'actual, però que al final és un estadi totalment diferent, que són 30.000 butaques més i que és complicat el mateix puesto d'un estadi a l'altre. Bueno, tu pots mantindre el primer anell o el segon o el tercer o més o menys el puesto, però que va ser totalment diferent.
0: No, anem a veure, informativament parlant, és impossible que estigues on estigues, si tu vols mantindre exactament el mateix lloc on estàs a Mestalla, si vols canviar-te al nou Mestalla al mateix lloc, no hi haurà pujada de preu, o sigui, 100%.
2: Sí, però el que ocorre, jo crec que abans has establit, o la gent estableix el paral·lelisme entre el Wanda o el Roig Arena,
0: sí.
2: Però és que el València no té res a veure, i m'explica ràpidament, és a dir, o tu construïs una plantilla competitiva,
0: que a més
2: ja el primer any de l'estadi estigui jugant en Europa, o tu a la gent la vas a convèncer de canviar-te, de pujar-li l'abonament, d'encarir-lo, si la plantilla igual és inferior a la d'enguany i a més no tens Europa. És que convèncer a la gent per a donar-li aquest pas és molt complicat.
0: Sabeu quan va acabar el debat de la puja de preus del Roig? Jo sé que ni al Roig, ni a València Bàsquet, ni al València del Sagrada de les comparatives, però no és per comparar locals, és per comparar experiències.
2: Estan comparant-se, clar, van a competir pels mateixos events.
0: Clar, però va haver un debat molt gros per la pujada de preus que va ser molt alta a València Bàsquet. Quan va acabar? Quan València Bàsquet va fer el millor projecte de la seva història.
1: Lliga i final d'Eurolliga, clar.
0: Quan la gent va anar al Roig Arena i va veure, ostres, este València, quin espectacle, clar, no estaven pendents de... No, mira lo cómodo que és esta...
2: No,
0: estaven dient, ostres, és que estem veient a Badio, a Montero, clar, a la fi és un poquet la clau. Bueno, ha dit Javier Solís que encara no descarta Europa, que resten 90 punts.
1: Bueno, jo no sé, jo crec que és molt difícil, no? Aplegar ja esta temporada a Europa, no crec ni que siga l'objectiu per a Javier Aguirre. Lo que sí que té que fer el València, o lo que sí que està començant a fer el València, per lo que dia Salva, és lo de marcar-se ja un camí de tratar de convèncer a la gent de que sí que ves el camí per a Europa. Vull dir, ja està per ahí lo de el fair play financer, està lo de, bueno, els ingressos extras de l'estadi, no? Bueno, no és ja Europa, però sí que en el nou estadi va a plegar Europa, no? Crec que és un poc lo que el València va a tratar de que la gent...
0: Sí, però arribar a Europa, jo sé el que sempre dic, no? Sí, estem parlant tots de no, el València en un València superroïn, en Ron Gurley a la gestió, l'any passat va quedar a 2-3 punts d'Europa, a veure, sí, no? És a dir, l'Europa que té una pasta que és mínim Europa League requereix certa inversió, és a dir,
2: sí,
0: la
2: sí,
0: Real
2: sí,
0: Societat
2: claro.
0: Per a fer el projecte que ha fet, sí, ha venut jugadors allà, però ha pagat per Guedes, ha pagat per Soler.
2: El Betis també.
0: Clar.
2: El que ocorre és que venim de la milonga de Rongarli de les quatre finestres de mercat per estar en Europa i ara de repente, el nou mantra de Meriton o de Javier Solís, per cert, quant de temps feia que no parlava Javier Solís? I sí. M'agradaria conèixer si Javier Solís ha pujat les seues atribucions dins del club. Perquè...
0: No, les ha pujat.
2: Però què és exactament ara?
0: Ara
2: és el nou va...
1: director general de tot.
0: Sí, va colsen Braulio, eh?
2: Però el càrrec, vull dir...
0: Ah, el mateix.
2: Algú ha dit quin càrrec té...
0: El director general?
2: Ja era director general.
1: Però és la mà dreta de qui atén València.
2: Sí, no, està clar, però que m'agradaria conèixer atribucions. Pues mira, és el nou CEO del club.
0: Sí, que cap persona explica.
2: Aquestes coses de mèrit no les fa, vull dir.
0: Si Javier Solís era director general l'any passat, per què no parlava mai i estava desconnectat de la part esportiva i ara que està connectada a la part
2: esportiva? S'encarregava de l'estadi, ara s'encarrega també de la part esportiva, part estadi... Quan era portaveu no parlava, ara de repente ha parlat. És el portaveu també.
1: És qui fica el nom de Braulio a la taula de Kiat, no? Sí, jo crec que és l'home més fort de l'actual València.
2: No, això jo ho tinc clar, però que algú ho explique, no? Que ell mateixa diga, escolteu,
0: estic
2: així en qualitat de... i que doni el seu...
1: Nou organigrama del club.
2: Exacte.
1: Javier Solís és el cap del València.
0: Estic d'acord.
2: Però el que jo te deia, el mantra nou quin és? De les Ford Transfer Windows, el València va estar ja l'any que ve en Europa per inaugurar l'estadi amb Corberà al capdavant, ara què ocorre? Quin serà el tècnic? No ho sabem. Van estar en Europa, sembla que igual ja no ens dona, no ens

0: s'arriba. En tot cas, pues anem a encarir els abonaments, anem a demanar-li a la gent més diners per a traslladar-se al nou Mestalla, però quina plantilla anem a oferir-li? Saps? Vull dir, hem tornat altra vegada a la casella d'Eixida.
1: Així és, i el tema és que per a preparar... És a dir, igual que hi ha que donar importància, com se l'ha donat a la part operativa, el trasllat al nou Mestalla, les fases, l'agrupar-se, que això és totalment lògic, perquè un trasllat a un nou estadi requereix una logística molt àmplia, és cert que portant de nou a l'exemple València Bàsquet, València Bàsquet l'any abans contracta Pedro Martínez, ja el primer any de Pedro Martínez és bo,
0: sí,
1: comença a fer, es garantís jugar Eurolliga l'any següent, per tant que quan arriba, per exemple, esa puja de preus, tu saps que està el millor entrenador de la teua història, que ja has fet un primer any que sembla que hi ha cosetes, el projecte d'un any a l'altre és de continuïtat, perquè Montero ja estava el primer any i el millor Montero arriba el segon any, ja tens l'Eurolliga garantit. Clar, el que dius, Alba, és veritat, estem en una casilla eixida on ja, on estem en termes d'entrenador? Perquè Aguirre ha signat fins a final de temporada. On estem en termes de projecte? Perquè, en teoria, for transfer window i ens acabem de carregar tot en raó. Però estem en la graella d'Eixida.
2: Sí, perquè, bueno, València Bàsquet, una de les coses que dia era, bueno, esta plantilla n'hi ha que pagar-la. ¿No? Pero claro, tú veies la plantilla y dices, bueno, claro, n'hi ha que pagar-la. Efectivament, n'hi ha que pagar-la. Claro, si este estiu Braulio o Solís diuen, no, es que esta plantilla n'hi ha que pagar-la, i tu veus les mateixes cares...
1: No, però és que
2: claro,
1: a l'estiu tu ja arribes a ben pagar l'abonament. El que jo em referís que és que a l'octubre...
0: Per a convèncer, el ganxo,
1: per a
0: claro.
1: El ganxo...
2: Sí, sí. Bueno, a lo millor tallen ahí, lo del nou Mestalla el primer dia i n'hi han dos o tres fitxatges d'Europa. Sí. No ho sé, wow. No? I claro, pues ahí sí, n'hi ha que pagar-los. Però bueno, que yo creo que es algo que ahora mateix es una utopía. Díaz Alba, lo de Solís d'entrar ara en Europa, tens que fer unos números bestials, ara, perquè sí, queden 90 punts, tens que fer 55 de 90, no? O mínimo. Jo crec que és molt complicat parlar avui d'Europa i anem a veure. Jo no sé, per lo que diu vosaltres, si la gent s'enganxa en un Mestalla, en Aguirre, en dos o tres cosetes que canvi el club. Jo crec que el València l'any que ve va fer rècord d'abonats, però perquè és el primer any del nou Mestalla i crec que és normal. Va ser rècord. Tens 70.000 puestos, el València vol mínim 50.000 abonats. Vas a fer rècord perquè en l'actual Mestalla no caben 50.000 abonats.
1: Si jo crec sincerament que el que és la logística, l'estadi, el nou estadi que sembla que va estar bé, tal, és tot molt coherent. El problema és
2: l'esportiu, que és un club de futbol.
1: És que és un club de futbol. O sigui, és que...
0: Però també els preus... Quan... Heu comentat que se donaran a conèixer esta setmana? O...
1: La setmana que ve.
0: La setmana que ve. És que jo crec que és superimportant.
1: No, clar. Sí,
0: superimportant.
1: Totalment. La setmana que ve.
2: N'hi ha que tenir en compte que ja en dos setmanes tens que fer els grups per a lo de anar xunts sí. A l'estadi. Claro, tu si vas a elegir el teu puesto tens que saber els preus. O sigui, això,
1: clar, no n'hi ha més.
2: No n'hi ha més.
1: Germán, estàs per ahí?
3: Sí, ja estem fora, ja hem acabat la visita. He de dir que estic suant, però com si haguera corret una marató. Mare meua, la visita encara fa calor.
1: Què t'ha paregut?
3: I... Sí, la veritat és que el que podem dir, Nacho, és que ha sigut... És la primera vegada que jo entre i em sembla una barbaritat. Ho dic clarament, em sembla una barbaritat. Crec que és un estadi que la gent va gaudir, que la gent pot veure que és el que interessa, el futbol, la xespa, als jugadors... de bona forma des de qualsevol lloc i jo crec que això és el més important. Hem accedit a tots els jocs de l'estadi i a mi em sembla que va ser un estadi molt bo. És veritat que jo li tinc molta estima a l'actual Mestalla, al vell Mestalla, i això, com deia Roberto abans, no me lo llevaran mai, perquè Mestalla és Mestalla, però jo crec que aquest estadi està a l'altura del que es mereix l'afició del València.
1: I penses que arribarà en timing, no? Perquè hem publicat una imatge a les nostres xarxes socials i en teoria la inauguració està prevista per a el juliol, en teoria, ha d'estar preparat. I de fet el València insistia en que estaria finalitzat.
0: Era agost, no? Crec.
1: En el timing posava juliol, perquè ho va repassar ahir, i a més el València deia que estaria finalitzat. No, Conrado ha dit, no, el Wanda, aquestes estructures de vegades s'inauguren parcialment. No, el València diu finalitzat. Tu és viable? Javier Solís ha dit que sí, però no sé. No
3: jo, finalitzat, jo ara mateix, no tinc la veritat absoluta, però jo crec que finalitzat, jo crec que no, de manera completa. Com ha dit Conrado, de manera parcial, igual sí, però bueno, igual no, segur que sí, perquè a més està el tema del Mundial, que ha parlat també Javier Solís d'això, i a València, i al València... Li fa gràcia, no? Això, que Espanya i que la resta de les seleccions puguen jugar així un torneig del nivell del Mundial. Però de manera total, en juliol, Jo el veig un poc precipitat, però bé, jo crec que de manera parcial sí.

0: i de manera finalitzada igual en agost, com estava dient Salva Folgado.
1: No descarten que el València demane, per exemple, com ha fet el Villarreal,
2: les dues primeres jornades,
1: les primeres jornades de Lliga, i barres com a visitant.
3: Entraria dins de la lògica.
1: Sí, sí, sí.
3: Germán, gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Demà ens escoltem.
3: Vinga, chao. Pues ja per acabar, perquè hem parlat tot del nou Mestalla, volia preguntar-vos un poquet quines sensacions vos ha deixat les primeres hores de Javier Aguirre a la banqueta, que encara no ha debutat, evidentment, però tot el que respira és a estar proper en el futbolista i demés, com ho veieu?
1: A veure, tot és positiu, Nacho, a l'espera de que el València comenci a competir. Jo tinc molt de hype, no?, com diuen els moderns, en conèixer el sistema de joc, si va ser veritablement ese 4-2-3-1.
3: És el que està provant a Paterna.
1: Com acopla aquestes peces i si ens va sorprendre amb l'alineació d'algun jugador. Tinc molt de ganes de conèixer el primer 11 de
2: Aire. Crec que comparar que en Corberà ja són només les rodes de premsa és la
1: no,
2: nit
1: no,
2: i el dia.
1: És un altre món.
2: Bueno, jo crec que si guanyem partits va estar divertida la temporada, perquè jo crec que sí. Aguirre dona peu al show i jo crec que anem a tindre moments
1: divertits.
2: Però el problema és si perds partits, si tafones en la classificació, si tornem un poquet al bucle de les últimes temporades, jo crec que igual ahir Aguirre no és tan divertit.
3: És que el marxa... hem parlat moltíssim de Javier Aguirre, del nou Mestalla, no sé què... Mm. El marxerra del València és el que és. És a dir, que sigues la jornada 7 i estem a soles, entre cometes, a un de la permanència. Però és que l'objectiu no hauria de ser la permanència.
2: La sort és la de les últimes temporades, és que sempre n'hi ha 3, 4, 5 equips que són molt més roïns que el València.
3: Corberán ha fet moltíssimes errades, però les seues dos segones voltes han sigut una barbaritat.
2: De Champions.
3: Sí, sí.
2: La primera va ser de Champions.
3: Jo me costava veure el València este any fent una segona volta de Champions.
2: Bueno, jo no ho sé, però sí és veritat que des del club lo que sí que volen, no? De portes a fora és que és atreaire, que és totalment diferent.
3: No, però i ja no és que vull al club.
1: És no, que, és de veres hasta que l'equip comença a competir.
3: Però hasta el primer, partit.
2: Jo estic en Salva, hasta el primer partit. Sí. El primer partit tu vas a veure si és diferent tot, o si és igual. Jo crec que va ser diferent, però bueno, que n'hi ha que jugar i n'hi ha que anar a Santander i guanyar, que és una eixida que tens que sumar de 3 sí o sí.
1: Davant un rival directe com és ara avui en dia el Racing de Santander, clar, sí, sí.
3: Perfecte, pues arribem pràcticament ja a les 2:30. Salva Folgado, moltes gràcies.
1: Un plaer, m'alegre molt de veure a Roberto Ferriol.
3: Un gran, Roberto, gràcies.
2: A vosaltres per la invitació i sempre que vulgueu, si estarem.
3: Pues no vindràs molt més. Nosaltres mos acomiadem, mos deixem en l'informatiu de 2:30 a 3. Esta vesprada crec que no hi ha punt a punt, Salva, no hi ha, no?
1: No, divendres és el pròxim.
3: És que ahir sí que vas estar escoltant.
1: Divendres és el pròxim, sí.
3: Pues esports a la nit en el 90 minut també, si no m'enganye el programa per la vesprada de Daniel Mosilla. Nosaltres ens acomiadem, ens escoltem demà a esta mateixa hora. Bona vesprada, sigueu feliços.

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: S'ha paralitzat el desnonament 10 dies.
2: La vivienda és un derecho y hay que luchar contra la especulación, señorías.
3: Y ahora vemos que solo está publicado uno, que vamos a votar el viernes. Son una banda.
4: Estamos hablando de que un propietario que mantenga a su inquilino va a poder ahorrarse hasta 540 euros al año. Eso se votará el viernes. ¿Dónde estarán ustedes, señoría?
5: Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Jordi.
6: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no lo lleva al juzgado, pues está mintiendo, o sabe que no hay nada.
7: Implicación y determinación para esclarecer lo que ha ocurrido.
8: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Oles.
0: Hola, com estan? Un dels dos reials decrets de la vivenda aprovats ahir, el que porta la bateria de mesures contra els desnonaments i la pròrroga també de fins a 2 anys dels contractes en vigor, ja està publicat negre sobre blanc avui en el BOE. L'altre, el que recull la renovació automàtica dels lloguers, s'ha ajornat per a demà. A l'endemà, els dos seran sotmesos, ja ho saben, a votació al Congrés. El govern continua negociant també els partits de l'esquerra, també en Junts. El que sabem del segon decret és que el propietari haurà d'indemnitzar amb 12 mensualitats al llogater si decidís finalment no renovar el contracte de lloguer. Per tant, en un decret va la pròrroga dels contractes fins 2028 i en l'altre, que encara no ha sigut publicat, es contempla una pròrroga que seria indefinida dels lloguers. A falta de concretar aquest segon text, el líder dels populars ha argumentat aquesta aparent contradicció per a dir que el seu partit

0: partit votarà no als dos decrets de divendres en el Congrés. Diu Feijóo que són dos decrets incompatibles entre si, que un contradiu a l'altre, que per una banda està la pròrroga forçosa dels contractes fins al 28, per una altra una pròrroga indefinida, i diu també que no es protegirà les persones vulnerables i que en aquestes normes no hi ha res sobre la necessitat de construir noves vivendes.
1: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo. Si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile.
0: Bé, des del govern, la ministra Isabel Rodríguez se censurava avui en el Congrés l'actitud del principal partit de l'oposició. Deia que no entén com és possible que no se posen en contra de l'especulació. Isabel Rodríguez.
2: La vivienda es un derecho y hay que luchar contra la especulación, señorías. Y sabe también lo que tengo claro, muy clarito, claro clarinete, que con ustedes no podemos contar para nada en la defensa de ese derecho ni en la lucha contra la especulación.
0: I este matí a Burjassot hi havia previst un dels molts desnonaments que cada dia s'executen a la Comunitat Valenciana. Òscar Martínez, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. El sindicat d'habitatge havia convocat una concentració a la porta de la casa per evitar el desnonament d'un jove investigador que no pot fer front a les noves condicions a què l'obliga el nou propietari de la vivenda, que és un fals voltor. La comitiva judicial s'ha trobat a més ambient a l'arribada.
4: Pues en 10 dies, tots així i més. Tots els veïns. Tots els veïns.
3: I minuts després s'ha decidit ajornar-lo durant 10 dies. Una sentència judicial obliga Daniel a pagar 35.000 euros o abandonar la vivenda, malgrat haver pagat tots els mesos de lloguer. Té un contracte amb una opció de compra que no li han deixat executar perquè el pis l'ha adquirit un nou propietari, un fals voltor, a qui la justícia li ha donat la raó i ha reaccionat així en saber que guanya temps.
5: Pues lo hablaré con mi abogada a ver si se puede presentar algún recurso, hacer algo. Realmente no lo sé, estos temas de justicia se me escapan por completo, entonces me dejo asesorar por ella, también por la gente del sindicato y ahora pues veremos a ver si se puede hacer algo.
0: Pero les 2:34 minuts, Sofía Álvarez está a la técnica. Més coses d'este dimecres 30 de setembre.
6: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: El PSPB ha assegurat este matí que analitza la documentació que ha rebut sobre el dossier al cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, i el seu entorn, i que estudiarà accions judicials i parlamentàries perquè és consistent, diu, i recull fets molt greus, segons ha explicat el síndic socialista a les Corts, sense especificar, això sí, res més.
3: Sí, José Muñoz ha reclamat al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que actue si considera que hi ha dubtes raonables sobre Pérez Llorca.
7: Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Llorca. Aquí se dicen cosas muy graves, cosas que inhabilitan al presidente de la Generalitat para presentarse a la reelección. Se habla de sociedades, se habla de personas que pudieran tener vinculaciones en negocios que podrían ser delictivos.
3: Des del Partit Popular s'ha desqualificat l'informe amb suposades irregularitats del president i del seu entorn. El síndic a les Corts, Nando Pastor, ha afirmat que no coneix cap expedient i que ningú li pregunta al carrer per l'informe. Preguntat este matí a Xiva, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha assegurat que està molt tranquil.
8: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada, y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de los dossiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades. Yo, fíjese, y lo voy a dejar bien claro, si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo. Yo lo que creo es que en la política todo no vale.
0: I la processó cívica del 9 d'octubre d'enguany presenta algunes novetats. L'espasa de Jaume I, que es conserva al Museu Municipal, acompanyarà la Reial Senyera en la processó del 9 d'octubre, que enguany, amb motiu del 750 aniversari, és especial.
3: Sí, l'espasa que feia 50 anys que no eixia en processó desfilarà custodiada per personal de l'Ajuntament de València, a qui acompanyarà l'interventor municipal, Maria José Català, alcaldessa.
9: Té novetats en la processó cívica, que és l'espasa de Jaume I. Només ha eixit en els aniversaris, i és que fa 50 anys, en el 700 aniversari de la mort, i és que la primera vegada en 1666, i s'enguanya una altra vegada de forma excepcional per el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
3: La Reial Senyera s'exposarà per primera vegada durant 3 dies. Serà l'última vegada que desfile pels carrers. Pel delicat estat de conservació, l'Ajuntament ha adjudicat l'elaboració

0: d'una nova enguany, el portador de la senyera per torn rotatori serà el portaveu de Vox, José Gosalvez. 500 policies locals i 1.300 agents de la Policia Nacional integren el dispositiu de seguretat del 9 d'octubre a la ciutat de València.
1: I 10 anys després del Brexit, el nou primer ministre britànic s'obri a la possibilitat de que el Regne Unit torni a la Unió Europea. Diu que el debat està obert i que està disposat a defendre aquesta opció si és la que més suport té. Ho ha dit en una entrevista de ràdio per a la BBC.
2: Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public.
1: El Brexit ha fet més mal que bé, crec que al voltant del 60% dels britànics estan d'acord amb això, així que la qüestió ara és què fem amb això.
0: Sí, Andy Borham ha avançat que en els pròxims mesos examinarà la relació a llarg termini del seu país amb la Unió i que en el congrés d'esta setmana del seu partit, és el Partit Laborista, una de les opcions que està sobre la taula és la petició d'adhesió completa a la Unió. 10 anys després de l'eixida, segons el mandatari britànic, no es pot deixar en l'aire un debat que ja està en l'opinió pública i ha explicat que la seva prioritat és buscar consens. El referèndum sobre el Brexit es va votar amb el primer ministre conservador David Cameron l'any 2016, però es va materialitzar durant el mandat de Boris Johnson.
1: Les 2 i 38 minuts, anem ja amb la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
3: Molt bona vesprada. Esta vesprada esperem tempestes a la vall de Cofrents a Llora, que poden apropar-se també a la Ribera Alta, a la Costela, a la Canal de Navarres, i per una altra banda a l'extrem nord, als ports i l'Alt Maestrat, així com també el Baix Maestrat. Estes tempestes no seran molt fortes, però sí que poden deixar ruixats puntualment intensos, així com ratxes molt fortes de vent i granís. A la resta, ambient ben carregat de núvols amb estones de sol i temperatura que puja lleugerament respecte a ahir. Veurem com demà serà una jornada completament diferent, no de matí, sinó de vespre. A partir de les 2 de la vesprada entrarà un nou episodi de pluja que ja farà activar els avisos taronja en tota la comunitat valenciana pràcticament, exceptuant les comarques del sud, amb pluja de més de 160 litres per metre quadrat en 12 hores, possible pluja de més de 50 litres per metre quadrat en una hora, a les comarques del litoral, nord i centre, cap a l'interior, pluja acumulada en 12 hores de 100 a 120 litres per metre quadrat. Així que moltíssima precaució perquè aquest episodi de pluja no només passarà dijous de vesprada, sinó també divendres de matí, i sembla que el cap de setmana la pluja encara caurà. Així que hem d'estar molt, molt pendents de les actualitzacions de l'horatge.
4: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: El butlletí oficial de l'Estat ha publicat este matí un dels dos reials decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres, mentre que el segon el publicarà demà dijous, com hem avançat en este temps de notícies. El publicat avui és el que incorpora una major protecció contra els desnonaments i la pròrroga temporal de fins a 2 anys dels contractes de lloguer en vigor. El decret que anirà al BOE demà és el que recull aquesta renovació automàtica dels lloguers.
0: Bé, de la lectura del BOE, aquestes novetats al que ja s'havia avançat. La prohibició dels desnonaments de les persones i famílies vulnerables sense una alternativa habitual quan la vivenda siga propietat d'un fons voltor fins al 31 de desembre de 2030, aquestes novetats. Els jutges i jutgesses hauran d'arxivar els desnonaments si les persones afectades abonen les rendes impagades. I si qui desnona és un fons voltor, els jutges hauran de suspendre el procés encara que hi hagi sentència. Però si no ho és, el decret preveu compensacions a la propietat de l'immoble per impagaments. 2. La congelació dels preus perquè els lloguers no puguen pujar any a any ni tan sols amb l'IPC en els casos que estiguen per damunt de la mitjana de l'índex de referència. En la resta de casos, el preu dels lloguers només podrà pujar el 2%. 3. La implantació del 10% de l'IVA als pisos turístics i la regulació del lloguer de temporada i per habitacions. 4. Novetat, bonificacions fiscals als inquilins amb rendes de fins a 33.000 euros i alhora incentius fiscals per als propietaris que rebaixen el preu del lloguer de manera voluntària. 5. El govern espanyol crea Tu Casa, un mecanisme de finançament que gestionarà l'Institut de Crèdits Oficial, l'ICO, per a facilitar l'accés a la primera vivenda a interès zero i sense comissions. 6. Esta definició de què es considera fons voltor. Tota entitat, amb o sense personalitat jurídica, que es dediqui a la compra d'immobles per un preu inferior al 70% del seu valor de taxació de mercat. Des de l'entrada en vigor d'este reial decret i fins al 31 de desembre de l'any 2028, estos fons no podran comprar-ne immobles per a evitar l'especulació en l'habitatge. I el que ja sabíem, la pròrroga forçada dels contractes de lloguer, de manera que tots aquells que finalitzen abans del 31 de desembre de l'any 2028 seran prorrogats. I del segon decret, que el BOE publicarà demà, ha transcendit que obligarà l'arrendador a indemnitzar en almenys 12 mensualitats de renda a l'inquilí si l'arrendador decidís no renovar el contracte de lloguer, incomplís la pròrroga automàtica.
1: Bé, este decret i també el que es publicarà demà, van, ja ho saben, divendres al Congrés, però hi ha molts dubtes sobre si el govern central aconseguirà els suports necessaris per a tirar avant estos decrets davant les previsibles resistències del PNB i de Junts. De moment, PP i Vox ja han avançat el seu no. Lucía Mas.
5: Acord tan in extremis per a dos decrets que ni la ministra de Vivenda ho tenia clar.
6: Porque ara ja tengo un cacao.
5: Avui pareix que hi ha menys dubtes. Isabel Rodríguez i del PP Cayetana Álvarez de Toledo.
7: Claro, clarinete, que con ustedes no podemos contar para nada.
8: Su política de vivienda cabe en una línea. El gobierno le puso un piso a una puta.
9: ¿Y ahora qué proponen? Dos decretos, dos tazas de cacao, diria la senyora Rodríguez.
5: La primera tassa s'ha publicat avui al BOE, la segona demà. Les dos s'hauran de convalidar divendres al Congrés. Feijóo ja avança el no.
10: Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo.
5: També Vox anuncia la seva negativa. La incògnita està ara en els socis de legislatura. Suport clau Junts, que fa uns minuts han dit estan decebuts. Miriam Nogueras.
11: Decebuts? I també preocupats. Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
5: Confirmats a favor, Bildu i BNG.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'acaba de pronunciar en matèria de vivenda en una compareixença que està tenint lloc al Palau de la Moncloa amb el president de França, Emmanuel Macron. Sánchez ha evitat pronunciar-se sobre si convocarà eleccions si finalment decauen els decrets este divendres.
12: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
1: Més coses. La pressió social ha jugat un paper important en la paralització del desnonament de Daniel González, i ser investigador i professor de la Universitat Politècnica de València, al que una sentència judicial l'obligava a abandonar la que ha sigut sa casa des de 2009. Patricia Ramírez ens conta el que ha passat tot el matí.
13: Bona vesprada. Sí, la citació estava fixada per a les 11 del matí, però unes hores abans ha començat a arribar la gent al portat del pis on Daniel ha viscut de lloguer durant els últims 17 anys. Té el suport del sindicat de l'habitatge, veïnat, coneguts i fins i tot companys de treball de la Universitat de València.
14: Lo único que me queda es protestar, hacer una concentración pues, para decir que no estoy de acuerdo con la decisión judicial.
13: Els nervis de les últimes setmanes estan més presents que mai. Daniel ja tenia les caixes preparades, però encara li quedava una última oportunitat.
14: Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues, veo complicado.
13: Quan ha arribat la comissió judicial, s'ha elevat la tensió. I ha arrencat una negociació presencial que ha acabat amb l'acord entre totes les parts d'ajornar durant 10 dies hàbils el desnonament. L'alegria ha esclatat entre la multitud i Daniel respira ara.
14: Hay mucha esperanza, creo yo.
13: A la pregunta de què passarà el pròxim 16 d'octubre, el clamor dels que estan amb ell és evident.
15: Tots els veïns! Tots els veïns!
13: De moment han aconseguit guanyar temps per a seguir batallant als jutjats per una solució que li permeta quedar-se.
1: I avui es tanca l'escorça el debat de política general. La vivenda ha sigut el primer tema protagonista, però també ho ha sigut el presumpte dossier sobre Pérez Llorca. Els socialistes el tenen i estudien portar-lo als tribunals. El Partit Popular creu que és una burla portar al Parlament un document anònim i donar-li credibilitat. El president de la Generalitat insta als socialistes a denunciar Josep Sastre.
16: La vivenda ha centrat la primera controvèrsia, cada grup defend receptes diferents. Escoltem Joan Baldoví, síndic de Compromís, i José María Llanos, de Vox.
17: Alguns, fins i tot, del Partit Popular, que demanen declarar els seus municipis zona tensionada i el Consell no ho tramita.
18: Si se produce la reemigració d'una vez de los ilegales, conseguiremos que...
16: Els socialistes defenen els decrets del govern i el PP la nova llei de sòl autonòmica. I així s'han enfrontat el diputat socialista Benjamí Mompó i la popular Candela Anglès.
19: El Consell del Partit Popular preferís seguir amb la seva política homeopàtica de vivenda amb solucions que no ataquen l'arrel del problema.
20: Esta és Jessica, con Ábalos. Esta és Mari Carmen. Adivinen a qual de les dues li ha puesto un piso el Partit Socialista.
16: Però José Muñoz ha destapat la caixa dels trons i del dossier sobre Pérez Llorca. El síndic socialista diu que estan analitzant aquest suposat document que descriu presumptes delictes que afectarien el president de la Generalitat i el seu entorn.
21: És un dossier que és consistent. No sabem qui lo encargó. Se habla de presumptos delitos, coses que inhabiliten al president de la Generalitat.
16: El síndic del PP, Nando Pastor, considera una burla donar-li credibilitat.
22: Un informe que desconec.
2: que no està firmat per ningú, que pot...

0: Podria haver-lo firmat Mortadelo i Filemón.
1: També el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticat l'actuació socialista.
2: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no lo lleva al juzgado, pues está mintiendo, o sabe que no hay nada. Si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado, para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo. Yo lo que creo es que en la política todo no vale.
3: Bé, i en les Corts avui té lloc el debat de política general, l'última part on se debaten les propostes de resolució. Lola Oliver.
4: Socialistes i Compromís no aconseguiran avui així traure endavant cap de les seues propostes de resolució, ni les que fan referència a topar el preu del lloguer, tampoc a declarar zones tensionades o apoyar els decrets del govern d'Espanya, ni tampoc en un altre àmbit fer fora de l'hemicicle valencià l'expresident Carlos Mazón. Això és perquè tenen el vot en contra de Partit Popular i Vox, dos formacions que sí que mostren pràctica total sintonia en tot amb dos excepcions. Vox no apoya la proposta de finançament del Partit Popular i el Partit Popular no apoyarà la més controvertida de Vox, que és la que torna a vincular la immigració amb la inseguretat al carrer. Les votacions se produiran avui aproximadament a les 10 de la nit, ens comenten.
3: Amnistia Internacional ha denunciat tortures i vexacions per part de membres de les forces armades als migrants que estan a Ceuta després de l'entrada massiva, un informe que ha posat en coneixement de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, i també del president ceutí Juan Jesús Vivas, als qui demanen accions urgents, Òscar.
5: L'organització ha documentat de manera gràfica i audiovisual els colps a migrants, insults i amenaces perquè abandonen la ciutat, fustigacions per a impedir-los dormir, vexacions com ara fer que s'agenollen per a besar una creu cristiana si són musulmans i retirar-los el menjar si es neguen a complir una ordre. Amnistia també alerta de la discriminació i dels comentaris racistes i xenòfobs del personal sanitari quan hi acudeixen a l'hospital perquè es dirigeixen als migrants com a invasors, els obliguen a estar al carrer i no en la sala d'espera d'urgències, fins i tot en casos de persones amb ferides obertes al cap o menors. Amnistia Internacional emmarca aquestes actituds en el context de la deshumanització i la intensificació del discurs d'odi cap als migrants per part d'autoritats i de partits polítics.
6: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
3: De l'economia, acord entre Ford i la plantilla sobre les condicions laborals i salarials a la factoria d'Almussafes per als pròxims 4 anys.
5: Segons ha informat el sindicat UGT del País Valencià, que és l'únic que l'ha signat, l'acord garanteix uns augments salarials considerables per damunt de l'IPC, incloent la gratificació especial que des de l'any 2027 puja als 1.000 euros a partir de 2029, es consolidarà en les taules salarials i s'incrementarà al ritme dels salaris. El pacte inclou una clàusula de revisió retroactiva 1 de gener per a cadascun dels anys de vigència de l'acord 2030, que és com es diu.
3: I més coses. Els pobles a la vora dels barrancs afectats per la Dana, com el de Pollo, porten mesos demanant la neteja de les canyes per a evitar desastres en cas d'una nova vinguda. La Generalitat assumís la neteja d'estos barrancs davant del que qualifiquen d'inacció del govern central. Paco Morrió.
7: Sí, bona vesprada. Així ho assegurava el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al barranc de Gallo, afluent de Pollo, i on avui ha començat esta guerra a les canyes invasores.
2: Por tanto, si estamos haciendo un trabajo que podría ser que les correspondiese a ellos y lo hacemos nosotros, es un ejemplo más para que le den más celeridad a esas obras que tienen pendientes de hacer y que tienen que ejecutar.
7: El projecte endavant vol renaturalitzar trams dels rius Túria i Magre i dels barrancs de Pollo i Picassent. Antonio Arjona, enginyer forestal, ho explicava així a la comitiva autonòmica.
8: Perquè d'esta manera aconseguim recuperar la ribera dels rius que està immediata per les canyes, que obstaculitzen en cas d'avinguda els ponts i les infraestructures.
7: S'eliminaran 400 hectàrees de canyes per plantar 400.000 arbres autòctons de ribera. Tot costarà vora 60 milions d'euros.
3: I a Alacant, avui ha sigut el regidor d'Hisenda i Patrimoni de l'Ajuntament, Toni Gallego, qui ha declarat com a testimoni dins la investigació del residencial Les Naus. Gallego ha ratificat en seu judicial el que va declarar en la comissió d'investigació a Les Corts, Pablo Sainz Parra.
9: Sí, l'exregidor ha dit davant del jutjat d'instrucció número 5 d'Alacant, que és qui investiga el cas, que l'exregidora Rocío Gómez li va reconèixer el juliol de 2024, molt abans que es destapara el cas, que era la beneficiària d'un dels pisos de Les Naus. A preguntes dels periodistes, l'exregidor Toni Gallego només s'ha limitat a ratificar el que ja havia dit.
10: Me voy a remitir a las declaraciones que he hecho, tanto aquí como en las Cortes, y es lo único que puedo aportar en este sentido.
9: Recordem que va ser Rocío Gómez qui va demanar Toni Gallego en un plenari que contestara per ella una pregunta sobre el residencial que havia fet l'oposició. Eduardo García Ontiveros és l'advocat de l'acusació popular de Ciutadans.
11: Ha explicado que minutos antes, escasamente, a la señora Gómez le aborda y le dice que por favor que responda a la pregunta del SNAUS por ella, que ella le da un documento, una hoja.
9: Preguntat pels periodistes, Gallego ha dit desconèixer si l'alcalde d'Alacant sabia en aquell moment que Rocío Gómez estava entre les adjudicatàries.
3: I també sobre Ceuta, es parlàvem adés sobre l'informe sobre agressions a persones migrants d'Amnistia Internacional, parlem d'altra cosa, però dos mesos després la crisi migratòria continua oberta en el terreny polític i també en el judicial. El joc entre el govern i oposició és diari, ara l'Audiència Nacional intenta aclarir què va passar en els dies previs a l'entrada massiva amb la declaració avui com a testimoni del president de la ciutat autònoma, Vanessa Gregori.
12: Dos mesos després de l'entrada massiva a Ceuta, unes 3.000 persones continuen al carrer.
13: Y nadie viene a poner una solución. Llevan a los inmigrantes de un sitio a otro.
14: Tengo tres niños pequeños y mis niños están en la casa metidos.
12: Avui, en la sessió de control al Congrés, govern i oposició s'han acusat mútuament de la situació.
15: Responsabilidades de las comunidades autónomas que gobiernan para ayudar a aliviar la presión en Ceuta. ¿Cómo contribuyen ustedes?
16: Es canallesco y perverso responsabilizar a la oposición de lo que es responsabilidad del gobierno.
12: En les últimes hores, la policia ha desallotjat l'assentament xabolista de la Playa Benítez, on vivien centenars de persones. Amnistia Internacional denuncia tortures per part de militars als migrants. Defensa ha remès ja l'informe a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta i ha obert una investigació interna. Mentrestant, en l'Audiència Nacional avança la investigació per aclarir com es va produir l'entrada massiva i quins avisos havien. Avui ha declarat com a testimoni el president de Ceuta.
17: 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno. Fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
12: Dos mesos després, el govern assegura que més de 8.000 persones han tornat al Marroc des del 10 d'agost, la majoria de manera voluntària.
3: Bé, hi troben el cos d'un home en avançat estat de descomposició, surant front a la costa de Sagunt. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a identificar-lo, una tasca que no serà gens fàcil perquè no presenta ni cap ni extremitats. Maria Poveda.
18: Bona vesprada. Sí, va ser una embarcació recreativa que navegava una milla de la platja de l'Almardà de Sagunt en la que va localitzar el cos surant. Immediatament va alertar la Guàrdia Civil, que es va desplaçar fins al lloc per a rescatar i traslladar el cos a terra. Ara s'ha obert una investigació per a tractar d'identificar l'home, que es troba en un avançat estat de descomposició. De fet, no presentava extremitats, ni cap, ni restes de roba. El cos ha sigut traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on se li extrauran mostres d'ADN que després es creuaran amb les de persones desaparegudes per tal d'identificar-lo.
3: I al migdia, un incendi en un edifici abandonat als afores de Benidorm, en concret a la zona de l'Armallo, ha mobilitzat una vintena de bombers del parc de Benidorm i Benissa.
5: Les 6 persones que viuen allí de manera precària han pogut eixir pel seu propi peu, entre elles una dona víctima de violència de gènere i que figura en el sistema Biogen. La policia investiga si l'incendi l'ha provocat la parella, de qui té una ordre d'allunyament. El fum ha obligat a tancar temporalment, per precaució, l'avinguda de la Comunitat Valenciana que enllaça amb la Nacional 332.
3: I Castelló de la Plana comptarà l'any que ve amb un mercat central totalment renovat. Les obres ja estan a més del 50% i després dels treballs de demolició ara arriba la part més visible de la transformació. Raül Pinyana.
19: Amb 76 anys, el mercat té una façana restaurada, més llum en substituir l'antiga coberta per vidrieres. S'han recuperat les antigues estructures de ferro i forja, també estan avançades les noves parades i els accessos a una terrassa gastronòmica. Així ho valoraven avui els comerciants.
20: Una fachada històrica dentro del casco antiguo que l'han limpiado, porque estaba muy estropeada.
21: Los pasillos más anchos y más luminosos.
19: S'han invertit 10 milions d'euros en este nou mercat. Espera que obriga les portes el primer trimestre de 2027.
3: I la campanya de la vacunació de la grip i Covid arrencat ja. Enguany també s'han avançat els contagis, una vacunació que ha començat en els centres de majors. Este matí el conseller Marciano Gómez ha visitat una residència de Benetússer. Ahir ha confirmat que a partir d'ara la vacuna contra la meningitis B serà gratuïta per als xiquets i xiquetes menors de 12 anys.
22: Tal com anunció el president Pérez Llorca antes de ayer en el estado del debate de la comunidad, este mismo año los niños de 12 años de la comunidad valenciana tendrán gratuita la vacuna del meningococo B.
3: Del Món, destaquem que el primer ministre del Regne Unit posa damunt la taula la tornada del país a la Unió Europea.
0: Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public.
5: El Brexit ha causat més perjudicis que beneficis, ha reconegut Andy Borham en una entrevista a la BBC. Segons ha dit, al voltant del 60% de la ciutadania britànica està d'acord amb això. Per tant, ara s'han de preguntar què fan. Hi ha diverses opcions, des d'un acostament parcial al bloc comunitari fins a la sol·licitud de reingrés.
3: I més coses. Superintel·ligència és el nom en què Donald Trump i els tecnoligarques anomenen des d'ara a la intel·ligència artificial. Així ho ha acordat en una reunió a la Casa Blanca on s'ha imposat la seva via. Marian Company.
1: La de l'autocontrol, Patricia, per evitar barreres que frenen la superioritat dels Estats Units en este camp. Guanyar a la Xina és la prioritat de Trump, que han semblat assumir els tecnoligarques a l'acord signat a la Casa Blanca. En ell, com has dit, es canvia el nom de la IA pel de...
4: Superintelligence or SI.
1: Superintel·ligència. Les empreses es controlaran a si mateixa i entre elles, ha afegit Trump en un acord...
4: I think it's morally binding, yeah.
1: Moralment vinculant, ha sigut el cap d'Anthropic, Dario Amodei, el que ha matisat el triomfalisme exhibit davant un fum de periodistes en assegurar que la tecnologia té riscos molt reals i el mecanisme per abordar-los encara està en discussió. Per a perills, Patricia, el que ha fet avui públic la Xina, un dels seus models, ha votat els controls i proporcionat instruccions per a fer armes biològiques.
3: I ara fa 23 anys, així, en la Ràdio Pública Valenciana, retransmitíem així en directe la caiguda del règim de Saddam Hussein.
23: És una imatge absolutament històrica. 9 d'abril de 2003, cau el règim de Saddam Hussein. Després de 21 dies de guerra, el règim...
5: Els Estats Units, efectivament, derrocaren la dictadura de Saddam Hussein a l'Iraq, però la intervenció militar va donar pas a una successió de conflictes que deixa més de 300.000 persones mortes. Dos dècades després, els Estats Units retiren avui els últims 2.500 soldats desplegats a l'Iraq. Aquest país se celebra com el dia de la independència, amb 4 dies festius, però els iraquians i iraquianes es debaten entre l'alegria, l'alegria i la por.
3: Informa Vicent Montagut.
24: El 19 de març de 2003, George Bush anunciava l'inici de la guerra a l'Iraq. Després d'una intensa campanya de bombardejos i una invasió terrestre, queia la dictadura de Saddam Hussein i a bord d'un portaavions, Bush anunciava la victòria.
25: The United States and our allies have prevailed.
24: Saddam va ser capturat i poc després penjat en la forca. Però amb la intervenció militar van col·lapsar les estructures de l'Estat fins que el país sencer va acabar dessagnant-se. 23 anys després se'n retiren els últims soldats dels Estats Units i, segons el govern de l'Iraq, el país recupera la sobirania. Però l'eixida de Washington es produeix en un moment delicat, enmig de la guerra entre els Estats Units i Israel contra l'Iran. Sense tropes nord-americanes sobre el terreny, es poden enfortir les milícies proiranianes que operen al nord del país i també les restes de l'Estat Islàmic. Hi ha por, sobretot entre les minories kurdes i cristianes, que temen una retirada caòtica.
3: Hem arribat a les 3. Algunes de les notícies d'este dimecres. Comencem primer per l'horatge. El conseller d'Emergències d'Interior, Juan Carlos Valderrama, presidís esta vesprada a les 6 una reunió de coordinació per l'episodi de pluja intensa previst per a demà. L'AEMET ha activat l'alerta taronja des de demà a les 2 de la vesprada per tempestes que poden superar els 50 litres per metre quadrat en una hora i acumulats de 160 litres en poques hores. José Soler.
26: Sí, bona vesprada. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat acaba d'emetre un avís especial per l'episodi que afectarà des de primera hora d'esta vesprada de demà a la major part de la Comunitat Valenciana, especialment al litoral del Golf de València i a les àrees perilitorals. Emergències ha instat la ciutadania a extremar les precaucions i ha insistit els ajuntaments que mantinguen una especial atenció al seguiment dels rius i que procuren el tancament de tots els passos que els travessen.
3: I hores després de la publicació en el BOE del primer dels decrets de vivenda, els de lloguers es publicaran demà. Pedro Sánchez s'ha mostrat moderadament optimista sobre la seva convalidació al Congrés divendres.
26: Ho ha fet en la roda de premsa després de rebre el president Macron i a preguntes dels mitjans.
27: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
26: I és que hi ha molts dubtes sobre si el govern central aconseguirà finalment els suports necessaris. L'executiu vol que tots els partits es posicionen en matèria de vivenda el més ràpid possible. De moment, Partit Popular i Vox ja han avançat el seu no. Els Junts i el PNB encara no s'han posicionat i des de Podem adverteixen que dur al Congrés dos decrets és una farsa.

0: Aquest matí a Burjassot s'ha ajornat 10 dies el desnonament d'un jove investigador de la Universitat de València enmig d'una forta mobilització. Una sentència l'obliga a pagar 36.000 euros i abandonar el pis on viu des de l'any 2009. Més d'un centenar de persones s'han concentrat des de primera hora per a donar-li suport.
1: I una notícia d'última hora, una mort en un home atrapat a causa d'un despreniment de terres en una obra de les Alqueries.
0: Sí, els bombers han pogut rescatar-lo, però estava amb les cames atrapades i finalment ha mort.
1: I 1.300 agents de la Policia Nacional i 500 policies locals integraran el dispositiu de seguretat del 9 d'octubre, que enguany presenta novetats.
0: Sí, perquè amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I, la seva espasa, que es conserva al Museu Municipal de València, desfilarà al costat de la Reial Senyera en la processó cívica de la ciutat. No ho feia des de l'any 1976, quan es van commemorar els 700 anys de la mort del monarca. L'interventor general de l'Ajuntament serà el portador de l'espasa, Maria José Català, alcaldessa.
2: Analitzant des del patrimoni històric un poc la crònica de la primera vegada que vaixi l'espasa en 1666, se dia que l'espasa anava acompanyada de el contador de l'època, i el contador actual és el nostre actual interventor de l'Ajuntament de València.
1: El PSPB ha mostrat avui a les Corts el suposat dossier confidencial que qüestiona la candidatura del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i ha afirmat que el document conté sospites de corrupció i que això està frenant la ratificació de Llorca com a candidat.
0: El Partit Popular resta credibilitat a aquestes informacions que publica un diari digital perquè no estan signades, i Pérez Llorca ha dit que està absolutament tranquil i ha instat els socialistes a acudir als jutjats.
3: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada, y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de los dossiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades. Yo, fíjese, y lo voy a dejar bien claro, si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado, para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran.
1: Acabem este temps ja de notícies. A les 4 actualitzem. Nosaltres tornem demà més i millor. Ara, el Forcat.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigrup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
4: A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Bon dia o bona vesprada. Ja a les 3 i 5 diríem més bé bona vesprada. Bé, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat ja avui dimecres, ja esteu al dia, i se reial decret pel qual s'adopten i se prorroguen algunes mesures per a fer front al tema de la inflació i on s'extén l'ajuda al tema del gasoil. I tot i que el govern, ja ho avançarem ahir, manté els 20 cèntims per llitre a l'ajuda al gasoil agrícola fins a final d'any, a més a nova dotació pressupostària que suposa en quantia 67 milions d'euros, 52 per al sector agrari i 15 per al pesquer, no desconvoquen protestes. El combustible encara costa un 51, encara no, si fem la comparativa, costa un 51% més que fa un any. I les organitzacions assenyalen que, tal i com està el panorama i el moment en el que estem, sembra, verema, sega, recol·lecció de daxa, oliva, maquinària agrícola, semeneja més i el consum es dispara. En les pròximes hores ja sabrem, sabem que se mantenen, però ja sabrem què van a fer. De fet, vos dic que una hora aproximadament falta per a l'inici de la reunió d'assaig a nivell nacional per a que ja es concrete. Andrés Góngora, este mateix matí, és el secretari general de COAG a nivell nacional, pues ha sigut molt, però que molt explícit.
1: La respuesta que el gobierno da a la subida de costes de producción en el sector agrario es inaceptable. No pueden venir ahora con prorrogar 20 céntimos en el caso del gasóleo agrícola cuando ha subido el gasóleo agrícola más de 80 céntimos desde que empezó esta crisis, que desde luego los agricultores no tenemos ninguna culpa.
0: Està claríssim, per tant, que vale, benvingudes les mesures, però protestes tindrem segur. Quan? Pues sabrem. Calendari de mobilitzacions encara per conèixer, però sí, Góngora ja ha confirmat algo que també suposàvem. Hi haurà una gran concentració davant del Ministeri d'Agricultura i també diferents comunitats autònomes tindran el seu propi calendari. Escolteu.
1: Por eso el sector agrario no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a emprender un proceso de movilizaciones que se irán concretando en los próximos días con un calendario de un ámbito estatal. Y desde luego no descartamos mover en Madrid en las puertas del Ministerio, porque entendemos que la respuesta dada no es suficiente.
0: Hi haurà tractors, tornarem a les imatges del 24, del 26, perquè fins a arribar ací enguany han hagut també moltes accions de protesta. Bé, Asacha i UPA i COAG tots estan d'acord. El secretari d'organització d'Asacha torna a dir que a les 4 més o menys començarà aquesta reunió de totes les Asaches. Ell és Juan José Álvarez. Pues sí, confirma el que vos dic, unitat d'acció. I ojo que advertís que els preus poden veure's afectats.
2: Dejemos ya de prorrogar medidas que sí, valen para el momento en el que valían. No es una situación coyuntural, esto es una situación estructural y hace falta medidas estructurales. Seguimos hablando que con las cosas de comer no se juega, ya veremos qué hacen. Pero nosotros seguiremos de movilizaciones, porque hace falta conseguir de verdad medidas reales para el sector agrario. Que tendrá una serie de transportes con la industria y la distribución que tendrá unos costes más caros. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas bien y vamos a cuidar al campo, que lo estamos exigiendo y estamos avisando con tiempo.
0: Estan advertint en temps, i ja fa mesos, I no és només el sector. Per exemple, per la vostra informació, la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei també ha qualificat d'inacceptables les bonificacions fiscals. Així que el debat està obert. Però nosaltres, a banda d'aquestes qüestions, també tenim coses bones que contar-vos. Avui anem a tindre el nostre espai ProAva. Estem a punt ja de rebre a Rosa Vázquez. Connectarem en Castelló. Ara vos contaré, perquè com també han dit els companys informatius, tots molt pendents de l'horatge, sobretot a partir de demà. I tenim un monogràfic molt especial. Sabeu que jo adore el Tribunal de les Àvies per moltes raons i avui és una data important per a ells. Fa 17 anys, tal dia com avui, es va declarar o es va reconèixer aquesta institució com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Així que tenim per davant tot això. Protestes, però no únicament protestes. També hi ha que ser positiu. Ja vos dic que esta vesprada i al principi de demà tindrem notícies de com van a plantejar aquestes accions, aquestes mobilitzacions en diferents punts. Se coneixeran a nivell nacional, però jo estaré molt pendent de què se fa en Comunitat Valenciana. I vos ho contarem tots així. Jo, Sílvia Soria, i en la part tècnica, Tono Escribano, i en producció rebent ja els amics que avui protagonitzen el programa, Sílvia Alabor. Comencem.
3: El camp, les muntanyes, els ports i la gent que els treballa a El Forcat, amb Sílvia Soria.

Bé, ja sabeu, per tant, que qui té la terra té la guerra. De nou, molt pendents del cel. Ja acabeu d'escoltar els nostres informatius. A partir de demà es podrien complicar les coses, però jo no deixo de mirar al cel també. I és que l'AEMET advertís de l'arribada d'una nova situació molt adversa de pluges i de tempestes des de la vesprada de dijous demà i també durant divendres al migdia. Poden ser fortes torrencials, a més, probabilitat al litoral i prelitoral de València, Castelló i nord d'Alacant. S'estan parlant de molts litres per metre quadrat en una hora. La província de Castelló, València i litoral nord, torna a dir d'Alacant, estan en la vista aronja.

0: mensaje. Así
1: estará
0: que...
1: sonriendo, estarán riendo ya estas dos.
0: Es que, mira, para mí la bodega de Vincent Flors es... Es preciosa, un sitio mágico, es como la casita del Hobbit, ¿no?
1: Sí, por, todo rústico.
0: Todo rústico, todo precioso en un lugar mágico. Bueno, ahí lo de la Noche de las Estrellas, que ya no tiene ni entradas disponibles, porque yo creo que de año en año agota.
1: Peor que los conciertos de Madonna.
0: Así es. Y además le pone el alma, y bueno, que también la anóloga se llama Alma, pero él también le pone mucha alma, y es encantador.
1: Pues vamos a saludarlo. Vicent, bona vesprada.
2: Bona vesprà.
1: Bueno, si mos tirem així tot el programa xerrant de tu, som fans.
2: Estic lo sé.
1: Bueno, la veritat és que és un plaer saludar-te i volíem parlar després de Castelló, evidentment. ¿Por dónde empezamos, Rosa? ¿A que nos cuente alguna?
0: Pues lo primero, hemos terminado ya de vendimiar.
1: Bueno, claro.
0: Hemos terminado
1: ya, ¿no? Ya me acaba, yo creo
0: que ya acaba la verema.
2: Ya sabéis que hago vinos muy raros.
1: Muy personales, entonces, muy personales.
2: Siempre me guardo algo para hacer cosas raras.
1: ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vols fer? O sea, ¿qué es lo que t'apetís fer?
2: No ho sé. Ara, quan tindré puesto, perquè estic acabant les fermentacions, quan tinga puesto, me falta puesto, pues vendimiaré. I després el rei me dirà que és el igual que li faig.
1: Sempre mana ell. Però n'hi ha alguna varietat que t'apetisca... deixar-la parlar?
2: Bueno, a totes, eh?
1: Sí? Vas a provar
2: a totes? A totes. Lo que passa és que ara, per necessitat de lloc, pues a deixar tempranillos. Deixar tempranillos, a deixar sobre maduració. A lo millor, si comença a ploure, no sé què, m'entra avui, diu...
1: Ai, cuidao.
2: Sí. Pues... se quedarà per l'any que ve...
1: Sí, l'oratge és el que mana. Estem pendents justament per Castelló, no? Estem pendents. Escolta, bueno, Vicent, la gent no sap si... I llavors si estic jo mal informada. Tu eres la sisena generació?
2: Sí, la sisena. Segons ma mare, eh?
1: Ai!
2: Perquè anterior no ho sabia.
1: Sí, clar, la sisena, seis generaciones. Ojito, que seis generaciones. ¿Y cuál es la historia? ¿Quién es la historia del té de la teua bodega, del teu celler?
2: Bueno,
0: yo lo conocí estudiando.
1: Imagínate.
2: Bueno, toda la vida de la familia, por parte de mamá,
0: es maravilloso.
2: Eran vinaters. Tenían las tres plantaciones, pero vamos, era sobre todo la viña y el celler. Entonces, cuando van a ser mamá,
1: sí.
2: Mi abuelo va a agarrar la dona en la chiqueta y se van a ir a Almassora, que es un pueblo que está al costa de Castelló, a montar un despatx de vi. Però el vi que fèiem en el celler el veníem en Almassora. I allí vaig néixer jo i allí me van fer estudiar. A la meva germana i a mi ens van fer estudiar i ho van dedicar professionalment a una altra cosa completament diferent.
0: Però completament.
1: Que no tenia res sabor en això.
2: No, que va. La meva germana és farmacèutica.
1: Bueno, tot ajuda.
2: Jo soy economista.
1: Bueno, perdona, para dur una bodega no está de mes, ¿eh? Ser economista.
2: Que vas a acabar la movida laboral.
0: Pero lo que pasa es que la bodega la lleva con el corazón.
1: Claro, claro. Y de tots estos vins...
0: Y ahí las calculadoras no sé si funcionan.
1: Con corazón y con alma, lo que
0: con alma, con alma.
1: Bueno, ¿y cómo están funcionando? Flor de tarongers, clotas, a mi aire, a mi sede, a mi aire. Es que no me sé ese nombre.
2: Funciona bien, lo que pasa es que funciona molt bé en Castelló. El que passa que en València, pues, peca una miqueta, no?
1: Sí.
2: I en la zona de Dénia, pues, la zona de Dénia, la zona d'Alacant Nord, pues, també funciona, però a un altre ritme completament diferent al de Castelló.
1: Però... curiós. Si has guanyat el mercat local, el tens guanyat. Sí. I li passa al revés que molts,
2: sí,
1: eh?
2: Sí. Sí, la veritat és que sí. A més, quan fas una edició especial que ne faig d'un any especial que pot ser esta també, pues això té molta paciència, té molt no sé què, i això agrada moltíssim.
0: És
2: el vi més car que venc i el que més fàcil venc.
1: Veus?
0: Claro.
2: Perquè agrada moltíssim.
0: Clar. I com se te ocurren, com pensais, com elegís que los tipos de elaboraciones en la bodega, porque tenéis ahí un vino blanco con madera de castaño, puede ser, que tenéis ahí unas elaboraciones súper interesantes, Alma, desde que se ha sumado a tu proyecto unipersonal, ¿cómo valoráis, ¿no? Las posibles, estas elaboraciones nuevas que vais sacando, que son tan novedosas que nos dejan ahí. Bueno, a ver qué ha sacado Vicent Flors.
2: A ver, yo el vino lo hago en el campo.
0: Claro.
2: Entonces, cuando viene la uva, bueno, como hemos dicho, el último día yo voy a catar las uvas para elaborar. Entonces, y ese día que yo cato...
1: Y según lo que...
2: Pienso lo que tengo que hacer.
0: Te conectas con esa elaboración mágica.
2: Exactamente.
0: Ay, qué bonito.
2: Y esta parcela es para esto, la otra es para otro, y esto no sé qué, y eso no sé cuántos. Y luego viene bodega y también decido qué es lo que hago.
1: O sea, que ¿sabes? Tú vas funcionando,
2: y luego,
1: vas fluyendo.
2: Después de terminar la elaboración, también decido qué hago. Es decir, como habéis dicho antes, el vino es un ser vivo. Uh-huh. Y sobre todo, si trabajas sin sulfitos, uh-huh, sin levaduras añadidas, sin nutrientes y sin nada de nada, pues el vino se va expresando tal como está terminándose. Y entonces vas decidiendo qué es lo que haces.
0: Es una cepa en botella.
2: Luego, sí, cada vino, sí, en cada barrica, siendo el mismo vino, se diferencia completamente porque tiene otro carisma. Y voy diciendo sobre la marcha.
1: O sea, que tú vas fluint, ¿qué te diga? Tú vas
2: no dissant ninguna... que...
0: Andando y viendo.
1: No, no, claro, a mi això m'encanta, perquè això és una forma de laboral, jo crec que molt realista.
0: Però,
1: això claro, és com reflectir realment el terruño, l'ambient.
0: Claro, ¿por qué Vicent Flors puede hacerlo?
1: ¿Porque es Vicent Flors?
0: Pues porque es Vicent Flors. Porque, claro que sí. Porque está... Porque está
2: no
0: en ese propósito.
2: No sé. Porque no tengo conocimiento.
0: Ay, qué bueno.
1: O tal vez. Pero anima a Bore. Pero a defensar el territorio y disarse dura, vega, es fan más falta. Ya tienes el suport de alma y de toches que tienes que tindre. Pero es más lo que a tú te digo, el vi. La gent vol això, Dice Hugo,
0: claro,
1: de.
0: Claro.
1: Que es lo que estaba diciendo,
0: arte.
1: Rosa,
0: es que es
1: claro.
0: Arte.
1: La gent vol un vi que li faci disfrutar i li rememore algo.
0: Claro.
1: No vol un vi a vegades perfecte, redoi.
0: Un vino con el que te pasen coses màgiques i maravilloses.
1: Com les persones.
0: Así es.
1: Vicent, com les persones. Pues el vi és con tu, que sempre te sorprèn.
2: Sí, sempre te sorprèn.
1: I mai saps per on te vaig ir.
2: Sí.
1: És con tu.
2: No me preocupa.
1: No te preocupes, clar que no.
2: El resultat final serà bo.
1: Segur. Si és autèntic, és bo.
2: Serà més o menys. Entonces, si és més... faig un vi especial i si no és més, pues, el de tota la vida, ja està.
1: Sí, la vida no és tan complicada.
2: I després tindré molta paciència en la barrica i en la botella.
1: Ai, la paciència.
2: I quan isca un vi al mercat, que estiga redó. No, és que d'ací 6 mesos estarà millor, no. Està bo ara ja.
0: Ja, molt bé. D'ací
2: 3 anys estarà millor, sí. Bon. Però ara ja està bo.
1: Rosa, estava parlant-nos de lo de la HP, de que pront és el adeo. Esteu contents?
2: ¿La IGP?
1: Sí, todo lo que está
2: sí,
1: representando.
2: Para que no estén contentos que no nos donen la DO. Eso sí que no estén contentos.
1: Ay, bueno, poco a poco, ¿no?
2: Porque creo que tienen vinos de calidad de sí. Castelló para ser DO.
1: Pero claro. Yo creo que será, ¿no?
0: Claro.
1: Debería. Yo creo que no tardará. Pues,
0: debería serlo.
2: Y yo... Ojalá.
1: Ojalá.
0: Bueno, y las, las bodegas de...
2: Ojalá, porque desde ya toda la vida.
0: Cuéntanos un poquito las
2: dos. Yo volía hacer un vino de calidad. No me imaginaba lo que estoy traer ahora, la verdad es que no me imaginaba. Y después volía tindre ecològic, aunque les viñes, des de que vaig anar a estudiar a Requena, pues les tinc en ecològic. Es diu, estic parlant del 2010, però la certificació de ecològic la tinc 2024. Uh-huh. I aquest reto ja el tinc.
0: Sí.
2: A mi falta la Déu.
1: Vinga, pues avanta per ella. Ja te cridaré quan siga possible. Vicent, gràcies i molta sort, que vagi molt bé.
2: Vale,
1: estem esperant a veure què mostrau. Gràcies, Perla.
0: Moltíssimes gràcies, Vicent.
1: Tu enseguida los tienes, haces algún tipo de actividad con ellos, porque estamos muy pendientes
0: pues,
1: de Flor siempre.
0: Mira, tenemos... hoy hemos empezado a mover... Bueno, ya lo llevamos gestando un tiempo. Tenemos próximamente, a finales del mes de octubre, un salón de variedades rescatadas.
1: Ah, mira qué chulo.
0: A nivel nacional.
1: Ajá.
0: Entonces,
1: ¿pero lo organizáis en prueba? ¿O vais a participar en el salón?
0: Vamos a participar,
1: vale,
0: conocemos a los promotores del salón.
1: Vale.
0: Y desde Probaba, pues la verdad es que consideramos que es una muy buena oportunidad porque el relato en la Comunidad Valenciana es cómo estamos volviendo a las variedades rescatadas, cómo se están trabajando y tenemos un potencial increíble. Y Vicent Flors pues está
1: es
0: ahí también con sus...
1: ¿A ti te gusta alguna en particular? ¿Alguna variedad rescatada
0: pues
1: especial?
0: Pero, a ver, me gustan de las diferentes zonas diferentes. Pues mira, en Castellón tenemos la Bonicaire o en Bolicaire. Tenemos también la Tortosí en algunos sitios, también la tenemos, pero también la tenemos en la zona de Terres dels Alforins, la Arcos de Miguel, tenemos también la Mandó, tenemos la Giró en Alicante, es decir, tenemos ahí un mosaico increíble. Pero si es que, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Devolviéndole su casa a las variedades uh-huh. que han estado viviendo siempre aquí. Entonces, pues yo siempre lo digo. A ver, ¿por qué una variedad rescatada, por qué se adapta tan bien las variedades autóctonas a la tierra? Pues a ver, ¿tú dónde duermes mejor?
1: Exactamente, en tu casa.
0: En tu casa.
1: En pues tu casa. Y ya te digo yo, pues que cada vez mejor.
0: A las plantas les pasa
1: exactamente.
0: Lo mismo.
1: Pues mira, te voy a invitar a que no te vayas. Porque aunque hoy nos has traído a Vicent y nos has hablado un poco de ese proyecto del que quiero que estemos muy pendientes, tenemos un día especial y quiero compartirlo contigo. Tú sabes que yo hace 17 años, lo he comentado en el sumario, que nuestro Tribunal de las Aguas fue reconocido como patrimonio. Uh-huh. Hacemos una pequeña pausa y nos lo cuentan.
0: Qué bonito.
1: ¿Te quedas que viene el tribunal?
0: Será un honor.
1: Pues vamos enseguida.
0: Gracias.
1: Una chiquita de pausa y vos anima a presentar el monográfico de hoy.
3: El altaveu del sector primari. En Apun Radio, el Forcat.
4: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO BirdLife.
5: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
3: Apunt Radio. A segund. 102.2 i 94.5.
6: Denunciats de la séquia de Benache, Rifa i Tanà. Denunciats de la séquia de Tormos.
7: El Tribunal de las Aguas de la Vega de València és el órgano por el que 9 comunidades de regantes de la Huerta de València resuelven de manera autónoma los conflictos internos por el uso del agua y los asuntos de interés común. Las acequias bajo jurisdicción del Tribunal son las de Tormos, Mestalla y Rascaña en la ribera izquierda del Turia y Quart, Benacher y Faitanar, Mislata, Chiribella, Favara y Robella en la ribera derecha. El Tribunal es heredero del sistema de impartición de justicia y administración de las aguas de los sequiers medievales, expertos encargados de la gestión de los canales de riego de la huerta desde la conquista de Valencia por Jaume I, en 1238. El Tribunal es depositario de la refinada cultura del agua andalusí, como simboliza la palabra acequia, transcripción fonética de la palabra árabe que designa a los canales de riego. Los conquistadores cristianos se esforzaron por mantener los productivos agrosistemas de regadío andalusíes, pero sin el conocimiento de los usos y costumbres que regían la distribución equitativa del agua y la contribución de los usuarios al mantenimiento de las acequias, el esfuerzo habría sido en vano. Es por ello que una de las primeras disposiciones del rey Jaume I fue conceder que el riego se continuase practicando según que antigamente fou establite acostumat en temps de sarraïns. Significativamente, el único documento escrito original de la Valencia andalusí que ha llegado a nuestros días es una sentencia en materia de aguas impartida en 1223 por el cadí de Morvedre, cosido en un proceso del siglo XVI por su valor probatorio de derechos de aguas. El tribunal y la cultura del agua que representa ha sido capaz de sobreponerse a los cambios históricos de mayor impacto, como la conquista cristiana, la expulsión de los moriscos, el decreto de nueva planta que abolió los fueros del reino o la génesis del Estado burgués, cuyo principio de unidad jurisdiccional supuso una amenaza directa para la continuidad de la autogestión de la justicia por los regantes de la huerta.
8: Jo crec que el tribunal ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, ja que tenen en compte que ara no se farà igual que en temps de derramant tercer, però el tribunal s'hi ha viscut en anys perquè ha sabut adaptar-se a les circumstàncies de cada moment.
7: La moderna legislación española de aguas hizo del tribunal el modelo de la constitución de jurados de riegos por las comunidades de regantes. El reconocimiento del tribunal por la UNESCO es extensivo a todas las comunidades de regantes tradicionales de la Comunidad Valenciana y del resto de España. A día de hoy, el tribunal sigue manteniendo los principios y las prácticas de los sequiers medievales y el reconocimiento de la UNESCO ha contribuido a su mayor conocimiento.
9: Estos 5 anys han sigut d'alguna manera més respetats, han tingut un reconeixement en Europa molt major que el que teníem i la prova és que ens ha visitat molta més gent que ens visitava.
10: Que últimament me s'antoixava a mi que el tribunal pues, no estava vist, però estava consistent que estiguin oblidant-se del tribunal, com si fos també pues, a lo millor un teatre o un cosa d'aixes, que de teatre no hi ha res.
7: Los síndicos presidentes de las comunidades de regantes del tribunal se siguen reuniendo en la Puerta de los Apóstoles los jueves a las 12 horas para ejercer su función jurisdiccional como los sequiers medievales. La visibilidad de las audiencias públicas del tribunal simboliza la voluntad de transparencia y publicidad que preside sus acciones.
11: Y el llauror también nos respeta mucho porque cada uno es de una sequía y cada uno es de un poble. I entonces el llaurador té molta por a dur-lo així al corralet, que diguem. El corralet és on se fa el tribunal i respeta les lleis de les sequies.
7: El procedimiento del tribunal aplica mecanismos orientados a garantizar un pronunciamiento equitativo e imparcial inspirados en el procedimiento arbitral de época medieval.
9: La justícia del tribunal és molt peculiar. Es comencem perquè és ràpida. Tenim que pensar que una persona que té un problema un dimecres, el dijous se l'està juzgant. Per altra banda, és gratuïta. I sobretot és inapel·lable. O sigui, quan tu dictes una sentència, no té apel·lació. És el que d'alguna manera li dona moltíssim respecte de cara a la societat.
12: Tots els dijousos no n'hi ha denunciants, però no vol dir que no n'hi hagin conflictes. El dijousos és quan se reunim per a juzgar si n'hi ha algun xuí, però durant tota la setmana la llavor del síndic de la séquia és intentar mediar entre tots els nostres reganys per a que evitar si n'hi ha algun possible conflicte. I en el cas de que siga irremediable la mediació entre els dos reganys, pues, inevitablement arriben al Tribunal de les Aigües. Després de lo que és la sessió del tribunal, ahir baix a la Porta dels Apòstols, pues el tribunal es reunim ací dalt en lo que és la casa vestuari i fem lo que és la sessió administrativa en la qual repartim l'aigua que mos ve en aquests moments pel riu. Per a que sigui equitativa i a totes les séquies mos arribi el caudal suficient i en la proporció que se necessita.
7: La UNESCO concibe el patrimonio cultural immaterial como patrimonio vivo y evolutivo por ser mantenido y transmitido por las personas y ser sensible a los cambios del medio ambiente y social. La corte de los labradores de la huerta, que ha experimentado notables cambios en su forma, es un organismo que continúa en plena evolución.
6: ¡Abre el tribunal! ¡Denuncias de la sequía de Cuar! ¡Denuncias de la sequía de Cuar!
1: Impressionant, emocional, nostre, valorat, boigut i reconegut. Així que per a mi és tot un honor, perquè és dos dels honors de deberes, rebre a Enrique Aguilar, president del Tribunal de les Aigües. Senyor president, benvingut a casa.
13: Pues moltes gràcies.
1: Estem així en rosa, que li demana que se quedara, perquè tots els que tenim apego a esta terra, estàvem comentant mentre escoltàvem aquest reportatge, creus que valorem prou el tribunal?
13: Pues pense que sí que se valora, pero cree que se podría valorar més perquè és una xolla que tenim en València i pense que se deuria inclús de potenciar molt més.
1: De fet, alguna personalitat important en estos anys d'història que ara contarem un poc el que ha representat ser reconeguda com a patrimoni de la humanitat i tal, però segur que t'has trobat en gent que t'ha sorprès el que valorava el tribunal.
13: Sí, sí. Jo estava recordant una de les visites que a mi més m'impacta, sigue Pepe Mújica, no? Sigue president d'Uruguai, i ell demanava vindre al tribunal. Entonces, jo recordo que quan pugui parlar amb ell, pues li pregunté, bueno, i vostè com és que en tantes coses que n'hi ha per veure, no? En Espanya i en València. I entonces ell me deia que ell, quan anava fent xerrades per el món i parlava que és possible l'autogestió, uno de los ejemplos que ficaba era el Tribunal de les Aigües. Vostès no se dan en cuenta, pero lo que vostès fan es que los llauradors elegixen al síndic perquè represente sí. cada uno de una zona, y sou vosotros es que se partiu la via, es que aneu deixant-se que uno regue según les necessitats de cada zona y de cada collita, y digo, això té una paraula, autogestió.
1: ¿Tú tienes alguna curiosidad, Rosa?
0: No, me parece un referente a la hora de compartir en esa comunidad en la que cada uno tiene su propio interés, que estará muy marcado, tener esa autogestión y ese equilibrio, ¿no?, a nivel social, y entender que el bien común está
1: per
0: damunt
1: de
0: por tot. Encima de todo.
1: I ho respeten, que és el més meravellós de tot.
13: Sí, així és. Així és
1: meravellós. Per què no funciona en altres àmbits de la vida? Quin és el seu secret?
0: Quin és el secret, Enrique? Esa és la pregunta.
13: Mira, te vaig a contar una altra anècdota. Lo que molta gent no sap és que quan ve allí a veure el tribunal, n'hi ha persona que ahí m'ha dit, és que ha vingut 5 vegades i mai veig xuïns. N'hi ha molt pocs xuïns, però el que la gent no sap és que el que realment fem els síndics, cada un la seva zona, penseu que un és de la zona de l'arròs, l'altre és de la zona de cítrics, l'altre és de la zona de verdures i tal. El que nosaltres fem cada un la seva zona és mediar, per supost, fer justícia, o sigui, el que va fer mal va pagar-ho, però fer justícia per a que no arriben els xuïns a la porta dels apòstols. O sigui,
1: mediar.
13: Pues això ve perquè jo recorde que vingueren xutxes de Centro Europa. En Centro Europa el tema de la mediació està més adelantat que així en Espanya. Així se fa, però diguem, no està tan ficat com en aquests puestos, no? I, bueno, mos feren socios d'honor i tal. I sigue molt curiós quan, no recorde, crec que era alemà, me comenta, fija tu, això és com una novetat en la justícia i vosaltres dueu 1.000 anys fent-ho.
1: Ja veus. Mira, sí, si anem avançats.
0: I tant.
1: I què hi ha que fer per ser síndic? Pues claro, perquè, Rosa, te tienen que respetar. Claro. Cosa mala.
13: Pues mira, per ser síndic n'hi ha que ser llaurador. O sea, no, si tu no treballes la terra, tu no pots ser síndic. Però també n'hi ha que ser propietari. I això té una explicació. Si tu, per exemple, treballes la terra i no eres propietari i avui treballes així i demà la treballes allà, pues, si eres síndic t'importa un pepino si arriba o no arriba. Entonces, si tu treballes la terra i si tu eres propietari i a la vegada llaurador, sí que t'interessa que la teua zona arribi. I no val el que només sigues propietari i no llaurador. Per què? Pues fijeu-se que si només tirarem 100 anys arrere, no fa falta més. La majoria de l'horta pertenecia a la burguesia valenciana. O sigui, els llauradors érem arrendataris. Jo recordo a ma abuela parlar de que li anava a casa el senyoret.
1: Sí, a ma abuela també. Sí.
13: Entonces, claro, per exemple, pues, un senyor de València podria agarrar i dir, che, pues a mi me fa il·lusió ser, com jo tinc més fanecades que ningú, pues jo puc ser síndic. I me senten en el tribunal i tal. Pues no, vostè tindrà tota l'horta o la majoria de l'horta, però vostè no pot ser síndic perquè vostè no treballa a la terra i no li interessa. O sigui, si arriba l'aigua o no arriba, a vostè li té igual. Entonces, una de les coses, per a mi, molt democràtiques, i és de sempre, és que quan arribem a eleccions, amb altres mos tiren els llauradors...
1: Vos criden ells?
13: Sí, mos trien els llauradors. Val lo mateix el llaurador que té 5 fanecaes com el que té 500. És un vot. Entonces, el senyor de València té un vot en què tinga mig horta i el resto de llauradors tenim un vot. O sea, un vot per a partir d'una faneca tens un vot.
1: Sí, és una democràcia viva.
13: Totalment.
1: Directa i en més de 1.000 anys d'història que la gent respecta de boquilla.
0: I superequitativa.
1: O sea, és una cosa que, clar, no m'estranya que siga tot un referent. I des que seu patrimoni de la humanitat, immaterial de la humanitat, que avui fa 17 anys, no?
13: Sí, exacte.
1: Avui mateix, avui. Per això hem convidat a Enrique. Ha canviat molt? Noteu que va amb més gent, la coneix més gent, se protegeix més?
13: Sí. Està clar que ha hagut un antes i un després, no? A partir d'ahí, molta gent s'ha interessat per el tribunal, s'han acostat a conèixer el tribunal, i la veritat és que se pot dir que és un antes i un després, sí.
1: Anecdotes.
0: És 17 anys que estáis enhorabuena, felicidades de ese reconocimiento, pero de su existencia. ¿Cuántos años para que nos está escuchando? Porque es que es una... És una institución...
13: No n'hi ha una data. Realment, si es comença a saber o a tindre alguna idea d'un tribunal de séquies, que és el que ficava ordre en el Túria, en l'època àrab, en la época Abderramán III, o el califa de Córdoba. Sí. Vamos. Entonces, a partir de ahí ya se parla de que tenía pues una especie de chusgat que controla la uvia y controla los llaurados, ¿no? Un tribunal de acequieros que sería. Y ese tribunal de acequieros es el que se troba Jaume I y de alguna manera lo que estaban parlant, y el protegix, sí, y el potencia, ¿no? I ese mateix tribunal va tirant avant i arriba un moment, doncs, crec que sobre el segle XI total, ja se parla de, com a Tribunal de les Aigües. Però està clar que el Tribunal de les Aigües ve d'ixe Tribunal de les Sequiers de l'època àrab. Uh-huh. Estem parlant pues, mil anys.
1: Mil anys, Rosa, mil anys. Mm. Jo també veig que sou un referent, tot el món el prestigi, tot el món el respecte, i no mos costeu massa diners. No? Claro, estan allí els llauradors, propietaris, no, resolent el problema, evitant dificultats.
0: És que és este sector, Sílvia.
13: És que,
0: si és que és este sector.
1: No costen, o sea, damunt no perjudiquen a la societat, a lo contrari.
13: Vosaltres, fijeu-se, ja sé que és impossible, però fijeu-se si se poguera extrapolar a la justícia ordinària.
1: Claro, claro, claro.
13: Nosaltres, com a síndics, la nostra, cada un en la seva séquia mos envia de manera gratuïta.
1: Claro.
13: El llaurador té la justícia gratuïta i, a més, pot apel·lar, pot fer, o sea, pot anar totes les vegades que vulgui d'una manera gratuïta. Clar. I, a més, una altra cosa, sobretot, important és que és justícia ràpida.
1: Sí, no, immediata, directa, pim, pim,
13: sí,
1: pim.
13: O sea, ha passat esta setmana,
1: vamos,
13: ha passat un dilluns i el dijous se juzga. Mm-hmm. Ha passat un dimecres i el dijous se juzga. I si no és a la setmana següent, mm-hmm, se va a juzgar.
1: I quan arriba a la plaça? O sea, esteu ahí mediant, ta-ta-ta-ta, i si dius, mira, la tercera intentona ja me l'emporte, quan arriba el...
13: Mira, normalment en un 90%, tots els conflictes que n'hi ha en l'horta el solen solventar mediant nosaltres.
1: Gent de paraula i demà, sí.
13: Per supost, el que ho ha fet mal, té que arreglar-ho.
1: Claro.
13: O sea, uh-huh, tu has fet una cosa mala i tu tens que pagar-ho, no? Però el que nosaltres pensem, lo important de la mediació per a nosaltres, és que si tu, mediant, entre cometes, soluciones el problema, castigues a l'altre, li dones la raó al que la té, pues, possiblement, potser no quedaran amics, però no queden enemics.
1: Ja és suficient.
13: És molt important.
1: Ja és suficient.
13: Perquè si queden enemics, ixe que tu has denunciat i ja te pillaré. Ara, l'any que ve o l'altre.
1: I la
13: pensa
1: revanja, i ja,
13: que sempre són gent que té els camps al costat,
1: pare,
13: o propet.
1: M'envia molt això. Intenta, no és tan important tindre molts amics com no tindre enemics.
0: Exacte.
1: Mm-hmm. És sapiència del camp.
0: Sabidoria.
13: Pues això o sea, és aixina. Jo veig que l'important de la mediació és que soluciona el problema en este moment, però soluciona problemes a futur. O sea, t'estàs evitant deixar enemistats a dues,
1: claro,
13: persones que se van a estar ben perquè tenen la terra a prop.
1: Al costat.
13: Sí, i entonces, quan has fet una... Quan jo, quan mediant ha pogut solucionar el problema, me'n vaig a casa com molt tranquil.
1: Home,
13: no?
1: I dormir descansat, sí, i dir, bueno, sí, ha complit, sí, sí, la meva, claro, obligació moral i ètica. Hi ha algo paregut al món? Perquè jo estic segura que heu buscat, heu parlat, vos han cridat, heu anat de visita, heu fet mil de congressos, que jo he estat en, sí, algun... Hi ha algo paregut?
13: Sí, sí, n'hi ha coses paregudes, o sea... n'hi ha tribunals, no la millor de l'antigüetat del tribunal, però sí que n'hi ha, o sea, per exemple, los hombres buenos de Murcia.
1: Sí, que també és.
13: Això ve de bueno, pues de, també pràcticament de molts segles. No, uh-huh, no recordo ara una data, però de molts segles. Crec que d'Alfonso X el Sabio, uh-huh, és el que es dona... Però vamos, crec que d'Alfonso X el Sabio arrastra ese tribunal, no? Entonces, també fan una cosa...
1: Semblant.
13: No, perdona, te diguen lo de Murcia, i això és el Tribunal de Orihuela, que també fa una cosa paral·lela.
1: Ah, el juzgat privatiu.
13: Sí.
1: Sí.
13: Sí. I els hombres buenos de Murcia també fan una cosa pareguda. Lo que passa que ells ho fan, diguem, a porta tancada, no és públic, com vosaltres. Entonces, jo crec que li lleva tot l'encant.
1: Home, la part estètica...
0: Totalmente.
13: Claro.
1: I simbòlica...
13: Perquè això se tanquen...
1: Home, a veure, no mos equivoquem, molts segur que arriben en la mediació a la solució per no anar a la plaça.
13: Sí.
1: S'ha de vergonya, no?
13: Mira, te vaig a contar una anècdota. Quan jo entri, recordo que un dels síndics ja veteranos, desgraciadament falta, m'ha explicat un poquet com tenia que funcionar. Si no ho has pogut solucionar en el poble, esquirdes un poquet antes, intenta arreglar-ho allí, no? Pues si el tribunal és a les 12, tu a les 11, estens allí a veure si en eixa hora pots...
1: Se solventa.
13: I si...

0: I si quan falten 5 minuts no ho has solventat, es traus allí, que ja està
1: que
0: tot ple
1: de
0: gent. I, joder, pues, mira,
1: anem a
2: solventar. Ara sí, no? Ara sí.
1: Però això d'això hi ha hagut.
0: Sí, no, però no, ja t'he dit que a mi m'ha passat això, o sigui, d'estar cagut, que no, que això va avant i tal. I moltes vegades veure la gent i al final dir-me... Què m'has dit que tinc que pagar?
1: Ja anem a solventar la bones i anem a deixar el problema.
0: Què m'has dit que tinc que pagar? A més, venen els diners a la mà.
2: Ai, que bueno.
1: És que la gent del camp té és especial. És que el Tribunal de les Aigües és un reflexe des del meu punt de vista del que som. Quantes vegades jo ha dit gent que té paraula, que te dona la mà, que no fa contractes escrits, o sea, és que és meravellós. Jo sempre fico com exemple el que tinc en casa, el que ha tingut, perquè és que mon pare era aixina, mon pare dia una paraula i no feia falta un contracte, i és que és gent aixina, la del tribunal.
2: I en este acto público de los jueves, que, claro, es en un lugar que además cada vez más turismo, ¿qué ocurre ahí un jueves? Que para quien no haya estado...
0: Pues normalment, o sea, lo que se fa d'alguna manera és, però si n'hi haguera alguna denúncia, que a la millor, per exemple, fins al dimecres no n'hi ha res, però el dijous per lo matí n'hi ha una denúncia que ha passat. Entonces, lo que nosaltres fem és, eixim, formem el tribunal, i una volta se forma el tribunal, l'alguacil nombra per dos vegades cada séquia, de dalt a baix, per dos vegades. Si n'hi ha algun problema, quan, per exemple, no, la seca de Rascanya, pues, denunciar de la seca de Rascanya, pues este home alça la mà i entra per cadis, i entonces es posa la seva denúncia. I si no n'hi ha, pues se desfà el tribunal i se'n va. Però se deu de formar el tribunal, i se forma, ja saben que moltes vegades no va haver denunciat, una, per si de cas, i l'altra, perquè el tribunal té dos parts. Té la part jurídica, que tots coneixem, que és la que tot el món ha vist, però després té una part administrativa, que és que tornem a l'autogestió que estàvem parlant al principi. Entonces, quan s'acaba aquesta part jurídica, entrem, pugem dalt a la Casa Vestidor, que és la nostra sede, i allí és d'alguna manera on se repartim l'aigua, on tots els problemes que hem pogut haver en la setmana se fiquen damunt de la taula i se solucionen. I se mira de cara a la setmana següent per les necessitats de cada un, perquè realment l'aigua no tenim molta. Entonces,
1: i cada vegada menys,
0: desgraciadament. Entonces, lo que según, pues, per exemple, quan estan omplint l'arròs, pues, entre les nou séquies que formem, intentem que l'arròs, pues, favorir-lo perquè ella ompliga l'arròs, i a més també mos convé que ompliga com més ràpid millor i mos deixa un poc tornar a la normalitat. Però igual que en el seu moment jo li he donat o jo li he deixat prioritat a ell, també li recorde que jo ara, per exemple, a final d'estiu, que en la meva zona, jo soc d'Alboraia, en la meva zona, el Màser, Alboraia, Tavernes, que és on rega Rascanya, pues també tenim molta necessitat d'aigua, i entonces també li dic, espera, que jo te deixi aigua a tu.
1: Ara me toca a mi.
0: Exacte, i el que fem és... Pues exacte, és arribar a acuerdos.
1: Jo me passaria hores escoltant-te, me cau la baba parlant del tribunal. No, de veres, és que no pararia.
2: Pactos entre caballeros.
1: Sí, sí, a mi m'encantaria que el model funcionara i que s'adaptara a l'actualitat.
0: També t'he dit, o sea, no sempre és tan fàcil,
1: No, que va, al revés.
0: Jo t'he dit que normalment arribem a acuerdos més o menys prou ràpid. Però també han tingut èpoques de sequera, que entonces és molt complicat, perquè quan no n'hi ha, no n'hi ha. I entonces ja pots estirar que no n'hi ha. I allí n'hi ha una llei no escrita, que és que hasta que no se repartin l'aigua no s'alcem. Entonces, normalment...
1: Ah, mira, podeu tirar vos ahí, com en Europa. Això ho ha pres Brussel·les de vosaltres, que se tira hores i hores i hores i hores.
0: No, però jo recorde, ja t'he dit, normalment, sobre les dues i mitja solem acabar i anem a dinar i cada vos a casa. Però ha hagut dies de no acabar, anar-se'n a les dues a dinar i tornar a les tres i mitja o a les quatre i tornar-se a sentar i hasta que s'ha...
2: De repartir.
0: Claro. Claro,
1: me pareix molt bé.
0: I jo m'he alçat un dia d'allí a vora les 10 de la nit,
1: Sí, claro.
0: Hasta que solucionem el problema.
1: Claro, això és lògic. Tu se'n va uno en solució o no se'n va.
0: No se'n anem a casa. Hasta que...
1: I jo volia cridar-vos avui, que vinguereu avui per el tema aquest, per el dia aquest, per l'efemèride aquest, però també perquè el divendres tenim un acte preciós en els xiquets. Feu un concurs de teatre, no?, entre els nanos de les escoles.
0: Sí. Mira, agarrarem una de les idees que tenim, no?, és d'alguna manera pues, donar a conèixer el que és el tribunal, esta xolleta que tenim en València. I, claro, pensar en qui tens que pensar? Pues en la gent jove per començar, no?, a que el coneguen i tal. I una de, fem més activitats, però una de les que fem és anem a

0: anem a les escoles, es donem una xarra, una informació de lo que és el tribunal, de lo que fem, com treballem, com no treballem, i després es duem al tribunal perquè el vegin en viu, i com ja tenen una idea de lo que és, ells fan una obra de teatre. Entonces fem un concurs, seleccionem 10 escoles i fem un concurs, i la veritat és que vamos, tenim madera d'actors ahí, tenim xiquets.
1: Fan com si foren representacions del propi tribunal. Però, van en la blusa.
0: Sí. No, s'ocorren molt. Sí, s'ocorren. O sea, nosaltres duem una empresa en una càmera perquè ho grave, perquè tal.
1: Sí.
0: I la veritat és que jo ha hagut algunes que són molt gracioses perquè s'ocorren. Està clar que, per suport, les mestres ajuden, no?
1: Claro.
0: Perquè després donem pues, a la millor interpretació, al més original, bueno, al millor vestuari, i anem fent així, no? Com si fora els Òscars.
1: Com si fos l'Òscar del Tribunal de les Àvies. És superbonic el acte. Quin missatge t'agradaria deixar a tota la societat en un moment que està tot en un boig? Perquè el món està tornant-se boig. Jo...
0: Pues sí, la veritat és que...
2: I també, què mensatge deixais en los colegios?
1: Claro.
0: Pues...
2: que és el futur.
0: Jo intente d'alguna manera explicar que València és única perquè està rodejada d'una horta, que deuríem de fer lo impossible perquè aquesta horta, pues d'ací molts anys, seguirà sent horta, que se poguera viure de l'horta, que és lo important. O sigui, el problema és que avui ja no se pot viure de l'horta, desgraciadament. Entonces, jo el missatge és que esta meravella que és l'horta, d'ací molts anys també estiguera.
1: És un bon missatge, que estiguera l'horta, que estiguera el sector, que estiguera la bona gent, i per tant el Tribunal de les Àvies continua seguint un dels nostres orgulls. Tens que estar molt orgullós, de ser president.
0: Estic.
2: Enhorabona.
1: És una cosa, és un títol que... Ja que dur, bueno, jo et deixaria passar, com quan passava el Genovés als trinquets, igual, que passe el president.
2: Que passe.
1: Moltes gràcies.
0: M'ho
1: veiem divendres.
0: Gràcies.
2: Un plaer.
1: Orgull és el que sentim per ell i per tot el que representa, igual que orgull sentim per un sector que, com ha dit el president del tribunal, tenim que lluitar per defensar. Hi ha una forma de fer-ho. Cal consumir productes valencians en la línia de la filosofia de Proava, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa.
3: Adeu! El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Porcat. Són les 4 de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
4: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha referit al dossier que este matí ha presentat a les Corts el portaveu socialista, tot i que no ha donat a conèixer el seu contingut. Un document que arreplegaria irregularitats de l'entorn de Pérez Llorca i d'ell mateix i que hauria encarregat el propi Partit Popular. Alejandro Molés.
5: Llorca diu que està absolutament tranquil, insta als socialistes a que vagin al jutjat i acusa l'oposició de joc brut sobre falsetats per tal d'obtindre rèdit polític. Escoltem primer el síndic del PSPB, José Muñoz, y después el cap del Consejo.
6: Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Llorca. Aquí se dicen cosas muy graves, cosas que inhabilitan al presidente de la Generalitat para presentarse a la reelección.
7: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada, y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de los dossiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades. Yo, fíjese, y lo voy a dejar bien claro, si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo. Yo lo que creo es que en la política todo no vale.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmat que el PP votarà no als dos reials decrets sobre vivenda que aniran després demà divendres al Congrés. Xavier García del Valle.
8: Sí, Feijóo diu que tot és una trampa del govern de Pedro Sánchez i que no protegirà els col·lectius més vulnerables.
9: Si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile. Por respecto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo.
8: Per la seva part, el president del govern s'ha mostrat moderadament optimista sobre la convalidació dels dos decrets divendres al Congrés. L'escoltem.
10: Soy razonablemente optimista sobre la

0: convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
1: I just avui en el BOE es pot llegir les mesures que arreplegarà un dels decrets.
2: I el que recull, com es va avançar ahir, entre altres coses, és la pròrroga dels lloguers durant 2 anys i en els quals s'inclou la prohibició de fer desnonaments a les persones i famílies vulnerables sense una alternativa habitacional quan la vivenda siga propietat d'un fons voltor. Si demà el Congrés ho aprova, entraria en vigor fins que acabi l'any 2030. I del segon decret, que el BOE publicarà demà, ha transcendit que obligarà l'arrendador a indemnitzar amb almenys 12 mensualitats de renda a l'inquilí si decidís no renovar el contracte de lloguer i incomplís la pròrroga automàtica.
1: I sobre el terreny a casa nostra, a Burjassot este matí s'ha aconseguit paralitzar almenys durant els pròxims 10 dies el desnonament que pesa sobre l'investigador de la Universitat de València, Daniel González, a qui escoltem instants després de saber que podia continuar al seu domicili.
3: Veremos a ver si se puede hacer algo, pero de momento son 10 días, ahí esperando. Pues por una parte me he sentido muy apoyado, por otra yo pues esto me sobrepasa un poco porque es mucho jaleo, mucho follón, estoy muy nervioso.
4: Recordem que una sentència judicial obliga a este investigador de física de la Universitat de València a pagar 36.000 euros o abandonar l'habitatge on viu a Burjassot.
1: I continuem parlant de la vivenda, però ara en tribunals. En el cas de les vivendes de protecció pública, la urbanització, les naus de la platja de Sant Joan d'Alacant. Avui ha declarat davant la jutgessa l'exregidor d'Hisenda del Partit Popular.
2: Toni Gallego ha confirmat que sabia des de juliol de 2024 que la regidora d'Urbanisme tenia un dels pisos. D'esta manera ratifica el testimoni que ja va donar en la Comissió d'Investigació de les Corts, que minuts abans de tractar al ple de l'Ajuntament d'Alacant el punt sobre les naus, li demanava que la substituïra perquè era una de les beneficiàries. Així ho ha narrat l'advocat de l'acusació popular exercida per Ciutadans, Eduardo García Ontiveros.
5: Ha explicado que minutos antes, escasamente, la señora Gómez le aborda y le dice que por favor que responda a la pregunta de les naus por ella, que ella le da un documento, una hoja.
1: I el Centre d'Emergències de la Generalitat ha informat que iniciarà el procés de desembassament de la presa de Contreras i ha instat als ajuntaments dels municipis afectats, com ara Villagordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena i Cofrentes, que davant del previsible increment del cabal del riu Cabriol prenguen les mesures oportunes per a garantir la seguretat.
4: El desembassament de Contreras coincidís amb l'avís groc per pluges que ha decretat l'AEMET per a demà dijous a pràcticament tota la Comunitat Valenciana i és un procés habitual d'ajust dels embassaments quan arriben les temporades de pluges.
1: I en successos a les Alqueries, un treballador de 55 anys ha mort en patir a primera hora d'esta vesprada un accident laboral en l'obra d'una casa ubicada al carrer de Miguel Indurain d'esta localitat de la Plana Baixa.
4: Els bombers han tret el cos de l'interior d'una rasa on l'operari havia quedat atrapat en produir-se una solsida de terra.
1: I el València Club de Futbol, parlem ja d'esports, ha permès entrar avui als mitjans a veure l'evolució de les obres del nou Mestalla.
2: A poc més de 9 mesos per a la inauguració, prevista per a l'estiu que ve, els treballs complixen els terminis, segons ha remarcat el director general Javier Solís, també ha avançat com seran els preus dels abonaments que es donaran a conèixer la setmana que ve i com veu l'equip.
6: Yo estoy muy tranquilo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club. El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. El precio se va a conocer la semana que viene. Sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos todo prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club. Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial 2030.
1: Actualicem informació a les 5 de la vesprada en Apunt Ràdio. Us deixem ara amb el programa Cadena de Valor.
7: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan plou molt a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
8: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.
7: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
8: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial i financer d'Apunt Ràdio d'avui. És dimecres, ja quasi tenim la setmana feta. En concret, és l'últim dimecres de setembre i en el programa d'avui parlarem del creixement de l'economia valenciana, dels efectes dels decrets aprovats ahir en aquest Consell de Ministres i d'una ferramenta que ens pot ser molt útil si patim una catàstrofe. En primer lloc, parlem de xifres positives. Vinga, l'economia valenciana creix de cara a final d'este 2026 per damunt de la mitjana nacional i també per damunt de la mitjana europea, arribant al voltant del 2,8%. Segons l'últim informe de la CEB, este impuls es deu a la força del consum de les llars i també a la inversió privada. A més, si mirem els sectors, el turisme i la construcció són els responsables d'aquestes bones previsions. Això sí, per mantenir aquestes bones xifres, hauria de millorar la productivitat de les empreses valencianes, una advertència que no és nova, de seguida ho comentem. Per altra banda, el sector pesquer ha dit prou, fins ací. Les confraries de pescadors amenacen amb mobilitzacions i tancaments si el govern no fixa un límit al preu dels carburants. En este programa escoltarem quines són les reivindicacions d'aquestes confraries de pesca que fa només 9 minuts que ha començat una reunió entre ells i el Ministeri. Veurem què és el que demanen. A més, també, el BOE publica aquest nou reial decret al voltant de la llei de la vivenda per intervindre el mercat, una bateria de mesures que va des de la pròrroga de contractes i el fre al fons voltor fins a préstecs a interès zero per als joves o la prohibició també dels desnonaments fins al 2030. Bé, ho intentarem traduir tot això i saber en què és concreta i com afecta estos nous decrets tant als inquilins com als propietaris. I en la segona part del programa estrenarem secció. Rebem al Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana per parlar del portal registral d'emergències, una ferramenta que pot ser realment molt útil i necessària si patim una catàstrofe. De seguida ho comentarem. Amb tots aquests temes, també amb el repàs a l'actualitat internacional d'avui amb José Navas al control, comença així Cadena de Valor.
7: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
8: I com cada dia, per a tractar tots aquests temes, m'acompanya Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
9: Hola, molt bona vesprada, Javi. Estem un dia més i preparais ja per a fer este repàs a tota l'actualitat que marca la jornada d'avui.
8: L'economia valenciana xafa eixe accelerador i es preveu que tanquen este any 2026 creixent al voltant del 2,8% per damunt este indicador de la mitjana espanyola, que se situa al voltant del 2,6%, i també de la mitjana europea. Segons l'últim informe de la CEB, este impuls es deu a la força del consum de les nostres llars i a la inversió alimentada per la recta final d'aixòs fons Next Generation i la reconstrucció després de la Dana. Escoltem el director d'Economia i Anàlisis de la CEB, Ricardo Miralles.
10: La economía de la comunidad valenciana se comportó en el segundo trimestre mejor de lo esperado y aceleró su crecimiento hasta el 0,8% de tasa trimestral y el 2,9% en tasa interanual, ambas tasas por encima de España y de la zona euro. Este crecimiento sigue apoyándose principalmente en la fortaleza de la demanda interna y en la evolución favorable del empleo, con un papel destacado del consumo privado y de la inversión.
9: El comportament per sectors, això sí, va a diferents velocitats. El turisme i l'hostaleria estan en xifres rècord. La construcció dispara el seu ús quasi un 20% i el sector serveis manté els tipus, tot mentre que la indústria dona tímids signes de recuperació. En l'altre costat de la balança ens queda el camp valencià, un camp colpejat de nou per les males collites citrícoles. Tot això, la licitada de preus i el seu impacte preocupa, tal com ho explica Miralles.
10: Entre los elementos que más preocupan están el repunte de la inflación, que alcanzó en agosto el 4,1%, impulsado especialmente por la energía, y a más largo plazo la falta de avances significativos en la productividad. Con todo, la inversión seguirá contando con el impulso de la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana y de la fase final de los proyectos Next Generation. Nuestra previsión

0: Parlem ara de vivenda. El BOE ja ha publicat el nou Reial Decret Llei del Govern per a intervindre el mercat de la vivenda. Un Reial Decret Llei que inclou un potent paquet de mesures socials. Destaca la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa d'habitatge fins a l'any 2030, a més de limitar les pujades dels lloguers al 2% i prorrogar automàticament 2 anys eixos contractes que vencen abans de finalitzar l'any 2028.
1: Per a impulsar l'oferta assequible, es frena la compra per part dels fons voltor, es regula el lloguer de temporada i s'ofereixen préstecs ICO a interès zero fins a 50.000 euros per a una primera vivenda. A més, també s'inclouen bonificacions fiscals per als propietaris que rebaixen la renda i un IVA superreduït al 4% per a vivenda protegida abans que el Congrés s'encarregui de debatre este ple extraordinari de divendres totes aquestes mesures. Volem saber com impacta esta nova normativa en la vida dels inquilins, també en la vida dels propietaris, i per això parlem amb el secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez. Francisco, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Francisco, com afecten els nous decrets de l'habitatge per als inquilins?
2: Pues ara veurem també com queda la cosa, perquè efectivament, com bé esteu comentant, avui, este matí, només s'ha publicat un d'ells. Sí que és veritat que té unes mesures prou considerables, però està pendent, segurament demà, que es publiqui el següent Reial Decret i veurem, en tot cas, el divendres, si s'ha convaliden o no convaliden, perquè efectivament han d'aprovar-se perquè totes aquestes mesures que s'han previst puguen estar en marxa. I en el cas dels inquilins, efectivament, sí que és de veres que en la situació que estàvem vivint en els immobles, les vivendes i el lloguer, és ja necessari prendre mesures per evitar tot el que estava passant ja, no des d'aquestes setmanes enrere, sinó des d'ja fa ja molts mesos. La qual cosa és de veres que aquests reals decrets sí que van intentar posar un poc d'ordre en la situació actual, encara que haurem de veure també quines mesures poden solucionar el problema de l'habitatge a curt, a llarg, sobretot termini, perquè evidentment és molt un problema d'oferta i de demanda.
0: I Francisco, en què consisteix, si mirem ara el lloguer de temporada i per habitacions, en què consisteix aquesta regulació d'aquest tipus de lloguer?
2: En el tema del lloguer de temporada i sobretot el tema d'habitacions, és de veure que en moltes voltes estaven trobant contractes que no eren realment de temporada, sinó eren contractes de vivenda habitual, però s'estava més o menys amagant les condicions d'aquest tipus de contracte per evitar l'aplicació de la normativa prevista per al lloguer de vivenda habitual. En aquest Reial Decret sí que s'estableixen ja mesures per a que aquest tipus de contractes, si de veres no tenen una base real de ser un lloguer de temporada o per habitacions, se li aplicarà directament la normativa de vivenda habitual, que evidentment és molt més protectora per als drets de les persones inquilines que estan vivint a la vivenda.
1: I en aquest sentit, com afecta o com impacta estos nous decrets de cara als propietaris?
2: En els propietaris veurem quina va ser la situació a llarg termini, perquè és de veres que aquests reals decrets sí que poden modificar un poc tot el que és el mercat immobiliari i pot variar molt l'oferta de demanda que es pugui produir. Sí que és de veres que també s'ofereixen ajudes també a tots els propietaris que tinguin vivendes llogades i, per contra, se va perjudicar aquells propietaris que tinguin vivendes buides, amb un recàrrec, per exemple, de l'IBI i altres circumstàncies que podran fer o almenys més interessant per a les persones propietàries de vivenda el poder tindre les llogades, com per exemple pot ser la deducció a fins al 100% en l'IRPF.
0: Francisco, si volem comprar un habitatge, com ens afecta a nosaltres? És un primer habitatge el que volem comprar?
2: Efectivament, és una de les qüestions més complicades també per a tots els joves, perquè l'accés al mercat immobiliari últimament s'estava fent prou complicat. Davant els alts preus de la vivenda també turística que estava afectant al sector i sobretot l'increment de l'Euribor que estava ja posant els préstecs hipotecaris un poc pels núvols. A la qual cosa, este Reial Decret, almenys el que està publicat i el que esperem que es pugui convalidar el divendres, sí que ofereix prou ajudes a totes les persones joves que vagin a adquirir una vivenda, una primera vivenda habitual. També és de veres que s'estableixen també altres situacions, sobretot per ajudar econòmicament, préstecs, per exemple, per ajudar a totes les persones que puguen accedir al mercat immobiliari, no només per a llogar, sinó també per a comprar la primera vivenda.
1: I en aquest sentit, este nou decret també impacta en aquelles persones que vulguin vendre en aquests moments una vivenda?
2: Clar que va a repercutir, perquè les situacions que se pot trobar qualsevol persona

0: persona que siga propietària d'una vivenda, evidentment van a canviar en la protecció que estableix el Reial Decret per a la lloguer, sobretot de persones que ja estiguin llogades en la vivenda. Perquè per exemple, davant la situació de que es pugui aprovar un Reial Decret que es pugui posar l'obligació de renovació automàtica indefinida, i volem si es convalida també el divendres, podria almenys no fer tan interessant la compra de vivenda que tinguera ja un inquilí dins d'aquesta vivenda. La qual cosa, sí que és de veres que aquests reials decrets van a donar un ampli marge de protecció per a les persones que estan llogades, però també poden modificar l'interès de les persones físiques o jurídiques, perquè sí que s'estableixen limitacions per a la compra en empreses que estiguen destinades a l'arrendament o compra-venda d'immobles, i pot ser tal volta no sigui tan interessant el adquirir més vivenda, la qual cosa pot fluctuar els preus a l'hora de vendre una vivenda.
1: I ja per acabar, Francisco, des del punt de vista de la Unió de Consumidors, com valoreu este tipus de mesures? Que recordem, avui s'ha publicat un dels dos decrets, pròximament se publicarà l'altre, i encara s'han de convalidar en el Congrés. Però bueno, com valoreu este primer pas?
0: Efectivament, encara que s'han aprovat els decrets, estem a l'espera, primer, de que se publiqui el segon demà, a veure en quins terminis apareix, i sobretot si finalment se poden convalidar el divendres. Però és de veres que ja des de la Unió de Consumidors ja estaven alertant des de fa molt de temps que la situació del mercat immobiliari era insostenible, tant a curt com a llarg termini, a la qual cosa era imprescindible prendre mesures i preveure aquestes circumstàncies amb una modificació jurídica que pugui donar més seguretat no només als inquilins, també als propietaris, perquè se necessita una àmplia confiança perquè el mercat immobiliari pugui fluir. A més de circumstàncies i davant la situació excepcional de la falta de vivenda, està clar que necessitarem una situació que pugui resoldre i que pugui resoldre el problema de la vivenda per a joves, per a majors, per a tot el món ara mateix. I després, més enllà, haurem de veure com es planifica la construcció de vivenda nova i veurem si la solució és la vivenda industrialitzada com país que s'està apostant ara mateix per les administracions.
1: Veurem, per tant, en què acaba traduint-se estos dos reials decrets. Veurem, per tant, quin recorregut tenen també en el que queda de setmana. Francisco Rodríguez, secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Bona esprada. Adéu. Ja que parlem de vivenda, comentem algunes xifres que hem conegut en el dia d'avui. El preu de la vivenda de segona mà cau lleugerament en este últim trimestre amb una baixada del 0,8%, tot i que en l'últim any s'ha disparat un 15% fins a situar-se en els 2.850 euros per metre quadrat, segons publica Fotocasa. Per províncies, Alacant és la més cara, superant els 3.100 euros, tot i baixar més d'un punt en este trimestre, mentre que Castelló i València continuen encarint-se tant en la taxa trimestral com interanual.
2: Per altra banda, la compravenda de vivendes ha tornat a caure al juliol un 11,1%, enllançant així ja 7 mesos de descensos consecutius i afectant especialment els pisos. Tot això, segons les dades proporcionades pel Col·legi de Notaris. A més, amb menys hipoteques concedides, la gran paradoxa continua sent que comprar és cada vegada més car. El preu mitjà del metre quadrat s'ha encarit un 7,7%, escalant fins als 2.112 euros per metre quadrat.
1: Però a més de tot això, l'Euríbor a 12 mesos, que és l'indicador més utilitzat per a calcular les hipoteques variables a Espanya, tanca este mes de setembre en pujades per tercer mes consecutiu fins a situar-se en una taxa mitjana al voltant del 3,2%, molt superior a la taxa del 2,9% que va tancar en el mes d'agost, un fet que suposa el seu nivell més alt en dos anys des de juliol de 2024. Obrim ara una finestra al món. Escoltem les notícies internacionals de la mà de Lorena Alegre.
3: Hola. La tensió a Estret d'Hormuz continua sacsejant els mercats energètics. El gas europeu ha superat els 80 euros per megawatt hora, el triple que abans del conflicte entre els Estats Units i l'Iran, després de que el bloqueig retirara del mercat prop del 20% de l'oferta mundial del gas natural liquat. Si l'hivern és més fred del normal, el preu podria arribar fins als 100 euros. El Banc Central Europeu estudia crear noves xarxes de liquiditat per reforçar el paper internacional de l'euro i reduir

la dependència del dòlar. La iniciativa, encara en fase d'anàlisi, ampliaria les línies d'intercanvi i els acords amb altres bancs centrals per a garantir euros en moments de tensió financera. Per a les empreses exportadores, una major utilització de la moneda única reduiria el risc de canvi i els costos de les operacions internacionals. Creix la tensió comercial entre la Unió Europea i la Xina. França i Alemanya preparen una proposta perquè Brussel·les accelere una ferramenta semblant a la secció 301 nord-americana, destinada a investigar i sancionar pràctiques comercials considerades deslleials. Pequín qualifica la iniciativa de proteccionista i adverteix que respondrà amb fermesa si s'imposen restriccions discriminatòries contra les seues empreses o productes.

Continuem parlant de xifres que impacten en el nostre consum. Parlem ara del preu de la llum, i és que la factura de la llum per als usuaris de la tarifa regulada s'ha disparat un 28% este mes de setembre en comparació amb l'any passat, arribant als 104,31 euros per a un consumidor mitjà. Es tracta del mes de setembre més car des de l'any 2022, en plena crisi energètica. En este sentit, l'escalada de preus no ve de nou, ja que encadenen pujades continuades des del mes de maig. Solament respecte al mes d'agost, el rebut s'ha encarit quasi un 8%, convertint este últim mes en el mes més car de tot el que portem en este 2026. L'import mitjà d'un perfil tipus amb 4,4 kW de potència i un consum de 366 kW no parava de créixer des del 64 que pagava en el mes d'abril. El motiu principal d'este colp a la nostra economia domèstica és el fort encariment del preu del quilowatt hora en estos trams horaris. Segons les dades que publica Facua, la llum en hores baixes s'ha disparat quasi un 48% en un any, mentre que en el tram pla puja un 31% i les hores punta al voltant d'un 20%, obligant-nos a revisar bé quan posem els electrodomèstics a casa.

0: amb tot el que hem comentat i segons les últimes dades publicades pel registre de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, les famílies espanyoles van reduir la seva taxa d'estalvi desestacionalitzada fins a l'11% de la seva renda disponible durant el segon trimestre. Es tracta de la xifra més baixa registrada des de principis de l'any 2023, tot en un context on els nostres estalvis continuen perdent terreny.
1: Encara que la renda disponible de les llars sigui a augmentar al voltant d'un 6% fins a superar els 300.000 milions d'euros, el fort increment de la despesa en consum, que ja supera el 7%, i també de la inversió, ha fet que l'estalvi total caiga un 0,6%. En resum, tenim més diners a la butxaca, però el cost de la vida i el ritme de consum fan que la capacitat d'estalviar, la capacitat de reservar de les famílies, siga cada vegada més ajustada.
0: A nivell general, la capacitat de finançament de tota l'economia espanyola s'ha reduït fins al 3,1% del PIB a causa d'un menor saldo positiu en els intercanvis exteriors. A més, les administracions públiques han elevat el seu dèficit trimestral fins als 32.002 milions d'euros, dibuixant així un panorama econòmic on tant les famílies com l'Estat compten amb menys marge de maniobra financera.
2: Demà serà notícia.
1: I com cada dia, abans de tancar esta primera part del programa, mirem la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
3: Què tal, companys? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
3: Doncs mira, he fet una parada tècnica per atendre la telefonada i vaig camí del Wii Marketing, del que parlàveu l'altre dia.
1: Correcte. Sí, sí.
3: Ja vos contaré a veure qui a la fi qui és el culpable.
1: Ah, però bueno. Una jornada molt interessant perquè vam estar comentant tots els ponents que tenen, i ja no solament per la qualitat dels ponents, sinó també pel que significa a nivell de sector de màrqueting en la Comunitat Valenciana. Vaja.
3: Ahí sí, eso me dice. A més, ni a representació de cadena de valor encara puja més el nivell.
1: Correcte, no? Això és aixina.
3: Això és aixina. Bueno, si repassem agenda de demà, caldria recordar, per exemple, 1 d'octubre, canviem de mes, eh? S'ha fet llarg setembre, podríem dir, no? O igual per alguns.
1: Per alguns sí que s'haurà fet una miqueta més llarg, sí.
3: Sí. Però demà 1 d'octubre, per exemple, n'hi ha dos dates interessants, i és que és el Dia Internacional del Cafè. I estava revisant, i per a que vegeu, n'hi ha més de 77 països productors, més de 25 milions de famílies que d'una manera o una altra, directa o indirectament, depenen d'un producte com, uh-huh, com és el cafè. I un volum de facturació de l'any passat, per exemple, que arriba a més de 200.000 milions de dòlars. Quasi res.
1: Clar, és una autèntica barbaritat, i també és una cosa de, per a comentar i per a tindre en compte com han evolucionat els preus del cafè en els últims anys, perquè la pujada és considerable. De fet, demà, ja que ho has comentat, demà parlarem de com és el sector del cafè, com és el sector del cafè també en la Comunitat Valenciana, un producte que no deixa de créixer en quant a preu, però també en quant a consum.
3: Així és, sí. I n'hi ha una altra data interessant, però que ja la deixem aparcada, que hi podem reprendre en un altre moment, i és que és el Dia Internacional de les Persones d'Edat. I això de l'economia silver també mou molts diners.
1: I
3: ja,
1: tant.
3: Ja parlarem.
1: Correcte,
3: en algun altre moment. Bueno, revisant l'agenda, en clau primer local, encara que global, tenim a Raquel Aguado, que és directora general de representació davant de la Unió Europea a la Generalitat Valenciana, que assistir demà a Brussel·les a una jornada també informativa i interessant sobre el corredor mediterrani, tant que el parc es parla del corredor i la necessària infraestructura que també reclamen i demanden els empresaris de tot el litoral, des d'Almeria cap a els Pirineus, o sigui, directament. També hi ha una assemblea interessant a València, que és de la indústria del sector del càrnic, de les empreses càrniques de la Comunitat Valenciana, i demà s'avança, demà dijous, s'avança el ple del Consell, i a mitjan matí tindrem la conseqüent o la corresponent roda de premsa per informar dels assumptes que es puguen haver tractat. En clau global, molt ràpid, coneixerem la balança comercial australiana, que l'última revisió abans de l'estiu va tindre un saldo positiu de més de 1.923 milions de dòlars australians. I coneixerem també dades que estem coneguent estos dies de l'IPC, però en este cas a Suïssa, i hi ha una economia com és la de Tòquio. I pel que fa també a una altra a una altra gràfica interessant, que és el PMI, el que enfocat al sector manufacturer, que també es marca un poquet el nivell de situació de la indústria dels diferents països, tindrem dades pel que fa als Estats Units i a la Xina. L'IBEX el revisava i es manté estable, també el barril de Brent. El barril de Brent arrencava aquest matí en $103 el barril i continua estable, que ja no és mala cosa, mentre que l'IBEX està al voltant dels 19.515 punts. Aleshores, una jornada d'estabilitat pel que fa un poquet a aquestes dinàmiques de lo que pugui ser l'economia macro.
1: Veurem, per tant, com arrenca el mes d'octubre, així com tanquen setembre. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem i que vagi molt bé aquest esdeveniment sobre el màrqueting.
3: Ja vos contaré.
1: Vinga, fins demà, bona vesprada. Adéu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa i de seguida continuem així, en Cadena de Valor.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alt Millars, 103.7.

0: Un espai patrocinat pel Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana. Consells, procediments i solucions per a totes les empreses, particulars i autònoms.
1: Ja estem així de nou i és que avui encetem un espai setmanal en el que vos aproparem amb lupa, amb claredat, la informació patrimonial, la informació jurídica i mercantil, que ja vos avise que ens afecta a tots i a totes. Vivim en un món que moltes vegades va molt ràpid, massa ràpid sovint, i això ens pot passar factura si es tracta de certes operacions. Així que al llarg d'aquestes seccions setmanals, al llarg d'aquests programes, resoldrem totes aquestes dubtes operatives que a

0: són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, presideix d'ací a una hora, a les 6, una reunió de coordinació davant l'episodi de pluja intensa previst per a demà i que afectarà previsiblement des de primeres hores de la vesprada el litoral del Golf de València i les seues àrees prelitorals. Alejandro Molés.
2: Sí, davant d'esta previsió, l'AMET ha activat l'alerta taronja des de demà a les 2 de la vesprada per tempestes que podrien superar els 50 litres per metre quadrat en una hora i acumulats de 160 litres en poques hores. De fet, alguns ajuntaments, com el de Gandia, Alaquàs i Alfara del Patriarca, ja han decidit emprendre mesures i entre d'elles destaca la suspensió de les classes per a demà. Està previst que al llarg de la vesprada altres municipis anuncien el mateix. És el cas que acaba de fer l'Ajuntament de València, que tanca demà dijous i també divendres els col·legis situats en les zones inundables, a més de tancar parcs i jardins públics, a més dels cementeris. La Conselleria d'Emergències ha instat la ciutadania a extremar les precaucions i ha insistit als ajuntaments que mantinguin especial atenció al seguiment dels rius i que procuren el tancament de tots els passos que els travessen. De fet, el centre d'emergències ha informat que iniciarà ja el procés de desembassament de la presa de Contreras i ha instat als ajuntaments dels municipis afectats, com ara Villagordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena i Cofrentes, que davant del previsible increment del cabal del riu Cabriol prenguin les mesures oportunes per tal de garantir la seguretat.
1: I a Catarroja avui ha declarat davant la jutgessa que investiga el cas de la Dana i en qualitat de testimoni l'alcalde de Pedralba, el socialista Andoni León. Abans d'entrar als jutjats ha posat en valor l'actuació que les autoritats municipals van fer al llarg de la jornada del 29 d'octubre de 2024.
3: Yo como alcalde, junto a concejales y la policía local, tocando puerta por puerta a los vecinos para que abandonaran sus viviendas. Nosotros podemos decir con orgullo que el día 29 estuvimos.
1: Esta vesprada es tancada a les Corts el debat de política general, un debat on la vivenda ha sigut el primer tema protagonista, però també ho ha sigut el presumpte dossier sobre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, un document que arreplegaria irregularitats del seu entorn i d'ell mateix. Xavier García del Valle.
4: Sí, fa uns moments la líder dels socialistes valencians, Diana Morant, ha confirmat a través de les xarxes socials que una vegada estudiat el document, el PSPB presentarà denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció. Escoltem ara el que han dit sobre això el síndic socialista José Muñoz, el síndic del PP Nando Pastor i el mateix president de la Generalitat.
5: Es un dossier que es consistente. No sabemos quién lo encargó. Se habla de presuntos delitos, cosas que inhabilitan al president de la Generalitat.
6: Un informe que desconec, que no està firmat per ningú, que pot...

0: Podría haberlo firmado Mortadelo y Filemón.
1: Si alguien dice que tiene un dossier, un documento, y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada, si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado, para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo.
2: I més assumptes. En l'àmbit educatiu, la Comissió Gestora de la Prova d'Accés a la Universitat de la Comunitat Valenciana ha aprovat les dates en què tindran lloc l'any que ve els exàmens de la selectivitat.
3: Sí, es faran l'1, 2 i 3 de juny. I per a aquells que no aproven o vulguin pujar nota, la segona convocatòria començarà el 30 de juny. Els exàmens tindran una duració de 90 minuts amb un descans de 45 entre proves consecutives.
2: I parlem ara de successos. La Guàrdia Civil investiga el cas del cadàver de l'home trobat davant de la platja de Sagunt en avançat estat de descomposició. No tenia cap ni extremitats. La informació és de Maria Pòveda. Bona vesprada.
4: Bona vesprada. Sí, va ser una embarcació recreativa que navegava una milla de la platja de l'Almardà de Sagunt en la que va localitzar el cos surant. Immediatament va alertar la Guàrdia Civil, que es va desplaçar fins al lloc per a rescatar i traslladar el cos a terra. Ara s'ha obert una investigació per a tractar d'identificar l'home que es troba en un avançat estat de descomposició. De fet, no presentava extremitats, ni cap, ni restes de roba. El cos ha sigut traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on se li extrauran mostres d'ADN que després es creuaran amb les de persones desaparegudes per tal d'identificar-lo.
2: Gràcies, Maria Pòveda. Un apunt de l'exterior del Regne Unit, on 10 anys després del Brexit, el nou primer ministre s'obri ara a la possibilitat que el país torni a la Unió Europea.
5: Diu que el debat està obert i que està disposat a defendre aquesta opció. Així ho ha dit el laborista Andy Brunham en una entrevista per a la BBC.
6: Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British
5: El Brexit, diu, ha fet més mal que bé i crec que al voltant del 60% dels britànics estan d'acord amb això. Així que la qüestió, diu, és què fem amb això.
2: L'Ajuntament de València ha presentat el dispositiu previst per a la celebració del 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana.
3: La ciutat comptarà amb més de 500 persones dedicades a vetllar per la seguretat durant la festivitat, entre d'ells 450 agents de la policia local. A més, es recupera l'espasa de Jaume I en la processó cívica. De fet, s'exhibirà dies abans al costat de la Reial Senyera al Consistori del 6 al 8 d'octubre, coincidint amb el 750 aniversari de la mort del monarca. Escoltem l'alcaldessa del Cap i Casal, Maria José Català.
7: Un d'octubre que serà intens, que tindrà molta celebració, que té novetats en la processó cívica, que és l'espasa de Jaume I, només així en els aniversaris, i és que fa 50 anys, en el 700 aniversari de la mort, i és que la primera vegada en 1666, i enguany una altra vegada de forma excepcional per el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
2: I pel que fa als esports, tenim una última hora. Bona vesprada, Eva Cassany.
8: Bona vesprada, Rubén. El València Bàsquet acaba de fer públic que allarga el contracte temporal que tenia Jaciel Rivero. El pivot cubà es quedarà en l'equip taronja fins a finals d'esta temporada. Pel que fa a Mestallà, 4 anys després han pogut entrar els mitjans a veure com van les obres d'ixe nou estadi. Complissen els terminis, segons ha remarcat el director general Javier Solís.
9: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
8: La setmana que ve seran ja consolidats ISOs preus per al públic, i en tenis acabem de conèixer també els horaris de l'ATP de Tòquio. A les 9, Alcaraz s'enfrontarà a Mitchelsen i Rafa Jodar a continuació es veurà les cares amb Vallejo.
2: Gràcies, Eva. Nosaltres tornem amb més informació a les 6 de la vesprada. Es deixem ara amb tot per l'aire.
10: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Sergi Grup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. este divendres.

0: Des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en Amunt Ràdio.
1: Amunt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
2: Com va? Molt bona vesprada, benvinguts a Tot per l'aire. Avui en un programa molt especial, com sempre, perquè tindrem moltes coses. Primer, se n'anirem a Burjassot. Avui tenim notícia per partida doble amb el desnonament del professor de la Universitat de València i també amb les festes del municipi. Veurem si es fan o no es fan, perquè estem en alerta taronja. Parlarem d'un valencià que està triomfant al Latin Grammy. Tindrem a la gran Tati Ballesteros amb Birmor demà. Però avui tindrem a la gran Lourdes Luengo, que ens parlarà de lecciones de vida i ciència. Viatjarem a Salzburg amb Clara Estrems, ens endinsarem en la història del Titanic. Ah, i tindrem moltes coses. Avui tertúlia no. No, perquè no es donarà temps. Però demà potser tinguem una molt bona. A més, que avui tenim una entrevista exclusiva, sí, amb un familiar de Jesulín Dubrique a la secció de premsa rosa, que avui ens visita el nostre Lázaro. Però jo no estaré, perquè, clar, hem fet un xoc i he tirat un paperet i avui me'n vaig abans. Aixina que, Maria, avui te quedes al capdavant del programa.
3: Què tal, Dani? Molt bona vesprada. La veritat és que per a mi és un regal. De primeres, te tinc que reconèixer que m'has donat enveja. Jo dic, jo, se'n va abans, Dani, però tinc l'oportunitat de llevar-te el puesto. Això...
2: Estem practicant per a quan me criden una altra vegada de la tele, jo deixar-te i anar-me'n.
3: No, t'anava a dir que això tu ja ho tens en la teua pell, ja ho has viscut, lo de llevar-te el puesto.
2: No, sí. De que m'alcen la cadira gent de la casa, sí.
3: Te tinc que dir una cosa. Veient el nostre cartell, que fa tots els dies la nostra companya Sofia García, la gent dirà, és impossible que tot això entre en el programa. Però és de veres. Anem a parlar de tot això.
2: Sí. De Titani, de Jesulín, sí, de Latin Grammy,
3: per això el programa,
2: de Lourdes Luengo...
3: Per això el programa es diu Tot per l'aire, si és que no podria tindre un altre nom.
2: Sí. Estem amb Maria Caballero, que té...
3: Que per a la gent que
2: xarxes
3: diu...
2: socials.
3: Sí, per a la gent que diu lo de què és això dels paperets que ha dit Dani, sí, que hem triat al llarg del matí, lo que podem fer és entrar en el nostre perfil d'Instagram, @totperlaire.a. També estem en TikTok, @totperlaire.a. I ahir tots els dies pugem un reel del que anem a tindre al llarg del programa. I la veritat és que agrada molt els nostres reels.
2: A veure si el programa va cap amunt o cap avall. Mm-hmm. Perquè, clar,
3: per lo del Titanic?
2: A partir de les 5:30, 6:15, jo ja no estaré, perquè me'n vaig a Torrent.
3: I dubtes que
2: el programa... I no sé com estarà el programa, jo estaré escoltant-lo,
3: estarà de categoria internacional.
2: Jo estaré escoltant-lo en directe fins que arriba...
3: Te donaré molta al metge, que ho sàpigues.
2: I podeu tocar-me per telèfon,
3: No,
2: jo, és la gala de l'esport, vos puc parlar d'esport.
3: Bueno, si vols parlar, si vols que te toquem, però no cal,
2: Bueno, val.
3: Anem...
2: Està així, Maria Caballero.
3: Que estem en...
2: En Instagram i tot. Vinga, va, que tinc moltes coses, va.
3: Que estem en totes les xarxes socials, que també saludem a tota la gent que ens està veient a través del streaming de Apunt Media. Hola, molt bona vesprada a tots, que poden participar en el chat que hi ha en directe i que tenim moltíssimes coses i moltíssimes ganes de començar.
2: Maria Caballero està a l'estudi, està també Sílvia Laborta a la producció, està Sofia García a les xarxes, està Tono Escribano al comandament de la nau tècnica. I on està Carles Navarro? Carles, què tal? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani i Maria, què tal? Com esteu?
2: On estàs?
4: Pues em trobo a Burjassot, precisament.
2: Així al costat?
4: Sí, estic, pues, precisament estic a 10 minuts dels estudis.
2: Has anat caminant, suposo, no?
4: Sí, he anat caminant.
2: Molt bé.
4: Dani.
2: Així estalvies, així estalvies.
4: Sí, estalvies diners i faig passos i totes aquestes coses que són beneficioses per a la salut. Però bueno, que el cas no era ixe. El cas és que estic davant de la casa de Daniel. Avui el punt informatiu...

0: Pues al final ha paralitzat aquest desnonament, ha guanyat 10 dies, ha guanyat temps, que és important, que és una bona notícia per a la seva situació, per a poder presentar la documentació necessària, la documentació que li demanen per a poder aclarir un poc la seva situació. Avui s'han viscut moments de tensió, però si vos sembla, vos conte després què és el que ha passat. Anem a intentar parlar amb Daniel. La cosa està complicada, ja vos avise.
1: Estarà saturat,
0: ja
1: t'he
0: dit que este matí han passat moments de tensió. Les persones que estan assessorant-lo, que estan acompanyant-lo en tot aquest procés, ens han dit que, bueno, que està cansat, que està fart i que necessita
2: descansar.
0: Un poc reposar totes les emocions que han viscut este matí. Així i tot, nosaltres ho estem intentant i a veure si després vos conte què ha passat este matí i si podem parlar amb Daniel i preguntarem com està i per on passa el seu futur.
2: Perfecte, Carles, estem molt pendents del que passa en aquest desnonament i aquesta notícia en directe. Com també està en directe, la informació i s'alerta taronja i s'ha vist taronja per pluges. Estem molt pendents de les recomanacions per a demà i de si també afecta o no a festes com la, precisament, de Burjassot, que avui tenen dia gran amb molts actes i esdeveniments que, a lo millor, es queden en l'aire. Jo crec que ja és tot perquè nosaltres anem cap a les altres notícies. Vinga, Maria, que en Norres anem a com és? A Bulu i Patosita.
1: Correcte.
2: A Bulu i Patosita, que és Lourdes Luengo. Jo és que li dic Lourdes. Que estaran nosaltres,
1: sí,
2: en directe.
1: Gràcies, Norres. Però abans, et conté, Dani, tu has estat en Joc Nou de la Corona?
2: No, però he escoltat que és un poble molt xicotet.
1: És el poble més menut de tota Espanya i s'ha disparat ahir el preu de l'habitatge. Ja no n'hi ha cases que arriben a menys del 500.000 d'euros. Joc Nou de la Corona té poc més de 100 habitants i una superfície tan reduïda que pràcticament no té marge per a créixer. I això, en un mercat immobiliari amb poca oferta, té conseqüències directes amb els preus, com diem. Hi ha vivendes al municipi que arriben a oferir-se per més de 1.000 milions d'euros i una xifra especialment elevada si tenim en compte les dimensions del poble. Però té una explicació i és que realment no n'hi ha extensió per a este poble de Joc Nou de la Corona. Està completament integrat en l'entorn urbà de l'Horta Sud i, com diem, no pot créixer en extensió i de manera que cada vivenda disponible pues, té un valor.
2: Costa molts diners. Clar, és molt xicotiu el poble i no hi ha puesto lloc per a més vivendes i les poques que n'hi ha ja costen molta pasta. Què has dit?
1: Més de 1.000 milions d'euros.
2: 600.000 euros són els que quasi un poquet per damunt del 500.000, és molta pasta, per al poble més xicotet, que serà molt bonic, i la gent també, però molts diners.
1: Clar, però no n'hi ha vivendes i les poques que n'hi ha pues, són cares.
2: Més coses.
1: A quina edat te tragueres tu el carnet de conduir?
2: Pues, jo vaig tardar molt perquè no tenia pasta.
1: Hi ha molta gent que està esperant tindre els 18 anys per a poder conduir, no?
2: Clar.
1: Pues ara la DGT fixa en 16 anys l'edat mínima per a conduir. Això sí, tots els xiquets o xiquetes, els adolescents que tinguen aquesta edat, tindran que anar acompanyats per un conductor adult amb experiència. És una mesura que deriva de la nova normativa europea i que Espanya haurà d'incorporar abans de novembre de 2028. Aixina que, a partir d'aquesta fecha, tota la gent jove de 17 anys podrà conduir, podrà tindre el B1, però acompanyant a un adulto que sí que, a un adult que sí que tinga experiència.
2: És a dir, que tu amb 17 anys ja pots anar pots conduir, però sempre que al teu costat estiga un adult.
1: Un adult que tinga experiència en la conducció, clar, no val un adult que no tinga carnet.
2: Però abans era els 18, sempre ha sigut els 18, i ara ja, si portes a un adult al costat que tinga carnet,
1: correcte,
2: tu pots conduir, com si fos el professor de l'autoescola.
1: De l'autoescola, correcte.
2: Mare, sí. Mare, mare, encaguen.
1: I també busquen voluntaris per a viure gratis en un santuari d'animals a la Serra de Gredos. El santuari d'Arma, la Serra de Gredos, busca voluntaris, com dient, disposats a cuidar més d'un centenar d'animals rescatats a canvi de 4 hores de treball al dia, 6

0: dies a la setmana ofereixen allotjament, pensió completa, internet i servici de bugaderia. El projecte acull animals de 12 espècies diferents i busca persones disposades a quedar-se diverses setmanes o fins i tot mesos. Això sí, ha de complir algunes condicions. Cal respectar les normes del santuari, entre elles el seu estil de vida, que és vegà.
1: Sí que és de veres que amb la quantitat de desnonaments i de gent que no pot accedir a una vivenda, aquestes coses estan
0: tens
1: molt bé.
0: Tens un santuari, estan molt bé, cuides dels animals...
1: Perquè cuides dels animals també para bé per a la salut, perquè te fas vegà.
0: Clar.
1: I a més és de baix. Molt bé, molt bé. M'agraden aquestes iniciatives.
0: I ara un estudi que m'ha cridat l'atenció i és que la psicologia assenyala l'edat en què la felicitat toca fons. Segons diversos estudis sobre benestar, la felicitat segueix una curiosa corba en forma de U al llarg de la vida. El nivell de satisfacció sol ser més alt en la joventut, baixa progressivament durant l'edat adulta i arriba al seu punt més baix entre els 40 i els 60 anys. Després, la tendència torna a invertir-se i la sensació de benestar augmenta amb l'edat. Entre les causes que s'apunten hi ha les càrregues familiars, les càrregues laborals i la distància entre les expectatives i la realitat. Aixina que, segons aquest estudi, entre els 40 i els 60 anys és quan més infeliços som.
1: He llegit abans un estudi que jo crec que està relacionat que als 49 anys és el moment en el que menys feliç eres. I això a mi em dona molta por, perquè jo tinc ja 40.
0: Te queden 9 encara.
1: Tinc 40, me'n queden 9. A ti menys.
0: A mi me queden
1: 4. A ti molt menys.
0: 4 només.
1: Ja estava jo tastant que estaves un poc més àgria.
0: Ai. I per acabar, per a que no digues que estic àgria, t'he portat la loba. Sí, sí, no sé. I és que Shakira, ho sabràs, Dani, ho està petant en els seus concerts a Madrid. Ja han actuat Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo. I el pròxim convidat estrella podria ser Maluma.
1: Baby.
0: Però esta no és la notícia que vull comentar-te, perquè, clar, si no tens entrada per a veure-la, és fer-te mala sang. El que te tinc que dir és que, si no tens entrada, no patisques, perquè Shaki ha anunciat un concert gratuït. Prime Video emetrà este dissabte 3 d'octubre el concert de Shakira des de Madrid a les 8 minuts quart i també està disponible en Amazon Music i en Twitch. Aixina que, per a tota la gent que vulga disfrutar, gaudir del concert de Shakira i que no tinga entrada, este dissabte ho podrà disfrutar de manera gratuïta.
1: Per streaming, de baix. Per streaming, que no està malament. A més, he llegit també que els concerts de Shakira és que estan darrere, com si fora la casita,
0: sí.
1: Són influencers.
0: Home, clar.
1: I són gent que es disfressa de com de, no sé, de futurista,
0: sí,
1: no sé.
0: Sí, de sulleres,
1: sulleretes i tal. E ixen ahí...
0: En
1: ella per a ballar i tal, però que són influencers, són
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: No són ballarins ni res.
0: I no són gent anònima, no. A veure, ni han gent anònima, ni han ballarins, però també en la primera fila
1: I no m'han tocat per telèfon. Jo que soc presentador de ràdio.
0: A lo millor sí, però com estàs al programa no has pogut agarrar-ho.
1: És de veres.
0: A lo millor te criden, güey.
1: Jo tenia una
0: com te'n vas?
1: Sí, una perduda tenia d'abans.
0: Fins així.
1: Les notícies.
0: Les altres notícies del dia.

0: Continuem en Tot per l'aire, ja hem acomiadat a Dani. De moment, només per avui. Si el programa és molt bé, a lo millor per a més dies. Continuem amb una entrevista molt interessant i molt especial per a nosaltres, perquè hi ha escenaris que impressionen, orquestres que imposen i reconeixements que, per molt que arriben més d'una vegada, continuen fent una il·lusió especial. I si damunt aquest reconeixement ve des de Las Vegas i en forma de Grammy, de Latin Grammy, encara més. Un director valencià que ha portat la nostra música molt lluny, que ha treballat amb algunes de les grans orquestres internacionals i que ara torna a estar entre els nominats als premis més importants de la música llatina. És la seva quarta nominació i arriba amb Opus 33 Romantic Cello, gravat amb la London Symphony Orchestra. Ell és Josep Vicent Pere i ja està amb nosaltres. Josep Vicent, què tal? Molt bona vesprada.
1: Un plaer parlar amb vosaltres. Què tal? Com esteu?
0: Lo primer, enhorabona. Encara que siga la quarta vegada, suposo que molt il·lusionat, no? O ja t'has acostumat a l'èxit?
1: A l'èxit no s'acostuma mai ningú, perquè realment lo important de la professió no és l'èxit, és el dia a dia, no?
0: El
1: plaer de dedicar-se a això, sí. I no, sempre és una enorme sorpresa. De fet, va ser una enorme sorpresa la primera volta i, bueno, ara la veritat que cada any han estat passant coses precioses i anem ja per la quinta, la quarta Latin Grammy i una Grammy americà l'any passat. O sigui que realment és un camí que m'està sorprenent cada temporada i a més este disc, que és molt especial, però que a priori no és un disc especialment llatí dels que he fet, però pareix ser que a l'acadèmia i als membres de l'acadèmia els ha agradat i jo estic molt agraït i molt il·lusionat.
0: Ara me parles del disc, però és de veres, Josep, que t'ho comunica Fernando Arias enmig d'un assaig?
1: És de veres que estava dirigint a Argovia, estàvem fent un projecte a Argovia que tenia un muntó, Argovia dic a Suïssa, un projecte que tenia un muntó de tècnica. Llavors el meu tècnic i amic i a més el productor del disc, que és Fernando Arias, estava amb mi i jo estàvem escoltant simultàniament l'orgue de la catedral d'Àrau junt amb l'auditori i l'orquestra allà. I teníem un lío tècnic increïble, no? I em giro per parlar d'una cosa tècnica,
0: sí.
1: Jo veig que em fa així i em diu: "Estàs nominat otra vez, tío." I jo dic: "Què? No me sona així assegut." Molt emocionant.
0: Clar. Ara sí, parlem de Opus 33 Romantic Cello. Què té esta gravació, Josep, perquè has acabat competint als Latin Grammy?
1: Mira, és una gravació especial perquè hem estat tres ànimes creatives que han treballat de la mà, quatre ànimes creatives, si fiquem també a la London Symphony. Ha sigut el cas de Fernando. Fernando Ares i jo portem una trajectòria molt llarga, amb quasi 30 discos junts. Recentment començarem a col·laborar molt de la mà també amb un músic excepcional, un cellista excepcional veneçolà que es diu Gregorio Nieto. Havíem fet una gira junts amb els Sansans i la qüestió que començarem a parlar de sonoritat i d'un tipus de sonoritat que cercàvem, una sonoritat natural, una sonoritat poètica en el món este de tanta tecnologia. Decidíem fer este disc dins d'una catedral a Londres.
0: Uau!
1: Treballant amb l'acústica de la forma que es feia abans, no? amb reduint i aprofitant l'acústica natural de l'espai. I és que, bueno, ara estava sentint un trosset que heu ficat del disc,
0: sí.
1: I és que és un disc que té una ressonància molt especial i jo pense que això és el que ha fet que arribi a la gent, no?
0: La veritat és que després de quatre nominacions alguna cosa estaràs fent bé, Josep.
1: Bueno, sí, saps què passa? El que fa pa tots els dies,
0: ja.
1: Al final alguna barra li surt bé.
0: Menja, no?
1: Clar.
0: Clar, jo he vist la llista, no?, dels nominats, compartixes categoria amb Gustavo Dudamel, que és un dels grans noms de la direcció d'orquestra, Humberto Pascual. Què se sent quan mires la llista de nominats i veus aquests noms al teu costat?
1: Mira, realment cada vegada que m'han nominat, quan mire la llista, perquè han sigut nominacions a diferents categories, no? Un dels discs meu va estar nominat a millor gran formació de jazz, un altre estava en millor disc instrumental, aquest està en clàssica, és el segon ja que tinc en clàssica, i cada vegada que mire la llista dic, bueno, jo em dono per absolutament premiat, n'hi ha que ser molt conscient que qui és que representa ara mateix Gustavo Dudamel en el món de la música clàssica és indiscutiblement el número 1 i també el número 1 en el posicionament de

0: Mercat, i per a mi és un honor estar nominat. N'hi han 5 discs nominats. Em sembla que hi havia més de 22.000 discs de tot el món, més de 800 de
1: Wow.
0: clàssica. O sigui que per a mi, jo sóc un home, un valencià, en eixa llista de 5, doncs ja em dóna per premiat, saps el que vull dir?
1: I què significa per a un amant de la música clàssica que el Latin Grammy tinga aquesta categoria on se reconeix aquest estil?
0: Bueno, no podia ser d'altra forma. Si és Latin Grammy, és Latin Grammy, són un premi molt seriós, reconegut per molts professionals de tot arreu del món, no podria no tindre la música clàssica. Vull dir, seria de perdre tot el prestigi, el Latin Grammy, no? Vull dir, és lo normal, que tinga la música clàssica junta a totes les altres músiques, no? T'has de confessar que a mi em fa molta més il·lusió la nominació en clàssica que la nominació en qualsevol altra de les categories en la que he estat.
1: Sí.
0: Sí, perquè és una categoria de gent pues un poc toc, no? En la recerca de llenguatges. És un món, d'alguna forma, molt dedicat, no? I un món de gent que és molt autèntica, que segueix mantenent una manera d'entendre la música molt autèntica en el nostre temps. I això és un orgull. Jo no sóc en absolut conservador a l'hora de creuar ponts i cercar influències i tal, no m'importa, no? És a dir, jo entenc que totes les músiques són música i punt, no? Però n'hi ha que reconèixer que la música clàssica és una música incomparable, vull dir, és una
1: Totalment.
0: Música d'una profunditat de l'ànima brutal.
1: Que t'atrapa. Ara te vaig a preguntar per a London Symphony Orchestra, com és dirigir
0: Dispara.
1: Una orquestra com esta? Què passa en aquests primers segons quan alces la batuta i tens davant una formació d'aquest nivell?
0: Mira, jo ja fa anys que vaig dirigir la primera vegada a London Symphony. La primera vegada va ser amb un projecte junt amb Michael Nyman. D'això fa ja han passat, no sé, probablement una dècada ja. La primera volta no t'ho creus, no? També perquè tens una imatge i has com mitificat en la teua ment, no?, la idea de la London, perquè és una formació amb una trajectòria excepcional, no? Al cap i al fi, en el fons, una orquestra de qualitat, n'hi ha altres orquestres de qualitat també, com puga ser, per exemple, la Sinfònica, per tornar a prop de casa, una orquestra de qualitat el que et dona és l'oportunitat de somiar més enllà i de dedicar el temps a modificar les emocions podent donar per solucionats problemes tècnics, no?, a priori, no?
1: Mm-hmm.
0: I això sempre és un luxe,
1: clar,
0: perquè et permet anar a lo important del fet de la música, no? Ara, per a mi, que aquesta nominació ha sigut amb ells, una formació que jo he mitificat tota la vida i que admire, pues és un luxe encara més gran si cap, no?
1: Estem parlant de la London Symphony Orchestra, però com ens has contat, has treballat amb les millors orquestres del món. Jo tinc el dubte de, el director continua tenint molt marge per aportar la seva personalitat o la partitura mana per damunt de tot?
0: La partitura és essencial, no tant la partitura, sinó la música que hi hagi en la partitura. La partitura no és res, la partitura són unes línies. I òbviament, el treball de direcció d'orquestra més, permetis-me dir-ho, més abstracte, és un treball que el dona tot el marge. Tot el marge perquè has de traslladar-li a aquest text, no?, tot el contingut i totes les emocions. Per a la gent que no conega molt bé el món de la música i les partitures i el treball d'un director, probablement una metàfora fàcil és pensar en un guió d'una pel·lícula de cine, no?
1: Uh-huh.
0: Vull dir, el guió és el guió, però la pel·lícula la fa el director, no?
1: Correcte.
0: No vol dir, no és una qüestió en absolut d'ego, és un absolut luxe tindre aquesta professió perquè el permet dedicar-te a lo més bonic del fet de la música, que en el fons són les emocions.
1: Ja te tinc que preguntar una altra personal. Tu tens una manera de dirigir com molt física, no?, molt expressiva. Quant n'hi ha de tècnica i quant d'emoció quan estàs damunt de l'escenari?
0: La tècnica és el primer pas, és imprescindible. Si no, és impossible que l'orquestra entenga el que vols fer. Llavors, el desastre seria descomunal, sobretot en determinats repertoris, no? Però després, una vegada això està, és el menys important, perquè el més important és què vols fer amb aquesta solució tècnica, no? O sigui, que en el fons és una combinació de les dues coses, no? De la ment, del cor, de l'esperit i de la tècnica.
1: I encara te poses nerviós davant abans d'un concert, o ja no?
0: Mira, m'ha passat la setmana passada, perquè
1: sí,
0: jo no sol posar-me nerviós. Vaig a contar-te què m'ha passat.
1: Ahora.
0: Jo no sol posar-me nerviós, que ara fa molts anys que faig música i he passat etapes molt diferents i molts anys fent concerts jo sol i aventures de tot tipus. I al final, uno, quan fa una cosa molt, pues no la veu

0: una cosa de posar-se nerviós, sinó, òbviament, una responsabilitat i tal, però en el fons ho disfrutes, no? La setmana passada feia la tetralogia de Wagner, un resum de la tetralogia de Wagner en concert, un repàs per les quatre òperes de Wagner. I he passat tota una setmana que tinc ara mateix mal de músculs per tot el cos de la tensió que he passat.
1: Sí.
0: Perquè sí, i no em passa molt, és a dir, que vol dir que no és una qüestió que sol és una cosa que se'n va en l'experiència, és que també n'hi ha moments, alguna partitura el pilla d'una forma o d'una altra, i ara mateix tinc fresc poder-te dir que pot tornar a passar.
1: Estàs al TEA? Estàs a casa?
0: No, estic al TEA, estic a la Cana ara mateix, sí.
1: Te ho pregunto perquè, clar, tu eres del TEA, has acabat dirigint...
0: Jo soc un aixut del TEA i soc al TEA de, vamos, de estos, de, com dia la pel·lícula, 8 apellidos alteanos. Que...
1: De pura cepa, no?
0: De pura cepa.
1: Clar, arribes al poble, has acabat dirigint algunes de les orquestres més importants del món. Quan tornes a casa, Josep, i penses en tot el que has fet, hi ha en algun moment que dius, mare meua, fins on he arribat?
0: No, això seria...
1: Del té al món.
0: Sí, jo no he arribat a cap lloc. Vull dir, jo tinc un dia a dia, no? Tinc la sort d'estar viu i d'estar amb energia creativa i de tindre molt d'amor al meu voltant. I jo, quan torno a casa, el que estic és a casa. I soc 100% jo. I res més. I visc la vida i mire com amaneix i mire la mar. I vull dir, res més. Lo demés... lo demés és una cosa que és accidental en el fons, no? Tots tenim un viatge en la vida professional, però l'important és l'altre.
1: No, i treballar dur per a mantindre, jo crec que és lo més costós, no? No tindre un èxit puntual, sinó estar tots els dies treballant i amant amb passió el que fas tu, Josep, ficar molta passió en el que ho fa per a que se puga mantindre.
0: Mira, m'ha passat a mi els meus fills, els meus nanos, que els dos tenen, la veritat, prou condicions per a la música i tal, i els dos, molt nanos, m'han dit, papa, en sèrio no, eh? Però així de clar, eh? Perquè han
1: per
0: vist
1: què?
0: La quantitat d'hores, no? Ja, la quantitat d'hores, i ara mateix estava esperant que em trucàreu i estic de nou el diumenge debut a Belgrado amb la 5 de Prokofiev i són moltes hores, no? Moltes hores d'estudi. Mm-hmm.
1: Clar, això suposo que és la part més negativa, no? El que has tingut que sacrificar, viatges constants, assajos, concerts, hotels, estar fora de casa.
0: Sí, això cada volta agrada menys, tinc de confessar-te.
1: Clar.
0: Però és el que hi ha. Altres professions són molt més dures.
1: I al revés, Josep, què t'ha regalat la música que no hauries tingut d'una altra manera?
0: Home, jo crec que he viscut les grans passions del fet d'estar viu multiplicades per 10. Crec que això l'ho dic a la música. Perquè tantes voltes he fet viatges emocionals a través del so, però viatges emocionals reals, eh? Emocionals de sentir profundament sensacions que per a viure-les en la vida tindries que perdre algú, tindries que enamorar-te infinitament, tindries que tindre una relació apassionada de nou cada dia, tindries que menjar massa, menjar poc, viure una guerra... I tot això t'ho permet... La música, no? El permet ficar-te dins d'aquest viatge i jo crec, de fet, mira, abans em preguntaves pel treball del director, la comunicació real d'una partitura es produeix quan el director realment entra al món de les músiques que està fent.
1: Uh-huh. I hi ha algun concert, algun moment de tota la teua carrera que encara recordes i penses, això mai l'oblidaré?
0: Sí, recorde molts. Recorde, per exemple, el concert que vaig fer a Anglaterra en l'homenatge... Recordes un accident que va haver un cap de futbol fa molt de temps?
1: Sí.
0: I va morir molta gent esclafada. Sí. Però allà vaig tenir la sort d'estrenar una partitura gegant com a homenatge a totes aquelles persones i recordo aquell dia com una emoció tremenda. Recordo també la primeríssima volta que vaig anar al Carnegie Hall de Nova York, que va ser en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, no ho oblidaré mai. Recordo també el projecte Júlia que vaig crear junt a Gui Caron del Cir del Sol per a l'Orquestra Rotterdam, que ficàrem de 9.000 persones en un cap de setmana en una sala que es diu Ahoy. Recordo el meu primer dia afrontar la Sinfònica. Recordo la meva primera volta amb l'Orquestra de València. Recordo el primer dia convidat a tocar la percussió amb l'Orquestra del Concert Gebau, que estava tremolant. Era un xavalet de 18 anys. I recorde tantes coses, i això estic molt agraït a aquest procés.
1: I les que queden, Josep, per acabar, 12 de novembre, si no tinc mal la fecha apuntar, Las Vegas. Ja sí. T'estàs imaginant la nit o encara no vols pensar massa en aquest moment?
0: Ai, eixe dia, mira, és divertidíssim eixe
1: sí.
0: dia, perquè estàs allà i estàs com si fossis un afegit mirant els grans noms que passen per davant, diries. És la realitat, no? Però en plan per les estrelles de tots els estils, no? I n'hi ha un munt d'anècdotes, no? Per exemple, Victòria, la meva parella, quan estiguérem a Los Angeles per a l'altre Latin Grammy, la versió Latin, ella anava vestida d'una dissenyadora de Mallorca i ve una tipa molt famosa del món del pop i li diu: "I t'ha fet eixe traje, reina?"
1: També ho volia.
0: I la meva dona li diu: "Mira, una dissenyadora espanyola de Mallorca" i tal, oh, tal. Bueno, aquestes coses que passen, que són fantàstiques, records bonics.
1: Pues que n'hi has que moltíssim més. Gràcies, Josep. Estarem molt pendents del que passa el dia 12 i agraïts per la teua entrevista avui en Tot per l'Aire.
0: Vale, un bes a tots.
1: Un beset adeu. Molt gran.
0: Adéu.
1: Ahí estava Josep Vicent, nominat a un Latin Grammy. Tenim que fer una xicoteta pausa. Venen els companys d'informatius i de tornar continuem en Tot per l'Aire.
2: Tot per l'Aire. Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
3: Comencem este butlletí informatiu pendents de l'horatge i dels avisos previstos per a demà. Javi Miró, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Esta vesprada ja han tingut algunes tempestes que han afectat la zona dels ports. Ara mateix s'acumulen vora 36 litres per metre quadrat a Herbers o vora 17 litres per metre quadrat a Morella, la fàbrica Giner. També 19 litres per metre quadrat a Villores. Durant aquestes pròximes hores inclús podrien tindre algunes tempestes de nou cap a la zona interior sud de València, la vall de Cofrents a Llora, la vall d'Albaida, en podrien descarregar amb intensitat i d'ahir també tenim avisos grocs actius perquè podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Però per a demà canvia la situació radicalment. Es posiciona l'anticicló d'una forma, en forma de falca, cap a Europa, cap a centre Europa, i això induirà un corrent de component marítima, vent de component marítima, amb una massa d'aire una miqueta més inestable i remanent d'aire fred en alçada, que causarà este nou episodi de precipitacions. No és ni molt menys una dana, no és una borrasca, és una situació d'inestabilitat que jugarà en dos o tres factors, que és l'aire fred en alçada, este vent de recorregut marítim i l'orografia del nostre territori. Per això la situació meteorològica és molt explosiva, però molt difícil de preveure. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els avisos nivell taronja a partir de demà a les 2 del migdia i fins a divendres a les 12 del migdia també, perquè podrien acumular-se més de 50 litres per metre quadrat en una hora i superar els 160 litres per metre quadrat en 12 hores. Però atenció, perquè en l'avís ens indica que estos 160 litres podrien acumular-se tan sols en 2-3 hores. És a dir, podrien tindre nuclis de precipitació, tempestes, que estaran prou estàtiques i descarregar de forma torrencial en molts punts del nostre territori. No sabem quins. Cal seguir la previsió molt al detall perquè és molt difícil de fer la previsió meteorològica, però en general estan avís la província de València, la província de Castelló i les comarques del nord d'Alacant, sobretot la zona litoral. Així que situació meteorològica explosiva a partir de demà migdia amb aquest vent de component marítima i tempestes que podrien ser fortes, torrencials i prou estàtiques.
3: Gràcies, Javi Miró. I precisament aquest avís taronja que ha activat per a demà i després demà l'Agència Estatal de Meteorologia, bona part de les províncies de València i Castelló, ha obligat a diversos municipis a prendre mesures preventives, com ara la cancel·lació d'actes festius, la suspensió de les classes, ja siga tot el dia o a partir de les 2 de la vesprada. Alejandro Molés.
5: En el cas de la ciutat de València, es tanquen les escoles situades en zones inundables. Tampoc hi haurà classe totalment o parcialment en municipis com ara Gandia, Alfafar, Montcada, Sedaví i Paiporta. I en aquests moments està previst que comenci al Centre d'Emergències de la Generalitat la reunió presidida pel conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, i la delegada del govern, Pilar Bernabé, precisament per tal de concretar el pla de coordinació davant l'episodi de pluja intensa previst per a demà.
3: I els pobles a la vora dels barrancs afectats per la dana, com el Pollo, porten mesos demanant la neteja de les canyes per evitar desastres en cas d'una nova vinguda. La Generalitat assumís la neteja dels barrancs davant del que qualifiquen d'inacció del govern central. Així ho assegura el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
6: Por tanto, si estamos haciendo un trabajo que podría ser que les correspondiese a ellos y lo hacemos nosotros, es un ejemplo más para que le den más celeridad a esas obras que tienen pendientes de hacer y que tienen que ejecutar.
3: Partit Popular i Vox ja han

0: anunciat que després demà divendres votaran no a la convalidació dels dos decrets aprovats pel Consell de Ministres sobre la vivenda. Xavier García del Valle.
1: Sí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegura que són dos decrets incompatibles entre si, perquè un contradiu l'altre. Diu que els més perjudicats seran els col·lectius més vulnerables.
2: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo. Si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile.
1: Mentrestant, des del govern continua el govern continua negociant amb els partits de l'esquerra i també amb Junts per Catalunya per a convalidar estos dos decrets. Per la seva part, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha tornat a advertir que qui vote en contra d'estos decrets patirà, ha dit, un elevat cost polític i ha cridat a continuar amb les mobilitzacions socials al carrer.
3: Quien pretenda bloquear las soluciones al problema de la vivienda va a sufrir un altísimo coste político, por ello les va a pasar por encima este problema. Con lo cual, yo quiero llamar a la movilización, a la presión social, para que el viernes salgan convalidados estos dos decretos leyes.
1: Bustinduy també ha remarcat que amb la publicació de avui al BOE, a partir de demà, entrarà en vigor la pròrroga dels contractes de lloguer que acaben fins al final de 2028 i que des de demà es pot sol·licitar una pròrroga per 2 anys amb les mateixes condicions que fins ara. El ministre ha dit que hi ha 5 milions de persones que se'n podrien beneficiar.
0: I en l'àmbit laboral, l'acord entre Ford i la plantilla sobre les condicions laborals i salarials a la factoria d'Almussafes per als pròxims 4 anys.
4: Un acord que només ha firmat el sindicat majoritari, la UGT, i que garantís, segons asseguren, uns increments salarials considerables per damunt de l'IPC. A més, i segons la UGT, el pacte amb la direcció de la factoria d'Almussafes afavorirà la creació de milers d'ocupacions directes i indirectes amb salaris dignes i drets, així com un fort impuls a l'activitat econòmica per al nostre territori. Per la seva part, el sindicat, la Intersindical, no ha firmat l'acord en considerar insuficient la proposta econòmica i també la seva oposició a la creació d'una bossa d'hores mitjançant la imposició de dissabtes obligatoris.
0: I continuem parlant d'economia. El nostre territori creixerà enguany a l'entorn del 2,8%, és a dir, per damunt de l'avanç previst per al conjunt d'Espanya del 2,6%. Així ho pronostica l'últim informe elaborat per la Confederació Empresarial Valenciana.
1: El que preocupa és la inflació, que ja supera el 4%. Així ho ha destacat el director del Departament d'Economia i Anàlisi de la SEF, Ricardo Miralles.
5: Entre los elementos que más preocupan están el repunte de la inflación, que alcanzó en agosto el 4,1%, impulsado especialmente por la energía, y a más largo plazo la falta de avances significativos en la productividad. Con todo, la inversión seguirá contando con el impulso de la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana y de la fase final de los proyectos Next Generation.
1: Per la seva part, el Banc d'Espanya ha posat el focus a recordar que la Comunitat Valenciana continua sent la més endeutada d'Espanya. Parlem de 64.000 milions d'euros.
0: Pel que fa als esports, d'ací a mitja hora comença la segona ronda de la Copa de la Reina amb el duel entre el Llevant i la Lama Murcià a la Ciutat Esportiva de Bunyol. A les 7:30 serà el torn de l'Europa Villarreal.
1: A més, dos jugadores groguetes, Luna Figols i Montse Alabart, han sigut convocades per a la selecció espanyola sub-19. A les ordres de David Aznar, disputaran 2 amistosos contra Suècia els dies 10 i 13 d'octubre a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.
0: Actualitzem informació a les 7 de la vesprada. Els deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
6: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.

0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La vesprada és tot per l'aire.
1: Un libro quedará abierto, una carta sin...

0: Continuem en directe en Tot per l'aire, les 6 i 9 de la vesprada i, com dèiem a l'inici del programa, este matí estava previst el desnonament de Daniel González, professor e investigador de física de la Universitat de València, però finalment no s'ha produït. Li han donat 10 dies més. Es marxem fins a Burjassot perquè allí està el nostre company Carles Navarro. Carles, molt bona vesprada de nou. Has pogut parlar amb Daniel?
1: Hola Maria, què tal? Bona vesprada. Mira, no m'he menejat així de la porta del seu domicili. Porta així des de les 4 i mitja aproximadament i hi ha algo de moviment pel carrer, però no hem tingut notícia ni hem vist a Daniel per cap lloc. Daniel no s'ha assomat ni al balcó, ni a la finestra, ni ha baixat, ni ha entrat al seu domicili. Li hem estat enviant missatges, l'hem telefonat, li hem demanat al sindicat de l'habitatge, que és la plataforma que ha estat assessorant-lo en tot este procés, que ens atenguera esta vesprada per preguntar-li com estava, com havia sigut tot este procés i sobretot per on passava el seu futur, i no ha hagut manera. Com dius tu, Maria, i com estem dient des del principi del programa, avui l'actualitat passava per ací, per Burjassot. Tenia un nom propi, que era el de Daniel. El jutjat havia ordenat que el desnonament, que Daniel abandonara sa casa, una casa en la que viu des de 2009, i el jutjat, a més, li reclama uns 36.000 euros. El tema està en que Daniel va començar pagant uns 594 euros al mes, sí, des de 2009, però en 2012 ixa mensualitat li la rebaixaren a 350 euros. Ara sembla que l'empresa propietària del pis s'acull a ixe primer contracte, al de 2009, i li reclama ixa diferència de 244 euros cada mes multiplicada per tots estos anys, i segons el que conta Daniel, és una maniobra de l'empresa propietària del pis per fer-lo fora. Este matí, com dic, este desnonament estava programat des de feia almenys una setmana, quan el sindicat de l'habitatge de València va enviar ixa convocatòria a tots els mitjans de comunicació. Avui, per fi, s'ha produït ixe desnonament. Fins ací s'ha apropat la comissió judicial, que al final, després de moltes negociacions i després de moments de moltíssima tensió, al final han paralitzat ixe desnonament. I Daniel ha guanyat temps, ha guanyat 10 dies, ha guanyat dies per a poder presentar la documentació que se li reclama i per a poder aclarir un poc quina serà la seva situació. Daniel, este matí, si heu pogut veure les imatges, perquè la veritat és que així, a part de molts veïns, veïnes, amics, amigues, membres de la plataforma del sindicat de l'habitatge, hi havia molts mitjans de comunicació. Si heu pogut veure les imatges, Daniel tenia la cara desencaixada. Clar. Estava trist. I no només s'ha mostrat així, com dic, davant dels mitjans de comunicació, sinó que s'ha mostrat molt vulnerable davant de tota la gent que li estava donant suport.
0: No? T'ho dic, Carles, sí, perquè realment és que és una cosa molt estranya, no? Perquè tu has contat molt bé i has explicat la situació de Daniel, i ell ha guanyat dues batalles judicials anteriors. Una va reconèixer, sí, la vigència del seu contracte, la reducció del lloguer que ara le reclamen, com tu ben deies, i l'opció de compra, inclús de la vivenda. I l'altra demanda posterior també es va desestimar que estiguera ocupant la vivenda de manera il·legal. Lo que no s'entén que és que una nova demanda presentada en 2023 hagi acabat d'una altra manera.
1: Bueno, suposa que l'empresa propietària del pis haurà trobat alguna grieta per a poder colar-se, i per això han presentat esta demanda.

0: Suposa que ara els seus advocats estaran assessorant-li, el sindicat també estarà assessorant-li, estaran recabant tota la documentació que el jutjat li reclama per a veure que està tot en regla i que Daniel pot continuar en esta casa o, si decideix ell, per su cuenta y riesgo, buscar-se una altra vivenda, però demostrar que ell està en este pis, en esta vivenda, de manera completament legal, Maria.
1: I per això li han donat els 10 dies, s'ha ajornat el desnonament 10 dies, perquè ell puga presentar tota la documentació que li faltaria?
0: Jo suposo que els seus advocats hauran presentat tota la documentació, que la comissió judicial no haurà pogut negar-se al comprovar que aquesta documentació estava en regla, estava tot en ordre, i després també suposo que la pressió social haurà jugat en favor de Daniel. Recordem que des del desnonament de Mari Carmen, esta dona de més de 80 anys que varen desnonar fa una setmana del seu pis de Madrid, la situació al voltant del tema de la vivenda està molt sensible, i jo m'imagino que ara aniran amb peus de plom, per això Daniel ara té 10 dies, 10 dies per a presentar la documentació. Daniel estarà descansant segurament des del sindicat. Ja t'he dit que són persones que han estat assessorant-lo en tot aquest procés. Ens han dit que Daniel estava trist, Daniel
1: normal,
0: estava fart,
1: és
0: estava
1: també,
0: cansat.
1: És normal.
0: Vull dir... Sí, és un procés, Maria, un poc traumàtic quan se suposa que Daniel ho ha fet tot conforme tocava. Per tant, ara m'imagino que
1: la situació
0: l'ha
1: superat i és normal.
0: Clar, efectivament. Mira, quan he arribat hi havia una companya de premsa i que ha estat este matí en el desnonament i me contava que, bueno, que ha pogut parlar amb Daniel i li dia, però si jo sóc un científic, jo sóc una persona tímida.
1: Normal.
0: Tot això, no només la situació...
1: Li va agradar que no és el seu món,
0: clar. Clar, tota esta situació, no només que el vulguin tirar del pis... amb raó o sense raó, jo hi tampoc vaig entrar ara. Però aquesta situació de baixar al carrer, veure tots els mitjans de comunicació
1: de
0: i totes les persones que han vingut a donar-li suport, això l'ha superat.
1: La broma, clar.
0: Per tant, suposo que ara Daniel en estos moments estarà reposant totes les emocions que se li han passat pel cap i pel cos durant este matí i a partir de demà ja començarà a treballar per intentar demostrar que ell ho ha fet tot bé. En quant als supis.
1: Pues estarem pendents, 10 dies queden, per tant, el problema continua damunt la taula, d'ací 10 dies esperem que hagin pogut els advocats presentar tota la documentació necessària per a que Daniel puga continuar en sa casa. Estàs a Burjassot, Carles, acabem d'escoltar els servicis informatius d'esta casa i s'ha alerta taronja, n'hi ha que dir, perquè clar, les xarxes són, és el que tenen. Molta gent m'està escrivint preguntant-me, demà n'hi ha col·legi perquè s'han suspès les classes? No, a veure. De moment, a les 6:17 de la vesprada, el que podem dir és que per a demà n'hi ha alerta taronja a partir de les 2 de migdia, que sí que és de veres que l'Ajuntament de València crec que a migdia, a les 12 del migdia, tanca parcs, tanca cementeris, tanca tots els jardins de la ciutat de València i és de veres que també tots els centres educatius, els centres escolars que estan al voltant de la zona inundada, tot són afectada per la Dana. Demà no tindran classe, però això no vol dir que en València ciutat i que en els municipis al voltant de València demà no n'hi ha cap classe. Demà n'hi ha classe. El que coneguem és que tant Torrent com Bétera de moment ja han anunciat que a les 2 del migdia tancaran els seus centres educatius perquè els pares puguen replegar els seus fills i anar a casa abans de comence la pluja. A Burjassot estan de festa, avui és el dia gran a Burjassot, Carles,
0: sí.
1: Jo no sé si n'hi ha alguna novetat entorn a lo que s'anava a celebrar avui, que és aquesta processó tan important per al municipi, si se va ajornat o no.
0: Bueno, saps que les últimes notícies que teníem nosaltres és que s'estava plantejant el suspendre la processó d'esta vesprada en honor a la Virgen de la Cabeza, la patrona de la localitat de Burjassot, i és una processó que comença a les 8 de la vesprada. Teníem les últimes notícies era que estaven pensant-se si se suspenia o no se suspenia. Segons Rafa García, l'alcalde de Burjassot, ha publicat en les xarxes socials

0: bueno, comentant un poc quines són les alertes que tenim en estos moments, les alertes taronja que tindrem demà i que tu has comentat, i diu, finalitza aquest anunci per part de l'alcalde de Burjassot, que demà dijous, dia 1 d'octubre, s'actualitzaran les previsions i les mesures a adoptar per precaució davant l'alerta taronja a partir del migdia, i que l'activitat de avui dimecres, dia 30 de setembre, discorrirà amb normalitat.
1: Perfecte.
0: Això és l'última hora que tenim des de Burjassot, des de les xarxes socials oficials de l'Ajuntament de Burjassot. Per tant, entenem que si no passa res greu en aquestes dues hores que queden per a que comenci la processó, i aquesta processó en honor a la Virgen de la Cabeza se celebrarà, Maria.
1: Clar, i a més, Carles, que estem dient que avui és el dia gran, és l'últim dia de les festes de la Virgen de la Cabeza a Burjassot.
0: Efectivament, Maria, portem molts dies de festa, però avui és el dia gran, avui és el dia solemne i que ha començat este matí amb un passacarrer. A les 12 a la iglesia de Sant Miquel Arcàngel tenia lloc la solemne missa en honor a la patrona, on ha actuat el cor parroquial de Sant Miquel, i a les 2, que nosaltres l'hem escoltat, Maria, des de la redacció, s'ha celebrat una mascletà que s'ha disparat des del carrer Pintor Goya. I com dic, a les 8 de la vesprada tindrà lloc la processó de pujada de la Virgen de la Cabeza fins a la ermita, que estarà acompanyada per les imatges de Sant Roc i Sant Miquel Arcàngel, així com per claveries i convidats i fidels. L'agrupació musical de Los Silos acompanyarà musicalment el recorregut, i la jornada de festa no penses que s'acaba així, Maria, perquè la jornada de festa patronal concluirà amb la tradicional pujada de Sant Roc a partir de les 11 de la nit des de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel per a tornar a l'ermita. Tancant així per fi les festes patronals de Burjassot. És a dir, que si tens ganes de festa, Maria, quan acabes el programa
1: a
0: les 11 tens una processó, per si tens ganes.
1: Què t'anava a dir? N'hi ha ambient festiu a Burjassot, o la gent està treballant fins a les 8 que isquen tots del treball per anar a la processó?
0: Saps què passa, Maria? Mira, els comerços estan tancats. Avui dia de festa,
1: clar,
0: en el carrer
1: Ací
0: on estic. Clar, avui és dia de festa, per tant, els comerços estan tancats. No hi ha molta activitat pel carrer. També tinc en compte que jo estic en el carrer on viu Daniel, i este carrer està molt a les afores del que seria
1: el centre
0: de Burjassot. Per tant, com han tingut festa este matí, suposo que, com en qualsevol poble en el seu dia gran, a migdia hauran aprofitat per a dinar, per a descansar, estar en la família, amb els amics, dutxar-se, pentinar-se, bueno, vestir-se amb les millors gales.
1: I també t'he dit, Carles, que porten més de 10 dies de festa, eh?
0: Sí, per això t'he dit
1: que avui
0: la cosa...
1: Que la baixada de la patrona va ser el 19 de setembre.
0: Sí, per això t'he dit que la cosa avui està molt relaxada, i suposo que a aquestes hores, que queden pues, pràcticament dues hores per a que comenci la processó, la gent estarà preparant-se per a assistir o per a participar en aquesta processó, que ja t'he dit que començarà a les 8 i a les 11 n'hi ha una altra, perquè avui pugen tots els anys, menys Sant Miquel Arcàngel, que descansarà en la seva parròquia, tant la de la Virgen de la Cabeza com Sant Roc han de pujar-los a l'ermita, Maria. O sigui que a partir de les 8 de la vesprada així tenen molta faena.
1: Comença les 8, com estàs dient, per a la gent que ens està escoltant i a lo millor vulga apropar-se i disfrutar d'esta processó, on comença?
0: Pues comença a la parròquia de Sant Miquel,
1: sí? Ixa
0: processó, i acaba en l'ermita de Los Silos. Està al costat de l'Ajuntament, recorrerà tot el centre de la localitat i acabarà ahí en ixe monument tan espectacular que té Burjassot, ja t'he dit, al costat mateixa de l'Ajuntament. Per tant, que si algú vol vindre abans de que comenci a ploure demà, si vol un dia de festa, si en Burjassot la tenen servideta.
1: De moment no n'hi ha previsió de que vaig a ploure avui, no?
0: Vols que te diga una cosa, Maria?
1: Està plovent? De veres?
0: Sí, no. Plou de manera intermitent, sí.
1: Wow.
0: Cauen unes gotetes, para de ploure, torna a caure unes gotetes, torna a parar de ploure...
1: Clar, és que estem mal acostumats, perquè pensem, si n'hi ha alerta, és que plou, i si no n'hi ha alerta taronja, vol dir que no plou. No, el que passa és que si n'hi ha alerta taronja és que plou molt.
0: Però, claro, però a lo poc que plou...

0: Plou.
1: Però això no significa que avui la patrona, la Virgen de la Cabeza, se lliure de la pluja.
0: Bueno, esperem que no passe, que
1: sí,
0: la processó se puga...
1: Sí, perquè desllueix molt, no?, si plou.
0: Sí, exacte, perquè clar, a més, bueno, és molt incòmode. Desfilar en pluja és molt incòmode. Esperem que no, esperem que tot transcurrisca amb tota la normalitat del món, que l'oratge respete l'hora d'inici i l'hora de finalització de la processó, i a partir de demà, com ha dit l'alcalde de Burjassot, a partir de demà ja veurem, ja valorarem, però avui, com diuen les xarxes socials oficials de l'Ajuntament de Burjassot, tota l'activitat programada i prevista per avui discorrerà amb tota normalitat.
1: Estarem molt pendents, Carles, d'aquesta previsió meteorològica, de si canvia en algun moment la previsió. De moment plou poc, però per a lo poc que plou, la processó de la Virgen de la Cabeza es fa. Isa, és la notícia que podem donar ara a les 6, quasi mitja de la vesprada. Connectem, Carles, si et pareix. No sé si n'hi ha algun bar, algun puesto on te pugues clavar fins a que comence la processó per a que no te banyes, i després tornem a connectar amb tu, si et pareix bé, i ens contes com vais a processó, si finalment se celebra i com és l'ambient de festa en Burjassot.
0: Perfecte, Maria, jo me'n vaig anar ja al punt d'inici i a partir d'ahir vos vaig contant. ¿Vale?
1: Perfecte, Carles, gràcies.
0: A tu, Maria, adeu.
1: Isa, és l'última hora des de Burjassot. De moment, ho estava comentant el nostre company Carles Navarro, a pesar de la pluja, no n'hi ha alerta taronja, no n'hi ha cap perill, per lo tant, la processó programada per avui a les 8 de la vesprada de la Virgen de la Cabeza es podrà celebrar, podrem gaudir-la a la localitat de Burjassot. Després connectem amb el nostre company Carles Navarro. Nosaltres continuem amb més informació. Anem a fer una xicoteta pausa perquè tinc que fer la maleta, perquè de tornar mon anem de viatge.
2: Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
3: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
2: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
4: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
2: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
6: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
2: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. Ara fem les maletes amb Clara Extrems.

0: Continuem en Tot per l'aire i, com dèiem, toca fer la maleta per a viatjar de la mà de la nostra Clara Estrems. Clara, què tal? Molt bona vesprada.
1: Ah, molt bé, bona vesprada.
0: Avui fem la maleta complidora, no? Vull dir, tenim que agarrar moltes coses, o no cal?
1: Bueno, depèn, depèn, tot depèn de com vulguem anar.
0: A mi m'enxissa... A veure, te pots alçar?
1: Sí, clar.
0: Per a la gent que mos està... mira-la, que mona va ella. Per a la gent que mos està veient en el nostre streaming de, en YouTube, ella sempre ve... customitzada, no?
1: Sempre que puc.
0: Acondiciona amb el destí que mos porta totes les setmanes. Vas de tirolesa.
1: Bueno,

0: Exacte, bueno, exactament,
1: és,
0: bueno, avui viatjarem a Salzburg.
1: Val.
0: Així que la roba que duc és un dirl, que ara vos explicaré bé, perquè ho comparteix en alguns altres països, per això el tema de, de que n'hi ha països que a lo millor la gent ho coneix un poc millor. Però, bueno, volia aprofitar, primer vos conte perquè vaig vestida aixina també,
1: clar,
0: i perquè viatgem a Salzburg. Viatgem a Salzburg perquè justet este cap de setmana va acabar la festa del Rupertikirtag.
2: És que la paraula, Rupertikirtag.
0: Anem a fer-ho més fàcil, són les festes en honor a Sant Rupert, que és el patró de la ciutat, i és una de les festes tradicionals més importants i antigues de la ciutat de Salzburg. I celebra, és com si foren, són 5 dies, i els palaus del centre de la ciutat i les places que envolten la catedral, com la Domplatz i la Residenzplatz, es transformen com si fos un recinte festiu d'estil popular, un poc part d'època, part de tenint nòries, tenint de tot. N'hi ha un part d'atraccions d'estil antic, un poquet, però també n'hi ha molt d'ambient tradicional, entonces tota la gent va vestida, com jo, la gent
1: en
0: local.
1: En el centre històric?
0: Sí, sí, sí, tota la que és d'enfront de la catedral, tota la plaça d'Ajuntament, tot s'ompli, i la gent està, clar, tot el dia en el carrer, i n'hi ha de tot, n'hi ha per a menjar, n'hi ha artesania, n'hi ha coses de música, folklòrica en directe, n'hi ha de tot. Coincideix un poc en dates, com si fos l'Oktoberfest, es celebra d'una part un poc pareguda, perquè també es pren molt de cervesa, però per això el tema de la vestimenta, que també, clar, pot ser comú, perquè ho comparteixen en les aixares, però no, la festa de Salzburg és com és en honor al patró, està tot envoltat del centre històric. I n'hi ha de tot. I per això la roba tradicional que duc avui, les dones van vestits en el dirle, que és el que jo duc, i és, bueno, és el vestit femení, i és el vestit típic de les regions d'Alemanya dels Alps, de Baviera, per això lo de Múnich, de l'Oktoberfest van paregut, que és el sud d'Alemanya, a Àustria, a la regió de Salzburg, a Liechtenstein, a Suïssa i a les regions dels Alps italians també. Val. O sigui que per això és comú que pugui aparèixer, bueno, perquè ho duen uns quants països, és tota aquesta regió. Al principi era un vestit llauraós, un poc com el nostre vestit valenciana, va començar un poc igual, però a partir del segle XIX les classes altes ja van començar a posar-se, i l'aristocràcia també, i van començar ja a utilitzar-los, especialment quan l'emperador Francesc Josep el va ficar de moda com a vestit típic bavarès i austríac.
2: I ens podries explicar, perquè clar, n'hi ha molta gent que no us està escoltant, clar, en què consistís este dirn?
0: Jo sempre dic que és un vestit super centaur, que fa un tipazo, dona igual com si tu sigues, perquè n'hi ha dones de totes les talles i com estan, té una estructura molt mona i a tot el món li senta molt bé. És com si fora uns, bueno, uns tirants en un escot així redonet.
2: Ah,
0: bueno,
2: no, lo de baix no és camisa.
0: Sí, és una camisa, però és una camisa molt curta, que m'arriba només al pit, barriguera. És una camisa molt curteta i dus com si fora un peto vestit que va abotonat fins a la cintura. I després dus com un davantal, davant. I la camisa són unes manguetes com...
2: De farol, no?
0: Sí, de farolet.
2: Molt bé.
0: Així n'hi ha un collet al saet.
2: I suposa que el color, les floretes que porta i tot allò, és depenent de lo que t'agrada,
0: sí,
2: no?
0: Sí, o de l'estació.
2: Ah, de l'estació.
0: Per exemple, el meu és de primavera-estiu, n'hi ha uns altres que són d'hivern, que són de teixir de llana també, i és que, de fet, és una roba que la gent du a diari.
2: Sí,
0: tu vas a Salzburg i...
2: A veure, és que és superbonico,
0: és preciós, és preciós.
2: A mi m'enxissa.
0: És preciós, ja el dic, a mi m'encantar i quan el vaig veure. I, de fet, es nota molt perquè la qualitat dels dirls en Salzburg és molt elevada.
2: Sí.
0: Per exemple, el que jo duc, a mi no em va costar això perquè estava a les rebaixes, però val més de 500 euros.
2: De veres?
0: Sí, perquè està cosit amb mà. Una de les millors tendes de Salzburg, tenien talles soltetes.
2: Clar, bueno, jo m'he sorprès, però realment, si tu te vas així a comprar-te un traje regional, no? Un traje de valenciana,
0: clar,
2: també te costa
0: més. Et costaria més, clar, perquè és més elaborada, diguem.
2: Sí, no?
0: Però
2: i que
0: sí,
2: perquè
0: sí,
2: porta més ornamentació, però vull dir que al final, si és el traje regional, el traje d'ells, és normal, no?
0: Clar,
2: que no sigui una disfressa, que sigui car.
0: I n'hi ha de diferents qualitats, perquè tu pots trobar una tenda, a lo millor en Salzburg no tant, però a lo millor en Múnich i tal, sí, d'estos que són de nylon, però clar, toques la tela i la veus, i aquesta pinta, de fet, està pintat, no tant, però sí com si fossin això que fiquen a pressió.
2: Com calcomania d'este?
0: Sí, o sigui, que puguem dir que pràcticament és pintat a mà, i jo quan me'l vaig provar, me'l tirava un poquet, i la modista me'l va traure, o sigui, estem parlant d'un taller. És una botiga taller que tu pots triar inclús la tela i t'ho fan. Clar, vull dir, n'hi ha de totes les categories, però bueno, este quedava talletes soltetes i vaig dir... I quan me'l vaig provar vaig dir, me'l tinc que endur.
2: I quantes vegades a l'any te'l claves?
0: Mira, doncs més del que sembla, perquè les dos, ha anat tres voltes, tres o quatre voltes a Salzburg i me l'ha ficat dos.
2: Home.
0: Perquè vaig anar al festival este de Sant Rupert.
2: Sí.
0: A les festes i clar, aprofitant que tot el món se'l ficava, jo també vaig dir, home, me'l fique, me l'havia comprat en un viatge anterior i me'l vaig endur i me'l vaig ficar. I tota la gent

0: El du... Bueno, este és el traje de dona, però si hem de parlar dels homes, també és un també super nivellàs. Sí, els homes és... és encara més car, si parlem de pressupost, clar, és encara més car, perquè els pantalons del vestit del traje d'home estan fets de pell de cèrvol.
1: Què dius?
0: I diguem que poden arribar a costar més de 1.000 euros només els pantalons. I, de fet, són els pantalons que no es llaven. Ells diuen, estos pantalons no es llava perquè és de
1: com
0: pell.
1: Com no? Ah, clar,
0: es ventilen,
1: són de pell,
0: clar,
1: clar,
0: es ventilen no i ja està. I, per exemple, calcetins de superllana, però una llana que pots inclús llevar a la llevadora i no es desbaraten, 250 euros de calcetins.
1: O sea, este... 250 euros el parell de calcetins.
0: Sí. O sea, que estem parlant de que roba de moltíssima qualitat, perquè de fet ells se la fiquen molt, i ja el dic, tot, només els pantalons d'home, però que és una ciutat que la gent ho du per a tot, ja el dic, pràcticament, per anar a treballar, per anar, inclús n'hi ha noces tradicionals que la gent es casa vestida en estos trajes.
1: Sí.
0: D'un color especial,
1: clar,
0: per a la nòvia.
1: Sí.
0: I tota la gent que va de convidada va també en la roba tradicional. O sigui, clar, estem parlant d'un vestit de molt de molt de mudar.
1: Tenim que comprar-nos el vestit. És lo primer que tenim que fer quan arribem a Salzburg és comprar-nos el vestit. I a partir d'ahí, què podem fer? Bueno, compres o no compres la roba tradicional, suposa, clara, que és un autèntic plaer, no?, passejar per allà.
0: Sí, és una ciutat preciosa perquè, de fet, Salzburg és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Mm-hmm. Sobretot el seu barri antic, que és el que està declarat Patrimoni de la Humanitat. I és que Salzburg va ser durant molts segles un principat arquebisbat independent. I per això encara es conserven avui una gran quantitat de palaus, de fortaleses i d'esglésies. És que la ciutat està travessada pel riu Salzach, però i per ahir passaven els vaixells i el comerç de la sal. Ah. I per això la ciutat va ser molt rica, perquè és que cobraven els impostos de la sal era l'arquebisbat. I, clar, era una ciutat riquíssima. Per això també hi van néixer molts músics. Vull dir, té una ciutat que sempre s'ha invertit molt en art. En l'església, diguem que era la que... I estem parlant d'una ciutat que no és massa gran. 150.000 habitants. És la quarta ciutat més poblada d'Àustria. Però continua sent una ciutat menuda. I, clar, també...
1: I es pot viure per a totes les butxaques, vull dir...
0: És... Sí, sí? Bueno, sí, sí, no, clar, tot depèn, per això dic, no vols comprar-te un dirlo, no vols tal, sí, n'hi ha hotels també per a tot, sí, vull dir, ni... si tu vols tenir bona butxaca, pots fer de tot, comprar de tot, sobretot la roba és més car, però el que és la cultura tampoc és tan cara, posen a concerts a un preu assequible, bé, és una ciutat mitjana i pots dinar a lo millor en el centre històric, en un restaurant molt històric, però sí, no és especialment una botgeria, podem tindre per a totes les butxaques adaptable, sí que podem.
1: Com anares tu? Has anat tres voltes, no?
0: Sí, sí, crec que tres o quatre. La primera vaig anar per Múnich, perquè està molt prou de Múnich, està com a una horeta i pico de Múnich, és una opció perquè està molt prop, però les últimes jo he anat ja directament des de Viena, a volar de València a Viena, i després n'hi ha un tren des del mateix aeroport, d'alta velocitat, agafes el tren a l'aeroport i en 3 hores estàs en Salzburg.
1: En 3 hores? Mm. Molt bé.
0: O sigui que no està mal, i així estàs en el mateix país, però si no, també des de Múnich és una bona combinació. Una de les característiques de Salzburg també és que és la ciutat de Mozart.
1: Clar.
0: L'altre dia parlem de Viena com a segona ciutat de Mozart, però clar, Mozart va néixer a Salzburg. I en va néixer en 1756 allí, i de fet... Pues, clar, té un llegat que continua molt viu, els festivals musicals i tot, i de fet també les seues cases, Mozart està per tot arreu.
1: Sí.
0: De fet, n'hi ha uns bombons que es diuen, bueno, no sé si n'hi ha... Les pilotes de Mozart, clar, són unes boletes redonetes.
1: Les pilotes.
0: I que diuen pistatxo i massapa, i és molt típic, es trobes en tots els jocs. I n'hi ha inclús una edició de Playmobil de Mozart.
1: Què dius?
0: Una edició especial, que és un Playmobil que va en una casa que és roig, i Mozart en Mozart està tots els jocs. Jo crec que és la marca austríaca més important.
1: És el reclam, no?
0: I especialment de Salzburg, també. N'hi ha esdeveniments culturals, però tot el que vulguis. De òperes, concerts, teatre, tot, sobretot per al festival dels festivals de Mozart, i sobretot el d'estiu. L'estiu sí que és el més important, que n'hi ha fins a 220 esdeveniments musicals en 14 espais. O sigui, estan sense parar.
1: Quina bogeria,
0: tot l'estiu sense parar, concerts en tots els llocs.
1: Clar, a veure, també és de veres que si estem parlant de Mozart, té que haver música, no? Per lo tant, pues, tot el que fan nosaltres, tot ho celebrem amb pólvora,
0: sí,
1: i ells tot amb música. Amb música, no?
0: Però, bueno, el que buiga en hivern també n'hi ha festivals, o sigui que no n'hi ha tant com en estiu, però en hivern també n'hi ha cosetes, i després també es pot visitar la seua casa natal, també. Així, també n'hi ha dos cases, una és la seua casa natal, i es conserven alguns dels seus instruments musicals, i també les habitacions, el mobiliari, no? Però que és l'estructura de la casa és la mateixa. I també pots visitar una altra casa, que és l'última en la que va viure abans d'anar-se'n a viure a Viena, i es canviava molt de casa. El tema de joguers allí era, en aquesta època també, com... ara guanyàvem diners, ara no guanyava, pues també es canviava molt de casa, o sigui que pots visitar moltes cases.

0: moltes cases d'ell.
1: I n'hi ha una fundació superimportant a Mozart, que es diu la Fundació Mozarteum, que és la Fundació de Mozart. I és que és una organització sense ànim de lucre que s'encarrega de donar a conèixer tota la vida i l'obra de Mozart, però no només a Àustria, arreu del món. I el que fan és, ells mantenen els museus i, a més, una investigació acadèmica per a recuperar totes les coses de la seva vida i de la seva obra. El que fa aquesta fundació és que té la col·lecció més gran del món de cartes originals, retrats i instruments d'ell i de la seva família. I s'encarreguen de, pues, ara, per exemple, fa uns anys van fer una exhibició de violí al Japó i es va endur un dels violins d'ell.
0: D'ell?
1: Sí, i per a que una xiqueta que havia guanyat un premi musical poguera tocar el violí original d'ell. O sigui, és la, diguem, que les majors col·leccionistes d'objectes d'ell són ells. I també el que fan és busquen obres i objectes personals de Mozart pel món i els compren.
0: Ah.
1: Per a poder tindre-les
0: en la col·lecció. Per a tindre cada vegada, no?
1: I que no es perga
0: les seues. Material d'ell. Mm. I n'hi ha pique? Clar, tu has estat en Salzburg i en Viena. N'hi ha pique amb Mozart o no?
1: No, perquè com una etapa va ser més la part per quan ell composava per
0: l'església. Ja han assumit on va viure i on va créixer,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo que fan, com fan molt bon equip. És com una part va nàixer i una part va desenvolupar, diguem, la part més de quan ell treballava per l'església i ja quan ell es va voler independitzar com a músic ja se'n va anar a Viena. O sigui, que neixem... Sí, es conserva molt bé, és com tu pots viure les seues dues etapes molt bé.
0: Molt bé.
1: Mm. No, es duen bé, es duen
0: bé. I tu has estat en les dues cases, en la de Viena i en la de Salzburg. I quina te va cridar més l'atenció?
1: Clar, potser la de Salzburg, perquè com és la casa natal...
0: Clar.
1: Clar, potser sí que el pots fer una idea un poc més de...
0: De com va anar, anar creixent...
1: I ho penses, i com van anar a casa... Clar, jo inclús vaig escriure un article en què m'imaginava sa mare...
0: Patint!
1: I quan va parir, i el xiquet va plorar, i clar, en aquest moment encara no sabia que era un geni, i tot això... I clar, i també, per exemple, la figura de la seva germana, superimportant.
0: Sí, és veres.
1: De fet, es deia que era millor música ella que ell.
0: Sí.
1: Però clar, com ells en aquesta època no podien ser les músiques independents, ella al final va acabar sent mestra, però ella era molt, molt, molt bona. I clar, la seva carrera, la d'ella, es va quedar un poc només a Salzburg. I aquesta part dius, mira, almenys, clar, la part de la germana sí que la pots tindre un poc més ahí. Però és la llàstima perquè diuen que això, que era millor que ell, inclús.
0: Mm. I bueno, i ahí està aquesta fundació que realment durant tots els anys està treballant per a mantindre, no?, l'esperit de Mozart.
1: Sí, i de fet organitzen concerts també. Ells mateixa, allí en els seus edificis, organitzen concerts. Jo, de fet, quan vaig anar l'última volta, vaig veure dos concerts.
0: Ah, sí?
1: També uno que també estava dedicat.
0: Es poden
1: veure? Sí. I jo vaig anar a l'hivern. Bueno, sí, a parar, ara vaig anar a setembre. I es poden veure els concerts, més les sales aquestes són més xicotetes, i després també n'hi ha inclús un sopar temàtic en el que canten vestits en roba de... Mentre tu vas sopant, van cantant peces de les seues òperes, amb vestits en la roba, que també és interessant, un poc més teatralitzat, diguem.
0: Bueno.
1: També el que no vol veure una òpera i vol veure...
0: Quan venen aquí al nostre país, se'n van a un tablao flamenco, clar, no? I ahí anem sí. A un concert de Mozart,
1: tot el que vull. El que no vull, a lo millor a algú se li fa molt pesar veure una òpera, pues són com un tastet, mentre vas sopant, pues tens una xicota d'actuació, o sigui que està molt bé.
0: I a banda de Mozart, Clara, parla'ns dels jocs, els puestos que siguen importants de la ciutat, que sí o sí tenim que veure... quan anem a Salzburg.
1: Salzburg és una ciutat molt guapeta, que com hem dit, però clar, és que també moltes coses. Té la fortalesa Hohensalzburg, que és una fortificació que es va construir en el segle XIX, a la part alta de la ciutat. I avui en dia continua sent una de les fortaleses més grans i millor conservades d'Europa. Està el barri de la catedral, en el qual ahir vivien els prínceps d'arquebisbes, i avui és aquest centre històric protegit per la UNESCO, i està format per la catedral, l'antiga residència, el monestir de Sant Pere i l'església franciscana. I també el famós Palau de Mirabel, en els seus espectaculars jardins.
0: I se pot entrar a tot o...
1: Sí, pràcticament a quasi tot.
0: No paga la pena, o sí?
1: Bueno, és que només també per veure... És una ciutat que té moltíssimes esglésies, però moltíssimes, perquè clar, com una ciutat arquebispal, moltíssim.
0: Claro.
1: Però bueno, tu pots veure la catedral o els palaus, però els palaus si vas a algun concert, i si no, la veritat és que només el passejar pels carrers o pujar a la fortalesa a peu, que té costeretes, és una ciutat que té moltes costeretes, i si puges dalt del tot de la fortalesa té unes vistes espectaculars i veus totes les cúpules de les esglésies, i també n'hi ha un hotel que té una terrassa molt xula i des de l'altra costa del riu pots veure també totes les cúpules, o sigui que és una ciutat que per fora també és molt agradable per fora també. I és una ciutat molt famosa també perquè allí es va rodar i va tindre lloc la pel·lícula Sonrises i llàgrimes.
0: Ai, m'encanta a mi.
1: I és que està basada en fets reals.
0: Sí?
1: Sí, va passar de veritat, o sigui que vull dir... la institutriu va ser una novícia del convent benedictí de Salzburg i va existir la Vila Tram també.

0: De fet, molta gent...
1: Home, clar, tenim que ficar la cançó, no?
0: Lo curioso es que molta gent viatja a Salzburg per a fer la ruta de somrises i somrius i llàgrimes, visitar els llocs on es va rodar la pel·lícula, com el pont de Do-Re-Mi, sí, els jardins de Mirabel, on també canten i ballen. I és una cosa molt curiosa que, per exemple, als americans els encanta. Els americans, clar, els actrius, els actors, els americans van mogolló seguint la ruta i mira què fa anys d'esta pel·lícula. Moltíssims, doncs encara, crec que fa un paio d'anys va ser l'aniversari, la gent va anar
1: i està conservat, vull dir, la ciutat també sap la importància, l'èxit de la peli i conserva tots aquests puestos,
0: sí,
1: no?
0: Perquè com realment està basada en fets reals, els jardins estan igual, el pont està pràcticament igual, si compares fotografies del lloc de la pel·lícula i fotografies d'ara, està pràcticament igual. I però lo curiós és que en Àustria aquesta pel·lícula no és famosa.
1: Ah, no?
0: Pràcticament no la coneixia ningú, vull dir, ells no la van veure. Per com,
1: clar,
0: és una pel·lícula americana de l'època i tal, no els va arribar a d'ells, es va arribar per la gent que anava perquè volia veure la pel·lícula. I era com, van començar a interessar-se, però com, nosaltres de tema sí, perquè sabem que és de sí, però aquesta bogeria, per exemple, que tenen els americans per la pel·li i anar allí i tot, no. Ells com, va, sí, sí, clar, es va rodar així, per ells és important, però molta gent austríaca ni l'ha vist.
1: Lo que està clar, Clara, és que és una ciutat super, super musical.
0: Sí, sí, sí, home, clar.
1: Clar.
0: Però té alguna coseta més, clar, musical, perquè entre que balles, somriures i llàgrimes...
1: Claro, i Mozart
0: i tot. Tens de tot. Però mira, per a la gent que anem a ficar-li, anem a canviar un poquet de, i anem a fer una cosa esportiva.
1: Val. Que adrenalina
0: també,
1: pura.
0: Que també n'hi ha. I és que també és la ciutat de Red Bull.
1: Què dius?
0: Perquè el creador i el propietari de Red Bull vivia molt proper. Era perquè va morir justet al dia que jo estava visitant el seu hangar, el museu de Red Bull, es va morir. Que també és com van arribar les notícies justet quan estàvem allí fent un cafè dins de el que es diu l'hangar 7, que és on, diguem, és museu, hangar... És molt xulo visitar-ho, la veritat, perquè estan allí tots els, diguem, els Flying Bulls, que són tots els avions històrics que ells han restaurat, estan allí. És un hangar molt gran, però també molt modern, mitjà museu, mitjà hangar, amb cafeteria, botiga, té de tot.
1: Està
0: molt xulo, és un espai molt xulo. I ahí també fan proves, perquè està al costat d'una pista aèria. I ahí, bueno, el propietari era Dietrich Mateschitz, que va ser el fundador de Red Bull, i justet el dia que estava jo allí. Però, bueno, diguem que és un museu de l'aeronàutica. L'edifici és de vidre, és que és xulíssim també l'estructura de l'edifici, i tu pots veure allí els avions històrics que han sigut restaurats per Red Bull, a més de cotxes de Fórmula 1, també. Clar, ells tenen
1: tot
0: una marca
1: de
0: Fórmula 1.
1: Sí.
0: I també tenen una cafeteria molt bona allí, un restaurant molt bo, i també fan uns postres boníssims. Clar, Red Bull és que patrocina moltes activitats esportives.
1: Clar.
0: De fet, l'equip de futbol de Salzburg
1: també el patrocina,
0: si no m'enganyes, el Salzburg Red Bull, si encara és. O sigui, que en esports de risc, tot ho patrocinen i és molt potent allí.
1: Has dit un postre molt, molt bo, jo vull saber.
0: Bueno, el mateix que menjàvem a Viena, la Pedel Strudel, també. Sí, però n'hi ha uno que és típic d'allí, que són com tres muntanyetes blanques, ara mateix ja
1: si fora merengue.
0: El nom. No, és més blanet.
1: Val.
0: És més blanet, com si fos una clara d'ou batuda.
1: Sí.
0: Mete
1: igual, no me vaig a recordar.
0: Pues són tres
1: com que m'expliques...
0: Són tres muntanyetes blanquetes, com un mus molt, molt suavet, i estan molt bones també, molt bones. Això sí que és típic de la ciutat de Salzburg.
1: Val.
0: Després també tens la Pellestrudel, tot, de tota Àustria, però diguem que això seria lo més postre típic de Salzburg.
1: I com bona ciutat austríaca, anava a dir pimplaran, queda mal. Beuran la cervesa, no?
0: Però, a més, molt bona, molt bona.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. De fet, tenen moltíssimes cerveses tradicionals. La ciutat té 11 cerveseries artesanals.
1: 11? Mare meva.
0: I el major jardí de cervesa d'Àustria, que és Augustiner Brau, que té el jardí per a 1.400 places.
1: I dis-me que per les fonts
0: no.
1: I sense cervesa.
0: No, n'hi ha una dins.
1: T'imagines?
0: Però, clar, per exemple, per a la festa del Rupert Tirkistag, participen totes les cerveseries locals. I, clar, el que té totes les cerveses és que allí n'hi ha, de mestres de jardí, es troba a Salzburg la cerveseria més gran de tota Àustria. Wow. Perquè té part de fora i part de dins. Comptant el jardí i comptant la cerveseria, caben 2.500 persones.
1: Anares.
0: Sí, sí, sí, de fer les dues voltes. I està molt guai perquè és una cerveseria molt artesana, o sigui que tu aquesta cervesa no la pots trobar en supermercats, perquè te la tens que veure allí. I totes les marques, els gots són iguals, tots són de cervesa gran, i van ficant-te les dues d'un altre, i el que fan és, en el lloc només el cobren la cervesa, però n'hi ha jocs per a menjar
1: al voltant.

0: dins de l'edifici.
1: De la cerveseria.
0: N'hi ha una església, un cementeri, baixes unes escales i ahí està la cerveseria. També es pot entrar per un altre costat, del pots entrar també pel jardí.
1: Has dit que està al costat d'un cementeri?
0: Sí, n'hi ha un cementeri molt xicotet.
1: Per si de cas
0: un...
1: no cabem ahí.
0: No, però bueno, per si la gent està per a que s'oriente, és un, com un poc fora del centre, però a peu. Tens una església parroquial, diguem, un cementeri xicotet, baixes unes escales. És que el cementeri m'han recordat perquè, bueno, jo soc molt amiga de...
1: Dels cementeris?
0: No, també de cementeris, però de la directora de turisme de Salzburg. Mm. I son pare era molt, molt... Allí la gent el que fa és les penyes, diguem, de gent major o gent jove, sí, o companys de treball, tenen una taula fixa en aquesta cerveseria. I son pare, des de tota la vida, tenia una taula fixa allí i tal. I quan son pare...
1: I ningú te pot llevar el puesto?
0: No, no, tens inclús el teu quad de cervesa tancat en clau.
1: Què dius? Allí.
0: Sí, sí, diguem que les fraternitats tenen les seues taules. I son pare anava sempre als amics i tenia taula allí. I quan es va morir, van decidir enterrar-lo en cementeri d'enfront de la cerveseria. Per a poder estar a prop dels amics, per això me'n recordo tant, que té un cementeri d'enfront, per a poder estar a prop dels amics que anaven totes, un dia a la setmana, dos dies a la setmana.
1: Sí, sí.
0: I és molt guapo per això, perquè encara que siga molt gran, és una cerveseria molt familiar en l'aspecte de que tots els grups tenen la seva taula, a més està escrit, aquesta taula pertany a tal, tal, tal.
1: I no te pots...
0: Per exemple, si reuneixen els dilluns i els dimecres, tu potser si vas al dimarts sí que pots, sí, però tenen allà l'hora. Dilluns i els dimecres, així reunim a la taula i ho tenen guardat en clau, les seues goig i tot.
1: És molt original,
0: sí,
1: eh?
0: I molt intimista en l'aspecte de que és una ciutat que encara conserva tota aquesta agrupació familiar, mm-hmm, de que la gent s'ajunta a fer-se la cervesa i té un ambient molt xul, aquesta cerveseria, per això, perquè a les fonts tu ja te pots llevar el got i continues i te tornes a ficar, mm-hmm, i tens les tendes de menjar dins de lo que és la cerveseria, compres el que vulguis, te ho endús a la taula i no tenen presa ningú el tira d'allí. Pots estar tot el temps que tu vulguis allà a la cerveseria, tant si vols jardí com si vols dins. Té un ambient local molt guapet. Després n'hi ha unes altres cerveseries, però això és la més gran.
1: La
0: o sigui,
1: més
0: que
1: gran.
0: Allí... Molt bona cervesa, pel que li agrada també. N'hi ha sense alcohol, també la destilen algunes destileries, mm-hmm, sense alcohol, o sigui, molt bona qualitat, però te la tens que veure allí moltes d'elles per això, perquè algunes les pots trobar en supermercats i altres no,
1: i altres
0: perquè són
1: no perquè són artesanals. Mm. Apuntat queda també per al nostre viatge a Salzburg. Alguna curiositat més, Clara?
0: Mira, n'hi ha una curiositat que a lo millor pareixeria que no té connexió amb la ciutat, però és que el llibre El viatge de l'elefant de José Saramago, sí, va néixer a Salzburg. Dius, clar, què faria? Pues mira, ahir va viatjar a Salzburg i es va allotjar en un hotel, que és l'hotel de l'elefant, i ahir en el restaurant va veure unes xicotetes escultures de fusta que estan en fila, i allí va veure un elefant i va veure que hi havia unes torres de Belén de Lisboa i uns altres edificis europeus. I Saramago va preguntar a què es devia i li van explicar que es tractava del viatge d'un elefant que en el segle XVI va ser portat des de Lisboa fins a Viena com un regal del monarca portuguès al seu nebot austríac, l'arxidu Maximilià. I això va servir de base a la novel·la El viatge dels elefants.
1: Ah.
0: I clar, tu pots, jo vaig menjar en aquest restaurant.
1: En el restaurant
0: mateix on va estar Saramago.
1: Sí?
0: I de fet, el plat en el que diuen que ell es va demanar és el de fetge. Jo no sóc molt fan, però vaig dir, clar, estic allí, he de menjar-me fetge, ve de Saramago. Ai,
1: menjis el fetge.
0: I els fetges es
1: no
0: cuinen...
1: sabem de què és, no? Fetge de... No, no ho sabem. Bueno, no, igual, vale. M'agraden tots.
0: Cuinars en salsa de ceba i en creïlles. I he dit que jo,
1: bo,
0: que no sóc massa fan, estava molt, molt bo. Molt suavet, és molt suavet, així que
1: sí,
0: està molt bo. O sigui, que tens moltes coses a veure, un ambient a menjar i veure i no creure, pots fer tot el que vulguis allà.
1: La veritat és que ens ha quedat la sensació que és una ciutat superbonica,
0: super,
1: Salzburg.
0: Super. I, per exemple, els mercats de Nadal també fan un mercat de Nadal molt interessant. O sigui, que el que vull anar per a la festa del patró a setembre, si no el que vull anar a desembre, i si no el que vull anar a l'estiu, els festivals, també.
1: Pues està molt bé, Clara, que ens hagis portat aquesta ciutat perquè... De normal la gent es pensa com una excursió, no? Jo crec que Salzburg té el destí de... Ah, doncs vaig a Àustria, una excursió, però per lo que ens has contat, podem tirar-nos un parell de dies allí perfectament disfrutant i gaudint de la ciutat.
0: Sí, de fet és un crim. Jo la primera volta que vaig anar des de Múnich i va ser a passar el dia i vaig dir, esta ciutat... Paga la pena molt més estar i passar una nit perquè, clar, quan tens tota aquesta gent que va i torna a fer excursions, quan la gent se'n va... Tu tens tota la ciutat per a tu.
1: Clar.
0: I encara que sigui una ciutat xicoteta, és una ciutat que dona molt de gust passejar-la, molt de gust pujar a la muntanyeta, pujar als miradors, anar-te'n de sopar, quedar-te'n a l'hotel i veure com cau el sol, perquè a més està molt, molt guapet i il·luminat. És una llàstima, és un crim contra el patrimoni de la humanitat anar només a passar el dia. I és el que fan quasi totes les excursions.
1: Sí, quasi tot el món, si tenim aquesta percepció. Com que no n'hi ha tantes coses per a veure, no?, en Salzburg.
0: Però, clar, és viure l'ambient de la ciutat i jo recomanaria mínim una nit, si pots estar dos, ho vius millor.
1: Entre que anem a la casa de Mozart, mos comprem el traje, anem a la cerveseria en un ratet, en migdia no ens dona.
0: Clar, no, no, i el que li agrada...

0: cerveseria que pot estar allí tot tota el la vesprada, dia. Clar. Clar.
1: N'hi ha una època que siga millor per anar?
0: Home, jo, per exemple, que no siga que vulguis especialment anar als festivals de música, pues a lo millor estarà més plena la ciutat. O sigui, que a lo millor n'hi ha més disponibilitat hotelera, sí, i és més fàcil anar. Setembre és molt bona època, per al que no li agrada molt el fred. El que li agrada els mercats de Nadal és molt guapet anar en desembre, perquè té molt d'ambient. Però primavera i tardor, que sempre n'hi ha menys gent, molt bona època, i això, l'estiu molt bé, però has de saber que estarà més ple perquè la gent va als festivals musicals.
1: Ja hem comentat que no és massa car, per lo tant, tot el món pot anar a Salzburg. I per a moure's per dins...
0: A peu, totalment. Sí. És molt peatonal, és centre històric. Així que pràcticament a peu pots fer-ho quasi tot. Pràcticament tot el centre es pot fer a peu. Pujar a la muntanyeta i al mirador també. La gent que vulgui pujar, que prepara les cames, perquè arriba, sí, un moment que dius...
1: Saps? Aquí m'alora.
0: Quan t'arribes a la... Clar, la gent normalment austriaca està molt fit, fa molt d'esport, perquè sí, té molta natura, i la gent a Salzburg més, o sigui, que tu els veus i ells van com tres passos per davant de tu.
1: Però
0: i
1: estan acostumats a pujar, clar. I nosaltres, com amo, pugem al Miguelete.
0: Clar, per això lo d'agafar-se un dia de més, perquè tu veus en el mapa i dius, ah, això és xicotet, però sí, es comença a pujar les costeretes, sí, sí, i veuràs...
1: I menjar, a banda dels dos postres que hem comentat, algun plat típic, que no sigui el de fetge, ni algun plat típic en Salzburg o no?
0: Bueno, més o menys la gastronomia compartida i un poquet també de les salchiches, per exemple, vull dir, també es menja molt bé. Tota la gastronomia compartida, la que vam comentar de Viena, i també un poquet d'Alemanya, de Múnich, paregut també.
1: Te tinc que preguntar per el pa.
0: Bueno, en general, un poquet bé com els altres, sí, i com comentava l'altre dia d'Àustria. No, bé, perquè com sol ser... El pa en Àustria està molt bo perquè sol ser pa artesanal, i o sigui que el menjar està molt bo. O sigui que sí, jo recordo des de junar molta varietat de pa, pas negres, aixina...
1: Està bé.
0: Sí, està bé.
1: I de souvenir jo crec que et tratxe, no?
0: Sí, pots comprar-te cosetes. El Playmobil de perdre les butxaques.
1: Ah, és de veres.
0: El Playmobil de Mozart, per exemple, pot ser un bon souvenir. El que li agrada el dolç, les boletes de xocolata de Mozart, per exemple, i ja si tens més pressupost, jo recomanaria la roba, però la clar, roba dependerà del... Jo, a mi és que m'agrada molt la roba, jo tinc molta obsessió en... i clar, era tan guapé que com pa deixar-se-lo. Sí, però és que jo, és una addicció. El tema de la roba meva és una addicció.
1: Ens quedem sense temps, Clara, però n'hi ha que dir a tots els amants de Clara Strems i de les sandàlies d'Ulisses que els pròxims dies, les pròximes setmanes no estarà Clara, perquè on vas?
0: Si
1: rodera,
0: si
1: quedes una rodera.
0: Me'n vaig a Kazakhstan.
1: Val.
0: Àsia Central.
1: Ja s'ha anat.
0: No, aquesta és la primera volta que vaig, sí.
1: Va, i les expectatives?
0: Jo viatge sempre sense expectatives. És un país impressionant, però vull dir, viatge sempre... A mi m'agrada, jo està molt documentat l'itinerari, però no mire massa fotos, la bàsica, vull que ens
1: sorprengui.
0: Expectatives baixes.
1: I pots, més o menys, una miqueta...
0: Sí, és un itinerari molt xulo, vull dir, viatge en un grup de viatgeres, anirem primer a Astana, que és una ciutat molt moderna, de fet, té diversos edificis de Norman Foster, vull dir, és la nova capital de Kazakhstan des de fa uns anys, i s'ha modernitzat moltíssim, una ciutat supermoderna. Després volarem al matí, farem la part de boscos. De fet, n'hi ha una àrea de llacs, que n'hi ha inclús un bosc que es va inundar per un terratrèmol i es va convertir en un llac, i tu veus els arbres dins de l'aigua. O sigui, és una flipa. I tota aquesta regió és frontera amb Kirguistan, o sigui, que té molt de llac i molt verd. I després anirem a la part del Mar Caspi, Aktau, que n'hi ha una àrea que es diu el Magistau, que com si fossin uns canyons espectaculars, uns pics de roca calcària de color beige, un contrast. És el nou país més gran del món.
1: Sí.
0: O sigui que és un país molt, molt gran, però...
1: Per això te'n vas 3 mesos.
0: No, ara només... Com 15 dies, però és un país... Clar, n'hi ha que agafar vols interns, claro, però és un país molt gran. Una part és a prop de Rússia, l'altra està a prop de Turkmenistan i l'altra, o sigui, a prop de Kirguistan. O sigui, que
1: i aniràs documentant-lo tot en
0: sí, farem programa després, també.
1: En les teues xarxes, també. No? Podrem estar ahí pendents. A veure, però on para Clara...
0: Clar, no sé si ho faré temps real, perquè no assegure tindre internet tots els dies.
1: Ah, clar, també.
0: O sigui, que també en Starlink i això, però bueno, no assegure tindre internet tots els dies, però bueno, si no, després vos conte.
1: Ah, això t'anava a dir. Si sí, no, després aquí en el programa ens fas tota l'explicació de la falla d'aquest superviatge. Clara, que vaig a superbé, bon viatge, i mos veiem quan tornes i ens contes tot.
0: Perfecte,
1: gràcies. Nosaltres arribem a les 7 de la vesprada. Anem a fer una xicoteta pausa perquè venen els nostres companys dels servicis informatius I al tornar parlem de Titanic. Tenim premsa rosa i que tenim a Carles, a Burjassot, preparat per aquesta processó de la Virgen de la Cabeza. Tot després del avanç informatiu, a partir de les 7.
2: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per l'aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primera parada informativa al centre d'emergències, on fa una hora ha començat la reunió de coordinació davant l'episodi de pluja intensa previst per a demà i que afectarà sobretot i des de primeres hores de la vesprada el litoral del Golf de València i les seues àrees prelitorals. Busquem l'última hora amb el nostre company Víctor Vidal. Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Continua la reunió al CECOP i al Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana per a preparar la resposta davant d'aquest episodi de pluges que es preveu especialment complicat a partir del migdia de demà. A les 2 de la vesprada, EMET activarà la vista taronja per pluges molt intenses, amb registres que poden superar els 50 litres per metre quadrat en una hora i els 160 en 12 hores, sobretot al litoral i prelitoral de València, Castelló i també el nord d'Alacant. El moment més complicat s'espera durant la nit i matina de divendres, amb risc d'inundacions en zones baixes i també de crescudes ràpides de barrancs i rambles. Atenció també al vent, perquè les tempestes poden anar acompanyades de fortes ratxes. Emergències ha fet una sèrie de recomanacions per xarxes socials, recomana evitar desplaçaments no essencials i evitar zones inundables com rius, torrents o barrancs. Però en uns minuts s'espera una roda de premsa on es traslladaran més mesures i recomanacions a la població. Estan reunits el conseller d'Emergència, Juan Carlos Valderrama, i també la delegada del govern, Pilar Bernabé.
1: Gràcies, Víctor Vidal. Diversos ajuntaments, com el de Torrent, Gandia, Godella i Alaquàs, ja han decidit prendre mesures i entre d'elles destaca la suspensió de les classes per a demà a partir de la vesprada. Per la seva part, l'Ajuntament de València tanca a partir de les 12 del migdia els col·legis situats en les zones inundables. Alejandro Molés.
3: I la Conselleria d'Emergències ha instat a la ciutadania a extremar les precaucions i ha insistit als ajuntaments que mantinguin especial atenció al seguiment dels rius i que procuren el tancament de tots els passos que els travessen. De fet, les autoritats han anunciat que la presa de Contreras començarà a mollar aigua i ha instat els ajuntaments dels municipis afectats, com ara Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena i també Cofrentes, que davant del previsible increment del cabal del riu Cabriol prenguin les mesures oportunes per tal de garantir la seguretat.
1: La líder dels socialistes valencians, Diana Morant, ha anunciat que el seu partit presentarà una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció, atesa, segons ha dit textualment en les xarxes socials, la gravetat dels fets arreplegats en el famós dossier sobre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Xavier García del Valle.
4: Sí, és un document que arreplegaria irregularitats de l'entorn de Pérez Llorca i d'ell mateix, tot i que de moment no s'ha fet públic cap detall d'este document. Tot i que el portaveu socialista a les Corts, José Muñoz, considera que són informacions molt comprometedores.
5: És un dossier que és consistent. No sabemos quién lo encargó. Se habla de presuntos delitos, cosas que inhabilitan al president de la Generalitat. Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Llorca. Aquí se dicen cosas muy graves, cosas que inhabilitan al president de la Generalitat para presentarse a la reelección.
4: Per la seva banda, Pérez Llorca ha assegurat als mitjans que està molt tranquil sobre este suposat dossier confidencial.
6: Yo fíjese, y lo voy a dejar bien claro, si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo. Yo lo que creo es que en la política todo no vale.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit avui als dos decrets sobre la vivenda aprovats ahir pel Consell de Ministres i que després demà divendres haurà de convalidar el Congrés.
7: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
1: I en tribunals, la justícia ha enviat a la presó l'home acusat de matar la seva parella sentimental en una vivenda de Benidorm.
3: Pel que fa als altres dos detinguts en relació amb els fets, el jutge

0: Els ha deixat en llibertat provisional, tot i que continuen imputats en la causa per un delicte d'encobriment.
1: I continuem en successos. A les Alqueries, un treballador de 55 anys ha mort en patir a primera hora d'esta vesprada un accident laboral en l'obra d'una casa ubicada al carrer de Miguel Indurain d'esta localitat de la Plana Baixa.
0: Els bombers han tret el cos de l'interior d'una rasa on l'operari havia quedat atrapat en produir-se una solsida de terra.
1: I un apunt de l'exterior, dels Estats Units, on un jutge ha decretat l'eixida de presó d'un home que ha passat més de 40 anys al corredor de la mort per una errada.
0: I és que 4 dècades després, una nova prova d'ADN ha determinat que les mostres trobades a l'escena del crim no coincidissin amb les seues. L'any 1985, el Douglas Carter, que ara té 71 anys, va ser declarat culpable i condemnat a mort per l'assassinat d'una dona.
1: I l'Ajuntament de Castelló de la Plana confia en obrir abans de l'abril de l'any que ve el mercat central totalment renovat i on s'han invertit més de 10 milions d'euros. Ara les obres estan al 50% i després dels treballs de demolició ja es pot veure la façana restaurada. Així ho valoren els comerciants.
2: Una fachada histórica dentro del casco antiguo que no l'han limpiado porque estaba muy estropeada.
3: Los pasillos más anchos y más luminoso y con muy espacioso.
4: Las pescaderías están montadas con ladrillos, están metiendo la zona de la luz.
1: I pel que fa als esports, en estos moments comença la celebració del 75è aniversari de la delegació de penyes del Llevant a un hotel d'Alboraia.
5: Hi han acudit el president Pablo Sánchez i els tècnics i capitans dels primers equips. En l'horitzó immediat de l'equip de Castro està el pròxim partit al Ciutat contra el Sevilla, d'ací a 12 dies. Un compromís que el tècnic prepara pendent de l'evolució dels dos lesionats de la plantilla, Eta Young i Hugo Sotelo. El davanter camerunès ja ha començat a treballar sobre la gespa, però sense forçar i en solitari. També Hugo Sotelo està al marge del grup, però els dos confien a estar disponibles després de la parada de seleccions. Dels internacionals, Nacho Pérez ja ha tornat de la concentració amb la sub-D9, però encara falten Axel Tape i Ifeanyi Ndoukoué.
1: Actualitzem informació a les 8 de la vesprada. Es deixem ara amb tot per l'aire.
6: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Jornada esportiva, al punt a punt d'Apunt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en Apunt Ràdio.
6: Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7. El que no sabies de les sèries, amb Cisco Greses.
8: Les 7:18 de la vesprada, continuem en directe en Tot per l'aire. Salude al nostre col·laborador, Cisco Greses.
9: Greses, bona vesprada.
8: Sí, no, ¿sabes què passa, Cisco, que estava pensant? Menys mal que Sofia ha triat bé.
9: Ja.
8: N'hi ha que... N'hi ha que dir que hem fet este matí el reel en el nostre compte d'Instagram, @totperlaire.apunt. Sí. La gent pot veure el reel on avui hem jugat als paperets.
10: I està molt guai, eh?
8: Està xulo, t'ha agradat?
10: Xulo, li ho he dit, o sea, només...

0: Centrar-li de Sofia, brutal. O sea, feu més vídeos aixina.
1: I en la secció de Siscon hi havien dos pel·lícules per a triar, per a que Siscon ens contara totes les curiositats del món. Una era Papà Pitillo.
0: Brutal.
1: Per a la gent més jove era una pel·lícula de, crec que del 96 o 98.
0: 98 pot 98, ser, eh? Sí, sí, val? Sí, perquè jo sóc aixina de friki, l'he buscat també.
1: Ah, val. De Chiquito de la Calzada, sí, el gran mago. Chiquito de la Calzada, No puedo, no puedo, con the more. I l'altra era Titanic, i menys mal que Sofia ha triat Titanic, Sisko.
0: Podria haver sigut perfectament que esta vesprada estiguem parlant de Chiquito de la Calzada. I a ningú l'estranyaria, o sea, perquè jo crec que ja anem per ixe camí. Si la gent vol que en algun moment parlem de Chiquito de la Calzada, doncs pues què anem a fer? Parlarem i riurem un montó, segur.
1: Però, per sort, com diem, parlem de Titanic, avui toca parlar de creuers, de vaixells, no?
0: Exacte, exacte. I jo per això volia començar una pregunta per a tu.
1: Sí.
0: Perquè jo tinc el moment com molt clar, però també preguntar-li a l'audiència i preguntant-te a tu, Maria, sí, tu recordes la primera vegada que et vas pujar a un vaixell, a un creuer, a un ferri, a algo que anara
1: sí,
0: sobre l'aigua?
1: Sí, sí.
0: A quina edat,
1: a veure,
0: més o menys?
1: Quan jo era molt xicoteta, en el típic, no sé com se diu, però en el patinet este que va... No? Que jo que sé, en la platja...
0: Sí, sí, sí, el típic que va tirant i tal,
1: el patinet,
0: però
1: no?
0: Sense capità. O sea, vull dir, anàveu vosaltres, sabes, en el patinet ahí
1: sí,
0: i ja està.
1: Patinet. I després ja sí que més major, amb les amigues, vaig anar en el ferri a Eivissa.
0: Subida de nivell, ahí.
1: I després jo vaig fer un creuer per Oslo, Sant Petersburgo...
0: Ui, que xulo!
1: Sí, sí, sí, molt xulo.
0: Això està molt guai, això m'has de contar, un poc, ¿ves?
1: Si tu me dius què preferixes... A veure, està guai lo del creuer, jo crec que és una bona opció, si... vols veure moltes coses.
0: Efectivament, perquè ahir no passen, o sea, no deixen de passar coses d'espectacles.
1: Correcte.
0: Cada vegada
1: no,
0: i cada
1: perquè,
0: nit una cosa nova.
1: I perquè a lo millor per la nit s'aprofita, no?, per a viatjar. Clar. I pots veure moltes ciutats.
0: Ah, això està guai.
1: Que d'altra manera a lo millor necessitaries molt més de temps.
0: Sí, molt més diners
1: sí que
0: també.
1: És de, correcte, i sí que és de veres que tens a lo millor 4 hores, no? Tu
0: vais
1: a port
0: claro, claro.
1: I tens 4 hores que pots veure lo més propet claro. Del centre, però bueno, ja pots dir, està tensa.
0: Efectivament, hi ha molta gent que se queixa i diu, no, bueno, és que no me dona temps perquè ja, i te manen i no sé què. Al final, aquesta és una ciutat i vas a veure lo típic.
1: Lo justet,
0: lo que dius
1: correcte.
0: Tu, o sea, te veus totes. Jo, precisament, sí? Me'n recorde perquè era els 17 anys i també va ser en una espècie de creuer, que no era creuer, sinó que era un ferri per a començar un viatge. I era de Barcelona a Gènova i jo tenia 17 anys perquè era en l'institut quan te n'anaves de viatge, de fi de curs a Itàlia, jo estava super emocionat per veure la història de l'art i tal, al veure el David de Miguel Ángel, jo era aixina ja, o sea, de xicotet. I me'n recorde, i dic, esta edat de 7 anys, perquè és justetament la edat a la que la nostra protagonista de la pel·lícula, que seria Rose, Rose DeWitt, no sé si se'n recordeu,
1: sí,
0: que
1: Rose.
0: La feia Kate Winslet, òbviament, sí. Tenia exactament 17 anys quan es va pujar al Titanic, segons el guió, eh? O sea, ella tenia 22 anys quan va fer la pel·lícula en la vida real. Però en Titanic tenia 17 anys. Per això era el moment en el que estava promesa, en el seu...
1: Ah, perquè quan complia la majoria d'edat, no, ja podia casar-se
0: i tot això. Ja podia casar-se, ja li va regalar el colgant, però anem a lo que anem. Vale. Sinó que, primer de tot, sentim la sèrie i la sintonia que tot el món està desitjant per a començar
1: favor,
0: en ganes.
1: Per l'amor de Déu. La banda sonora espectacular.
0: És espectacular. Qui no l'ha cantat en un karaoke?
1: Tots.
0: Qui no s'ha pujat?
1: Tots.
0: Però ja creguent-se que ho va fer bé i Celine Dion és única i és impossible.
1: És de veres, és de veres.
0: Tu antes, no sé si se pot comentar, però fora de micro me comentaves que igual a Celine Dion l'ha sentit. I ese CD de Titanic igual s'ha sentit en ta casa.
1: Jo tinc que dir que Titanic ha sigut... Bueno, ha sigut no, és... Val. La peli que més vegades he anat al cinema a veure-la.
0: Que són quantes?
1: 5 vegades.
0: 5 vegades, eh?
1: 5 vegades,
0: o sigui, sí. Pareix espectacular, eh?
1: Sí, és una miqueta friqui, sí.
0: No, si t'agradava la pel·lícula i les 3 hores o 3 hores i mitja, ara mateix no me'n recorde, però eren moltes hores que estaves ahí davant.
1: I després el CD de Celine, evidentment.
0: Claro, la música per a tindre-ho tot. Jo, a més, t'afegi tantes. No, no, jo és que tenia, a més, els especials i escenes eliminades. O sea, això era ja com friquismo al màxim.
1: Totalment.
0: Pues anem a parlar, segurament, de la millor pel·lícula històricament. Ara mateix és la quarta en major taquilla de la història.
1: Sí, clar, encara.
0: Però, clar, clar.

O sea, encara. Claro, o sea, recordeu quan estava el número 1 i no hi havia ninguna que la destronara, pues va arribar Avatar, del mateix director, de James Cameron, i li va arrebatar la primera plaça.

0: És que és una barbaritat. A veure, jo en casa m'estava preparant la pel·lícula i estava dient, a veure, una pel·li fàcil per a comentar, perquè en realitat tots l'hem vist, tots tenim records, tots a lo millor se vincula en una part de familiar, inclús, de veure la pel·lícula, d'estar en casa fa 30 anys, és que estem parlant de fa una barbaritat. I jo diria, què podem comentar d'ella? Tot el món se'n recorda dels 11 Oscars, 11 premis Oscars que va guanyar la pel·lícula.
1: Bueno, i també ens recordem que a pesar de totes les nominacions...
0: Vale.
1: De Leonardo DiCaprio no va estar nominat.
0: No va estar nominat, claro. No, jo creia que no vas a dir, no va guanyar. No,
1: és que no va estar nominat.
0: I això és increïble.
1: Increïble.
0: O sea, lo que va fer, la odissea que va passar Leonardo DiCaprio, hasta que va guanyar un premi Oscar, això és una barbaritat, però que en esta pel·lícula, que ho fa.
1: Amb tantes nominacions i que ho fa, que ho borda el seu paper.
0: Per a mi és increïble. Home. Pancartes.
1: Totalment.
0: Tenia que haver anat a la gent.
1: Ells irem al carrer.
0: Exacte. Ells irem al carrer i es manifestarem perquè Leonardo DiCaprio no va guanyar ixe Òscar.
1: Home.
0: Perfecte. Jo ara me vull centrar, com hem dit al principi, en James Cameron. Ixa figura, ixe director, que, bueno, pues, ha encapçalat la llista de grandes èxitos del cine, però jo he de dir que és un home que està un poquet grillat.
1: Sí.
0: O sea, és un tio que és massa perfeccionista.
1: Molt obsessionat amb el seu treball.
0: Molt obsessiu, moltíssim.
1: Si dius això és per algo que saps i que tens que compartir ja amb nosaltres.
0: Jo tinc una curiositat que me pareix molt heavy, perquè la pel·lícula la va fer en el 1998, però és que abans ell ja havia baixat moltíssimes vegades al Titanic a veure les restes de lo que quedava d'eixe vaixell transatlàntic. Clar. I algunes de les imatges que veiem al principi de la pel·lícula són imatges reals que James Cameron va captar.
1: Wow.
0: Això és una locura i me pareix superguai. Però, clar, al final estem fent el recompte i en total són 33 voltes que va baixar James Cameron a veure el Titanic. És a dir, són moltes més vegades que el temps que va passar els passatgers del Titanic, d'aquest Titanic original de 1912, que el que va fer després James Cameron i va estar alrededor del Titanic mirant a veure com era. Clar. Me pareix increïble.
1: Ningú podrà dir que no se sembla.
0: No, que va,
1: a l'original,
0: o sea, ell tenia totes les mesures i, vamos, o sea, se'l sabia de sobra.
1: De pe a pa.
0: Una altra curiositat per a que vegeu lo perfeccionista que és que ell va treure la pel·lícula, la van projectar en cinemes, a més va estar molt de temps número 1 i ninguna de les sales la retirava de la cartellera perquè dia, home...
1: Perquè tenia molt d'èxit.
0: Clar, les sales totalment plenes. Clar, va arribar i quan la va traure en VHS, hi hagué un home, un astrofísic, que se diu Neil deGrasse, que ell va veure la pel·lícula i en el moment en el que està Rose tombada sobre ixa taula, que ha sigut també molt polèmica,
1: de debat,
0: si cabia o no cabia, efectivament.
1: Ara parlarem.
0: Ara parlarem, efectivament. Bueno, pues este astrofísic va dir que lo que veia Rose, les estrelles que veia des de ixe lloc on estava, no eren les que se corresponien en la època i en el lloc on estava.
1: També te dic, James Cameron, trillaet, però l'home este
0: també... No, el home este, el major perfeccionista de la història.
1: Home.
0: Però, claro, és que este va recollir el guant i va dir, no te preocupes, jo, en la versió que se va a fer en DVD, vaig a canviar absolutament tot el que apareix en el cel i vaig a ficar les constel·lacions adequades.
1: Ho torna a gravar?
0: Tu te creus que este home... Pots estar obsessionat, però n'hi ha que deixar córrer algunes coses.
1: Home, clar.
0: Per favor, que si no se converteix això en la major, jo què sé, indústria de detalls, quan és una pel·lícula, al final, que clar, està recreant alguna història i ja està.
1: Correcte, és una recreació.
0: James,
1: no és una realitat 100%.
0: Efectivament, calma-te un poquito, perquè, clar, jo he vist escenes després en el DVD i en el VHS, no sé si recordareu, però els primers planos que apareixien de tot el vaixell transatlàntic i estaven fets en animació dels Sims. O sea, eren Sims, o sea, recordeu el videojoc?
1: Sí.
0: Eren Sims que estaven
1: caminant
0: per el vaixell i això és una cutreza.
1: Clar.
0: Això, James, si has fet la de les estrelles, això què te pareix?
1: Clar, que podia haver tornar a gravar, o per lo menos preocupar-se una miqueta més. Clar. que no se notarà tant.
0: Molt perfeccionista, molt obsessiu, però en
1: però
0: el xicotet...
1: Però per a lo que li dóna la gana.
0: Efectivament, per lo que ell elegís. Bueno, va, me vaig a calentar aixina que no. Continuem? Fiquem una altra. Vinga, va, que ja s'estem animant, eh? Ojito a este dato.
1: A veure.
0: A veure, en 2028, queden 2 anys, estem en 2026 i hasta 2028, es compliran
1: 30 anys.
0: 30 anys.

0: de la pel·lícula. Lo que comentaven al principi, 30 anys des de l'estrena a cinemes. I la vida, si vols, Mario, podíem dir així, la història,
1: sí,
0: mos ha preparat un regal.
1: Què dius?
0: Jo no sé si serà un regal enverinat, si serà un regal que l'anem a, bueno,
1: acceptar,
0: a obrir
1: i
0: acceptar de bona gana, però la cosa és que encara que diuen que segundes partes nunca fueron buenas,
1: sí,
0: nosaltres, per lo que mos toca a vosaltres, resem a Déu perquè vaja tot bé. I és que resulta que la companyia Blue Star Line,
1: sí,
0: ha confirmat que en juny de 2027 tornarà a navegar el Titanic.
1: Què dius?
0: Això és així. No, òbviament, no estem parlant del vaixell original. O sigui, òbviament no van a fer que puja altra volta el Titanic, ni a reconstruir-lo, ni res.
1: No,
0: exacte. És una rèplica. Es dirà Titanic 2. Està tot pensat, eh? I això va ser així. Juny de 2027, anoteu-se esta data,
1: val,
0: perquè el Titanic tornarà a zarpar les aigües transatlàntiques.
1: Mateixa ruta?
0: Mateixa ruta. A més, el que me sorprèn és això, que el lujo de detalles me pareix un poquet escabrós, me pareix un poquet morbós, perquè va fer la mateixa ruta que el Titanic original, que serà des de Southampton a Nova York. Les va a complir tal qual. I, a més, no sols això, sinó que va a complir també mesures com l'eslora, seran 269 metres, com l'original, 9 cobertes i 835 camarots. És a dir, tal qual l'original.
1: Mare
0: meva. Això me fica la pell de gallina, t'ho dic en sèrio. També hi haurà piscina, gimnàs, casino, saló de ball i menjadors de luxe. En esta ocasió esperem que es puguen disfrutar i esperem que arribi a port, hasta Nova York. Jo no sé si dir-te que a lo millor és el vaixell perfecte per a despedir-se del món. Jo no ho sé.
1: Estic veient 440 milions d'euros.
0: Que sí, que sí, és una barra basada. O sea, jo no
1: però,
0: ho clar, sé.
1: Però clar, jo vull saber,
0: sí,
1: lo que costa.
0: Clar.
1: No?
0: Clar, clar, clar.
1: Però no, no, bueno, jo no l'he trobat. Estarem pendents a veure qui se pot permetre, perquè clar, hem vist exposicions,
0: clar,
1: de fet, jo crec que així a València,
0: sí,
1: n'hi ha hagut diverses exposicions immersives,
0: sí, ja on dir, ja
1: recreaven,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Clar, i la gent se tornava completament boja.
0: Total.
1: Amb el Titanic. No me vull creure el que serà capaç de fer la gent per tindre un bolet...
0: Sí, sí, per contar l'anècdota, simplement.
1: De,
0: eh?
1: Jo he estat en el Titanic 2.
0: Totalment. Pues
1: bueno,
0: te
1: clar,
0: pots imaginar els preus que seran. Eh?
1: També te dic una cosa. Si acaba com acaba la pel·lícula, Santa Rita, Rita, que me quede com estoy, saps?
0: Efectivament.
1: No?
0: Jo no me gastaria aquests diners, ahorreu-los, que ara els pisos i les cases estan molt cares, així que a lo millor l'anècdota esta de contar estava en el Titanic 2, això ho podeu deixar per a una altra generació i no passa absolutament res. Lo que dius tu de lo que ha costat és per obra de l'empresari australià Clive Palmer.
1: Mare
0: que este
1: meva.
0: Home al final va dir, bueno, és un projecte que està retrasant-se any rere any i això pareix que no se va complir, però ja s'ha ficat la data oficial, serà en juny de 2027. Els bitllets encara no estan a la venda,
1: no,
0: per si algú se ho està preguntant o algú com tu estava buscant ja de...
1: Mira, clar,
0: mira, a lo
1: per
0: millor,
1: curiositat encara que
0: clar,
1: siga.
0: A lo no millor sé, com viatge d'estiu, què fem?
1: O per demanar-li
0: no?
1: les vacances a Dani. Dani, me tinc que anar a Salzburg.
0: Vull imaginar la impressió, eh? Ara que no està, podria ser una bona sorpresa per a que esta nit, quan arribes, li digues, Dani, ja tinc les vacances per al 2027.
1: Per a Sisco i per a mi.
0: Efectivament.
1: tu
0: ja, si vols...
1: Tu te quedes presentat del programa que Sisco i jo me n'anem al Titanic.
0: Mira, ara que dius lo de l'exposició i tal, jo me'n recordo que un dels elements, i la gent que ha anat segurament se'n recorde, era de ficar la mà dins d'un bloc de gel i més o menys es mesurava o es comparava la temperatura a la que havia estat les persones que estaven en l'aigua quan s'havia afonat el Titanic i tenies que intentar aguantar lo màxim que pogueres en la mà dins tocant aquest gel.
1: Wow.
0: Era increïble i se notaven les aulles quan te perforaven la mà.
1: Ens diu un oient que sí, ens està escoltant, evidentment, diu, jo mai me pujaria al Titanic, no recordeu l'accident de la nau
0: tal qual
1: que va baixar a vore el Titanic en 2023
0: sí, sí,
1: i va acabar en una explosió catastròfica en el fons de l'Atlàntic Nord.
0: Sí, sí, 5 milionaris que pujaren a esta expedició. De fet, James Cameron ja els havia avisat que no era molt bona idea i que prestaren atenció a esta mesures de seguretat que els estaven dient ojo, perquè això no està del tot bé. I al final les naus, com diu este oient, varen implosionar i es varen perdre absolutament els cossos.
1: O està agafat.
0: No, no, sí, això està agafat. Així que el millor que podem fer nosaltres...
1: Que vagin altres i que ens conten l'experiència.
0: Total, total, que vagin, que mos ho conten i ja farem un altre capítol, si això, de Titanic.
1: Hem parlat de Rose, sí? Anem a parlar de Jack.
0: Efectivament, el que faltava, no? Ah. Ja havíem dit que un Oscar es mereixeria Leonardo DiCaprio.
1: Totalment.
0: I això la història no li ho va tornar, perquè ja el va guanyar per una altra pel·lícula, però en este cas jo crec que aquesta estatuilla li la donarem tots.
1: Home, clar, per lo menos estar nominat.
0: Efectivament, per lo menos, o sea, és que no demanem massa.
1: Claro.
0: Pues jo no sé si la secció s'està ficant un poquet macabra, tenebrosa, per lo que comentàvem abans, sí? Este Titanic 2, jo no sé què està passant. Anem a donar un passet més, inclús. Anem a continuar per ixa via.
1: Val.
0: Val? A veure hasta on arribem.
1: Val.
0: La cosa és que vos he d'anunciar, i sí? Maria t'anuncia oficialment,
1: sí?
0: Que Jack Dawson, és sí? a dir, Leonardo DiCaprio,
1: sí?
0: no va palmar congelat què després dius? Del afonament, de l'enfonsament del Titanic.
1: No te crec.
0: Que sí, que sí. Això almenys és el que diu la persona que va denunciar a James Cameron de que li havia robat la seva història i que ell era Jack.
1: Ah, n'hi ha un home per ahí pel món?
0: N'hi ha un home en Florida,
1: sí?
0: que era patró de barcos.
1: Sí.
0: I l'home diu que un dia James Cameron estava en el mateix lloc, en el mateix bar. Un bar, eh? O sea, un bar. Estava en un bar. En 1988, sí? i estava contant als seus amics el que li havia passat a un familiar. Això per a començar. Ell va dir que era una cosa seua i va denunciar, la primera denúncia, va dir no, no, és que James Cameron ha hablado de mi història. No, no, amigo. Després, quan va denunciar per segona vegada, òbviament la primera es va retirar, i en la segona va dir que un familiar li havia passat una sèrie d'esdeveniments en la seua parella i que al final ixe familiar s'havia afonat, s'havia mort, després del enfonsament d'un barco, d'un vaixell. No era el Titanic, era un altre vaixell absolutament diferent. Ah. La cosa és que ell, se veu que tenia una sèrie de proves, i va anar-se'n al juzgat i va dir jo tengo, senyoria, una sèrie de proves i puc provar que esta història...
1: M'ha robat...
0: Me l'ha
1: no,
0: robat James Cameron.
1: La història.
0: Me l'ha robat de cabo a rabo. Molt bé, pues, va arribar hasta el Tribunal Supremo...
1: Què dius?
0: ...dels Estats Units després de 4 denúncies i la cosa és que bueno, podria estar fàcil, perquè si tens les proves i, a més, seguixes el pensament i seguixes les ordres de lo que t'estan dient els xutxes, ahí simplement li digueren, en la tercera denúncia que va ficar, li varen dir muy bien, amigo, para explicar todo tindràs que agafar el telèfon, si no pots vindre així, agafar un telèfon fixe i ens contes lo que ha passat,
1: no?
0: la història i quines són les teues proves. L'home va agafar el seu telèfon mòbil i en un lloc sense cobertura va començar a fer la cridada. Tot això està per...
1: O sea,
0: la sentència està pujada a internet, eh? I me pareix increïble. I, òbviament, va retirar la seva denúncia perquè varen fer aquesta cridada i no se li sentia bé l'home. L'home intentava explicar-ho i per la cobertura que li fallava pues no podia explicar. Estava en el Titanic, absolutament. I al final ja, en la quarta vegada que va denunciar, li retiraren la possibilitat de poder denunciar altra vegada. Hasta que no li quirdaren d'un tribunal supremo, del tribunal, el xutxe, i li diguera, aporte les proves que usted tenga.
1: A veure, me fa gràcia, pobre home.
0: És molt loco.
1: Però també te tinc que dir una cosa. Sí? Este home li ha salvat el prestigi sí? i la honra a Rose.
0: Efectivament.
1: Perquè durant molts anys hem criticat a Rose...
0: Absolutament.
1: ...per no ficar-se a un costat de la taula sí? per a que poguera pujar Jack.
0: Sí, sí, sí, absolutament. Per jo crec que tots ho verem. La primera vegada que verem la pel·lícula diguerem... Hòstia, però
1: reina,
0: fes-te un poquet al costat,
1: claro,
0: no?
1: Reina, tira pa allà, claro. tira pa allà, tant jo, que el vols, claro, tant que el vols, no? Home.
0: Jo puc entendre que en el llit, quan estàs dormint i tal, el que li passa a moltes parelles, sí. no? Que fas
1: una
0: aquí aixinar un poquet
1: sí,
0: el colze...
1: El llençol per allà,
0: exacte,
1: vale.
0: Però una taula.
1: T'estàs morint.
0: Exacte, igual estamos a menos 12 grados.
1: No, no,
0: i què està passant, Rose?
1: No, i que a lo millor és de, bueno, jo, per amor, diria, bueno, pues o ens salvem els dos, o clar, morim els dos,
0: exacte.
1: No? A lo Romeo i Julieta.
0: Tant que se voleu.
1: Però, si este home diu que el seu familiar, nyunyà, no va morir, a lo millor realment,
0: clar.
1: No? És de, Rose no va deixar pujar a la taula a Jack perquè realment no va morir.
0: Maria, es quedarem en eixa part? O sea, es quedarem no. pensant això? Totalment idealista per a tranquil·litzar-nos, perquè sí. si no, este home ha a perdut mi. Absolutament el cap.
1: Totalment, totalment.
0: I ara ja, quan ja pareixia impossible,
1: val?
0: Me vull despedir segurament en la que va ser la millor curiositat, m'anticipe, eh? De la temporada, de la meua secció
1: sí?
0: i de la que podré contar absolutament mai. O sea,
1: que va.
0: Esta és la millor anècdota.

0: A què vaig a contar a continuació?
1: De tota la teua vida?
0: De tota la meua vida i París alrededor de Titanic.
1: París és el de Florida.
0: Ja, en realitat, me les estic donant molt de... I a lo millor no és per a tant.
1: A veure.
0: Jo comence, eh?
1: Vinga, va.
0: Anem a parar-ho tot un moment,
1: vale.
0: Per favor. Anem a relaxar-vos tot.
1: Obrim la nostra ment.
0: Obriu molt la ment.
1: Val.
0: Molt bé. Perquè avui vos vaig a contar,
1: sí,
0: la història de com James Cameron va ser apunyalat durant el rodatge de Titanic per culpa d'una sopa.
1: Què dius?
0: I no només això. Actors i equip tècnic, mentre li passava això a James Cameron, ballaven una conga a l'hospital. És o no és la millor anècdota que possiblement vos pugui contar?
1: Sí, o és.
0: Jo vos vaig a contar cada detall, val?
1: Val.
0: Perquè difícilment anem a poder superar aquesta curiositat.
1: Brutal.
0: Ens situem, és brutal, ens situem en el rodatge de les escenes de l'època del present, val? O sea, no estaven Jack, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, ells ja no estaven rodant, sinó que estàvem en l'equip on estava la besneta de Rose,
1: sí,
0: Rose de 101 anys, el caçatresors Brock Lovett, o sea, estaven tots aquests,
1: sí,
0: actors.
1: Quan es conta la història, no?
0: Efectivament, el principi de la pel·lícula, val? Bueno, arribem al moment de la pausa. I en la pausa, com sabeu, en tots els rodatges, hi ha un equip de producció, i a més, els que serveixen tots els plats, val?
1: Sí.
0: Un catering, que tenia ja la taula preparada amb una sopa.
1: Val.
0: I aquesta sopa, d'alguna manera, era per a calfar un poquet a la gent que estava rodant, perquè estaven en aigües, en Nova Escòcia, en Canadà... Feia fresqueta.
1: I que realment, jo vaig llegir un article, sí, d'ell, que a ell li agradava rodar amb l'aigua freda.
0: Efectivament.
1: Per a que els actors
0: total
1: i les actrius, no, pogueren transmetre en el seu imatge, mm-hmm, en els gest... Que
0: claro, notar un poquet la sensació.
1: Correcte,
0: mira
1: que no...
0: he criticat a James Cameron i li he dit perfeccionista, però en este costat me pareix,
1: sí,
0: més,
1: sí,
0: o menys normal.
1: Bé. Sí, sí.
0: Ok, vale, pues fiquem moment de
1: sopa.
0: Pausa. Fiquem sopa, vale?
1: Vale?
0: I la gent diu, hòstia, esta sopa està molt bona.
1: Val,
0: inclús comencen a repetir,
1: val,
0: de la sopa, val? Alguns diuen que la sopa era de cloises, d'almeja.
1: Val.
0: Uns altres, de llagosta. Ningú sap en certesa a dia d'avui. Després de quasi 30 anys, ningú sabria dir de què era exactament. Era algo de marís, de peix... Això està ahí. Però el sabor era exquisit. Tot el món estava d'acord. La situació, Maria, es va descontrolar prou ràpidament.
1: Per què?
0: Alguns reien. Allà veus, eh? Actors, equip de rodatge, equip tècnic... I alguns es comencen a riure. Uns altres es comencen a plorar.
1: Per menjar la sopa.
0: Clar, clar, clar, després d'esta sopa. I la gent diu, ostres, n'hi haurà que anar a l'hospital, perquè això que està passant no és gens normal. James Cameron comença a pensar-se que n'hi havia algo dins del seu cos. I comença a cridar. Quan arribaren a l'hospital, comença a cridar. I digué, tengo algo dentro. Por favor, quitádmelo. Lleveu-me-lo.
1: Les havien drogat.
0: Els havien drogat. Després de que la policia fera una investigació, havien drogat a tot l'equip. La sopa estava adulterada, que se dia en aquest tipus de pel·lícules,
1: sí,
0: de «Oh, han adulterado el ponche!».
1: Sí.
0: Pues así lo mateix, en una sopa, amb pols d'àngel, que és una de les drogues, una de les substàncies psicodèliques més potent que existís al mercat.
1: Clar, per part del cap de l'empresa... Bueno, no ho sabem realment.
0: Efectivament.
1: No
0: a dia
1: d'avui
0: no se sap exactament què va passar.
1: Però
0: de
1: sí
0: fet,
1: que n'hi havia una empresa encarregada de,
0: clar,
1: servir el menjar
0: el
1: a la gent després del rodatge.
0: Clar, el càtering seria el principal culpable. Però n'hi hagué persones que varen culpar a l'empresa i el responsable de l'empresa va dir «No, no, esto es Hollywood». Aquí, claro, claro, así actors, equipo de rodatge, tècnics i tal, ells... estan molt normalment acostumats a les drogues, així que hauran sigut ells, com llevant-se tota la responsabilitat. A dia d'avui la policia no ha sabut dir,
1: no se puede mostrar,
0: qui va ser el responsable. La cosa és que en l'hospital, mentre James Cameron estava chillant, la gent estava plorant, estava riguent-se, començaren a baixar, a ballar la conga, començaren a agafar-se uns a altres i a ballar totalment drogats, o sea, en un altre món, i James Cameron chillant. Clar, va haver uno...
1: Tinc algo dins,
0: sí, tinc algo dins, lleveu-meu! N'hi hagué uno que agafà un ganivet i començà a punxar-li la cara mentre James Cameron es reia. O sea, això és increïble. Una situació dantesca.
1: Lo millor no, és que és deberes.
0: És deberes.
1: No és una
0: part
1: de la
0: película. Això varen contar, varen entrevistar a diverses persones que estaven en aquest rodatge. Inclús James Cameron va comentar en Vanity Fair que a dia d'avui no saben qui va ser el culpable d'aquesta droga que es va esparcir per la sopa, però algú ha de ser el responsable i algú podia haver acabat molt mal. Fixa si ha acabat mal,
1: sí,
0: que l'home ha fet com 3 o 4 pel·lícules,
1: sí,
0: parlant d'uns monstres gegants blaus que se diuen Avatar. O sigui que igual...
1: Li ha quedat seqüeles.
0: El post d'Àngel igual continua encara.
1: Dins.
0: No ho sé, Maria.

0: I hasta sí.
1: Ai, m'ha
0: jo crec que hi ha repàs, Maria.
1: La veritat és que ha sigut super interessant. Podem dir que estem enamorats de la pel·lícula.
0: Per supost.
1: I és de veres que abans de Titanic n'hi havia una pel·lícula parlant de Titanic?
0: Efectivament. Abans de la Titanic que conegam,
1: sí,
0: n'hi hagué una Titanic que es va fer i es va estrenar soles 31 dies
1: sí,
0: després de la tragèdia.
1: Com pot ser?
0: Sí. Una de les persones que va sobreviure a aquest enfonsament del Titanic es deia Dorothy Gibson. I esta dona li varen cridar des de Universal, i com era una actriu molt reconeguda en el seu moment i va poder pujar-se al Titanic perquè ja era una persona famosa, quan va sobreviure, Universal va contactar amb ella i li va dir: Dorothy, ens interessaria fer una recreació
1: de
0: lo que ha passat, de la teua història. Li varen ficar actors molt reconeguts al seu costat i la dona, imagineu-se, menys de un mes des de que havia passat aquesta tragèdia, la dona vent com moria la gent. La dona es va pujar en un bot d'estos que al principi es va dir «Niños y mujeres sí, dentro!». Ella va poder aconseguir entrar en uno d'ells. Va començar el rodatge i anava en el mateix vestit que portava la nit en la que es va enfonsar el Titanic.
1: Wow.
0: O sea, imagineu-vos que així la psicologia no es tractava massa en Hollywood ni en ninguna part del món, segurament, però la dona ho va passar molt mal i l'única cosa, condició, que va ficar Dorothy va ser entrar en l'equip de guió també per a intentar aportar, clar, alguna
1: realitat,
0: dada
1: no?
0: i alguna realitat de lo que havia passat, per a que no fora simplement puro morbo, sinó que intentaren poder seguir una sèrie de dades que havien passat en la realitat.
1: Ara estic intentant recordar, no sé si esta Dorothy també està recreada en la peli de Titanic.
0: Jo crec que no, i a lo millor te refereixes a la persona que li diuen la insumergible, la
1: sí,
0: dona esta
1: sí,
0: que apareixia també en els dinars i que ajudava a Jack,
1: sí,
0: però no, esta dona era una de les noves riques que se dia, i esta dona sí que és un personatge real. Al igual que la parella que s'abraçava en el llit, se'n recordeu...
1: Quina pena.
0: Que
1: quina
0: morien
1: de
0: junts perquè
1: sí, sí,
0: no
1: sí,
0: volia pujar-se al pot. Pues esta també era una història real que James Cameron va incluir dins de la pel·lícula. Però no,
1: assistir,
0: ni ella ni esta parella estaven reflectint lo que així estava contant Dorothy Gibson. Ojalá, perquè jo crec que és un personatge que es mereix tindre una pel·lícula soles per a ella i ja no simplement protagonitzada o guionitzada, perquè la dona ho passaria molt mal. Hem de dir que la dona, òbviament, va passar a ser una de les actrius millor pagades en l'època a partir d'esta pel·lícula. Però jo crec que els diners no paguen el sofriment que segurament tindria
1: claro,
0: esta dona
1: home,
0: gravant esta pel·lícula.
1: Totalment, totalment. Alguna cosa més que ens quede
0: hasta
1: pendent?
0: Si podem arribar.
1: Jo crec que
0: si
1: ja,
0: no, farem un Titanic 2, Però ja no del vaixell. Una altra part d'esta pel·lícula.
1: La veritat és que s'ha parlat moltíssim d'esta pel·lícula, la història i l'èxit, no? també de la pel·lícula, jo crec que ho mereix. I és de veres que ens has donat moltíssimes dates que no coneixíem de la pel·lícula i sobretot llarga vida del Titanic i
0: total,
1: que se pugen els valents a aquest Titanic el pròxim any, no?
0: Tornem a tirar ja la moneda i per a que l'agarre qualsevol de la nostra audiència i diga: jo m'oferisc a pujar-me al vaixell. Jo m'oferisc a pujar-me en el Titanic 2. Si és aixina, que mos ho diguin en comentaris.
1: Podrien haver, això t'anem a dir, que podrien haver-ho preguntat en el programa, però ho dissem ahir,
0: home,
1: si
0: clar,
1: n'hi ha algú
0: clar,
1: valent
0: per supost,
1: que vulgui pujar, bueno, valent i amb pasta, que vulgui pujar al Titanic 2, perquè nosaltres no patrocinem.
0: Nosaltres de moment, Maria.
1: No, nosaltres només veiem i després que ens ho conten. Gràcies, Cisco, fins
0: tu,
1: la setmana
0: Maria,
1: que ve.
0: Adéu, adéu.
1: Anem a fer un canvi, una xicoteta pausa per a la publicitat, un canvi de registre perquè baixem del creuer i mos pugem en la premsa rosa, que avui n'hi ha molta planxa.
2: A Punt Ràdio. Les vesprades al teu gust.
3: Jornada esportiva al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en Amunt Ràdio.
2: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
4: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: La vesprada és tot per l'aire. Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Les autoritats responsables d'emergències han posat en màxima alerta els servicis d'intervenció per a casos d'inundacions davant la negativa evolució que poden seguir les pluges anunciades per a demà. Demanen a la població la màxima prudència.
2: Sí, avui s'ha reunit el SECOPI, que coordina la resposta a les emergències, i allí han constatat que l'avís taronja decretat per a demà per a EMET podria acabar en avís roig. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
3: Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites. Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado aproximadamente en una hora y 160 litros en 12 horas. La característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado se pueden producir incluso en 2 horas. Y si las tormentas son estáticas, podríamos estar hablando incluso de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 en 24 horas.
2: Valderrama ha recordat que els avisos afecten les províncies de València i Castelló i el litoral nord d'Alacant. Per això demanen a la població la màxima prudència.
3: Estamos hablando de dos factores. Un umbral alto, una intensidad que desconocemos que pueda alcanzar estas lluvias y, por tanto, hay que tomar medidas preventivas importantes. Estamos hablando de que no crucen vados, túneles subterráneos, zonas inundables. Recomendar que estos días, mañana y pasado, si no es estrictamente necesario, nos hagan desplazamientos con sus vehículos y, antes de salir, por supuesto, que consulten el estado de la carretera si tienen que desplazarse.
1: La vista taronja que ha activat per a demà i després demà l'Agència Estatal de Meteorologia, a bona part de les províncies de València i Castelló, ha obligat a diversos municipis a prendre mesures preventives, com ara la cancel·lació d'actes festius i la suspensió de les classes, ja siga tot el dia o a partir de les 2 de la vesprada.
2: En el cas de la ciutat de València, es tanquen les escoles situades en zones inundables. Altres ajuntaments, com el de Torrent, Gandia, Godella i Alaquàs, han decidit prendre mesures i entre elles destaca la suspensió de les classes per a demà a partir de la vesprada. La Conselleria d'Emergències, ho acabem d'escoltar, ha instat la ciutadania a extremar les precaucions i ha insistit als ajuntaments que mantinguin especial atenció al seguiment dels rius i que procuren el tancament de tots els passos que els travessin. De fet, les autoritats han anunciat que la presa de Contreras començarà a mollar aigua i ha instat els ajuntaments dels municipis afectats, com ara Villagordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena i Cofrentes, que davant del previsible increment de cabal del riu Cabriol prenguin les mesures oportunes per a garantir la seguretat. En tot cas, el conseller Valderrama ha insistit que este desembassament és una operació que es fa al marge de les alertes i de la pluja prevista per a demà.
1: I Partit Popular i Vox ja han anunciat que després demà divendres votaran no a la convalidació dels 2 decrets aprovats pel Consell de Ministres sobre la vivenda.
2: Des del PP, el líder Alberto Núñez Feijóo assegura que són 2 decrets incompatibles entre si i que un contradiu l'altre. Diu que els més perjudicats seran els col·lectius més vulnerables.
4: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo. Si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile.
2: Mentrestant, l'executiu espanyol continua negociant amb els partits de l'esquerra i també amb Junts per Catalunya per a convalidar estos 2 decrets. Per la seva part, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, torna a advertir que qui vote en contra dels decrets patirà, diu, un elevat cost polític i ha cridat a continuar amb les mobilitzacions socials al carrer.
5: Quien pretenda bloquear las soluciones al problema de la vivienda va a sufrir un altísimo coste político, por ello les va a pasar por encima este problema. Con lo cual, yo quiero llamar a la movilización, a la presión social, para que el viernes salgan convalidados estos 2 decretos leyes.
2: Bustinduy també ha remarcat que amb la publicació d'avui al BOE, a partir de demà entrarà en vigor la pròrroga dels contractes de lloguer que acaben fins al final del 2028 i que des de demà es pot sol·licitar una pròrroga per 2 anys, amb les mateixes condicions que fins ara. El ministre ha dit que hi ha 5 milions de persones que se'n podrien beneficiar.

0: I el sindicat d'inquilines, convocant de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid, ha fet esta vesprada una crida a tots els grups perquè divendres aproven els dos decrets al Congrés.
1: Una crida que han dirigit molt especialment al Partit Popular com a grup majoritari en la cambra. Alicia del Ríos, la portaveu del sindicat.
2: Van a estar del lado de la especulación, pensando que las personas somos un objeto que desechar, que tirar, que arrancar de los hogares solo por el beneficio de unos pocos rentistas. Esta es la pregunta que les hacemos a los diputados del Partido Popular, que son los que tienen más votos en el Congreso, que pueden sacar adelante este decreto de la estabilidad, y muy especialmente al señor Feijóo.
1: A l'espera del que passi al Congrés, l'acampada de Sol es manté almenys fins divendres. I passi el que passi després, les mobilitzacions continuaran amb una perolada convocada per a demà davant de tots els ajuntaments i manifestacions per a dissabte per tot Espanya.
0: I en tribunals, la justícia ha enviat a la presó l'home acusat de matar la seva parella sentimental en una vivenda de Benidorm. Pel que fa als altres dos detinguts en relació amb els fets, el jutge els ha deixat en llibertat provisional, tot i que continuen imputats en la causa per un delicte d'encobriment. I la processó cívica del 9 d'octubre d'enguany presenta algunes novetats. L'espasa de Jaume I, que es conserva al Museu Municipal, acompanyarà la Reial Senyera en la processó cívica del 9 d'octubre d'enguany, amb motiu del 750 aniversari de la seva mort.
1: L'espasa, que feia 50 anys que no eixia en processó, desfilarà custodiada pel personal de l'Ajuntament de València, a qui acompanyarà l'interventor municipal. Maria José Català és l'alcaldessa.
3: Té novetats en la processó cívica, que és l'espasa de Jaume I. Només ha eixit en els aniversaris, i és que fa 50 anys, en el 700 aniversari de la mort, i és que la primera vegada en 1666, i eix enguany una altra vegada de forma excepcional per el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
1: La Reial Senyera s'exposarà per primera vegada durant 3 dies i serà l'última vegada també que desfile pels carrers pel delicat estat de conservació. L'Ajuntament ha adjudicat l'elaboració d'una nova. Enguany, el portador de la Senyera, per torn rotatori, serà el portaveu de Vox, José Gosálvez. 500 policies locals i 1.300 agents de la Policia Nacional integren el dispositiu de seguretat del 9 d'octubre a la ciutat de València.
0: Actualitzem informació a les 9 de la nit. En contrapunt, els deixem ara amb l'espai, amb el programa Tot per l'aire.
4: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: La vesprada és tot per l'aire.
7: Continuem en Tot per l'aire, les 8 i 8 de la vesprada, ja quasi la nit, i abans del butlletí informatiu, Lázaro, ens havia quedat escoltar a la gran Tita Lali.
8: Exacto, María.
7: Anem, comencem per el primer tall.
8: Venga, tensión, emoción y váyatela con Tita Lali.
7: A veure què diu.
9: Todo eso no te lo voy a decir porque salió Belén de ambiciones.
8: Se dijo en su día que Jesulín le fue infiel a Belén y que por eso se fue Belén de ambiciones.
9: Anda. Por eso se fue Belén, venga ya. Por esa tontería. Ella sabía cómo era él y que él llevaba a las mujeres en más a las plazas. O sea que no pongo una excusa tan ridícula. Yo sé lo que sé, pero no lo voy a decir hasta que no lo diga quien lo tenga que decir. Sí, con una mano delante y otra detrás. Eso es lo que dice ella. Una mano delante.

0: Pues está no Nishint en directo para la radio de Apu.
1: No, no, pensé que no.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues la radio, no hemos de buen.
0: ¿Qué tal la Virgen de la Cabeza? ¿Lo mejor de Burjassot?
2: Lo mejor,
3: la més guapa de totes.
0: ¿Cómo han anat les festes?
1: Fenomenal.
0: ¿Han participat en tot?
1: En tot, en tot. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja està, ja està. La dona m'està dient, va, va, per favor. Però això, si no n'hi ha càmeres, això és ràdio, dona.
1: Menos mal que en la ràdio.
0: Pues sí, van molt guapes i molt mudades. Com dic, Maria, ara sí, per davant de mi, està passant la Virgen de la Cabeza en processó, una processó que ha començat a les 8 de la vesprada en punt i que va precedida per l'arcàngel Sant Miquel i per Sant Roc, els tres sants que veneren ací els habitants, els veïns i veïnes de Burjassot. Marxa solemne per ací, per els carrers del centre de Burjassot, com no podia ser d'una altra manera, i portes obertes per a la puga.
4: Ai, crec que...
1: Hombre, perquè entre la guerra se de la mà i Déu.
0: Sí, la Virgen de la Cabeza és lo millor de Burjassot.
1: Lo millor que tenim en Burjassot.
0: És guap.
1: Bueno, la mà de la Cabeza i Sant Roc i Sant Miquel.
0: Els tres, que no falten ninguna, no?
1: Els tres que no mos falten.
0: Ha participat en tot el que ha pogut, les festes?
1: Sí, en tot.
0: Què és el que li ha agradat?
1: Pues la novena, les provisions, tot. Està molt bé, tot.
0: I se passa a la fresca i espectacles, no?
1: No, no ha pogut anar.
0: No ha pogut anar. Ara està disfrutant de la processó.
1: Molt bé, molt bé. Hombre, és que és espectacular, esta processó.
0: Sí.
1: La gent que va tot.
0: Marxa solemne, eh?
1: Molta. Esta processó és la que mou gent, que arrastra, i és espectacular.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Vaig allunyar-me de la banda, perquè si no se mos colarà tot el so. Mira, tinc tres amigues ací. Buenas tardes, què tal? Ai, a veure. Buenas tardes, què tal? Com estem?
5: Bé.
0: Bé? La Virgen de la Cabeza, lo millor que tenim en Burjassot, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Com han anat les festes?
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Ha participat en tot?
5: Sí. Lo que puedo, pero de viendo.
0: ¿Qué es el que más le agrada de las festes?
5: La procesión, me gusta mucho la procesión. Y luego las clavariesas, es que no oigo nada.
0: Pero... No te preocupes, gracias. Es que yo no faig només que fugir, Maria, de la banda de música. Ara estan tirant lipetes de flors des d'un balcó. A la patrona de Burjassot, gent que se santigua quan passa per davant d'ella. I ja te dic, marxa solemne, molta solemnitat és el que hi ha als carrers del centre de Burjassot, que estan plens de gent. Buenas tardes.
6: Ai, no te conozco.
0: No, no passa res, jo a vostè tampoc, però disfrutant de la processó.
6: Ah,
0: no?
6: sí. Ai, te conozco de Canal 9.
0: Ah, això sí.
4: De Canal 9.
0: Disfrutant de la processó,
6: sí,
0: no?
6: Sí.
0: Sí? La Virgen de la Cabeza, lo millor que tenim.
6: Ai, no,
7: mira que bonica és.
6: És preciosa.
0: Sí? Li demanen molt a la Virgen de la Cabeza?
7: Pues todo lo que podem.
0: Sí? Sí. Com han passat les festes?
6: Bé, bé, molt bé.
0: Què és el que més li agrada de les festes?
6: Les festes? Pues tot.
0: Tot.
6: Aquí.
0: No s'ha perdut ni una.
6: No.
0: No
6: vale, salen la tele, ¿verdad? No salen la tele.
0: No, y salen la radio, que no sé qué es peor. Vinga, adeu.
4: Carles.
0: Dígame, María, digues.
4: Carles, company, tenim que deixar-ho així perquè ens quedem sense temps. Jo ja sabia que
0: perfecte.
4: Avui el programa s'anava a quedar curt amb tot el contingut que tenia. Moltíssimes gràcies, gran treball.
0: A tu, Maria.
4: Ens veiem en un ratet per així per la redacció. Un beset molt gran.
0: Adéu, adéu.
4: I gràcies per acostar-nos a la festa gran de Burjassot. Nosaltres tenim que ficar el punt i final al programa. Gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. Tornem demà amb més contingut. Suposo que amb Dani Meronyo, això ho debatirem demà en redacció. Gràcies a tot el món per haver estat ahí. Fins demà.
8: La vesprada és tot per l'aire. Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Esports a Punt.
4: Són les 8 i mitja. 4 anys després, els periodistes han pogut entrar a les obres del nou Mestalla. Això sí, sense càmeres, només amb un mòbil a la mà.

0: perquè la setmana que ve aixiran a la venda els abonaments i calia mostrar per dins la nova casa dels valencianistes per a fer goleta. El cas és que hem pogut gravar com treballen els obrers i amb un to de ferramenta i grues a la gespa. El club assegura que les obres van a bon ritme i es compliran els terminis per a l'11 de juliol. Continuen somiant en ser una seu del pròxim Mundial i en poder inaugurar este nou estadi des de posicions europees. Faena que té per davant Aguirre. Mentrestant, altres aficionats del Llevant amb les seues penyes tenen ara mateix un acte en marxa amb representants dels primers equips. Repassarem també la jornada dels nostres equips de futbol, però amb espai al poliesportiu, ampliació fins a la fi de la temporada de Jaciel Rivero en el València Bàsquet. També parlarem amb la jove tenista Charo Esquiva, que ha fet un pas endavant en la seva carrera, i analitzarem la figura del jove ciclista de l'Alfàs, Héctor Álvarez, doble medallista al Mundial de Ruta. Soc Eva Casany, repassarem tots estos temes amb Juan Alpuente al control tècnic. Un consell si comencem.
1: Estàs escoltant Esports a Punt. Jornada esportiva, al punt a punt, de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio. Estàs escoltant Esports a Punt.
0: L'afició valencianista està ben atenta avui a aquestes noves imatges que poden veure per xarxes en el nostre informatiu i també en altres mitjans, perquè ens han deixat entrar per fi a aquestes obres del nou Mestalla. 4 anys després, el club ha permès entrar a la premsa, això sí, perquè d'ací una setmaneta van a traure la venda a aquests abonaments per a la nova casa dels aficionats en la pròxima temporada. Calia veure un poc com són aquests anells, com es veu des d'aquestes posicions, i per això han permès l'accés. El director general Javier Solís també ha parlat avançat com seran els preus d'aquests abonaments.
2: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
0: Hem pogut visitar aquesta zona que va acollir fins a 70.000 aficionats a poc més de 9 mesos per a la inauguració. Està prevista per a l'11 de juliol que ve. Els treballs diuen que estan complint els terminis, segons remarca Solís. Ell confia en les possibilitats d'arribar a temps per a que l'estadi encara puga ser del seu del Mundial 2030.
3: Yo estoy muy tranquilo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club. Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial.
0: El director general, que sap que la pròxima temporada serà molt important la imatge internacional del club, i creu en la capacitat d'Aguirre del nou tècnic per aportar l'equip a llocs europeus.
2: Sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club.
0: I pel que fa a l'aspecte esportiu, Aguirre continua treballant amb l'equip en l'assimilació de conceptes del seu estil. Per segon dia consecutiu ja que havia completat l'entrenament amb normalitat. Qui no ha pogut entrenar-se amb la resta de companys tampoc avui ha sigut Luis Rioja per les molèsties que continua tenint a la planta del peu, i Tàrrega també s'ha exercitat en solitari. I a les 7 de la vesprada comença la celebració del 75 aniversari de la delegació de penyes del Llevant a un hotel d'Alboraia. Es va fundar el 1951 i en l'actualitat compta amb més de 60 penyes i 2.500 penyistes. Hi han acudit una ampla representació del club, amb Pablo Sánchez, el president, els tècnics i jugadors dels primers equips, el president d'honor Paquito Fenollosa. De moment ha sigut un acte multitudinari on ha pogut parlar el president. Sánchez ha remarcat la millora en la relació amb la delegació i la unió actual.
4: No todo ha sido bonito en esta relación. Nosotros al principio sentimos una desconfianza directa en nuestra gestión, en nuestra futura gestión. No reconocimiento al esfuerzo, en muchos casos económico, de tiempo.

0: que estábamos dedicando, ¿no?, al club. A pesar de todo, hemos trabajado codo con la delegación y hemos conseguido hitos muy importantes, como firmar un convenio de colaboración entre ambas partes que lleva 13 años sin firmarse. No queda más que mirar hacia adelante, mirar todos juntos, hacer un Levante más competitivo y sobre todo un Levante del que podamos sentirnos todos muy orgullosos.
1: I el més ovacionat ha sigut Luis Castro, el tècnic, que ha agraït el suport de l'afició en els moments difícils des que va arribar.
2: Desde el principio ha sido una pieza muy importante para el objetivo que teníamos que hacer. Y deciros que continúen, no vos podemos pedir más porque han estado con nosotros siempre hasta el final, en todos los partidos, mismos partidos que íbamos perdiendo. Muchas veces antes de salir al partido, en el vestuario, los jugadores hablan de vosotros, hablan de la fuerza que tengan en la grada, en todos los partidos, en casa más.
1: L'equip està pensant ja en el duel contra el Sevilla d'ací a 12 dies, un compromís que Castro prepara pendent de l'evolució dels dos lesionats, de Tallón i de Hugo Sotelo. El davanter camerunès ja ha començat a treballar sobre la xespa, però sense forçar i en solitari. També Hugo Sotelo al marge del grup, però confien en estar després d'esta parada de les seleccions. Dels internacionals, Nacho Pérez ja ha tornat a la concentració de la sub de neu, però encara falten Axel Tapé i Fianyen Yucui. I en les pròximes dues setmanes el Villarreal afronta dos partits importants tant en la Lliga com en la Champions. El Real Madrid i el Nàpols són els pròxims rivals dels groguets que treballen estos dies a misses i tes al cap, però amb pocs efectius. Amb els internacionals absents, Íñigo Pérez només ha disposat d'11 jugadors en la sessió de treball d'avui i està seguint-la Xema Millán.
3: Encara amb l'absència dels 12 internacionals, el Villarreal s'ha exercitat este matí a la ciutat esportiva. L'entrenament ha començat amb felicitacions a Alberto Moleiro pel seu 23 aniversari. Els homes d'Íñigo Pérez preparen els dos importants partits que els esperen en apenes dues setmanes. El primer, dissabte 10 d'octubre, al Bernabéu, front al Real Madrid, i després, partit de la Champions, a casa, a Villarreal, contra el Nàpols. El que sembla ja clar és el debat en la porteria, on s'ha guanyat la titularitat l'hongarès Peter Gulácsi.
4: Estic convençut que serà una temporada exitosa. Hem començat a trobar el punt correcte i ahí hem de seguir. La meva responsabilitat com a porter no és només parar pilotes, és també organitzar la defensa i assegurar que no donem oportunitats al rival. I en els últims dos partits ho hem fet molt millor.
1: Un Gulácsi que treballa de valent en la seva adaptació a Espanya. Escolte.
5: Aprendo todos los días un poco y para mí tengo no mucho tiempo porque mucho trabajar con casa, colegio, con mi familia y entiendo mucho, pero hablar es no muy fácil.
1: Per cert que la Comissió Estatal contra la Violència ha declarat esta vesprada partir del risc el Villarreal-Nàpols, el que estem comentant de la segona jornada de la Lliga de Campions que està previst per al 13 d'octubre i que es disputarà la Ceràmica. Les continua concentrat a Sant Pedro del Pinatar preparant la tornada de la Lliga. Els franjaverds han encetat a les 7 la segona sessió de la jornada d'esta mini pretemporada, tenen al cap i ser amistós contra la selecció de Mèxic sub-20 que jugaran divendres a les 10 del matí. És una prova per a veure si està la maquinària engreixada amb el focus ja posat en la Lliga i el Celta. Mentrestant, el propietari del club, Cristian Bragarnic, ha explicat en una conferència a l'Argentina com Messi li va avançar les intencions que tenia de capficar-se de ple en la gestió de clubs. Va ser quan es van fer una foto amb l'albiceleste entrenant al Martínez Valero. Ara, amb la compra de l'Eldense, els seus camins tornaran a creuar-se.
6: Charlando un poco con Lionel Messi, ya me contaba su idea futuro de gestionar clubes. Este club que ha comprado queda a 30 kilómetros del Elche, por casualidad, no por nada que quiera inventar. Pero digo, ¿quién te dice mañana nos podamos enfrentar y ser colegas?
1: I l'Hércules prepara el partit de dissabte al Rico Pérez contra el Real Jaén, que està tercer en la taula amb només un punt més que els alacantins. Amb la confiança que donen les tres victòries seguides, el Blanquiblaus volen convertir el seu estadi en un fortí. Àlex Fidalgo.
7: Ya se nos escaparon dos partidos y aquí en casa ya no tenemos mucho más margen de error. El Hércules este año está para pelear por todo y el equipo tiene muchas ganas de demostrarlo y de conseguirlo.
1: I el Castelló ha publicat esta vesprada que Yari Black té un esguinç en el turmell que es va fer en l'entrenament del 23 de setembre. L'evolució del migcampista marcarà quan podrà tornar a jugar.

0: No han tocado techo, es una selección muy joven. Moriríamos de éxito y no queremos hacerlo. Sí que pensábamos que ya esto es perfecto. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoco es eso, pero creo que se puede mejorar todavía.
1: Lluís de la Fuente, que encara veu marxa de millora en una selecció espanyola que guanyarà Croàcia per 4-1 i es col·loca com a líder de grup en la Lliga de les Nacions. L'estrella del partit va ser Lamine Yamal amb un doblet i torna a reivindicar la seva candidatura al Baló d'Or. Al minut ja havia posat a Espanya per davant, però relaxaren i Belillo empatà. Els de la Fuente reaccionaren, un Lamine que torna a assistir ara a Púbil, que s'estrena amb una cabotada, el tercer de nou també d'ell, i Nico Williams, que arredonia la golejada amb una jugada personal recuperant la seva essència. Fins a 5 canvis s'havia introduït de la Fuente, que confia a cegues en la força i el creixement del grup.
0: Son tan buenos que podríamos hacer dos selecciones de un nivel similar y que anteponen, insisto, el bien colectivo al margen del gol que hemos encajado hoy o que dos que encajamos en Londres. El equipo sigue demostrando una contundencia y una pegada fantástica y capaz de superar esa adversidad de encajar un gol y que te pongan empate. No me inquieta nada.
1: La nota negativa va ser la lesió del valencià Àlex Grimaldo. Va notar unes molèsties a la cuixa esquerra en el calfament previ al partit i després de les proves mèdiques que li han fet avui, el jugador de l'Atleti de Madrid ha abandonat la selecció. Serà substituït per Fran García, jugador del Betis. Demà, per cert, parla Víctor Muñoz, ara una menys quart, i la sub-21 ja està a San Marino, aquí s'enfrontaran demà a les 8:15. A més, tenim una notícia bomba en la Portugal. Cristiano Ronaldo abandona la concentració esta vesprada molesta amb el seleccionador Jorge Jesús per la seva suplència en l'últim partit. Ha agafat el seu avió privat i se n'ha anat. I a les 6:30 començava la segona ronda de la Copa de la Reina per als nostres equips amb el duel entre el Llevant i la Lama de Múrcia a la Ciutat Esportiva de Bunyol. El duel ha acabat de cara per a les granotes, que han guanyat 3-1 amb gols d'Ari Arias, Sanadri i Carol. A més, ara mateix està en marxa des de les 7:30 a l'Europa Villarreal. Les groguetes van perdent, estan en el minut 46, estan perdent per 2-0. A més, dos jugadores groguetes, Luna Figol i Montse Alabart, han sigut convocades per la selecció espanyola sub-19 a les ordres de David Aznar per a disputar dos amistosos. I la que ha tancat un estiu inoblidable és la portera del Llevant, Ana Álvarez, que s'acaba de proclamar campiona del món sub-20 amb Espanya. Este premi el suma a l'europeu sub-19 que va guanyar el passat juliol, un somni fer realitat que ha aconseguit en guanyar Espanya la tanda de penals contra Corea del Nord fa només 3 dies. Així ho ha viscut Ana.
2: Soy la niña más feliz del mundo entero. Es una mezcla de sentimientos que no se pueden describir. Todo lo que me ha hecho sentir este mes tan lejos de casa y a la vez que se sintiera tan en casa. Pienso en todo el camino, todo lo que hemos pasado para llegar hasta ese momento, en todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido juntas, y es algo inexplicable. España es uno de los países con mayor proyección en el fútbol, tanto femenino como masculino. En las inferiores se ve cada torneo tras torneo, en todas las competiciones internacionales, que se muestra que hay un nivel y una calidad que no hay en otro sitio. Y al final teníamos esa confianza también en nosotras mismas de poder demostrarlo en el campo.
3: Esports a punt.
1: Parlem ara de bàsquet. El València Bàsquet ha ampliat el contracte que tenia Jaciel Rivero, que era temporal. Comença amb l'equip este estiu per ajudar amb les que estaven jugadors tenia el València Bàsquet en les seleccions, per ajudar a completar ese roster. Després va fer un contracte temporal i ara el club li ha decidit que es quede fins a final de temporada. L'ala pivot cubà, que té passaport espanyol, ja va estar en altres temporades en el conjunt taronja, i això podria fer que Yankuba Sima accelerada la seua eixida. No compta massa en els plans de Xavi Albert. Precisament el director esportiu de l'Unicaja de Màlaga, Juanma Rodríguez, ha desvelat que té interès en el seu fitxatge, però que de moment no té avanços significatius. Mentrestant, l'equip taronja ahir guanya el segon partit en esta edició de l'Eurolliga i ho feu amb rècord d'anotació. 111 punts li endorsa al Baskonia. Els taronja pegaren un col damunt la taula amb una exhibició de joc, ritme i encert des del triple. Entre el final del primer quart i l'inici del segon va obrir un abisme de 20 punts que acaba decidint el duel. Omar Imura, a més, es va destapar com a segon base donant ritme i anotació a l'equip. TJ Shorts continua comandant una nau i acaba amb 12

0: punts i 10 assistències, però tots anotaren i molts per damunt de 10. Rivera amb 10, Osetoski 12, Puerto i Mirotic 13 i Brooks 17. Un xoc coral que comença a demostrar els automatismes i la intenció, cosa que satisfà Xavi Albert més després de la derrota en Lliga contra el Lleida davant la seva afició.
1: Content en el pas endavant perquè una derrota fa mal, evidentment, però me quedé en l'evolució de la plantilla i en la reacció. I tindre clar que els nostres principis i el que volen jugar no entra en dubte. En continuar treballant, evidentment, tot el xoc no està ja establit, ni eixen tots els automatismes com ens agradaria, però li dona molta importància a que l'equip trobi la manera de competir i de remar junts. Que veig una intencionalitat tots els dies de fer-ho. N'hi ha dies que, evidentment, les coses estiguen millor, tens millors cames, està tot connectat, sumem un partit més d'experiència.
0: Una victòria que li ha fet al tècnic llevar-se un pes extra que porta a damunt.
1: És inevitable aquí dir, entre cometes, llevar-me un pes de sobre. I quan vaig assumir el repte d'entrenar a València i ficar-me cap davant d'aquest projecte, n'hi ha una dosi extra de responsabilitat. Un club que estime, està ple de gent que estime, llavors totes les derrotes estic veient, és una cosa que en experiència vaig a també poder consolidar-ho. Llevar-me simplement un pes, perquè les derrotes dures me fan mal en molts nivells a aquest club.
0: No massa el divendres, a les 8 estarà en Xavi Cite en l'Asbel de Toni Parker i demà torna a parlar Xavi Albert, en què sent el club al seu cor. Per què fa la resta d'equips espanyols, el Real Madrid suma la segona derrota consecutiva, és de Pedro Martínez caigueren contra l'Efes de Pablo Laso, castigats molt per les 21 pèrdues, el Barça també va caure, així les coses mirant la taula, el València Basquet és tercer en l'Eurolliga, empatat a 2 victòries amb Fenerbahçe, Partizan, Olympiacos i Dubai, de la resta d'espanyols el Barça està 10 amb un triomf i en el casiller a 0, el Real Madrid de Pedro Martínez està de 7 i el Baskonia és cuert. Parlem ara de les xiques. Raquel Carrera ja està en les semifinals de la NBA femenina. Les New York Liberty s'han convertit en el primer equip de la història d'esta competició que, jugant com a octau, elimina el millor equip de la fase regular. Les favorites, les Minnesota Lynx. A així que Raquel Carrera li quedaran almenys 3 partits més en esta competició als Estats Units, que comença a les semis el 4 d'octubre al millor de 5 partits. I n'hi ha una notícia bomba en el cas de Mont-Saragossa. Project B ha pescat en l'equip com ho feu València Basquet amb Aguafam. És el cas de la base catalana Mariona Ortiz, que deixarà l'equip aragonès després d'una oferta econòmica irresistible. Això sí, encara no se sap si se'n va ja o se'n va en desembre. I per anar-se'n, quan tenia contracte, haurà de pagar una clàusula. Continuem amb tenis.
2: Una lluna a l'aigua, vine-me a buscar, vine a robar-me.
0: I a l'ATP de Pequín, Novak Djokovic ha guanyat després de 85 dies. El 6 vegades campió d'este torneig suma la victòria 30 en este torneig, al qual torna 11 anys després, superant Nuno Borges. Demà jugarà l'altre favorit, Zverev, contra el britànic Norri. I al torneig de Tòquio ja tenim els horaris de demà. Carlos Alcaraz defensa títol. Començarà enfrontant-se a les 9 del matí al nord-americà Axel Michelsen. A les 4 de la matinada, Munar s'enfronta a Fritz. A les 8:50, Davidovic contra Berrettini. I sobre les 10 i mitja, Rafa Jodar es vorà les cares amb el paraguaià Daniel Valle. Juan Donés també ha començat el 8000 de Pequín amb Rybakina i Sabalenka com a favorites.
3: Teika, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
4: Ganamos todos.
3: Juguen elles, guanyem tots.
0: I és que demà amb el tenis femení perquè tenim una jove a la cantina obrint-se pas en primera línia del tenis. Josep Carbonell està amb ella. Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Eva. Està en la quasi sempre complicada transició del tennis en categoria júnior, on ja va destacar el tennis professional. I este cap de setmana ha donat un pas de gegant guanyant el quart Open Internacional Ciutat de Llecla. Parlem de la tenista de Bigastre, Charo Esquiva. Bona vesprada, Charo, i enhorabona.
6: Bona vesprada. Muchas gracias.
5: No sols has guanyat el torneig de Llecla, que ha sigut el teu primer títol en un torneig 8-50, sinó que l'has guanyat d'una manera, diria jo, que increïble, no? Perquè ja vas donar la sorpresa en primera ronda i posar-te a la gran favorita del torneig, a Eva Beder, que és la 196 del món.
6: Sí, sí, bueno, cuando me dieron la invitación y vimos el cuadro, era un cuadro complicado porque me tocaba la que supuestamente era la mejor del torneo. Pero la verdad que me sentí muy bien en ese partido y yo creo que a raíz de ahí me ha dado mucha confianza para seguir ganando partidos y acabar jugando el torneo a un gran nivel.
5: Sí, perquè després es va tocar patir en les següents rondes, no van ser rondes fàcils, fins i tot es va tindre que remuntar algun altre partit, però després sí que

0: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
1: Són les 9 de la nit i 20 segons i això és Contrapunt. Avui amb tota l'atenció informativa posada en les previsions de pluges torrencials per a demà a bona part del nostre territori. En el control de so, José Navas i Juan Alpuente. Comencem.

0: La previsió meteorològica apunta a un episodi de pluja torrencial que pot deixar quantitats extraordinàries en molt poques hores. AEMET activa la vista taronja en bona part del territori. Fins a 160 litres per metre quadrat, tempestes amb granissol i vent fort. Les hores més delicades entre la nit de dijous i el migdia de divendres.
1: I el BOE publica avui el primer dels dos decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres i demà publicarà el segon, el que preveu la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer i el que té menys suports a hores d'ara, amb el no del PP i Vox i amb el vot en l'aire de Junts, PNB i Podem.
0: I a les Corts, el debat de política general està a punt de finalitzar. La crisi de la vivenda ha estat present a l'hemicicle i als corredors. El suposat informe confidencial sobre presumptes casos de corrupció que implicarien Pérez Llorca.
1: I el copilot d'un vol de Fly Dubai amb destinació Tel Aviv i vora 180 israelites a bord ha apunyalat el comandant per intentar estavellar l'avió. Esta és almenys la versió que defensa el govern de Netanyahu. Passatgers i membres de la tripulació han frustrat l'intent i l'aeronau ha aconseguit aterrar d'urgència a l'Aràbia Saudita.
2: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
0: I el butlletí oficial de l'Estat publica avui el primer dels dos decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres i demà publicarà el segon. Tenim, per tant, més detalls sobre el text que prohibirà els desnonaments de persones vulnerables i prorrogarà per 2 anys els lloguers en vigor. Xavier García del Valle, bona nit.
1: Bona nit, Rubén. Sobre el que ja es coneixia, ara sabem que la prohibició dels desnonaments presenta 2 modalitats. Si el propietari és un dels anomenats fons voltors, se suspèn el llançament com a mínim fins a finals del 2030. Si és una propietat particular, els tribunals suspendran el desnonament si la persona afectada abona les rendes impagades i en aquests casos establiran també una compensació per a la propietat, una compensació que pagarà l'administració corresponent. Es defineix també què es considera un fons voltor. Tota entitat amb o sense personalitat jurídica que es dediqui a la compra d'immobles per un preu inferior al 70% del seu valor de taxació de mercat. Estos fons no podran comprar pisos fins al 31 de desembre de 2028 i estos fons tampoc podran participar en operacions d'especulació de l'habitatge. Es confirma la congelació dels lloguers, que ja estan per damunt de l'índex estatal de referència. La resta, els que no estiguen ahí, podran pujar el 2%. I es confirma també l'IVA del 10% per als pisos turístics i la prohibició de llogar per habitacions a un preu per damunt del que seria la renda total del pis. Ja se sabia que tindran bonificacions en l'IRPF els llogaters amb rendes de fins a 30.000 euros anuals i incentius fiscals també per a propietaris que rebaixen el lloguer voluntàriament.
0: Això pel que fa al decret que ja s'ha publicat. El segon apareixerà demà en el BOE, però ja s'ha filtrat part del seu contingut.
1: Sí, és el decret que preveu la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguers. S'estableix una obligació general de pròrroga per a 5 o 7 anys, depenent de si la propietària és una persona física o jurídica. I si, acabat este termini, la propietat decidís trencar el contracte, haurà d'indemnitzar els inquilins amb 12 mensualitats de la renda, calculada sempre sobre aquest índex estatal de referència.
0: Este segon decret és el que podria tindre més dificultats per a eixir aprovat divendres en el Congrés. Amb el no ja assegurat per als dos textos del PP i de Vox, el govern estarà molt pendent del que decidisquen alguns dels anomenats socis d'investidura. Junts per Catalunya, el PNB i Podem encara no han confirmat què faran. En alguns casos mantenen la incertesa amb crítiques molt dures contra els decrets.
1: Efectivament, i per concretar les postures que coneixem fins ara, el PNB s'ha limitat a dir que han d'estudiar els textos. És el mateix pràcticament que ha dit Junts, però amb una diferència important. La formació catalana assegura estar molt decebuda amb el que se sap fins ara. Míriam Nogueras.
3: En aquest primer anàlisi, la realitat és que estem decebuts i també preocupats.
4: Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies perquè si vostè volgués deixar en herència un pis de lloguer en el seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar aquest pis abans que el seu fill el pogués heretar.
1: Continuen estudiant el text. Diuen, més dur encara, s'ha mostrat la portaveu de Podem, Ione Belarra.
5: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: I a este movimiento social ha apelat precisament el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, representant de Sumar en el govern.
6: Quien pretenda bloquear las soluciones al problema de la vivienda va a sufrir un altísimo coste político, por ello les va a pasar por encima este problema. Con lo cual, yo quiero llamar a la movilización, a la presión social, para que el viernes salgan convalidados estos dos decretos leyes.
1: Bildu, BNG o Esquerra semblen ja decidits a donar un sí, encara que el portaveu republicà, Gabriel Rufián, diu que ells també estan encara revisant textos.
7: Vamos a revisar hasta última coma. Consideramos que, sobre todo, el primer decreto recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
1: I el no als dos decrets, com havien dit, ja l'han confirmat Vox i el PP, en este cas per boca d'Alberto Núñez Feijóo.
8: Si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile. Por respeto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo.
1: Y davant de tot això, el proverbial optimisme de Pedro Sánchez.
9: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga?
0: I més enllà de les reaccions polítiques, el sindicat d'inquilines, convocant de mobilitzacions com l'acampada que continua a la Puerta del Sol de Madrid, ha fet una crida a tots els partits perquè divendres voten a favor dels dos reials decrets.
1: Sí, una crida que han dirigit molt especialment al Partit Popular com a grup majoritari de la cambra. Alicia del Ríos, la portaveu del sindicat.
10: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación. Van a estar del lado de la especulación, pensando que las personas somos un objeto que desechar, que tirar, que arrancar de los hogares solo por el beneficio de unos pocos rentistas. Esta es la pregunta que les hacemos a los diputados del Partido Popular, que son los que tienen más votos en el Congreso, que pueden sacar adelante este decreto de la estabilidad, y muy especialmente al señor Feijóo.
1: I a l'espera del que passi al Congrés, l'acampada de Sol es manté almenys fins divendres. Passe el que passe, les mobilitzacions continuaran amb perolades ja convocades per a demà dijous davant de tots els ajuntaments i manifestacions per a dissabte per tot Espanya.
0: I justament parlant de mobilitzacions i de pressió social, avui esta pressió social és la que ha jugat un paper fonamental en la paralització durant 10 dies del desnonament de Daniel González. Daniel González és investigador de la Universitat de València. Més d'un centenar de persones s'han concentrat des de primera hora per a donar-li suport i mostrar la seva oposició a un desallotjament forçós que l'inquilí assegura que és completament injust. González parlava del seu estat d'ànim instants després de saber que podia continuar al seu domicili.
11: Veremos a ver si se puede hacer algo, pero de momento son 10 días ahí esperando. Pues por una parte me he sentido muy apoyado, por otra yo pues esto me sobrepasa un poco porque es mucho jaleo, mucho follón, estoy muy nervioso.
0: Sabem que una sentència judicial obliga a este investigador de física de la Universitat de València a pagar 36.000 euros o abandonar l'habitatge on viu a Burjassot.
2: Estàs escoltant Contrapunt.
0: I dos mesos després, la crisi migratòria de Ceuta continua oberta en el terreny polític i judicial. Ara, l'Audiència Nacional intenta aclarir què va passar en els dies previs a l'entrada massiva amb la declaració UI com a testimoni del president de la ciutat autònoma.
1: Sí, Juan Jesús Vivas ha tornat a relatar, ara en seu judicial, la cronologia de les comunicacions amb el govern central en els dies previs a l'entrada massiva.
3: Hubo 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno, a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3, me parece recordar, y en ningún

0: En un caso, hablo del periodo comprendido entre los días 27 al 30, tres resultados satisfactorios a través del director de gabinete.
1: I no deixem Ceuta. Amnistia Internacional ha denunciat tortures i vexacions per part de membres de les forces armades als migrants que estan a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva. Un informe que ha posat en coneixement de Pedro Sánchez i també del president ceutí, Juan Jesús Vivas, a qui acabem d'escoltar. Els dos els demanen accions urgents.
2: L'organització ha documentat de manera gràfica i audiovisual els colps a migrants, insults i amenaces perquè abandonin la ciutat, fustigacions per a impedir-los dormir, vexacions com ara fer que s'agenollen per a besar una creu cristiana si són musulmans i retirar-los el menjar si es neguen a complir una ordre. Amnistia també alerta de la discriminació i dels comentaris racistes i xenòfobs del personal sanitari quan acudixen a l'hospital perquè es dirigeixen als migrants com a invasors i els obliguen a estar al carrer i no en la sala d'espera d'urgències, fins i tot en casos de persones amb ferides obertes al cap o en el cas de menors. Amnistia Internacional enmarca aquestes actituds en el context de la deshumanització i la intensificació dels discursos d'odi cap als migrants per part d'autoritats i de polítics, diuen.
3: Estàs escoltant Contrapunt.
1: I quan són les 9 i 12 minuts de la nit, anem en directe a l'Eliana, on s'ha celebrat una reunió de coordinació del SECOPI. Per a demà es preveu una situació molt complicada a causa de les pluges torrencials que s'esperen en bona part del nostre territori. Víctor Vidal, bona nit.
4: Hola, bona nit. Sí, el conseller ha explicat en la roda de premsa posterior a aquesta reunió que estem davant d'una situació potencialment molt adversa i que per això tots els efectius d'emergències estan en alerta i també ben preavís. Des del Consorci Provincials i Bombers Forestals s'establiran autobombes en diferents zones del territori vigilant davant de possibles inundacions. No es descarta tampoc elevar l'avís a roig perquè si les tempestes es queden estàtiques es podrien arribar a acumulats més alts superiors a aquests 160 litres en 12 hores que està prevista per a demà. Des d'emergències es demana evitar desplaçaments innecessaris, evitar també creuar per zones inundables com rieres i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundacions i mantindre's informat a tota hora per mitjans oficials segons evolucionen les pluges torrencials previstes per a demà.
1: Sí, és Víctor Vidal i, com deies, esta vesprada s'ha reunit i s'ha reunió del SECOPI que coordina la resposta a les emergències i allí s'ha constatat que l'avís taronja decretat per a demà per l'EMET per pluges podria acabar, com deies, en avís roig. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
5: Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites. Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado aproximadamente en una hora y 160 litros en 12 horas. La característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado se pueden producir incluso en 2 horas. Y si las tormentas son estáticas, podríamos estar hablando incluso de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 en 24 horas.
2: Valderrama ha recordat que els avisos afecten les províncies de València i Castelló i el litoral nord d'Alacant. Per això, com ens contava Víctor Vidal, demanen a la població la màxima prudència.
5: Estamos hablando de 2 factores. Un umbral alto, una intensidad que desconocemos que pueda alcanzar estas lluvias y, por tanto, hay que tomar medidas preventivas importantes. Estamos hablando de que no crucen vados, túneles subterráneos, zonas inundables. Recomendar que estos días, mañana y pasado, si no es estrictamente necesario, nos hagan desplazamientos con sus vehículos y, antes de salir, por supuesto, que consulten el estado de la carretera si tienen que desplazarse.
1: I aquest avís taronja que ha activat per a demà i després demà l'Agència Estatal de Meteorologia ha obligat a diversos municipis a prendre mesures preventives, com ara la cancel·lació d'actes festius i la suspensió de les classes, ja siga tot el dia o a partir de les 2 de la vesprada. Xavier.
2: Sí, en el cas de la ciutat de València, per exemple, es tanquen les escoles situades en zones inundables i en les pedanies afectades per la dana de 2024. També tancaran alguns centres del Saler i de Pinedo. A les 12 del migdia de demà es tancaran Tancaran igualment els parcs i jardins municipals, el Jardí del Túria, les biblioteques situades en estos espais i els cementeris. També s'han suspès les activitats municipals a l'aire lliure i diversos actes previstos a la ciutat. Altres ajuntaments, com el de Torrent, Gandia, Godella i Alaquàs, han decidit prendre mesures, principalment d'aquesta suspensió de les

0: presa de Contreras començarà a desembassar aigua. Per això s'ha avisat els ajuntaments afectats, com ara Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena o Cofrentes, perquè prenguin mesures per possibles increments del cabal del riu Cabriol. El desembassament, en tot cas, és una operació que es fa al marge de les alertes i de la pluja prevista per a demà.
1: I obrim ara pàgina política a casa nostra. A les Corts, el debat de política general està a punt de finalitzar. Durant el dia d'avui s'han debatut les propostes presentades pels grups parlamentaris i només han eixit endavant les del grup popular i la majoria de les de Vox. La crisi de la vivenda ha estat present a l'hemicicle i als corredors el suposat informe confidencial sobre presumptes casos de corrupció que implicarien Pérez Llorca i que avui els socialistes han dit que ja el tenen i que l'han llegit. Magda Nicolau.
2: El síndic socialista José Muñoz exigeix suport als decrets de vivenda acordats en el govern central i aplicar la llei de vivenda a la Comunitat Valenciana.
3: Tenint instruments, per exemple, per a limitar el preu de l'alquiler, així a la ciutat de València, a la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca no vol fer-ho.
2: Joan Baldoví, síndic de Compromís, critica que el Consell no declare zones tensionades.
4: Alguns, fins i tot, del Partit Popular, que demanen declarar els seus municipis zona tensionada i el Consell no ho tramita.
2: I José María Llanos de Vox vincula la situación de la vivienda a una inmigración masiva.
5: Si se produce la reemigración de una vez, bajen los precios tanto del alquiler como de la vivienda.
2: El síndic popular, Nando Pastor, cualifica els decrets del govern de Sánchez de vergonya.
6: Ver a las dos ministras, a la portavoz del gobierno y a la ministra de vivienda, hombre, no saber ni siquiera el contenido de los decretos.
2: El que sí diuen conèixer els socialistes és un suposat dossier sobre Pérez Llorca que avui han mostrat a les Corts. Anuncien que el portaran a la Fiscalía Anticorrupció, José Muñoz.
3: Que no sabemos quién lo encargó. Se habla de presuntos delitos que pudiera participar el presidente de la Generalitat y también su entorno. Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Llorca.
2: En el PP, Nando Pastor li lleva credibilitat.
6: Un informe que desconec, que no està firmat per ningú, que podria haver-lo firmat Mortadelo i Filemón.
2: El president de la Generalitat diu que si no ho porten els socialistes al jutjat, ho fa ell.
7: Lo que quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de los dossiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades. Yo a ese juego no voy a entrar. Si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo.
8: Estàs escoltant Contrapunt.
1: I novetats en el cas de les agressions racistes ocorregudes a tavernes de la Vall d'Igna el passat cap de setmana. És una crònica de Fran Martínez.
9: Fonts pròximes a la investigació apunten que ja estan identificats tots els que intervingueren en la pallissa al jove marroquí. Es tracta de joves que es veuen al vídeo viral d'aquella nit colpejant o animant a fer-lo. La investigació la porta l'equip Redo, vingut des de València i especialitzat en delictes d'odi. El poble s'assegura que ja s'han produït les primeres detencions, tot i que la Guàrdia Civil remet a una nota que publicarà demà de matí. La víctima va rebre ahir l'alta a l'hospital i avui ja es troba al poble. Segons la seva advocada, de moment ha decidit no tornar a l'habitació que tenia llogada per por a que els agressors intenten tornar a buscar-lo.
1: I més d'un centenar de xiquets i xiquetes amb símptomes de gastroenteritis, vòmits, diarrea i mal d'estómac. El brot s'ha produït al Liceu Francès de València. Tot apunta que per algun aliment que va servir l'empresa d'alimentació al menjador. Ens ho conta Amparo Fernández.
10: A les portes del Liceu Francès, molts pares i mares volien saber com havien passat el dia els seus fills i filles.
11: Mi hija, no lo sé, ahora la cogeré, que va a pasar la tarde conmigo.
12: Y yo estaba esperando, digo, a ver cómo se presentan hoy.
10: Molts havien anat a classe, tot i que pel matí ja presentaven símptomes.
13: Nos hemos levantado y me dice, mamá, me duele la barriga. Digo, pero has ido al baño, te encuentras bien, dice... Simplemente dolor de barriga, desde anoche.
10: Abans de les 10 del matí, el centre ja havia enviat un correu electrònic a les famílies alertant-les d'un possible brot de gastroenteritis. L'escola parlava de nombrosos casos, però el cert és que, segons alguns pares, podrien parlar de més d'un centenar d'alumnes amb vòmits, diarrea i mal de panxa. No han tardat a aparèixer les sospites de l'aliment que podria estar darrere de la intoxicació.
14: Ayer hubo un burrito.

0: pollito que estaba raro y todos los que lo comieron están malitos.
1: Ella comió burrito y por eso estaba mal, y que ha habido 10 compañeros pues que también con el dichoso burrito pues se han puesto malos.
2: Hem intentat contactar tant amb el centre com amb Colevisa, l'empresa de restauració encarregada del menjador escolar. Cap dels dos han volgut atendre les nostres preguntes. Segons un segon comunicat del Liceu Francès, s'han activat els protocols d'urgència per investigar què ha pogut passar i s'ha avisat les autoritats sanitàries.

0: I Simja Almon, el copilot d'un vol de Fly Dubai amb destinació Tel Aviv i vora 180 israelites a bord, ha apunyalat el comandant per a intentar estavellar l'avió. És almenys la versió que defèn el govern de Netanyahu. Passatgers i membres de la tripulació han frustrat l'intent i l'aeronau ha aconseguit aterrar d'urgència a l'Aràbia Saudita. Arturo Monedero.
1: Sang i pànic en un vol entre Dubai i Tel Aviv. Després de reduir el presumpte agressor, un passatger demana auxili i advertís que el comandant està ferit. Explica que aparentment el copilot va apunyalar el company de cabina i que de sobte l'avió va caure en picat. Segons els radars, va perdre 4.300 metres d'altura en només 30 segons. Un membre de la tripulació ha recuperat el control de l'aeronau i ha aterrat d'emergència a l'Aràbia Saudí. El primer ministre israelià assegura que l'atacant pretenia estavellar l'avió amb vora 180 compatriotes dins i ho qualifica d'acte terrorista. La policia saudí té sota custòdia l'agressor, identificat com a ciutadà de l'Oman. L'aerolínia Fly Dubai confirma l'altercat, però demana que s'eviten especulacions fins que concloga la investigació. Després de 8 hores d'espera, els passatgers han aterrat a Tel Aviv, sans i estalvis, amb un altre vol de la companyia.
0: I més de dues dècades després de la caiguda del règim de Saddam Hussein, els Estats Units retiren avui els últims 2.500 soldats desplegats a l'Iraq. A aquest país se celebra com el Dia de la Independència, amb 4 dies festius, però els iraquians es debaten entre l'alegria i la por. Vicent Montagut.
2: El 19 de març de 2003, George Bush anunciava l'inici de la guerra a l'Iraq. Després d'una intensa campanya de bombardejos i una invasió terrestre, queia la dictadura de Saddam Hussein i a bord d'un portaavions, Bush anunciava la victòria.
3: The United States and our allies have prevailed.
2: Saddam va ser capturat i poc després penjat en la forca, però amb la intervenció militar van col·lapsar les estructures de l'Estat fins que el país sencer va acabar dessagnant-se. 23 anys després se'n retiren els últims soldats dels Estats Units i, segons el govern de l'Iraq, el país recupera la sobirania. Però l'eixida de Washington es produeix en un moment delicat, enmig de la guerra entre els Estats Units i Israel contra l'Iran. Sense tropes nord-americanes sobre el terreny, es poden enfortir les milícies proiranianes que operen al nord del país i també les restes de l'Estat Islàmic. Hi ha por, sobretot entre les minories kurdes i cristianes, que temen una retirada caòtica.
0: I més de dues dècades després de la caiguda del règim de Saddam Hussein i 10 anys després del Brexit, el nou primer ministre del Regne Unit s'obri ara a la possibilitat que el país torni a la Unió Europea.
4: Sí, el laborista Andy Borham ha dit en una entrevista concedida a la BBC que el debat està obert i que ell està disposat a defendre l'opció del retorn.
5: Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree.
4: El Brexit, diu, ha fet més mal que bé i crec que al voltant del 60% dels britànics estan d'acord amb això. Així que la qüestió ara és què fem amb això, ha dit.
0: Bona nit, Javi Miró. Encetem ara la informació de l'horatge. I precisament esta sintonia tan apacible, tan tranquil·la, no preveu el que s'espera en les pròximes hores.
6: Exactament. Bona nit. De moment ja ha tingut una vesprada mogudeta, sobretot cap a l'interior, cap a l'extrem nord, i ara mateix en punts de la plana d'Utiel Requena, inclús la serrania o l'Alt Palància. Precipitacions que han acumulat en pocs minuts a Herbers, per exemple, 38 litres, a Roser i al Baix Maestrat, 29. A Sacanyet ara mateix està plovent moltíssim, 28 litres per metre quadrat, inclús cap a Venta del Moro, 23 litres per metre quadrat. S'han acumulat en qüestió de 20-30 minuts i, per tant, ahir ja veiem inclús

0: el potencial que té l'atmosfera, perquè la situació no és de molta inestabilitat i és capaç de produir estos aiguats. Doncs bé, a partir d'ara la situació canvia radicalment, perquè ara mateix la situació ve de sud, són tempestes de vesprada, però es revertix la dinàmica atmosfèrica. L'anticicló s'imposa i, molt al nostre pesar, l'anticicló no es portarà estabilitat esta vegada, sinó que deixarà un flux de vent marítim que carregarà d'humitat la façana mediterrània, un flux molt clar que vindrà pràcticament des del sud d'Itàlia, que són molts quilòmetres de recorregut, es carregarà de molta humitat, i després la diferència que marca aquest episodi és que baixa una miqueta la temperatura a 1.500 metres, però no res, de 18 graus que teníem avui fins a uns 13 o uns 12 graus per a demà. 6 graus de baixada són suficients com per a deixar l'estrat baix de l'atmosfera inestable. Això farà que la inestabilitat que siga mínima, però suficient com per a descarregar precipitacions molt importants. I és per això que s'han activat tots els avisos taronja per acumular de més de 60 litres per metre quadrat en una hora i més de 160 litres per metre quadrat en 12 hores, a 20 litres del llindar de Vic Roig. D'ahir que siga una situació de potencial risc, de seguiment, perquè molts d'aquests nuclis de tempesta que es formen, que poden quedar estàtics i acumular molta pluja en poc temps allà on descarreguen. Serà una de les qualitats que tinga aquest episodi, no? Que no tenim molt de vent en alçada i, per tant, on es formen les tempestes descarregaran amb intensitat i quedaran estàtiques.
1: I això seria un dels principals problemes.
0: Clar, no? Sí. Després, un altre dels problemes que tenim és que, com no és una situació definida, no és una borrasca, no és una dana, la incertesa és enorme. No sabem on plourà, no sabem què farà, no sabem el moviment i si es mouran molt els nuclis o no. Per tant, cal estar tots previnguts. D'ahir s'han activat tots aquests avisos a pràcticament tota la comunitat valenciana perquè les precipitacions allà on descarreguen poden ser molt importants. I tot és per culpa de la mar, del Mediterrani, que està a 26 graus, pràcticament marcant rècord a aquestes alçades. I avui hem comptat ja en les notícies com a Montpellier, per exemple, s'han registrat en qüestió de 10-15 hores entre 300 i 400 litres per metre quadrat i demostra la potencialitat que té el Mediterrani en estos mesos després de l'estiu. I és el que esperem per a demà, una situació de potencial risc. Poden donar-se problemes, inundacions, i cal estar tots previnguts.
1: Gràcies, Javi Miró. Estarem molt pendents.
0: Adéu.

0: En els esports, l'afició valencianista ha parat molta atenció a les noves imatges de l'estat d'obres del nou Mestalla. Eva Cassany, bona nit.
1: Bona nit, Rubén. 4 anys després, el club ha permès entrar avui a la premsa, just una setmana abans de treure a la venda els abonaments per a la nova casa dels aficionats la pròxima temporada. El director general, Javier Solís, ha avançat com seran els preus.
2: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
1: Hem pogut visitar els 3 anells que acolliran 70.000 aficionats. A poc més de 9 mesos per a la inauguració, prevista per a l'estiu que ve, els treballs complissin els terminis, segons ha remarcat Solís, que confia en les possibilitats d'arribar a temps per a que l'estadi encara pugui ser seu del Mundial 2030. El director general sap que la pròxima temporada serà molt important la imatge internacional del club i creu en la capacitat d'Aguirre.
2: Seria una inauguració fantàstica poder fer-lo con Europa. Tenemos todo prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club.
1: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Aguirre continua treballant amb l'equip en l'assimilació de conceptes per segon dia consecutiu, ja que havia completat l'entrenament amb normalitat. Qui no ha pogut entrenar-se ha sigut Rioja per les molèsties a la planta del peu. Tàrrega continua exercitant-se en solitari. I està en marxa la celebració del 75 aniversari de la delegació de penyes del Llevant a un hotel d'Alboraya. El tècnic del primer equip masculí, Luis Castro, alloa l'afició.
3: Des del principi ha sido una peça molt important per a l'objectiu que teníamos que hacer y decir-vos que continuen. No vos podemos pedir más porque han estado con nosotros siempre hasta el final.
1: A més, la Comissió Estatal contra la Violència en l'Esport ha declarat esta vesprada partida al risc el Villarreal-Nàpols corresponent a la segona jornada de la Lliga de Campions previst per al 13 d'octubre que es disputarà l'Estadi de la Ceràmica. I acabem amb un apunt de Cistella. El València Bàsquet ha ampliat el contracte que tenia Jaciel Rivero. El club taronja ha decidit quedar-se amb l'ala pivot cubà amb passaport espanyol el que resta de temporada.
0: Gràcies, Eva Cassany. En uns instants tornem per a parlar en profunditat dels decrets de l'habitatge que previsiblement es convalidaran, esperem, ja veurem, divendres.
4: Les coses que passen des de tots els àngels. Contrapunt. Rubén Dempere. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a perill en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
5: El relat informatiu en clau valenciana.
6: Les coses com són, tal com passen.
7: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
0: Així te ho contem als informatius d'Apunt Ràdio.
4: Cada hora als nostres butlletins horaris, a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
7: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
4: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les coses que passen des de tots els àngels. Contrapunt. Rubén Dempere.

0: Són les 9 i 33 minuts de la nit i estem així en Contrapunt i anem avui a parlar dels decrets de l'habitatge. És l'assumpte de la setmana, sense dubte, i avui per a parlar d'esta qüestió, de què contenen estos decrets, quin recorregut poden tindre, si s'aprovaran finalment divendres, si es convalidaran en el Congrés de Diputats divendres. Per a parlar de totes aquestes qüestions ens acompanya així a l'estudi, concretament a l'estudi número 1 de Apunt Ràdio a Burjassot, Júlia Garrido López. Ella és portaveu del Sindicat de l'Habitatge de València. Bona nit, Júlia.
1: Bona nit, Rubén. Moltes gràcies.
0: I al telèfon tenim a Paloma Taltavull. Ella és catedràtica d'Economia Aplicada de la Universitat d'Alacant. Bona nit, Paloma.
2: Hola, bona nit.
0: I també, per telèfon, ens acompanya Eva García. Ella és portaveu també del Sindicat d'Inquilines de València. Bona nit, Eva.
3: Bona nit.
0: Per a fixar una miqueta la qüestió, volia fer una xicoteta introducció. Com ja sabreu, avui el BOE ha publicat el primer dels dos decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres i demà publicarà el segon. Tenim, per tant, més detalls sobre el text que prohibirà els desnonaments de persones vulnerables i prorrogarà per 2 anys els lloguers en vigor. Sobre el que ja es coneixia, ara sabem que la prohibició dels desnonaments presenta 2 modalitats. Si el propietari és un dels anomenats fons voltor, se suspèn el llançament com a mínim fins a final del 2030. Si és, en canvi, un propietari particular, els tribunals suspendran el desnonament si la persona afectada abona les rendes impagades i en aquests casos establiran una compensació per a la propietat que pagarà l'administració corresponent, és a dir, l'Ajuntament, la Comunitat Autònoma o l'Estat, el govern central. Es defineix també què es considera un fons voltor, tota entitat amb o sense personalitat jurídica que es dediqui a la compra d'immobles per un preu inferior al 70% del seu valor de taxació de mercat. Estos fons no podran comprar pisos fins al 31 de desembre de 2028. Estos fons tampoc podran comprar-ne per a evitar la especulació en l'habitatge. I m'agradaria que començarem per ahir. S'ha parlat molt de fons voltor. Què vos sembla aquesta definició que fa el decret? Comencem per tu, Júlia.
1: La definició de fons voltors me pareix molt limitada, veritablement. Una de les demandes que tenim des del Sindicat d'Habitatge de València és precisament aquesta, que aquest decret se limita molt als fons voltors. És a dir, és una mesura... És un decret molt conjuntural, és un decret que respon molt a la situació que ha esclatat, no?, a l'estat espanyol.

Estàs escoltant Contrapunt. Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Bona nit. Esta es una nit d'aquelles en què el cel amenaça tempesta. Els meteoròlegs miren el radar amb la mateixa cara que els diputats miren el marcador del Congrés. I a casa, mentre cau el primer tro, algú pregunta: però el pis l'hem de pagar nosaltres o també ho regula el Consell de Ministres? Perquè parlarem d'habitatge. L'assumpte que ha aconseguit una fita extraordinària, que tot el món estiga d'acord, que és un problema, i que ningú estiga d'acord en com solucionar-lo. Ahir, ja saben, el Consell de Ministres va traure de l'armari dos decrets de vivenda. Dos, perquè un decret sol ja seria massa fàcil. Pròrrogues dels contractes, renovació automàtica, regulació dels lloguers de temporada, regulació del lloguer per habitacions, protecció davant dels desnonaments i mesures contra les compres especulatives. Tot això arribarà divendres al Congrés. I mentrestant, a la Porta del Sol, els acampats discuteixen si un contracte de lloguer ha de ser indefinit, que és una manera molt moderna de dir: mira, jo no vull ser propietari de res, però almenys voldria saber on dormiré l'any que ve. I així a la Comunitat Valenciana tenim una altra proposta damunt de la taula. Pérez Llorca ha anunciat ajudes per comprar la primera vivenda i una idea que pot canviar per sempre el significat de la paraula nombrosa. Que una família amb dos fills tinga esta consideració. Dos fills. La família nombrosa del segle XXI. Abans calien tres, ara calen dos. A este ritme, l'any que ve, família nombrosa serà aquella que tinga dos fills i una hipoteca. I això sí que és una família nombrosa. Una família que arriba a final de mes amb més membres que euros disponibles. Així que esta nit tenim el Congrés, els decrets, els lloguers, les habitacions, els contractes indefinits, les ajudes per a comprar casa i fora la prèvia de les tempestes de demà. Molta precaució. Ja sabem que els núvols mai avisen quan entren i quan ixen. Ja sabem que els senyals del cel són inescrutables i que hem de tindre la màxima precaució, sobretot perquè el que diuen aquells que saben, és a dir, els meteoròlegs, és que l'acumulat en poques hores serà d'un alt nivell. Per tant, molta precaució i estiguen atents a els nostres diferents canals en televisió, ràdio i xarxes. Comencem posant el contrapunt.

0: Setmana llarga, intensa, setmana de debat de política general a les Corts Valencianes, una de les setmanes en què Álvaro Razú acaba sabent més de les Corts que de la seva pròpia família. Bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: Ha sobreviscut? A dures penes, no? Pel que veig.
1: Ja acaba la votació, eh? Ja podem estar tranquils, ja acaba la votació.
0: Sense grans sorpreses, no?
1: No. Alguna anècdota, però menor. No. Jo sí que esperava algo més interessant, no? I sobretot, bueno, pues, que sempre n'hi ha diputats que a partir de les 9 ja no estan en el seu escó, però bueno, esta vegada ha sigut menys. I a més, en el final de legislatura, quan hi ha molts diputats que saben que no vau continuar, però bueno, se permetin certes lliçons.

0: Doncs fins així el contrapunt d'este últim dia del mes de setembre. Gràcies, Alba Juan, bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Álvaro Razu, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Gràcies, Álvaro Ortuño, bona nit.
3: Bons noites.
0: Tu no aixeca, que el teu fill continuï fent preguntes tan intel·ligents. Bona nit.
4: Sempre, bona nit.
0: Gràcies a Juan, al Puente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio. Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
1: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
0: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
1: Perquè la informació esportiva no es deté i en

0: aquesta casa sentint l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Sala Folgado en la copresentació i codirecció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i els dos primers, el de X i el de TikTok, i si 90 va en xifra, va en número. Si el que voleu és enviar, perdó, un missatge a l'Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: creus a Javier Solís quan ha dit que l'abonament més car al Nou Mestalla serà més barat que l'abonament més car d'esta temporada? Ixa és la pregunta que vos fem. Creus a Javier Solís quan diu que l'abonament més car al Nou Mestalla serà més barat que l'abonament més car d'esta temporada? Amb motiu d'un acte de promoció al Nou Mestalla, al qual no ha sigut convocada tota la premsa, ni cotitza, que nosaltres no hem estat convocats, ha pres la paraula l'home de moda en les últimes setmanes. De moda per alguns, Javier Solís. Solís, que no parlava en públic des que va anunciar en l'última junta d'accionistes a bombo i platerets una demanda contra la productora del documental de Vinicius en Netflix. Abans s'ha canviat la jeta al brasiler que han llevat el documental, que continua disponible en la plataforma. Ahí sí, avui, per a glossar les bondats del nou estadi. M'ha cridat poderosament l'atenció l'asseveració que l'abonament més car en el nou estadi serà més econòmic que l'abonament més car en l'actual Mestalla. No entraré a dir que Solís mentís una volta més, però sí diré que en aquesta asseveració hi ha moltes preguntes sense resposta. Primer, què passarà amb els abonaments intermitjos, els que no són ni el més barat ni el més car? I segon, quina serà la ubicació per a aquests abonaments? Perquè si la zona central dels anells 1 i 2 són per a hospitalities, tindre un abonament centrat en la graderia, tribuna o en front de la grada de la mar, però que la contestació o l'equivalència siga tindre un abonament centrat en el tercer anell, és un agravi important per als socis, que a més venen menjant-se una lamentable gestió des de l'arribada de Meriton. També m'ha cridat l'atenció que diga que la grada d'animació va a un cantó textual perquè veuen el futbol de peu i tapen a la resta. Que dic jo, que si el veuen de peu però es col·loquen en un altre cantó, també continuen molestant gent, no? O és que només no se pot molestar a uns. Ara, si vostè és molt alt, vaig en counter, que igual tampoc li dic centre o és l'aguanament tan volen més tallar. Tampoc me queda massa clar que el camp passe de 45.000 a 70.000 espectadors i que la grada d'animació només augmenta en 400 localitats. Diuen que la setmana que ve es faran públics els preus, preus que coneixerem sense saber quina és la mercancia que ofereixen a canvi. Si l'equip continua en primera o si arriba a Europa. Perquè això és una altra. Javier Solís ha dit que encara queden més de 90 punts per disputar-se i que li agradaria estrenar el Nou Mestalla amb competició europea. No ha dit si han fet un equip per a jugar en Europa. Ha dit que hi ha temps de tot. Aquesta situació, o millor dit, ha dit que hi ha temps de revertir la situació. I a mi m'agradaria saber què pensa Javier Aguirre d'aquesta asseveració, perquè una cosa és revertir la situació i altra és pegar-li aquesta volta que avui ha dit Solís. En definitiva, ja saben el que pense de la credibilitat de Meriton, i Javier Solís és el capo de Meriton en València. No fa falta anar molt lluny
per a saber que no em refie del que diu i en quatis que en les preus dels abonaments serà el moment de saber si m'he precipitat o lo d'avui és una altra tòlola amb el setgell de Singapur, tot i amb el toc col·laboracionista que al valencianista de Socarrel tant se li atraganta. Tant com el propi Javier Solís. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 9 minuts. Saluda ja Salva Folgado. Hola, què tal, Folgado?
1: Què tal, com estem?
0: La parte contratante de la primera parte de la bueno més car del més barat, que serà més car o més barat que l'actual.
1: Bueno, és el treballengüe. Jo he pensat el mateix quan l'he escoltat, de veres. És el treballengüe d'este matí de Javier Solís en ixe... Va dir roda de premsa, que no ha sigut tal. Ixe canutazo, com comentem en l'argot mitjà de comunicació, en el nou Mestalla. A mi m'agradaria conèixer si Javier Solís ha pujat les seues atribucions dins de Meriton.
0: Vols dir?
1: Home, de repent torna a aparèixer en el primer plano de l'escena. Abans s'excusava quan se li preguntava, els que parlàvem amb ell, diguent que ell de qüestions esportives no s'encarregava, que solament era de tema d'estadi. Ara de repente ja parla de qualsevol cosa. Abans exercia de portaveu però no parlava. Ara ja torna a exercir de portaveu. Ara Javier Solís...
0: Se l'alfa i l'omega.
1: Efectivament, s'encarrega de tot. És el portaveu, parcel·la esportiva, parcel·la estadi, ho controla absolutament tot, Javier Solís. Per això m'agradaria saber, perquè Meriton en aquestes coses no les fa, no les comunica.
0: No,
1: quan puja
0: no
1: de càrrec mai. Algun empleat, sí a pujar de càrrec o d'atribucions o de competències Javier Solís.
0: Bueno, pues, és una bona pregunta que queda en l'aire. Ara te preguntaré després si te creus lo dels preus o no te ho creus, perquè si...
1: No es conec.
0: Home, diu que el més car del futur estadi...
1: Jo, Javier Solís, no me'l crec de primeres. Necessite que el club publici dels preus.
0: Bueno, i com deia, tot això amaga moltes coses, també, entre altres, per exemple, la equivalència dels llocs. Perquè si tu tens un abonament en tribuna de Mestalla o en anfiteatre de Mestalla, i és cert que no te pugen el preu, però que te van a anar a dur al tercer anell, pues, home, ahí ja n'hi ha una trampa.
1: Bueno, jo crec que hi van haver moltes trampes. Per tant, bueno, pues anem a esperar al moment. És la setmana que ve. Ens queda una setmana per a conèixer preus, clar. Sí, però evidentment hi ha molt de compromís amb partners, empreses. Volen vendre bones zones dins de l'estadi per a empreses o empresaris. Ja veurem si ho aconsegueixen. I això és una altra.
0: Ja veurem si ho aconsegueixen. Les 11...
1: I estos, evidentment, tindran preferència, clar.
0: Les 11, si no tingues dubte. Com venen les fotos?
1: Les fotos venen avui i estan en obres.
0: Tira-li.
1: Els preus del nou Mestalla. La setmana que ve, el director general del València, Javier Solís, ha explicat avui que els preus dels abonaments previstos per al nou estadi els donaran a conèixer en una setmana. Fent una comparança amb Mestalla, Solís s'ha referit al preu dels passes més cars i als més econòmics, però ha obviat la pujada en la resta de l'estadi nou.
2: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
1: Sintonia amb Íñigo Pérez, segons el porter Peter Gulaxi. La plantilla del Villarreal ja ha trobat el punt correcte a lo que els demana el nou entrenador. El submarí s'ha entrenat avui amb només 11 efectius per l'absència dels internacionals per a preparar una reentrada en competició molt dura, on s'enfrontaran al Real Madrid en Lliga i al Nàpoles en la Lliga de Campions.
3: Estic convençut que serà una temporada exitosa. Hem començat a trobar el punt correcte i ahir hem de seguir. La meva responsabilitat com a porter no és només parar pilotes, és també organitzar la defensa i assegurar que no donem oportunitats al rival. I en els últims dos partits ho hem fet molt millor.
1: Bragarnik coneixia les intencions de Leo Messi. Christian Bragarnik, propietari de l'Elche, ha explicat en una conferència organitzada pel diari Olé d'Argentina com Leo Messi, nou propietari del club deportiu eldensem, li va avançar quan l'Argentina va entrenar-se al Martínez Valero abans del Mundial les intencions de gestionar clubs.
4: Charlando un poco con Lionel Messi, ya me contaba su idea futuro de gestionar clubes. Este club que ha comprado queda a 30 kilómetros del Elche, por casualidad, no por nada que quiera inventar. Però jo, ¿quién te dice mañana nos podamos enfrentar y ser colegas?
1: Celebren les penyes granotes. El Llevant està avui de celebració pel 75 aniversari de la seua delegació de penyes. Una àmplia representació del primer equip han estat en l'acte. Escoltem les paraules d'agraïment als penyistes del tècnic Luis Castro.
5: No los podemos pedir más porque han estado con nosotros siempre hasta el final, en todos los partidos, menos los partidos que íbamos perdiendo. Los jugadores sienten hizo muchas veces antes de salir al partido, en el vestuario. Los jugadores hablan de vosotros, hablan de la fuerza que tengan en la grada, en todos los partidos, en casa más. Entonces, en primero, agradeceros por todo. Y segundo, pedirles que continúen así, porque mismo en los momentos difíciles, ser granote, estar juntos y ser una familia.
1: El acte també ha parlat el president Pablo Sánchez.
6: Os pedimos que aumentase el número de abonados dentro de los peñistas, cosa que era importante porque antes, como sabéis, había muy pocos peñistas que eran abonados y lo habéis conseguido con creces. Además de ello, habéis conseguido también que se incremente ese número de peñas a lo largo del territorio y el número de peñistas. Con lo cual, el trabajo que estáis haciendo es un trabajo muy bueno, hay que reconocerlo.
1: Avanza el Levante, el primer equip femení granota s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina de futbol després de superar Huila Lama de Múrcia per 3-1 a Bunyol. En canvi, el Villarreal femení ha sigut eliminat en caure 4-0 contra l'Europa. Dilluns serà el sorteig on ja estarà present el València Club de Futbol. Yaciel Rivero renova fins a final de temporada. L'ala pivot cubà va firmar a finals d'agost un contracte que acabava avui, però el club ha decidit estendre el vincle temporal que havia subscrit amb el primer equip masculí fins al final de la temporada 2026-2027.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts. Borregole, arroba 90 minuts. Arroba 90 minuts en X o Twitter, 90 en xifra, en número. Per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, també hi ha 90 en xifra, en número. Per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres i números. Per a àudios de WhatsApp, 6-9-42-18-01. Pregunta, creus a Solís quan diu que l'abonament més car al Nou Mestalla serà més barat que l'abonament més car de temporada? És l'angoliós, però és que així no la pregunta. De tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. ¿Pasa siempre?
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000.

0: de Punt Ràdio.
1: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: Y de Juan Puente.
1: ¿Por qué no?
0: No tenemos un gusto musical así, dos de tres, Manolo.
1: Es una llàstima que no sapiau. Hi ha coses que no se poden transmetre, el gust musical.
0: Sí, és de
1: veres,
0: no és de veres. És de veres.
1: 11 i 18. Folgado.
0: Quin gust musical té Javier Solís? No ho sé.
1: No sabem.
0: Ho desconec, no ho sé.
1: Igual té...
0: Li para Julio Iglesias a Javier Solís.
1: No hi ha un grup que era Viva Suecia? Ell serà Viva Singapur.
0: Oh, buenísima esa, sí.
1: Sí, ¿no?
0: Sí. Es espai que Javier mos grava,
1: Sí, sí,
0: bueno, espai que Javier mos grava. Bueno, Javier no, però algun empleat ens grava.
1: Els empleats ens graven i mos escolten.
0: Una salutació al que avui li toca el marrón d'estar escoltant este programa.
1: I te l'escriu lo després,
0: Sí.
1: No sé què has fet malament en el club, però t'ha caigut el pitjor. Escolta, Folgado, ha parlat avui Javier Solís que... No parlava des d'aquell dia que va prometre a bombo i platerets.
0: No recorde la data. Jo este matí ho pensava, no tinc memòria o no tinc tanta memòria com
1: si
0: tu. Jo no tinc memòria, Manolo, no anem a enganyar a ningú.
1: Si no m'arrabi la memòria, que a voltes m'enganyo ja, tinc una edat, des que va aparèixer en aquella junta, o va aparèixer també, recordes, Ron Garli a parlar del famós futur, del fantàstic futur que hi havia per al València, també va dir en aquell moment Javier Solís, bueno, va parlar d'aquella demanda contra la productora Conspiraçao Films.
0: Conspiraçao Films.
1: Per a que retiraren el famós documental Baila Vini.
0: Li ha fet cas a Javier Solís?
1: Home, igual li han fet cas, perquè el tio que apareix en el documental ja no és Vinicius. És a dir, s'ha canviat abans la jeta Vinicius que han llevat el documental.
0: Diuen que Vinicius ja no és Vinicius.
1: Això diuen.
0: Uf. Això sí que és una conspiració.
1: Ha vist el de Cristiano Ronaldo?
0: Sí, ho veig, ho veig.
1: Sí, terrible. Que mal és... Perquè jo ho admet, jo estic major. Que roïn és fer-se major.
0: Fer-se major, sí.
1: I no admetre-ho.
0: I tindre-hi escàs, i tens-hi ego... Te molesten certes coses.
1: Cristiano Ronaldo, quan viatja en un avió, agarra tres bitlles d'avió. Uno per a ell i dos per al seu ego. Ego, que no li cabe un seient. Bueno, dit això...
0: Estan desviant-nos ja,
1: Que sí, que avui hi ha hagut un acte on han convocat a certa premsa, ni cotitzava que a 90 minuts no l'haven a convidar-lo, i
0: Javier Solís, quan era portaveu, no parlava?
1: I ara
0: que no és portaveu, no sé exactament què és, director general, però de què? En este moment ja parla Javier Solís, ha parlat sobre els nous abonaments que tindrà el nou Mestalla. A veure si tu entens el que ha comentat Javier Solís.
1: Venga,
0: Solís.
2: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. Con lo cual estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados. Eso creo que también es importante porque sabemos que había cierto debate sobre el precio. Evidentemente el precio se va a conocer muy próximamente, la semana que viene tenemos intención de sacarlo.
0: No será una carga muy gravosa.
1: A nivel de preus no va a ser una carga muy gravosa.
0: Ya bueno, la semana que viene.
1: ¿Vols dir?
0: Hombre, en este trabajengües que comenta Javier Solís, me queda clar el... El més car del més barat de Mestalla, el més barat del més car del no Mestalla, eixa comparança. Però... Però hi ha l'abonament mitjà?
1: I si és una?
0: On estaran col·locats els abonaments mitjans d'eixa nou estadi?
1: Perquè el que el club, a la gent que ha tocat...
0: La prioritat serà per a les jocs VIP?
1: Sí, clar. Sí. El que estan dient a la gent que s'ha interessat pels hospitality és que...
0: Hospitality vol dir que no és que siguin hospitals, sinó que...
1: que són VIPs.
0: Són VIPs.
1: Que els anells 1 i 2, la part central,
0: sí,
1: va per a hospitalities. Sí. Vull dir que si o te'n vas a un cantó o te'n vas al tercer anell. I a partir d'ahí, si tu tens un passe centrat en amfiteatre o en Grada de la Mar i també a un lloc centrat però en el tercer anell,

0: per molt que el passe no puxe, ja s'ha de preixar de valor. No és el mateix voler el futbol en amfiteatre en Mestalla o en la Grada de la Mar que en el tercer anell, que ja veurem com... Que diuen que té molt bona visibilitat tot l'estadi.
1: Sí, tots han coincidit. Tots els companys han coincidit, sí. M'alegre, jo m'alegre.
0: Igual diguem una cosa que diguem l'altra. Sí. Però, evidentment, no és el mateix el tercer anell del futur Mestalla que l'amfiteatre o la Grada de la Mar.
1: Tots els estadis són classistes. Este serà més classista.
0: Este serà el més classista de tots.
1: Sí.
0: Té pinta i...
1: Probable que el segon anell estigui a 8 moltes vegades i el tercer estigui a...
0: I en el primer estarà en menys antipiquenta, a veure què anima. Perquè, a més, Folgado, això és un altre. A veure qui anima, perquè la Grada d'Animació va un cantó. Per què?
1: És que esta reflexió de Javier Solís m'ha cridat molt l'atenció, Manolo. Molt l'atenció. Evidentment ja no van tindre aquesta situació tan privilegiada com tenien en l'estadi de Mestalla.
0: La porteria?
1: Raire de la porteria, perquè com que estan de peu, molesten a la gent que està a prop, la seva visibilitat, perquè mentre ells estan de peu, la resta s'han sentat. Bueno, esta és una explicació algo peregrina que dona també Javier Solís.
2: La grada de animación va donde debe de ir. Ya lo hemos estado hablando con ellos. Vamos a ampliar la capacidad de la grada de animación. Van a pasar de en torno a unos 1.800 a 2.200. Y el hecho de que vayan un córner no es un capricho. Como ellos ven el fútbol, lógicamente de pie, si lo pones detrás de las porterías, la gente que sacara sus abonos en los laterales verían impedida su visión por el hecho de que estuvieran la parte central levantada. Aparte es tema de accesos, temas de graderío, y es la ubicación que el club ha encontrado que es la más conveniente. Están muy cerca del terreno de juego, con lo cual están en una posición privilegiada, sin ninguna duda.
0: A ver, una cosa que yo me aclarezca. Es que yo no me aclarezca, y por eso... A ver, si yo anime de peu... Tú estás al fútbol, ¿vale?
1: Sí.
0: Y yo estoy al teu costat.
1: Val.
0: Y yo anime de peu, yo te moleste.
1: Sí.
0: ¿Vale? Y de eso, digo, bueno, pues... van a un cantó, és a dir, els llevem de puesto, però continuen animant de peu, ergo, continuaran molestant a altra gent.
1: Igual en ese cantó ja no hi ha més gent.
0: O
1: no
0: igual en ese cantó el creuen desert per a que no pugui molestar a ningú, no?
1: Jo també t'he dit que si Javier Solís necessita en algun moment de la grada d'animació,
0: sí,
1: com l'ha necessitada en els últims temps, igual esa ubicació la canvien i la milloren.
0: El temps dirà.
1: Sí, solen jugar amb aquestes coses, eh? Solen jugar amb la grada d'animació.
0: Molt bé. Li han preguntat per el Mundial, no?
1: Li han preguntat per el Mundial, però tu així en el guió me poses que abans hem de parlar de concerts.
0: Ah, sí, correcte, sí. Correcte.
1: Perquè recordaràs que quan varen projectar l'estadi, sí, el nom Mestalla anava a tindre concerts importants, eh? I anava a competir amb el Roig Arena.
0: Ai, mare!
1: Ai, ara ja igual són concerts xicotets. Altra cosa.
0: Altra cosa.
1: Igual de que, no sé, algo acústic, en garaje, no sé, anemos a escoltar a Javier Solís.
2: A ver, la idea es que el estadio sea un estadio 365 días, es decir, que se puedan organizar conferencias, simposios, de hecho la sala de prensa no la vamos a llamar sala de prensa, va a ser un auditorio, de tal manera que cuando ruedas de prensa, que habrá 30 en una temporada, pues se puede utilizar para una presentación de un libro, para un pequeño concierto, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de conciertos, lo hemos dicho, nuestro business plan no está basado en conciertos de manera recurrente. Sí que es verdad que durante la época de verano pues se consensuará con las administraciones para intentar organizar una serie de conciertos importantes y de peso que sin duda también son buenos para la ciudad.
1: En principio, xicotets concerts, pero después sabéis que nuestro business plan... que li mola molt també parlar en anglès, de vegades, en nuestro business plan
0: les paraules li agraden molt.
1: No incluyen los grandes conciertos, però jo recorde que quan el València va presentar este projecte anava a competir amb el Roig Arena en concerts en la ciutat.
0: Jo tinc que dir dos coses. Una, volem que siga un estadi...
1: Però després en estiu igual sí que hi ha concerts.
0: Diu, volem que sigui un estadi 365 dies a l'any. Home, Mestalla ara mateix també és un estadi 365. Vull dir, no hi ha
1: dies, però algo viu.
0: No hi ha dies que és un quartel de l'exèrcit i hi ha dies que és un estadi.
1: Algo viu, una presentació d'un llibre, un xicot de concert.
0: I dos, jo entenc que per a este business plan, perquè Mestalla en principi va ser, en quant estic, serà l'alfa i l'omega. Serà principi i fi. Serà la pedra... filosofal al voltant de la qual s'articularà este futur en el qual se van a lligar els gossos amb llonganisses.
1: És alquímia tot, Manolo.
0: Jo entenc que, igual que el Roig Arena ha fet amb Víctor Sendra, el València també nomenarà un director d'instal·lació pues, que tinga possibilitats d'haver estudiat el business plan, de... Bueno,
1: explotar l'estat.

0: Sí. L'estadi de tindre un bagatge en el món empresarial com per a ser... Jo imagine que sí, perquè jo imagine que si la, va ser un estadi 365 dies, hi ha moltes coses que lligar i ahí no val qualsevol. Ha de ser un tipus, jo crec, que tinga ja un bagatge en el món de l'empresa.
1: Imagina, és una cançó de John Lennon, Manolo.
0: Imagina. Sí, molt bé. Ara sí, el Mundial.
1: Sí, ara sí, sobre el Mundial, que està convençut també de que el Mundial va acabar en la ciutat, o això pensa.
2: Sí, las conversaciones con la federación y con las instituciones son permanentes y son constantes. El Mundial 26 acaba de terminar. Todos los inputs que recibimos de ellos, no solo verbalizado por nosotros, sino también por la federación o por las instituciones que consideran Valencia y el estadio del Valencia clave para el estadio 2030. Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial 2030.
1: El Mundial.
0: El Mundial.
1: Pot arribar a la ciutat i l'acollirà el...
0: Hi havia una cançó que el Mundial que tots els equips vienen a jugar.
1: El nom està ja, sí. Se li ha preguntat també sobre la possibilitat d'Europa a Javier Solís en el nou Mestalla. Jo recordo el que va dir Ron Garley de les quatre finestres de mercat per arribar a Europa. A veure què diu Javier.
2: Bueno, no me corresponde a mí hablar de esto, pero evidentemente sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos todo prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club.
0: Esta es una gran pregunta para la primera rueda de prensa prepartido de Aguirre. Escolte, el director general ha dicho que se está a temps d'arribar a Europa. ¿Vostè qué creu?
1: Braulio també l'altre dia va dir que no podem estar pensant en altres objectius, sinó simplement...
0: Per això te dic,
1: efectivament.
0: Crec que és una bona pregunta per a Aguirre, no?
1: Sí, sí.
0: De Javi.
1: Si ho ha dit el nou Mateu Alemany del València, o és el que hi pensa, pues entenc que l'objectiu serà Europa.
0: Val. Bueno, l'últim fragment de Solís, no?
1: Sí, ha comentat que serà un gran estadi i diu que està molt tranquil perquè les obres arribaran a temps. Està complint allò del cronograma.
0: El cronograma.
2: Y respecto a las obras, bueno, pues lo podéis ver con vuestros ojos hoy en día. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Van yendo según el calendario de obras y habéis podido comprobar pues que la verdad que no hay problemas. Yo estoy muy tranquilo y sobre todo estoy muy tranquilo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club, y seguro que va a ser una casa en la que todos los valencianistas se van a sentir muy, muy orgullosos.
1: Ell sempre està molt tranquil, Manolo.
0: Ell sempre està molt... Vamos, està de papos, és nerviós. Nosaltres, com deia, no hem estat en l'estadi, però sí ha estat el nostre company de punt de la tele, Josebi Sánchez. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
3: Hola, Manolo, Salva i companyia. El primer que he de dir és que Solís ha contestat a tot això de l'estadi perquè teníem moltes preguntes a fer-li de tot el que ha passat últimament en el València, però ens han dit que no anava a contestar a res que no fora de l'estadi i de les obres del nou Mestalla.
0: Ja és
3: podríem haver-li preguntat per Corberan, podríem haver-li preguntat per la xerrada amb Kiat, podríem haver-li preguntat per Braulio, que no ens hauria contestat a res de les moltes coses que esperem que encara explique el director general del València sobre la situació actual del club. Però bueno, avui el que tocava, segons ells, era només parlar de les obres del nou Mestalla.
1: A tu te queda clar, Josebi, si Javier Solís ha pujat les seues atribucions, les seues competències? Vull dir, ara és director general, però s'encarrega de l'estadi, que ja s'encarregava abans, o era el que deia quan li preguntaven, no, jo sol m'encarrego de l'estadi, després filtrava el que volia, evidentment, en matèria esportiva. Però ara s'ocupa també de matèria esportiva, d'estadi, és portaveu, perquè avui ha parlat, quan era portaveu no parlava, ha pujat les seues atribucions, sabem alguna cosa, Josebi?
3: Oficialment no, el que està clar és que la seva postura o posició de director general ha sigut clau i està per damunt de la parcel·la esportiva, perquè el seu consell ha valgut per a acomiadar a l'entrenador i al director esportiu previ, i el seu consell, i tal com ha dit el propi protagonista Braulio Vázquez, ha sigut clau per a que arribara un nou director esportiu. És a dir, no es limita només al nou estadi o al nou Mestalla com era el que ens deien des del propi club en els últims mesos, sinó que les seues funcions de director general crec que en aquests últims mes i mig, dos mesos, no sé si són noves o almenys sí que les ha posat en pràctica quan les temporades anteriors estava en un perfil molt més baix, tant de participació pública com de presa de decisions.
0: El que sí m'estranya de ver és pel que has contat, José, per a mi és una sorpresa total que me digues que José Manuel Segarra ha limitat preguntes. No me ho imaginava. Vull dir, no...
1: Segarra? Què va, home? No, està, no estaria allà.
3: Bueno, jo vos he de dir que ahir la instrucció que es donaren des del club és que en principi no anava a haver declaracions ningú.
0: O sigui, que encara mos ha fet un favor, no?
3: Este matí ens han dit que a lo millor sí que n'hi havia alguna declaració i a última hora pues, ha aparegut per allí Javier Solís i ja hem deduït que seria ell qui faria aquestes declaracions.
0: Una cosa, dueu el xupetí personalitzat com Kiat i Peter o vos han donat un xupetí?
3: Sí, no. Mira, te vaig a contar. Ens han citat en...
1: Vai, de cabres estava molt bonic en el xupetí, l'he vist en un vídeo.
3: Era el que millor li quedava, sí, i el resto també espectacular. Sí.
1: Pareixia que estava aparcant cotxes ahí en el solar.
3: A més, després li hem fet un atraco i ens ha donat la seua opinió de lo que ha vist dins de Mestalla per a la tele d'apunt. Vos estava contant que ens han citat en el carrer Bernardo Espanyeta, que és el carrer per a la gent que se situa, si vens, diguem, des del riu cap a Corts Valencianes, passes el nou Mestalla i a mà dreta, aquest carrer que ocupa la part nord, diguem, de l'estadi, darrere n'hi ha un descampat, bàsicament, on hi ha casetes d'obra, i allà ens han citat els periodistes, hem entrat en dos torns, en el primer a la una, el segon a les dos, ens han fet entrar a aquestes casetes, ens han posat el xupetí, el casc i unes botes de seguretat, i hem anat caminant per Nicasio Benlloc per entrar pel costat d'eixa porta. A partir d'ahir ha començat un recorregut d'aproximadament tres quarts d'hora, una hora, on hem estat recorregant els tres anells que ara mateix estan treballant-se encara en ells i que allotjaran aquestes 70.000 butaques que tindrà el nou Mestalla. Us estava escoltant i, efectivament, en la grada superior, que ells la divideixen en dos, caben 30.000 persones, que és una capacitat superior a la de molts camps d'Espanya. Vulgarment seria el gallinero, però vos he de dir, tal com estàveu comentant, que la sensació que donava és que des d'ahir el futbol se va a veure bé.
1: La visibilitat era bona.
3: Sí. A mi me recordava, vosaltres que també heu estat en el Metropolitano o en el Sant Mamés, que la zona de premsa també està prou alta en l'anell superior, a mi me dona aquesta sensació que des d'ahir se va a veure bé el partit. L'anell mitjà sí que és de veure, és que com comentàveu, n'hi ha una part que sí que estarà dedicada al públic en general, però dins d'aquesta grada mitjana, entre la mitjana i la baixa, n'hi ha un anell 360, ocupa tot el que seria aquesta part de l'estadi, completament circular, que estarà per a aquest hospitality que comentava Salva Folgado, aquestes llotges. Hem vist algunes totalment inacabades, encara no hem vist res que estiguera acabat, companys. La sensació era de molta feina encara per fer, és de veres que queden 10 mesos, però no hem vist cap sala, cap quart de bany, cap despatx, cap res que estiguera acabat. Tot era formigó, forjat, cables, encara n'hi ha molta cosa per fer per ahí. I vos estava dient això, eixe hospitality ens han dit que les 30 llotges VIP, aixina més VIP de totes, estaven ja venudes per als pròxims 5 i 10 anys. Hem recorregut també la que serà la sala de juntes de la presidència del València, si és que és digne vindre.
0: Sí, però se reuneixen tantes voltes en València.
3: Sí, o per a veure partits, que ja en dos anys pràcticament ha vingut només a un, el del Barça. I esos hospitals...
0: Ha vingut només a un i s'ha carregat a mig club.
3: Sí. La impressió que se'n va endur va tindre conseqüències. Sí, vos deia que aquests hospitalities van a tindre un quart de bany privat, una zona de barra i catering, i donaran a una zona cristal·lada que podràs obrir i baixar a les teues butaques particulars. Nosaltres, la plebe, no, companys, això ja està, ja t'ho dic, per a gent molt VIP, que han pagat una fotraca de diners i que ja ho tenen per als pròxims 5 i 10 anys. I la part baixa, que encara està per construir una part d'ella, que és on estarà, efectivament, com comentava,

0: en un cantonet la grada d'animació i que encara està per acabar perquè diguem que en la part final d'aquesta graderia ara mateix el que n'hi ha és una espècie, com te diria, d'escenari, de taula que dona la volta a tot el recinte, que és on ha estat diguem, l'anell de compressió que suportarà la coberta de l'estadi. És el punt, companys, m'està pendent l'arquitecte del València que ens ha acompanyat en la visita, més crític, el que més ha costat i en el que estan fent amb més cura, han d'anar pujant centímetre a centímetre, pràcticament, eixe anell de ferros que en el futur es cobrirà també amb una membrana d'un material plàstic, diguem, que servirà per a que estigui coberta tota la graderia de Mestalla. M'han dit que falta uns 15-10 metres per pujar i que se farà durant tot el mes d'octubre, que van en terminis, que estan satisfets i que si no passa res estrany, l'11 de juliol l'obra estarà acabada.
1: L'11 de juliol, pues prenem,
0: sí,
1: prenem nota, a veure si arribem. José Vi, gràcies per ser els nostres ulls en aquesta visita.
0: Un plaer, companys. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Adeu.
1: A José Vi Sánchez. Bueno, pues...
2: 11 de juliol, ha dit, eh?
1: 11 de juliol. I de moment n'hi ha hormigó.
2: Pues era un regal del meu aniversari, que és el 10.
1: És el 10, no?
2: Sí.
1: Segur que el València té...
2: Me regalen el estadi.
1: Sí.
2: Una visita, un tour.
1: No, un hospitality per tu, perquè fossis ahir l'aniversari.
2: Bueno.
1: Eh?
2: Bueno.
1: Per tu i per Aslan.
2: No. És una bona idea, això. Portaria el gos
1: allà. 11:39, vinga, tanquem la primera part informativa i entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
3: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
1: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
4: Estàs escoltant 90 minuts, la tertúlia.

Les 11 de la nit i 41 minuts. Comença el 3 de debat, tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts. Abans vos recordem la pregunta que estem fent, ja sabeu, X o Twitter, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també si 90 en xifra o en número, per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, en ja de tot. I si el que voleu enviar és un àudio, 6 de 9, 42, 18, 01, 6 de 9, 42, 18, 01, per a la pregunta que vos fem, que és un treballengües derivada del treballengües de Solís d'avui. És a dir, penseu que, o creieu a Solís quan diu que

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'Hora de la Cultura. Soc Arturo Rico i estaré acompanyant-vos en esta hora de la matinada, ja podríem dir, de dijous. Des d'ací, el primer és el primer. I del que volem és enviar molts ànims a la nostra companya Reis, que esperem que pronte torni a ocupar este lloc al centre de la taula. I direu, i per què este canvi de música? Doncs perquè ahir vaig anar al cinema. I sí, seguint aquesta tendència i aquest hype, o bueno, també podríem dir aquesta emoció generada per l'expectativa creada. En el meu cas, hype compartit, he d'afegir, vaig veure La Bola Negra. No us preocupeu, que l'espoiler és un límit que no vaig a creuar. No sóc jo cap veu autoritzada per dir si és la millor pel·lícula de l'any o no. El reconeixement de la crítica i els premis rebuts, i de molts que de segur vindran, ja ho confirmen. Per tant, si algo vos tinc que recomanar, és que aneu al cinema i que pagueu l'entrada. En certa manera, vos convida que aneu. Siga la pel·lícula que siga, aneu. Perquè sí. Vos pugeu a l'ona i voleu dir jo també l'he vista, doncs també és vàlid. Aneu a veure La Bola Negra. I és que esta pel·lícula naix de només 4 pàgines de Federico García, que Federico García Lorca va deixar escrites abans de ser assassinat. 4 pàgines en què un jove era rebutjat per ser homosexual i que anava a dir-li ses Javis, però no, com ara ja n'hi ha que dir-li per nom i cognoms, Javier Ambrós i Javier Calvo han convertit, junt amb La Piedra Oscura, el text teatral d'Alberto Conejero, en una reflexió sobre la identitat, sobre el desig, sobre la memòria i, sobretot, sobre la llibertat. I jo em pregunte, quantes històries ens hem perdut perquè algú va decidir que no mereixien ser contades? Quantes veus s'han quedat pel camí perquè molestaven o perquè eren diferents o perquè simplement no encaixaven? La pel·lícula recupera també aquesta figura de Sant Sebastià, aquell màrtir travessat per fletxes que l'art i la cultura queer han transformat en un símbol de bellesa, de vulnerabilitat i de resistència. I és que al remat, qui no s'ha sentit alguna vegada jutjat, assenyalat o fora de lloc, qui no ha necessitat, simplement, que el deixaren ser, tal qual és, simplement ser. I eixe és el gran poder del cinema, del teatre, de la poesia i de la cultura, permetre'ns mirar el món des d'una altra pell. Perquè què seria de nosaltres si només poguérem entendre allò que hem viscut en primera persona? La cultura ens ajuda precisament a això, a veure, a comprendre i moltes vegades també a viure. I ens recorda que darrere de qualsevol identitat, qualsevol època o circumstància, tots tenim pors, tots necessitem afecte i tots, al final, el que volem és ser estimats. En definitiva, és que som humans. Així que, en conclusió, arribem a aquest punt en el que, si no podem ser lliures, realment no estem vivint.

a més té pastilles per a no soñar, de Joaquín Sabina, comencem l'agenda de dijous de bon matí i a la vora de la mar, perquè a les 9 el Vélez i Vents acull Go Digital.

0: el 2026, la jornada de Cambra València dedicada a la transformació digital d'empreses, pimes i professionals. Es tracta d'una trobada per a conèixer les principals tendències tecnològiques, descobrir solucions digitals i reflexionar sobre conceptes com l'innovació, la competitivitat i el futur empresarial. Atenció, heu d'anar, perquè l'accés, a més, és gratuït.
1: Mitja hora després, a les 9:30, obri les portes a Fira València l'última jornada del Saló Nude 2026, l'espai de feria Habitat dedicat al talent emergent en el món del disseny. Mobles, il·luminació, decoració, interiorisme i noves propostes creatives conviuen en este gran aparador de la indústria de l'hàbitat. Les entrades tenen un preu d'entre 10 i 20 euros.
0: I ara passem al cinema, perquè la gran pantalla ens porta després fins a Cullera, on a partir de les 5 de la vesprada, com ja comentàvem ahir, continua eixa 15a edició del Festival de Curtmetratges Calidoscopi. Un certamen qualificador per als Premis Goya que reuneix durant aquests dies projeccions, activitats formatives i diferents seccions dedicades a la ficció, l'animació, el documental i el cinema com a instrument d'inclusió social.
1: A les 6:30, a Torrent, continua la 5a edició de Mirades Fest, mostra internacional de cinema social i salut mental. El festival converteix el cinema en un espai de trobada amb l'activisme i el pensament crític, amb 51 curtmetratges seleccionats procedents de l'estat espanyol i de països com l'Iran, França, Itàlia, el Brasil, Mèxic o l'Argentina.
0: I també a les 6:30, la llibreria Fanset, al número 12 del carrer de Sant Ferran de València, presenta el llibre 4 pantalles i uns peixos de colors contra els gegants tecnològics de Pilar Alfonso. Una conversa sobre les pantalles, la cultura audiovisual i els models de negoci de les grans plataformes. Estarà l'autora, en la participació de l'autora, Jordi Ors també i Aurea Ortiz. L'entrada és lliure.
1: A les 7 de la vesprada, el Teatre Rialto estrena Tristesa i Alegria en la vida de les girafes, de Bullanga Companyia Teatral. Es tracta d'una adaptació en valencià del text del dramaturg portuguès Tiago Rodríguez, dirigida per Adrián Novella, una obra que ens parla de créixer en temps de crisi a través de la mirada d'una xiqueta. Les entrades costen entre 8 i 16 euros.
0: I també a les 7, a l'Espacio Inestable, presenta Sospitos S.O. S.O.S. Sospitos S.O.S. És un xoc de paraules. Una peça de teatre documental que dona veu als professionals de l'educació pública valenciana. Amb un llenguatge que combina el true crime, la paròdia, l'humor i la crítica, l'espectacle reflexiona sobre els prejudicis que envolten el professorat i sobre aquesta complexitat d'educar. L'entrada té un preu d'11 euros.
1: Una altra proposta de les 7 ens porta al Complex Esportiu Cultural de la Petxina, on se celebra l'última jornada de xats, salut mental i cultura. Professionals de l'àmbit clínic i terapèutic comparteixen espai amb escriptors, artistes i creadors per a parlar del benestar emocional, trencar estigmes i buscar ferramentes d'autocura a través de la ciència i de la cultura. L'accés és lliure i gratuït.
0: I iniciem parlant de la Bola Negra, doncs, per als amants del cinema, a les 7:30. Els cines Lis recuperen una versió original subtitulada de Trainspotting, la pel·lícula de Danny Boyle protagonitzada per Ewan McGregor i Robert Carlyle, una projecció especial amb motiu del 30è aniversari de la seva estrena a Espanya i també una nova oportunitat per a tornar a la gran pantalla d'Edimburg la música i l'univers accelerat d'un dels grans títols del cinema britànic dels 90.
1: I tanquem amb música. A les 5:30 de la vesprada, el Teatre Thalia es transforma en un autèntic tablao, amb Teatre Tablao Flamenco, un espectacle que porta el cante, el toc i el ball flamenc a un escenari amb més d'un segle d'història. Les entrades costen 22 euros. I nosaltres aprofitem esta última proposta per a posar punt i final a l'agenda amb la guitarra de Paco de Lucía i una peça inconfusible, Entre dos aguas.

0: Durant els mesos de setembre i octubre, València celebra la València Design Fest, un festival organitzat per la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Aquest esdeveniment reuneix empreses i professionals del disseny, tant nacionals com internacionals, per a donar a conèixer el talent local i la creativitat que caracteritzen la ciutat, la ciutat reconeguda per la UNESCO com a Ciutat del Disseny. Al llarg del festival s'organitzen nombroses activitats per a tots els públics, com ara exposicions, conferències, presentacions, projectes impulsats per nous talents, espais pop-up, projeccions i rutes temàtiques. València, que forma part ja de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO, un reconeixement que el que fa és posar en valor el seu compromís amb el disseny, la innovació i la creativitat. Un dels moments més destacats del festival coincideix amb la celebració de Fira Habitat València, que en este any 2026 està tenint lloc. Ara mateixa està en la seva recta final, ja ho hem comentat abans. Va iniciar el 28 de setembre i acaba demà, 1 d'octubre. Durant estos dies, la ciutat s'ha convertit en un gran punt de trobada per al sector del disseny. I és que el València Design Fest continua el llegat de València Capital Mundial del Disseny de 2022 amb una programació compartida amb altres entitats, galeries d'art, centres culturals, institucions vinculades, sectors com l'arquitectura, el disseny i la creativitat. Durant un mes, la ciutat de València ha estat oferint una agenda plena d'activitats obertes, participatives i experiencials que reforcen el seu prestigi internacional com a ciutat creativa i referent en el món del disseny. I per a parlar d'aquestes activitats que s'han fet i que encara queden per descobrir, tenim amb nosaltres a Xavi Calvo, director de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Xavi, moltes gràcies per atendre'ns i hola. Benvingut a l'Hora de la Cultura.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Estem, encara queden ahir 15 dies de festival fins al 15 d'octubre. L'inici va ser el 10 de setembre. Quina participació esteu tenint? Quina valoració pots fer a hores d'ara?
1: Bueno, ara damunt que estem, com molt bé has explicat, en Fira Habitat València, que enguany és un rècord d'assistència i de públic, pues això està sent espectacular per tot el València Design Fest i el contingut que elaborem tant dins de la fira com fora de les instal·lacions de la fira, totes les vesprades en la ciutat.
0: Clar.
1: Entonces, enguany, que a més començàvem en 60 activitats en programa i ja portem més de 70 ara mateix, pues està sent un èxit, perquè al final pues és un gran reconeixement i això la gent pues ho nota, se suma, va aprenent molt també d'aquesta visió de lo que és la creativitat i el disseny valencià, i això no fa més que recolzar este festival i apuntalar-ho com una referència realment nacional ja en aquests moments.
2: Xavi, sabem que el festival, ho hem comentat, com estàs, està organitzat per la Fundació Valenciana del Disseny, de la que tu eres director. Sí. Per a posar en antecedents als oients que encara no coneguen la vostra labor, què fa exactament la Fundació? Quan es va crear i quina és la seva tasca?
1: Sí. La Fundació es va crear a partir de la Capital Mundial del Disseny com part de l'organització i part de l'estructura que es necessitava precisament per dur-la a cabo. Mm. Ahí comença la Fundació, encara que fins que no va acabar la capitalitat, fins ese 1 de gener de 2023, no tenia com el nom propi, perquè tot està assignat com a Capital Mundial del Disseny València 2022. Al final és una entitat privada de promoció del disseny valencià. I això és el talent, és la indústria, i és poder treballar pues, amb empreses i amb l'administració per a fomentar aquest disseny, perquè incorporen aquest disseny en les seues estratègies i al final fer més competitives les empreses, que funcionin millor també l'administració a través del disseny, i tot això amb un objectiu que sempre ho dic que sona un poc naïf, que és fer-li la vida millor a les persones. Al final el disseny està per fer-nos la vida millor des de l'ergonomia d'un producte, des de la usabilitat d'un objecte, des d'una interfàs, des de la comunicació, fer-la més intuïtiva també i que comunique millor, que s'entenga millor, pues al final fer-nos la vida un poc millor. Això és el disseny. I la Fundació el que tracta és de que aquest bon disseny pues estigui tan present en l'administració com en les empreses.
2: Precisament volíem consultar-te si la gent és conscient de la importància del disseny, és a dir, està en tot, tot arreu, però la gent ho sap, és conscient de que tot depèn del disseny que fa una persona.
1: Bueno, això és part d'aquesta didàctica. Nosaltres des de 2022 en capitalitat ja teníem clar que no es tractava tant de reivindicar aquesta capitalitat com de l'oportunitat d'explicar què és el disseny, no? Sí. Això que vos acaba de contar era en el que es basava en la gran majoria d'activitats que tenien una finalitat molt pedagògica per explicar-li a la societat que tot és disseny i tot està dissenyat. Per això les grans exposicions de la capital mundial del disseny eren sobre objectes quotidians, sobre objectes vinculats en la salut, en el benestar de les persones, per entendre que tot el que ens envolta, tot, absolutament tot, ha estat dissenyat per algú. Pot ser un bon disseny o un mal disseny, però que al final és de veres que l'únic que ens recordem al final del dia és del mal disseny. Dices coses que ens han fet la vida més incòmoda, més complicada. Però el bon disseny té un punt molt invisible, realment. I aquests dies també se veu molt en fira, no? Moltes vegades se pensa en el disseny com una frivolitat i una excentricitat, i al final on veus el millor disseny és en totes les innovacions que les empreses, moltíssimes d'elles valencianes, per cert, incorporen al mercat, no? I aquests xicotets canvis que al final fan que algo siga més còmode, més portàtil, més funcional, pues que ens faci la vida i insistir que en això un poquet millor.
0: Clar, i Xavi, justament parlant d'aquestes empreses del sector, la col·laboració entre els professionals és una de les claus per a ser més competitius. I com ajudeu, com s'ajuda des del festival a connectar els dissenyadors entre si i amb altres col·lectius de professionals, per exemple, els de la comunicació i màrqueting, que són també fonamentals.
1: Sí, al final el món de la comunicació ho sap també. El disseny és aquesta ferramenta per a comunicar millor. Al final siga la part visual o avui en dia molt més disseny, no? Disseny de servicis, disseny d'interfaces, això està en absolutament tot. Contem en una cosa molt, molt bona en la comunitat valenciana, i això ja des de la capital del disseny ens vam donar compte de que tenim talent i tenim indústria, i això no passa en totes les parts del món. De fet, és una anomalia realment. On hi ha moltíssim talent i moltíssima escola, normalment no s'ha gestionat molt bé el tema de les empreses, on hi ha molta indústria, doncs igual no tenen tanta escola de disseny. I la comunitat valenciana sempre són indústries que on hi havia indústria sorgia el talent. I parlem des de la ceràmica, parlem del textil, parlem del moble, parlem de les gràfiques, de la sabata... És que tenim tantes indústries que han donat tantíssim talent, pues que això fa que avui en dia pues, tinguem aquesta cuna, aquestes universitats, aquests primers estudis reglats que van ser en la comunitat valenciana també, i que de fet uns números que m'agrada molt dir. En la comunitat valenciana tenim més estudiants de graus superiors de disseny que si sumes altres dues comunitats autònomes d'Espanya. Entonces, al final, pues estem generant una cantera de talent que respon a una indústria que tenim, que així en Fira se veu, per exemple, la gran quantitat d'empreses valencianes vinculades a l'habitat, i pues això ens va fer ser capital mundial del disseny. Pense que té molt que veure també en el segle d'or valencià, ja fa 500 o 600 anys, i té que veure en la designació d'UNESCO i té que veure en que la comunitat valenciana sigui un referent actualment en disseny en tot el món. I ho és.
2: Això t'anàvem a preguntar, si es valora prou en l'àmbit internacional i la força que ara tenim, o que ara comencem a creure que tenim, no?
1: Sí, moltes vegades sense saber-ho, vull dir, no és que compren producte valencià perquè és valencià, però és que tenim moltes de les empreses més competitives i que millor ho fan. I quan parlem d'empreses de disseny, doncs molta gent pensarà en grans marques nord-americanes i el Silicon Valley i tal, però vos puc dir, sense dir noms perquè ho tenen per contracte prohibit, però moltes de les instal·lacions famoses del món del disseny estan equipades en producte valencià, en mobiliari valencià, en materials valencians, en ceràmica de la comunitat valenciana. Entonces, al final, pues, estem en tot el món i el que està reconegut és una qualitat. I aquesta qualitat pues, és valenciana i no pot ser casualitat, tampoc.
0: I Xavi, una de les grans apostes del festival ha sigut l'exposició Crafting Reality en busca d'hàbitats alternatius. Què s'ha presentat en aquesta exposició?
1: Sí, enguany tenim com a gran novetat de València Design Fest 2026 que tenim la fórmula d'un país convidat, i aquest país convidat és Polònia, i Polònia ha desenvolupat amb l'Institut Polaco de Cultura de Madrid i l'Institut d'Indústries Creatives del Govern de Polònia una exposició per a reivindicar la seva artesania contemporània. I la artesania contemporània van veure que tenia molt que veure en la comunitat valenciana, concretament, perquè així també és una cuna de l'artesania i avui en dia n'hi ha moltes generacions que estan apostant per aquesta artesania d'avui en dia, no? Diguem, què és? Pues que no només que és més atractiva, sinó que està molt treballada per un perfil molt vinculat al disseny. Al final se busca no només la part estètica, sinó una part més vinculada a l'hàbitat, a sectors del moble, a sectors textils, a sectors creatius que han estat sempre en València. Entonces, el paral·lelisme era iniciat d'una manera molt natural, i la comissària de l'exposició de Polònia també va buscar com traçar una història a través dels materials, dels recorreguts, del textil, del fang, i ahir hi ha peces que realment tu ho veus, i és una manera d'explorar el disseny que es podria fer paral·lelament també des de la Comunitat Valenciana. Entonces, en la Galeria Passage 94, que està en la en el carrer Trinitaris de València, tenim aquesta exposició, que és una bona mostra d'aquesta artesania contemporània d'aquests moments en Polònia, que convida a visitar, estarà fins al 31 d'octubre, molt més de lo que dura el festival, de fet, i després itinerarà a Madrid, realment. Sí.
2: Un altre ha sigut també el programa Temps més matèria, dedicat al diàleg entre disseny, artesania i nous materials, que també ha tingut molta participació de Polònia, correcte?
1: Sí, al final Temps i matèria és la part que reivindica l'artesania contemporània en el programa València Disseny Fest des de la primera edició. Està comissariat per Estudios Abats, Adrián Salvador i Lucas Faragosi, que són els grans referents que tenim realment en la Comunitat Valenciana de com pegar-li sa volta, estan fent molt bé la comunicació, la divulgació de l'artesania contemporània, i ells són qui preparen este programa. Enguany en una exposició en el Museu Nacional de Ceràmica amb Andrea Savall per a reivindicar les bolilleres valencianes, una història de dones i tradició molt, molt interessant, que també estarà fins al 31 d'octubre. Mm. I després una sèrie de programes satèl·lite, de conferències, amb grans personalitats de l'artesania contemporània, també de la divulgació, perquè enguany el que tracta el programa de Temps i Matèria és posar en valor la comunicació d'aquesta artesania contemporània. Com comunicar-la avui en dia? Pues tenim des d'una xerrada que vam fer ahir en Fira sí. Habitat amb Anna Llueca sí. i Candela sí. en Rama, que parlaven de xarxes.
2: Xavi, sí, sí. Si et pareix, saludem ara una de les professionals d'eixa conversa.
1: Ai, mira,
2: a Candela Blasco, de Candela en Rama, que uh-huh. fa joieria artesanal, no? I precisament va estar en aquesta xerrada per a que ens conte un poquet com sí. va ser, no? I què es va tractar en ella.
1: Maravillosa.
0: Sí. Bona nit, Candela.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola, quina va ser la conversa en què vas participar ahir, amb qui estaves i quins van ser els principals temes que vau tractar?
3: Pues vam estar Adrià Salvador i Anna Ibeca i jo parlant en el foro de Nude, en la Feria Habitat, de com l'artesania cal comunicar els valors artesanals en les xarxes socials i també en el públic directament. Per exemple, jo el que vaig defendre és que en la tenda jo tinc un taller que se pot veure des de dins de la tenda, i al final comunicar com el fet a mà tots aquests valors que fiquen com el punt clau de les peces que jo faig i reivindiquem, pues, perdoneu, perquè estic començant a parlar en València.
2: Tu com estigues còmoda, lo que hem vist, perquè coneixem la teua tenda, és que és un aparador. Des del carrer podem veure com se fa el teu procés creatiu, i per altra banda coneixem que tu començares primer en xarxes, poquet a poquet, explicant un poquet el teu procés per poder després arribar a tindre aquesta tenda. És correcte?
3: Exacte, sí, perquè jo quan vaig començar, jo al final, quan comences un projecte, no tens res en el que partir, per tant jo vaig començar en un taller a casa, per lo que la primera part de comunicació que jo podia fer era a través de les xarxes socials. Vaig començar el projecte en novembre en xarxes socials, i la web, que va ser el segon pas, el vaig fer al mes següent. Així que jo el primer pas inicial va ser ICE, per a donar a conèixer el que és el meu projecte personal de Candela en Rama, les peces que feia i com les feia, per a que la gent valorara cada una de les col·leccions.
2: O sigui, que tal com es va parlar a les xerrades, per a vosaltres, artesans i gent que sí que el disseny forma part de la vostra trajectòria, però que sou artesans, necessiteu aquestes xarxes i aquesta comunicació per a funcionar, no? També heu d'aprendre això.
3: Sí, per supost. I el que vam començar a parlar també ahir és que això és un treball a part.

0: el que fas, ho valore i després això acabe fent que te compren o que te recomanin.
1: Clar, efectivament, és que això és un contrast entre dos mons totalment diferents, no? El de l'artesania, que és ese retornar, no? Al treball més al treball més lent, al treball més tranquil, i aquesta diferència i aquest contrast en la comunicació, que ara, com ho comentàvem al principi, no? Estem hiperconnectats i sembla que contínuament i de manera diària pràcticament tenim que estar pujant contingut per a que la gent sàpiga que estem ahí, no? Com, a dia d'avui, com has aconseguit trobar aquest equilibri entre fer les peces, entre l'artesania, entre el treball lent i la comunicació ràpida?
0: Bueno, pues diguem que encara no l'he trobat del tot. Estic ahí cada vegada canviant algunes coses, no? Al principi era una frustració per a mi perquè jo el que volia era fer el que feien les altres marques, claro, que potser són més persones, però jo a soles jo no podia i me frustrava perquè jo volia publicar tots els dies fotos, vídeos, però és que no donava abast. I al final vaig dir, a veure, para, el meu projecte és una altra cosa, és artesania, és temps, i això també ho he de valorar, ho he de comunicar. Aleshores, jo no puc estar tots els dies comunicant el que estic fent perquè no se pot. I a partir d'ahí vaig pues, reprendre un poc el camí i vaig dir, vale, pues, si jo el que puc fer és comunicar durant només dos dies posant alguns posts o vídeos, pues, faig això i ja està, i no passa res. I la gent també això ho valorarà, perquè la gent que m'està seguint sap el que és la marca de Candela en Rama o és el que estic intentant comunicar, també.
2: Clar. Xavi està amb nosaltres, sí. Xavi Calvo, que se conegueu i esteu, bueno, ahir estigueu, sí, junts en Hàbitat. Xavi, quina importància té per a l'artesania d'avui, sí, en dia i aquest disseny que aporta no només el saber fer, sinó tindre una, sí, estètica que avui en dia pues, funcione per als clients?
3: Pues realment, acabem de tindre ara una conferència, un diàleg amb Tomàs Salia, que és un dels grans defensors, sí, de l'artesania en Espanya, uh-huh, i la conclusió realment és que gràcies a aquests perfils que han incorporat aquesta visió més de disseny estratègica en l'artesania contemporània, possiblement n'hi ha futur per a l'artesania. I per una altra banda, sí que li pegaria la volta i seria més el que l'artesania pot fer per disseny, uh-huh, perquè una altra conclusió que estem tenint d'aquestes totes aquestes xerrades i de dissenyadors que estan consagradíssims i que són els grans rockstars del, sí, sí, panorama internacional, és que el futur està en l'artesania i el futur, sí, està en tornar a fer les coses a mà. Uh-huh. I no vull cobrir el meló tampoc
2: de
3: l'intel·ligència artificial que està avui en dia en totes les converses, però és de veres. És que el que no, no podrà competir una IA és en aquest tornar a fer i fer-ho d'una manera que no està planificada i no està estipulada i no està programada. Per tant, la IA no pot aprendre de com s'ha fet abans.
2: I el valor de la imperfecció també, no? Que jo he llegit molt. És a dir, avui en dia la IA pot fer tot perfecte, entonces tindrà més valor allò que no estiga del tot perfecte, no? Imagina que tu que coneixes bé l'artesania, Candela, com ho veus? O sigui, tu al final les teues peces són, pues, no són una cosa que puga fer una IA, no? No són iguals, sí, exacte. No són seriades, exacte.
0: I això a mi me pareix que dona més valor encara a la peça, perquè són peces úniques. De fet, en la tenda, això sempre ho compte quan venen a visitar-me, de com cada peça, a pesar d'estar pensada com un poquet, una reproducció en molde, però darrere de cada molde també n'hi ha una part manual que fa que la peça encara aixina siga diferent. I és com que te portes una peça única.
2: Això és la importància de l'artesania i del procés que fa una persona, no? Que no pots repetir en sèrie. El teu Instagram ja té més de 8.500 seguidors i sí, ens contaves ahir que s'han convertit en prescriptors d'alguna manera.
0: Sí, el que contava ahir en la xerrada era que tinc un munt de clients que a mi m'agraden molt perquè connecten molt en els valors que jo estic comunicant, en les col·leccions, en les peces. Aleshores, aquestes persones, n'hi ha algunes que poden assumir comprar una peça de Candela en Rama, que tornen i ja tenen al millor de cada col·lecció una peça, però el que més m'agrada és com també me recomanen. N'hi ha persones que al millor no poden gaudir de gastar-se els diners per a comprar unes joies, però me trauen a altres persones.

0: persones per a donar-me a conèixer. I és com el boca a boca, això per a mi és el millor que pot passar a una marca artesanal, com te recomanen i com la gent està de gust i de contenta. I això, en un valor artesanal i de personal, jo crec que no se pot mesurar.
1: Clar, i Xavi, moltes activitats com és la conversa amb Candela que comentàveu, com esta conversa també que estem tenint, no? Converses que ajuden als professionals, però també al públic que vol entrar en este món del disseny i sobretot conèixer-lo des de dins. Quines activitats recomanes a nosaltres i també als oients que s'estan escoltant ara per als pròxims dies?
2: Bueno, encara estem en Fira Habitat fins demà. Demà és l'últim dia fins a migdia, en Fèria València. També tota aquesta setmana tenim un cicle de cinema i disseny en el Cines Babel, fins aquest divendres, cada dia una pel·lícula documental. Bueno, tenim moltes activitats que, i en valenciadisseinfest.com, que acabaran el dia 15 d'octubre amb una trobada que fem anualment, que és Future of Fashion, que és un congrés d'indústries de la moda sostenible, com la indústria de la moda ha d'anar a un model més sostenible gràcies al disseny. I tota aquesta informació en la web, perquè si vaig activitat, no acabem.
1: No acabem mai. Fins al 15 d'octubre hi ha ocasió, no?, d'acudir a totes elles, veritat?
2: Sí, ja dic que totes aquestes converses és com lo d'estar amb Candela i Anna. Al final, vos puc dir des de l'organització que és com fer la carta de Nadal, de què demanaries, què voldries, pues vull que escoltar-les i aprendre molt. I estan fantàstiques.
1: I abans d'acomiadar-nos, Candela, recorda'ns, on podem trobar-te, a part de les xarxes socials?
0: Pues el podem trobar a la meva pàgina web, a candelanrama.com, i després a la tenda que tinc al costat de l'Escola d'Art i Disseny de València, tinc una tenda taller que, bueno, ara mateix està tancada perquè estic de baixa maternal, però al novembre tornaré allí i tot el món que vulgui passar està convidat.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies als dos, Xavi Alonso, Candela de Candela en Rama, Xavi Calvo, disculpa, Xavi Calvo, Candela de Candela en Rama. Moltíssimes gràcies per introduir-nos a aquest món del disseny a València Design Fest, que s'està desenvolupant ara. Recordem, des del 10 de setembre fins al 15 d'octubre, per tota València podran trobar aquestes activitats que ja poden consultar també en el calendari al web de València Design Fest. Moltíssimes gràcies per passar esta nit en l'Hora de la Cultura.

0: I fins ací, este programa de l'Hora de la Cultura d'avui, un programa on hem parlat de psicologia, d'eixos efectes del conegut burnout a la feina, però a més hem travessat les portes del València Design Fest de la mà de Xavi Calvo i Candela de Candela en Rama. Moltíssimes gràcies, Lorena, per acompanyar-nos una nit més a l'Hora de la Cultura.
1: Bona nit, un plaer.
0: Nosaltres se n'anem ja, ja va sent hora de plegar i també de descansar, que no ve mal. Però no se n'anem molt lluny, no us preocupeu, que demà de 12:30 a 1:30 de la nit ens tornem a escoltar. Mentrestant, ja sabeu, feu bondat o no, que tampoc és precís. Fins demà.

0: A Punt Ràdio. El Baix Segura, 100.5.
1: Són les 12:06 i comença l'hora dels successos.
0: La realitat supera la ficció. Llums i ombres de la nostra crònica negra. Comença La Pista. En A Punt Ràdio, amb Juan Nieto.
2: Agents de la Policia Nacional traslladen el detingut al domicili que compartien la víctima per a fer una reconstrucció dels fets. Volen saber què va passar la matinada de diumenge, quan després d'una discussió va apunyalar suposadament la parella.
3: Dije a ella, Cami, ¿estás bien? Porque se sintió un ruido fuerte, pero no sabíamos qué había pasado, pensamos que ella se había caído.
4: Ante algo que es una lacra, Benidorm siempre guarda un minuto de silencio con todas las víctimas de la violencia de género que se suceden en España. En esta ocasión nos ha tocado a nosotros, mañana, al parecer, la mañana de ayer, y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
5: Llegamos aquí a las 11:30 de la mañana y subí las escaleras y encontré a mi madre tirada encima de las escaleras con dos agujeros detrás de la espalda. Y tuve un fuerte shock y estuve temblando bastante tiempo y está. Y mi padre no lo vi, nada, nunca lo vi, no lo he visto. Se vio a mi madre.
1: Benvingudes i benvinguts a La Pista, el programa de successos i tribunals d'Apunt Ràdio, l'emissora pública valenciana. Una dona ha sigut assassinada i esquarterada en les últimes hores a Benidorm, a la comarca de la Marina Baixa, en un cas que la Policia Nacional investiga com a un presumpte crim masclista. Per aquest assassinat els avancem que han sigut detinguts tres homes de 30, 40 i 45 anys. Un és parella de la víctima i el presumpte autor d'aquest homicidi terrible i els altres dos estan detinguts per encobriment. En cas de confirmar-se de manera definitiva l'assassinat per violència de gènere, ja saben que això porta un termini de temps, seria la quarta víctima enguany sols a la província d'Alacant, la número 40 en tot l'estat espanyol. La violència masclista continua sent una realitat que colpeja cada dia i en qualsevol lloc. Cada agressió és un avís. Les dones necessiten protecció efectiva i una resposta immediata per part dels poders de l'Estat. La lluita passa per actuar amb tolerància zero davant qualsevol senyal d'abús. I avui també parlem de parricidis, perquè ja saben que és un delicte considerat com un dels més greus dins de l'àmbit legal, caracteritzat per l'assassinat d'un o dos progenitors per part dels seus fills o filles. Terrible, també. Este acte comporta conseqüències legals severes i genera un profund impacte en la societat, però en realitat dona una sensació d'impunitat perquè moltes vegades els assassins són menors d'edat que no poden ser condemnats a presó. Avui recordarem un dels pitjors parricidis que es recorden a la història criminal valenciana. Va passar a Benijòfar.

0: a la comarca del Baix Segura, l'any 1994. Durant el funeral dels seus pares, Ciril Jaquet tenia un somriure. La seva actitud en el sepeli va portar als investigadors a classificar-lo com el principal sospitós del brutal assassinat d'esta parella. Ell tenia 15 anys. Sobrepassat per la pressió policial, va acabar confessant este crim 10 dies després del succés. Anys després, quan creia que ningú li recordava, va intentar triomfar, atenció, en un concurs de televisió. Avui repassarem esta història i totes les històries que escoltaran són reals, encara que no ho pareguen, perquè la realitat sempre va un pas per davant.
1: La pista amb Juan Nieto.
2: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
3: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en Apunt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació, des del Rico Pérez, Hércules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació, Pilota Valenciana des del Trinquet Pelayo, el gran torneig de pretemporada de vòlei de València, el partit de València Bàsquet Femení a Mallorca i conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
5: Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves amb compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell d'Apunt Ràdio. Evidències, testimonis, respostes. La pista.
0: És dimecres 30 de setembre i Àngela Mollà ja està ací per aportar-nos els titulars de la jornada. Àngela, bon dia.
6: Bon dia. Una dona de 82 anys ha mort a conseqüència de les greus ferides que va patir el divendres després de ser atropellada a l'avinguda de Ferran i Salvador del Grau de Castelló. El sinistre es va produir a l'altura d'un supermercat Mercadona, a l'entrada del districte marítim. La víctima, que caminava amb l'ajuda d'un caminador, va ser atropellada per un turisme i després de l'impacte arrossegada durant aproximadament 20 metres, segons la informació publicada per Mediterráneo.
0: I de Castelló ens n'anem a Torrent perquè detenen una dona per simular importants operacions en borsa.
6: Així és, Juan. La Policia Nacional ha detingut a Torrent, Horta Sud, una dona de 51 anys com a presumpta autora d'una estafa de més d'1,3 milions d'euros a 9 persones del seu cercle d'amistats, a les quals hauria oferit falses inversions en borsa, segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia. La investigació a càrrec del grup de ciberdelinqüència de la comissaria de Torrent va començar a mitjan juliol després que un home denunciara haver perdut 875.000 euros. Des del 2024 havia fet transferències de diners a una amiga a un compte bancari de Bèlgica per a invertir-los. Quan reclamava la devolució dels diners i els suposats beneficis, la dona responia amb excuses i evasives.
0: Seguirem atents a esta investigació per si hi ha més víctimes d'esta presumpta estafa destapada ara a Torrent. I hem de tornar a parlar del crim d'Àlex, el xiquet de 13 anys assassinat a Sueca pel pare d'un amic.